0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 30 de juny i comencem amb la crònica del temps, Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, una altra vegada la calor és intensa a moltes comarques. De fet, avui pujarà una mica més que no pas ahir aquesta calor i aquesta temperatura fins i tot extrema en alguns racons de Ponent i de la Vall de l'Ebre. També en general a les comarques de Tarragona, així com a l'interior de l'Empordà. Unes temperatures màximes de 34 a 37 o 38 graus. Un cel, per altra banda, que a hores d'ara porta alguns núvols ja, que s'estan començant a formar cap a l'Alt Pirineu i, de fet, al llarg d'aquesta tarda acabaran espetegant alguns ruixats, però molt més locals que els d'ahir. Sobretot els tindrem entre l'Alt Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa i ja entrada la tarda cap a Osona, el Lluçanès o l'interior de la Selva. A la resta del país un temps més tranquil i compta amb aquesta brisa de sud que s'anirà reforçant a gran part del país. En vista demà, un temps tranquil al matí. A la tarda, algun ruixadet una altra vegada a l'interior gironí. I una temperatura que demà baixarà un parell de graus, però encara amb molta calor. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats parlarem de les bibliotecàries escolars, un col·lectiu sovint oblidat, però que gaudeix d'unes condicions laborals similars o pitjor que el professorat. Entrevistarem a Maria Montobbio, bibliotecària escolar. I acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar la gestió dels efectes del terratrèmol a Veneçuela i l'onada de calor a Europa. A partir de les 5 coneixerem la psiquiatra santcugatenca Margarida Cleris. Continuarem amb llengua per saber com aconseguir que es millori l'ús lingüístic de la llengua catalana. En parlarem amb la taula sadallenca per la llengua. I acabarem amb cultura i el FEM Festival amb Joana Borrego, regidora de Cultura de Castellà del Vallès. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que un dia més obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. L'actriu terrassenca Rosa Boladeres ha guanyat la 52a edició del Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu, que distingeix la millor actriu de l'escena teatral barcelonina. El jurat ha valorat la seva interpretació a l'obra Tinc un bosc al cervell, que va estrenar el mes d'abril a la Sala Beckett. L'acte de proclamació i lliurament tindrà lloc el 20 de juliol al Teatre Romea. Amb una extensa carrera teatral i també televisiva, Boladeres, l'any 2012, va ser guardonada amb el Premi Butaca a la millor actriu de repartiment per la seva intervenció a l'obra La nostra de la classe. Amb més de 50 anys d'història, el Margarida Xirgu és un dels guardons més prestigiosos de les arts escèniques, que reconeix la trajectòria i el talent sense recórrer la competició entre professionals, posant en valor el treball col·lectiu i el vincle que uneix la comunitat teatral. El jurat està format per la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya i la revista Núvol, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Molins de Rei, la Fundació Romea i també de l'Institut de Teatre.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Sabadell s'ha bolcat amb les víctimes del terratrèmol que ha afectat Veneçuela. Davant d'aquesta emergència, el bar veneçolà Los Chamos, a Sabadell, és un dels establiments que ha habilitat un punt de recollida de material per enviar al país. La seva propietària, Karen Franco, assegura que la resposta dels veïns ha superat totes les expectatives.
3: Realmente no era así como esperábamos, de que todo el mundo viniera por mediante un video que yo lo publiqué en mis redes sociales del bar. Y se hizo como medio viral aquí en la zona, entonces la verdad no esperaba de que todo el mundo se volcara tanto.
2: Segons explica, la major part de les donacions són medicaments, especialment per a gent gran i per a infants. També han rebut bolquers, llet de fórmula, aliments en conserva i roba en una mostra de solidaritat que qualifica d'excepcional. La resposta solidària també ha tingut ressò institucional. L'Ajuntament de Sabadell destinarà 8.000 euros a les tasques d'emergència després que la Junta de Portaveus hagi aprovat una moció institucional en què expressa el suport de la ciutat a la població afectada i es compromet a impulsar diferents accions d'ajuda humanitària. I també el Consell Comarcal del Vallès Occidental ha expressat el condol a les víctimes i el suport a la població afectada, sumant-se així a les mostres de solidaritat internacional davant d'aquesta emergència.
0: Gràcies, Anna. I ara anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. En marc de la visita a Badalona del vicesecretari d'Igualtat del PP, Jaime de los Santos, aquest dimarts, el diputat ha fet un balanç sobre el procés de regularització d'immigrants que ha titllat de caòtic. Recordem que els tràmits es van obrir a mitjans d'abril i que van ser milers les persones que van acudir als punts habilitats per fer la gestió també aquí a Badalona. De fet, la primera setmana es va caracteritzar per les cues que es van formar al Viver. Davant d'aquesta situació, el govern municipal va aprovar una moció per demanar més recursos a l'Estat amb l'objectiu de fer front a la regularització, ja que els serveis es trobaven desbordats i no hi havia una planificació adequada. El mateix vicesecretari d'Igualtat del PP, Jaime de los Santos, n'ha valorat la situació.
5: Hicieran las cosas de forma ordenada, que inmigración sí, siempre y cuando esté dispuesta esa inmigración a asumir cómo es la forma de vida en España y siempre y cuando vengan a trabajar. Parece ser que va a superar el millón de personas, que ha sido absolutamente caótica esa gestión administrativa.
4: Es calcula que a l'estat espanyol fins a 1 milió de persones s'han acollit a aquest procés, mig milió més de les que s'havien previst. El Ministeri d'Inclusió calcula que a Catalunya la xifra arribarà a les 200.000 persones. Davant l'allau de peticions de les últimes setmanes, s'han saturat tant les gestions presencials com les telemàtiques.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Ivan Conde. Bona tarda.
6: Bona tarda. A partir de demà torna la línia L22 de bus, la que connecta el Prat amb l'Hospital de Bellvitge, que va existir entre 2023 i 2024 i que ara reprèn la seva activitat. La L22 unirà el Cap Ramon Avia amb l'Hospital de Bellvitge de dilluns a divendres de 7 del matí fins a les 9 de la nit amb una freqüència de pas d'una hora. Des del Cap Ramon Avia del Prat sortirà cada hora en punt, mentre que des de l'Hospital de Bellvitge partirà cada hora a 2:15. També a partir de demà la L78 canvia el seu recorregut pel Prat. Fins ara recorria Anselm Clavé i Avinguda Remolar des de Sant Boi per creuar tota l'Avinguda Verge de Montserrat. Ara, en canvi, creuarà tota l'Avinguda Remolar per a girar a l'alçada de l'Avinguda 11 de Setembre i des d'aquest carrer arriba fins l'encreuament amb el carrer de la carretera de la Marina. Amb aquest canvi es vol connectar més i millor tots els barris de l'Eixample Sud, així com la Barceloneta o la Seda, que compten amb menys alternatives de transport públic prop dels seus carrers.
0: Gràcies, Ivan, i de retorn al Vallès. Ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull, ahir dilluns es va celebrar un taller formatiu i divulgatiu de les sigles LGBTIQA+, al Casal Catalunya de Castellà. El taller, de caràcter tan divulgatiu com humorístic, va ser protagonitzat per la cupletista, transformista i activista social Brigitta Lamure. En un to amè i proper, l'activista va desgranar el significat de cadascuna de les sigles, amb l'objectiu que, en acabar el taller, les assistents no només fossin capaços d'identificar-les, sinó també de difondre els coneixements adquirits. Així mateix, Lamure va oferir un repàs històric i contextual del transformisme, oferint material fotogràfic i exposant les personalitats que en foren les màximes representants. Aquesta activitat s'emmarca en el conjunt d'actes programats en el marc del Dia Internacional de l'Orgull i ha estat impulsada conjuntament per la Regidoria de Feminisme LGTBIQ+, i la Regidoria de Gent Gran. Alhora va comptar amb la col·laboració del Servei d'Atenció Integral LGTBI+, un espai d'informació, acompanyament i sensibilització per persones i entitats sobre l'orientació sexual, l'expressió i la identitat de gènere, així com per prevenir la LGTBI-fòbia.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a la crònica de Sant Cugat Serabella.
8: Les activitats amb aigua podrien guanyar protagonisme en les pròximes edicions de la Festa Major de Sant Cugat. L'Ajuntament estudiarà ampliar aquest tipus de propostes després que les altes temperatures hagin marcat bona part de la celebració d'enguany. Durant la valoració de la festa, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha assegurat que el consistori ja treballa amb aquesta idea de cara al futur. La regidora ha explicat que la gran afluència de públic als Jocs Aquàtics del Parc Central ha evidenciat la necessitat d'oferir més espais refrescants. El consistori també estudiarà com millorar el funcionament d'aquestes activitats perquè l'espera sigui més amena. Més enllà d'aquest anunci, Escamilla ha fet un balanç molt positiu de la Festa Major. Ha destacat la cultura popular com a eix vertebrador de la programació i ha posat en valor l'esforç de les entitats, els serveis municipals i els cossos d'emergència. La regidora també ha posat xifres als concerts més multitudinaris de la festa. Segons ha explicat, The Tyets va reunir unes 12.000 persones, mentre que el concert de Ginestà en va plegar prop de 8.000. També ha valorat positivament la resposta a la programació infantil, les activitats esportives i la participació de la delegació de la ciutat agermanada d'Alba. Pel que fa als incidents, Escamilla ha defensat que el pla d'autoprotecció va permetre controlar ràpidament l'incendi que va afectar el xiprer de la plaça d'Octavià durant la trobada d'entremesos. Ha explicat que ara s'analitzarà si cal introduir millores al dispositiu. Entre els aspectes a millorar, la regidora també ha reconegut l'error de la convocatòria de l'acte de descoberta del mosaic del Pagalí Joan, que es va suspendre perquè no s'havia avisat amb prou antelació a les entitats implicades.
9: Ràdio Sant Cugat. Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la Ràdio Sabadell.
0: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
9: Ràdio Municipal de Terrassa.
10: Bona tarda, de Sant Lluís de Terrassa.
9: El Prat Ràdio.
11: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
9: Ràdio Ciutat de Badalona.
12: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreixidors per
9: Ràdio Castellà.
13: Bona tarda, l'Ajuntament de

0: L'últim trimestre del curs escolar ha estat marcat sobretot per les mobilitzacions del professorat. Aquest, però, no és l'únic col·lectiu que es mostra disconforme amb les seves condicions laborals. Avui coneixerem el cas de les bibliotecàries escolars, algunes de les quals s'han organitzat i han creat el grup Bibliopecàries. Parlem amb una de les seves components, la Maria Montobio. La tenim al telèfon des de Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola de nou, Carme. Estic al telèfon amb la Maria Montobio, bibliotecària escolar i membre del grup Bibliopecàries. Què tal, Maria? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Maria, sovint tenim molt identificats els rols de les bibliotecàries i també de les professores en l'àmbit de l'educació, però quina és la funció de les bibliotecàries escolars?
2: Doncs bé, principalment tenen moltes funcions, principalment diria que dues, són dos grans pilars. Per una banda, la gestió de la biblioteca, no? Que seria doncs, tenir-la en ordre, tenir-la neta, renovar el fons, esporgar-lo, i per altra banda, la dinamització d'aquests fons, és a dir, o la mediació, no? Que també se'n podria dir, és a dir, el fer el de pont entre els infants i joves que estiguin al nostre centre educatiu i els llibres, les obres literàries que tenim a la biblioteca, no? No només que tinguin abast, que els tinguin abast i que els puguin agafar, sinó també dinamitzar-los, presentar-los, animar-los a apropar-se a aquests llibres i descobrir les històries que tenen dins.
1: Tots els centres educatius haurien de tenir una biblioteca escolar?
2: Sí, segons la Llei Educativa de Catalunya, concretament a l'article 88, doncs ja ha especificat que és necessari que tots els centres educatius tinguin una biblioteca com a espai dins de l'escola.
1: Estem parlant d'escoles, col·legis, instituts...
2: Sí, exacte, tots els centres educatius, evidentment emparats per aquesta llei, per tant, no només de les escoles públiques, sinó també d'altres tipus de centre educatiu, amb infants i joves.
1: I això passa?
2: Doncs mira, podríem dir que hi ha tres casos que són els que no tenen biblioteca ni tan sols o tenen molts pocs llibres repartits per l'escola, els que potser tenen un espai de quatre parets amb portes i algunes lleixes i llibres o els tenen repartits per l'escola doncs en diferents formats, ja siguin armaris tancats, prestatges o repartits per les biblioteques d'aula, o els que tenen un espai com a tal, que a més està doncs, gestionat i està actiu i que està viu, però amb una responsabilitat, doncs, poca responsabilitat o temps que poden dedicar els docents o una persona que s'encarrega, doncs, com seria el nostre cas. Aleshores, en tots tres casos, tot i que la llei dicta que hi ha aquest espai, doncs, no s'acaba d'assolir el que seria necessari o el que una biblioteca mereix, no? Perquè mereixi el nom de biblioteca escolar, doncs ha de complir unes condicions que en la majoria dels casos no es compleixen.
1: Clar, hi hauria d'haver sempre una persona dedicada especialment a aquest espai i potser
2: exacte.
1: En molts casos s'encarreguen doncs, docents que, a banda de ser professors, doncs, també han de fer de bibliotecaris escolars, no?
2: Exacte. Aleshores, normalment aquests docents tenen, doncs, no arriba a 3 hores a la setmana, potser amb sort una mica més, destinades a la biblioteca, per dedicar-se a la biblioteca, i amb sort doncs, poden dinamitzar-la, poden gestionar-la, però 3 hores són insuficients. I que aquests docents, al final, doncs, amb tota la seva bona voluntat, amb l'experiència que tinguin i els coneixements que tinguin, doncs, ho faran el millor possible, d'això estem super molt segures, però tot i així segueix havent-hi mancances. És a dir, l'ideal seria que hi hagués una persona dedicada 100% només a això i que la seva jornada laboral fos només això.
1: Imagino que les vostres reivindicacions van una mica en la línia del que comentaves, perquè hem tingut un final de curs marcat sobretot per les protestes del sector educatiu i també del bibliotecari, que demanaven millores laborals i salarials, però pel que comentaves, esteu vivint una situació, les bibliotecàries escolars, que no hauria de ser, no?
2: Exacte, és a dir, una mica la guspira que ens va fer crear aquest grup va ser doncs, aquestes dues reivindicacions que comentes, per una banda de l'àmbit educatiu, dels nostres companys, els docents i les docents, i per altra, els altres companys que són els bibliotecaris i bibliotecàries de Catalunya. Aleshores, aquí va ser quan vam dir, ostres, potser nosaltres també ens hem de sumar, no només per recolzar-los, sinó també per dir, ei, que nosaltres també estem aquí i tenim també raons i dret per dir prou d'aquesta situació perquè no pot ser, no? Aprofitar per dir que no som les primeres ni les úniques, és a dir, hi ha d'altres grups que fa anys que van començar amb aquesta intenció, com són el grup de Bibliomèdia o el grup de treball de biblioteques escolars del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya, que ja van començar i ja van fundar-se amb aquesta intenció de dignificar la professió, però bé, doncs han fet el que han pogut, segueixen fent-ho, però bé, segueixen bastant invisibilitzats i diguem que nosaltres som un grup més que se suma, no? I per anar tots cap a la mateixa direcció, i quants més siguem, millor. Aleshores, D'això, aquesta reivindicació surt bàsicament de la necessitat de dignificar la nostra professió i condicions laborals, perquè ens trobem que tenim contractes, doncs, que necessitem més d'un contracte per arribar a final de mes. Normalment les nostres categories professionals no corresponen ni amb la nostra formació ni amb la nostra experiència. Per tant, doncs, tenim categories com monitora de menjador, talleristes, secretaris, sense en cap cas menysprear cap d'aquestes professions, però que no corresponen
1: clar,
2: a nosaltres.
1: Perquè vosaltres sou docents, també.
2: Clar, depèn. Aquí el nostre grup és molt divers. O sigui, tenim docents implicats en la biblioteca, que és el que comentàvem abans, que dediquen l'estona que poden, molt interessats en que això funcioni. Tenim dinamitzadors o mediadors literaris doncs, per altres d'altres maneres, no? Doncs, talleristes o potser treballen en editorials, potser són il·lustradors, il·lustradores, autors, autores, i en canvi les bibliotecàries. És a dir, és una mica de tot, que per, potser per formació sí que som docents, però després ara estem treballant de bibliotecaris escolars, no? Però ja som una barreja molt diversa i la veritat és que molt rica de persones implicades, sobretot en això, l'interès de que les biblioteques escolars funcionin i estiguin vives com haurien d'estar.
1: Per tant, Maria, amb quines condicions precàries conviviu?
2: Bé, doncs les nostres condicions laborals, normalment, generalitzo, perquè som un grup molt divers que té diferents condicions. Doncs per arribar a final de mes o tenir un sou digne necessitem més d'una feina. En el meu cas, per exemple, en tinc tres, de diferents centres educatius. Moltes vegades la nostra categoria professional dins del contracte no correspon ni amb la nostra formació ni amb la nostra experiència. Apareix que som monitors, monitores de menjador, potser monitors, monitores extraescolars, secretaris, secretàries... En cap cas vull menysprear cap d'aquests col·lectius professionals, però no és el que ens correspon. Són contractes fixes discontinus, això vol dir que el juliol i l'agost ens n'anem a l'atur, amb la dificultat econòmica que això suposa. I com que en el cas de les companyes que estem en centres educatius públics, doncs ens trobem que són les famílies que aposten per aquest projecte de biblioteca i per una figura que estigui allà i la dinamitzi i la faci viure, i aleshores fan que hi hagi un intermediari com és doncs, l'empresa de menjador, l'empresa d'extraescolars o la mateixa AFA com a associació de famílies d'alumnes. Clar, això al final doncs, ens donen les condicions laborals que es poden permetre perquè són famílies que tenen els recursos que tenen i això també ens porta, que això ho comentàvem les companyes l'altre dia, ens porta a perpetuar la desigualtat social.

0: que són les famílies que ho paguen tot, no? No sé si m'explico, que al final els seus recursos econòmics van per això, per la qualitat educativa. I doncs les escoles públiques es troben que hi ha famílies que aposten per aquest projecte o que s'ho poden permetre, perquè al final estan això, i ens paguen mitjançant aquestes empreses intermediàries, com he comentat abans, doncs aquest sou que moltes vegades, evidentment, no arriba a les 25 o 30 hores, com ja he comentat abans. Moltes de nosaltres s'ha d'espavilar amb d'altres feines, a d'altres escoles o d'altres tipus de feina. Per tant, és tot bastant precari.
1: Des del Departament d'Educació en són coneixedors d'aquesta situació?
0: Som conscients que sí, perquè ja hi ha hagut algunes queixes, no?, nostres cap al Departament d'Educació, i aleshores doncs rebem aquesta resposta. El Departament d'Educació també a vegades doncs ofereix formacions, no?, i tu veus que el teu perfil està inclòs com bibliotecaris externs. Vull dir que són conscients que existeixen aquestes figures, però d'alguna manera és com que volen fer orelles sordes i ulls cecs, no?, i ho deixen passar, o fins i tot doncs hi ha companyes que les han fet fora perquè han detectat aquesta irregularitat i han decidit doncs fer-les fora perquè no és el que toca.
1: Clar, és a dir, és il·legal tenir contractada una figura com a bibliotecària escolar a través d'empreses com les que comentaves, de servei de menjador, d'extraescolars.
0: Clar, o sigui, aquí el problema està una mica en el què fas tu dins l'escola, no? Si la bibliotecària es limités a gestionar, no?, a fer una d'aquestes, la primera funció que t'he comentat al principi, només gestionar-la, és a dir, registrar llibres, etiquetar-los, posar-los en ordre i tal, no, o sigui, realment és algo molt de llums i ombres, no? Però segurament no hi hauria cap problema. Les alarmes salten quan es veu que les bibliotecàries tenen un valor pedagògic dins el centre, és a dir, que fan, no docència, però que dinamitzen activitats, que tenen grups d'infants sota la seva responsabilitat, que aleshores és aquí quan el departament diu, ui, això no ens acaba d'agradar, perquè, clar, tu, aquesta persona no ha entrat en aquest centre, no està en aquest centre fent docència o fent aquestes activitats que proposa els infants a través dels procediments que ells ofereixen, que són bàsicament borsa de treball i oposicions. I aquesta és una de les coses que reclamem, que nosaltres estaríem encantades de formar part d'una borsa de bibliotecaris escolars o fer les oposicions que toqui per omplir aquestes
1: Clar,
0: vacants que
1: clar.
0: es creïn, no?
1: Per poder
0: Però no ho
1: accedir
0: fan aquests
1: al
0: procediments.
1: vostre lloc de
0: Exacte.
1: feina, clar.
0: Però no existeix aquesta opció, no existeixen aquestes opcions. I ja està. I aleshores o ignoren la problemàtica i la mancança o ho deixen en mans de la bona voluntat dels docents i de les famílies, amb això el que comporta per nosaltres a nivell laboral.
1: Clar. Diguem que la vostra situació no està regularitzada.
0: No, gens.
1: Fa quants anys que us trobeu en aquesta situació?
0: Doncs clar, depèn de cadascú doncs, quan ha entrat en aquest món, en aquesta professió, però com t'he dit, no som les primeres que hem començat a veure que això no pot ser. Vull dir, ja he esmentat abans el grup de Bibliomèdia i el grup de treball del Col·legi de Bibliotecàries i Documentalistes de Catalunya. Aleshores, depèn. Jo sé de companyes que porten 25 anys allà, sé de companyes que després d'una dècada han decidit marxar perquè no podien lluitar més contra aquesta paret, i d'altres, doncs, bé, en el meu cas, per exemple, doncs ja fa 4 anys que estic així, depèn. O sigui, és una cosa que s'arrossega des de fa anys. I, de fet, en el seu moment va haver-hi un programa que ho va voler millorar, que és el programa PONEDU, on semblava que hi havia esperança per millorar-ho, i va haver-hi un impuls molt gran, cosa que va ser molt positiva, però es va quedar com a mig gas, a mig camí. I també ara s'estan oferint altres programes, com el Pla de Millores de Biblioteques Escolars. Tot és un programa molt pilot, és una cosa molt inicial, però sempre doncs mirant cap a l'espai de la biblioteca i tot, i oblidant una mica les figures que hi ha darrere d'això, les persones que estem treballant allà.
1: Clar, és a dir, potser encarat cap a l'espai, però un espai que pugui omplir qualsevol persona dins del centre i no, en canvi, dedicar els esforços en regularitzar la figura de la persona que s'ha d'encarregar de gestionar aquest espai, no?
0: Exacte, exacte. Com ja he dit abans, com que la llei parla només d'espai, doncs es centren en això i és doncs el que s'estan preocupant, que també molt bé, vull dir, no en cap cas vull menysprear aquest esforç que s'està fent perquè realment doncs hi ha hagut molt esforç i molt de treball al darrere. Però és això, és la biblioteca i que tinguis llibres i que aquests llibres estiguin registrats. Algú molt molt formal, molt, no sé com dir-ho, no, molt burocràtic, no, molt
1: Clar.
0: oficial, de tens espai, tens llibres i estan registrats. I a partir d'aquí, qui ho faci o qui estigui aquí i com es dinamitzi aquest fons, doncs segueix sense saber.
1: Com i quan neix el grup Biblioprecàries?
0: Doncs va néixer una mica arrel d'aquestes reivindicacions, aquests moviments que dèiem abans, no?, dels nostres companys, principalment, sobretot, a principi d'aquest segon trimestre, o sigui, d'aquest any. I res, i va ser veure que al nostre voltant doncs, tothom s'estava mobilitzant.

0: ja doncs, tothom s'estava reivindicant i dir, ostres, nosaltres també volem dir la nostra, no? És a dir, no només demostrar que el recolzem, perquè al final estem parlant, en aquest cas, del sistema educatiu que té aquestes mancances, sinó també el, no? Un poco, si vosotros estáis mal, no per anar de víctimes, però si vosotros estáis mal, nosotros estamos peor.
1: Yeah.
0: I, de fet, això ens ha ajudat molt a fer-nos veure dins el nostre propi centre, perquè en tot moment també he de dir que nosaltres com a bibliotecàries sí que ens sentim molt estimades, molt valorades i molt integrades en els centres educatius on treballem. I el problema és de portes en fora. És a dir, un cop sortim de l'escola, ningú ens empara, ningú ens coneix i te'n vas a l'atur, a l'estiu, no? I aleshores, al parlar amb els companys, va ser com, ostres, de debò que te'n vas a l'atur al juliol i a l'agost? I és com, sí, o sigui, se'n van adonar de que nosaltres estàvem molt pitjor. I al final, doncs, entre tots i totes, per drets i per raons, hem de lluitar per millorar aquest sistema.
1: Qui creus que són els principals perjudicats a banda de les bibliotecàries escolars
0: Home,
1: de la vostra
0: doncs
1: situació?
0: aquí està claríssim, els infants i els joves dels nostres centres, no només a nivell acadèmic, perquè està demostrat que el tenir una biblioteca escolar al centre que s'impliqui, que estigui en la cultura del centre, no? Que doncs, aporta moltíssimes millores en el rendiment, en els resultats, les aptituds i les capacitats acadèmiques dels infants i joves, sinó també a nivell personal, és a dir, la riquesa que t'aporta la literatura i la lectura a nivell personal és infinita, és a dir, per créixer com a persona íntegra, equilibrada, feliç, emocionalment sana, és essencial. Per tant, si no els hi donem això, s'estaran perdent una cosa molt important i molt valuosa a la vida.
1: I, Maria, per últim, quines solucions espereu per part del departament?
0: Doncs, principalment, això, dignificar la nostra professió i condicions laborals, és a dir, plantejar una manera d'arribar als nostres llocs de treball de forma estable i segura. Per tant, doncs això, amb una borsa de treball, amb unes oposicions i també doncs, resoldre aquestes mancances estructurals, no? És a dir, d'acord, tenim un espai, sí, però què passa en aquest espai, no? Qui s'encarrega? Com es compren els nous llibres? Una mica, doncs, ostres, que es faci veure que és important, que és essencial en els centres educatius la biblioteca i la bibliotecària que hi hagi al darrere.
1: Doncs, Maria, queda dit, tant de bo les vostres peticions i les vostres reivindicacions arribin a bon port i la vostra situació pugui canviar, que al cap i a la fi imagino que és el que totes espereu, oi?
0: Sí, exacte. Sí.
1: Maria Montobio, bibliotecària escolar i membre del grup Bibliopracàries, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Connectats i molts ànims amb les vostres reivindicacions.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Dic que si algú dels oients està interessat en saber una mica més de nosaltres i escriure'ns o afegir-se al grup, només cal que escrigui a l'Instagram, que és bibliprecàries.escolars.
2: A la tarda no et desconnectis. Connectats.

0: Passen 2:02 de la tarda. Ràpidament obrim aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartim amb l'Enric Garí, que és jubilat de la construcció i ens acompanya des de Badalona. Enric, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Has canviat de dia, eh?
1: Sí. El Martí Villegas em va dir, diu, pot venir el dimarts? Dic, sí,
0: home. No, està bé, està bé.
1: Disposat a ajudar-vos.
0: Qualsevol dia és bo.
1: Sí, sí, la veritat és que m'ho puc combinar bastant bé.
0: Molt bé, doncs t'ho agraïm moltíssim, Enric. També ens acompanya el...
1: Ja us agraeixo a vosaltres que compteu amb mi, també.
0: El Juan Merino és jubilat i activista i el tenim aquí a l'estudi de Sant Cugat. Juan, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: I la Georgia Mainou, també habitual dels dimarts, ens acompanya via telefònica. Ella és autònoma. Georgia, bona tarda.
3: Hola. Soc l'única dona avui?
0: Avui sí, l'Anna Maria hauria tenir compromisos. Escolta, no passa res, no passa res.
3: No.
0: Ens queda una setmaneta, aquesta i una més, o sigui que ja et podràs acomiadar, segurament.
3: Vale.
0: Vinga, entrem en matèria, anem a abordar els dos temes que tenim avui. El primer, comencem pel terratrèmol de Veneçuela, no sé si anomenar-lo una desgràcia, que ja ha afectat a 1.719 persones víctimes mortes, més de 50.000 desapareguts, una situació que, si ens posem a la pell de la gent que ho està patint, sobretot per les ajudes, per la reacció del govern i la falta de mans que han tingut, encara es fa més coll amunt i encara es fa més pesat haver de sortir d'aquest tràngol. De tota la informació que s'ha generat d'aquest estat desaparegut de Veneçuela, ja sabeu que continua després que el senyor Trump va capturar i es va endur el Nicolás Maduro, doncs va quedar com a presidenta la Delcy Rodríguez, que de fet és el règim chavista que continua però tutelat pels Estats Units, que després de veure la seva reacció davant d'aquesta situació d'emergència del país, doncs la veritat és que pràcticament és com si no hi hagués ningú al capdavant, al front de tot això. Com heu vist, quina lectura feu de la situació en què s'ha trobat a Veneçuela a propòsit d'aquests dos terratrèmols d'una magnitud, diríem que extremadament dura, 7,2, 7,5, els dos terratrèmols que es van produir amb molt poc marge de diferència en el temps. O sigui que un i després l'altre, sense temps pràcticament a reaccionar.
2: Home, és una desgràcia molt gran. O sigui, d'això que diuen, pluja sobre pujar, no? El país, la situació en què se trobava, un país que està com està, no? O sea, tutelat per Estats Units, que jo esperava que Estats Units ara podria haver ajudat molt més com maquinària i tot, pues no ha arribat. El que sí ha arribat ha sigut que lo primero que han fet ha anat en busca de los pozos de los pous de petroli, a saber com estaven, no? Jo esperava molt més. Clar, és un país que no hi ha maquinària pesada. No entenc per què, o sea, perquè allí se ve que la indústria estava tota feta, el país estava bajo mínim. I, bueno, no crec que ja no quedarà ningú viu. No sé si va sortir un home ja portava 5 dies, no? Però és una desgràcia total i ara verem com recuperem tot això, perquè ha sigut molts edificis i molta gent que ja, digo, la ONU diga que 50.000 persones desaparegudes.
0: Sí,
2: no sé, o sea, lo important ara mateix és com el país, un país tutelat per Estats Units, un país que no obre el grifo perquè el diner los tenen todos ells, lo controlen tot, com se recuperarà aquest país i com tirarà endavant. I ara ve com que situació li donen a aquestes persones que estan a l'aire lliure, ahí. Ni tendes de campanya tenen. A veure com se soluciona això.
0: desemparament, podríem dir, que estan patint, si no fos per la pròpia societat civil,
2: la societat civil que s'està mobilitzant,
0: i les ajudes internacionals.
2: Sí, però l'ajuda internacional que han portat aquí a Europa no és com allà. Allí sí que tindran països que allí tenien que haver arribat amb maquinària per treure tot aquell escombro, totes aquestes coses, no? Però és impossible.
0: Vinga, més reaccions. Enric, tu com... Quina lectura fas de tot el que ha passat i com s'ha gestionat?
1: A davant d'un trasbals d'aquesta magnitud, jo agafo diversos papers. Una, per la part dels morts. Aquesta pobra gent han perdut la vida, ho han perdut tot. Després hi ha la part dels ferits. Els ferits que els atenen de la manera que poden, perquè els hospitals estan col·lapsats a més no poder i els atenen com poden. Després la gent s'ha quedat sense casa. O sigui que estan, els que estan mínimament bé que no tenen cap cosa de ferit, ni mal, ni res, estan al carrer perquè les cases estan derruïdes i les que no han caigut estan a punt de caure perquè estan en un estat lamentable. Després miro les famílies desfetes, les famílies nanos, criatures que s'han quedat sense pares, pares que s'han quedat sense fills, avis que s'han quedat sense nets... Déu meu, quin trasbals, m'entens? O sigui, després ara vindrà les pestes, o sigui, perquè això hi ha una sèrie de cadàvers que s'estan descomposant. A partir d'aquí es poden organitzar unes pestes impressionants. Gent sense menjar, gent sense aigua, amb unes coses tan bàsiques com no tenir aigua, no tenir menjar, però no tenir menjar és no tenir menjar, no tenir res, o sigui, ni un plat d'arròs, m'entens? Un plat d'arròs bullit que dius, bueno, té...
0: Sembla pobre que algun dels serveis s'estaven recuperant de mica en mica.
2: Sí, no? Deien que l'aigua estava un 78% que s'havia recuperat, l'ajunt també, però no, que en totalitat no. I, bueno, el menjar, però a través de lo que és l'ajuda internacional, que sí que està arribant. Mm.
0: Georgia, una mica també la lectura que fas i sobretot el paper de la societat civil, que s'ha hagut d'organitzar davant la falta de la reacció i del suport, no?, que requerien de l'Estat.
3: A més, se'm posa la pell de gallina ara mateix. De veritat, he arribat a plorar, veient imatge, que ara m'emociono ara, El que li està passant a aquesta gent és, vamos, és increïble. Inclús, hòstia, perdoneu, però és que no paren de sortir-me vídeos on rescaten a gent després de 5 dies, crius, gossos, gatets, i creus la gent que només són bombers d'allà, que és gent de la societat civil, i que no hi hagi ningú, i que sobrevinguin ONGs d'aquí o voluntaris d'aquí, inclús d'aquí a Espanya, que per qüestions burocràtiques no s'han deixat entrar i han tingut que tornar.
0: Sí.
3: És que ho trobo tan demencial, ho trobo tan... És que no hi faltava això, allò, gent pobres.
0: Sí, sí, com deia el Juan abans, plou sobre mullat,
3: plou sobre mullat.
0: La població... Digues, Enric. Enric.
1: No, més que demencial... Ho trobo una situació tan bèstia que dius, però què feu? Deixeu entrar la gent, deixeu que ajudin, deixeu que tothom faci el que bonament pugui, m'entens? O sigui, si a mi em donessin una màquina jo intentaria anar traient runa, que és el que jo puc més o menys saber, m'entens? I aleshores, però esclar, has de vigilar que allà sota no hi hagi ningú en vida. Però bueno, anar desenterrant, anar fent el que puguis, m'entens?
2: Qui no ha deixat entrar la gent?
3: Vaig llegir que eren... Vaig llegir els noms, però no me'n recordo. Eren dos homes i una dona que deia que eren del govern i van dir que per qüestions burocràtiques que no tenien els permisos i que no podien entrar.
2: Que jo això és que no l'entenc. No l'entenc. No sé, dos persones del govern.
3: Això no vaig llegir la notícia, aviam.
2: Jo dubto molt ni que siguin del govern. O sigui, si, aquestes persones segurament no eren ni del govern.
1: Molt justet.
2: O sigui, no ho sé. Diga, el govern, un govern que està ahí provisional, que està ahí, bueno, que l'han deixat ahí estar, diga, per a veure com continueu, Que vale,
0: el, que no... el mínim que espera la, la societat clar, en una situació d'aquestes
2: és, que, sí,
0: és
2: molt,
0: que arribi la mà del govern per ajudar en tot el que, en tot el que pugui.
2: Com és possible que hi hagi algú del govern que digui això? Bueno, jo no l'he sentit, la notícia aquesta.
0: Penseu una cosa, un país com Venezuela, que tant mostra els seus militars, no?, que la gent reclamava on són els militars. Els militars no apareixien.
2: Bueno, és que els militars han desaparegut des que va entrar el Trump.
3: Que
2: militar,
3: es que
2: estan bé, on estan els militars? No, no, ja no saben, des que va entrar el Trump no sabien els militars.
0: Llavors, de què serveix tenir un govern com aquest, encara que estigui tutelat pels Estats Units?
2: Bueno, és un govern...
0: O sigui, això, o sigui, quan això tot es posi, diguem, al dia, quan tot això es normalitzi novament la situació,
2: que no
0: políticament
2: que...
0: això pot ser una factura important.
2: Jo no veig a Venezuela que se normalitzi. Si Venezuela...
0: Partir... No, digue aquesta situació.
2: No, aquesta situació, aquesta situació, o sea, a que traigan los cadáveres de la gent i luego després què?
0: Reconstruir.
2: Qui va reconstruir aquest país? Si no pot tocar los diners. Si ja de moment els Estats Units han agafat diners per això, per lo que és l'ajuda humanitària, res més. Qui va reconstruir aquest país? Com lo reconstruye Estats Units fent resorts d'aquest, com el de Gaza, que volia fer en Gaza, no ho sé, perquè luego després podem parlar de que, bueno, a part d'això, és una zona de que no és d'ara. Los terremotos, los terratremos aquel, ja, pues mira, des que hi ha constància, de 1530 hasta el 2004 havien 136 violents, o sigui, hi ha una catarata ahí de terratremos impressionant. Está sobre dos fallas, eso que está ahí. Está todo lo que es la parte, ¿no?, la Guaira, Caracas, todo eso. Es que es terrible. Es que ella, por lo que yo leí, en los años 70, pienso que va a ser, el 67, pienso que va a ser el último terratrémol que va a haber, Ford, y a partir de ahí va a salir una regulación para trabajar y hacer mejor los edificios. Pero es que ya estaban descontrolados los edificios en Caracas.
0: Ja, però ara que apuntes això, Juan, sí que és veritat, i ara ens podrà ajudar a l'Enric, que sap del tema de la construcció,
2: més que nosaltres,
0: que a Venezuela disposava efectivament d'una normativa sismoresistent, és a dir, que els edificis s'havien de construir d'una determinada manera. Què ha passat? Doncs que no s'ha arribat a aplicar ni a controlar que els edificis es fessin com tocava. S'han fet de manera ràpida, materials econòmics, és a dir, fent les coses mal fetes. Sí. I en part s'està pagant, s'ha pagat ara,
2: mira,
0: no?
2: De lo que t'estava dient.
0: Amb les conseqüències d'això.
2: Va ser el 29 del 7 del 67, i ja va veure 245 morts i milers de ferits. I a partir d'ahí van a fer-ho, a replantear-se la regulació de la edificació en la capital, que era, ja digo, era en pleno crecimiento, pero descontrolado todo. Vamos, como cuando aquí los tiempos de porciones que cada uno edificaba donde podía.
0: Vinga, a veure, Enric, el tema de les construccions. No sé si tu tens... Digues.
1: Has parlat dues paraules claus.
2: Sí.
1: Que és aplicar i controlar una normativa.
2: Ahí.
1: Això ni s'ha aplicat ni s'ha controlat.
2: Exacte.
1: Perquè sí que és cert que algun edifici podia caure amb si hagués sigut termoresistent d'aquests, m'entens?
0: Mm.
1: Però de la manera que s'ha plegat tot, aquí no aguantava res, absolutament res. Les qualitats del formigó són molt, molt, molt baixes i aleshores aquesta gent s'ho han passat tot per allà on sigui, m'entens? O sigui,
2: sí.
1: Això passa al Japó, passa a Santiago de Chile, per exemple,
3: i
1: no fa el mal que ha fet aquí. Per què? Perquè aquí, doncs, bueno, la manera de construir és molt diferent i ja et dic, les normatives ni les han aplicat ni les han controlat. I aleshores, a la que això s'ha bellugat, que és un lloc que normalment la terra cada certs anys es belluga, doncs se n'ha anat tot a l'aire. Aleshores, de qui és la culpa? Del manxaire. Perquè sempre té la culpa en Manxaire, saps? L'últim mono, que ell tindrà la culpa, no pot ser.
0: Bueno, però estem parlant de polítiques.
2: Sí,
0: o sigui, hi ha una normativa que s'ha aprovat, que s'ha d'aplicar, que s'ha de controlar, però si a tot això també li posem doncs, una mica de corrupció pel mig, no?, en les promocions d'habitatge públic que es facin, no?, Doncs ja tenim la tempesta perfecta. Després, mireu, hi ha una informació que he trobat, que es veu que la Guaira, que és una zona de les més afectades, diu que estan construïdes sobre sòls tous. Que clar, ja m'explicaràs tu, i això ho sabràs tu, Enric, que en una situació com aquesta, on es poden provocar moviments sísmics i hi hagi tendència, resulta que m'estàs edificant en un sòl que no s'aguantarà, com bellugui una mica?
1: No és que no s'aguanti. O sigui, el que passa és que has de gastar més diners amb els fonaments. En comptes de fer un tipus de fonamentació, has de fer un altre tipus de fonamentació que és molt, molt, molt més cara.
0: Clar.
1: I aleshores,
3: però això també, això també va passar a València, no us en recordeu, amb la Dana, que es va dir que estaven bien edificats a sobre de terres toves.
0: Bueno, clar, zones de rieres.
1: Són zones de rieres, sí, sí.
2: Sí, bueno,
1: lo de les rieres... Sí, perdó, sí. Lo de les rieres és diferent. Sí. Lo de les rieres és diferent perquè quan baixa aigua, l'aigua tu no la pots parar amb res, absolutament res. L'únic que pots fer és sortir de davant que no se t'emporti. Ara, el tema dels terratrèmols, sí que aquesta fonamental... Les terres són toves, sí, ja hi estic d'acord, però fent una sèrie d'enclatxes en els fonaments, aleshores això li dones una resistència i fins i tot això et pot quedar com si haguessin penjat si et falla allò de sota, m'entens? Mm. O sigui, és autoportable, que en diuen, o sigui que l'edifici s'aguanta per ell sol. Però, esclar, això és caríssim fer-ho. Clar. I a més a més, els fonaments, que ningú veu el que gastes en allà, diu, tira, va, en menys també passes que d'aquí que caigui...
2: Sí. Mira, i a més, hay que tenir en compte, o sigui, que la falla estan ahí, estan a 30 quilòmetres de la costa. Están a 30 kilómetros. Ha sido muy fácil, siempre ha sido. Solamente este año ya de terratremo, o sea, de movimiento sísmico, ya ha habido 1.274, abans de que es dos. O sea, que están en constante. Las dos placas que hay, la del Caribe y la de Sudamérica, ahí pican. Y además están muy la prot. Y esto es toda la costa. Y además está, es que toda la cordillera que está la cordillera oriental y central de los Andes, o sea, está ahí una zona ahí de 100 kilómetros de ancho, que eso lo lleva todo.
3: Y esperas California, ya verás.
2: Bueno, cuando la falla de San Andrés pete, ya veremos.
3: Hòstia! Al final he trobat lo de...
0: Sí?
3: Sí, pensa que les demores i les traves burocràtiques venien per part del govern veneçolà. Diu, les autoritats veneçolanes exigien que tota l'ajuda internacional i els equips de rescat se gestionaren estrictament a través dels seus canals governamentals i diplomàtics oficials.
0: Quina és la font d'informació, quina és?
3: Ràdio no sé què. Aviam, ho he preguntat al xat, eh? He preguntat a Geminai. Bueno, ho he preguntat i em sortia, perquè és que ja vaig veure la notícia, la vaig veure a Twitter. I després, per això us ho he dit així de memòria.
0: Bueno, posem-ho això una mica en quarantena.
2: Jo no me lo crec, bueno, però bueno, és igual. Si, sempre quan hi ha aquest cas, s'aprofiten tots els que s'aprofiten sempre de la,
0: bueno,
2: de,
0: igual
2: de,
0: que
2: la desgràcia.
0: El pillatge, perquè ara s'està aprofitant tot això.
2: Com passa cada vegada que hi ha... En qualsevol país hi ha gent d'aquesta, no? Aquí mateix...
3: Quan va ser que hi va haver un incendi aquí a Espanya i d'aquí a Catalunya també hi van anar-hi no sé quants camions de bombers i tampoc els van deixar entrar? Us en recordeu?
2: Sí.
0: Pot ser
2: sí.
0: L'any passat a Galícia o...?
2: Sí,
0: no ho tinc clar, però...
2: Sí. No lo tinc clar, sí, però va ser Galícia o Castilla y León, ojo.
0: Ah, sí, també seria
2: Galícia
0: més...
2: Galícia o Castilla y León, fue uno de las dos. Una de las dues va ser, que no lo van deixar entrar. Bueno, pues ya lo que di, que es que aquestes cabeza pensantes, no ho sé.
0: Vinga, doncs a veure com... ja portem dies pendents d'aquest tema. I
3: Carme, digues. A mi el que m'ha emocionat moltíssim és aquell jugador de futbol.
2: Ai, sí.
3: Oh!
2: El dos fill, uno de cinc, otro de set, i la dona.
3: Ell mateix va anar a treure runa.
2: Con les mans treien la runa i al final els va trobar, però morts.
3: Els va trobar, tots morts, eh?
2: Bueno, cosa d'aquesta n'hi haurà miles, perquè si hi ha 50.000 desapareguts...
0: Quantes històries hi haurà?
2: Lo que no...
3: Aquella cria criatura que va perdre els seus dos germans, el pare i la mare, i només va poder salvar una gata. Pobre criu. Un criu era de 15 anys, mare meva, i és que de veritat.
2: Jo el que no acabo d'entendre és que en aquests països que hi ha aquest sistema que tenen, o sigui, que és tan problemàtic, no hi ha una organització que al moment que passa aquestes coses estén ja...
0: Un pla d'emergència.
2: Un pla d'emergència, algo de los países que estan al costat. Bueno, ja, de les Nacions Unides no puc parlar perquè les Nacions Unides ja no existeix. Aquí ara...
0: No estan unides.
2: No, és que el que mana és el senyor Trump. O sigui, aquí...
3: L'únic que li preocupava eren els pous.
2: Los pous de petroli, ja l'ho he dit. O sigui, això sí, seguro que estan ben vigilats. Però, en fi, és una desgràcia i esperem que...
0: Tornem a Europa.
1: Perdoneu una cosa. I penseu que estem parlant d'un país que té petroli, eh?
2: Sí, no, un país que ha sigut molt ric. Molt ric. Però, sí,
0: no gestiona la seva riquesa.
2: Però si mirem els governs que han hagut des de 1830 o 1850, després de separar-se de la Gran Colòmbia, los que han hagut entre dictaduras militars i això que deien demòcrates, com los últimos en los años 50, por ahí, que se vendieron todo el país, ja explicarà. En fi...
0: Senyors i senyora...
1: Jo vull dir que no és tercer món, això. No és tercer món.
2: Digue'm. No és el tercer món, però
0: per la manera en què es governen sí que semblen repúbliques bananeres, més aviat.
2: Sí, que jo a mi me saps en blanc uno que està molt a por nostre.
0: Vinga, bastant. Anem a parlar d'Europa i d'aquestes temperatures que veient el que estan patint per allà dalt, aquí una mica més al sud d'Europa, que ens estem queixant i força de la calor, dèiem, ostres... Molt millor aquí que no pas a Dinamarca, a Alemanya, a França, al Regne Unit. Estem veient i estem davant d'una situació insòlita a Europa amb aquesta onada de calor, no?
2: Sí, jo no ho sé, però abans se deia que Àfrica començava en els Pirineus. Ara no ho sé, sí. Aquesta calor ja arriba fins a Noruega,
0: comença una mica,
2: no?
0: Més amunt.
2: No sé, comença més amunt, no?
0: Sí, Us està sorprenent, Georgia?
3: Mana?
0: Dic que si us està sorprenent aquesta onada de calor i el que està passant a la resta d'Europa.
3: Sí, nena, això és inaguantable. I si aquí ja no ho aguanto... Jo ja vaig dir l'altre dia que estava a punt d'escanyar algú, eh? Si jo ja no ho aguanto, no m'imagino allò d'allà. Vull dir, no, és que vamos. És que no. I hi ha gent que encara el canvi climàtic encara el nega. Jo, i això anirà més. És que això cada any serà pitjor. Segur.
0: Ja, bueno, us volia preguntar això precisament, si penseu que encara quedarà gent que negui el canvi climàtic i les conseqüències o com ens afecta, ens està afectant i ens afectarà de cara al futur, Enric.
3: No. És que a més no plou gens.
0: Bueno, i quan plou fa mal.
3: Aquesta és l'altra.
0: Vinga, Enric.
1: Penseu que fa 10 anys o 15, quan es dissenyava una casa, sobretot el que es pensava era posar calefacció. Aire condicionat n'hi havia molt poques que s'hi posessin, que es pensés en l'aire condicionat. M'entens? O sigui, aleshores, ara hem canviat totalment i pràcticament estem parlant sempre ja de bomba de calor i de fred, m'entens? Sí. O sigui, un aparato que pugui servir a l'hivern i a l'estiu, però sobretot a l'estiu que faci fred. Sí. Aleshores, amb el terme aquest d'Alemanya, Noruega, tot això que estan fregits aquesta gent, és que aquesta gent no hi estaven ni acostumats, vull dir, els hotels no tenien aire condicionat.
2: No tenien.
1: No ho necessitaven.
2: Mira,
1: resulta que, esclar, que els hi ha clavat una clatellada de calor i, bueno, aquí estan rostits tots.
2: Les imatges que va sortir l'altre dia per televisió, que van haver una tenda de
0: ventiladors.
2: Sí, bueno, en França.
0: Sí, com exaurits.
2: Sí, aquí com quan abria el Corte Inglés per la rebaja, no? Lo mateix, quan bueno, siguen les portes o entran... És que a França ha sigut bueno, jo m'he quedat, però és que no tenen refrigeració allà en ningun lloc, los serveis públics ni res.
0: S'hauran d'adaptar a la nova situació, perquè sí?
3: Però això és com quan, per exemple, aquesta gent està molt acostumada al fred i a la neu, i estan preparats per això.
0: Sí.
3: I nosaltres no estem preparats, que aquí cau una nevada i s'arma la de Déu. Ara és al revés.
0: Ara és al revés, però s'hauran d'adaptar, perquè és que això serà més habitual del que no es pensen.
2: Bueno, nos tendrem que acostumar tots.
0: Sí.
3: I ells es prepararan, cosa que aquí, quan cau una nevada...
0: Ho deixem aquí. Ho deixem aquí, senyora i senyors. Gràcies per l'estona de conversa, que vagi molt bé la tarda.
2: Bona tarda.
1: Adéu-siau.
0: Adéu-siau.
4: Ràdio Sant Cugat.
5: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Mai és massa

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Les activitats amb aigua podrien guanyar protagonisme en les pròximes edicions de la Festa Major de Sant Cugat. L'Ajuntament estudiarà ampliar aquest tipus de propostes després que les altes temperatures hagin marcat bona part de la celebració d'enguany. Durant la valoració de la festa, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha assegurat que el consistori ja treballa amb aquesta idea de cara al futur. La regidora ha explicat que la gran afluència de públic als Jocs Aquàtics del Parc Central ha evidenciat la necessitat d'oferir més espais refrescants. El consistori i també estudiarà com millorar el funcionament d'aquestes activitats perquè l'espera sigui més amena. Més enllà d'aquest anunci, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha fet un balanç molt positiu de la Festa Major. Ha destacat la cultura popular com a eix vertebrador de la programació i ha posat en valor l'esforç de les entitats, els serveis municipals i els cossos d'emergència. L'Esbart Sant Cugat, l'Esbart Mediterrània, la Comissió del Pagalí Joan, la Unió Sant Cugatenca i els Geganters de Sant Cugat han expressat el seu malestar per la gestió de la presentació de la nova ubicació del mosaic del Pagalí Joan. En un comunicat conjunt, les cinc entitats asseguren que no van ser convidades a l'acte previst per aquest dilluns i lamenten no haver estat tingudes en compte ni en el trasllat ni en la reinauguració de la peça. Poc després que les entitats fessin públic el seu comunicat, l'Ajuntament va comunicar als mitjans de comunicació la cancel·lació de l'acte previst per aquest dilluns. Per la seva banda, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha reconegut que ha estat un error i ha reiterat la disculpa a les entitats. Després de la crema del xiprer de la plaça d'Octavià, aquest diumenge, a la trobada d'entremesos de Festa Major, en rebrà una guspira de la pirotècnica de Diables de Torredembarra. El tècnic municipal de Protecció Civil, Gabriel Mas, ha analitzat els fets. Mas ha explicat que s'han d'avaluar les causes i aprendre dels possibles errors. Abans de l'acte es donen consells on s'ha de cremar i on no, ha explicat el tècnic municipal. Per de la seva banda, la coordinadora d'entremesos de Cultura Popular i Tradicional, organitzadora de l'acte, a més un comunicat on assegura que es van seguir tots els protocols en l'incident del xiprer, que va ser inesperat i que l'organització lamenta els fets. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A les 5 i 3 de la tarda reprenem el Connectats amb la informació de servei. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs ara mateix ens comuniquen que una avaria està obligant a tallar la C-32 a Sitges en sentit a Tarragona. Per tant, caldrà amb molta cautela en aquest punt. Si continuem els accessos sud, hem de parlar també d'aturades a la zona de la 2, a Cornellà, en ambdós sentits de la marxa. També hi ha aturades, com també hi ha problemes a la zona de la B23, tant per accedir a Esplugues cap a la Diagonal com a la zona del Papiol, on hi ha aturades en sentit nord. Els accessos nord de l'àrea metropolitana, destacar, per exemple, la P7 a la zona de Barberà i també a Sant Cugat, amb dues en sentit a Girona, a la C33 de Montcada cap a Trinitat, aturades, com també la C58, tot i que en aquesta autopista al Vallès, un tros més enrere, a Sabadell, també hi ha problemes de 5 quilòmetres. Això és tot. Molt bona tarda.
1: Gràcies, Sílvia. Bona tarda.
3: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this.

0: Més santcugatenca que la nostra convidada d'avui, diríem que no es pot ser. Nascuda al carrer Sant Medir de Sant Cugat, quan la Riera encara era oberta i l'actual Rambla del Celler tenia un altre aspecte, la Margarida Cleris ha construït una trajectòria vital marcada per l'arrelament al seu poble, la vocació de servei i el compromís social. Filla d'una família treballadora i molt vinculada a les tradicions populars, va estudiar medicina i es va especialitzar en psiquiatria. La seva vida combina l'exercici professional, l'activisme ciutadà i una implicació constant en la vida associativa i cultural de Sant Cugat. Margarida, benvinguda.
1: Gràcies per convidar-me.
0: Escolta, més santcugatenca impossible.
1: No, quasi que no.
0: Quin dia vas néixer?
1: L'11 d'abril del 58.
0: Vaja. Haguessis nascut el 3 de març, llavors sí que...
1: Quasi parentes.
0: Haguessis tancat el cercle de la Sant Cugató. Vas néixer, com dèiem, al carrer Sant Medir, en un Sant Cugat molt diferent a l'actual. Explica'ns quins records conserves, aquells que et venen de seguida al cap d'aquella època.
1: Pues ara el que m'ha vingut al cap immediatament és jugar amb la veïna al pati de casa, no? A darrere, al pati de casa, perquè la mare deia no, al carrer no, que és molt perillós, tot i que els nens jugaven al carrer. Nosaltres a baix, al pati. Aquest és el primer que m'ha arribat al cap. Uh-huh. Si en vols més...
0: I de l'aspecte, no, segur que en tens molts. De l'aspecte de la ciutat, d'aquell Sant Cugat que tu vas conèixer,
1: sí.
0: En comparació amb el que
1: doncs
0: tenim avui dia.
1: Tant d'un altre. La mare em deia, vés a comprar al carrer Migdia, que hi havia una botigueta petita, i segons l'hora, el tornar feia quasi por, perquè només hi havia un llum en tot el carrer. Per tant, havíem de tornar corrents, perquè només hi havia un llum.
0: Mare meva. T'agrada com ha evolucionat aquest Sant Cugat?
1: Sí, com a ciutat sí, perquè ha agafat coses interessants de ciutat. La meva mare tenia una afició, perquè ella era de Girona, i llavors tenien una afició amb el pare, que era anar a veure com evolucionava el poble, perquè ella havia vingut i havia conegut un Sant Cugat, llavors anaven a veure les obres, a veure com avançava. Potser és massa ciutat, jo crec que hem arribat ja al final, però té el bo de ciutat.
0: Com era aquella vida quotidiana a casa teva i quins valors et van transmetre els teus pares? Tens germans?
1: Tenim, som tres uh-huh. germanes. Ha sigut una família femenina. El meu pare deia, com ho deia? Tres filles i una dona, quatre dimonis pel pare. Algo així es deia, pobre home. Però era un sant baró, el meu pare, molt treballador. I la meva mare, doncs això, ja et deia, la modista més bona de Sant Cugat del començament en aquell moment, que feia els vestits des del patró fins al final.
0: Mare meva. El teu pare va treballar a la indústria tèxtil.
1: Sí, hi havia una indústria tèxtil aquí.
0: Era prop d'aquí?
1: Al carrer Indústria. Jo recordo haver anat a veure el pare amb aquelles màquines que donaven voltes, de portar-li l'esmorzar, i hi havia soroll de màquines.
0: Mm. Després el teu pare va treballar a Pintures Cabanes.
1: Sí, perquè va tancar...
0: Molt popular també a la ciutat.
1: Sí, va ser de les primeres que al carrer Rosselló. Quan van posar Pintures Cabanes al carrer Rosselló, va tenir sort perquè ella es va quedar a l'atur. I llavors va tenir sort i va poder... Aquella feina que no havia fet en la vida, però, bueno, ella en va aprendre.
0: I la teva mare, una modista molt reconeguda.
1: Sí, perquè feien, en aquells moments feien els vestits des del bon començament. La senyora Sàbat era clienta seva. Llavors venia i es triaven el vestit que volien fer, amb el patró, el model, i els hi feia el vestit.
0: Era aquella època en què es anava a la botiga a comprar les teles.
1: Les teles, sí, aquí a Sant Cugat hi havia... La meva mare anava a buscar botons de Cal Carbó. Els Carbó són d'aquí a Sant Cugat també i tal, però tenien una botiga de botons allà a Barcelona i anava a buscar els botons.
0: Expressament. Quina influència van tenir en la teva persona, en la persona que ets avui, els seus pares?
1: I vital, important. El meu pare, el bon fer de treballador, perquè hi ha conceptes com molt idealitzat, ser treballador. El meu pare ho era, treballadora, per tant, molt important. I la meva mare, que no era una feminista, perquè ella no tenia una contradicció molt important, que era, quan ens assentàvem a taula, si venia el meu cunyat i tal, servir primer els homes. Però, en canvi, ella, endavant. I, sobretot, el valor que més valorava la mare era que estudiéssim. Estudiar era una cosa màgica, rara, però que havíem d'estudiar, no? Llavors, això és el que més ens ha importat endavant, i ser empoderades, ser les tres són batalladores i tirades endavant.
0: I el tema dels estudis, per tu, era, És a dir, tu estudiaves, t'agradava l'estudi o estudiaves també amb una certa pressió perquè era el que reclamaven a casa?
1: No era pressió, no era valoració. Llavors, a mi m'agradava estudiar perquè jo era l'ampollona de la classe, el qual era un problema perquè tampoc semblava en un moment determinat que tinguessis una intel·ligència alta i no, normal. Però el valor d'estudiar era un valor, vamos, era una cosa màgica quasi. Llavors s'havia de complir, però no era pressió, era ajuda. L'ambient a casa era posar-nos un lloc per estudiar, perquè poguéssim estudiar les tres i estiguéssim tranquil·les. Això la mare ho cuidava molt.
0: Ah. Vas estudiar les franciscanes, sí. I després vas fer el COU, l'Acadèmia Escola de Rubí.
1: Això va ser...
0: Quin contrast, no?
1: És que això va ser brutal. Confiant, com que clar, jo anava del carrer Sant Madí a les franciscanes, que era una mica més allà. El món meu era aquest, petitet. Pues vaig donar per suposat que jo estava inscrita ja al COU, que tocava no sé on, arriba el setembre, i no estava inscrita. Llavors, no sé què vaig fer malament. I la Mercè, de la Merceria La Perla, que estava al carrer Major... Jo ja vaig anar a casa i plorant, mira què m'ha passat. No et preocupis, jo estic estudiant a una acadèmia de nit, que es deia La Xola, allà pots fer-ho, no et preocupis. I em va matricular ella perquè ella estudiava, tot i que no va aconseguir sortir de la merceria, però bueno, ella estudiava i li estic molt agraïda. I va ser un canvi brutal, perquè allà només hi havia nois. Jo venia de noies i allà només hi havia nois quasi. Però va ser molt interessant, va ser un curs molt interessant.
0: Mm-hmm. Quan vas decidir estudiar medicina?
1: Jo crec que amb la malaltia del pare. Quan estava a cinquè de batxillerat ja amb les franciscanes, que feien fins a sisè, el pare va caure malalt molt malament, no va passar res, no es va morir més anys més tard, perquè inclús va anar amb els cabanes. Però jo crec que allà és una de les coses que em van influir bastant a voler estudiar medicina.
0: No hi havia antecedents a la família, no. De metges...
1: Desastres. L'avi era pagès, el d'aquí Sant Cugat, pagès. L'avi matern, sastre... Per això la meva mare m'ha de modista, per tant, res, no hi havia ningú metge.
0: Vaja, vas obrir la veda.
1: No? No sé si ha seguit ningú.
0: I el que et va treure de la psiquiatria, aquesta especialitat que, bueno, que, sí. Que ara està tan en sí. Voga, tan d'actualitat...
1: Doncs ja quan l'estava fent, no sé si el tercer, quan passàvem... Perquè primer estudiàvem a l'autònoma i després ja passàvem a l'hospital. Quan vaig anar a l'hospital, la veritat és que l'assignatura de psiquiatria, el doctor Costa, un catedràtic excel·lent, em va traure molt. I com que podíem anar al servei a fer com pràctiques, vaig començar allà a fer pràctiques i ja d'aquí vaig seguir cap a la psiquiatria.
0: Déu-n'hi-do. Abans, però, d'arribar, mentre estudiaves, m'imagino, vas tenir altres experiències, podríem dir, mm-hmm. en l'àmbit laboral. Vas fer cangurs, no? Com es
1: bueno,
0: feia
1: sí.
0: molt abans.
1: Sí, sí, sí. Això també va ser una descoberta, perquè vam descobrir la gent de Barcelona. Van començar a venir a parelles joves a Sant Cugat a viure i no tenien els pares i avis, suposo, aquí, i llavors volien sortir. I van començar a demanar cangurus per tot arreu. A casa quasi érem una agència de cangurus, però érem tres, per tant, les tres podien fer cangurus. Si no podia una, podia l'altra. I anar a casa de tota aquesta gent i descobrir pues, els seus llibres, les seves biblioteques, la seva manera de fer, era com obrir el món, també.
0: Curiós, eh? I una altra de les experiències és la de secretària mèdica de Cal Garriga.
1: Cal Garriga, jo no ho voldria assegurar, però jo diria que va ser el primer lloc que va haver-hi un lloc d'especialistes. Hi havia traumatòleg, dermatòleg, el Garriga el va posar, no? I estava fent de secretària allà. I vaig estar, doncs, jo diria que quasi tot el temps de la carrera. El que ara no me'n recordo si va ser o abans o després. No, un any vaig fer tot un any de canguro d'un nano recent nascut. No, vaig fer un any de canguro, és veritat. Que la mare tenia que anar a treballar i mentre no el portaven a l'escola. I després jo crec que vaig fer bastants anys de secretària a Cal Garriga.
0: I què t'han aportat totes aquestes... aquestes experiències abans d'exercir la teva professió com a tal?
1: A Cal Garriga jo crec que, des de luego, escoltar la gent, perquè ja comences, jo dic que comences a demanar l'exigència de demanar hora, no sé què, que atendre, ser amable, veure que hi ha diferents maneres de patir, no? És a dir, que hi ha gent que venia amb pressa perquè li semblava que es moria i en realitat no li passava res. Hi ha un altre que no es queixava, potser tenia més pressa. I el contacte amb els nens també era una altra visió.
0: Mm. Les guàrdies de 24 hores, que formen part de la memòria de molts professionals sanitaris. Sí. Com recordes aquells anys de l'inici de la teva carrera?
1: Molta por al començament, perquè, clar, estàs de novata, però també a vegades desconcert. Mira, t'he de dir que jo ja no sabia si dormir-me o no dormir-me, i una nit em vaig despertar, perquè, clar, estàs dormint i et telefonen que baixis. Em vaig despertar, baixo, perquè se suposa que les guàrdies estaven a baix, baixo, arribo i em diuen, on vas? Dic, que no m'acabes de telefonar. Ja havia somiat que tenia que baixar. És a dir, que no m'havien telefonat i jo ja estava baixant.
0: Quina tensió, no?
1: Sí.
0: Com valores l'estat actual de la sanitat a Catalunya, també a l'Estat, i el moment de reivindicació? Entenem la ciutadania el que està passant?
1: Jo crec que tots els que veuen els documentals aquests, que ara per distreure'm a vegades ho miro, els coreanos, aquests de històries de l'élite, de tal, si els veiessin i veiessin què els hi passa quan han d'anar a visitar-se i veus que en un capítol foten fora a la porta a una persona perquè no pot pagar l'estada a dintre de l'hospital, potser valoraríem el que tenim aquí. És a dir, que de moment, d'entrada, per no pagar en un servei públic, no et foten fora. I allà, en aquella sèrie, sí. És a dir, que si no tens diners, no pots. No sé, recordo en el passat una àvia que m'explicava que li havien receptat penicilina al seu fill i que va anar i va dir, bueno, adiós muy buenas, quan li van donar la penicilina se'n va anar sense pagar, perquè no podia pagar-la. És a dir, que hi ha coses que potser no valorem, que ho tenim. I que és veritat que ara hi ha molta pressió, que s'estan privatitzant moltes coses que potser no s'haurien de privatitzar, que Catalunya té una altra forma de fer la sanitat que potser es pot valorar, que és la gestió per entitats sense ànim de lucre. Bueno, s'han d'estar més a sobre, ha de ser més transparent. Són maneres de fer, però és un moment en què no solament la sanitat, sinó que tot es pot perdre. I llavors hem de batallar-ho i defensar-ho.
0: Després de molts anys de professió, arribes al Centre de Salut Mental de Barcelona.
1: En un centre de salut mental de Sant Andreu, allà 25 anys. Jo diria que és l'època que vaig estar més treballant més temps, perquè pensa que en la carrera i tot vaig anar bastant lenta i tot anava molt lent. Llavors, no me vaig incorporar plenament al treball. I els més plens són els últims 25 allà a Sant Andreu.
0: Com diries que ha canviat la mirada de la societat sobre la salut mental?
1: En general, jo crec que justament perquè les valora, per això es demana. És a dir, la demanda de la necessitat de tractament, abans no, la gent no demanava perquè no es valorava, doncs ara ho demanen. És a dir, no és que hi hagi més malalts, és que es demana atenció.
0: Sempre has estat vinculada, ho dèiem al principi, a moviments socials, ciutadans. Com neix aquest compromís amb causes com la solidaritat amb Nicaragua, el moviment per la pau o les mobilitzacions contra la guerra?
1: Jo diria que sempre és perquè de sobte em noto que estic molt tancada a casa, estudiant, i penses, ostres, és que tot és estudiar, alguna cosa més he de fer. I sortir, i aquesta necessitat de sortir, de trobar-me amb altres persones, que no només siguin lletres, trobar-me amb altres persones, treballar amb altres persones, jo crec que és la constant més important. El trobar-me amb gent que de sobte puguem dir, bueno, i què farem? I el que he valorat fent una reflexió, gràcies a que m'has convidat, m'has fet reflexionar, hi ha una qüestió que jo diria intergeneracional. He tingut la sort de quan era més jove poder treballar amb gent més gran i ara de més gran amb gent més jove. De gent més gran et podia dir que va ser una sort a l'Ateneu, en el Consell, treballar amb l'Àngel Casas, que estava retiradíssim, però havia sigut el primer alcalde de Sant Cugat i va voler ajudar l'Ateneu. I aquí ara amb gent jove, doncs tots els joves del Cugatenc, els que estem, no? Són periodistes joves. Per tant, aquest treball intergeneracional que fa que tots sortim guanyant, jo crec que he tingut la sort de poder-ho gaudir en diferents etapes.
0: Perquè dius que el que et preocupa és el mal.
1: Sí. Tu em preguntaves, què et preocupa? I jo pensava, com a definició, és que li hem de dir les coses pel seu nom. El mal. El mal mata, destrueix, deshumanitza. Llavors, tot això, en diferents formes i moments, ho pots tenir. I si li posem aquest nom, doncs és així. Jo vull dir, especialment, que ara acabo de llegir el llibre de l'Albanese, Quan el món dorm, que aquest és molt maco, molt preciós, amb molt sentiment, i descriu el genocidi a Gaza. I l'explica des de la seva experiència tot el que ha passat la pobra per poder dir que hi ha hagut una feina que algú li va dir has de fer de relatora, i ella va, fa la seva feina, i com l'han matxacada, com van en contra d'ella, però descriu molt bé la situació.
0: La Margarida també ha participat en comitès d'empresa, en assemblea pels drets socials i altres espais reivindicatius. Tota aquesta experiència col·lectiva, què és el que t'ha aportat a tu? Més enllà de sortir, que és el que deies abans,
1: sí,
0: no?
1: Sí, no, l'experiència col·lectiva et fa repensar les coses. És a dir, dones per suposat situacions i dius, no, això, aquest concepte que jo tenia aquí està malament. Això que jo pensava és una altra cosa. És el contacte amb idees. L'Assemblea de Drets Socials, per exemple, era repensar les vagues, repensar el dia 8 de març, que suposadament feien vaga a la feina. Era curiosíssim perquè no érem de fer vagues, la gent d'allà aguantaven molt, la veritat és que els professionals aguanten molt. Jo quan estava al comitè tenia clar que hi ha vegades que s'ha de fer vaga. I llavors, el 8 de març, com que no era una vaga típica laboral, doncs jo estava allà pensant, bueno, què faig? Faig vaga? No. I va venir la jefa, la directora, i diu, Margarida, tu faràs vaga, oi? Digo, pues vale, és a dir, si m'ha tocat, faig jo la vaga i els restes queden tranquils i no en fan. És a dir, vale, és a dir, que hi havia coses que et feien pensar per què el 8 de març, perquè va haver-hi un moment àlgid en què es donava molt valor als drets de les dones, no? I que era important que tothom s'hi fiqués.
0: Mm. I quin paper ha tingut l'Ateneu Sant Cugatenc en la teva vida? Què és el que recordes d'aquests 8 anys que vas formar part de la junta?
1: Sí, va ser un treball molt important i sobretot veure que es podia treballar i aconseguir. I jo crec que vam començar a fer servir una cosa que potser ara es fa servir més, que és el de la cessió d'ús. Jo crec que va ser el més important, és a dir, que les entitats socials puguin gaudir dels espais perquè te fan una feina i és necessària, i per tant va ser el canvi de seu, el contacte amb la gent, i jo he seguit a l'Ateneu, he estat fins fa un any en el Club de Lectura de Novel·la Negra, o sigui, com a sòcia puguem participar.
0: Que a més t'agrada molt.
1: M'agrada la Novel·la Negra, per tant he pogut participar. El que passa que ja portava 10 anys i dic, bueno, potser ara que canviem de literatura, perquè a més m'obligava a llegir, però llavors no llegeixes altres coses. Però no, i molt interessant.
0: Dius que una de les teves grans virtuts, bueno, de les grans habilitats que tens, és saber escoltar. Ho has comentat abans. Com s'aprèn a escoltar de debò, tant a la professió com a la vida?
1: Clar, és difícil. A la professió perquè et vens obligada, però després te'n dones compte que el que pensaves que havies escoltat quan l'altre se t'enfada, potser per qüestió professional que et diuen, home, has de mirar el tanto, doncs quan se t'enfada, quan veus que les coses no van bé, has d'aprendre a escoltar. Ara, has de tenir el cap bé, perquè evidentment, si tu tens un mal dia, no escoltes res. Per tant, jo crec que és una... Jo no tinc habilitats grans. M'agrada pintar, m'agrada cantar, m'agrada... Però habilitats no en tinc. Llavors, jo crec que escoltar, puc ser bona per escoltar.
0: I tu diries que escoltem prou els demés?
1: No, jo crec que se'ns està perdent per la pressa aquesta d'acció-reacció ràpida. Llavors, aquí sí que he d'agrair-li al meu home actual, al Julio, que ve de cultura uruguaia, diríem, i són de parlar i quan jo vaig ràpida

0: condicions podia tenir. Jo sóc molt dolenta cantant, però ho he aconseguit també, perquè ara canto a la coral, cantem les 40, des de fa ja, no sé, tropecitos anys, i allà, com que tots desafinàvem al començament, jo crec que hem après a cantar també, perquè és una bona cosa cantar.
1: És el que tu volies, també somiaves, no?
0: També somiava, sí, sí, sí. Com a anècdota t'explico. És a dir, jo com idealitzem sempre els pares, no? El pare sabia tocar molt bé l'harmònica, i jo volia tocar amb l'harmònica el tres pometes té un pomer, i m'hi vaig tirar estona. I tres pometes té un pomer, tres... I no em va sortir ni de tres, o sigui, vaig de deixar-ho córrer. Allà me'n vaig de compte que no, que l'oïda no era el millor meu. Es va quedar plaçat, però llavors quan va sorgir la idea de la coral de Cantem les 40, quan encara estava treballant, em va servir molt per descansar de la feina, cantar, anava bé, i ara hem seguit i ens agrada quan estem junts i cantem.
1: Així has complert tots els teus somnis?
0: Jo diria que sí. Seguim, a veure, seguim endavant, en quant a lluitar, seguir endavant, no. Complert sembla com si acabés el moment vital, no. Complert no, és seguir el respecte dels drets humans, hi han de ser, per tant la batalla continua, hem de seguir, i és la vida és això, fins que no et mores no es compleix res, s'ha de seguir, com a Itaca, no? Diu Lluís Llach, el viatge a Itaca, doncs seguim, fins que no arribem, viatge a Itaca.
1: Doncs que sigui per molts més anys aquest viatge, que duri i duri i duri. Margarida, moltíssimes gràcies per deixar-nos fer aquest tomb per la teva vida, per conèixer una mica més aquesta Sant Cugatenca de Soc Arrel, que avui ens ha acompanyat al programa.
0: Moltes gràcies a tu, Carme.
1: Que vagi molt bé.
0: Gràcies.

Com aconseguir que es millori l'ús lingüístic de la llengua catalana? És un repte que s'han plantejat des de la taula sabadellenca per la llengua i que abordarem en els pròxims minuts de la mà de la Mireia Sanz.

0: que ens dediquem a fixar-nos en la nostra llengua, en un element tan important del nostre dia a dia i que hem de cuidar i tenir-ne cura. Ens acompanya l'Àngels Folk, de Llengua i República, també de la taula sabadellenca per la llengua. Què tal, Àngels? Com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui amb teca, eh? Ens haurem de posar endreçades per poder repassar tot el que, sí, tot el que tenim damunt la taula, eh? Sí, sí. Comencem, si et sembla, per parlar una mica d'aquesta trobada que fèieu a finals del mes d'abril, on plantejàveu tot un debat, no?, al voltant de la llengua. Fa un mes ja abordàvem una mica les primeres conclusions, però entenc que ara heu tingut marge, no?, per abordar-les,
1: sí,
0: amb més detall,
1: sí,
0: no?
1: Sí, de fet, les conclusions les hem tretes ara, o sigui, les hem acabat de sortir des del forn, diguem-ne, eh? I justament dissabte passat vam fer una roda de premsa per fer-les públiques, donar-les a conèixer a la ciutat, i aprofitem doncs, que ara podem fer una mica de resum. Per una banda, dir que en aquesta jornada hi van assistir 44 entitats de Sabadell. Vull dir que vam estar molt contents perquè realment hi va haver molta resposta. I entitats, diguem-ne, importants de la ciutat, com el Club de Tenis, el Centre d'Esports, la Federació Catalana de Futbol, l'Obra Atlètic Recreatiu de l'Oar Gràcia, la Unió Excursionista Sabadell, Club Natació, Centre Metal·lúrgic, Cambra de Comerç, no sé, el Taulí, el Col·legi d'Advocats, el Joventut de la Faranda, la Fundació Bosch i Gardellac, etc. O sigui, vaja, vull dir que hi havia molta representació de tots els

0: àmbits. Llavors, una mica ara, un cop buidades totes les conclusions de cada grup o de cada àmbit, diguem, el resum que en podríem fer, o les conclusions, és, per una banda, que totes les entitats van estar molt interessades en participar-hi, en dir-hi la seva, i totes van coincidir en dir que calia realment que tots plegats fessin pinya, treballessin conjuntament per revertir aquesta situació que cada dia va empitjorant dia rere dia, i deixant el català cada vegada en una situació més precària. Tots estaven disposats a fer coses, i des de l'àmbit de l'esport, per exemple, que hi havia molta disposició i reconeixien que hi havia un dèficit que calia resoldre. També tots estaven d'acord en que la primera cosa, potser, o la més urgent que tenim en aquests moments, és fer que la llengua sigui necessària. Que és com començar la casa per la teulada, a vegades plantejar-se segons quines coses, que si no és necessària és com un brindis al sol. Si està molt bé fer cursos, se n'han de fer. Però, clar, si després aquests cursos no serveixen perquè la gent tingui la necessitat i, diria, l'obligació d'utilitzar el català, les empreses, etc, etc, doncs, de què serveixen llavors aquests cursos? És que el que volem no és que hi hagi molta gent que tingui cursos de català, sinó que hi hagi molta gent que el parli. I l'única manera és que sigui necessari. Com si tu te'n vas a qualsevol país que té una llengua diferent, te'n vas a Alemanya, te'n vas a França, diran, sí, bueno, aquests tenen un estat bé, però això no hi té res a veure una cosa amb l'altra. I els drets lingüístics són considerats drets humans exactament com els altres, i per tant s'han de garantir. L'única manera de garantir-ho és que en la seva llengua, en el territori on és pròpia la llengua, doncs aquella llengua sigui necessària. Bé, aquesta seria una de les conclusions més importants, eh? Una altra seria que aquí hi podem col·laborar tots, i hem de col·laborar tots, però que el principal paper l'ha de tenir les administracions. Que si les administracions no es posen les piles, i quan diem administracions volem dir des dels ajuntaments fins a la Generalitat, bé, tot el que podem fer els altres, doncs, és una gota a l'oceà, diguéssim. En canvi, des de les administracions sí que realment, per exemple, o sigui, hi ha, no sé per què és això, no? Perquè ningú dubta, ningú posa en dubte, ningú qüestiona que es posin sancions si algú se salta un semàfor en vermell, per exemple, si algú no compleix les normes de circulació. En canvi, la llei de noció lingüística aprovada pel Parlament de Catalunya, i per tant que és llei, sembla que, home, no podem posar sancions a aquell que no les compleixi. Home, doncs sí, clar, perquè és una de les maneres que tens realment per fer que la llengua sigui necessària. I aquesta mentalitat o la canviem o tenim mala peça al taler. No sé què més, altres coses que es vagin dir importants. Per exemple, ara, això també va sortir en el debat, i ara justament es presentarà una moció, que no la presentem nosaltres, la presenten alguns partits, perquè els poders públics garanteixin aquests drets lingüístics als sabadellencs. I en aquest cas, la moció aquesta, que em sembla que es presentarà, no sé si en un dia d'aquests, es tracta de constituir o de crear una regidoria de llengua i un consell local per tal d'establir un pacte, i també que s'estableixi un pacte local per la llengua, uh-huh, on es concreti realment des de Sabadell què s'hauria de fer, què s'ha de fer, etc. Bé, bàsicament jo em sembla que les conclusions més importants diríem que eren aquestes: la voluntat de les entitats de posar-se les piles i de començar a fer coses, la de pressionar les administracions perquè realment facin la seva feina i facin complir les lleis, i que faci el català sigui útil.
1: T'estava mirant perquè diria que és una de les coses que va avui mateix al ple municipal d'aquest dilluns.
0: Sí.
1: Però volia confirmar, és una moció que presenten...
0: Oh, em sembla que la deuen presentar conjuntament.
1: Sí, Esquerra Republicana, la Crida Junts per Sabadell i el regidor no escrit Gabriel Fernández, perquè l'Ajuntament de Sabadell crea una regidoria de llengua catalana, lideri un Consell Local per la Llengua, que elabori un pla local i s'adhereixi a la xarxa de municipis per la llengua. Mateix. Per tant, avui mateix, a aquesta sessió plenària, doncs aniré a la sessió plenària d'aquesta tarda, es debatrà aquesta qüestió. Uh-huh. Perfecte, Àngel, crec que portes més teca de notícies, no?
0: Sí.
1: Passem ràpid per elles?
0: Sí, per les notícies passarem ràpid perquè, bueno, una mica era fer referència, ja sé que ja és passat això, no? Però tota la polèmica que hi va haver amb el tema del castellà, amb la benedicció de la Torre de Jesús per part del papa. Uh-huh. Bé, i sobretot, el fet de que encara que no està vinculat directament amb la llengua, però sí que està vinculat amb el fet de ser català i el fet de que s'expulsessin 600 cantaires de la basílica que havien estat cantant, que havien dedicat el seu temps a fer que aquell acte fos un èxit, simplement pel fet de que doncs, algun policia va veure que portaven la partitura dels segadors i tenien algunes estelades posades entremig de les partitures. Els van expulsar quan havien de sortir a fora a cantar i que si deien que volien cantar els segadors. A veure, què és algun diguem-ne, acte terrorista cantar els segadors? És la llengua nacional de Catalunya. O sigui, és que si realment que haguessin cantat dins de l'església, però això no és el que va passar. Dins de l'església no era el lloc, però potser fora sí. Vull dir que realment ja, o sigui, estem rodejats per terra, mar i aire, que ja no puguem cantar els segadors és una mica inaudit. Però bueno, això no té massa relació directa amb la llengua. En canvi, sí que en té la no admissió a tràmit pel Tribunal d'Estrasburg de la denúncia que havia fet Òmnium en relació al tema del 25% de l'exigència del 25% del català. Doncs que això no ha estat admès. Bé, és una constatació més de que Europa és l'Europa dels estats. Per tant, o tens un estat o ho tens malament. Llavors aquesta és la conclusió que n'hem de treure els catalans, que sense un estat, doncs difícilment podrem preservar la nostra llengua, la nostra identitat, la nostra cultura, etc. Bé, que potser ja no hauríem de gastar gaires energies presentant querelles a institucions que... Bueno, en el fons sabem que els estats són els qui marquen la pauta. I bé, amb això ja passaríem a l'última secció d'avui.
1: Vinga, va, secció de llengua. Fixar-nos allò en les qüestions de llengua que l'Àngel sempre ens porta per fer un repàs. Perquè a part de parlar català estaria bé que el parléssim bé, també.
0: Exacte, seria tot un què. Sí, perquè si seria no tot tampoc serveix de res. Sí. Sí, perquè sents cada cosa que déu-n'hi-do. Bé, per exemple, avui el que porto és la paraula seure... assentar-se i sentar, que són, hi ha com una mica d'aigua barreig aquí, uh-huh, i que s'utilitza normalment malament i es barregen. Si estem parlant de descansar, de reposar en una cadira, en un banc, en un silló, en un sofà, etc., hem de dir seure o asseure's. Uh-huh. Seure o asseure's. No sentar o sentar-se. Això té un altre significat, sí que existeix aquest verb, però no vol dir l'acció aquesta, vol dir l'acció d'instal·lar-se en un lloc. Uh-huh. Clar,
1: un assentament, no?
0: Si jo m'assento en un banc, no és que m'instal·li allà i em quedi fix allà i allà em munti la caseta, sinó que és un altre significat. Doncs dir, vaig seure en un banc, seure o asseure, em vaig asseure en un banc, les dues formes són correctes. En canvi, dir, em vaig assentar al sofà, no, el sofà no t'hi assentes, d'acord? Uh-huh. I s'utilitza molt. Hi ha una confusió, perquè bueno, és el sentar-se en castellà. Uh-huh. Llavors...
1: Per tant, seu...
0: Seu. Seure.
1: Seu
0: seure. Seure. Seu seure. En canvi, el assentar-se té un significat que pot ser correcte i un que tampoc no ho és. L'ús correcte és el d'establir-se, de consolidar-se, d'instal·lar-se. Per exemple, els colons es van assentar en aquell territori. O sigui, s'hi van quedar i van fer-hi vida, anem.
1: Clar. O bé, van fer un assentament, que per això es diu així, no?
0: Exactament. Mm. El nou diari ja ha estat assentat del tot en la societat. És a dir, s'ha consolidat, mm-hmm, no? En canvi, l'ús incorrecte seria... Ens vam assentar mitja hora, que seria... Tornem a l'ús que dèiem abans, eh? Després, passem a un altre, que també surt la paraula, el verb sentar, en un altre significat completament diferent, que el fem servir malament també. O sigui, l'assentar només té aquest significat que hem dit ara, el d'instal·lar-se i de consolidar-se, d'acord? També es fa servir quan diem, no sé, el dinar no m'ha sentat bé. El dinar m'ha sentat... És que no, existeix, no vol dir res, això, m'ha sentat bé.
1: Aquest està molt, molt estès, eh?
0: Molt estès, molt estès. Has de dir, no se m'ha posat bé. No se m'ha posat, no m'ha sentat. Això és el castellà. No m'ha sentado bien. Sí, sí, no se m'ha posat... És l'equivalent del se m'ha posat bé, d'acord? Tant el sentar-me en aquest sentit, i un altre que també es diu... com diria... donem el significat de donar per fet una cosa. Saps? Això no, no ho podem donar per sentat. No, esclar, no ho podem donar per sentat. No ho podem donar per fet.
1: Per fet.
0: Per fet. Bé, vull dir que aquest verb del sentar...
1: Per tant, en general, el sentar mirem-nos-el bé abans de fer-lo servir.
0: Exacte, abans de dir-lo, sí, rumiem-s'ho dues vegades perquè el fem servir malament.
1: No donem per sentat el sentat.
0: Això mateix.
1: No donem si per fet de, quan fem servir el sentat,
0: de descansar i seure.
1: Sí.
0: Seure. I el sentar, assentar-se només vol dir instal·lar-se.
1: Instal·lar-se o consolidar-se.
0: O consolidar-se, i prou.
1: Perfecte. Doncs mira, un aprenentatge més que hem fet una vegada més amb aquesta secció per la llengua. Àngels, gràcies i bon estiu.
0: Molt bé, bon estiu. Igualment a tothom.
1: Que vagi molt bé. Adéu.
0: Aguantarem la calor com puguem.
1: Com puguem, és que ens tocarà. Adéu.

0: cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
1: Bona tarda, sóc la Iciar del Prat i us vull recomanar la sèrie Rabalear, que, com bé indica el seu nom, està ambientada en el barri del Raval de Barcelona. La sèrie compta la història d'una família que lluita per salvar el seu restaurant familiar de tota la vida i que ha passat de generació en generació durant 3 generacions. Tot canvia després de que un fons d'inversió compri l'edifici on es troba el restaurant. A partir d'aquí, la sèrie tracta problemes que patim al món, com ara la gentrificació, l'especulació immobiliària, els desnonaments i el problema de l'habitatge. La història està inspirada en fets reals, cosa la qual la fa més emotiva i creïble. Us recomano aquesta sèrie ja que convida a reflexionar sobre problemes reals que afecten la nostra realitat. La podeu veure completa a HBO Max i a Movistar Plus i es preveu que pròximament també estigui disponible a 3Cat. Espero que us animeu a donar-li una oportunitat.
2: El que hem estat intentant és salvar aquest restaurant.
3: Si aquest és el preu a pagar, val més que pleguem.
4: Fes-ho fora com sigui.
3: Fora d'aquí! No em toquis! No em toquis!
4: Tu això? Tu estàs parint com un joc i és perillós.

la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: Ja acabem aquest Connectats de dimarts parlant del FEM Festival de Castellà del Vallès, que arriba aquest juliol a la seva 6a edició amb un format renovat. El cicle, impulsat per les regidories de Cultura i Feminismes de l'Ajuntament, deixa de concentrar els concerts en un únic cap de setmana i reparteix la programació en 4 divendres consecutius i en diferents espais. Marina Antúnez, Ràdio Castellà, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Avui parlem d'una de les activitats que té més èxit aquest estiu. Les nits d'estiu és el que emmarca tota l'activitat d'aquest mes de juliol a Castellà del Vallès. I una de les que té lloc en clau femenina és el FEM Festival. Música en clau femenina amb diverses artistes convidades i amb diversos espais, també. Però no ens volem avançar als esdeveniments. Avui hem trucat a la regidora de Cultura, la Joana Borrego, perquè ens ho expliqui tot plegat. Joana, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Benvinguda.
2: Gràcies.
1: Amb moltes ganes de començar novament aquest FEM Festival, que, com dèiem, doncs ha canviat de... Bueno, canvia artistes, com cada any, però també canvia d'espais, no? Aquesta seria com una de les novetats, podríem dir, d'aquest any?
2: Sí, sí, la veritat que canvia d'espai i de format.
1: Uh-huh. Molt bé.
2: Llavors, sí, hem creat un format diferent.
1: D'acord. Ja fa 6 anys que es fa aquest festival, torna a reivindicar, com dèiem, el talent artístic femení i feminista, no? Fent visible, doncs, aquesta presència de dones als escenaris com a cantants, compositores i instrumentistes. Explica'ns una miqueta, doncs, això, com heu pensat o com heu plantejat el FEM Festival d'aquest 2026?
2: Sí. Bueno, primer dir-te amb el que comentes que sí, que el FEM Festival neix precisament per canviar... de posar les dones al centre, no?, per demostrar la qualitat, la diversitat dels seus projectes i per crear referents femenins potents per tothom. Dit això, que és molt, molt important per no perdre la gènesi, com tu dius, doncs el que hem fet és, a banda de transformar el panorama musical, també hem transformat el que és el nostre propi poble. O sigui, sortim dels escenaris habituals i ens convertim en un cicle diferent. Durant els 4 primers divendres de juliol, que això també és molt important, aquest format, i portem la música a espais patrimonials, racons emblemàtics de Castellà, perquè també volem que la ciutadania redescobreixi, doncs, el nostre patrimoni històric i natural, doncs, a través d'una mirada cultural. O sigui, que per nosaltres és una fusió, no?, perfecta entre la bellesa dels nostres espais i la potència de l'art de les dones.
1: Altres anys es concentrava el FEM Festival en un sol cap de setmana i aquest cop, com deies, 4 divendres de juliol.
2: Sí, sí, sí.
1: Per què s'opta per aquesta opció?
2: Perquè hem pensat, primer, que també quedaria dins de les nits d'estiu i potser és una manera també que les persones gaudeixin d'una manera, no?, més individual. No de fer de cop... diversos dies amb hores diferents, sinó com de, no?, paladar. Allò que dius, bueno, pair-ho, gaudir, i dir, ostres, la setmana que ve doncs tindrem una altra cosa. I creiem que és un format que sobretot parlant de l'estiu, pot funcionar molt bé. A més, els divendres, molta gent encara no ha marxat. Bueno, hem pensat que sempre cada any intentem donar una volta. I ja el primer sí que vam fer-ho en 2 caps de setmana, però concentrats, i bé, hem pensat de fer-ho d'aquesta manera i viure més aquesta part patrimonial, també.
1: Doncs, Joana, si et sembla, anem desgranant a poc el que podrem veure aquest any. Comencem el divendres 3 de juliol, no?
2: Sí.
1: Molt bé.
2: Comencem al Parc de Canyelles, amb la sensibilitat i la veu, que és única, de Gemma Humet, i que inaugurarà aquest cicle en aquest entorn, que és dins del poble, però és un entorn natural amb unes vistes precioses, que hi ha gent que es viu, però segur que hi ha gent que redescobreix aquest indret.
1: Molt bé, Parc de Canyelles, primera cita, a 9:45 del vespre, per tant, una hora ja que et permet allò anar-hi sopada, no?
2: Sí, sí, són hores que pensem que, a més, amb aquesta calor vindrà molt de gust, després de sopar, doncs, poder anar a gaudir d'aquesta fantàstica música.
1: A la mateixa hora, però divendres 10 de juliol, tenim a la Bianca Estec. Parla'ns una miqueta de qui és aquesta artista.
2: Bueno, té un estil íntim, és cantautora i crec que també és arquitecta. Vull dir que és una persona molt completa i creiem que el tipus de música de tan íntim quedarà superbé als jardins de Torre Balada de l'Escola de Música. És un lloc que alguna coseta s'ha fet, però creiem que pot donar molt de sí, perquè és un lloc també emblemàtic i molt patrimonial. Vull dir, tenim la natura dels jardins, però també tenim el que significa l'edifici de Torre Balada.
1: Clar, aquí ja veiem aquesta pinzellada que ens comentaves, Joana, de l'empremta patrimonial, aquesta escola de música tan bonica per fora, també, amb aquests jardins doncs, restaurats, que podrem viure doncs, aquesta manera musical amb la Bianca Stec. Seguim i ho fem el divendres 17 de juliol. Amb qui?
2: Tindrem... Aquesta nit és molt especial. Es farà a la placeta del carrer del Serrat del Vent, o sigui que ens haurem d'anar una miqueta més lluny, i hi haurà dues sessions de música i dansa compromesa, de la mà del duet Les Impossibles, format per les germanes Clara i Ariadna Pella. Creiem que hi ha... Bueno, que Més Dansa és un lloc molt... molt adient per fer-ho, i a banda, doncs, per descomptat que tenim unes vistes també precioses i podrem gaudir en dues sessions. Hi haurà una a les 9 i una a les 10, i el que vulguis podrà quedar també. Però realment ja creiem que quedarà molt bé, i a més que són magnífiques aquestes germanes, i la combinació entre música i dansa quedarà fantàstic.
1: Ens han comentat algú... On és aquesta placeta del carrer del Serrat del Vent? És la que hi ha dalt de tot de Castellà, diguéssim, direcció Sentmenat, cap al tanatori o no?
2: Sí, exacte. Sí, és allà. És allà. Ja haurem de... Per això, també serà un camí agradable, podrem caminar i arribar, fer una miqueta de pujada i poder gaudir. També és un lloc que no és massa conegut, i creiem, dins de buscar llocs emblemàtics, que pensem que té unes vistes precioses i que crec que no les gaudim. I d'aquesta manera trencarem una miqueta, doncs, poder-ho fer d'una altra manera.
1: Del 17 saltem al 24 de juliol, a 9:45, altra vegada, amb l'Alba Carmona, aquest cop, no?
2: Sí, l'Alba Carmona, acompanyada del guitarrista Jesús Guerrero, i realment és molta fusió d'estils, i sobretot, bueno, presentarà el seu emotiu disc, Ofrenda, i tancarem el festival als jardins del Palau Tolrà, un altre cop més jardins i patrimoni, perquè tindrem la sort de gaudir d'aquests jardins tan fantàstics i de lo que és el Palau Tolrà.
1: En aquest cas amb l'Alba Carmona. Però el dissabte 18 de juliol també hi ha una altra proposta, no?, musical, amb aquesta idea dels parcs en concert.
2: Sí, el que... Val, no, de la Diputació. No l'hem dit, sí. El que passa que no l'hem dit perquè, bueno, estàvem més... No està dins del que és el
1: Fem Festival.
2: Però si vols que et digui, espera, que ara no. Has agafat una miqueta així. Segur que ara no ens surt el...
1: Clar, bé, la idea que ens ha vingut i la il·lusió que ens ha fet és que és la Sara Roy, que és una ex-Macedònia, no? I això ens fa especial il·lusió.
2: Per això és una oportunitat que tenim de veure. És que ara, perdona, no ens sortia el nom, que no és el primer cop que la tenim.
1: No, exacte, perquè la Sara Roy potser, si no m'equivoco, va venir a un Fem Festival, o era en un altre marc. Però...
2: Jo crec recordar que la Sara Roy va venir dins del Mirador. Recorda el Mirador. A més, va tenir molta claca de
1: Macedònia's fans, no?
2: I realment, no l'hem dit perquè no és Fem Festival, però sí que és de Viu al Parc d'una altra manera, i també podem dir, és dona, i també estem gaudint d'un lloc emblemàtic i natural del nostre espai, i a sobre, doncs, amb unes raels castellarenques d'un vincle.
1: Exacte, i els jardins del Palau Tolrà també, no?
2: Exacte. Sí,
1: molt
2: sí.
1: Bé, doncs aquest any veig que en el Fem Festival sí que hi ha allò... autores, o sigui que heu triat l'artista única, sí. Bueno, en el cas de les dues germanes, no?, Clara i Ariadna Pella, però sí, en altres ocasions que s'havien escollit bandes, no?, bandes de dones, i en aquest cas no, trieu les cantautores.
2: Aquest any hem optat més per un estil més diferent i sobretot cantautores. Totes, jo crec que, bueno, cada any intentem donar-li una volteta, i, bueno, sempre al final és buscar que, no, que el públic li agradi, gaudeixi i res, hem volgut donar aquesta volta, esperem que funcioni. Sobretot el que funciona és això, és donar la visibilitat i el paper a tot el que són els referents femenins i potents que tenim i que moltes vegades, encara que no ho sembli, doncs el tenim a vegades amagat. Uh-huh. I nosaltres, doncs, com tu dius, ja és la sisena, perquè va haver-hi Covid al mig,
1: sí.
2: I és una aposta que creiem molt des de la regidoria, perquè això sí que ha de quedar clar, que és un binomi que fem entre regidoria de feminisme i regidoria de cultura.
1: Uh-huh.
2: Vull dir que aquí estem totes les dues, bueno, l'Ajuntament, però totes aquestes dues regidories treballant i creient en el projecte.
1: Sobretot per això, perquè la protagonista és la dona, però també, a més, musicalment parlant, independentment ara del fet aquest, no?, que són totes artistes dones, també heu triat diferents estils musicals, cosa que també ens agrada,
2: sí,
1: no?, perquè tenim oportunitat d'escoltar una miqueta de tot.
2: Sí, jo crec que importa... Sempre intentem també tenir estils diferents, però és veritat que en aquest cas passem amb estil molt, molt diferent. No podem comparar una amb l'altra i l'Alba Carmona pensem que donarà també un toc molt especial, sobretot amb aquest emotiu disc que té. I el tema d'incorporar la dansa amb la música i amb les germanes Pella pensem que també és una bona aposta. Realment creiem que la gent estarà contenta i bueno, tots estem treballant perquè sigui possible i puguem gaudir.
1: Ja per anar acabant, Joana, i per qui no ho sàpiga encara, què ha de fer, qui vulgui venir, és de pagament, és gratuït, com funciona?
2: No, és gratuït, no s'ha de fer cita prèvia, i això sí que és molt, molt important, perquè són totalment gratuïts, això, no cal reservar, i només cal programar-se el divendres de juliol, i venir a Castellà, passejar pel nostre patrimoni i deixar-se emocionar pel millor talent femení.
1: Uh-huh.
2: O sigui que us hi esperem a totes i a tots. Vull dir que és això, tenir moltes ganes i passejar pel nostre poble.
1: Perfecte, doncs ens ho apuntem a l'agenda. Recordeu que hi ha quatre cites, el 3, el 10, el 17 i el 24. Comencem el 3 de juliol amb la Gemma Humet, sobradament reconeguda al nostre país, aquesta artistassa, també, que és ja una cosa, una entrada molt forta, Joan, aquesta, ja, començar amb la Gemma Humet.
2: Jo crec que fem una entrada, un mig i una sortida molt forta.
1: Perfecte, doncs Joana Borrego, la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Castellà, que avui ens ha explicat, ens ha parlat d'aquest Fem Festival, la música en clau femenina que arriba doncs ja a aquesta sisena edició. Joana, moltíssimes gràcies i molta sort per aquest any.
2: Moltes gràcies a vosaltres i us esperem a totes i a tots.
1: D'acord, a reveure. I nosaltres també ho deixem aquí, Carme. Moltes gràcies i fins la propera.
0: Perfecte. Gràcies a la Marina Antúnez i també a la regidora de Castellà. Hem pres nota de les dates per aquest Fem Festival. I aquí acaba aquesta edició de dimarts del Connectats. Gràcies a tots. Demà més, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Les activitats amb aigua podrien guanyar protagonisme en les pròximes edicions de la Festa Major de Sant Cugat. L'Ajuntament estudiarà ampliar aquest tipus de propostes després que les altes temperatures hagin marcat bona part de la celebració d'enguany. Durant la valoració de la festa, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha assegurat que el consistori ja treballa amb aquesta idea de cara al futur. La regidora ha explicat que la gran afluència de públic als Jocs Aquàtics del Parc Central ha evidenciat la necessitat d'oferir més espais refrescants. El consistori també estudiarà com millorar el funcionament d'aquestes activitats perquè l'espera sigui més amena. Més enllà d'aquest anunci, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha fet un balanç molt positiu de la Festa Major. Ha destacat la cultura popular com a eix vertebrador de la programació i ha posat en valor l'esforç de les entitats, els serveis municipals i els cossos d'emergència. L'Esbart Sant Cugat, l'Esbart Mediterrani, la Comissió del Pagalí Joan, la Unió Sant Cugatenca i els Geganters de Sant Cugat han expressat el seu malestar per la gestió de la presentació de la nova ubicació del mosaic del Pagalí Joan. En un comunicat conjunt, les cinc entitats asseguren que no van ser convidades a l'acte previst per aquest dilluns i lamenten no haver estat tingudes en compte ni en el trasllat ni en la reinauguració de la peça. Poc després que les entitats fessin públic el seu comunicat, l'Ajuntament va comunicar als mitjans de comunicació la cancel·lació de l'acte previst per aquest dilluns. Per la seva banda, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha reconegut que ha estat un error i ha reiterat la disculpa a les entitats. Després de la crema del xiprer de la plaça d'Octavià, aquest diumenge, a la trobada d'entremesos de Festa Major, en rebre una guspira de la pirotècnica de Diables de Torredembarra, el tècnic municipal de Protecció Civil, Gabriel Mas, ha analitzat els fets. Mas ha explicat que s'han d'avaluar les causes i aprendre dels possibles errors. Abans de l'acte es donen consells on s'ha de cremar i on no, ha explicat el tècnic municipal. Per de la seva banda, la coordinadora d'entremesos de Cultura Popular i Tradicional, organitzadora de l'acte, a més un comunicat on assegura que es van seguir tots els protocols en l'incident del xiprer, que va ser inesperat i que l'organització lamenta els fets. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Healthing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
6: Bé, i què voleu fer aquests dies?
7: Anar a una piscina caribenya.
8: Dormir en un hotel del Far West.
9: Volar a llums d'un drac.
6: Doncs tinc el lloc ideal. Wow! PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Aquest 2026 reprenem la secció literària del Faves Comptades, però ho farem amb un nou espai dedicat a les editorials locals. Quines són, com funcionen, quina és la seva trajectòria, quins són els seus últims treballs i també ens interessarem pels projectes. Avui comencem amb Bilbo Edicions i Publicitat i per parlar-ne hem convidat en Jaume Cot, que és cap de la redacció de Bilbo. Com estàs, Jaume?
1: Hola, doncs mira, una mica enfredolit, que tenim un matí fresc.
0: Fa un matí fresc, no com altres dies, però sí que es nota que som a l'hivern. Som a l'hivern. Bé, doncs parlem d'una editorial gran, petita, amb trajectòria, amb experiència. Tu com la definiries?
1: Doncs mira, jo em quedaria greu amb tots els adjectius que has fet servir, perquè jo crec que som, d'una banda, som més aviat petits, és una editorial familiar, som unes 15 persones a l'equip, però també penso que tenim una vocació molt internacional, molt global, tenim productes a tot el món, i mira, les properes setmanes estarem a París, estarem a Rimini, Itàlia, estarem a Dubai fent distribució i projecció dels nostres productes. O sigui que ja et dic que tenim una estructura més aviat petita, familiar, però amb
0: sou
1: una
0: molt
1: visió,
0: grans,
1: amb una
0: molt,
1: visió molt, molt global.
0: Sí, sí, tant. Per cert, per si algú no ho sap encara, us trobeu al carrer del Carme. És que esteu al rovell de l'ou, al centre de la ciutat, i esteu allà fa molts anys.
1: Doncs sí, jo diria que més de 30 anys, com a mínim. No vam arrencar a Sant Cugat. L'editorial va començar l'any 80 a Barcelona, a l'Eixample, però als pocs anys ens vam venir cap aquí. El fundador, el senyor Rafael Vilabosch, d'aquí venen les sigles de l'editorial, Vilabosch, Bilbo, doncs es va mudar cap aquí, cap a Sant Cugat, va trobar que l'espai reunia doncs les condicions que necessitàvem per treballar. Volíem una miqueta fugir del que és la bogeria, no?, de la ciutat, i a Sant Cugat teníem tots els ingredients per poder fer la nostra feina perfectament.
0: I tu, des de quan hi ets?
1: Doncs jo ja fa una miqueta. Jo vaig entrar per l'any 2000, o sigui, imagina't. Estic gairebé des que vaig sortir de la carrera de periodisme que ja em vaig col·locar en aquesta editorial. I mira, passat uns quants anyets.
0: M'ha fet molta gràcia perquè la vostra pàgina web em diu no som aquí només per publicar llibres, som aquí per documentar l'excel·lència i honrar l'artesania.
1: Doncs sí, són paraules gruixudes, però realment és la nostra aspiració. Esperem fer-ho, i no només amb llibres, també, com saps, amb revistes, que fem publicacions periòdiques. No són revistes concepte el que estem acostumats a veure en el quiosc, però sí, són publicacions molt tècniques, periòdiques, que intenten tenir un contingut molt, molt elaborat.
0: Però estan adreçades a qui?
1: Mira, jo crec que sobretot és un contingut per professionals, per gent que s'hi dedica, cuiners, chefs. Nosaltres, de fet, el nostre producte estrella és el Books for Chefs, que és un espai, una plataforma de venda i distribució de publicacions, i estem pensats pel professional. Sí que és veritat que tenim molts no li fem un lleig a ningú, o sigui que si hi ha persones que tenen com a afició el món de la cuina i la gastronomia, doncs potser poden trobar productes en el nostre catàleg que li poden interessar. Però són productes ja per un nivell mig avançat.
0: La gent que estigui interessada i pot accedir a les vostres publicacions digitalment, és a dir, a través de la vostra web,
1: sí,
0: o també pot aconseguir les revistes a paper?
1: Mira, òbviament avui dia, doncs, amb el tema d'online, realment és el que ens ha permès molt internacionalitzar-nos i fem una gran tasca a nivell online, però el nostre producte estrella segueix sent el paper. O sigui, realment, les nostres publicacions, sobretot les comercialitzem en paper, ens sentim molt orgullosos perquè fem anar molt encara el llibre, la revista en paper, i el nostre públic ens ho valora molt. Llavors, sí que fem edicions digitals de sobretot de les publicacions periòdiques, però el producte principal és en paper.
0: Però per al públic en general, on pot aconseguir les vostres revistes, per
1: exemple?
0: Sí,
1: que és veritat que, sobretot online. Ara, també convido a la gent que ens està escoltant i és d'aquí Sant Cugat o viu a prop, que ens passin a veure, que no fem...
0: Teniu les portes obertes.
1: I tant, som una oficina, no trobaran una botiga de porta al carrer, però si es pot... Es pugen les escales, són unes oficines i estem oberts amb horari d'oficina. Vull dir que si ens volen conèixer i volen tafanejar una miqueta les revistes i llibres que tenim perquè els agrada aquest món, doncs els animo que ens vinguin a visitar.
0: Bilbo Edicions des del 1984, sí?
1: 1980, 1984, sobretot 1980. Realment vam començar amb una alimentària. Vam presentar-nos en una fira alimentària i allà vam treure el primer número de la nostra primera revista i principal, que es diu Dulci Pas. Bueno, ara l'hem fet una mica més simple, ara es diu De Pas, a seca, que és, sembla que és més fàcil de pronunciar, i que és una revista dedicada sobretot al món de la pastisseria i al pa, i allà ens vam presentar l'any 80. I mira, ara anem pel número 517, imagina't.
0: De Pas, per tant, és l'origen de la vostra feina, el primer dels productes de la vostra editorial. Com ha evolucionat des del naixement d'aquesta revista a l'actualitat? El treball, la feina, allò que heu anat generant?
1: Mira, nosaltres el que ens hem donat compte és que especialitzar-nos era un valor que, en el que trobàvem un sentit, i ens sentim una miqueta cosins germans amb vosaltres, en el sentit de que unes revistes com les nostres és com fer una publicació local, un medi local. L'únic que, en lloc d'estar en un terme municipal, estem en un sector professional, que en aquest cas són els pastissers, o són els forners, o són els gelaters, perquè també fem una revista només per gelaters artesans. Llavors, són com comunitats petites on nosaltres fem una miqueta de vertebradors a l'hora de ser un punt de trobada per a aquests sectors. Llavors, l'evolució, bàsicament, i simplificant molt, primer vam anar a mercat espanyol, a mercat nacional. Aquest mercat de seguida ens va obrir la porta a tot el que és el món de parla hispana, i per tant també ens va permetre arribar a Sud-amèrica. I a partir, sobretot, de l'any 2007-2008, ens vam sentir amb la necessitat, de les circumstàncies i la situació econòmica, que era una miqueta delicada en aquell moment, d'obrir mercat. I llavors vam començar a fer les coses en anglès. Llavors moltes de les nostres publicacions o són bilingüe, en castellà i en anglès, o són directament en anglès. I això ens va permetre, doncs, conèixer tot un mercat que és, per nosaltres, fascinant, tant en el món americà com en el món asiàtic, sobretot, o amb molta receptivitat pels productes que els hi podíem oferir.
0: I ara mateix, en quina posició esteu dins del sector? Perquè m'imagino que també hi ha competència, no? Hi ha més gent que s'hi dedica, sí, al que vosaltres feu.
1: Hi ha molta gent, però sí que vull pensar, i no és per llançar-nos flors, però sí que crec que som una editorial bastant única, perquè, per exemple, aquí al país no hi ha gaires editorials amb aquesta vocació tan tècnica i tan professional. Llavors sí que pot haver algun cas, però sobretot fora el que passa és que o bé hi ha sectors com, per exemple, França, hi ha una gran tradició gastronòmica. Què els hi passa a França? Doncs que les editorials tendeixen a fer les seves publicacions per tots els públics, no només pels professionals. Llavors, una editorial que només s'enfoqui a fer publicacions tècniques, jo et diria que som de les poques al món que ho fem. O sigui, n'hi ha 3 o 4, no n'hi ha més.
0: Una mica també la clau de l'èxit és aquesta aposta que feu per la qualitat de les vostres publicacions. Només veient les revistes, veient les portades dels llibres, dius, és que es poden menjar. Realment, amb la vista almenys,
1: no? És que la gastronomia és un ofici i és un sector molt bonic, realment, i més si ens en fixem amb la part de la pastisseria, per exemple, que realment cuida molt les presentacions. Jo et diria que fins i tot té una part artística, i de fet, doncs mira, sí, jo d'aquí 4 dies vaig a París perquè hi ha el campionat d'Europa de pastisseria, i allà fan grans peces artístiques en sucre, en xocolata, en gel. La part de la presentació és superimportant. Llavors, jo crec que es mereixien unes publicacions que estiguessin a l'altura. I, bueno, com qualsevol altra publicació cultural o artística, doncs mires de cuidar molt la imatge, perquè el producte que estàs treballant crec que s'ho mereix.
0: Teniu el De Pas, que és l'origen de tot. Teniu la revista Arte Heladero.
1: Exacte.
0: I després Saber i Sabor, que s'ha centrat en l'alta cuina. Hi ha alguna publicació més?
1: Doncs mira, això és el que has anomenat, és el nostre principi. Aquestes publicacions les vam anar llançant als anys 80, i com et deia, el 2008 va ser quan vam fer el salt cap al món exterior, i llavors vam fer dues publicacions més. Una que es diu So Good Magazine, que és només en anglès i és pel món de la pastisseria, alta pastisseria moderna, i més recentment, fa 2 anys, hem tret una només per gelaters, que es diu So Cool. I en fem una a l'any, una publicació de més de 300 pàgines, i intentem mostrar tota la creativitat que hi ha al món del gelat, que és fascinant. t'ho podries imaginar.
0: Periodicitat, ara parlaves de Sou Cool un cop l'any?
1: Sí.
0: La resta de publicacions, quina periodicitat tenen? Les més habituals, el de Pas, sí. L'Arte Ladero i Saber i Sabor.
1: Doncs mira, tenim unes quantes que són només dos cops a l'any, són semestrals, perquè són edicions molt gruixudes, amb més de 300 pàgines, i després en tenim de quatre, o sigui, trimestrals, que és la de Gelateria, l'Arte Ladero, i Dulce Pas, que és bimestral, que en fem sis a l'any.
0: Uh-huh. Els continguts... Aquí poses tu la teva imaginació, el teu coneixement, les teves capacitats.
1: Jo la veritat és que em sento molt afortunat, perquè són sectors en què no para de passar coses i la gent et fa, doncs, és que ja sigui per la part dels campionats que et deia abans, per la part de negocis molt personals on la gent hi posa molta passió, doncs és que estàs constantment trobant-te amb persones que, a més, conviuen amb tant de carinyo el que fan, doncs se t'encomana una miqueta. Així que realment no ens avorrim, perquè sigui per la part de la fleca, que també estem en un moment en què hi ha molts projectes de fleca d'autor molt personals, sigui per la part de la pastisseria, el dolç o la gastronomia dolça, doncs és que no para de passar cosetes interessants.
0: Deus tenir continguts per avorrir-te en el bon sentit de la paraula. A l'hora de destriar i decidir què és el que agafeu per publicar en el pròxim número, tens problemes a l'hora de destriar o no?
1: Sí, home, sempre s'ha de fer un procés de selecció. Nosaltres intentem, òbviament, doncs, pensar què és el que el lector pot valorar més, i alhora també doncs, has de tenir en compte, nosaltres els diem els col·laboradors, els autors dels continguts són col·laboradors perquè al final t'estan oferint amb molta generositat doncs, propostes que ells t'ensenyen...
0: Són tot experts.
1: Són experts en la matèria, uh-huh. que t'ensenyen amb detall. Doncs, per exemple, doncs, quan hi ha hagut el guanyador del millor croissant de l'Estat, doncs anem a fer-li un reportatge. I ell explica amb detall com ha fet aquell croissant, no? Llavors, doncs, són col·laboradors que ens permeten fer un contingut que tècnicament estigui molt elaborat. Nosaltres el que volem també és diferenciar-nos una miqueta, perquè avui dia amb les xarxes socials hi ha, anem a dir, molt soroll, hi ha una allau d'impactes també en el món de la gastronomia o la pastisseria, per exemple, constant, i el que volem és que a la revista trobin un espai doncs, on seure's, on llegir, i on no només vegin una imatge, sinó que entenguin la història que acompanya aquella imatge. I aquest és una mica el nostre esperit.
0: Mm-hmm. Jaume, abans d'acabar, explica'm algun dels projectes que teniu previstos pròximament.
1: Doncs mira, ara estem en... Són projectes, t'explico coses que estan molt fents, estan en una fase molt embrionària, mm-hmm. però amb una miqueta de sort jo crec que podran veure la llum en breu. Mira, un dels temes que tenim que té més demanda és tot el món de la bruixeria, les masses, el pa... Realment és una activitat que avui dia té molt interès i realment es veu que la gent valora aquest tipus de productes quan són artesans. Llavors estem fent un llibre amb un forner andalús que ha estat premiat i que és una figura molt destacada dintre del país... I si tot va bé, doncs en uns mesos veurà la llum. Serà un llibre al voltant de brioixeria d'autor i masses de pa també d'autor.
0: Llibre.
1: Llibre, eh? Uh-huh. Això per un cantó serà un dels llibres que estem treballant. I un altre també l'estem fent amb un pastisser d'aquí, que és un pastisser que també ha tingut una trajectòria molt destacada, tot i que és molt jove, que és en Miquel Guarro, i amb aquest noi estem doncs, obtenint l'objectiu d'ensenyar tot el seu concepte de pastisseria, que és molt trencador, perquè doncs, s'allunya una miqueta del que estem acostumats a veure en la majoria d'establiments o en els supermercats. Uh-huh. I aquest també és un altre projecte que, amb sort, doncs, també veurà la llum aquest any.
0: Déu-n'hi-do, teniu feina, eh?
1: No ens avorrim. Et dic, Carme, que
0: no us avorrim.
1: No parem.
0: Ja ho veig. I aquest llibre que ens has portat, que té una portada fantàstica, senzilla, sí. Podríem dir que minimalista,
1: doncs mira,
0: perquè és fantàstica.
1: És un llibre que hem tret fa unes setmanes i que podria agradar no només a la gent que està en el món de la gastronomia, sinó també a qualsevol persona amb inquietuds artístiques i pictòriques, perquè és un llibre d'un xef bielorrus que ha destacat molt en la decoració de bombons i fa tècniques de pintura aplicades al bombó molt revolucionàries. Per dir-te que fa servir una ampolla de plàstic per fer una tècnica que li dona un efecte especial en l'estucat del bombó, per exemple. Tinc un exemple que em podria dir molts més, eh?
0: Déu-n'hi-do, quina però curiositat, eh?
1: Que són tècniques de pintura i decorat molt, molt revolucionàries.
0: Jaume Cot, cap de redacció de Bilbo Edicions, moltíssimes gràcies. I t'esperem d'aquí uns mesos perquè ens expliquis més novetats.
1: Sí, perquè, per exemple, no, m'he oblidat de parlar-te dels concursos que organitzem. I això ho hem de deixar per un altre dia.
0: Si vols, ho deixem per un altre dia.
1: D'aquí 3 mesos fem el concurs de la millor pasta de te de l'Estat.
0: Millor pasta de te. Sí, d'això n'hem parlat en alguna ocasió.
1: Ens anem al País Basc i intentarem que participi. Intentarem, no, segur que ho aconseguim, doncs més de 200 participants de tot l'Estat per portar la seva millor pasta de te i intentar guanyar aquest concurs.
0: M'has dit d'aquí ja? Quan?
1: Al mes de març.
0: Al mes de març. Val. Bueno, a tu. Jaume, moltíssimes gràcies per la visita.
1: Moltes gràcies per acollir-me.
0: Bon dia.
1: Bon dia.

0: Un divendres més tornem a parlar de les biblioteques de Sant Cugat i ho fem, com sempre, de la mà i en companyia de la Montse Collazos, que és directora de les biblioteques de la nostra ciutat. Montse, benvinguda.
1: Bon dia, Carme.
0: Avui és el primer dels espais d'aquest 2026, per tant, estrenem, reestrenem aquesta secció i jo diria que ho podem fer amb bons propòsits, no? Que és el que s'acostuma a fer quan un comença un any nou. Què et sembla?
1: Em sembla meravellós.
0: Sí, no?
1: I
0: De quina manera podem articular tot això? Perquè aquí es tracta de parlar de llibres, de fer propostes, d'orientar una mica el personal, no? que ens segueix, vinculant-ho a aquests bons propòsits.
1: Sí. Jo sento que les persones... sovint fem a inicis d'any doncs, aquest compromís amb un mateix de tenir uns bons propòsits.
0: Sí, sí.
1: I us puc assegurar que els llibres de les biblioteques poden col·laborar en aquests bons propòsits. Sovint les persones es diuen «Oh, és que vull aprendre un idioma nou» o «vull millorar l'idioma en el que no em sento tan segur o tan segura». O bé vull alimentar-me millor, o bé vull millorar la meva salut a nivell físic o mental, o simplement em proposo llegir més, perquè és que l'any passat no vaig dedicar suficient temps
0: això
1: a la lectura.
0: També, això també. També tocaria. Per tant, recollim tots aquests bons propòsits i anem desgranant una mica quines propostes es poden fer a través de les vostres...

0: Podem ser curiosos.
1: Però podem ser curiosos. I curiosa he estat jo en companyia de les meves companyes de la biblioteca, i per aquest motiu ha aparegut una joia a les meves mans que tinc ganes de compartir amb vosaltres.
0: Aviam.
1: A veure, és un llibre que es diu Anacotoba, el lenguaje de las flores, pequeño diccionario japonés para las cosas sin nombre.
0: És curiós, eh?, això de les coses sense nom.
1: Les coses sense nom. I jo el primer que vaig preguntar-me, quan vaig llegir aquest paràgraf, aquest subtítol, és si no tenen nom, poden ser coses?
0: Ui, aquí entraríem en un debat, eh?
1: Però...
0: Molt filosòfic,
1: sí,
0: això.
1: Sí, però en obrir el llibre vaig descobrir conceptes com el ginkgo.
0: Que què és, exactament?
1: Diu que és el passeig en cerca d'inspiració. Ens diu aquest llibre, aquest petit diccionari. Diu, literalmente, componer y pasear. Especialmente usado para las incursiones en plena naturaleza de los poetas de haikus, en grupo o en solitario. Caminan durante una o dos horas sin pensar en nada mientras permanecen atentos al entorno. Eligen un lugar pintoresco, con buenas vistas, donde la estación actual se mueve en todo su esplendor, para así encontrar escenas y motivos sobre los que escribir. Pueden tomar notas durante la ruta, pero no dibujos o fotografías. Lo importante es dejar que las imágenes se queden grabadas en la mente del poeta. Cuando lo realizan un grupo, después del paseo, todos se reúnen en un kukai, en un encuentro de haikus, para poner en común los distintos poemas que les ha inspirado el mismo paseo. En resumen, que las musas te cojan paseando.
0: Ostres, és una descripció d'un concepte. És veritat que no és una cosa. No és una cosa.
1: No és una cosa. I n'està ple, el llibre. N'està ple de conceptes.
0: Tornem a recordar el...
1: Sí. El títol és Anacotoba, el lenguaje de las flores. Pequeño diccionario japonés para las cosas sin nombre.
0: Uh-huh. Doncs anem molt ràpidament a un altre dels propòsits, que podria ser el de millorar la nostra salut, tant física com mental.
1: Sí. També, les biblioteques són plenes de llibres per poder fer exercici físic, per poder millorar la salut mental, també. I un parell de recomanacions que avui hem dut aquí a la ràdio, és, una d'elles és un llibre de la Nazaret Castellanos, que és una neurocientífica, que es diu Neurociencia del cuerpo, cómo el organismo esculpe el cerebro. En el sentit de que aquest llibre reflexiona i ens convida a conèixer totes les habilitats que nosaltres mateixes podem dur a terme, executar, per millorar tant la salut del nostre cos com la salut del nostre cervell. I una altra de les recomanacions és un llibre d'en Ramiro Calle que es diu Postura y respiración. Hem triat un parell de llibres així més calmats, no n'hem triat un... I que podem posar en pràctica, perquè aquest llibre del Ramiro Calle inclou diversos moviments de ioga i també exercicis de respiració. I, Carme, jo voldria convidar-te a posar en pràctica una forma de respirar perquè tu puguis experimentar el propi cos... quina és la diferència de respirar de forma automàtica com ho puguis estar fent al dia a dia a respirar d'aquesta manera i veure com et sents de manera que comencem.
0: Vinga.
1: I si inhales a profunditat comptant 4 temps i després un cop inhalant aquesta profunditat retens l'aire en 6 temps i després d'aquests 6 temps exhales a profunditat, deixant anar tot l'aire a 8 temps, i això ho repeteixes un parell de vegades, inhalant 4 temps, retenint 6 temps, exhalant 8 temps,

0: Tornem-hi. Inhalant 4 temps, retenint 6 temps i exhalar en 8 temps. Facilita d'una forma automàtica.
1: Se'ns adormirà el personal.
0: Facilita
1: d'una... No, la veritat és que hem estat posant en pràctica, eh? Sí. I jo crec que això, fent-ho d'una manera repetitiva, doncs és quan te n'adones del benefici, no? Que la calma, la pau, la tranquil·litat que et dona, com dèiem, es posa en pràctica.
0: Així és.
1: Es pot posar en pràctica. Molt bé, després de millorar la nostra salut, cos i ment, per què no ens plantegem dedicar-nos més temps per nosaltres, no?
0: I tant.
1: Jo crec que en català, hi ha una paraula que està és molt xula, m'agrada molt, que és el badar, que no sé si s'ajusta una mica a aquesta proposta que tu ens vols fer. Ni que sigui cosins germans.
0: Inspira, i tant que sí, inspira. A veure, aquí tenim un llibre que ens ha recomanat el nostre company de la Biblioteca de Volpelleres, l'Arnau, que es diu ¿Cómo no hacer nada? Resistirse a la economía de la atención. La importància del no fer. Bé, a dir una mica... el concepte. Compartim amb els oients un petit paràgraf que hi ha a la contracoberta d'aquest llibre, que diu en un mundo en el que nuestro valor está determinado por la productividad y el rendimiento, la acción de no hacer nada puede ser nuestra mayor forma de protesta. Así lo argumenta en esta obra Jenny Odell, quien cuestiona de manera radical la capitalización de nuestro tiempo, la rentabilización de nuestra atención y el estado de impaciencia y ansiedad en el que vivimos. Sí, necessitem badar. És necessari, està molt bé que fem coses, però també és necessari dedicar temps a no fer-ne.
1: Doncs ho reivindiquem. Eh? Ho reivindiquem des d'aquí, a través d'aquesta proposta que ens ha deixat l'Arnau. Però, clar, hi ha una cosa que és molt comuna també en aquest principi d'any, que és, escolta, ens hem posat, ens hem atipat, tants àpats, tantes festes i tanta celebració. Per tant, alguna cosa hem de fer, no? Ens haurem d'alimentar millor.
0: Sí, tot i que jo crec que algunes persones pensen que després de les festes s'han alimentat molt bé, potser massa i tot. Ara bé, sí que hi ha molts llibres a les biblioteques amb receptaris de receptes saludables que poden motivar-nos a cuinar diferent.
1: Sí.
0: I també hi ha llibres sobre nutrició que ens fan plantejar conceptes al respecte de com ens alimentem i poden fer despertar consciències sobre idees que teníem preconcebudes de que esmorzar correctament poden ser uns cereals i potser no és tan així. Hi ha llibres, la recomanació d'avui n'és una, de l'Aitor Sánchez, aquesta concretament es diu Mi dieta cogea los mitos sobre nutrición que te han hecho creer, que és molt interessant, perquè no només és menjar variat, és plantejar-nos, per exemple, esmorzar diferent i completament correcte, que pugui tenir proteïna i que descartem per complet perquè associem més els ous a un plat de dinar o de sopar. I no és tan així.
1: O sigui que és un llibre que conté molta crítica.
0: Jo no sé si és crítica, sinó instrucció, aprenentatge, orientació sobre el que significa la nutrició. Perquè tenim aliments associats a un àpat concret i no ens ho plantegem que potser no és tan així. Són els nutrients els que tenen importància, el que contenen els nutrients.
1: Sí, sí. Exacte. Doncs a les biblioteques, llibres com aquest, de Mi dieta cogea, i receptaris. Que sí. Receptaris... Des de que el món és món, hi ha receptes que ens poden transportar a altres èpoques, fins i tot. I també les trobareu a les biblioteques. Però hi ha aquest últim propòsit al qual arribem, que és un propòsit que tu ja saps que jo em faig i m'agradaria, que és el de llegir més. Però llegir llibres, no llegir pantalles, val? Ho dic perquè, clar, llegir missatges o llegir mails i coses aquestes no té cap... no té massa sentit, no? Ha de ser una lectura per gaudir. Sí?
0: I tant.
1: Doncs fem-nos aquest propòsit.
0: Dintre d'aquest propòsit, jo a vegades diria, potser ja no és tant llegir més, sinó que allò que llegim, ho llegim amb atenció plena i, com has dit, en gaudim.
1: Sí.
0: I una de les recomanacions és un llibre de l'Alba Donati, que es diu La llibreria del Turó, que en si és una història preciosa perquè està basada en una història real d'una llibreria en un petit municipi italià, no recordo exactament si de menys de 400 habitants, que va tenir un èxit rotund. Què té de bonic aquest llibre? Que no només és la història bonica, és també que hi ha moltes recomanacions literàries.
1: Perquè, ah, sí?
0: Sí, perquè en el desenvolupament de l'estructura, la llibretera explica quines comandes ha fet arribar als seus clients.
1: Clar.
0: Per tant, hi ha cites d'altres llibres que depèn de com també pot venir la curiositat
1: bé, no?
0: I continuar llegint.
1: És un llibre que conté altres llibres.
0: Això mateix.
1: Molt bé.
0: Això mateix. Mm. I també volíem, els companys i jo mateixa, triar aquest llibre perquè, ja que comença l'any, el llibre en si també és l'inici d'un projecte i convidem a les persones a l'inici d'un projecte en el sentit que la protagonista obre una llibreria nova, s'aventura una experiència que és un repte i afortunadament li dona molt bons resultats.
1: És una experiència personal, eh? I m'explicaves abans que, clar, és una biblioteca, però no és únicament una biblioteca, vull dir que ha ampliat la visió d'aquest negoci, podríem dir, no?
0: Sí, és una llibreria en un petit municipi.
1: Ai, una biblioteca.
0: No passa res.
1: Una llibreria, correcte.
0: És una llibreria en un municipi que no només té llibres, sinó que també té diversos elements vinculats al món de la lectura. Que si uns mitjons, que si un mocador, que si una bossa... Tot al voltant del món de la literatura.
1: És una història curiosa, eh?
0: Sí, és una història curiosa.
1: Ja està molt bé. Aquesta és una de les propostes per intentar llegir més o gaudir més de la lectura. En tenim una altra?
0: En tenim una altra que ens va recomanar una companya de la Gabriel Ferrater, la Rosa Montosa, que es diu La equació de la vida, de Jasmina Cadra. És una novel·la que també parlem de viatges o de principis reveladors, ara que comença l'any, no? On el protagonista de la història, arrel d'una notícia molt desagradable, que és el suïcidi de la seva parella, decideix emprendre un viatge convidat per un amic seu a l'Àfrica, en una ONG, on viu milers d'experiències impactants. Aquí ho deixo.
1: Mm. Home, la veritat és que sí, és un trencament que implica un inici. I, per tant, a partir d'aquí, la història pot ser fascinant. Clar, com no, el continent africà, no? Imagina't.
0: Sí, sí.
1: La llibreria del Turó i La equació de la vida. Són aquestes últimes propostes que ens fa la Montse Collazos en aquest espai que obrim, com sempre, a les biblioteques de la ciutat. Tu t'has fet algun propòsit, Montse?
0: El meu propòsit és viure en present d'una forma més constant i no tenir la ment posada tant en el passat o tant en el futur. I la pràctica de ser aquí ara amb tu ja és una materialització d'aquest propòsit.
1: Viure ara i aquí.
0: Sí.
1: Em sembla perfecte. Ho subscrivim, eh? Montse, t'emplacem a la propera sessió i si no ets tu, els companys de la resta de biblioteques.
0: Mm-hmm. Així serà. Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Cultura viva marxa a Valls a parlar amb el Lluís Musté. Ell ens parla de la mulassa i de l'os i els cavallets. Ah, Lluís, aprofitem que et tenim i que ens estàs explicant una mica els elements. Comentaves que hi havia molts més. Ens faries 5 cèntims, perquè a més teniu gegants, no? Quina és la resta d'elements que formen part, doncs, en aquest cas, de la vostra entitat?
4: Sí, mira, tenim... El segon element que vam recuperar va ser la mulassa. Una peça que també sortia documentada el 1764, després hi havia molta més documentació. Sabem qui la va fer l'última, que es va acabar destruint les casernes de Valls durant a finals del segle XIX. I aquesta mulassa sí que, així com el drac, no en sabíem res. La mulassa ens explica com funcionava, quin gremi la portava, i això ens dona pistes en quant a com havia de ser. Deia que la mulassa aixecava el cap i el posaven als balcons, i per allí s'enfilava un dels portadors i recollia menjar que li donaven, i després aquell menjar, una mica com allò de les caramelles, saps? Mm. I llavors recollien menjar, i aquell menjar després feien un àpat, la colla. I llavors, clar, a l'hora de fer la mulassa van proporcionar un coll que hi pogués passar una persona i pogués treure les mans per la boca de la mulassa, i això ens va donar el tamany que té la mulassa de Valls, que durant molts anys va ser la mulassa més gran que hi havia. No per ganes de ser la més gran, sinó sí, perquè això, aquest, el voler recuperar aquesta manera d'actuar, ens la va fer, doncs, d'aquest tamany. I llavors va sortir una mica com ella va voler, perquè era la segona peça que fèiem, encara eren bastant aprenents, i va sortir molt guapa d'aspecte, de xura, i ha acabat sent la peça, hòstia, emblemàtica de Valls. La mulassa és especial, el moment que balla la mulassa, la gent, bueno, hi ha un rebombori a la plaça. Després vam anar fent altres peces de les que hi havien documentades. Vam fer gegants que teníem a l'entitat, gegants d'aquests així d'anar a fer cercavila, a part de molt de material del grup d'animació. Vam recuperar l'os, un element curiós.
3: Lluís, com es diuen? Un segon, perdona. Com es diuen els gegants?
4: Els gegants són gegants que hi ha del grup d'animació, i aquests no tenen ni nom, i després n'hi ha dos que formen part de la història de Vilaniu. I, bueno, Galderic, i, bueno, no me'n recordo tampoc com quin nom tenen. Però, bueno, no són elements... Nosaltres diferenciem molt, sí, el que són els elements que recuperem de la... Sí. Tradicionals, uh-huh, dels elements, diguéssim, d'anar a fer cercaviles. Ho diferenciem molt a l'entitat. Uh-huh. El del grup d'animació, els elements de carnaval, perquè també tenim rèpliques dels elements de la ciutat, el bou que t'he dit abans, el, sí, tenim el bou de carnaval, que és una rèplica d'aquell, enfotent-se en altres mateixos del bou i ridiculitzant-lo i convertint-lo en una figura de carnaval, però és un bou igual, de cartró, de fibra de vidre, uh-huh, amb la mateixa estructura que l'altre. També tenim l'àliga de carnaval, que també se n'enfot de l'àliga de Valls i passa a ser un d'aquests elements. Tenim els gegants de la ciutat, que aquests sí que són els gegants de la ciutat, el gegant, sí, de la porra i la geganta, també de carnaval. I la geganta se'ns ha fet grassa i el gegant se'ns ha fet sec i vell, i això és clar, la part de conya d'aquesta. Però clar, aquests elements els considerem, doncs, com a elements menors, diguéssim. Mm-hmm. Són elements d'anar a fer gresca i passar-s'ho bé, i no és el mateix que els elements seriosos que hem recuperat tradicionals de Valls que hi havia documentats.
3: Sí.
4: És molt diferent el concepte que tenim dels uns als altres.
3: Molt bé. De la mulassa ens explicaves a l'os. Perdona que t'interrompo, però volia saber, doncs, aquest aspecte que ens comentaves ara. L'os.
4: Sí, l'os és curiós, un os, aquí, perquè, clar, sí, normalment els ossos els associem al Pirineu, els valls de l'os del Pirineu.
3: Sí.
4: Són animals que normalment, no, per aquí no n'hi ha, ni el que feien aquestes danses del Pirineu era posar-se una pell d'os, i fer aquestes actuacions generalment són carnavaleres dels valls de l'os. Naltros, aquí a Valls, el trobem documentat, el 1764 surt un os, i surt com a bèstia, o com a imatgeria, perquè ens l'anomena junt amb els gegants, amb l'àliga, amb tots aquests elements, ens anomena un os, i després ens anomena 23 balls més, però que no els especifica. Per tant, no era un ball, per tant, no era una disfressa d'os, que és el fàcil, el que veus per tot arreu, que és, mira, una pell d'os al cap, amb un cap d'os, i amb allò ja fem. Era una peça d'imatgeria festiva. Era un element d'imatgeria festiva. I clar, també, aquí també tenim un dubte, perquè no tenim només que això, parla de l'os. Com serà aquest os? Perquè podia ser l'os aquest dels valls de l'os del Pirineu, o també podia ser un os d'aquests que veies que anaven per les fires fent ballar l'os. Sí. Nosaltres comencem a investigar una mica el tema dels ossos i em surt que aquí a la Riba, a la mateixa comarca de l'Alt Camp, un home vell explica de que ell de petit es havia posat una cuirassa d'anar a caçar l'os, que era una mena de cuirassa que se t'adaptava al cos i que hi havia una daga que sortia en fora, perquè quan l'os se t'aferrava, l'os ell mateix clavava la cuirassa. Bueno, aquest home, ell ho explicava, que de petit, això és un home del poble, els havia posat a la cara, mireu, que ara es posaré la cuirassa aquesta, l'armilla d'anar a caçar l'os. I, bueno, això no té més importància, però sí que estem parlant de que aquí, a la Riba, a l'Alt Camp, a la Riba toca ja les muntanyes de Prades, eh? Però està a 10-12 quilòmetres de Valls, vull dir que és aquí mateix. I hi havia històries d'ossos. Clar, si hi havia històries d'ossos, seran certes o seran fàbules? Però si hi havia històries d'ossos aquí mateix, a la mateixa comarca, van pensar, home, aquí el Vall de l'Os ha de ser d'anar a caçar l'os. És l'os que fa mal, és l'os que empaitem, és l'os que caçem. I llavors van fer una mica com són els valls de l'os. Hi ha uns trabucaires que van al voltant de l'os i que l'acompanyen i que al final, quan se fa el ball, acaben disparant en l'aire i representa que maten l'os. Com trobes a tots els valls de l'os que hi ha per dalt a la Catalunya Nord o que hi ha per la zona d'Andorra o tot això. I d'aquesta manera el recuperem aquesta peça de bestiari. També inicialment es va recuperar no tan ben feta i després al cap d'uns anys li fa una restauració molt important i es converteix en l'os que és ara. I és una peça que també bastant estimada al poble, que a més per Sant Joan cada any la canalla que han deixat de fer servir el xumet el van a donar a l'os.
3: Oh.
4: I l'os va tot carregat dels xumets que li donen la canalla.
3: Molt bé. Què més tenim per gaudir?
4: Tenim els cavallets. Els cavallets és l'última incorporació,
3: sí.
4: Que es va incorporar a les últimes festes decenals i a les últimes festes, que era, havia de ser l'any 21, però realment va ser el 22, el 21 més 1, perquè el 21 no es podien fer festes, estàvem tots amb el nas tapat. I llavors, bueno, recuperem el Ball de Cavallets, que era l'última peça que teníem de tot aquest reguitzell d'elements que havien trobat documentats, les ja dic, danses a banda, però d'elements d'imatgeria, era l'últim que ens quedava per recuperar. Amb el cavallets també estem amb el mateix que amb els altres elements documentat, però tampoc ens diu com funcionaven. Hi havia uns cavallets, hi havia valls de moros i cristians, tant a Valls com un poble veí, com a Bràfim, que justament ara recuperen el vall el vall de valencians, que també estava vinculat als valls de moros i cristians, doncs hi ha aquesta documentació, per tant, això ja ens comença a centrar una mica quin tipus de cavallets podien ser. I a Figuerola del Camp, també a tocar de Valls, a 8 o 9 o 10 quilòmetres de Valls, hi havia documentat, hi havia els textos del Vall de Sant Jaume, que era un vall en què sortia Sant Jaume, evidentment, amb el cavall blanc, i que feia una lluita amb els moriscos i que al final, bueno, evidentment, acabava guanyant Sant Jaume. Acompanyat de més o menys cavallets, no ho sabem, però sí que surten cavallets i surt el cavall blanc de Sant Jaume. I llavors, a l'hora de recuperar un vall, esclar, nosaltres sempre hem intentat aferrar-nos al més proper que podem tindre, en aquest cas, doncs, a la mateixa comarca tenim el vall de Sant Jaume, probablement aquest vall havia actuat moltes vegades a Valls, perquè quan parlem d'actuacions, aquests llistats d'actuacions que hi han per festes molt senyalades, moltes vegades no eren de la mateixa ciutat, eh? Anàvem dels pobles del voltant. Ens pensem que ho fem ara, això d'anar a actuar cap aquí, cap allà, i això és més vell que el napeu. I quan la gent feia una festa grossa, sí, com a mínim tots els pobles del voltant, tot el que tenien feia cap allí. En el cas d'aquest document del 1764, anomena totes les parròquies que hi van anar, bueno, fins a Tarragona, i van pujar cap aquí valls, diferents parròquies, diferents cofradies. O sigui que això, segur que aquests valls de la comarca, d'aquests 23 valls que en parla, segur que tots no eren de valls, segur que n'hi havia de fora. Llavors, a diferència d'aquell llistat d'elements, perquè aquell diu que els van restaurar, per tant, aquell llistat sí que algú va fer restaurar allò, o va fer de nou. Ara els valls no, i els cavallets no surten en aquell llistat, sinó que deuen estar probablement dintre d'aquests 23 valls. Llavors, bueno, nosaltres ens inspirem amb el Vall de Sant Jaume i construïm aquests 5 cavallets, que són 4 cavallets negres i un cavallet blanc, que és el que porta Sant Jaume, i posem els 4 personatges moros i el dimoni. I amb això estructurem un seguici que acaba amb un vall que acaben guanyant, evidentment, el bàndol dels bons, però com que aquí no ens havíem no havíem d'estar forçats massa amb la història del Vall de Sant Jaume, perquè no hi ha, sí que hi ha textos, però no hi ha el ball sencer, acabem que Sant Jaume mata el dimoni. I prou.
3: I prou.
4: I d'aquesta manera... ja s'ho faran els del cel i els de l'infern, i la gent quedem a banda i queden aparellats, els moros i cristians, un al costat de l'altre, uns a cavall, uns a peu, queden tots aparellats i tots saludant al públic, mentre Sant Jaume acaba matant el dimoni. Llavors, això ens ho traiem una miqueta de la màniga, però, com que tampoc no hi havia cap documentació massa concreta, doncs, i la música lliga molt bé per poder fer això, perquè totes les músiques dels balls, totes les ha fet el mateix compositor, un company de la colla, el Cisco Bofarull, i fet unes músiques boníssimes, i aquesta del Ball de Cavallets és fabulosa, i clar, acabes amb la gent engrescada i molt bé. Sí.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
5: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.

0: Sabies que...
1: Alguns llacs poden conservar un registre del clima de fa centenes de milers d'anys. No perquè algú hi escrivi res, sinó perquè el seu fons funciona com un arxiu natural. Cada any, al fons d'alguns llacs tranquils, s'hi diposita una capa molt fina de fang, restes de plantes, pol·len, cendres volcàniques i altres partícules. Amb el pas dels segles, aquestes capes s'acumulen una damunt de l'altra sense barrejar-se gaire, de manera semblant a les pàgines d'un llibre. Els geòlegs es treuen cilindres de sediment anomenats testimonis i poden llegir aquest registre capa per capa. Analitzant el tipus de pol·len, saben quines plantes creixen a la zona. Estudiant els minerals, poden deduir si hi havia sequeres o inundacions, i les cendres volcàniques permeten datar alguns esdeveniments amb molta precisió. En alguns llacs molt antics, com el llac Shigetsu, aquest arxiu és tan complet que s'ha utilitzat per calibrar mètodes de datació i reconstruir canvis climàtics de desenes de milers d'anys.
2: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

Una curiositat molt interessant és que els humans són els únics animals coneguts que poden ruboritzar-se. Aquest fenomen va ser destacat fins i tot per Charles Darwin, que el considerava una de les expressions més peculiars de les emocions humanes. El rubor es produeix quan els vasos sanguinis de la cara s'expandeixen de manera involuntària, fent que més sang arribi a la pell i doni aquest to vermellós. El més sorprenent és que no és una resposta física a un estímul extern, sinó que és una emoció social. Vergonya, timidesa o fins i tot sentir-se observat. Cap altre animal mostra aquest tipus de reacció visible associada a l'autoconsciència social. Això suggereix que el rubor està relacionat amb la nostra capacitat de pensar com ens perceben els altres. Alguns científics creuen que pot tenir una funció social. Mostrar involuntàriament que reconeixem una situació incòmoda pot generar empatia i reduir possibles conflictes. A més, és gairebé impossible controlar-ho voluntàriament, cosa que ho fa especialment interessant des del punt de vista psicològic.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Les activitats amb aigua podrien guanyar protagonisme en les pròximes edicions de la Festa Major de Sant Cugat. L'Ajuntament estudiarà ampliar aquest tipus de propostes després que les altes temperatures hagin marcat bona part de la celebració d'enguany. Durant la valoració de la festa, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha assegurat que el consistori ja treballa amb aquesta idea de cara al futur. La regidora ha explicat que la gran afluència de públic als Jocs Aquàtics del Parc Central ha evidenciat la necessitat d'oferir més espais refrescants. El consistori i també estudiarà com millorar el funcionament d'aquestes activitats perquè l'espera sigui més amena. Més enllà d'aquest anunci, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha fet un balanç molt positiu de la Festa Major. Ha destacat la cultura popular com a eix vertebrador de la programació i ha posat en valor l'esforç de les entitats, els serveis municipals i els cossos d'emergència. L'Esbar Sant Cugat, l'Esbar Mediterrània, la Comissió del Pagal i Joan, la Unió Sant Cugatenca i els Geganters de Sant Cugat han expressat el seu malestar per la gestió de la presentació de la nova ubicació del mosaic del Pagal i Joan. En un comunicat conjunt, les cinc entitats asseguren que no van ser convidades a l'acte previst per aquest dilluns i lamenten no haver estat tingudes en compte ni en el trasllat ni en la reinauguració de la peça. Poc després que les entitats fessin públic el seu comunicat, l'Ajuntament va comunicar als mitjans de comunicació la cancel·lació de l'acte previst per aquest dilluns. Per la seva banda, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha reconegut que ha estat un error i ha reiterat la disculpa a les entitats. Després de la crema del xiprer de la plaça d'Octavià, aquest diumenge, a la trobada d'entremesos de Festa Major, en rebre una guspira de la pirotècnica de Diables de Torredembarra, el tècnic municipal de Protecció Civil, Gabriel Mas, ha analitzat els fets. Mas ha explicat que s'han d'avaluar les causes i aprendre dels possibles errors. Abans de l'acte es donen consells on s'ha de cremar i on no, ha explicat el tècnic municipal. Per de la seva banda, la coordinadora d'entremesos de Cultura Popular i Tradicional, organitzadora de l'acte, ha emès un comunicat on assegura que es van seguir tots els protocols en l'incident del xiprer, que va ser inesperat i que l'organització lamenta els fets. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
2: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
3: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
6: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui al nostre espai dedicat a la salut emocional volem aprofundir en com comunicar i com gestionar de la millor manera possible situacions complexes com, per exemple, la separació dels pares. La psicòloga Lara Weinberg té un màster en psicologia general sanitària i estudis sobre temes relacionats amb la psicoanàlisi i avui ens acompanya per ajudar-nos a entendre i també a orientar-nos sobre com gestionar millor aquests escenaris. Lara, benvinguda.
1: Hola, gràcies.
0: La separació dels pares és una situació complexa, diríem que tant pels adults com pels fills, oi?
1: I tant, i tant. I a més has de gestionar en la criança alguns temes a la vegada que tu molt probablement estàs en una situació molt vulnerable. Aleshores, és una de les consultes habituals. No? Mm-hmm.
0: Acostumen a preguntar als pares si és traumàtic pels fills? Sí. Es preocupen en aquest sentit?
1: Es preocupen i jo crec que socialment es parla molt, no?, d'aquestes coses que poden ser traumàtiques pels infants. I aquí estaria bé matisar que no és que la separació sigui traumàtica, potencialment pot ser en funció de com es gestioni, no? Però no ha de ser traumàtica. I a vegades, no?, les famílies arriben a la consulta amb aquesta gran inquietud de, o fins i tot abans de decidir la separació, estic decidint una cosa que serà traumàtica pels meus fills. No ha de ser-ho si es pot acompanyar de la millor forma. En general, pensem el trauma en la infància i, en general, des d'aquesta perspectiva, com que les situacions traumàtiques en diferents mesures i en funció de la gravetat, però poden no generar un trauma en funció de com les acompanyem i quin relat en fem. Mm-hmm.
0: Un dels moments importants és el moment en què es comunica aquesta notícia, aquesta nova situació. Se'ls ha d'explicar als fills doncs que a partir d'ara els pares faran vides separades. Mm. Hi ha una fórmula, hi ha una millor manera de fer-ho?
1: No hi ha una millor manera perquè hem de pensar que hi ha situacions molt diferents i a vegades el que funciona en una situació no és el mateix que en una altra. Ni en edats diferents, ni en entorns diferents, ni en situacions concretes. A més que hi ha moltes maneres de separar-se i pots estar de moltes formes amb la teva parella, no? Aleshores, sí que podem pensar en elements una mica universals o pensar una mica en genèric, en coses que ens serveixen per comunicar als fills, tant una separació com moltes altres coses que poden passar, no? No, com consells, no sé si són consells, però aquestes reflexions que farem avui poden servir per moltes situacions, no?, de la comunicació amb els infants. Però en tot cas, quan parlem de separació, hem de poder, per una banda, tenir molt clar què volem transmetre, idealment que sigui un discurs molt coherent de la parella, de progenitors, no? Intentar que hi hagi una unitat en el que es comunica, no? Que hi hagi un acord de què comunicarem, com ho farem, i que hi pugui haver una reflexió prèvia de què volem transmetre als nostres fills, no? Aquesta coherència és important perquè sembla que no, i a vegades menyspreem una mica la capacitat dels infants d'entendre algunes coses, però els infants hem de poder ser coherents i és important no mentir-los, perquè són mentides que sí que acaben amb el temps caient pel seu propi pes i potser hi ha un moment en què no les poden veure, però a la llarga el relat que fem en aquell moment pesarà i el recordaran i són escenes que es recorden amb bastanta concreció per la intensitat emocional i que són temes de psicoteràpia en el futur típics, no? Què va passar, què vaig saber, com m'ho van explicar. Aleshores, no és per donar-li un pes més fort del que té, ho pots fer de moltes maneres i hi ha moltes adequades, però sí que asseguraria aquesta coherència, aquesta unitat en la major mesura possible, no? A més, no és una única conversa, a vegades es dona molt el pes a una conversa concreta, i a vegades amb els infants el que es passa és que primer s'anuncia una cosa una primera vegada, a vegades els infants poden escoltar, altres vegades no, i se'n van ràpidament i no volen sentir-ho, o no tenen preguntes de primeres i les preguntes arriben més endavant, així que també recomanaríem poder tenir aquesta escolta oberta durant un temps. Potser és una criatura que sí que li està bé estar en una situació de parlar amb els dos pares alhora o amb els germans, tota la unitat familiar sobre un tema, o potser necessita trobar un espai de més intimitat, de més calma. Les preguntes apareixen d'una altra forma. Potser ho vol preguntar als avis, perquè no se sent amb la comoditat de parlar-ho amb els pares, o a la mestra, o a una tieta, no? Deixem obertes diverses possibilitats i tinguem aquesta obertura de pensar que, bueno, que comença una etapa i un procés on hem de deixar un temps als infants per anar elaborant la informació. I a partir d'aquí, més que tenir un discurs molt format, jo crec que has de tenir un criteri, però deixar que el discurs s'adapti a les necessitats de l'infant. Els nens i les nenes pregunten, i amb les seves preguntes ho han de poder-los facilitar els espais per preguntar i per transmetre les seves inquietuds i les seves pors, perquè amb això també ens orientaran en què necessiten saber. Potser ens pensem que necessiten saber molt què els hi ha passat als papes, i potser això a l'infant no li preocupa tant, i tu t'has preparat molt, t'explicaré què ens ha passat, i potser l'infant està en un punt on necessita saber què li passarà amb ell, no? I amb les preguntes ens orienta a que això és el que necessito aclarir, no? Evidentment, podem parlar de tot, eh? Però a vegades és important tenir aquesta escolta de veure què vol saber, què no, què és el que més li preocupa, en quina direcció van les preguntes, i estar oberts a escoltar quines són les seves inquietuds. Perquè això acostuma a ser un bon criteri.
0: Mm. El que passa és que ara jo m'estic posant en situació i estem parlant d'una situació en què els progenitors, doncs, diríem que en el terreny del positiu es fa una separació civilitzada, podríem dir, no? I els dos doncs estan per la labor d'atendre aquesta necessitat dels fills. Però hi ha escenaris en què això no és així.
1: Hi ha escenaris en què això no és així. Cada vegada menys, però acostuma a ser més conflictiva la situació, i aleshores hem d'anar com al màxim de les nostres possibilitats, no? De vegades aquesta reflexió que estem fent és una comunicació que només podrà fer un progenitor i potser no ho farà amb tota la coherència que voldria, i haurem d'anar preparant aquesta criatura perquè hi hagi algunes contradiccions entre els discursos que vagi sentint. Però serà una persona que haurà de conviure amb aquesta realitat, que hi ha unes contradiccions i que hi ha un escenari de certa conflictivitat, i també hem de poder-lo preparar per això. No vol dir que hagi de ser necessàriament traumàtic, tot i que té més riscos aquesta situació, però podem treballar preventivament perquè això sigui el menys traumàtic possible o perquè no ho sigui, no? Aquí és on es va fent més complexa la situació. De vegades, quan és així, sí que necessitem altres ajudes o donar espais als infants per treballar algunes qüestions si apareix sintomatologia, donar espais perquè aquest infant expressi d'alguna forma aquestes contradiccions que veu, que les pugui parlar, que les pugui compartir. Per exemple, si ens posem en la situació de que sóc una mare d'un infant i que no hi ha un acord i que venen missatges que no van en aquesta línia de l'altra banda, hem de poder tractar això d'alguna forma amb els nostres fills i acompanyar-ho d'alguna forma perquè pugui entendre en la mesura de les seves possibilitats aquestes contradiccions. No és ideal, però es pot acompanyar. I a més és necessari que ho acompanyem perquè probablement serà una cosa que l'acompanyarà tota la vida. Perquè això no només passa en la comunicació d'una separació, sinó que començarà a passar en moltes situacions, no? On ara no ens posem d'acord comunicant el motiu de la separació, en un moment no ens posarem d'acord amb la custòdia, potser hi ha temes de la gestió de les de legals, potser hi ha temes de com fem els regals i com comprem les coses, d'on viu, de com viu, de com es posen les normes. Així que serà una criatura que s'ha de preparar per viure amb aquestes contradiccions a la seva vida i haurem de treballar-ho de la millor forma possible. Aquest escenari és molt més complex, no? Mm. Així que ja és d'alguna forma és un dol on hi ha una parella que no només trenca la parella, sinó la possibilitat de criar uns fills conjuntament i de fer de pares conjuntament, no? En el pitjor dels casos. I aleshores aquesta és una altra tessitura. Pensàvem en genèric més en una situació on hi ha una parella que se separa però segueix compartint la criança d'uns fills d'alguna forma, amb més o menys entesa o més o menys proximitat. Aquesta seria la situació ideal, que dos adults poguessin preservar al màxim la possibilitat d'educar conjuntament a unes criatures, no? I aquí hi ha un consell important. Jo crec que aquest és el que més ens trobem als psicòlegs i més ens posa en conflicte. Moltes vegades quan ens consulta les pares és: ens hem separat, tracta el meu fill, que a veure perquè ho porti bé. I a vegades qui necessita ajuda són els pares, no?, per poder acompanyar aquestes criatures. Ens pensem com que podem delegar una mica aquesta feina en psicòlegs, que puguis compensar una mica el que hem fet, no? Bueno, no, és que de vegades, si donem els espais terapèutics adequats a aquests pares, que estan passant per una situació molt dolorosa i molt complicada, i és difícil, quan estàs fent un dol, poder criar un fill, com per no rebre ajuda, no? I pensem molt en l'ajuda que han de rebre els fills, però de vegades, per poder evitar aquestes situacions conflictives, el que hem de fer és que cadascun pugui treballar aquest dol per la seva banda i d'aquesta manera serà molt més fàcil acompanyar els fills d'una manera efectiva, no? I no ens hem de descuidar d'aquesta part, com de l'acompanyament emocional. Sovint, quan treballem amb nens amb aquesta situació i nenes, treballem també amb les famílies en la mesura del possible, no? Però jo penso que això és... No dic que necessàriament s'hagi de consultar, però que no ens descuidem de cuidar molt i de pensar molt en la figura d'aquests progenitors per assegurar la millor experiència possible pels infants.
0: Tornem als... Els nens i a les nenes, perquè quin paper juga en aquestes situacions el moment evolutiu dels nens i de les nenes, l'edat que tenen, l'entorn que tenen?
1: És clau, perquè aleshores les gestions poden ser molt diferents i sobretot perquè les pors que es deriven d'una situació de canvi, com és una separació, que és un canvi brutal per un infant, no? Que és la seva manera de viure i d'entendre la família i el seu dia a dia, però en general pensem en tots els canvis, generen molta por. La por en la infància és un tema clau, no? I en cada moment evolutiu hi ha pors molt diferents que hem d'acompanyar de diferents maneres. Hi ha maneres diferents d'expressar-les i hi ha maneres diferents d'acompanyar-les, no? I això és el que hem de poder escoltar. En els infants més petits potser que no saben expressar concretament les seves pors perquè encara no els saben posar nom, però no vol dir que no les sàpiguen viure. A vegades les veiem expressades en forma de regressions, per exemple, no? Això acostuma a passar, no? És que s'ha tornat a fer pipi i ara necessita estar amb el llit i què de fer amb tot això. Bueno, de primeres ho hem d'escoltar. Quan jo deia, escoltem-los i mirem què necessiten, què els fa por, què estan buscant, no? És normal que hi hagi aquestes regressions de primeres, si és hi ha uns tempos ajustats on pensem que és una expressió emocional necessària i amb infants una mica més grans que han de poder passar a posar paraules d'una altra forma al que senten, no? Però escoltar això, des de les formes aquestes de pors més de la primera infància i després en l'adolescència, evidentment, tindrem escenaris molt diferents on pots començar a veure emocions de més enfadament, on l'abandonament a vegades o la sensació d'abandonament per part d'un dels progenitors pesa molt i queda molt incorporada, no? en l'experiència adolescent i a vegades ens costa molta feina elaborar-ho, no? A l'edat adulta i aleshores és important poder prevenir aquestes pors, acompanyar aquestes pors, que l'adolescent pugui enfadar-se, pugui entristir-se també, no només enfadar-se, a vegades es queden en una forma molt d'enfadament i és important poder arribar també a la tristesa i poder-nos comunicar d'alguna forma així no agressiva i còmoda i trobar els espais, que no sempre és fàcil trobar els espais adequats per comunicar-se amb un adolescent, no? Però evidentment les pors i les necessitats són molt diferents que les de, podem pensar, per exemple, en la primera infància, no?
0: I Lara, és més difícil gestionar una situació d'aquestes quan es produeix a l'adolescència com a primera experiència o no? No té per què.
1: No té per què. Hi ha algunes dificultats i depèn de la història familiar, no? Si m'estàs parlant d'una família on hi ha una història de moltes agressions, va molt conflictiva, on hi ha hagut molt patiment i s'ha allargat molt aquesta situació, m'imagino una cosa. Si és un adolescent que ha viscut una infància com molt funcional, un model de parella molt funcional, on hi ha hagut afecte, on s'han tractat bé i passa això, també es viu d'una altra manera. Clar, les situacions són múltiples i molt diferents i després les necessitats dels infants i dels adolescents també són molt particulars. Aleshores, no hi ha una situació més o menys adequada, no? Jo crec que l'únic que podem pensar que és més o menys adequat és que prioritzem el benestar dels infants i els adolescents i prioritzem uns mínims, no? Quan parlo d'aquesta coherència, aquesta unitat, potser no ens posarem d'acord i quedarem un dia per anar junts a un parc d'atraccions, perquè potser no podem fer això, però no criticar la teva parella davant del teu fill hauria de ser un mínim que ens hauríem de poder exigir com a adults, perquè és una manera de preservar la salut mental dels nostres fills. Jo crec que això ens hem d'animar a defensar-ho també com a professionals de la salut mental, no? Jo no dic que puguem sempre estar en situacions idíl·liques, però hi ha unes necessitats bàsiques de la infància que sí que hauríem de poder cobrir com a adults. Si no estic podent cobrir això i no estic podent ser respectuós amb la meva exparella, per exemple, amb el pare dels meus fills, quan parlo amb els meus fills, aleshores és que he de revisar alguna qüestió més personal, no? I jo crec que això sí que ho hem de poder, i ho dic amb contundència, sé que és a risc, rascat, eh? Però, yeah, yeah. Però mm. això sí que és important, i això són uns mínims, no? Perquè sí que entrem en situacions on els pares, les mares, es posen molt competitius, no? I es juga molt aquesta qüestió de voler ser millor que l'altre, voler ser més estimat que l'altre, voler-ho fer millor que l'altre, que el fill ens pugui reconèixer, no? Que hi hagi una jerarquització de qui és que fa millor la seva feina, de qui dona més, de qui regala millors coses, de qui s'estima més a un o a l'altre, d'on està millor, a casa teva o a la meva, de no tinc informació i vull que me la donis tu, i els fills es converteixen en missatgers. Així que potser ens centrem molt en com ho transmetem, com ho expliquem, però potser la feina difícil està en sostenir aquesta coherència, aquest respecte bàsic que hem de transmetre als infants. Clar, si ho fem així, no pot ser molt traumàtic. Pot ser trist, pot ser dolorós, pot ser un dol, però no s'estructura com un trauma. Si la situació és de que hi ha un infant que està vivint anys i anys de conflictiva, aleshores és quan tenim situacions que s'estructuren d'una forma més traumàtica i que després cal fer una feina d'elaboració, probablement en l'adolescència o a l'edat adulta, de totes aquestes situacions que has viscut. No?
0: I llavors, a l'hora de gestionar el contacte entre els dos progenitors, a l'hora de gestionar també aquests espais compartits, Com s'hauria de fer?
1: Si es pot estar bé, si es pot estar mitjanament bé, cordialment bé, no? amb l'exparella, que hi hagi moments que es poden compartir com a família, que es pugui assegurar, d'alguna manera, aquesta no és una unitat familiar del tot, però aquesta possibilitat d'estar fent conjuntament de pares i mares...
0: Amb normalitat.
1: Amb certa normalitat, pel bé dels fills, però amb certa possibilitat de gaudir conjuntament, si pot existir això d'una manera cordial i no ha de generar conflictes i que l'infant es vegi en una situació conflictiva, no, o tensa, sempre és recomanable que pugui existir això d'alguna forma, no? Amb matisos, perquè a vegades, quan s'intenta fer això, també es pot generar confusió, sí? En infants que diuen, estic fent tot un procés per entendre, potser, que la meva mare ja no viu amb mi,
0: sí.
1: I de sobte apareix aquí el matí del meu aniversari, com si estigués aquí, com si hagués dormit aquí, o potser ha dormit
0: com
1: aquí.
0: Com si no hagués passat res.
1: Com si no hagués passat res, i no entenc per què passa això, o em penso que potser és que estan arreglant la situació i torna aquí, o... Clar, a vegades ens posem difícil la feina d'elaboració dels dols dels fills, no? O es viu d'una manera una mica fantasiosa aquesta possible la reconciliació o la possibilitat de recuperar una cosa que has perdut, no? I a vegades és important deixar uns temps, trobar la manera, anticipar molt bé els motius, mira, això passarà puntualment, passarà d'aquesta forma, hem pensat que seria bonic, no?, que puguis estar amb els dos a la vegada d'aquesta manera, potser en espais més neutrals, pensar quina és la forma, també en funció del moment evolutiu del fill i dels motius de la separació i del que s'hagi comunicat, hi ha molts elements, però aquesta possibilitat d'entesa, aquesta possibilitat de sentir que encara hi ha coses familiars, de que els pares, les mares poden coincidir en moments que potser són importants per a un fill, un Nadal, una graduació, moments determinats on vull que estigueu els dos i que pugui ser així, no? És un bon missatge, acostuma a ser un bon missatge, sempre que intentem evitar al màxim aquestes possibles confusions. Si hem decidit seguir la vida separats, ha de ser una decisió com ferma, contundent. Si ha estat així, no serà perquè es pot tirar enrere i a les criatures els ha de quedar clar això, no? Per evitar aquestes confusions. I en tot cas, en general, ja no és només la possibilitat de coincidir els pares, sinó que si et tinc, no, ara venint de l'època del Nadal, no? Que si jo tinc la custòdia en aquesta època, però per tu és important obrir els regals a casa dels teus avis de l'altra part de la família, potser no em quedaré, però et puc portar i t'hi passes una estona i després et vaig a buscar, si ho hem acordat i està bé, ho podem fer d'alguna forma, no? Sempre els exemples concrets són complicats, eh? Perquè sempre hi ha excepcions i matisos, però per què no, no? Anar pensant en aquestes fórmules.
0: Abans de tancar el capítol, quan hem parlat de possibles símptomes que ens poden alertar que els nens, doncs, estan patint aquestes situacions, has parlat de regressions. Però hi hauria algun altre símptoma que ens fes...
1: Sí. Hem d'anar en compte quan parlem de clínica, i sempre és important quan tenim dubtes que ho valori un clínic, es poden fer consultes concretes de psicòlegs i podem consultar sense necessitat de començar un procés. Mira, estem en aquesta situació, potser consultar només un dels progenitors, el meu fill està passant això, com ho llegeixo, com ho entenc, perquè les regressions no les entenem com a símptomes concrets.

0: acabaran sent ben resoltes, no?, per un infant. Si veiem símptomes més de tipus ansiós que ens preocupin, en què es fa mal, en què comença a tenir molts terrors nocturns que no podem gestionar o molts malsons... Clar, quan veiem patir a un infant... hi ha unes dosis de patiment que són lògiques, no? Fins i tot és desitjable que un infant es pugui entristir, no? O que no es pugui entristir però que pugui demostrar d'altres formes, no? I hem de poder estar observant. Potser no tan actuant de moltes formes, perquè acaben sent moments on tothom es bolca molt i s'intenta donar molt, i a vegades és més important poder observar perquè són coses que podem veure des de com juguen, com mengen, com dormen, no? Són les primeres preguntes que fem. Ostres, que té un joc ara que li surt tot per allà, no? Perquè els ninos no paren de matar-se i passen coses terrorífiques. Em sembla una bona forma d'expressar la ràbia, no? Això és interessant, que surti allà. I potser és un bon moment per començar a dir-li algunes coses a un infant. Ostres, sembla que aquest està enfadadíssim, no? I començar a posar noms a les emocions des del joc sempre és una estratègia interessant. O un nino s'ha posat molt trist i està molt trist i què necessita aquest nino, necessita que l'acompanyi, no necessita estar amb el seu pare, on viu, què li passa, no? A través del joc ens podem comunicar amb els infants més petits, per què no? Però si dormen malament, si no estan podent descansar, si es posen molt malalts, si es fan mal d'alguna forma, si de sobte no mengen, bueno, tots aquests elements són primeres moments on hem de començar a pensar que hem d'observar activament i en algun punt veure si necessitem demanar ajuda. Que, insisteixo, no té per què ser una teràpia ni enfocada a l'infant, ni molt llarga, ni a vegades són processos puntuals que podem acompanyar focalment a una família, amb una intervenció més familiar, o a un infant per donar-li un espai on poder elaborar tot el que li està passant. Això també anirà en funció de com sigui el nen o la nena, perquè hi ha moltes maneres diferents de viure els canvis i com ens passa als adults.
1: Bé, doncs ens ha quedat clar que no hi ha un manual, que tot depèn de moltes circumstàncies i que les hem de saber valorar. Lara Weinberg la podeu trobar al Centre Grup Sant Cugat a la plaça de Doctor Altés. Lara, fins a la propera.
0: Gràcies, fins la propera.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: En un ecosistema editorial cada vegada més tensionat per la immediatesa i el consum ràpid, Polen Edicions aposta per un model radicalment diferent, llibres amb consciència crítica i amb un mínim impacte ambiental possible. Nascuda el 2011 en el si d'una impremta ecològica i constituïda com a cooperativa el 2014, aquesta editorial amb seu a Sant Cugat i també a Osona ha fet de l'ecoedició i la transformació social els seus pilars fonamentals. Avui en parlem i ho fem amb la Marc Carrera, sòcia treballadora, periodista, editora i coordinadora de comunicació. Marc, benvinguda.
2: Moltes gràcies.
1: Polen Edicions, dèiem, neix el 2011 en el marc d'una impremta ecològica. Com recordes aquell moment inicial?
2: Doncs...
1: I com diries que ha evolucionat el projecte fins avui? Així, grans trets.
2: Grans trets. Mira, jo vaig entrar a treballar a la impremta Verd del Tinter, al barri d'Horta de Barcelona, just quan, al cap d'uns mesos, d'haver-se constituït el segell Polen. I el segell Polen es va crear com a laboratori d'ecoedició, que és una forma de publicar en aquell moment en una impremta verda que té en compte la sostenibilitat ambiental. Perquè, clar, al si d'una impremta, sovint es diu, oh, és que les impremtes, al ser un espai industrial, són molt guarros, no? Aquest tipus de processos, no? Poden ser, no? Això, tenir un impacte ambiental. I una educadora ambiental va fer un estudi al 2000 a la impremta Verd del Tinter i va començar a desenvolupar tots uns criteris que es van aplicar. Llavors, quan jo entro, Polen neix com aquest laboratori per publicar des d'aquesta mirada, no? En producció local, papers certificats, tintes d'origen vegetal i un reguitzell de criteris que hem anat aplicant des d'aleshores fins avui, perquè la coedició continua vigent i l'hem anat desenvolupant i ampliant. Per mi, entrar en aquella impremta i conèixer l'editorial i posar-m'hi, no? a treballar va ser trobar una escletxa en el món cultural que tenia

0: Hi ha també una consciència ecològica o ecologista. Per mi això, aquesta fusió d'aquests dos àmbits em va resultar molt, molt rellevant i mira, fins avui.
1: O sigui que això et quadrava molt amb els teus valors, no?
0: Correcte, sí, sí.
1: Us definiu com una editorial cooperativa. Això què implica en el dia a dia, a l'hora de prendre decisions? Com funcioneu?
0: Com molt bé has dit, ens vam constituir el 2014 perquè al moment de les administracions que van deixar d'imprimir, no, la impremta doncs, entra en una situació, no, econòmica difícil. Aleshores, nosaltres, que som, no, en Jordi, l'Aida i jo, constituïm la cooperativa comprant el fons de l'editorial. Per tant, comencem una nova etapa com a cooperativa i ho fem en una cooperativa petita, perquè una editorial és molt difícil sostenir una editorial en un món de grans grups, no, que després sí. En parlarem, però tenir una editorial i tenir tres persones treballant-hi ja és molt. Aleshores, vam fer una aposta per fer un equip petit però molt ben cohesionat i intentar doncs d'alguna manera fer servir una governança, no, que permetés que triéssim el que volíem publicar entre totes, no? Per això un dels eixos és aquest fet de que totes tres som editores, no? Per tant, totes tres rebem propostes, fem no, decisions de què publicarem, i això per nosaltres ens enriqueix molt. Alhora, que això no se'n parla tant, una cooperativa editorial vol dir també que totes tres ens fem responsables econòmiques d'això, no? De tirar endavant l'empresa, la cooperativa, i fer-ho amb aquests valors d'intentar doncs, que els nostres llibres contribueixin a la sostenibilitat, que els nostres llibres siguin una contribució als moviments socials, que ha sigut una de les altres, no? Un dels altres eixos que nosaltres hem tingut, no? Intentar que d'alguna manera aportem noves autories locals, catalanes, que ens permetin doncs, anar, no? Fent el que sempre ens ha mogut, que és intentar transformar o contribuir a transformar aquest món injust, que sabem que ho és, i molt, no? I ens afecta a totes les ciutadanes, no? En tots els aspectes, habitatge, no? Tema alimentació, tema drets socials.
1: Això té a veure amb la idea que vosaltres anomeneu polinització social? Sí, aquesta és la definició, no, del que ara ens estaves explicant.
0: Exactament.
1: I això com es tradueix en els llibres, per exemple, a l'hora de la tria?
0: Com triem el catàleg de polinització social? No? Sempre diem que nosaltres som el pol·len que va de les autores a les lectores, no? Som aquests llibres en forma de pol·len, i per això el món de les abelles, el moment de l'al·lèrgia, no? Que és ara en plena primavera, nosaltres estem produint molt, i més ara amb Sant Jordi davant de nostra. Però el que fem és, tenim una sèrie de temes, una sèrie d'eixos que ens interessen, i per tant fem unes reunions editorials per decidir. No? Volem tractar el tema d'això, de l'ecologisme, volem tractar el tema de la mirada colonial respecte a la literatura, no? Per tant, busquem autores, no, que ens puguin respondre a aquests aspectes, no? Com per exemple ara que hem tret La casa de l'amo, de la Maria Raimóndez, que és una proposta d'una feminista gallega. Busquem autories que ens puguin nodrir aquests temes que ens interessen. I això és el que ens agrada fer, ser propositives. I mirar molt, òbviament, mitjans com el vostre i tots els mitjans crítics que tenim a l'abast, estar al dia de què es mou, no? Quines són les preocupacions que té la ciutadania. Alhora, ens arriben propostes, i si ens encaixa en els nostres gèneres, doncs també les tenim en compte. Som una editorial que sempre intentem que l'autor i l'autora i autori se senti que forma part, no, d'un projecte, d'alguna manera, d'agitació cultural. No? I sempre utilitzem eines, no, perquè sigui sostenible econòmicament, que això també és un altre aspecte innovador. Nosaltres generem micromecenatges en molt bona part dels nostres títols. Et diria potser que la meitat dels títols que traiem fem servir micromecenatges, perquè és una manera de difondre el llibre abans de la sortida i alhora calcular la tirada, no, fer una ponderació de la tirada.
1: Fer-ho sostenible, bàsicament.
0: Correcte.
1: No?
0: Evitar doncs, que hi hagi grans tirades que es quedin als magatzems, com només passa, i t'ho dic també clarament, només passa als grans grups editorials. Això a les petites editorials que ens hi depenem, doncs la factura d'impressió, ja et dic jo que això no passa.
1: Val. Abans parlàvem de l'Ecoedició, que és un dels vostres trets distintius. Per què creieu que és clau en el sector editorial d'avui dia?
0: Doncs l'Ecoedició és una forma, no, de, com deia abans, de publicar, que té en compte aquesta sostenibilitat, i sempre diem que, que el llibre ecològic, això sempre ho diu el Jordi Panyella, que és un editor que, a més, un editor de pol·len, que té, no, tota aquesta tasca, no, de difondre l'Ecoedició, ell sempre diu, el llibre ecològic no existeix. Perquè un llibre, quan l'imprimeixes, ja deixa de ser ecològic, no? Perquè estàs utilitzant doncs, un paper, etc. Diu, però sí que ho podem fer millor, millor del que es fa. I sempre, ell sempre diu aquesta màxima, i la segona és que hi ha moltes maneres, i això ho diem, no?, a l'Institut de l'Ecoedició de Catalunya, que és una altra cooperativa de serveis que vam coimpulsar amb Coma Negra, sempre diem, hi ha moltes maneres de fer una mateixa cosa. Hi ha moltes maneres de fer ecoedició. La que nosaltres proposem són 16 criteris, no?, que tenen en compte una anàlisi de cicle de vida, que és un estudi que vam fer en el marc d'un projecte europeu que vam desenvolupar pels vols del 2010-2013, i allà el que vam veure quins impactes tenia la producció d'un llibre. I vam veure que el 49% és el paper. El paper té un gran impacte. I, per tant, vam decidir que dels criteris que proposaven intentar utilitzar paper reciclat o paper certificat, FSC, no, certificat globalment conforme no s'ha talat irregularment o no s'han desplaçat les poblacions nadiues, allò era un criteri que nosaltres posàvem sobre la taula i ens permetia fer l'ecoedició. Aquest era un criteri. L'altre és utilitzar el parc gràfic català, producció local, que tenim moltes impremtes a Catalunya que encara no han acabat en coma, no? Perquè encara hi ha un parc gràfic viu.
1: Que sobreviuen, no?
0: Que sobreviuen, correcte. Mm. I anar a imprimir la Xina, com es fa, amb molts títols infantils i juvenils, és un despropòsit. És un despropòsit perquè té un impacte molt alt. És a dir, ja només anar a imprimir a Eslovènia ja té un impacte i anar a imprimir la Xina ja és estratosfèric. Aleshores, nosaltres apostem per la producció local. Sempre diem que comunicar els impactes, com els nostres llibres, per exemple, aquí tinc les cançons perdudes del Xesco Boix que acabem de treure, és un llibre infantil, també creiem que un tercer criteri és comunicar-nos amb la lectora, explicar-li quin impacte ha tingut aquest llibre, basat en la història una història de ficció sobre en Xesco Boix, doncs ha tingut un impacte no només centrat en el carboni, per tant, 1.026 grams de CO2 equivalent, no?, d'aquest llibre, aquest sol llibre té aquest impacte. Però això què vol dir? No, Carme, tu que ets una periodista crítica diràs... Però no,
1: a més, és molt il·lustratiu, perquè ja he vist algun exemple del que feu amb el llibre d'un dels companys d'aquesta casa, i que és superinteressant aquesta informació.
0: Doncs això creiem que també empodera els lectors i els diu, ei, aquí hi ha una informació que m'està dient aquest impacte, però aquest impacte en què es tradueix? Doncs en què la petjada de carboni és equivalent a 2,05 mil·lisegons d'operació a Google. Aquesta equivalència a vegades l'hem posat en quilòmetres de transport, en autobús, però vam decidir posar-ho en impacte digital per també veure, no?, generar debat. No? Però no ens centrem només en el carboni, anem als residus, anem a l'aigua, a l'energia, a les primeres matèries. Aquest criteri de la comunicació ambiental és un altre dels criteris que et permet obtenir un segell. O sigui, que aquesta és una altra fase de l'ecoedició, que a banda de promoure i fer sensibilització al sector editorial d'aquests 16 criteris, també vam crear un institut que, arran d'una verificació tecnològica del Centre de Tecnològic Laïtat de Terrassa, verifica aquests 3 criteris i permet posar un segell als llibres, no? Que això és una aposta més. Perquè tu, com a editorial, pots no? ser autodeclarativa, dir, mira, jo faig tot això, però si hi ha un tercer que verifica, no?, contribuïm també a aquest altre gran mal que tenim, que és el greenwashing, no?, que moltes corporacions estan mal utilitzant doncs, tots els criteris de sostenibilitat i portant-los a un terreny, no?, una mica més fals i poc verificat. No?
1: Parlant del vostre catàleg, inclou assaig, feminismes, ecologia, fotoperiodisme, literatura infantil... com feu la tria i decidiu què publiqueu i què no?
0: Doncs la veritat és que hi ha uns gèneres que ens interessen molt, que són l'assaig, perquè vam néixer com a editorial d'assaig, no? El primer llibre que vam treure era d'antropologia. Després, hem anat evolucionant i hem anat introduint el llibre infantil i juvenil perquè ens agrada. A més, no? Ara a la cooperativa tenim canalla i també això sol passar, que els projectes petits et vas sincronitzant amb els tempos de l'equip. Però també el còmic en català, que hi ha hagut els darrers 4 anys una aposta molt gran també de l'administració, de la Generalitat, per donar ajuts al còmic en català, no? Fer possible, no? Estimar en català, fer sexe en català, llegir còmic en català, no? Tots aquests aspectes, doncs, nosaltres també hem fet una aposta per treure còmic. Per exemple, ara per Sant Jordi traiem La vida secreta de la roba, d'una ecòloga que es diu Clara Mallart, que a més és dissenyadora de moda, amb la historietista d'origen xilè, la Panxolei, i l'Anna Llarg, que treballa a TV3, doncs aquest còmic en català està tenint un èxit doncs, força rellevant. Per què? Perquè està intentant arribar als joves, i no tan joves, amb una temàtica com és la fast fashion. No? Per tant, intentar parlar d'aspectes, no? En aquest cas també, darrere d'aquest llibre hi ha una anàlisi de cicle de vida, que te'n parlava abans, no? D'aquests anàlisis dels impactes ambientals. Però d'aquest estudi, del fet de que l'ecòloga no, té una tesi doctoral, em va fer radicalment amb un gènere molt diferent, doncs una història de dues noies que estan preocupades per quan van a comprar, no, quins impactes pot tenir. Les intentem utilitzar els gèneres per fer arribar al públic els eixos d'aquests, que us deia, d'aquests grans temes que ens interessen. També tenim poesia, una mica de poesia, i una miqueta, molt poqueta, narrativa novel·la, no? Sí que tenim, però és el que menys, i mira que hi ha editorials que aposten totalment per la novel·la, que es ven bé, que, no? Que agafen també com un segell identitari amb la novel·la. Nosaltres hem fet petites aportacions en el camp de la novel·la i en la poesia, com per exemple, ara traurem de Pablo Hasél, traurem el segon poemari, Prova de vida, que sortirà a les llibreries el 6 de maig, I també hem volgut d'aquesta manera, no, dir, mira, una poesia que també ens està intentant, en aquest cas, denunciar la privació de llibertat, que encara és, no, que encara hi és i que és lamentable, però alhora mostrar-nos altres formes de lluitar.
1: Mar, ens has parlat de l'equip, l'equip de Polen Edicions. Tres persones sou? Teniu dues seus? Sant Cugat?
0: Tres seus,
1: Tres seus.
0: Sí. Sant Cugat, Osona i Palautordera.
1: Com us organitzeu?
0: Doncs és una bona pregunta perquè realment el treballar editorial, no, si ens escolten joves que estan decidint quin camí, o no tan joves, perquè hi conec, no, bueno, diverses editores que estan jubilades i triant endavant editorials, és una feina que realment pots fer remotament, però sí que has d'estar disposada a moure't. Has d'estar disposada a moure't on estan les autores, perquè hi ha autores de tot tipus que comencen i que et vindran a la teva seu, d'altres que, òbviament, els has d'anar a veure tu a la seva casa, has de conèixer el seu imaginari, el seu univers, i has d'estar disposada a moure't als centres econòmics, no? També de la cultura, no? On hi ha les fires, on hi ha les presentacions, no? Per tant, ens organitzem d'una forma molt orgànica perquè, tot i treballar remotament, ens trobem setmanalment per fer una reunió de treball, i a vegades presencialment i a vegades en online. I, sobretot, ens trobem també en aquests espais que us deia, no? Fires, com ara al maig hi haurà la Fira Literal, no? que té una vessant internacional, també anirem a fer reunions amb editorials internacionals i òbviament, estarem a Barcelona, no? Fent tot aquest circuit. És a dir, és un tipus de feina molt ric perquè t'aporta que coneixes, no, moltes vides, i que si tens un equip únic, com és el nostre cas, doncs és fàcil treballar d'aquesta manera. No? És com si la polinització també la tinguéssim en els nostres territoris. Ah. Amb Sant Cugat tenim a banda d'autors, no? Com en Xavier Giró, que vam treure el llibre Contra la neutralitat, tota la sèrie de llibres que hem fet d'arquitectura, adobant l'arquitectura amb Arbac i l'Etsaf, no? A Sant Cugat hi tenim un vincle amb la Politja. A Palautordera, no? Estem desenvolupant un nou espai i estem generant sinergies tant amb les autores com amb els moviments socials que s'hi couen. I a Osona, òbviament, Osona és un territori molt ric que sovint viu més no, amb una bioregió pròpia, perquè tenen de tot. Allà sí. Tenen des del menjar fins, no, que hi ha problemes, també amb la indústria càrnia, però des del menjar fins a la cultura i tots els altres, i la indústria, però hi ha un territori molt, molt ric, no, que també és necessari posar en valor. No? Una mica volem posar en valor les autories catalanes, les autories que tenim aquí, perquè sovint ens veiem inundats de propostes editorials traduïdes, que també ens agrada traduir, eh? Però si us hi fixeu, traduïm des de l'euskera, ara hem començat amb el gallec, no?, de forma més intensa, també hem fet alguna traducció de l'italià, del francès o de l'anglès, però intentem, no?, mostrar, doncs, una bibliodiversitat una mica més diferent, no?
1: I més propera, potser, no?
0: I més propera, tot i que a vegades no ens ho sembli, eh?, perquè a la gent li sembla molt més proper a vegades al món anglòfon que al món magribí, amazic, o al món, no?, en portuguès.
1: Tornem una mica a la conversa del principi o a la presentació, quan parlava d'aquest context que dominen les grans editorials, els grans grups. Algú es podria preguntar com sobreviu un projecte independent, cooperatiu, amb aquests valors, amb aquesta filosofia que defenseu vosaltres des de Pol·len Edicions. Viviu, sobreviviu? Com diries tu que... En quina situació ens trobeu?
0: Mira, bona pregunta. Abans ho deia, és molt complicat sobreviure al món editorial i sovint, com que els autors i les autores, a més, no, no acaben d'entendre perquè ells, a més, perceben, no, tanta poca reconeixement monetari de la seva feina, depèn, eh? Però és que les editorials, igual. Ja. I, a més, han de sostenir els costos de la impremta, no? Sobrevivim i vivim a la vegada, però jo crec que el que ens agrada és tirar endavant propostes que d'altra manera no sortirien, i això ens motiva molt. Òbviament tenim un sou digne, no? Podem arribar a final de mes, però no és fàcil, i no tenim les portes obertes als mitjans convencionals amb propostes com aquesta última que hem tret, que és bastant un bombazo, que em deixaràs que la digui.
1: I tant, perquè a més hem parlat,
0: Oi que n'heu parlat?
1: Sí.
0: I a més, per un bon prescriptor llibreter, doncs La Caixa, una història mai no explicada del periodista i historiador de la Rafa Burgos, és un llibre incòmode, és un llibre que el que fa és fer una dissecció sobre la història de la Caixa i, per tant, la història de la història de Catalunya, no? Amb tot els seus estaments i les seves forces vives, fins a arribar a l'actualitat, no? I la seva bancarització, no? Perquè la Caixa va néixer en un moment de convuls obrer, no? Per donar una resposta a la gent gran, no? La Caixa de la vejez, de la vellesa. Uh-huh. I fins als nostres dies, no? Amb unes dècades i dècades, i les últimes, no? Que hem renovat recentment en Feiner, doncs que ja ha passat a una altra etapa de bancarització i de filantrocapitalisme, que això en parla molt una autora que surt al llibre, no? L'Emília Pérez Oliver, ella parla d'això, del filantrocapitalisme. Està molt bé a ser filàntrop en segons quines coses, segons quins mecenatges, però clar, si tu has aconseguit aquests diners en base a oprimir i a generar unes desigualtats, no? És una mica, si més no, pervers. No sé si tramposa és la paraula, però perversa, la metodologia seria un xic perversa. Com en tants altres àmbits, eh?
1: Ja ho diuen el subtítol, no? La història mai no explicada.
0: Correcte, doncs per treure aquest llibre hem de fer uns esforços econòmics importants, però tot i així utilitzem la creativitat també per guanyar diners, com us deia abans. Bueno, guanyar diners, aconseguir diners, els micromecenatges, que us deia que és una eina de coedició, però també de comunicació, i òbviament que et genera una liquiditat per pagar una part del llibre, però que et dona una alenada, no?, per tirar-lo endavant. També el que fem molt és fer unes gires molt nodrides, no? A vegades els autors se sorprenen si publiquen en un gran grup perquè li acompanyen una presentació i mitja. Nosaltres, amb aquest llibre de la Caixa, per exemple, en farem 40.
1: Ja anem fent... Fareu gira, no?
0: N'estem fent, correcte. Sí. Sí, sí. Demà mateix serà al Vallès Oriental, a Granollers, no? El presentarem allà i esperem poder-lo presentar al Vallès Occidental, a veure si ens sorgeix, no?, la proposta que pugui encaixar. És a dir, d'alguna manera és complex, però alhora trobem eines creatives per poder-nos sostenir, i ho hem anat fent. Estem a totes les fires, la Setmana del Llibre en Català, estem molt contents de l'acollida de les llibreries, no només de les llibreries cooperatives, dels circuits doncs més alternatius, sinó de totes les llibreries que aposten pels títols i per la qualitat. Jo crec que també una bona llibretera reconeix la qualitat, no? I això sort encara que ho tenim, perquè els hi posen difícil, perquè reben... doncs això, cortines de llibres, no? I de dificultats per poder destriar el gra de la palla. I no dic que la nostra sigui una editorial, no, que necessàriament hagi de ser...
1: No, però sí que entenem perfectament,
0: no?
1: Sí,
0: sinó que poder reconèixer què és el que t'aporta cada segell de diferent i posar un valor. Per mi això és molt important i llarga vida aquestes llibreteres que tenim.
1: I tant. Una última qüestió, i ja mirant cap al futur, que jo no sé si penseu més a curt i mitjà termini que no a llarg termini, per una mica la descripció que ens estàs fent del vostre projecte. Parlem de reptes, de projectes que tingueu sobre la taula, que és el que més immediat que teniu ara.
0: Més immediat des del punt de vista organitzacional o catàleg, tot.
1: El que tingueu. Parlem de projectes, de reptes, el que...
0: Molt bé. Doncs la veritat és que tenim, per una banda, en l'àmbit de pensament crític, seguir publicant, no, les propostes, no, que anem fent amb temes que ens preocupen, no? Com és el tema del feixisme i de l'extrema dreta, no? El tema de les guerres, no? Aquestes desaforades, no? De quatre il·luminats. Aquests temes ens interessen, els volem, malgrat no venen tant, però s'han de parlar. Els feminismes, l'ecologisme... Seguirem traient propostes d'aquest tipus en tots els gèneres, no? Sí. No centrant-nos en un assaig que potser no hi accedirà tanta gent. I alhora, en l'àmbit de l'ecoedició, que és l'altre gran eix, estem fent, d'alguna manera, un salt europeu. Tenim ganes presentarem un projecte que, d'alguna manera, vol ser complementari amb el projecte inicial que us he comentat, el Greening Books, que vam fer el 2010. Doncs ara estem presentant un projecte que el que vol és difondre l'ecoedició en l'àmbit europeu, buscar aliances amb diferents grups, no? Federacions de gremis, amb l'Aliança d'Editors Independents, que és una entitat que nosaltres som sòcies i que té una gran impregnació, una xarxa molt bona a Europa, i estem fent aquest salt també perquè creiem que necessitem fons europeus, no? I hem de poder recórrer totes les entitats que ho necessitem, però dos, creiem que amb la cooperació entre diferents segells europeus i diferents impremtes i diferents membres de la cadena de l'ecosistema del llibre, no? Que té moltes cadenes de custòdia diferents, però és un ecosistema molt nodrit, necessitem d'aquest background i d'aquests coneixements per fer-ho millor. Fer-ho millor en l'àmbit ambiental i fer-ho millor des del punt de vista de nodrir-nos de coneixement, no? Que això sempre està en el subtext d'un editorial, que és la forma i el fons, no? El contingut i el continent. A veure si ens en sortim. Estem posant totes les llavors perquè així sigui. I també, no?, ens agrada sumar, no?, perquè necessitem reivindicar els drets, la llibertat d'expressió, necessitem, no?, fer-nos fortes entre nosaltres. I si l'administració, en aquest cas europea, posa el marc, doncs ho hem d'aprofitar, no?, perquè són fons públics, no?
1: Oh, i tant.
0: Són fons de totes.
1: Escolta, doncs que continueu pol·linitzant.
0: Gràcies, Carme.
1: Que continuem amb aquesta funció que feu. I moltíssimes gràcies per la visita, Mar, que
0: gràcies
1: feia molt de temps que no en parlàvem. I ha estat molt interessant conèixer el projecte, en quin punt està, tot el que heu fet, una mica quin ha estat el vostre recorregut i quin és el que encara teniu per endavant. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies per posar els micròfons i gràcies a Cuba.
1: Que vagi molt bé.

0: Una curiositat fascinant del món natural és la capacitat dels pops per modificar el seu ARN, un procés que els permet adaptar-se de manera ràpida als canvis ambientals sense alterar-ne l'ADN. A diferència de la majoria dels animals, que depenen gairebé exclusivament de mutacions genètiques heredades per evolucionar, els pops poden ajustar l'expressió de certes proteïnes mitjançant l'edició activa de l'ARN. Aquest mecanisme els hi ofereix una flexibilitat extraordinària, especialment útils en entorns on la temperatura, la llum o la disponibilitat de preses canvien de forma dràstica. Els científics han observat que aquestes edicions tenen lloc més sovint en gens relacionats amb el sistema nerviós, cosa que podria explicar la notable intel·ligència d'aquests animals, la seva memòria avançada i la seva sorprenent habilitat per resoldre problemes complexos. A més, aquesta capacitat els permet modificar la velocitat de transmissió de senyals neuronals, adaptant-ne el comportament gairebé en temps real. És sorprenent aquesta estratègia evolutiva, rara al regne animal, que converteix els pops en criatures extremadament versàtils, capaces de sobreviure en condicions inesperades i demostrar conductes que desafien les nostres expectatives sobre la vida marina.
1: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
2: La ràdio amb samarreta.
1: La informació més propera a tu.
2: I la millor música.
1: La ràdio amb samarreta.

0: Hi ha un efecte psicològic que fa que el temps sembli passar més ràpid a mesura que ens fem grans. Aquest fenomen s'explica en part per la manera com el cervell processa les experiències. Quan som petits, gairebé tot és nou. El cervell ha de processar molta informació nova, i això fa que els records siguin més densos i detallats. Com a resultat, quan mirem enrere, aquell període sembla més llarg. En canvi, a mesura que creixem, moltes experiències es tornen repetitives. El cervell ja no necessita prestar-hi tanta atenció ni generar records tan detallats. Això fa que, en retrospectiva, el temps sembli haver passat més ràpid. Aquest fenomen està relacionat amb un concepte conegut com a percepció del temps. També influeix factors com la rutina, l'estrès o la manca de novetats. Per això, moltes persones senten que els anys volen quan es fan grans. Curiosament, introduir experiències noves, com viatjar, aprendre coses diferents o canviar la rutina, pot ajudar a alentir aquesta sensació subjectiva del temps.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 6.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès. Comencem l'Infomatí.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.

0: La residència Mavir Sant Cugat ha posat en marxa una nova edició dels seus casals intergeneracionals d'estiu, una iniciativa que permet que infants entre 6 i 12 anys comparteixin durant una setmana activitats, àpats i estones de convivència amb les persones grans residents al centre. La proposta forma part d'un projecte que la companyia desenvolupa des de fa anys arreu de l'Estat i que té un doble objectiu: afavorir el contacte entre generacions i oferir una alternativa de conciliació a les famílies dels treballadors i dels residents. Durant aquests dies, els infants han pogut participar en activitats quotidianes del centre, des d'esmorzars i dinars compartits fins a tallers, gincames, sessions de fisioteràpia o projeccions de pel·lícules. La terapeuta ocupacional de Mavir, Laia Troia, explica que els casals són una de les activitats més esperades pels residents. Segons assenyala, permeten recuperar rols que havien format part de la seva vida, especialment els relacionats amb la criança i la cura dels nets, alhora que contribueixen a mantenir la participació social de les persones grans. La Palmira Collado, resident del centre, posa l'accent en el canvi que suposa la presència dels infants dins una residència on el dia a dia acostuma a estar marcat per rutines molt estables. Segons relata, la visita dels nens aporta moviment, conversa i situacions imprevistes que trenquen amb la quotidianitat del centre. La resident també apunta que no sempre és fàcil mantenir un contacte freqüent amb els més petits de la família i per això considera especialment positiva una iniciativa que permet acostar infants i persones grans durant uns dies. Més notícies. L'Ajuntament de Sant Cugat defensa la nova licitació de la UMET després de la denúncia del PP sobre presumptes incompliments en la gestió del servei i anuncia que encarregarà una auditoria externa per avaluar els dos primers anys d'execució del contracte. El govern municipal sosté un comunicat que el nou concurs respon exclusivament a criteris tècnics i de millora del servei i assegura que incorpora els aprenentatges obtinguts des del canvi del model de gestió, que va passar de concessió administrativa a contracte de serveis. El comunicat arriba després que el PP denunciés públicament diversos presumptes incompliments del contracte vigent i anunciés que estudiava portar el cas a l'oficina antifrau. Entre altres qüestions, els populars asseguraven que no s'havia dut a terme l'auditoria anual de qualitat prevista als plecs i reclamaven que s'investigués si l'empresa adjudicatària l'havia complert totes les obligacions assumides en el concurs. De fet, l'Ajuntament, en aquest comunicat, ha reconegut que la tramitació d'aquesta auditoria externa no es va completar en el calendari inicialment previst. Tot i això, sí que defensa que des de l'inici del contracte s'ha reforçat el seguiment del servei, primer amb reunions mensuals entre l'empresa, la direcció de l'AUMET i els serveis tècnics municipals i posteriorment amb reunions setmanals davant el volum i la complexitat de les tasques detectades. Així, el consistori explica que encarregarà en breu una auditoria externa que analitzarà els dos anys de prestació efectiva del contracte vigent. Després d'aquestes dues notícies, continuem amb més informacions en caràcter breu. Mirasol celebrarà la festa grossa del barri aquest cap de setmana, concretament els dies 3, 4 i 5 de juliol. El pregó de la companyia de Xoc Teatre donarà el tret de sortida a un programa amb més d'una trentena d'activitats per a tots els públics. Tota la programació la poden consultar a www.cugat.cat. Els clients de l'Esclat de Sant Cugat, que durant els darrers dies hagin trobat a faltar alguns productes als prestatges, ja en coneixen el motiu. El grup Bonpreu ha informat aquest dimarts que les afectacions en el subministrament de determinats articles s'ha degut a una incidència tècnica relacionada amb l'actualització del sistema operatiu del seu magatzem logístic. Segons explica la companyia, que lamenta les molèsties, s'està treballant per recuperar el més aviat possible els nivells habituals del servei. I l'Ajuntament de Sant Cugat ha fet que aquest dimarts al migdia un minut de silenci a les portes del consistori com a mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà, arran dels terratrèmols que han afectat al país i que han deixat milers de persones mortes i també milers de ferides. Representants de tots els grups municipals, a més de treballadors i persones a títol individual, han volgut mostrar el seu suport amb les víctimes de la tragèdia. El tinent d'alcaldia, Carles Brugueroles, ha volgut reconèixer més la tasca dels equips de suport i la societat veneçolana en general que treballen per revertir la situació el més aviat possible. Segons l'Assemblea Nacional de Veneçuela, el doble terratrèmol del 24 de juny ha deixat ja 1.719 persones mortes, mentre que els ferits s'eleven a 5.034, amb més de 22.600 persones afectades en total. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, el Facebook, X i Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia, i a la ràdio, a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Bella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. La residència Amavir Sant Cugat ha posat en marxa una nova edició dels seus casals intergeneracionals d'estiu, una iniciativa que permet que infants d'entre 6 i 12 anys que comparteixin durant una setmana activitats, àpats i estones de convivència amb les persones grans residents al centre. La proposta forma part d'un projecte que la companyia desenvolupa des de fa anys arreu de l'Estat i que té un objectiu doble: afavorir el contacte entre generacions i oferir una alternativa de conciliació a les famílies dels treballadors i dels residents. Durant aquests dies, els infants participen en activitats quotidianes del centre, des d'esmorzars i dinars compartits, fins a tallers, gincames, sessions de fisioteràpia o projeccions de pel·lícules. Però més enllà del programa d'activitats, el valor principal de la iniciativa és la convivència que genera entre els nens i la gent gran. La terapeuta ocupacional de Amavir Sant Cugat, Laia Troia, explica que els casals són una de les activitats més esperades pels residents. Segons assenyala, permeten recuperar rols que havien format part de la seva vida, especialment els relacionats amb la criança i la cura de nets, alhora que contribueixen a mantenir la participació social de les persones grans. L'experiència també té impacte entre els infants. La Greta García, que aquest any participa per tercera vegada al casal perquè té familiars al centre, assegura que el contacte amb els residents li aporta una perspectiva diferent de la que trobaria en unes colònies convencionals. El xiprer de la plaça d'Octavià, que aquest diumenge va quedar afectat per un incendi durant la trobada d'entremesos, ha rebut aquest dilluns un homenatge inesperat. I és que a la tanca que envolta l'arbre han aparegut dibuixos amb missatges d'ànim i desitjos de recuperació. En un dels dibuixos s'hi pot llegir "que et recuperis aviat", mentre que d'altres representen el mateix xiprer amb colors vius i envoltat d'elements de la natura. Segons van explicar diumenge els cossos d'emergència després de la seva intervenció, tot apunta que el xiprer no ha patit danys irreversibles. I pel que fa a l'acte destacat, el pati de l'Ateneu acull a partir de 9:45 de la nit el passi de Un cuento yazidí, High Roads i No Man's Land, tres petits documentals per poder conèixer la realitat del poble yazidita, palestí i rohingya. L'entrada és gratuïta amb aforament limitat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
2: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
1: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
2: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a llums d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal.
1: PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
8: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
9: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
10: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
9: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
10: Perquè la teva salut és el nostre futur.
9: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
11: Vols saber les audiències de la setmana? Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigueu atents. Escolteu cada setmana La Caixa Tonta amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Us esperem.
12: Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
13: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
14: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès. Comencem l'Infomatí.
13: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: La residència Mavir Sant Cugat ha posat en marxa una nova edició dels seus casals intergeneracionals d'estiu, una iniciativa que permet que infants entre 6 i 12 anys comparteixin durant una setmana activitats, àpats i estones de convivència amb les persones grans residents al centre. La proposta forma part d'un projecte que la companyia desenvolupa des de fa anys arreu de l'Estat i que té un doble objectiu: afavorir el contacte entre generacions i oferir una alternativa de conciliació a les famílies dels treballadors i dels residents. Durant aquests dies, els infants han pogut participar en activitats quotidianes del centre, des d'esmorzars i dinars compartits fins a tallers, gincames, sessions de fisioteràpia o projeccions de pel·lícules. La terapeuta ocupacional de Mavir, Laia Troia, explica que els casals són una de les activitats més esperades pels residents. Segons assenyala, permeten recuperar rols que havien format part de la seva vida, especialment els relacionats amb la criança i la cura dels nets, alhora que contribueixen a mantenir la participació social de les persones grans. La Palmira Collado, resident del centre, posa l'accent en el canvi que suposa la presència dels infants dins una residència on el dia a dia acostuma a estar marcat per rutines molt estables. Segons relata, la visita dels nens aporta moviment, conversa i situacions imprevistes que trenquen amb la quotidianitat del centre. La resident també apunta que no sempre és fàcil mantenir un contacte freqüent amb els més petits de la família i per això considera especialment positiva una iniciativa que permet acostar infants i persones grans durant uns dies. Més notícies. L'Ajuntament de Sant Cugat defensa la nova licitació de la UMET després de la denúncia del PP sobre presumptes incompliments en la gestió del servei i anuncia que encarregarà una auditoria externa per avaluar els dos primers anys d'execució del contracte. El govern municipal sosté en un comunicat que el nou concurs respon exclusivament a criteris tècnics i de millora del servei i assegura que incorpora els aprenentatges obtinguts des del canvi del model de gestió, que va passar de concessió administrativa a contracte de serveis. El comunicat arriba després que el PP denunciés públicament diversos presumptes incompliments del contracte vigent i anunciés que estudiava portar el cas a l'oficina antifrau. Entre altres qüestions, els populars asseguraven que no s'havia dut a terme l'auditoria anual de qualitat prevista als plecs i reclamaven que s'investigués si l'empresa adjudicatària l'havia complert totes les obligacions assumides en el concurs. De fet, l'Ajuntament, en aquest comunicat, ha reconegut que la tramitació d'aquesta auditoria externa no es va completar en el calendari inicialment previst. Tot i això, sí que defensa que des de l'inici del contracte s'ha reforçat el seguiment del servei, primer amb reunions mensuals entre l'empresa, la direcció de la UMET i els serveis tècnics municipals, i posteriorment amb reunions setmanals davant el volum i la complexitat de les tasques detectades. Així, el consistori explica que encarregarà en breu una auditoria externa que analitzarà els dos anys de prestació efectiva del contracte vigent. Després d'aquestes dues notícies, continuem amb més informacions en caràcter breu. Mirasol celebrarà la festa grossa del barri aquest cap de setmana, concretament els dies 3, 4 i 5 de juliol. El pregó de la companyia de Xoc Teatre donarà el tret de sortida a un programa amb més d'una trentena d'activitats per a tots els públics. Tota la programació la poden consultar a www.cugat.cat. Els clients de l'Esclat de Sant Cugat, que durant els darrers dies hagin trobat a faltar alguns productes als prestatges, ja en coneixen el motiu. El grup Bonpreu ha informat aquest dimarts que les afectacions en el subministrament de determinats articles s'ha degut a una incidència tècnica relacionada amb l'actualització del sistema operatiu del seu magatzem logístic, segons explica la companyia, que lamenta les molèsties. S'està treballant per recuperar el més aviat possible els nivells habituals del servei. I l'Ajuntament de Sant Cugat ha fet que aquest dimarts al migdia un minut de silenci a les portes del consistori com a mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà, arran dels terratrèmols que han afectat al país i que han deixat milers de persones mortes i també milers de ferides. Representants de tots els grups municipals, a més de treballadors i persones a títol individual, han volgut mostrar el seu suport amb les víctimes de la tragèdia. El tinent d'alcaldia, Carles Brugueroles, ha volgut reconèixer més la tasca dels equips de suport i la societat veneçolana en general, que treballen per revertir la situació el més aviat possible. Segons l'Assemblea Nacional de Veneçuela, el doble terratrèmol del 24 de juny ha deixat ja 1.719 persones mortes, mentre que els ferits s'eleven a 5.034, amb més de 22.600 persones afectades en total. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cuat.cat, també les nostres xarxes socials, el Facebook, X i Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia, i a la ràdio, a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. La residència Amavir Sant Cugat ha posat en marxa una nova edició dels seus casals intergeneracionals d'estiu, una iniciativa que permet que infants d'entre 6 i 12 anys que comparteixin durant una setmana activitats, àpats i estones de convivència amb les persones grans residents al centre. La proposta forma part d'un projecte que la companyia desenvolupa des de fa anys arreu de l'Estat i que té un objectiu doble: afavorir el contacte entre generacions i oferir una alternativa de conciliació a les famílies dels treballadors i dels residents. Durant aquests dies, els infants participen en activitats quotidianes del centre, des d'esmorzars i dinars compartits, fins a tallers, gincames, sessions de fisioteràpia o projeccions de pel·lícules. Però més enllà del programa d'activitats, el valor principal de la iniciativa és la convivència que genera entre els nens i la gent gran. La terapeuta ocupacional d'Amavir Sant Cugat, Laia Troia, explica que els casals són una de les activitats més esperades pels residents. Segons assenyala, permeten recuperar rols que havien format part de la seva vida, especialment els relacionats amb la criança i la cura de nets, alhora que contribueixen a mantenir la participació social de les persones grans. L'experiència també té impacte entre els infants. La Greta García, que aquest any participa per tercera vegada al casal perquè té familiars al centre, assegura que el contacte amb els residents li aporta una perspectiva diferent de la que trobaria en unes colònies convencionals. El xiprer de la plaça d'Octavià, que aquest diumenge va quedar afectat per un incendi durant la trobada d'entremesos, ha rebut aquest dilluns un homenatge inesperat. I és que a la tanca que envolta l'arbre han aparegut dibuixos amb missatges d'ànim i desitjos de recuperació. En un dels dibuixos s'hi pot llegir "que et recuperis aviat", mentre que d'altres representen el mateix xiprer amb colors vius i envoltat d'elements de la natura. Segons van explicar diumenge els cossos d'emergència després de la seva intervenció, tot apunta que el xiprer no ha patit danys irreversibles. I pel que fa a l'acte destacat, el pati de l'Ateneu acull a partir de 9:45 de la nit el passi de Un cuento yazidí, High Roads i No Man's Land, tres petits documentals per poder conèixer la realitat del poble yazidita, palestí i rohingya. L'entrada és gratuïta amb aforament limitat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són 6:45 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès. Comencem l'infomatí.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

La residència Mavir Sant Cugat ha posat en marxa una nova edició dels seus casals intergeneracionals d'estiu, una iniciativa que permet que infants entre 6 i 12 anys comparteixin durant una setmana activitats, àpats i estones de convivència amb les persones grans residents al centre. La proposta forma part d'un projecte que la companyia desenvolupa des de fa anys arreu de l'Estat i que té un doble objectiu: afavorir el contacte entre generacions i oferir una alternativa de conciliació a les famílies dels treballadors i dels residents. Durant aquests dies, els infants han pogut participar

0: Pa, en activitats quotidianes del centre, des d'esmorzars i dinars compartits fins a tallers, gincames, sessions de fisioteràpia o projeccions de pel·lícules. La terapeuta ocupacional de Mavir, Laia Troia, explica que els casals són una de les activitats més esperades pels residents. Segons assenyala, permeten recuperar rols que havien format part de la seva vida, especialment els relacionats amb la criança i la cura dels nets, alhora que contribueixen a mantenir la participació social de les persones grans. La Palmira Collado, resident del centre, posa l'accent en el canvi que suposa la presència dels infants dins una residència on el dia a dia acostuma a estar marcat per rutines molt estables. Segons relata, la visita dels nens aporta moviment, conversa i situacions imprevistes que trenquen amb la quotidianitat del centre. La resident també apunta que no sempre és fàcil mantenir un contacte freqüent amb els més petits de la família i per això considera especialment positiva una iniciativa que permet acostar infants i persones grans durant uns dies. Més notícies. L'Ajuntament de Sant Cugat defensa la nova licitació de la UMET després de la denúncia del PP sobre presumptes incompliments en la gestió del servei i anuncia que encarregarà una auditoria externa per avaluar els dos primers anys d'execució del contracte. El govern municipal sosté un comunicat que el nou concurs respon exclusivament a criteris tècnics i de millora del servei i assegura que incorpora els aprenentatges obtinguts des del canvi del model de gestió, que va passar de concessió administrativa a contracte de serveis. El comunicat arriba després que el PP denunciés públicament diversos presumptes incompliments del contracte vigent i anunciés que estudiava portar el cas a l'oficina antifrau. Entre altres qüestions, els populars asseguraven que no s'havia dut a terme l'auditoria anual de qualitat prevista als plecs i reclamaven que s'investigués si l'empresa adjudicatària l'havia complert totes les obligacions assumides en el concurs. De fet, l'Ajuntament, en aquest comunicat, ha reconegut que la tramitació d'aquesta auditoria externa no es va completar en el calendari inicialment previst. Tot i això, sí que defensa que des de l'inici del contracte s'ha reforçat el seguiment del servei, primer amb reunions mensuals entre l'empresa, la direcció de l'AUMET i els serveis tècnics municipals i posteriorment amb reunions setmanals davant el volum i la complexitat de les tasques detectades. Així, el consistori explica que encarregarà en breu una auditoria externa que analitzarà els dos anys de prestació efectiva del contracte vigent. Després d'aquestes dues notícies, continuem amb més informacions en caràcter breu. Mirasol celebrarà la festa grossa del barri aquest cap de setmana, concretament els dies 3, 4 i 5 de juliol. El pregó de la companyia de Xoc Teatre donarà el tret de sortida a un programa amb més d'una trentena d'activitats per a tots els públics. Tota la programació la poden consultar a www.cugat.cat. Els clients de l'Esclat de Sant Cugat, que durant els darrers dies hagin trobat a faltar alguns productes als prestatges, ja en coneixen el motiu. El grup Bonpreu ha informat aquest dimarts que les afectacions en el subministrament de determinats articles s'ha degut a una incidència tècnica relacionada amb l'actualització del sistema operatiu del seu magatzem logístic. Segons explica la companyia, que lamenta les molèsties, s'està treballant per recuperar el més aviat possible els nivells habituals del servei. I l'Ajuntament de Sant Cugat ha fet que aquest dimarts al migdia un minut de silenci a les portes del consistori com a mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà, arran dels terratrèmols que han afectat el país i que han deixat milers de persones mortes i també milers de ferides. Representants de tots els grups municipals, a més de treballadors i persones a títol individual, han volgut mostrar el seu suport amb les víctimes de la tragèdia. El tinent d'alcaldia, Carles Brugaroles, ha volgut reconèixer més la tasca dels equips de suport i la societat veneçolana en general que treballen per revertir la situació el més aviat possible. Segons l'Assemblea Nacional de Veneçuela, el doble terratrèmol del 24 de juny ha deixat ja 1.719 persones mortes, mentre que els ferits s'eleven a 5.034, amb més de 22.600 persones afectades en total. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, el Facebook, X i Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia, i a la ràdio, a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. La residència Amavir Sant Cugat ha posat en marxa una nova edició dels seus casals intergeneracionals d'estiu, una iniciativa que permet que infants d'entre 6 i 12 anys que comparteixin durant una setmana activitats, àpats i estones de convivència amb les persones grans residents al centre. La proposta forma part d'un projecte que la companyia desenvolupa des de fa anys arreu de l'Estat i que té un objectiu doble: afavorir el contacte entre generacions i oferir una alternativa de conciliació a les famílies dels treballadors i dels residents. Durant aquests dies, els infants participen en activitats quotidianes del centre, des d'esmorzars i dinars compartits, fins a tallers, gincames, sessions de fisioteràpia o projeccions de pel·lícules. Però més enllà del programa d'activitats, el valor principal de la iniciativa és la convivència que genera entre els nens i la gent gran. La terapeuta ocupacional de Amavir Sant Cugat, Laia Troia, explica que els casals són una de les activitats més esperades pels residents. Segons assenyala, permeten recuperar rols que havien format part de la seva vida, especialment els relacionats amb la criança i la cura de nets, alhora que contribueixen a mantenir la participació social de les persones grans. L'experiència també té impacte entre els infants. La Greta García, que aquest any participa per tercera vegada al casal perquè té familiars al centre, assegura que el contacte amb els residents li aporta una perspectiva diferent de la que trobaria en unes colònies convencionals. El xiprer de la plaça d'Octavià, que aquest diumenge va quedar afectat per un incendi durant la trobada d'entremesos, ha rebut aquest dilluns un homenatge inesperat. I és que a la tanca que envolta l'arbre han aparegut dibuixos amb missatges d'ànim i desitjos de recuperació. En un dels dibuixos s'hi pot llegir "que et recuperis aviat", mentre que d'altres representen el mateix xiprer amb colors vius i envoltat d'elements de la natura. Segons van explicar diumenge els cossos d'emergència després de la seva intervenció, tot apunta que el xiprer no ha patit danys irreversibles. I pel que fa a l'acte destacat, el pati de l'Ateneu acull a partir de 9:45 de la nit el passi de Un cuento yazidí, High Roads i No Man's Land, tres petits documentals per poder conèixer la realitat del poble yazidita, palestí i rohingya. L'entrada és gratuïta amb aforament limitat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Fa el tacte, que em diu, estàs de 3 centímetres i portes 24 hores. Anem a cesària, diu, i així puc veure la Champions. Jo vaig estar 3 o 4 anys sense poder mirar el Barça.
6: Quan jo tenia la contracció, el cor de la Júlia, o les constants de la Júlia, m'embaven, no? Era com si quasi es parés el cor. I els dos, doncs, ens vam mirar i ens vam espantar molt.
7: A mi feia estar tranquil·la per a casa. I el meu company es va posar les mans al cap i va dir, què dius, no? O sigui, això és una barbaritat, fruit del desconeixement.
8: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
9: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès. Comencem l'infomatí.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: La residència Mavir Sant Cugat ha posat en marxa una nova edició dels seus casals intergeneracionals d'estiu, una iniciativa que permet que infants entre 6 i 12 anys comparteixin durant una setmana activitats, àpats i estones de convivència amb les persones grans residents al centre. La proposta forma part d'un projecte que la companyia desenvolupa des de fa anys arreu de l'Estat i que té un doble objectiu: afavorir el contacte entre generacions i oferir una alternativa de conciliació a les famílies dels treballadors i dels residents. Durant aquests dies, els infants han pogut participar en activitats quotidianes del centre, des d'esmorzars i dinars compartits fins a tallers, gincames, sessions de fisioteràpia o projeccions de pel·lícules. La terapeuta ocupacional de Mavir, Laia Troia, explica que els casals són una de les activitats més esperades pels residents. Segons assenyala, permeten recuperar rols que havien format part de la seva vida, especialment els relacionats amb la criança i la cura dels nets, alhora que contribueixen a mantenir la participació social de les persones grans. La Palmira Collado, resident del centre, posa l'accent en el canvi que suposa la presència dels infants dins una residència on el dia a dia acostuma a estar marcat per rutines molt estables. Segons relata, la visita dels nens aporta moviment, conversa i situacions imprevistes que trenquen amb la quotidianitat del centre. La resident també apunta que no sempre és fàcil mantenir un contacte freqüent amb els més petits de la família i per això considera especialment positiva una iniciativa que permet acostar infants i persones grans durant uns dies. Més notícies. L'Ajuntament de Sant Cugat defensa la nova licitació de la UMET després de la denúncia del PP sobre presumptes incompliments en la gestió del servei i anuncia que encarregarà una auditoria externa per avaluar els dos primers anys d'execució del contracte. El govern municipal sosté un comunicat que el nou concurs respon exclusivament a criteris tècnics i de millora del servei i assegura que incorpora els aprenentatges obtinguts des del canvi del model de gestió, que va passar de concessió administrativa a contracte de serveis. El comunicat arriba després que el PP denunciés públicament diversos presumptes incompliments del contracte vigent i anunciés que estudiava portar el cas a l'oficina antifrau. Entre altres qüestions, els populars asseguraven que no s'havia dut a terme l'auditoria anual de qualitat prevista als plecs i reclamaven que s'investigués si l'empresa adjudicatària l'havia complert totes les obligacions assumides en el concurs. De fet, l'Ajuntament, en aquest comunicat, ha reconegut que la tramitació d'aquesta auditoria externa no es va completar en el calendari inicialment previst. Tot i això, sí que defensa que des de l'inici del contracte s'ha reforçat el seguiment del servei, primer amb reunions mensuals entre l'empresa, la direcció de la UMET i els serveis tècnics municipals, i posteriorment amb reunions setmanals davant el volum i la complexitat de les tasques detectades. Així, el consistori explica que encarregarà en breu una auditoria externa que analitzarà els dos anys de prestació efectiva del contracte vigent. Després d'aquestes dues notícies, continuem amb més informacions en caràcter breu. Mirasol celebrarà la festa grossa del barri aquest cap de setmana, concretament els dies 3, 4 i 5 de juliol. El pregó de la companyia de Xoc Teatre donarà el tret de sortida a un programa amb més d'una trentena d'activitats per a tots els públics. Tota la programació la poden consultar a www.cugat.cat. Els clients de l'Esclat de Sant Cugat, que durant els darrers dies hagin trobat a faltar alguns productes als prestatges, ja en coneixen el motiu. El grup Bonpreu ha informat aquest dimarts que les afectacions en el subministrament de determinats articles s'ha degut a una incidència tècnica relacionada amb l'actualització del sistema operatiu del seu magatzem logístic. Segons explica la companyia, que lamenta les molèsties, s'està treballant per recuperar el més aviat possible els nivells habituals del servei. I l'Ajuntament de Sant Cugat ha fet que aquest dimarts al migdia un minut de silenci a les portes del consistori com a mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà, arran dels terratrèmols que han afectat al país i que han deixat milers de persones mortes i també milers de ferides. Representants de tots els grups municipals, a més de treballadors i persones a títol individual, han volgut mostrar el seu suport amb les víctimes de la tragèdia. El tinent d'alcaldia, Carles Brugaroles, ha volgut reconèixer més la tasca dels equips de suport i la societat veneçolana en general que treballen per revertir la situació el més aviat possible. Segons l'Assemblea Nacional de Veneçuela, el doble terratrèmol del 24 de juny ha deixat ja 1.719 persones mortes, mentre que els ferits s'eleven a 5.034, amb més de 22.600 persones afectades en total. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cue.cat, també les nostres xarxes socials, el Facebook, X i Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia, i a la ràdio, a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Bella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. La residència Amavir Sant Cugat ha posat en marxa una nova edició dels seus casals intergeneracionals d'estiu, una iniciativa que permet que infants d'entre 6 i 12 anys que comparteixin durant una setmana activitats, àpats i estones de convivència amb les persones grans residents al centre. La proposta forma part d'un projecte que la companyia desenvolupa des de fa anys arreu de l'Estat i que té un objectiu doble: afavorir el contacte entre generacions i oferir una alternativa de conciliació a les famílies dels treballadors i dels residents. Durant aquests dies, els infants participen en activitats quotidianes del centre, des d'esmorzars i dinars compartits fins a tallers, gincames, sessions de fisioteràpia o projeccions de pel·lícules. Però més enllà del programa d'activitats, el valor principal de la iniciativa és la convivència que genera entre els nens i la gent gran. La terapeuta ocupacional de Mavir Sant Cugat, Laia Troia, explica que els casals són una de les activitats més esperades pels residents. Segons assenyala, permeten recuperar rols que havien format part de la seva vida, especialment els relacionats amb la criança i la cura de nets, alhora que contribueixen a mantenir la participació social de les persones grans. L'experiència també té impacte entre els infants. La Greta García, que aquest any participa per tercera vegada al casal perquè té familiars al centre, assegura que el contacte amb els residents li aporta una perspectiva diferent de la que trobaria en unes colònies convencionals. El xiprer de la plaça d'Octavià, que aquest diumenge va quedar afectat per un incendi durant la trobada d'entremesos, ha rebut aquest dilluns un homenatge inesperat. I és que a la tanca que envolta l'arbre han aparegut dibuixos amb missatges d'ànim i desitjos de recuperació. En un dels dibuixos s'hi pot llegir "que et recuperis aviat", mentre que d'altres representen el mateix xiprer amb colors vius i envoltat d'elements de la natura. Segons van explicar diumenge els cossos d'emergència després de la seva intervenció, tot apunta que el xiprer no ha patit danys irreversibles. I pel que fa a l'acte destacat, el pati de l'Ateneu acull a partir de 9:45 de la nit el passi de Un cuento yazidí, High Roads i No Man's Land, tres petits documentals per poder conèixer la realitat del poble yazidita, palestí i rohingya. L'entrada és gratuïta amb aforament limitat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El Tribunal Suprem estudia dur davant la justícia europea el procés de regularització extraordinària de migrants que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho farà arran dels recursos presentats contra el decret per les comunitats d'Aragó i del País Valencià. Tot plegat posa al punt de mira un procediment que ha superat totes les expectatives amb més d'un milió de peticions presentades a tot Espanya, unes 200.000 d'elles a Catalunya. En paral·lel, el govern espanyol ha activat un pla d'integració de migrants dotat amb més de 500 milions d'euros. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 1 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. A partir d'avui, omplir el dipòsit de benzina i gasoil serà una mica més car. Entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi pel conflicte a l'Orient Mitjà, que suposa una recuperació progressiva dels costos. El sector calcula que aquest mes de juliol pagarem 10 cèntims per litre més en el cas de la gasolina i 3 cèntims en el cas del dièsel. La Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. Això afectarà bàsicament les empreses xineses Shein i Temu i vol fer front a la competència deslleial denunciada pels venedors europeus. La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha respost finalment a totes les preguntes de les parts durant el judici que investiga la mort del fundador de Mango. Ha declarat com a testimoni i no pas com a investigada, malgrat que la jutgessa havia apuntat a una possible influència en la relació entre pare i fill. Els excursionistes que van atendre Jonathan Andic després de l'incident han apuntat que el primogènit estava en xoc i el van assistir per trucar al servei d'emergències. Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter, format a la Masia, posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Pel que fa a l'aragonesa, surt després de no haver arribat a un acord per a la renovació del contracte. Salma s'acomiada després de 4 temporades en què ha aixecat 15 títols. I Tarragona es prepara per una nova edició aquesta nit del concurs internacional de focs artificials. Com a pròleg, el cel de la ciutat ja ha vist l'exhibició de drons pensada especialment per a persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha estat un homenatge al Tour de França. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 en punt del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran. Bon dia. Sembla que no és possible aquesta connexió. Doncs el que farem ara és comprovar quin temps ens espera de cara a les pròximes hores. Això sí, la previsió meteorològica a càrrec d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia. Comença el mes de juliol i ho fa amb una temperatura una altra vegada molt xafogosa i, de fet, aquest matí amb uns valors disparats. En el cas de l'Alt Empordà, amb tramuntana cremadora, que hi està bufant també al llarg d'aquest matí, una mica de vent cap a les Terres de l'Ebre i alguns núvols enganxats a les comarques metropolitanes, però molt poc destacables. Només el Pirineu es descansa una mica millor que no pas els últims matins. Aquesta tarda, una altra vegada, força calor. Baixarà la temperatura 2 o 3 graus respecte a ahir, però és que encara parlarem de màximes al voltant dels 35 graus a la Vall del Llobregat o també cap a les comarques de Ponent, així com a la Costa Daurada. Amb pocs núvols aquesta tarda, alguns cap al Prepirineu, la Catalunya Central, amb alguna gotellada, la veritat, bastant dispersa. N'estem pendents a la xarxa.
1: Ara sí, recuperem la nostra connexió amb el RAC. Ferran Aràndiga, molt bon dia.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres amb un accident que deixa la calçada tallada a la BV-5224 a Sant Pere de Torelló i que talla la calçada, com dèiem, en aquest cas en ambdós sentits de la marxa. Per altra banda, tenim un segon accident a la AP7 de tot just fa una estona que talla un carril a l'altura de Cerdanyola del Vallès en sentit sud que ja provoca 3 quilòmetres de lentitud. Més enllà d'aquestes incidències, tenim retencions també al Vallès per la C58, sobretot al tram de Sant Quirze del Vallès en direcció a Barcelona, tot plegat Trinitat, doncs ens deixa retencions en tot el nus de la Trinitat i de retruc retencions també amb força intensitat a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Al Llobregat també tenim una entrada amb circulació intensa ja, lentitud a l'A2 des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà i a la B23 des de Molins de Rei fins a Sant Feliu de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Aquesta mitjanit s'ha tancat el procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya, un procediment que ha superat totes les expectatives. S'han presentat més d'un milió de peticions, una xifra molt superior a les 500.000 que es preveien a l'abril, quan va començar la campanya. Des del govern espanyol calculen que a Catalunya se n'han presentat prop de 200.000. Aquest procés, que ha tensat les costures de les administracions públiques, se situa ara en el punt de mira de la justícia espanyola. El Tribunal Suprem ha avisat que la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L'alt tribunal ha donat 5 dies a les parts perquè es posicionin sobre elevar la qüestió a Europa després que les comunitats d'Aragó i València presentessin un recurs contra el decret. L'anunci del Tribunal Suprem i el final del procés de regularització han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels migrants que s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i garantir també la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. És una crònica d'en Jordi Casino.
4: El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
5: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad.
4: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
1: Des de Catalunya, el govern està convençut que aquest procés de regularització s'ha fet amb totes les garanties, tot i el posicionament del Tribunal Suprem, i admet que s'hi han apuntat més persones del previst, que eren entre 120.000 i 150.000. Ho ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
6: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes, amb diferents governs, i per tant estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties, tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
1: A Barcelona, l'Ajuntament ha atès prop de 87.000 persones en el procés de regularització, més del triple de les que tenien localitzades inicialment els serveis municipals com a possibles beneficiàries. I també ha emès més de 378.000 volants i certificats d'empadronament, un 50% més dels que es van tramitar en el mateix període de l'any passat. És el balanç de l'operatiu municipal que ha estat en marxa durant 2 mesos i mig. Ens ho explica la Maite Polo.
7: L'Ajuntament de Barcelona ha lliurat 34.500 certificats de vulnerabilitat i més de 378.000 volants d'empadronament i certificats des de l'inici del procés el 16 d'abril. Ara l'administració de l'Estat decidirà qui compleix els requisits. Les xifres les ha detallat des de l'Ajuntament Raquel Gil, la tinenta d'alcaldia, que ha defensat la capacitat del consistori per donar resposta al volum de persones afectades.
8: Creiem que hem estat a l'alçada, que hem pogut donar resposta, que malgrat sabíem que hi hauria un primer moment de balança o de moltes persones que volien tenir l'abans possible la seva documentació, hem pogut anar ajustant els diferents dispositius i la resposta, doncs creiem que no hi ha cap persona que ens hagi dirigit a nosaltres amb demanda d'algun d'aquests documents que no l'hagi pogut rebre.
7: Qui tingui dubtes sobre el procés pot anar fins aquest divendres al centre de suport Miquel Blea, a Sants Montjuïc, i després al servei d'atenció a immigrants, emigrants i refugiats, al SAIER, que farà el seguiment dels expedients al carrer Tarragona. I qui necessiti orientació per buscar feina es pot adreçar a Barcelona Activa, que ha estat reforçada.
1: I atenció a les nostres butxaques, perquè des del sector de les benzineres calculen que a partir d'avui la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims per litre i el dièsel prop de 3 per la retirada de les rebaixes als carburants. Aquest dimecres entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi aprovada pel govern espanyol arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Si bé l'IVA dels carburants tornarà al 21%, es redueix l'impost especial d'hidrocarburs i això es tradueix en una rebaixa de 15 cèntims per litre durant aquest mes de juliol, quan fins ara la bonificació era de 20 cèntims. A partir de l'agost, el descompte serà de 10 cèntims i al setembre de 5, fins que desaparegui a l'octubre. Pel que fa a transportistes, pescadors i agricultors, mantenen invariable durant 3 mesos la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant professional. Escoltem Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Serveis, AgroCaes.
9: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu. Si el tema de la guerra d'Iran es tornés a reactivar, tornaríem a pujar els preus. Ara, d'alguna manera, el barril de Brent està pràcticament entre els 72 i els 74 dòlars al barril, que és una mica el preu que teníem abans del conflicte d'Iran.
1: La Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets de baix cost, amb un valor inferior a 150 euros, enviats des de països de fora del bloc comunitari. La mesura afectarà principalment les empreses xineses com Shein i Temu i busca donar resposta a la competència deslleial que denuncien els venedors europeus. Fonts comunitàries, però, defensen que la decisió no s'ha dissenyat per anar en contra de cap país en concret i que l'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic. La Unió Europea processa un 16 milions de paquets d'aquesta categoria al dia, que representen el 97% dels enviaments, però només el 2% del valor total. Una allau que s'intenta frenar amb aquesta nova taxa. Passen ara mateix 12 minuts de les 7 del matí. L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. Al començament del judici, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions policials i que podia comportar presó. Es manté, però, la imputació de prevaricació per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers i 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. Les defenses neguen cap decisió discriminatòria en la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils i ho atribueixen a criteris sanitaris. Avui es reprendrà el judici que es preveu que s'allargui fins al 15 de juliol. I marxem ara cap a Veneçuela, que eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits. el doble dels comptabilitzats fins ara. Quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. La desesperació i la impotència, però, són cada cop més flagrants entre la població del volum, pel volum de la tragèdia que manté encara més de, recordem-ho, 50.000 desapareguts. El Ministeri d'Exteriors situa ara en 19 els ciutadans espanyols morts i n'hi ha 12 més de localitzats sota els edificis esfondrats. Entre els equips de rescat internacionals desplaçats sobre el terreny hi ha una delegació dels bombers de la Generalitat que està fent tasques d'avaluació estructural d'edificis afectats pel terratrèmol a la costa central veneçolana. També han intervingut per analitzar l'estat d'un bloc residencial de 6 plantes d'alçada i 800 metres quadrats per planta. L'equip català està format per 3 comandaments, 7 membres del grup d'estructures col·lapsades, 2 especialistes en logística, un sanitari i un pilot de la unitat de drons.

0: La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha estat més de dues hores declarant davant la jutgessa de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango i en el que el seu fill està investigat. La dona ha explicat la teràpia que va fer a la família per les desavinences econòmiques i personals entre pare i fill. Tot i que la jutgessa va apuntar a una possible influència seva en la mort de l'amo de Mango, no se l'ha considerat investigada i ha declarat només com a testimoni. També ha estat més de dues hores davant la jutgessa, la vídua d'Isaac Andic, que va ser la primera persona a qui Jonathan va trucar, fins i tot abans que el 112. Estefania Agnot ha respost a les suposades males relacions entre pare i fill. Els primers a declarar han estat els excursionistes que es van trobar Jonathan Andic després de l'incident. Han explicat que el van veure bloquejat, afectat i en estat de xoc. Tots dos coneixen bé el camí i asseguren que no és perillós, però que si es perd la verticalitat es pot caure i no hi ha lloc on agafar-se. I ara us parlem d'un altre cas, el d'una dona embarassada de Prats de Lluçanès, que va ser assassinada l'any 2023, presumptament a mans de la que era la seva parella. Ara la fiscalia demana per a ell una pena de 40 anys de presó. Se li imputen delictes d'assassinat, avortament i lesions, entre altres. És una informació de la Judit Lechon, del Nou TV.
1: Arantxa Caro, de 31 anys, va morir a mans de la seva parella la nit del 5 de maig de 2023 en un pis de Manresa on vivien junts. La veïna de Prats de Lluçanès estava embarassada de 4 mesos. El cas arriba a judici aquest juliol després de 3 anys. Està previst que arrenqui el dia 7 a l'Audiència de Barcelona i s'allargui fins al 23 del mateix mes. El presumpte autor, que està a la presó des de llavors, el fiscal li demana 40 anys i 11 mesos de presó pels delictes d'assassinat, avortament, lesions, detenció il·legal i contra la integritat moral. Segons el fiscal, la relació entre l'acusat i la víctima, que havia començat l'any abans, sempre havia estat presidida pel menyspreu que ell sentia per ella per la seva condició de dona. A part d'això, era extremadament gelós i controlador. La nit en què es va produir l'assassinat, tots dos es trobaven al pis de Manresa.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 26 anys acusat d'agredir sexualment dues nenes a les piscines municipals de Balaguer. Els fets es van produir dissabte a la tarda al recinte del poliesportiu de la capital de la Noguera. Diumenge, l'home va passar a disposició del jutjat de guàrdia de Balaguer, que va acordar la llibertat provisional amb mesures cautelars, tal com havia sol·licitat la fiscalia. I l'Ajuntament de Tàrrega espera reobrir avui la piscina gran del recinte d'estiu un cop acabin les tasques de neteja i desinfecció. La piscina s'ha hagut de tancar perquè s'hi han trobat excrements humans i no és la primera vegada que passa. L'estiu passat, el consistori ja va haver de contractar seguretat privada després de 3 episodis similars en només una setmana. Més informació amb Cel Márquez, de Lleida Televisió.
2: La piscina gran del recinte municipal d'estiu de Tàrrega ha hagut de tancar aquest dimarts de manera provisional després de que s'hi detectessin excrements humans a l'aigua. Per garantir la salut dels banyistes, l'Ajuntament ha activat immediatament el protocol sanitari previst per a aquests casos. Els operaris estan duent a terme tasques de neteja, desinfecció i control de la qualitat de l'aigua abans de permetre la reobertura de la instal·lació prevista si tot evoluciona amb normalitat per aquest dimecres. Des del consistori s'ha fet una nova crida al civisme i a la responsabilitat dels usuaris, recordant que aquest tipus d'incidents suposen un risc per a la salut pública i obliguen a interrompre el servei per garantir unes condicions de bany segures. Aquest no és el primer episodi d'aquestes característiques a les piscines municipals de Tàrrega. L'estiu passat també es van registrar diversos tancaments provisionals pel mateix motiu, una situació que va afectar altres municipis de la demarcació i que va obligar a reforçar les mesures de vigilància i els protocols sanitaris.
0: Estabilitzat l'incendi en una nau de la farmacèutica Almirall a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat. Cap a la mitjanit, els bombers han pogut estabilitzar un foc que s'havia declarat dues hores abans. Es tracta d'un magatzem d'uns 200 metres quadrats ubicat a la carretera de Martorell, on hi havia material corrosiu i oli. Protecció Civil ha activat el pla de risc químic Placecat en fase de categoria 1 per fer-ne seguiment. Tots els treballadors han pogut sortir de la instal·lació i cap persona ha resultat ferida. El govern vol que d'aquí al 2040 hi hagi cadències de trens cada 15 minuts en les zones amb més població de Catalunya, com les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona. És el que estableix el Pla de Serveis Ferroviaris 2030-2040 i del qual ens en dona més detalls el Marc Dalmau.
3: El servei de Rodalies doblarà l'oferta d'aquí al 2040 i les freqüències seran de 15 minuts a les àrees de Barcelona i Tarragona. Entre demarcacions seran de 30 minuts i pel que fa als trens estructurals, els que travessen bona part de Catalunya, hi haurà un servei cada hora. Això significa que es doblaran totes les freqüències segons preveu el Pla de Serveis Ferroviaris, que ha dissenyat tota una xarxa de Rodalies amb línies que ja no passaran totes per Barcelona. El Pla també preveu una connexió interfronterera més gran entre França, l'Aragó i el País Valencià. El primer pas per aconseguir tot això serà fer que els serveis de trens a Catalunya siguin fiables, com explica la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
4: Tenim el deure de transformar el sistema ferroviari, primer perquè sigui fiable, també sostenible, accessible i pensat sobretot des de la perspectiva de l'usuari.
3: Tot plegat amb l'objectiu que d'aquí a 3 anys, al 2030, cada dia hi hagi 600.000 usuaris, 150.000 més que avui dia. La conselleria vol també que al 2040 s'arribi al milió d'usuaris diaris dels ferrocarrils.
0: I encara parlant de mobilitat, Territori reforça des d'avui la línia de bus exprés que enllaça Girona, Torroella i l'Estartit. S'incrementa l'oferta en les hores de més demanda en tots dos sentits i es reordenen els horaris. Ens ho amplia la Mireia Rodríguez de TV Costa Brava.
5: El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica reforça la línia de bus express E2 que enllaça Girona, Torroella i l'Estartit. En concret, s'incrementa l'oferta en les hores de més demanda, en tots dos sentits, de dilluns a divendres i durant tot l'any. En sentit Girona, s'afegeix una expedició i es reordenen els horaris per poder arribar a la capital abans de les 8 i 9 del matí. Fins a les 5 i quart de la tarda hi haurà un bus cada hora en direcció Girona. A més, es reforcen les sortides de les 2, 2 quarts de 3 i 3 i quart de la tarda. Es tracta d'un corredor essencial per a treballadors i estudiants de tot el Gironès i el Baix Empordà, segons ha destacat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. Aquesta ampliació forma part del segon pla de xoc del bus interurbà. La línia de bus està operada per AMSA i amb un dèficit anual de 242.194 euros.
0: Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter, de 23 anys i format a la Masia, posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. En el seu pas pel primer equip blaugrana, ha disputat un total de 123 partits oficials i ha anotat 29 gols. L'operació amb el club monegasc inclou un percentatge per al Barça en cas d'una futura venda. I Salma Parayuelo marxa lliure després de no haver arribat a un acord per a la renovació del seu contracte. L'aragonesa, de 22 anys, ha jugat 4 temporades amb l'equip blaugrana, en què ha aixecat 15 títols. Destaquen 4 lligues, 3 copes de la reina i 3 Champions. En la darrera final continental contra el Lió va marcar 2 dels 4 gols de les de Pere Romeu. I Joan Laporta prendrà avui possessió del càrrec de president del Futbol Club Barcelona. Serà el seu quart mandat després d'haver-se imposat amb el 68% dels vots en les eleccions celebrades el passat mes de març. L'acte, que se celebrarà al migdia a l'Auditori 1899 del Camp Nou, servirà perquè juri el càrrec davant la nova junta directiva i pronunciï el primer discurs. Entre els principals reptes per als propers 5 anys té la fi de la remodelació de l'estadi, la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou Palau Blaugrana. Ja s'ha presentat, per cert, la nova equipació del Barça per a la temporada 2026-2027. S'ha estrenat en una presentació al MACBA sota el lema Batec Blaugrana, la passió que ens mou. La nova samarreta manté les franges verticals blaugranes que passen a formar-se amb una gradació cromàtica amb la voluntat de portar moviment i profunditat. Una altra de les novetats és la tipologia modernista per als noms i dorsals que l'equip lluirà a la Champions, la Copa i la Supercopa. La nova equipació es pot adquirir a partir d'avui. Els equips catalans de primera i segona divisió ja coneixen el camí a la Lliga de la propera temporada. La competició arrencarà en tots dos casos el 16 d'agost. El Barça començarà la defensa del títol al Camp Nou contra l'Atlètic Club i acabarà el campionat a Getafe el 30 de maig. L'Espanyol també començarà a casa contra el Llevant i disputarà la darrera jornada davant l'Alavés. A segona, el Girona encetarà el curs a Montilivi contra el Leganés i el Sabadell s'estrenarà a la categoria de plata al Molinón. Pel que fa al Mundial, tres seleccions més han certificat el pas als vuitens de final. França ha obtingut el bitllet amb una golejada sobre Suècia per 3-0. Un gol de Haaland al minut 86 ha classificat Noruega i ha deixat fora de la competició Costa d'Ivori. I un dels anfitrions, Mèxic, també continua viu amb un triomf per 2 sobre l'Equador. Pel que fa a la selecció espanyola, aquesta matinada ha arribat a Los Angeles, on demà disputarà els setzens de final contra Àustria. El conjunt centreeuropeu fa més de 70 anys que no disputa una eliminatòria en una Copa del Món. Finalment, el jutge ha decretat que el Lleida 1939 jugui el proper curs a Quarta Catalana i no a la Lliga Elite, com pretenien els promotors de l'entitat sorgida després de la dissolució del Lleida Club de Futbol. Ens amplia la informació l'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
6: Finalment serà a Quarta Catalana on jugarà el Lleida 1939. Aficionats, penyes i socis blaus treballen des de fa temps en aquesta possibilitat i, de fet, asseguren que tenen entrenador i més de la meitat de la

0: temps una reunió amb l'alcalde de la ciutat, Félix Larrosa, per explicar el projecte i, entre d'altres coses, demanar-li que volen jugar al camp d'esports. El Club Popular ha rebut, entre d'altres, els drets per utilitzar l'himne que en el seu dia va crear l'exentrenador Jordi Gonzalvo.
1: Tarragona ho té tot a punt perquè aquesta nit arrenqui una nova edició del concurs internacional de focs artificials. Avui la pólvora anirà a càrrec de la prestigiosa empresa italiana Pirotecnia Lieto Carmine. Aquesta passada nit, però, s'ha fet per tercer cop l'exhibició de drons com a preludi del concurs. L'espectacle, creat per 500 drons, ha homenatjat el Tour de França per commemorar que diumenge sortirà de Tarragona la segona etapa d'aquesta competició.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
3: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
4: Club Helsin Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Helsin Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Queta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
6: Bé, i què voleu fer aquests dies?
7: Anar a una piscina caribenya.
8: Dormir en un hotel del Far West.
9: Volar a llocs d'un drac.
6: Doncs tinc el lloc ideal.
4: PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: una obsessió. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el Tribunal Suprem estudia dur davant la justícia europea el procés de regularització extraordinària de migrants que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho farà arran dels recursos presentats contra el decret per les comunitats d'Aragó i del País Valencià. Tot plegat posa al punt de mira un procediment que ha superat totes les expectatives amb més d'un milió de peticions presentades a tot Espanya, unes 200.000 de les quals a Catalunya. En paral·lel, el govern espanyol ha activat un pla d'integració de migrants dotat amb més de 500 milions d'euros. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 1 de juliol. A partir d'avui, omplir el dipòsit de benzina i gasoil serà una mica més car. Entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi pel conflicte a l'Orient Mitjà, que suposa una recuperació progressiva dels costos. El sector calcula que aquest mes de juliol pagarem 10 cèntims per litre més en el cas de la gasolina i 3 cèntims en el cas del dièsel. La Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. Això afectarà bàsicament les empreses xineses com Shein i Temu i vol fer front a la competència deslleial denunciada pels venedors europeus. Parlarem sobre l'impacte d'aquesta mesura tot seguit amb Cristian Castillo. Ell és professor de la UOC en àrees de logística, producció i operacions. La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha respost finalment a totes les preguntes de les parts durant el judici que investiga la mort del fundador de Mango.

0: ha declarat com a testimoni i no pas com a investigada, malgrat que la jutgessa havia apuntat a una possible influència en la relació entre pare i fill. Els excursionistes que van atendre Jonathan en Dick després de l'incident han apuntat que el primogènit estava en xoc i el van assistir per trucar al servei d'emergències. Dels esports, Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter format a la Masia posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Pel que fa a l'aragonesa, surt després de no haver arribat a un acord per a la renovació del contracte. Salma s'acomiada després de 4 temporades en què ha aixecat 15 títols. I Tarragona es prepara per una nova edició aquesta nit del concurs internacional de focs artificials. Com a pròleg, el cel de la ciutat ja ha vist l'exhibició de drons pensada especialment per a persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha estat un homenatge al Tour de França. I obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, pel que fa al transport públic, doncs ara mateix hi ha retards d'un quart d'hora aproximadament a les línies R11 i RG1 de Rodalies entre les estacions de Girona i Portbou. Tot plegat és per un robatori de cable entre Vilamalla i Sant Miquel de Fluvià. Adif treballa per solucionar la incidència. I pel que fa al temps, temperatura novament xafogosa de bon matí, sobretot a l'Alt Empordà, amb una tramuntanada que cremadora i només al Pirineu es descansa una mica més que no pas ahir. Avui la temperatura es pot frenar a 1 o 2 o 3 graus respecte ahir, però continuarà sent una jornada amb calor destacada i màximes de 35 graus al Llobregat, a les comarques de Ponent o a la Costa Daurada.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Aquesta mitjanit s'ha tancat el procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya, un procediment que ha superat totes les expectatives. S'han presentat més d'un milió de peticions, una xifra molt superior a les 500.000 que es preveien a l'abril, quan va començar la campanya. Des del govern espanyol calculen que a Catalunya se n'han presentat prop de 200.000. Aquest procés, que ha tensat les costures de les administracions públiques, se situa ara en el punt de mira de la justícia espanyola. El Tribunal Suprem ha avisat que la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L'alt tribunal ha donat 5 dies a les parts perquè es posicionin sobre elevar la qüestió a Europa després que les comunitats d'Aragó i València presentessin un recurs contra el decret. L'anunci del Tribunal Suprem i el final del procés de regularització han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels migrants que s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i també la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. Ens ho explica en Jordi Casino.
2: El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
3: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
2: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
0: Des de Catalunya, el govern està convençut que el procés de regularització s'ha fet amb totes les garanties, tot i el posicionament del Tribunal Suprem. I admet que s'hi han apuntat més persones del previst, que eren entre 120.000 i 150.000. Ho ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
4: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs, complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes, amb diferents governs, i per tant estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties. Tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
0: I atenció a les nostres butxaques, perquè des del sector de les benzineres calculen que a partir d'avui la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims per litre i el dièsel prop de 3 per la retirada de les rebaixes als carburants. Aquest dimecres entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi aprovada pel govern espanyol arran el conflicte a l'Orient Mitjà. Si bé l'IVA dels carburants tornarà al 21%, es redueix l'impost especial d'hidrocarburs i això es tradueix en una rebaixa de 15 cèntims per litre durant aquest mes de juliol, quan fins ara la bonificació era de 20 cèntims. A partir de l'agost, el descompte serà de 10 cèntims i al setembre només de 5, fins que desaparegui a l'octubre. Pel que fa als transportistes, pescadors i agricultors, mantenen invariable durant 3 mesos la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant professional. Escoltem Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Serveis, l'AgroCaes.
5: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu. Si el tema de la guerra d'Iran es tornés a reactivar, tornaríem a pujar els preus. Ara, d'alguna manera, el barril de Brent està pràcticament entre els 72 i els 74 dòlars al barril, que és una mica el preu que teníem abans del conflicte d'Iran.
0: I avui també us expliquem que justament a partir d'aquest 1 de juliol la Unió Europea comença a cobrar un recàrrec de 3 euros als paquets de menys de 150 euros comprats fora del bloc comunitari, sobretot de plataformes xineses com Shein, Temu o AliExpress. Vol frenar l'allau de 15 milions d'enviaments diaris que saturen les aduanes i dificulten el control de seguretat. Per entendre com funcionarà aquesta taxa, qui l'haurà de pagar i què implica per al consumidor, ens acompanya Cristian Castillo. Ell és professor de Logística, Producció i Operacions de la UOC. Senyor Castillo, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Hola, molt bon dia.
0: Per què la Unió Europea aplica aquesta taxa? Quin problema vol resoldre?
6: Doncs realment el que ens trobem és que tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, com estava comentant, de que com a màxim arriben a 150 euros, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística i especialment de la logística de darrera milla. Llavors, per intentar reduir aquest impacte, doncs, a la Unió Europea, una de les pioneres ha començat a intentar penalitzar aquest tipus de compra per aquelles enviaments que es produeixin en paquets que fins ara estaven lliures de qualsevol tipus de arancel, paquets que arribaven fins a 150 euros, doncs que hagin de pagar 3 euros per cada categoria arancelària. Això què vol dir? Doncs que ara s'aplicaria un preu fix per cada tipologia de producte. És a dir, que si jo compro una samarreta que és de cotó i una altra que, per exemple, és de seda, com serien dues categories arancelàries, s'haurien d'aplicar 3 euros fix per cada tipologia de producte. Això el que busca és incrementar el que seria el preu de compra, per tal de que no ens sigui tan rendible comprar un producte a milers de quilòmetres de distància i que ens acabi arribant per un preu molt reduït, amb tot l'impacte que això genera a nivell logístic i mediambiental. I el que busca és precisament això, no? Intentar que el consumidor no vegi tan atractiva aquesta compra, que principalment la gran majoria, estem parlant del 93% del volum d'aquest tipus de productes, té com a origen Àsia i específicament Xina, doncs, pugui doncs, desincentivar aquest tipus de compra i potser buscar aquesta compra més a nivell local. Tot i així, sí que... Sí, perdó.
0: Qui paga la taxa? Perquè tu ara parlaves del consumidor, que no li resulti tan atractiu, però perquè tinc entès que hi ha de pagar aquesta taxa, en principi seria l'empresa, la companyia. Per tant, explica'ns una mica qui pagaria la taxa i ara sí quin impacte immediat tindria sobre el consumidor, si aquest consumidor notarà algun canvi.
6: Clar, evidentment, qui acabarà pagant aquesta taxa serà el consumidor. Al final, les companyies, una vegada s'ha fet aquesta compra d'aquests productes que fins ara estaven lliures de qualsevol tipus de taxa, i ara tindran aquest cost fix de 3 euros, acabaran revertint aquest cost en el consumidor. Llavors, a partir d'aquí, sí que el consumidor haurà de ser molt conscient de que quan estigui fent una compra, haurà de fixar-s'hi que, efectivament, aquesta nova taxa va inclosa en el preu final del producte. No? Igual que ara ens assegurem, i ha de ser així, de que l'IVA està inclòs, doncs també haurem de mirar de que no hi hagi cap sorpresa de que el preu que hem fet de compra no tenia inclòs aquesta taxa i després ens portem una sorpresa. Però sí que serà, evidentment, el consumidor, quan estigui fent aquesta compra en qualsevol marketplace que tingui com a origen un país fora de la Unió Europea, doncs s'acabarà aplicant aquesta taxa per cada categoria arancelària.
0: Llavors, doncs haurem de veure, efectes,
6: no?
0: Haurem de veure, sí. Cristian, si serà gaire dissuasòria o no aquesta taxa i què passarà l'any 2028 quan això ha de passar a ser llavors un aranzel. Però de tot això ja tindrem temps de parlar-ne més endavant. Gràcies per les explicacions. Que vagi molt bé. Bon dia.
6: Perfecte. Moltes gràcies. Bon dia.
0: Seguim amb més coses. Llum Rodríguez és la nova síndica major de comptes i la primera dona al capdavant d'aquesta institució després de prometre el càrrec al Palau de la Generalitat. Substitueix Miquel Salazar, que hi va renunciar al maig per motius personals. La nova síndica s'ha compromès a defensar la independència i la imparcialitat de la institució per enfortir el sistema democràtic i l'autogovern, a potenciar també les auditories i a treballar perquè els informes siguin accessibles al públic. Escoltem Llum Rodríguez i el president de la Generalitat, Salvador Illa.
7: Treballarem amb rigor, professionalitat i independència per contribuir a la millora del sector públic de Catalunya, perquè volem que la sindicatura sigui una institució útil al Parlament, als seus fiscalitzats i a la ciutadania.
8: La primera dona que ocupa la sindicatura, la presidència, la tasca de síndica major, per tant, enhorabona també per aquesta fita, que crec que és una fita col·lectiva de la que tots ens anem de felicitar.
0: Arribem a 7:45, explicant-vos que Veneçuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. Quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. La desesperació i la impotència, però, cada cop són més flagrants entre la població pel volum de la tragèdia que manté encara més de 50.000 desapareguts. El Ministeri d'Exteriors situa ara en 19 els ciutadans espanyols morts i n'hi ha 12 més de localitzats sota els edificis esfondrats. Entre els equips de rescat internacionals desplaçats sobre el terreny hi ha una delegació dels bombers de la Generalitat que està fent tasques d'avaluació estructural d'edificis afectats pel terratrèmol a la costa central veneçolana. També han intervingut per analitzar l'estat d'un bloc residencial de 6 plantes d'alçada i 800 metres quadrats per planta. L'equip català està format per 3 comandaments, 7 membres del grup d'estructures col·lapsades, 2 especialistes en logística, un sanitari i un pilot de la unitat de drons. La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Nandic ha estat més de 2 hores declarant davant la jutgessa de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango i en el que el seu fill està investigat. La dona ha explicat la teràpia que va fer a la família per les desavinences econòmiques i personals entre pare i fill. Tot i que la jutgessa va apuntar una possible influència seva en la mort de l'amo de Mango, no se l'ha considerat investigada i ha declarat només com a testimoni. També ha estat més de 2 hores davant la jutgessa la vídua d'Isaac Andic, que va ser la primera persona a qui Jonathan va trucar fins i tot abans que el 112. Estefania Nut ha respost a les suposades males relacions entre pare i fill. I els excursionistes que es van trobar Jonathan Andic després de l'incident han explicat que el van veure bloquejat, afectat i en estat de xoc. Tots dos coneixen bé el camí i asseguren que no és perillós, però que si es perd la verticalitat es pot caure i no hi ha lloc on agafar-se. Ha estabilitzat l'incendi en una nau de la farmacèutica Almirall a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat. Cap a la mitjanit, els bombers han pogut estabilitzar un foc que s'havia declarat dues hores abans. Es tracta d'un magatzem d'uns 200 metres quadrats ubicat a la carretera de Martorell, on hi havia material corrosiu i oli. Protecció Civil ha activat el pla de risc químic en fase de categoria 1 per fer-ne seguiment. Tots els treballadors han pogut sortir de la instal·lació i cap persona ha resultat ferida. El Parlament ha tombat la proposició de llei de Junts que pretenia vincular les llicències dels pisos d'ús turístic al plantejament urbanístic de cada municipi. Les esmenes a la totalitat han prosperat amb 71 vots a favor del PSC, Esquerra, Comuns i la CUP. El text de Junts plantejava que fossin els ajuntaments els que establissin les condicions i els requisits per autoritzar aquest tipus d'allotjaments. La seva diputada, Maite Selva, ha advertit que les prohibicions d'aquesta oferta poden enviar milers de famílies a l'atur i ha advocat per l'autonomia municipal com a garantia per una gestió adequada al territori.
9: O es governa des de la desconfiança al territori i la penalització de l'activitat econòmica, o es governa des del respecte escrupolós a l'autonomia municipal i la col·laboració amb els sectors que generen riquesa. Junts per Catalunya ho tenim clar. Estem al costat de la gent que treballa i de les nostres viles i ciutats.
0: I els majors de 65 anys amb manca d'autonomia o mobilitat o un grau de discapacitat igual o superior al 33%, ja poden sol·licitar des d'aquest mes de juliol els ajuts que la Generalitat ofereix per adaptar el seu habitatge amb obres menors. L'objectiu de la convocatòria és que aquestes persones puguin allargar la residència en l'habitatge habitual. La quantia màxima de l'ajut són 4.000 euros per habitatge i ho poden demanar aquells que es trobin a les comarques de Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre. Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de setembre. Els treballadors d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda han fet la primera de les 8 jornades de vaga previstes pels propers dies amb la intenció de desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu. La participació en aquesta aturada de 4 hores ha estat del 100% de la plantilla, segons els sindicats. La informació és de Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
10: Per als representants dels treballadors, les negociacions amb la direcció de l'empresa es troben actualment encallades en posicions molt allunyades en les principals matèries objectes de discussió. Entre els punts de desacord, els sindicats destaquen una proposta insuficient en matèria d'increment salarial i una manca de propostes en reducció de jornada.
11: Hi ha molts punts, però principalment una clàusula de revisió salarial, d'IPC real. No volem perdre poder adquisitiu, no volem que ens passi el de l'anterior conveni, i tal com està el món, tal com està la situació, aquesta clàusula és innegociable. També volem una reducció de jornada.
10: Una situació que porta enquistada des de fa 6 mesos, segons han denunciat els mateixos sindicats. Comissions Obreres ha acusat l'empresa de no tenir ganes de negociar i l'insta a presentar una proposta realista. També han volgut mantenir la porta oberta, assegurant que ells mai s'han aixecat de la taula de negociació.
0: I segona jornada de vaga, en aquest cas dels treballadors de Correus a la demarcació de Lleida. Denuncien un deteriorament de les condicions laborals, així com manca de personal. No es descarten més protestes durant la tardor si la situació no canvia. Ho detallen Enric Torroelles i Anna Isabel Cua, dels sindicats CESIF i Comissions Obreres, respectivament.
12: Recordem que el servei postal és una cosa universal que s'ha de fer i ho hem de fer cada dia. I no ho podem fer perquè no hi ha personal.
13: Un malestar general i, a més, això se veu repercutit també amb l'atenció del servei postal que estan oferint a la ciutadania, no?
0: I unes 200 persones s'han manifestat a Vilafranca convocats per la plantilla de Gualba, de Guala. Els treballadors de l'empresa dedicada a la fabricació de taps i tancaments metàl·lics continuen mostrant el seu rebuig a l'ERO proposat per la companyia i que afectaria 82 dels 87 treballadors. Ara per ara, empresa i comitè han arribat a un acord per allargar el període de consultes fins al pròxim 2 de juliol.

0: Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter de 23 anys i format a la Masia posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Durant el seu pas pel primer equip blaugrana, ha disputat un total de 123 partits oficials i ha anotat 29 gols. L'operació amb el club monegasc inclou un percentatge per al Barça en cas d'una futura venda. Pel que fa a Salma Parayuelo, marxa lliure després de no haver arribat a un acord per a la renovació del seu contracte. L'aragonesa, de 22 anys, ha jugat 4 temporades amb l'equip blaugrana, en què ha aixecat 15 títols. Destaquen 4 lligues, 3 copes de la reina i 3 champions. En la darrera final continental contra el Lió, va marcar 2 dels 4 gols de les de Pere Romeu. Joan Laporta prendrà avui possessió del càrrec de president del Futbol Club Barcelona. Serà el seu quart mandat després d'haver-se imposat amb el 68% dels vots en les eleccions celebrades el passat mes de març. L'acte, que se celebrarà al migdia a l'Auditori 1899 del Camp Nou, servirà perquè juri el càrrec davant la nova junta directiva i pronunciï el primer discurs. Entre els principals reptes per als propers 5 anys té la fi de la remodelació de l'estadi, la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou Palau Blaugrana. Els equips catalans de primera i segona divisió ja coneixen el camí a la Lliga de la propera temporada. La competició arrencarà en tots dos casos el 16 d'agost. El Barça començarà la defensa del títol al Camp Nou contra l'Atlètic Club i acabarà el campionat a Getafe el 30 de maig. L'Espanyol també començarà a casa contra el Llevant i disputarà la darrera jornada davant l'Alavés. A segona, el Girona encetarà el curs a Montilivi contra el Leganés i el Sabadell s'estrenarà a la categoria de plata al Molinón davant l'Sporting. Al Mundial, 3 seleccions més han certificat el pas als vuitens de final. França ha obtingut el bitllet amb una golejada sobre Suècia per 3-0. Un gol de Haaland en el minut 86 ha classificat Noruega i ha deixat fora de la competició Costa d'Ivori. I un dels anfitrions, Mèxic, també continua viu amb un triomf per 2-0 sobre l'Equador. Pel que fa a la selecció espanyola, aquesta matinada ha arribat a Los Angeles, on demà disputarà els setzens de final contra Àustria. El conjunt centreeuropeu fa més de 70 anys que no disputa una eliminatòria en una Copa del Món. La Lliga F ja té definit el calendari del proper curs. El campionat començarà el 30 d'agost. El Barça disputarà la primera jornada a Tenerife, l'Espanyol al camp de l'Eibar i el Badalona Women contra l'Atlètic Club a domicili. La competició comptarà amb la inversió de 55 milions de l'estructura empresarial liderada per Pau Gasol. La presidenta de la Lliga F, Beatriz Álvarez, i l'exjugador de bàsquet n'han repassat els objectius.
1: Es el impulso para poder crecer, pero poder generar más ingresos, que el producto tenga muchísimo más valor audiovisual y, por tanto, también generemos ingresos audiovisuales, que tenemos muchísimo margen de mejora y, por supuesto, los ingresos propios de los clubes, ¿no? Al mejorar dentro sus propias marcas, pues podrán generar muchos más ingresos.
2: Compartir historias, generar historias para que lleguen a la audiencia, a las familias, a los niños y niñas en las casas, para mí también es igual de importante, ¿no?, que el producto en el campo, que también...
0: El guanyador del Giro i la Volta de Catalunya, Jonas Vingegaard, afronta el Tour de França amb ganes de sorprendre el gran favorit, Tadej Pogacar, ara ho diem bé, Tadej Pogacar. El danès buscarà guanyar per tercer cop la ronda francesa. És una informació de l'Albert Sató, de BTV.
3: Jonas Vingegaard és l'únic ciclista del món que ara mateix té possibilitats reals de plantar cara a Tadej Pogacar per guanyar el Tour de França. El danès va guanyar els del 2022 i 2023 i ara potser és la darrera oportunitat per tornar a evitar que Pogacar sumi el seu cinquè Tour. Vingegaard està fent una temporada immaculada, ha guanyat totes les proves que ha disputat. Va ser el millor a la París-Niça, va posar el seu nom a la prestigiosa Volta Ciclista de Catalunya i també va guanyar el Giro d'Itàlia. La prova italiana és una de les tres grans del món i era la que li faltava a Vingegaard per entrar al grup de 8 ciclistes al llarg de la història. Han estat els millors a França, a Espanya i a Itàlia. Vingegaard és el líder del Visma Lisa Bike. Té una plantilla de luxe, però a França tindrà una baixa molt sensible. Wout van Aert no hi participarà per culpa d'una lesió. Els 7 corredors que procuraran que Vingegaard torni a guanyar el Tour són Sepp Kuss, Mateo Jorgensen, Bruno Almirall i David Piganzoli, que l'acompanyaran a la muntanya. mentre que Víctor Campenarts, Per Strandhagenes i Eduardo Fini tindran cura de Vingegaard en la resta de la prova.
0: Arribarem a les 8 amb la cultura. Tarragona ho té tot a punt perquè aquesta nit arrenqui una nova edició del concurs internacional de focs artificials que s'allargarà fins dissabte. Avui la pólvora anirà a càrrec de la prestigiosa empresa italiana Pirotecnia Lieto Carmine. Aquesta passada nit, però, s'ha fet per tercer cop l'exhibició de drons com a preludi del concurs, pensada especialment per a persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha homenatjat el Tour de França per celebrar que diumenge sortirà de Tarragona la segona etapa d'aquesta competició. La sincronia dels drons s'ha pogut gaudir des de la punta del Miracle.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat.
0: Els hits de tots els temps.
8: A Ràdio Sant Cugat, gaudi.
9: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 8.
10: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
11: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès. Comencem l'Infomatí.
9: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: La residència Mavir Sant Cugat ha posat en marxa una nova edició dels seus casals intergeneracionals d'estiu, una iniciativa que permet que infants entre 6 i 12 anys comparteixin durant una setmana activitats, àpats i estones de convivència amb les persones grans residents al centre. La proposta forma part d'un projecte que la companyia desenvolupa des de fa anys arreu de l'Estat i que té un doble objectiu: afavorir el contacte entre generacions i oferir una alternativa de conciliació a les famílies dels treballadors i dels residents. Durant aquests dies, els infants han pogut participar en activitats quotidianes del centre, des d'esmorzars i dinars compartits fins a tallers, gincames, sessions de fisioteràpia o projeccions de pel·lícules. La terapeuta ocupacional de Mavir, Laia Troia, explica que els casals són una de les activitats més esperades pels residents. Segons assenyala, permeten recuperar rols que havien format part de la seva vida, especialment els relacionats amb la criança i la cura dels nets, alhora que contribueixen a mantenir la participació social de les persones grans. La Palmira Collado, resident del centre, posa l'accent en el canvi que suposa la presència dels infants dins una residència on el dia a dia acostuma a estar marcat per rutines molt estables. Segons relata, la visita dels nens aporta moviment, conversa i situacions imprevistes que trenquen amb la quotidianitat del centre. La resident també apunta que no sempre és fàcil mantenir un contacte freqüent amb els més petits de la família i per això considera especialment positiva una iniciativa que permet acostar infants i persones grans durant uns dies. Més notícies. L'Ajuntament de Sant Cugat defensa la nova licitació de la UMET després de la denúncia del PP sobre presumptes incompliments en la gestió del servei i anuncia que encarregarà una auditoria externa per avaluar els dos primers anys d'execució del contracte. El govern municipal sosté un comunicat que el nou concurs respon exclusivament a criteris tècnics i de millora del servei i assegura que incorpora els aprenentatges obtinguts des del canvi del model de gestió, que va passar de concessió administrativa a contracte de serveis. El comunicat arriba després que el PP denunciés públicament diversos presumptes incompliments del contracte vigent i anunciés que estudiava portar el cas a l'oficina antifrau. Entre altres qüestions, els populars asseguraven que no s'havia dut a terme l'auditoria anual de qualitat prevista als plecs i reclamaven que s'investigués si l'empresa adjudicatària l'havia complert totes les obligacions assumides en el concurs. De fet, l'Ajuntament, en aquest comunicat, ha reconegut que la tramitació d'aquesta auditoria externa no es va completar en el calendari inicialment previst. Tot i això, sí que defensa que des de l'inici del contracte s'ha reforçat el seguiment del servei, primer amb reunions mensuals entre l'empresa, la direcció de l'UMET i els serveis tècnics municipals, i posteriorment amb reunions setmanals davant el volum i la complexitat de les tasques detectades. Així, el consistori explica que encarregarà en breu una auditoria externa que analitzarà els dos anys de prestació efectiva del contracte vigent. Després d'aquestes dues notícies, continuem amb més informacions en caràcter breu. Mirasol celebrarà la festa grossa del barri aquest cap de setmana, concretament els dies 3, 4 i 5 de juliol. El pregó de la companyia de Xoc Teatre donarà el tret de sortida a un programa amb més d'una trentena d'activitats per a tots els públics. Tota la programació la poden consultar a www.cugat.cat. Els clients de l'Esclat de Sant Cugat, que durant els darrers dies hagin trobat a faltar alguns productes als prestatges, ja en coneixen el motiu. El grup Bonpreu ha informat aquest dimarts que les afectacions en el subministrament de determinats articles s'ha degut a una incidència tècnica relacionada amb l'actualització del sistema operatiu del seu magatzem logístic. Segons explica la companyia, que lamenta les molèsties, s'està treballant per recuperar el més aviat possible els nivells habituals del servei. I l'Ajuntament de Sant Cugat ha fet que aquest dimarts al migdia un minut de silenci a les portes del consistori com a mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà, arran dels terratrèmols que han afectat el país i que han deixat milers de persones mortes i també milers de ferides. Representants de tots els grups municipals, a més de treballadors i persones a títol individual, han volgut mostrar el seu suport amb les víctimes de la tragèdia. El tinent d'alcaldia, Carles Brugaroles, ha volgut reconèixer més la tasca dels equips de suport i la societat veneçolana en general que treballen per revertir la situació el més aviat possible. Segons l'Assemblea Nacional de Veneçuela, el doble terratrèmol del 24 de juny ha deixat ja 1.719 persones mortes, mentre que els ferits s'eleven a 5.034, amb més de 22.600 persones afectades en total. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cue.cat, també les nostres xarxes socials, el Facebook, X i Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia, i a la ràdio, a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. La residència Amavir Sant Cugat ha posat en marxa una nova edició dels seus casals intergeneracionals d'estiu, una iniciativa que permet que infants d'entre 6 i 12 anys que comparteixin durant una setmana activitats, àpats i estones de convivència amb les persones grans residents al centre. La proposta forma part d'un projecte que la companyia desenvolupa des de fa anys arreu de l'Estat i que té un objectiu doble: afavorir el contacte entre generacions i oferir una alternativa de conciliació a les famílies dels treballadors i dels residents. Durant aquests dies, els infants participen en activitats quotidianes del centre, des d'esmorzars i dinars compartits fins a tallers, gincames, sessions de fisioteràpia o projeccions de pel·lícules. Però més enllà del programa d'activitats, el valor principal de la iniciativa és la convivència que genera entre els nens i la gent gran. La terapeuta ocupacional de Mavir Sant Cugat, Laia Troia, explica que els casals són una de les activitats més esperades pels residents. Segons assenyala, permeten recuperar rols que havien format part de la seva vida, especialment els relacionats amb la criança i la cura de nets, alhora que contribueixen a mantenir la participació social de les persones grans. L'experiència també té impacte entre els infants. La Greta García, que aquest any participa per tercera vegada al casal perquè té familiars al centre, assegura que el contacte amb els residents li aporta una perspectiva diferent de la que trobaria en unes colònies convencionals. El xiprer de la plaça d'Octavià, que aquest diumenge va quedar afectat per un incendi durant la trobada d'entremesos, ha rebut aquest dilluns un homenatge inesperat. I és que a la tanca que envolta l'arbre han aparegut dibuixos amb missatges d'ànim i desitjos de recuperació. En un dels dibuixos s'hi pot llegir "que et recuperis aviat", mentre que d'altres representen el mateix xiprer amb colors vius i envoltat d'elements de la natura. Segons van explicar diumenge els cossos d'emergència després de la seva intervenció, tot apunta que el xiprer no ha patit danys irreversibles. I pel que fa a l'acte destacat, el pati de l'Ateneu acull a partir de 9:45 de la nit el passi de Un cuento yazidí, High Roads i No Man's Land, tres petits documentals per poder conèixer la realitat del poble yazidita, palestí i rohingya. L'entrada és gratuïta amb aforament limitat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa. Viure una via somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.

0: Sabíeu que Eric Clapton va estar a punt de ser membre dels Beatles sense que el propi Clapton ho sabés? Doncs tot això i molt més. La música i les seves històries cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notícies, clar, al Club Tortuga de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM o a cugat.cat. No hi falteu.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
3: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès. Comencem l'Infomatí.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: La residència Mavir Sant Cugat ha posat en marxa una nova edició dels seus casals intergeneracionals d'estiu, una iniciativa que permet que infants entre 6 i 12 anys comparteixin durant una setmana activitats, àpats i estones de convivència amb les persones grans residents al centre. La proposta forma part d'un projecte que la companyia desenvolupa des de fa anys arreu de l'Estat i que té un doble objectiu: afavorir el contacte entre generacions i oferir una alternativa de conciliació a les famílies dels treballadors i dels residents. Durant aquests dies, els infants han pogut participar en activitats quotidianes del centre, des d'esmorzars i dinars compartits fins a tallers, gincames, sessions de fisioteràpia o projeccions de pel·lícules. La terapeuta ocupacional de Mavir, Laia Troia, explica que els casals són una de les activitats més esperades pels residents. Segons assenyala, permeten recuperar rols que havien format part de la seva vida, especialment els relacionats amb la criança i la cura dels nets, alhora que contribueixen a mantenir la participació social de les persones grans. La Palmira Collado, resident del centre, posa l'accent en el canvi que suposa la presència dels infants dins una residència on el dia a dia acostuma a estar marcat per rutines molt estables. Segons relata, la visita dels nens aporta moviment, conversa i situacions imprevistes que trenquen amb la quotidianitat del centre. La resident també apunta que no sempre és fàcil mantenir un contacte freqüent amb els més petits de la família i per això considera especialment positiva una iniciativa que permet acostar infants i persones grans durant uns dies. Més notícies. L'Ajuntament de Sant Cugat defensa la nova licitació de la UMET després de la denúncia del PP sobre presumptes incompliments en la gestió del servei i anuncia que encarregarà una auditoria externa per avaluar els dos primers anys d'execució del contracte. El govern municipal sosté un comunicat que el nou concurs respon exclusivament a criteris tècnics i de millora del servei i assegura que incorpora els aprenentatges obtinguts des del canvi del model de gestió, que va passar de concessió administrativa a contracte de serveis. El comunicat arriba després que el PP denunciés públicament diversos presumptes incompliments del contracte vigent i anunciés que estudiava portar el cas a l'oficina antifrau. Entre altres qüestions, els populars asseguraven que no s'havia dut a terme l'auditoria anual de qualitat prevista als plecs i reclamaven que s'investigués si l'empresa adjudicatària l'havia complert totes les obligacions assumides en el concurs. De fet, l'Ajuntament, en aquest comunicat, ha reconegut que la tramitació d'aquesta auditoria externa no es va completar en el calendari inicialment previst. Tot i això, sí que defensa que des de l'inici del contracte s'ha reforçat el seguiment del servei, primer amb reunions mensuals entre l'empresa, la direcció de l'AUMET i els serveis tècnics municipals, i posteriorment amb reunions setmanals davant el volum i la complexitat de les tasques detectades. Així, el consistori explica que encarregarà en breu una auditoria externa que analitzarà els dos anys de prestació efectiva del contracte vigent. Després d'aquestes dues notícies, continuem amb més informacions en caràcter breu. Mirasol celebrarà la festa grossa del barri aquest cap de setmana, concretament els dies 3, 4 i 5 de juliol. El pregó de la companyia de Xoc Teatre donarà el tret de sortida a un programa amb més d'una trentena d'activitats per a tots els públics. Tota la programació la poden consultar a www.cugat.cat. Els clients de l'Esclat de Sant Cugat, que durant els darrers dies hagin trobat a faltar alguns productes als prestatges, ja en coneixen el motiu. El grup Bonpreu ha informat aquest dimarts que les afectacions en el subministrament de determinats articles s'ha degut a una incidència tècnica relacionada amb l'actualització del sistema operatiu del seu magatzem logístic. Segons explica la companyia, que lamenta les molèsties, s'està treballant per recuperar el més aviat possible els nivells habituals del servei. I l'Ajuntament de Sant Cugat ha fet que aquest dimarts al migdia un minut de silenci a les portes del consistori com a mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà, arran dels terratrèmols que han afectat al país i que han deixat milers de persones mortes i també milers de ferides. Representants de tots els grups municipals, a més de treballadors i persones a títol individual, han volgut mostrar el seu suport amb les víctimes de la tragèdia. El tinent d'alcaldia, Carles Brugueroles, ha volgut reconèixer més la tasca dels equips de suport i la societat veneçolana en general, que treballen per revertir la situació el més aviat possible. Segons l'Assemblea Nacional de Veneçuela, el doble terratrèmol del 24 de juny ha deixat ja 1.719 persones mortes, mentre que els ferits s'eleven a 5.034, amb més de 22.600 persones afectades en total. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, el Facebook, X i Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia, i a la ràdio, a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. La residència Amavir Sant Cugat ha posat en marxa una nova edició dels seus casals intergeneracionals d'estiu, una iniciativa que permet que infants d'entre 6 i 12 anys que comparteixin durant una setmana activitats, àpats i estones de convivència amb les persones grans residents al centre. La proposta forma part d'un projecte que la companyia desenvolupa des de fa anys arreu de l'Estat i que té un objectiu doble: afavorir el contacte entre generacions i oferir una alternativa de conciliació a les famílies dels treballadors i dels residents. Durant aquests dies, els infants participen en activitats quotidianes del centre, des d'esmorzars i dinars compartits fins a tallers, gincames, sessions de fisioteràpia o projeccions de pel·lícules. Però més enllà del programa d'activitats, el valor principal de la iniciativa és la convivència que genera entre els nens i la gent gran. La terapeuta ocupacional de Mavir Sant Cugat, Laia Troia, explica que els casals són una de les activitats més esperades pels residents. Segons assenyala, permeten recuperar rols que havien format part de la seva vida, especialment els relacionats amb la criança i la cura de nets, alhora que contribueixen a mantenir la participació social de les persones grans. L'experiència també té impacte entre els infants. La Greta García, que aquest any participa per tercera vegada al casal perquè té familiars al centre, assegura que el contacte amb els residents li aporta una perspectiva diferent de la que trobaria en unes colònies convencionals. El xiprer de la plaça d'Octavià, que aquest diumenge va quedar afectat per un incendi durant la trobada d'entremesos, ha rebut aquest dilluns un homenatge inesperat. I és que a la tanca que envolta l'arbre han aparegut dibuixos amb missatges d'ànim i desitjos de recuperació. En un dels dibuixos s'hi pot llegir "que et recuperis aviat", mentre que d'altres representen el mateix xiprer amb colors vius i envoltat d'elements de la natura. Segons van explicar diumenge els cossos d'emergència després de la seva intervenció, tot apunta que el xiprer no ha patit danys irreversibles. I pel que fa a l'acte destacat, el pati de l'Ateneu acull a partir de 9:45 de la nit el passi de Un cuento yazidí, High Roads i No Man's Land, tres petits documentals per poder conèixer la realitat del poble yazidita, palestí i rohingya. L'entrada és gratuïta amb aforament limitat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el Tribunal Suprem estudia dur davant la justícia europea el procés de regularització extraordinària de migrants que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho farà arran dels recursos presentats contra el decret per les comunitats d'Aragó i del País Valencià. Tot plegat posa al punt de mira un procediment que ha superat totes les expectatives amb més d'un milió de peticions presentades a tot Espanya, unes 200.000 de les quals a Catalunya. En paral·lel, el govern espanyol ha activat un pla d'integració de migrants dotat amb més de 500 milions d'euros. És una notícia d'última hora. Els serveis d'emergència treballen en l'accident d'un autocar a Lleida que s'ha encastat contra la façana d'un edifici. Segons el sistema d'emergències mèdiques, hi ha 15 persones ferides. De seguida ho ampliarem amb una connexió en directe des del lloc dels fets. Mentrestant, també us expliquem que a partir d'avui omplir el dipòsit de benzina i gasoil és una mica més car. Entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi pel conflicte a l'Orient Mitjà, que suposa una recuperació progressiva dels costos. El sector calcula que aquest mes de juliol pagarem 10 cèntims per litre més en el cas de la gasolina i 3 cèntims en el cas del dièsel. Tot seguit anirem en directe a una estació de servei de l'Hospitalet de Llobregat per buscar l'opinió dels clients. La Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. Això afectarà bàsicament les empreses xineses com Shein i Temu i vol fer front a la competència deslleial denunciada pels venedors europeus. Cristian Castillo, professor de la UOC en àrees de logística, producció i operacions, n'ha parlat al Notícies en xarxa.
2: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística i especialment de la logística de darrera milla.
1: La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha respost finalment a totes les preguntes de les parts durant el judici que investiga la mort

0: el fundador de Mango. Ha declarat com a testimoni i no pas com a investigada, malgrat que la jutgessa havia apuntat a una possible influència en la relació entre pare i fill. Els excursionistes que van atendre Jonathan Andic després de l'incident han apuntat que el primogènit estava en xoc i el van assistir per trucar al servei d'emergències. Venezuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara, quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes. Els equips d'emergència, mentrestant, continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona, ha parlat al Notícies en Xarxa de la col·laboració que es pot fer des de casa nostra.
1: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad es recomendable.
0: El Parlament tomba la proposició de llei de Junts que volia vincular les llicències dels pisos turístics al plantejament urbanístic, al planejament urbanístic de cada municipi. El text plantejava que fossin els ajuntaments els qui establissin les condicions i els requisits per autoritzar aquest tipus d'allotjaments. En parlarem tot seguit amb Marian Muro, directora general de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Apertur. Pel que fa al transport públic, els trens de la línia R1 de Rodalia circulen amb retards de mitja hora de mitjana per la incidència tècnica d'un tren al Masnou, al Maresme. Mentrestant, les demores són de 20 minuts a les línies R11 i RG1 entre les estacions de Girona i Portbou per enrobatori de cable. Dels esports, us expliquem que Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter, format a la Masia, posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Pel que fa a l'aragonesa, surt després de no haver arribat a un acord per a la renovació del contracte. Salma s'acomiada després de 4 temporades en què ha aixecat 15 títols. I de la cultura destaquem que Tarragona es prepara per una nova edició aquesta nit del concurs internacional de focs artificials. Com a pròleg, el cel de la ciutat ja ha vist l'exhibició de drons pensada especialment per a persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha estat un homenatge al Tour de França.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Us ho dèiem suar en titulars. Aquesta mitjanit s'ha tancat el procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya. Un procediment que ha superat totes les expectatives. S'han presentat més d'un milió de peticions, una xifra molt superior a les 500.000 que es preveien a l'abril, quan va començar la campanya. Des del govern espanyol calculen que a Catalunya se n'han presentat prop de 200.000. Aquest procés, que ha tensat les costures de les administracions públiques, se situa ara en el punt de mira de la justícia espanyola. I és que el Tribunal Suprem ha avisat que la regularització extraordinària de migrants i aprovada pel govern espanyol pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L'alt tribunal ha donat 5 dies a les parts perquè es posicionin sobre elevar la qüestió a Europa després que les comunitats de l'Aragó i de València presentessin un recurs contra el decret. I atenció a les nostres butxaques perquè des del sector de les benzineres calculen que a partir d'avui la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims per litre i el dièsel prop de 3 per la retirada de les rebaixes als carburants. Aquest dimecres entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi aprovada pel govern espanyol arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Si bé l'IVA dels carburants tornarà al 21%, es redueix l'impost especial d'hidrocarburs. I això es tradueix en una rebaixa de 15 cèntims per litre durant aquest mes de juliol, quan fins ara la bonificació era de 20 cèntims. A partir de l'agost, el descompte serà de 10 cèntims i al setembre de 5, fins que desaparegui a l'octubre. Pel que fa a transportistes, pescadors i agricultors, mantenen invariable durant 3 mesos la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant professional. Volem comprovar, doncs, com reben aquest encariment de la benzina els consumidors. Per això anem ara mateix en directe a una benzinera de l'Hospitalet de Llobregat, on hi hem enviat el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què diuen els conductors ara que s'han de gratar més la butxaca per omplir el dipòsit?
3: Bon dia, Helena. Sí, cau la reducció de l'IVA i, per tant, també cau el descompte directe als consumidors per litre de gasolina. Tal com explicaves, es tractarà d'una reducció esglaonada d'aquesta bonificació, perquè si fins ara la bonificació era de 20 cèntims, a partir d'avui, a partir d'aquest dimecres, el descompte se situarà en els 15, una reducció de 5 cèntims. A l'agost serà de 10, al setembre de 5, i a l'octubre desapareixerà. Així que els consumidors s'estan fent a la idea.
4: En realidad, como transportista, nos afectará porque desde un punto de vista yo creo que no nos ha hecho mucho favor a nosotros, porque en realidad quitarnos el IVA, eso lo desgravamos. Eso significa que no ha bajado nada. Sí ha bajado un poquillo en comparación a como estaba anteriormente. Cuenta que llenabas una furgoneta con 85 euros y ahora tengo que ponerle 110. Significa que son 30 euros más, como quien dice, 25, que los 20 céntimos no nos han hecho absolutamente nada.
5: Se nota, sí, sí. Se nota, sobre todo cuando hacen muchos kilómetros diarios. Ha subido como 10, 12 céntimos de un día para otro y el depósito completo se vuelve más caro. Ahora me ha costado en torno a unos 25 euros. La semana pasada me costó posiblemente 20, 22 euros. Es decir, yo muchas veces voy entre 150, que ha ido haciendo los gastos, y es verdad que notaba las bajadas a 100 euros, pero ahora he vuelto a subir a 150. Vuelvo a los precios de antes.
6: Creo que estaba a 1,23, 1,25, estaba el litro, y hoy está pues a 1,35, 10 céntimos, 10, 11 céntimos. Un verano bastante apretado, sí. Nos quedó en verano para a veces, no sé si coger coche o ir en transporte público, porque a este paso no sé dónde vamos a llegar.
3: Sí, aquest estiu omplir el dipòsit serà més car perquè anirem recuperant de manera esglaonada i progressiva els preus d'abans de la guerra a l'Iran. Recordem que el govern va aprovar aquests descomptes precisament per evitar tensions inflacionistes en els mercats energètics com a conseqüència del conflicte entre l'Iran i els Estats Units. Sembla que les hostilitats entre tots dos països es redueixen i, per tant, també es reduirà de manera gradual, de manera progressiva, aquests ajuts fins que desapareguin el proper mes d'octubre. Això sí, transportistes, agricultors, pescadors mantindran el descompte de 20 cèntims per litre i el govern de Pedro Sánchez sempre podrà activar novament tots els ajuts en el cas que el context internacional torni a empitjorar.
0: Doncs el que dèiem, resignació, Anna, o el que deia aquest últim senyor, el transport públic o bicicleta. Gràcies, bon dia, que vagi bé. I més qüestions que ens tocarà segurament rascar-nos la butxaca si som clients del comerç xinès. I és que la Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets de baix cost amb un valor inferior a 150 euros enviats des dels països de fora del bloc comunitari. El que deia, la mesura afectarà principalment les empreses xineses com Shein i Temu i busca donar resposta a la competència deslleial que denuncien els venedors europeus. L'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic perquè la Unió Europea processa uns 16 milions de paquets d'aquesta categoria cada dia, el que representa el 97% dels enviaments, però només el 2% del valor total. El professor de Logística, Producció i Operacions de la UOC, Cristian Castillo, ha explicat aquí, al Notícies en Xarxa, com funcionarà aquesta taxa.
7: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística. Si jo compro una samarreta que és de cotó i una altra que, per exemple, és de seda, com serien dues categories arancelàries, s'haurien d'aplicar 3 euros fix per cada tipologia de producte. Això el que busca és incrementar el que seria el preu de compra i potser buscar aquesta compra més a nivell local.
0: Venezuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. Quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. La desesperació i la impotència, però, cada cop són més flagrants entre la població pel volum de la tragèdia, que manté encara més de 50.000 desapareguts. El Ministeri d'Exterior situa ara en 19 els ciutadans espanyols morts i n'hi ha 12 més de localitzats sota els edificis esfondrats. Entre els equips de rescat internacionals desplaçats sobre el terreny, hi ha una delegació dels bombers de la Generalitat que està fent tasques d'avaluació estructural d'edificis afectats per aquest terratrèmol a la costa central veneçolana. També han intervingut per analitzar l'estat d'un bloc residencial de 6 plantes d'alçada i 800 metres quadrats per planta. L'equip català està format per 3 comandaments, 7 membres del grup d'estructures col·lapsades, 2 especialistes en logística, un sanitari i un pilot de la unitat de drons. En aquest context, Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona, ha parlat al Notícies en Xarxa de la col·laboració que es pot fer des de casa nostra.
1: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad es recomendable.
0: I una notícia que hem sabut fa pocs minuts, de la qual us n'apuntàvem ja alguna dada en els titulars. Els serveis d'emergència treballen en l'accident d'un autocar a Lleida que s'ha encastat contra la façana d'un edifici a la Rambla de Ferran de la ciutat. Segons el sistema d'emergències mèdiques, hi ha 35 persones ferides, 4 d'elles han estat molt greu i 6 menys greus. Al lloc dels fets hi ha un equip de Lleida Televisió format per en Ricard Gómez i per el Marc Piqué. Bon dia, Marc. Explica'ns quina és la situació aquí ara mateix. Què ha passat?
8: Bon dia. Doncs el que ha passat, com deies, és això, que un autobús s'ha impactat contra la façana de la Diputació. Es tracta d'un autobús que feia el trajecte de Lleida de la Granja d'Escarp. El primer avís s'ha arribat aproximadament a 7:45 del matí i aquest autobús que sortia de l'estació d'autobusos ha tingut aquest impacte contra la façana de la Diputació. Com podeu veure, ara mateix aquest autobús està aquí davant de la façana i el que hi ha hagut és almenys una trentena de ferits, com bé deies, 4 molt greus que han estat evacuats, ja 6 menys greus i la resta de ferits que de fet estan rebent les primeres atencions aquí mateix a la Rambla Ferran. S'ha disposat d'un espai on estan rebent les atencions aquests ferits menys greus. També hi ha un espai per als familiars perquè puguin estar al costat de les persones i dels ferits que hi ha en aquests moments aquí a la Rambla de Ferran. Estan treballant també moltíssimes dotacions, tant de bombers com de Guàrdia Urbana, com dels Mossos d'Esquadra. Un ampli dispositiu. Teniu en compte que l'avinguda de Madrid, que és on ens trobem ara mateix, és una de les vies més transitades, amb més trànsit tant de cotxes, de vehicles, com també de persones. Ara mateix està, òbviament, tota tancada. I aquesta és la situació que us podem explicar ara mateix. També hem vist ja la presència de l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, que també ha arribat a primera hora del matí. I el que us podem explicar és això, aquesta trentena de ferits, 4 d'ells molt greus que ja estan evacuats i aquest accident de trànsit greu que hi ha hagut amb aquest autobús. Es coneixen les causes, no es coneixen ara mateix les causes que ha pogut provocar aquest accident d'aquest autobús que feia, recordem, el trajecte de Lleida de la Granja d'Escarp i que ha impactat davant de la façana de la Diputació deixant aquesta trentena de ferits. Ens anirem informant en els pròxims minuts, pròximes hores, anirem sabrem més informació del que ha passat i, evidentment, us ho anirem explicant.
0: Per descomptat, Marc, gràcies per aquesta informació d'última hora. És evident que ara el que toca és atendre els ferits i les causes, evidentment, s'aniran esbrinant a mesura que passin les hores. I, evidentment, des dels serveis informatius d'aquesta casa n'estarem molt pendents i anirem informant de tot el que calgui i quan convingui. Gràcies, Marc, per aquesta última hora. Que vagi bé, bon dia. I també ho acabem de saber, un home ha resultat ferit crític en un incendi d'una furgoneta camper en un càmping de Santa Susana al Maresme.
2: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
0: Dos minuts els que passen ara mateix de 9:15. El Parlament ha tombat la proposició de llei de Junts que pretenia vincular les llicències dels pisos d'ús turístic al planejament urbanístic de cada municipi. Les esmenes a la totalitat han prosperat amb 71 vots a favor del PSC, Esquerra, Comuns i la CUP. El text de Junts plantejava que fossin els ajuntaments els qui establissin les condicions i els requisits per autoritzar aquest tipus d'allotjaments. La seva diputada, Maite Selva, ha advertit que les prohibicions d'aquesta oferta poden enviar milers de famílies a l'atur i ha advocat per l'autonomia municipal com a garantia per una gestió adequada al territori.
9: O es governa des de la desconfiança al territori i la penalització de l'activitat econòmica, o es governa des del respecte escrupolós a l'autonomia municipal i la col·laboració amb els sectors que generen riquesa. Junts per Catalunya ho tenim clar. Estem al costat de la gent que treballa i de les nostres viles i ciutats.
0: Doncs, hores després que el Parlament hagi rebutjat la proposició de Junts, això que dèiem, que volia donar més marge als ajuntaments per regular els habitatges d'ús turístic, busquem la reacció del sector. Per això saludem Marian Muro, que és directora general d'Apertur. Senyora Muro, bon dia i gràcies per atendre'ns.
10: Bon dia, bon dia.
0: M'agradaria preguntar-li d'entrada què suposa aquest rebuig per al sector, perquè Junts defensava que els ajuntaments doncs han de tenir més capacitat per decidir sobre els pisos turístics, però, segons les esmenes que han acabat prosperant, aquest tipus de model expulsa els veïns. Hi ha municipis on els allotjaments turístics superen els habitatges residencials. Què n'ha de dir?
10: Bé, nosaltres, en primer lloc, lamentem, no, la situació d'ahir, perquè el que d'alguna manera s'estava plantejant per part de Junts era una regulació que preservés l'autonomia local, precisament perquè estem davant una regulació que no diferencia les situacions particulars de cada municipi, i és important que cada ajuntament pugui decidir envers la situació concreta del seu municipi. I després, perquè realment és una mala notícia, perquè tenim que tenir en compte que aquest decret portarà amb 200.000 persones al carrer. Òbviament estem parlant de dades que s'estan aportant, que no estan contrastades, i per tant nosaltres el que diem i reiterem és que qualsevol tipus de regulació, qualsevol tipus de nova normativa té que estar sostinguda amb una base científica, no?, amb una base de coneixement. I aquest decret no hi ha cap estudi que avali cap de les afirmacions que fa amb el seu preàmbul i que justifica d'alguna manera la seva redacció.
0: Avui, fa un any, senyora Muro, de l'entrada en vigor de la finestreta única digital, que el Suprem ha avalat mentre situa en mans de les comunitats autònomes la verificació i el control dels lloguers turístics i de temporada. Des d'Apertur, com valoren el funcionament d'aquest sistema i quin balanç fan del seu impacte real sobre el sector?
10: Bé, Apertur, que des del primer moment ja va advertir, no, que aquesta norma tenia una condicionava clarament amb les competències autonòmiques. Nosaltres ho vam recórrer al Tribunal Suprem i hem guanyat al Tribunal Suprem. Per tant, en aquests moments no és aplicable. Per què ho vam fer? Perquè, d'alguna manera, tenim que tenir en compte que Catalunya ja fa dècades que té un registre a la Direcció General de Turisme on consten totes les empreses turístiques, no només els habitatges d'ús turístic, també els càmpings, els hotels. Per tant, es tractava d'una duplicitat de registres. Aleshores, nosaltres el que dèiem és que hi ha d'haver una interrelació entre el govern, si vol, i les autonomies, però no imposar més càrregues administratives a les empreses i als empresaris que ja estan complint amb aquells requisits que estableix la pròpia administració catalana. Era clarament un tema de duplicitat i d'inseguretat jurídica, però que els tribunals doncs ens han donat la raó.
0: Marian Muro, doncs gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Bon dia.
10: Gràcies a vosaltres.
0: Més coses. Catalunya es prepara per al gran départ del Tour de França a la sortida de les tres primeres etapes. Dilluns serà el torn de Granollers, on els voluntaris reben formació per tenir clar què hauran de fer durant la competició. Ens ho expliquen des de Vallès Oriental Televisió.
11: Un dels elements clau de l'organització és la preparació dels prop de 400 voluntaris que formaran part del dispositiu. Per preparar-los s'han organitzat tres sessions formatives.
12: Jo crec que és importantíssim que aquest esdeveniment hagi captat l'atenció d'aquest voluntariat. No? Al final és una tasca totalment altruista. És un esdeveniment brutal que la gent s'ha bolcat i la resposta se sent molt positiva.
11: Els participants han rebut informació sobre les seves funcions, les mesures de seguretat, els protocols d'emergència, la senyalització en banderes, el pas de la comitiva i la caravana publicitària, així com els principals riscos que poden trobar-se durant la cursa.
13: Soc voluntària pel simple fet de que el meu avi, en Pau Descansi, li encantava el Tour de France i vaig dir, mira, és un petit homenatge per ell.
14: M'agrada molt l'esport, el ciclisme particularment m'agrada molt, he seguit sempre el Tour, soc de Granollers de tota la vida i he pensat que era una bona idea pues, també pues, posar el meu granet de sorra. No?
15: Vaig apuntar perquè m'agrada veure el ciclisme i ara estic voluntariat informant a la gent.
11: Els dies previs a la cursa estan marcats per una intensa tasca de coordinació d'horaris, funcions i informació a la ciutadania.
0: Temps ara per a la crònica esportiva, com sempre i com cada dia, amb la Cristina Álvarez. Avui la crònica esportiva amb dos noms propis, Cristina, el d'Ansu Fati i de Salma Parayuelo, que no continuaran al Barça.
16: Sí, bon dia, Helena. Doncs en el cas d'Ansu Fati, el davanter de 23 anys i format a la Masia posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, l'equip on ha jugat cedit la darrera temporada. Amb el primer equip, l'Aurana ha jugat fins a 123 partits, durant els quals ha anotat 29 gols. L'operació amb el club monegasc inclou un percentatge per al Barça en cas d'una futura venda. I Salma Parayuelo, pel que fa a Salma Parayuelo, marxa lliure després de no haver arribat a un acord per renovar contracte. L'aragonesa, de 22 anys, ha jugat 4 temporades amb l'equip blaugrana en què ha aixecat 15 títols. En la darrera final continental contra el Lió va marcar 2 dels 4 gols de les de Pere Romeu. En bàsquet, el Barça ha comunicat les baixes de Juan y Marcos Cale, Norris Satoranski i Billy Hernán Gómez, uns adeus que s'afegeixen al de Jan Veseli, que s'ha retirat. Un altre equip de la Lliga ACB, el Força Lleida, s'ha reforçat amb el fitxatge de Dani García. És una informació de l'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
17: Dani García seguirà al Força Lleida i ho farà com a jugador fitxat per la temporada vinent i amb opció a una segona. El català va arribar a Ponent al febrer i cedit pel València, però en desvincular-se del club valencià ha triat l'opció de quedar-se a Lleida. Amb la samarreta Bordeus ha jugat 14 partits a la Lliga amb una mitjana de gairebé 20 minuts per partit. Des del club es celebra molt la seva continuïtat.
18: Ha sido un jugador, como todos sabemos, muy importante en la consecución de nuestros objetivos en el tramo final de la pasada temporada.
17: Important és també per al club lleidatà la projecció que té el jugador.
18: Creemos que aún con 28 años es un jugador en progresión, un jugador en buena edad para seguir creciendo, para seguir mejorando. Tiene muchísimas ganas de estar con nosotros, muchísima hambre por seguir creciendo.
17: El fitxatge de Dani García suma les renovacions de Miquel Sanz, James Bateman i Melvin Ejim. De moment, l'única marxa confirmada és la de Cory Walden.
16: I ja no queda, Helena, gairebé res perquè comenci el Tour de França a Barcelona. Serà dissabte, però demà ja tenim la presentació dels equips, entre els quals hi haurà doncs, els favorits al títol, com ara Jonas Vingegaard i Tadej Pogacar. Demà t'ho explico.
0: Val, gràcies. I ara anem ràpidament cap a Lleida. Recuperem la notícia d'última hora que us hem explicat. Els serveis d'emergència treballen en l'accident d'un autocar en aquesta ciutat, a la capital del Segrià, que s'ha encastat contra la façana de la seu de la Diputació a la Rambla de Ferran de la ciutat. Segons el sistema d'emergències mèdiques, hi ha 35 persones ferides. 4 d'elles han estat molt greu. Tornem, doncs, al lloc dels fets, on hi ha un equip de Lleida Televisió format per Ricard Gómez i per en Marc Piqué. Bon dia, Marc. No sé si tens alguna darrera hora. Explica'ns.
8: Doncs el que deies, una 35 ferits, sí que també doncs, podem saber que hi ha hagut 12 unitats del SEM que s'han activat i un equip de psicòlegs doncs, que estan atenent aquestes 35 persones, recordem, algunes d'elles han estat greu i altres que s'estan atenent en aquesta zona habilitada pels familiars.
0: Doncs d'aquesta manera posem el punt final. Demà us ho ampliem. Adéu-siau, que vagi bé.
2: Ràdio Sant Cugat.
19: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
20: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
21: Bé, i què voleu fer aquests dies?
22: Anar a una piscina caribenya.
23: Dormir en un hotel del Far West.
24: Volar a llocs d'un drac.
21: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
2: Club Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
25: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
25: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
25: Ens trobaràs al passeig de Xavier Queta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
26: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
27: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 9.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès. Comencem l'Infomatí.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: La residència Mavir Sant Cugat ha posat en marxa una nova edició dels seus casals intergeneracionals d'estiu, una iniciativa que permet que infants entre 6 i 12 anys comparteixin durant una setmana activitats, àpats i estones de convivència amb les persones grans residents al centre. La proposta forma part d'un projecte que la companyia desenvolupa des de fa anys arreu de l'Estat i que té un doble objectiu: afavorir el contacte entre generacions i oferir una alternativa de conciliació a les famílies dels treballadors i dels residents. Durant aquests dies, els infants han pogut participar en activitats quotidianes del centre, des d'esmorzars i dinars compartits fins a tallers, gincames, sessions de fisioteràpia o projeccions de pel·lícules. La terapeuta ocupacional de Mavir, Laia Troia, explica que els casals són una de les activitats més esperades pels residents. Segons assenyala, permeten recuperar rols que havien format part de la seva vida, especialment els relacionats amb la criança i la cura dels nets, alhora que contribueixen a mantenir la participació social de les persones grans. La Palmira Collado, resident del centre, posa l'accent en el canvi que suposa la presència dels infants dins una residència on el dia a dia acostuma a estar marcat per rutines molt estables. Segons relata, la visita dels nens aporta moviment, conversa i situacions imprevistes que trenquen amb la quotidianitat del centre. La resident també apunta que no sempre és fàcil mantenir un contacte freqüent amb els més petits de la família i per això considera especialment positiva una iniciativa que permet acostar infants i persones grans durant uns dies. Més notícies. L'Ajuntament de Sant Cugat defensa la nova licitació de la UMET després de la denúncia del PP sobre presumptes incompliments en la gestió del servei i anuncia que encarregarà una auditoria externa per avaluar els dos primers anys d'execució del contracte. El govern municipal sosté un comunicat que el nou concurs respon exclusivament a criteris tècnics i de millora del servei i assegura que incorpora els aprenentatges obtinguts des del canvi del model de gestió, que va passar de concessió administrativa a contracte de serveis. El comunicat arriba després que el PP denunciés públicament diversos presumptes incompliments del contracte vigent i anunciés que estudiava portar el cas a l'oficina antifrau. Entre altres qüestions, els populars asseguraven que no s'havia dut a terme l'auditoria anual de qualitat prevista als plecs i reclamaven que s'investigués si l'empresa adjudicatària l'havia complert totes les obligacions assumides en el concurs. De fet, l'Ajuntament, en aquest comunicat, ha reconegut que la tramitació d'aquesta auditoria externa no es va completar en el calendari inicialment previst. Tot i això, sí que defensa que des de l'inici del contracte s'ha reforçat el seguiment del servei, primer amb reunions mensuals entre l'empresa, la direcció de l'AUMET i els serveis tècnics municipals, i posteriorment amb reunions setmanals davant el volum i la complexitat de les tasques detectades. Així, el consistori explica que encarregarà en breu una auditoria externa que analitzarà els dos anys de prestació efectiva del contracte vigent. Després d'aquestes dues notícies, continuem amb més informacions en caràcter breu. Mirasol celebrarà la festa grossa del barri aquest cap de setmana, concretament els dies 3, 4 i 5 de juliol. El pregó de la companyia de Xoc Teatre donarà el tret de sortida a un programa amb més d'una trentena d'activitats per a tots els públics. Tota la programació la poden consultar a www.cugat.cat. Els clients de l'Esclat de Sant Cugat, que durant els darrers dies hagin trobat a faltar alguns productes als prestatges, ja en coneixen el motiu. El grup Bonpreu ha informat aquest dimarts que les afectacions en el subministrament de determinats articles s'ha degut a una incidència tècnica relacionada amb l'actualització del sistema operatiu del seu magatzem logístic. Segons explica la companyia, que lamenta les molèsties, s'està treballant per recuperar el més aviat possible els nivells habituals del servei. I l'Ajuntament de Sant Cugat ha fet que aquest dimarts al migdia un minut de silenci a les portes del consistori com a mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà, arran dels terratrèmols que han afectat al país i que han deixat milers de persones mortes i també milers de ferides. Representants de tots els grups municipals, a més de treballadors i persones a títol individual, han volgut mostrar el seu suport amb les víctimes de la tragèdia. El tinent d'alcaldia, Carles Brugaroles, ha volgut reconèixer més la tasca dels equips de suport i la societat veneçolana en general, que treballen per revertir la situació el més aviat possible. Segons l'Assemblea Nacional de Veneçuela, el doble terratrèmol del 24 de juny ha deixat ja 1.719 persones mortes, mentre que els ferits s'eleven a 5.034, amb més de 22.600 persones afectades en total. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cue.cat, també les nostres xarxes socials, el Facebook, X i Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia, i a la ràdio, a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Bella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. La residència Amavir Sant Cugat ha posat en marxa una nova edició dels seus casals intergeneracionals d'estiu, una iniciativa que permet que infants d'entre 6 i 12 anys que comparteixin durant una setmana activitats, àpats i estones de convivència amb les persones grans residents al centre. La proposta forma part d'un projecte que la companyia desenvolupa des de fa anys arreu de l'Estat i que té un objectiu doble: afavorir el contacte entre generacions i oferir una alternativa de conciliació a les famílies dels treballadors i dels residents. Durant aquests dies, els infants participen en activitats quotidianes del centre, des d'esmorzars i dinars compartits, fins a tallers, gincames, sessions de fisioteràpia o projeccions de pel·lícules. Però més enllà del programa d'activitats, el valor principal de la iniciativa és la convivència que genera entre els nens i la gent gran. La terapeuta ocupacional de Mavir Sant Cugat, Laia Troia, explica que els casals són una de les activitats més esperades pels residents. Segons assenyala, permeten recuperar rols que havien format part de la seva vida, especialment els relacionats amb la criança i la cura de nets, alhora que contribueixen a mantenir la participació social de les persones grans. L'experiència també té impacte entre els infants. La Greta García, que aquest any participa per tercera vegada al casal perquè té familiars al centre, assegura que el contacte amb els residents li aporta una perspectiva diferent de la que trobaria en unes colònies convencionals. El xiprer de la plaça d'Octavià, que aquest diumenge va quedar afectat per un incendi durant la trobada d'entremesos, ha rebut aquest dilluns un homenatge inesperat. I és que a la tanca que envolta l'arbre han aparegut dibuixos amb missatges d'ànim i desitjos de recuperació. En un dels dibuixos s'hi pot llegir "que et recuperis aviat", mentre que d'altres representen el mateix xiprer amb colors vius i envoltat d'elements de la natura. Segons van explicar diumenge els cossos d'emergència després de la seva intervenció, tot apunta que el xiprer no ha patit danys irreversibles. I pel que fa a l'acte destacat, el pati de l'Ateneu acull a partir de 9:45 de la nit el passi de Un cuento yazidí, High Roads i No Man's Land, tres petits documentals per poder conèixer la realitat del poble yazidita, palestí i rohingya. L'entrada és gratuïta amb aforament limitat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

Molt bon dia a tothom, sóc en Lluís Cabal, divulgador musical, i continuant amb les dones compositores, avui parlarem d'un personatge interessantíssim que és Fanny Mendelssohn.

diferent. Això ja, ja estem entrant en el romanticisme. Fanny Mendelssohn, amb els melòmans no se us escaparà aquest cognom, és germana de Félix Mendelssohn, dos germans que van estar molt units a nivell personal i a nivell professional, i a nivell musical, professaven una gran admiració. De Félix no cal parlar perquè se n'ha parlat molt, però com us dic, avui parlarem de Fanny Mendelssohn. Fanny Mendelssohn era 4 anys més gran que el seu germà, és compositora i pianista, té un extensíssim catàleg de més de 466 obres catalogades de molts tipus, abarca la música simfònica, música de cambra, el lied, l'oratori. Això que estem sentint és una obra de joventut, l'obertura en do major, una obertura molt brillant, com podeu escoltar, i que ja anuncia aquestes noves tendències que vindran ja, doncs, que estan venint, com dèiem, amb el romanticisme. Ells van, tot i que eren nascut a Hamburg, va desenvolupar, doncs, la seva vida a Berlín, i ella va ser una, el que ara se'n diu un nen prodigi, no? Ella ja tocava el piano de molt petita, ja feia concerts. De fet, la família Mendelssohn era una família benestant. L'avi havia sigut el filòsof Moses Mendelssohn, i el pare era un important banquer i filàntrop berlinès que apoyava les arts, i es va preocupar molt de l'educació humanística dels seus fills. Ells van gaudir d'una educació musical de luxe, i van viatjar també a París per continuar amb els seus estudis,

Bé, arrel de la família que estava molt relacionada amb la societat berlinesa de l'època, doncs en el seu entorn musical hi havia grans personalitats de l'època. No direm els noms ara perquè són noms que no ens sonaran, però eren els grans pedagogs i els grans músics d'aquell moment, doncs freqüentaven la família i les trobades musicals. Recordem doncs, que en aquell moment no hi havia tele i doncs la gent es reunia per fer sessions de poesia, de teatre, de literatura i de música. I era una mica per com es movia l'oci en aquelles èpoques. Recordem que estem a principis de la primera meitat del segle XIX. Bé, hem sentit aquesta obertura i ara sentirem una cançó de la seva col·lecció de 12 cançons, Opus 8,

Bé, com hem dit, Fanny Mendoza va cultivar moltes facetes i una d'elles és el lead, que és el que estem sentint ara, però també, alhora, és la precursora d'un gènere que després tindrà gran volada, que és el que s'anomena les cançons sense paraules. Què vol dir cançó sense paraules? Bé, és una composició que d'alguna manera podria ser una cançó, podria tenir un text, però no el té. Perquè ho entengueu, us posaré precisament en una obra que és la melodia número 2 o el punt 4, que és d'aquest gènere, de Fanny Mendelssohn, i veureu que d'alguna manera és com si fos una cançó.

Bé, Fanny Mendelssohn, pel el context social de l'època, doncs d'alguna manera no es va poder donar a conèixer molt. Sí que era coneguda com a compositora en els cercles més propers, però d'alguna manera aquesta bona... S'ha parlat de que el seu germà s'ha apropiat de la seva música, això es diu sovint. I no és veritat, no és que el seu germà s'apropiés de la seva música. Sí que és veritat que moltes obres de Fanny Mendelssohn es van publicar en el seu moment com si fossin del seu germà. Però això va ser perquè el germà, que estava convençut del talent de la seva germana, volia que aquelles obres tinguessin difusió. I la manera que va trobar en aquell moment, doncs, era que aquestes obres passessin com si fossin d'ell. D'això en parlarem extensament en el proper programa, perquè jo ara volia aprofitar per parlar d'un altre fet important, i això lligarà amb la següent música.

Bé, això que estem sentint no és fan ni Mendelssohn. Això és la passió segons Sant Mateu de Bach. Però està estret, és un fet que està, aquesta obra està estretament lligada a, als germans Mendelssohn. Expliquen que un dia els dos germans van anar al carnisser a comprar carn i el carnisser els hi va embolicar, com es feia en l'època, la carn amb un paper. Quan van arribar a casa, van desembolicar la carn i es van trobar que aquell paper era un paper manuscrit, era música manuscrita. I van identificar que era música del gener de Leipzig, de Bach. I se'n van anar corrents al carnisser una altra vegada a preguntar-li d'on havia tret aquell full. I el carnisser els hi va explicar que, bueno, que havia heredat una casa que hi havia trobat unes partitures i com que no es feia res, doncs les feia servir per embolicar carn. Per sort era de les primeres fulles, eh? L'obra encara estava sencera. I aquesta obra amb la que estava embolicant les salsitxes i els bistecs el carnisser era el manuscrit de la Passió segons Sant Mateu de Johann Sebastian Bach. Amb la qual els germans van embogir amb allò, van embogir musicalment, i d'aquí va venir la recuperació, que sempre es diu que va ser Félix Mendelssohn, però en realitat va ser un projecte dels dos germans de recuperar aquesta obra, que el 1829, quan tenien 24 anys Fanny i 20 anys Félix, es va reestrenar a Leipzig, dirigit pel germà. D'això li va venir també a Fanny la seva afició per escriure oratoris, que en va escriure un, que és amb el que acabarem.

0: Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana volem dedicar el like al programa de televisió I tu què faries? El podeu veure ja al nou canal La 2Cat I compta amb el segell editorial de la revista Valors. De fet, el programa neix de la secció Dilemes Ètics, que des de fa 10 anys publica la revista, així que estem d'enhorabona, I més tenint en compte que és una secció que, com bé sabeu els oients habituals de Valors a l'Alça, té versió radiofònica en aquest espai de la mà de Soraya Hernández, que és sociòloga I experta en bioètica, que és qui coordina també la secció en paper. Aquest nou projecte de televisió del que us volem parlar, el que pretén és interpel·lar l'audiència a partir de dilemes vinculats a la quotidianitat, així que ens encaixa perfectament poder parlar-ne amb Patrick Urbano, que és el presentador del programa. Patrick, com estàs? Benvingut.
3: Molt bé, molt content de poder parlar de l'Itu que faries amb vosaltres, home, que el que comentàvem, no?, que això al final doncs veu directament d'aquesta secció de dilemes ètics I bé, hem treballat per portar-la a la pantalla, no?
2: Ens fa molta il·lusió poder-ne parlar. A més, sabem que tu has passat bé gravant, però que també has patit una mica, oi?
3: Home, m'ho he passat molt bé perquè ha sigut un gran repte fer un programa així. I a la vegada també l'he patit una mica perquè al final sembla que quan parlem de l'ètica I de la filosofia estiguem parlant d'una cosa que només existeix als llibres de text o que només és una cosa, no sé, potser del passat, però com molt bé sabeu vosaltres, és absolutament el contrari. És una cosa totalment quotidiana i que ens fa preguntar-nos coses des de si és just o no pagar l'impost de successions, si trobo el meu fill que ha fet bullying a un company seu I trobo un vídeo al seu telèfon mòbil on apareix fent aquest bullying al seu company de classe, si l'he de denunciar o no. En fi, moltes coses que ens posen una miqueta no contra l'espasa I la paret, que també, sinó el que és més interessant és que ens posen contra el mirall, que ens posen davant del mirall I ens fan preguntar-nos qui som realment I sobretot qui som quan s'apaguen les llums, no? Qui som quan ningú ens controla, quan si ens podem evitar pagar-nos aquesta factura de l'IVA, si evitem pagar-la o no evitem pagar-la perquè ningú se n'assabentarà, no? Aleshores, inevitablement fent el programa I tenint a la quantitat d'experts I de filòsofs I de filòsofes I d'advocats I de, en fi, escriptores que hem tingut, expertes en bioètica que han passat pel plató, doncs inevitablement el que jo he fet al final és un màster accelerat de filosofia I ètica, que ja el vaig fer una miqueta quan vaig estudiar dret, que amb les assignatures d'ètica I... Però això ha sigut espectacular, colpidor, i això us dic que ho sabem després de fer aquest programa, no en tinc cap dubte.
2: Se t'han quedat molts convidats en blanc mentre gravàveu?
3: No se'ns han quedat convidats en blanc, però sí que ha passat una cosa molt bonica, que poc vista a la televisió, que gent que diu, no ho sé, gent que li feies una pregunta important, I com era important, la resposta és no ho sé. Moltes vegades, o no ho tinc clar, o això té un matís, o això no et puc donar una resposta de sí o no. Això és molt interessant, perquè quan ens preguntem si per exemple, hem de publicar les fotografies dels pederastes I els noms també dels pederastes per tal que, doncs, hosti, doncs així, no, podria pensar, no, la bèstia que portem a dintre, podria pensar, bé, potser d'aquesta manera tindrem més control, tindrem més seguretat. Sí, bé, però a què estem renunciant? Creiem en les segones oportunitats I no ens preguntem en les segones oportunitats d'una persona que, bé, ha robat, diguem-ne, quatre coses d'un supermercat. No, anem a un dels pitjors delictes que pot haver-hi, que és un delicte, diguem-ne, de pederàstia, no? I llavors ens preguntem, hòstia, existeixen les segones oportunitats? Hem de saber perdonar fins a quin punt? Clar, I això ho parlem doncs, amb gent de la... d'una qualitat, diguem-ne, professional I d'un bagatge molt alts, no? Aleshores, les converses són, diguem-ne, molt profundes a nivell de coses que em pots aprendre, però a la vegada no es fa pesat, perquè hem establert una sèrie de dinàmiques, com una espècie de jocs, per dir-ho d'alguna manera, que fan que sigui, diguem-ne, entretingut parlar de tot plegat.
2: Després de posar sobre la taula tots aquests dilemes, Patrick, creus que tots tenen una conclusió, allò, una solució, una resposta correcta, o són més aviat una font de debat inacabable?
3: Jo crec que no és un debat inacabable, jo crec que no és un debat inacabable. El que crec és que moltes vegades la resposta a aquestes preguntes no és la resposta directa a aquestes preguntes. M'explico. Moltes vegades ens preguntem si és just que una persona... O sigui, a veure com ho explico, això. És just que, per exemple, una persona... hagi de... Torno a explicar això com ho anirà muntat, torno a explicar-t'ho, eh? Mm-hmm. Perquè vull donar l'exemple precís. És just, per exemple... Sí, per exemple. Mira, jo ho tinc. Aquí el tema, moltes vegades, jo crec que no hi ha una resposta senzilla per cap pregunta, però un comú denominador que ens hem trobat en tot plegat és que la realitat és que moltes vegades hi ha coses que no depenen de nosaltres, sinó que depenen del col·lectiu, depèn de la comunitat, depèn del grup, depèn del país, depèn de la societat, canviar una sèrie de coses, canviar una sèrie d'injustícies. I aquest, diguem-ne, això xoca frontalment, sota el meu punt de vista i del que he pogut aprendre en aquest programa, xoca frontalment al signe dels temps que vivim actualment, que és l'individualisme extrem, que és que el primer soc jo i la resta ja farà. Aleshores, una de les conclusions importants que citant el llibre de Tony Judt, si no m'equivoco, que és El món no se'n surt, que precisament parla també de música més d'aquests, bé, jo crec que el món no se'n sortirà si seguim plantejant-nos les preguntes individualment, si les respostes als dilemes ètics només les responem individualment, sinó que els hem de respondre de forma col·lectiva, ens hem d'enfrontar els problemes però agafats de la mà, i la solució per molts d'aquests problemes de l'actualitat, la gent no té casa, la gent no arriba a fi de mes, etc. La resposta a totes aquestes preguntes és una resposta col·lectiva, no és una resposta individual.
2: Mm-hmm. Patrick, per què és important que un programa com aquest estigui present a la televisió?
3: És molt important. Mira, no és només important que estigui a la televisió, perquè la televisió, al final, segurament de la televisió lineal, per bé que encara hi ha moltes persones que l'estiguin mirant, la realitat és que cada vegada la miren menys, i cada vegada hi ha moltes opcions, i ara ja no és que competim contra 3 o 4 o 5 o 20 canals més, sinó que competim també contra plataformes internacionals com pot ser Netflix, HBO, etcètera, no? I també, en el cas dels joves, també hi ha gent més gran, però dels videojocs, no? En aquell moment. Aleshores, el que és important no és que estigui només a la televisió, sinó que estigui present a les xarxes socials. Que aquestes preguntes, amb respostes fonamentades, que generin debat des d'un punt de vista, diguem-ne, que no busqui incendiar, sinó que busqui posar una miqueta de seny i d'entendre per què fem les coses que fem, això és important que estigui, perquè estem en un moment de gran incertesa, i estem en un moment... no serà aquest potser el moment més violent dels temps, clar, perquè això és obvi que no ho és, però sí que estem en un moment on ens hem tornat una mica despietats amb aquells que pateixen, sota el meu punt de vista. Ens hem tornat molt egoistes, perquè hi ha una altra conclusió que ens han inoculat des de fa molts anys, no? Que és no n'hi ha per tots. Aleshores, nosaltres, per la cosa que és important que hi hagi un programa sobre dilemes èpics a la televisió, o com dic jo, a les xarxes socials, especialment propugnades per un canal públic, és important perquè ens faci, per recordar que tenim un deure moral amb els altres, que tenim una relació i un vincle amb els altres, i que totes les... I sobretot entendre que quan fem una cosa o en fem una altra, això té unes conseqüències. I si no aconseguim entendre aquestes conseqüències, si no aconseguim entendre que no estem sols al món i que no és el mateix ajudar i no ajudar, i que a vegades podem fer allò que està bé o allò que és còmode de fer, que jo crec que al final la societat se n'anirà no res per la comoditat i no pas per una altra cosa, si no aconseguim explicar això a la gent i si no aconseguim canviar una miqueta el signe dels temps, no ens en sortirem.
2: Abans, Patrick, parlaves de com aquests dilemes ens posen davant d'un mirall i ens fan qüestionar coses. A tu t'ha passat? És diferent, és un tòpic potser, però és diferent en Patrick Urbano d'abans de i tu què faries que el de després?
3: Sí, en el meu cas, per exemple, hi ha un programa Que és que n'hi ha hagut molts bèsties, diguem-ne forts i tal, i que han sacsejat certament tant a la gent que ha vingut al programa com a la gent que després l'ha vist del nostre entorn. I com a mi com a presentador, diguem-ne, clar, jo hi ha un programa que és hem de deixar de matar animals per menjar. Hosti, és que si assum, vull dir, la pregunta que em faig és les generacions venidores, properes, ens consideraran assassins per menjar animals? Perquè hi ha molt poca gent que és vegana a Catalunya. Ara no sé si és un 2%, estic dient de memòria i la meva memòria no és bona, eh? Però és que potser aquesta gent té raó. Aleshores, aquest programa, a mi el que em va fer, que jo he menjat carn tota la vida, el que m'està fent plantejar és, hòstia, hauria de menjar carn? I després hi ha un altre capítol que parlem sobre la cancel·lació, que hi ha un moment que ens preguntem si hem de treure les estàtues relacionades amb la colonització d'Amèrica que tenim a Barcelona o a tota Catalunya, Espanya, etc. Als Estats Units ja ho fa, ja ho han fet, hi han diferents països americans, no? Hòstia, la meva pregunta és, hem de repensar tot plegat això, però clar, al final, sí, sense cap mena de dubte que jo he canviat algunes formes de veure el món gràcies a aquest programa, sí.
2: Doncs sí, aquelles persones que ens escolten tenen ganes d'una bona sacsejada ètica i filosòfica, només han d'anar a veure I tu què faries, aquest nou programa que s'ha estrenat aquest gener a la 2CAT i que està dirigit i presentat per Patrick Urbano. Patrick, moltíssimes gràcies, enhorabona.
3: Sí. No, moltíssimes gràcies, només una esmena. Jo l'he guionitzat i l'he presentat, però el director és el Jordi Fuster, grandíssim director que amb molts anys d'experiència i que ha comandat el vaixell de forma, diguem-ne, excel·lent. Però jo només he fet el guió, diguem-ne, entre altres guionistes, i l'he presentat.
2: Doncs guionista i presentador, que no és poc, eh? Només no és poc. Patrick Urbano, moltíssimes gràcies, un plaer, que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada molt gran.
2: Una abraçada.
1: Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia, 91.5 FM.

L'estómac humà produeix àcid clorhídric prou potent com per dissoldre molts materials i descompondre els aliments amb gran eficàcia. Aquest àcid és tan fort que podria danyar greument els teixits del propi cos. Llavors, per què no ens autodigerim? La resposta és que l'estómac té un sistema de protecció extraordinari. Les seves parets estan cobertes per una capa gruixuda de moc que actua com una barrera química. A més, les cèl·lules de la mucosa gàstrica es renoven molt ràpidament. Aproximadament cada pocs dies es regeneren completament. Aquest ritme accelerat evita que possibles danys causats per l'àcid s'acumulin. Quan aquest sistema falla, per exemple per infeccions bacterianes o per certs medicaments, poden aparèixer úlceres. El més sorprenent és que tot aquest procés passa de manera automàtica i contínua, sense que siguem conscients. El nostre cos manté un equilibri delicadíssim entre destruir aliments i protegir els seus propis teixits, demostrant fins a quin punt els mecanismes interns són precisos i sofisticats.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La residència Mavir Sant Cugat ha posat en marxa una nova edició dels seus casals intergeneracionals, una iniciativa que permet que infants d'entre 6 i 12 anys comparteixin durant una setmana activitats, àpats i estones de convivència amb les persones grans residents al centre. La proposta forma part d'un projecte que la companyia desenvolupa des de fa anys arreu de l'Estat i que té un doble objectiu: afavorir el contacte entre generacions i oferir una alternativa de conciliació a les famílies dels treballadors i dels residents. L'Ajuntament de Sant Cugat defensa la nova licitació de l'Aumet després de la denúncia del PP sobre presumptes incompliments en la gestió del servei i anuncia que encarregarà una auditoria externa per avaluar els dos primers anys d'execució del contracte. El govern municipal sosté un comunicat que el nou concurs respon exclusivament a criteris tècnics i de millora del servei i assegura que incorpora els aprenentatges obtinguts des del canvi de model de gestió que va passar de concessió administrativa a contracte de serveis. Mirasol celebrarà la festa grossa del barri aquest cap de setmana, concretament els dies 3, 4 i 5 de juliol. El pregó de la companyia de Xoc Teatre donarà el tret de sortida a un programa amb més d'una trentena d'activitats per a tots els públics. I els clients de l'Esclat de Sant Cugat, que durant els darrers dies hagin trobat a faltar alguns productes, els prestatges, ja estan coneixent el motiu. El grup Bon Preu ha informat aquest dimarts que les afectacions en el subministrament de determinats articles s'ha degut a una incidència tècnica relacionada amb l'actualització del sistema operatiu del seu magatzem logístic. Segons explica la companyia, el problema ha afectat temporalment el sistema de distribució que abasteix les botigues Bon Preu i Esclat, així com el servei de compra en línia, dificultant el ritme habitual de reposició d'alguns productes. I l'Ajuntament ha fet aquest dimarts al migdia un minut de silenci a les portes del consistori com a mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà, arran dels terratrèmols que han afectat el país i que han deixat milers de persones mortes i milers de ferides. Representants de tots els grups municipals, a més de treballadors i de persones a títol individual, han volgut mostrar el seu suport a les víctimes de la tragèdia. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat, a les nostres xarxes socials i a la ràdio, al 91.5 de la FM.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Pide por esa boquita, un viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
2: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a llocs d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Club Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
8: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
7: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
8: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
7: Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
8: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
9: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui al Faves Comptades parlem de les diferents formes en què les biblioteques prescriuen als seus usuaris llibres que els poden interessar, tant presencial com virtualment. Amb qui ho farem? Doncs amb la Montse Collazos, que és directora de les biblioteques de Sant Cugat, i l'Arnau Padilla, que és tècnic auxiliar de biblioteques i treballa a la biblioteca de Volpelleres. Els dos, benvinguts.
1: Què tal?
0: Com esteu?
2: Bon dia.
0: Bé, una de les funcions que feu a les biblioteques és la prescripció. Però perquè tothom entengui de què estem parlant, què s'entén per prescripció? Montse.
2: La prescripció, bàsicament, és la recomanació bibliogràfica o documental perquè l'usuari tingui allò que realment necessita.
0: Doncs, conegut el terreny de joc, anem a jugar. Quins són els recursos que feu servir per fer aquestes recomanacions? Perquè, clar, ens podem imaginar, doncs, tu arribes, parles amb el bibliotecari, li expliques una mica la teva vida i ell ha de saber una mica què és el que t'encaixa. Però és que hi ha moltes formes en què ho feu, no?
2: Sí, jo voldria començar potser per una d'elles que no té a veure tant amb el que passa dins les biblioteques, sinó amb tots els recursos que pot arribar a tenir una persona des de l'ordinador de casa seva. A l'hora de poder fer la tria. La biblioteca virtual ofereix en el seu menú principal, la cinquena opció, recomanacions, amb diferents opcions, amb quatre opcions que són les biblioteques recomanen, un expositor de novetats, els més prestats del mes i l'ara s'està retornant. En les biblioteques recomanem, els diferents bibliotecaris de tota la xarxa de biblioteques municipals llegeixen documents i en fan una síntesi i una recomanació d'aquests documents. I està bé perquè es poden també fer cerques al voltant de temàtiques d'aquests documents recomanats. I bé, hi ha la resta d'opcions, no les novetats, que és el que més agrada generalment a tota la població, I els més prestats del mes, perquè jo crec que la condició humana és tafanera i moltes vegades tot allò que més es llegeix és allò que més es vol llegir, també.
0: Tot això seria, Montse, per internet?
2: Sí. O sigui a la pàgina web de bibliotecavirtual.diva.cat.
0: Doncs tenim moltes opcions, no? Realment, per triar, ens venen de diferents, de diferents fronts. Vull dir que no estem sols, estem molt assessorats, no?
1: Sí, no, i ja una vegada ja també dins de les biblioteques, doncs nosaltres el que trobareu gairebé sempre són les novetats, que sempre les tenim doncs, exposades en els punts de novetats, i a vegades també fem petites seleccions expositives d'efemèrides, commemoracions o temes diversos segons el calendari o segons les propostes del propi equip, que sempre són un bon punt de troballes i de foment de la lectura.
0: També. Sempre n'hi ha? Aquestes seleccions expositives, sempre?
1: Sí, sempre aprofitem, sí. Sempre estem molt actius.
0: Què més? Presencialment, quines altres fórmules teniu per prescriure?
2: A veure, en l'espai d'avui us volíem esmentar algunes lectures que tenen a veure amb documents que retornen, perquè és molt típic, molt tòpic, de que els documents que són retornats per d'altres usuaris són font d'interès per les persones que se'n volen endur.
0: L'efecte tafaner, no?
1: Ah, sí. Això mateix.
2: Sí, sí, així és. També hi ha alguns d'aquests documents retornats que estan vinculats amb activitats de la nostra agenda propera o passada, de les que us volíem fer menció.
0: Tinc un dubte, i és que necessito saber què és l'Aladí.
2: Ah, l'Aladí és el...
1: Molt bona pregunta.
2: Molt bona pregunta, sí. L'Aladí és el catàleg des d'on una persona, des de les biblioteques, des de casa seva o des del propi mòbil, pot buscar un document i també reservar-lo.
1: O sigui, és el nom que se li va posar al catàleg de les biblioteques. Es diu Aladí, com el geni.
0: Sí. Fa màgia, no?
1: És perquè fa màgia, sí, la veritat és que sí. Allà ho trobaràs tot.
0: Molt bé, doncs heu fet una selecció de llibres. Fareu lectura d'alguns fragments. I també necessitem que ens expliqueu per a cada selecció que heu fet, a què està vinculat.
2: Molt bé.
0: Val? Anem amb la primera?
2: Som-hi. Jo us volia esmentar que el 25 d'octubre a la Biblioteca de Mirassol es va dur a terme una activitat molt bonica, que es diu Llegim en família, i en concret hi ha molts Llegims en família, que aquest en concret era el Fotopoemes, on els nens i nenes i les famílies llegien poemes en veu alta i després podien fer una fotocomposició sobre els elements d'aquell poema. Tenien diferents objectes I va ser un tastet de llibres, de poesia, també. I d'un d'ells, de petits poemes a casa, del Salvador Comelles, us en volíem fer lectura d'alguns.
0: Doncs vinga, endavant.
2: Vinga, un d'ells és La pols. Cada segon és un polsim de temps, que es desfà i que no es veu. Es desfà un segon, i un altre, i un altre. I es desfan els minuts. Els minuts i les hores. I és la pols que va posant-se com un vel al damunt de les coses. Aquest n'és un.
0: És maco.
2: I llavors n'hi ha un altre molt, de molt divertit, que es diu L'aspiradora.
0: La diu... pols i l'aspiradora, hem ajuntat tot.
2: L'aspiradora de casa sí que és bona. Xucla les pors, les enrabiades i els malhumors de tota mena. Tot ho redueix a polsim. I l'únic que cal fer després és buidar el dipòsit. Que bé que ens va a casa l'aspiradora. I quan no té res a fer, xucla la pols.
0: Molt bé. Molt bé, molt bé. Doncs aquest és el primer dels tastets que estem fent en aquesta secció. Anem pel segon, Arnau?
1: Sí, sí, i ve a col·lació, és un llibre, tots aquests llibres són llibres que s'han anat retornant aquest últim mes. Ens agradava com també posar aquí i que escoltéssiu el que s'està llegint a Sant Cugat, també és interessant. Aquest és un llibre que es va tornar del grup d'acompanyament a la paternitat que es fa a Volpelleres, que va començar fa dues setmanes i serà tots els dissabtes a les 10:30 fins al 20 de desembre.
0: És a dir, això és una activitat que vosaltres feu allà a la biblioteca?
1: A Volpelleres, és un grup de pares, un grup de criança, però només de pares.
0: Val, i aquest llibre té relació amb aquesta activitat?
1: Sí, aquest és un dels llibres que va tornar un dels pares, que és La voluntat de canviar, homes, masculinitat i amor, de la Bell Hooks, que el trobo molt interessant i per exemple, aquí tenim un petit tastet, i diu la Bell Hooks: vivim en una cultura en què s'ha acceptat i fins i tot s'ha encoratjat les dones a donar suport incondicional als homes quan fan un treball de destrucció. Però encara hem de crear un món que ens demani que fem costat a un home quan busca la curació, quan busca la recuperació. El treball de recuperació masculina, de reconnexió, de formar intimitat i fer comunitat, no es pot fer mai sol. En un món on els nens i els homes es perden cada dia, hem de crear guies, senyals i nous camins. Interessant, oi?
0: Sí.
1: És un tema.
0: M'estic sentint tafanera, eh?
1: Per... Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Perquè sí. Això d'anar tastant cadascun d'aquests llibres és com entrar en la intimitat d'aquella persona, no?
1: Correcte.
0: Que ha fet la lectura.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí. Sí. És molt curiós. Mm. Anem pel tercer? Montse?
2: Molt bé. Jo volia explicar-vos arrel del tercer, que a Mirasol, durant tot aquest mes, hi ha una exposició preciosa al voltant del món dels gats. Mm. Però els gats a la literatura. I a l'exposició pròpiament hi ha uns textos que l'acompanyen als sí. llibres, dels que m'agradaria fer-vos una lectura i després esmentar-vos un dels llibres.
0: Val.
2: Val? A l'exposició diu: per què la lectura va tan íntimament lligada als gats? Diu, a la nostra ment lectora, un gat és la tranquil·litat, la comoditat de la casa, l'encant dels moments de gaudi en silenci. A la imatge hi ha un llibre, una tassa de te calent, una planta tropical i un gat. En els teus moments, allà on estàs tu sol amb la literatura, allà dormisquegen ells. I per què el Japó sencer està boig pels gats? Potser els gats els acompanyen en una societat que manté una distància entre persones tan gran que tard o d'hora comencen a trobar a faltar el contacte amb un ésser viu. Hi ha altres
0: molt
2: textos.
0: Bé, sí.
2: Jo us volia fer també una lectura d'un fragment de... Més que d'un fragment, és de la guarda del llibre.
0: Uh-huh.
2: És un llibre de contes japonès, com no... en castellà molt curiós, que tot gira al voltant d'una botiga on les persones poden anar a llogar un gat durant 3 dies amb unes condicions molt especials. I ara us llegiré el fragment.
0: Estem situats.
2: Hay quienes dicen que los gatos guardan nuestras penas más profundas, que sus ojos en silencio esconden nuestros mayores secretos y que saben leernos como un libro abierto. Para aquellos que no tienen la suerte de vivir con uno, en Tokio existe una pequeña tienda que ofrece el remedio perfecto. Permite llevarse a casa a uno de sus 7 gatos y pasar 3 días con él. Eso sí, las reglas son estrictas. Deben devolver a los meninos al cabo de ese tiempo. Solo pueden alimentarse de la comida que les proporciona su dueño y siempre viajan acompañados de sus mantas, sobre las que duermen desde que son pequeñitos y en las que se sienten como en casa. Desde Japón nos llegan estas 7 historias de segundas oportunidades llenas de sueños, promesas y grandes amores, en que los gatos se convierten en preciosos guardianes capaces de guiar a quienes más lo necesitan en el camino de la felicidad. Es del Kiyoshi Shigemato i el llibre es diu Un gato para los días difíciles.
0: És molt curiós, Montse, perquè no fa massa dies vam parlar precisament d'aquest fenomen dels llibres que parlen de gats i també de biblioteques. Ja fa unes setmanes que ho analitzàvem amb el llibreter de la llibreria Paideia, i em va fer molta gràcia veure que efectivament és un fenomen que va a l'alça i que té els gats com un element, com tu feies en aquesta introducció, com un element tranquil·litzador, proper, no?
1: Sí.
0: És molt, molt curiós. I que n'hi ha molts llibres, no? Hi ha molta oferta. El que no sé és si estan traduïts al català, perquè sí que m'he fixat que són tots llibres que estan traduïts al castellà, bàsicament, no?
2: Sí, així és. N'hi ha ben pocs. Jo, de fet, no en conec cap en català, eh?
0: Bé, Un gato para los días difíciles.
1: Sí, doncs mira, et porto una altra proposta, us porto, curiosament, és un altre japonès.
0: Sí.
1: No, bueno, sí que és el que li agrada molt als gats, sí. Es va tornar, no té a veure amb cap activitat concreta de les biblioteques ara mateix, però sí que va cridar l'atenció perquè no és el típic llibre i és també un exemple de la diversitat de tipus de llibres que hi ha i sobretot de la música, perquè a les biblioteques també hi ha molta música, tot i que no ho sembli. I aquest és un llibre de l'Haruki Murakami, l'etern candidat a Premi Nobel, que no arriba mai, que és, el va fer en col·laboració amb un artista visual, el Makoto Wada, i es diu Retrats en jazz. I és, simplement és un llibre on ell recopila petites biografies d'una pàgina, una pàgina i mitja, de músics i cantants de jazz diferents, i ens proposa un disc. I al final també hi ha com una playlist que tu pots escoltar a casa amb totes les propostes que t'ha fet dels artistes que a ells dos pues, més els hi agraden de la història del jazz. I us llegiré una, per exemple, ell ho relaciona tot molt amb la seva vida personal i experiències que ha tingut a partir d'aquests músics. Us llegiré, per exemple, de Miles Davis, que diu així: tothom té un dia perdut a la vida, un dia en què tens la sensació d'haver travessat un límit després del qual dintre teu ha canviat alguna cosa que potser ja no et permetrà tornar a ser qui eres. Jo m'havia passat tot el dia caminant per la ciutat, d'un carrer a un altre, d'una hora a una altra. Quan es va començar a fer fosc, em vaig plantejar entrar en algun lloc a prendre alguna cosa. Vaig continuar avançant per un carrer fins que vaig trobar un local que semblava un bar de jazz. Vaig obrir la porta i hi vaig entrar. Era un local llarg i estret, amb una barra i 3 taules, però no hi havia cap client. I sonava Miles Davis. Em vaig asseure en un taburet de la barra i llavors vaig pensar que dintre meu havia canviat alguna cosa que ja no em permetria tornar a ser qui era. Això és a l'inici d'aquesta petita biografia que va... biografia sentimental gairebé d'aquest músic en concret.
0: Molt diferent, també, eh? Molt original, per un públic segurament...
1: Meloman, o que sí. Té ganes de... Potser a mi m'ha servit, per exemple, per descobrir... Jo no tinc gaire idea de jazz, i gràcies a aquest llibre doncs vas coneixent petites pinzellades de músics, discos, que pots escoltar a casa.
0: Montse, fem algun altre abans de tancar?
2: Sí.
0: Quina triem?
2: Un d'infantil.
0: Vinga.
2: A veure, és tot un repte, eh? Fer una recomanació d'un àlbum il·lustrat a la ràdio, perquè sí. Sense les imatges, però és que és un llibre molt especial, es diu Els ocells, sí. És de Germano Zullo i Albertine, i hi ha una edició en català i també una edició en castellà. Clar, és un llibre... És un llibre per llegir molt a poc i per aturar-se amb molta calma en les il·lustracions. Perquè jo penso que la imatge, en aquest cas, acompanya... No és que acompanyi, és que té un pes tan especial com
0: ho
2: la paraula.
0: Ho és tot, pràcticament, sí.
2: Però tot i així, el text em sembla preciós. I també pot semblar... Jo he pensat de llegir-lo.
0: Doncs el compartim,
2: perquè és, trobo que és inspirador i també jo crec que convida a les persones a viure la vida una mica més a poc i a aturar-se en els detalls.
0: Que bé.
2: Diu, alguns dies són diferents. Dies que podrien ser semblants a la resta i que, en canvi, posseixen alguna cosa que els altres no tenen. Només un petit detall, tan diminut que podria passar inadvertit. Perquè els petits detalls no estan fets per ser advertits, estan fets per ser descoberts. I quan dediquem una estona a buscar-los, apareixen aquí o allà, gairebé imperceptibles, però tan presents que es tornen immensos. Els petits detalls són veritables tresors. Només en cal un per enriquir l'instant que passa i canviar el món. Fins aquí. Mm. I tot aquest text va acompanyat d'un senyor que carrega una furgoneta i passeja pel que sembla ser un desert. I a dins hi té un estol d'ocells de molts colors. Però n'hi ha un de petitó que queda dins i que no surt a volar un cop ell s'atura i obre les portes de la furgoneta. I juguen tots dos a aprendre a volar. I la història finalitza amb l'estol volant i el petit també volant i fins i tot el conductor agafat pels ocells també volant. És preciós.
0: Si no m'arribes a explicar les imatges, només amb el text, jo interpreto aquí una oda al badà, no? Que és fantàstic, ja us ho dic. I ha sigut fantàstica la secció perquè ens heu passejat, ens heu portat de la mà amb aquestes lectures per diferents mons. Hem fet el Tafaner i ho hem fet a través d'aquests llibres de préstec que feu des de les biblioteques, la prescripció, que és tan important. Montse Collazos, Arnau Padilla, us esperem a la propera.
1: Gràcies.
0: D'acord?
2: Moltes gràcies.
0: Bon dia.
2: Adéu. Bon dia.

0: L'artista santcugatenca Carolina Camanyes ha estat recentment reconeguda en el marc del projecte Artistes Femení Plural en un acte celebrat al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Amb una sòlida trajectòria com a historiadora, doctora en Belles Arts i restauradora, combina la creació artística amb la divulgació. Membre de la Junta de Firart, viu i treballa a Sant Cugat. El seu reconeixement també ve avalat per la seva obra present al Museu de Maricel de Sitges. Carolina, benvinguda.
1: Benvinguda, gràcies.
0: Com estàs?
1: Bé, molt bé, encantada de la vida, contentíssima. Encara no he baixat del núvol.
0: Tot del això, núvol d'aquest reconeixement que et van fer.
1: Reconeixement del dia del MNAC. Va ser una cosa absolutament extraordinària, impensada. Vull dir, les dones no ens han fet cas mai. I ara se n'han adonat, molts museus del món, d'Europa sobretot, se n'han adonat, doncs, que és un tresor i una riquesa tremenda. Aquestes dones que han treballat tant, que han fet tantes coses i que, d'una manera a la piu-piu, doncs, hem anat creant tota una xarxa de coses extraordinàries. A Europa s'ha fet, també, m'equivoco, és a dir, a Washington hi ha el Museu de Dones, només de dones, un museu d'art femení, que no hi ha cap artista home. En aquell cas és l'únic cas que jo conec, més petits potser sí, però un museu internacional com aquell, doncs aquest va ser Washington, el vaig anar a veure, naturalment. Doncs, i en canvi aquí han estat, diguéssim, retirades, obscurides, sempre sobre aquesta idea misògina de que les dones som de segona. I llavors, ara, a Catalunya, davant de tota la força que des d'Europa estan fent reconeixements de dones artistes que han demostrat llarguíssimament que són extraordinàries i que ja tenen...
0: Tu ets un exemple, no? Tota la teva trajectòria. Sí. Benvingut sigui aquest reconeixement, encara que sigui a aquestes alçades de la vida, no?
1: I tant! Vull dir, qualsevol moment és ideal. Sobretot, penso que és ideal en un moment en què hi ha una perspectiva, que ja has demostrat el que vals, no? Als 20 anys ets un projecte, als 30 també. Vull dir, però els meus ja són bastant més. Havíem de tenir una edat mínima, és a dir, que han volgut buscar una colla de dones que estiguessin, que han sigut artistes, nascudes entre 1920 i 1950. És a dir, que més joves no impossible. Ha de ser aquesta franja. Abans d'aquesta franja, encara que no t'ho creguis, no hi ha res, no hi ha ni un paper, ni un document, ni res que puguin seguir les trajectòries de...
0: Però segur que hi havia obres.
1: Sí, oh, clar, eh? Clar.
0: Perquè veiem el tractament que se li ha fet a la dona artista, no? Al llarg de la història. Doncs, com dèiem, benvingut sigui, encara que sigui ara.
1: Sí, però tard no. No, no és tard.
0: No és tard.
1: És quan havia de ser. Jo crec que és quan havia de ser. Sí, perquè un ja té les coses clares en segons quins moments. Vull dir, i se suposa que un ha d'anar a fer les trajectòries de prova, error, buscar recerques. Tot això és una vida sencera. Quan vas donar un homenatge? Doncs quan estàs ja molt avançada. Vull dir, jo tinc per davant molta feina que fer, però no pots donar reconeixement a algú que està buscant. Què és la meravella de la història? Buscar. En el propi trajecte hi ha la joia, no? Llavors, és un reconeixement ara que encara, diguéssim, jo no soc de les més grans, perquè des de l'any 20, com comprendràs, no n'hi ha cap de l'any 20, perquè estem al 26, el 2026, però la més velleta que estava en aquell moment en el grup en té 99. És l'Assumpció Reventós, una dona tapissera coneguda internacionalment del ringo-rango, doncs, del nostre tapisser de Sant Cugat. Per tant, aquesta Assumpció, que jo l'he coneguda, l'he estimada molt, i m'has posat juntes de vegades durant un tros de la nostra trajectòria, doncs allà estava en una cadira de rodes, elegantíssima, vestida de negre, preciosa, però ja quasi bé sense enterar-se de la meitat de les coses. Doncs per ella era un tresor allà posat, no? Té una vida esplèndida.
0: Carolina, tu vas néixer a Barcelona, però tens una vinculació estretíssima molt forta amb Mirassol i Sant Cugat, perquè tu has estiuejat, m'explicaves, sempre a Mirassol i des del 2000...
1: Els avis tenien una casa, vaja, vivien a Barcelona, però tenien la casa, aquelles cases de l'estiu, que són un tresoret també, que s'han anat enderrocant totes, però allà els avis tenien una casa, i jo des que tinc memòria, que tinc memòria des que era molt petita, doncs sempre he estat a Mirassol i venia amb la mama a comprar aquí, a Sant Cugat.
0: Venies a Sant Cugat a comprar.
1: Clar.
0: I com has vist el canvi de Mirassol, de Sant Cugat, en tots aquests anys?
1: Aviam, per una banda, esgarrifada, però per bé, no? Vull dir, aquesta eufòria i aquestes coses que s'han fet meravelloses, tenir un hospital a prop, tenir tants mercats, i tot això em sembla meravellós. I d'alguna manera, tot i que s'ha queixat molta gent, per mi ha sigut un tresor, Mirassol no té alcaldia, no ha tingut mercat fins fa 4 dies, com aquell que diu el mercat que hi ha al costat de l'estació. Aquella estació tan moderníssima que en el seu moment, i ara un tresor, l'han conservat, encara bo, i allà tot són cases petites, cases d'una família, cases unifamiliars. El meu barri, que es diu a Passeig de l'Orquídia, cantonada a Passeig de la Rosella, tots són flors, i tot allò són terrenys de cases

0: La cultura des de l'Ajuntament s'ha de portar per tècnics en cultura, per licenciats, per doctors en belles arts, per gent que estigui ficat en el món de la cultura. Jo he batallat, però i tot això que ho dic aquí ho sap tothom, que jo sempre em defendo, vull dir, ploro per un grup cultural de potència, però amb gent... Oi que tu no voldràs que tu t'operi el manyà? Voldràs un bon metge? Doncs com es poden tractar la cultura persones que no han sigut mai del món de la cultura? Que a molts els tinguin un gran efecte, cuidado, com a persones. No estic criticant les persones, però és que el món de la cultura s'ha de portar per professionals de la cultura. Llavors, sempre això no posarem Sant Cugat al mapa mai. No hi ha... Les sales de que hi havia a Sant Cugat, quan jo vaig arribar, quasi bé no en queden. S'ha tancat el centre Maristany. S'han tancat coses de primeríssima necessitat. Què alimenta més? El cistell de la compra? Òbviament sí, però si no tenim llibres, no som res. No som res més que bestioles.
1: Carolina, tu vas establir-te definitivament a Mirassol,
0: sí, sí.
1: El 2000.
0: El 2000, sí.
1: I, clar, la teva vida ha passat entre Barcelona, els estius a Mirassol, sí. Després ja instal·lada en aquest barri de la ciutat, però també has viatjat molt.
0: Molt, sí, gràcies a Déu, he pogut viatjar molt.
1: Què t'han aportat tots aquests viatges a nivell artístic?
0: Una riquesa infinita. Una riquesa infinita. Vull dir, vaig començar a viatjar quan els meus fills eren més grans, quan em vaig casar per segona vegada, vaig a una ratlla, no?, d'abans i després d'una sèrie de coses. Vaig fer la meva carrera i el doctorat ja, diguéssim, encara amb el primer temps, però després vaig tenir una sort infinita, trobar un company meravellós, i llavors vam viatjar per Europa. Hem conegut totes les catedrals de França.
1: Però viatjaves per gust o viatjaves també...
0: Les dues coses.
1: Sí?
0: Les dues coses, pel gust de viatjar. Però el gust de viatjar quan tu et crees el viatge, quan saps el que t'agrada i et busques el que tu vols, te'l fas tu el viatge. Llavors aquell viatge... Mira, jo he donat conferències tota la vida. Des que vaig parlar de Pedralbes la primera vegada, que és la meva tesi doctoral, des que vaig poder parlar d'aquell monestir, que ara estic morta perquè han marxat les monges, s'ha mort el projecte, la reina Elisenda s'ha quedat sola... Bueno, és un moment terrible, no?, en aquest aspecte, però des que vaig començar a parlar del monestir, del meu monestir, que he estat vivint 12 anys a dintre per fer pràctiques de restauració...
1: Pedralbes, no? Pedralbes, que la gent Pedralbes. No es confongui.
0: No, Pedralbes, el real monestir de Santa Maria de Pedralbes, a Barcelona, on hi ha enterrada la reina Elisenda de Montcada, la segona dona de Jaume II, el Just. Per tant, aquest va ser casa meva. Vaig enamorar-me de les pedres a poc a poc, perquè són coses que entren a poc a poc. Les pedres parlen. Que passa és que parlen baixet.
1: Necessiten temps, també.
0: Clar, i com que parlen baixet, has d'estar-hi molt de temps allà. I llavors, doncs clar, allà, des que vaig començar a parlar del monestir, doncs, arran de llegir la primera tesi doctoral que es va fer sobre aquell monestir. Després se'n va fer una altra. I ara sé que una altra d'arquitectura també se n'han fet tres. Però la meva va ser la primera. I llavors em van començar a demanar a tot arreu que parlés del monestir. La passió que hi vaig posar i les coses que podia parlar de restauració o d'art o tal, van fer que hi ha llocs que encara des de llavors, porto 35 anys parlant de coses d'art, clar. Doncs llavors tot això, tots els viatges, nodrien totes aquestes conferències, classes, seminaris, coses d'aquest tipus, que això ha permès que jo no hagi de pintar per viure. Que és la riquesa més gran del món. Poder pintar el que tu vols, quan ho vols, i col·locar-ho i vendre-ho tal, quan et sembli. Entens? I d'aquesta manera fas una selecció. Hi ha paraules dures, però vendre's per menjar, em sembla terrible, no? Haver de pintar, que poses l'ànima. Si poses l'ànima, també hi ha que són professionals de la pintura, molt respectables, no tinc res en contra. Però si tu vols crear, vols que les teves obres siguin realment un reflexe del teu esperit, dels teus somnis, de les teves coses, això no et poden encarregar com em vaig trobar, que em van dir que fes 16 quadres per d'aquí 2 mesos. Ho vaig deixar. Aquesta no és la manera. Vull dir, no és lamentable.
1: La Carolina es va formar en una escola religiosa, després vas anar a la Facultat de Belles Arts,
0: sí.
1: I aquest doctorat que comentaves, cum laude.
0: Sí, que és la màxima nota que poden donar. Perquè va ser cum laude per unanimitat, perquè pot ser per majoria o per... però no, per tot el tribunal es va posar d'acord. Suposo que els vaig convèncer tant.
1: Com recordes aquella època formativa?
0: Fantàstica. Tingues en compte que quan jo vaig estudiar al Col·legi de les Monges, al Xalet, allà a Barcelona, en un lloc molt xulo, doncs tot això tenia un món una mica trencat.

0: però hi havia monges que dibuixaven molt bé i a mi em van quasi afillar i donaven classes fora de les hores. Naturalment, el meu pare s'ho pagaven, no? Però bueno, jo tenia classes sempre. Quan vaig sortir, que ja era prou grandeta per anar de classe a un lloc que havia l'Humà, el professor l'Humà, que després n'hi va haver un altre, el fill, que va ser famós quan les Olimpiades, però el pare l'Humà, el Jordi l'Humà, doncs em va ensenyar també a dibuixar. I arran, quan vaig acabar el col·legi, jo no podia fer cap carrera universitària perquè és que no havia cap d'art en aquell moment. Jo vaig néixer el 46, per tant, 15 anys després no era carrera de belles arts, no era carrera universitària. Me'n vaig a la Massana. La Massana ha sigut una cantera de tots els professors que després van haver a la universitat. Tots els professors eren de la Massana, perquè és que era el nucli. Allò va ser una experiència genial. Allà vaig fer joieria, vaig fer esmals, vaig fer... Bueno. No vull dir-ho tot seguit, perquè si no semblarà que no pot ser. Doncs, i llavors no vaig poder anar a la facultat perquè no era carrera universitària. Quan va ser carrera universitària, jo m'havia casat, mira tu quines idees, i vaig tenir dos fills. Per tant, però quan va ser carrera universitària, vaig dir, me n'hi vaig. És a dir, no sabia que no es podia fer. Les dones ho fem, això. No sabem que allò és impossible i ho fem. Com que no ho sabem que és impossible, mai ho fem. Per tant, jo vaig fer la meva carrera, que jo tenia 30 anys, i els meus companys en tenien 18 i 20. Clar, tothom venia, volia treballar amb mi. Entens? Perquè, clar... Però clar, el que jo vaig aprendre de la facultat, el que jo vaig xarrupar de la facultat, el que vaig esprimar en els professors, de clar, va ser molt més ric que el que van fer els meus companys. Pobres, que el que volien era a la primavera sortir al jardí a jugar, vull dir, era una altra manera. Si ho recordo, com una font de creativitat extraordinària.
1: Per tant... Tu ja, de ben petita, pel que explicaves, no?, de la teva experiència al col·legi de monges, sí. Dibuixar, pintar, crear, tot això ja et sortia d'una manera com molt espontània,
0: Carme,
1: molt, molt
0: és
1: natural.
0: No, és que no té mèrit, m'entens? Jo a vegades ho penso, no té mèrit, és que no puc fer altra cosa.
1: Però tu quan te n'adones que
0: quan
1: hi vols dedicar
0: any,
1: a això?
0: Quan tenia un any, diràs, com? No caminava. I a la trona, sentada, dibuixava, demanava... No demanava, és que me'ls van donar, jo no sabia el que era un llapis, clar. Però un que volava per allà va aparèixer i em va afillar. I ja està, no té mèrit, t'ho juro. Que jo després... Però és que no ho puc evitar. Vull dir, que t'estic mirant i estic veient el color que portes al jersei i el fondo que hi ha a la paret. Estic dibuixant sempre.
1: M'estàs dibuixant?
0: Sí.
1: Mentalment.
0: Clar, veig les coses, tinc memòria visual. Tinc memòria visual. Per això en aquest moment, que aquí a Sant Cugat, m'he dedicat a fer una cosa que m'agrada molt, que és el poema visual, que és una cosa molt nova i que hi ha gent que ja està treballant, però molt poc, perquè es coneix poc i és difícil. Dels poemes visuals trobo una festa, perquè l'art, la pintura, diguéssim, el dibuix, la pintura, té uns límits. No es pot dibuixar millor que Miquel Àngel, no es pot dibuixar més raro, més fantàstic que Egon Schiele, no es pot dibuixar més apassionat que la Kat Kolbitz, l'alemana. Vull dir, tot això ja està. La pintura, que tenim un camp infinit, cadascú té el seu, no? Però el poema visual és representar una cosa, com t'he ensenyat en aquella revista, amb objectes. I té una font inacabable. Llavors, pensar, si penses en imatges, quan llegeixes el poema d'algú, allò t'està donant imatges. Però no han de ser imatges pintadetes, han de ser objectes que, barrejats uns amb els altres, una mica surrealista. És una mica surrealista, però és riquíssim. Per tant, aquesta és una cantera per aprofitar una de les coses amb les que jo tinc discussions de vegades amb l'Ajuntament. Fem alguna cosa com aquesta. Ja m'han deixat el claustró. M'han deixat llocs estupendos per fer coses, però ha quedat clar que quedaven molt bé. Vaig muntar una taula que estava de cantó a cantó del claustró. Una taula amb estovalles, amb fer plats d'artista, uns dels quals estan retratats en aquesta revista. Vull dir, aquests plats d'artista, Sant Cugat, va passar mig Sant Cugat per allà, una nit de l'art. Es va muntar aquesta història. I després me la van deixar repetir dintre de la Casa de Cultura. És a dir, per tot, perquè va tenir un èxit extraordinari. Per què no em donen més gas? Per què no faig més coses? Tot el que faig ha de ser gratis i perquè vull. Home, és molt fàcil així tenir gent que treballa per la cultura. Em sembla... No, i em sembla bé, jo ja disfruto molt, però sempre és un sostre, això. Home, per favor.
1: Carolina, si haguessis de definir el teu propi art, com el definiries per a qui no ho conegui?
0: Aviam, jo diria que el meu art es pot explicar, es pot entendre. És a dir, un quadre meu no és abstracció absoluta. Vull dir, tampoc és hiperrealisme, val? Vull dir que sempre jugo amb un camp intermig, un camp, diguéssim, de realitat poètica, mai colors pastel, no, no, no, vull dir, soc una mica radical, no? Ja, ja se'm sent, però la, almenys, vaja, les, un quadre meu en una exposició el van vendre el primer dia, no dic llocs ni noms, però al cap d'un temps, però al cap d'un temps l'endemà va passar una altra persona i va dir que aquell quadre que el volia i l'home de la botiga doncs va dir que estava venut. Sense córrer-se-li dir, torna-la a pintar, que una cosa és la creativitat i l'altra cosa són els negocis. Bueno, doncs, com que no va, va haver-hi molta gent que va demanar aquell quadre i no va haver-hi, no, l'altre va dir que estava venut, sense més. I l'últim dia, quan ja estaven a punt de tancar, un diumenge al migdia, doncs quan ja la gent estava distreta, va entrar un i el va arrencar de la paret i se'l va endur.
1: Se'l va endur?
0: Se'l va endur, el va robar. És algú que el volia, no li van voler vendre i el van robar. O sigui que la meva, això, el que dic, que la meva obra agrada, perquè sí, no, sí, no és la primera vegada.
1: I escolta, al principi hem comentat lo de, el reconeixement al MNAC. I sí, una de les condicions és que les artistes havien de tenir obra exposada.
0: Sí, no? Perquè fins i tot que entre els anys 20 i els anys 50, bueno, el segle XX, sí, artistes del segle XX volien, n'hi ha 4.000. O 5.000, o 6.000. Imagina't la Massana, Arts i Oficis, Llotja, la Facultat de Belles Arts, les escoles privades, les que vinten per lliure.
1: Però clar, jo volia anar exactament al Museu de Maricel de Sitges, que jo he visitat unes quantes vegades.
0: Bueno,
1: i ara la pròxima que hi vagi...
0: No, no, però no vagis encara.
1: No?
0: No, perquè fins a dir tu...
1: No, és que anava a buscar la teva...
0: Està en un magatzem de Maricel, perquè el quadre ho va arribar, diguéssim, Maricel forma part del MNAC. Maricel no és un museu privat, és un museu que forma part de la mare, no? El MNAC és tots els museus de Catalunya. I, per tant, doncs, el Museu Nacional de Catalunya de Montjuïc ja no hi cap ni un paper. Per tant, doncs, tot el que ha anat entrant des de segons quin moment ha hagut d'anar-se repartint a magatzems d'altres llocs. Va anar a parar el de Maricel. Ell i altres... de dones, que havíem guanyat el Premi Donart. 1990 i dos anys anteriors, o sigui, durant 10 anys, el Premi Donart era un premi superprestigiós, fixa't tu, que donaven mig milió de llavors, de pessetes, mig milió de pessetes de premi, del Premi Donart. L'any que jo hi vaig participar, perquè els altres dos no me n'havia enterat, estava jo fent uns cursos de doctorat a la facultat, amb la qual un dels cursos era del retrat i autorretrat. Com que el tema d'aquest premi era retrat i autorretrat, vaig dir, mira, Rodó, me'l faig així, em donarà bona nota pels cursos de doctorat. El que menys pensava és que aquell quadre que el va ser pintat en una sola nit i amb un estat d'ànim tremendo, perquè em va passar una cosa que em va alegrar moltíssim, va ser una sort enorme a la meva vida, doncs vaig pintar aquell quadre perquè era jo. Que no se m'assembla de res, perquè és una cosa, evidentment, és una cara, però no. Doncs aquell quadre pintat en un vespre, i vaig pensar, així el tindré el rebador, i quan entri diré, ole, jo mateixa em vaig a com empoderar, pintant el quadre.
1: Un autorretrat era?
0: Sí. I llavors va guanyar. I jo el susto que vaig tenir, perquè jo el volia per mi, aquell quadre. Vaig pintar per mi.
1: Hauries d'haver fet una còpia.
0: Tu creus? Però em van donar mig milió. Com podia dir que no, si tenia els meus dos fills, quan tenia problemes, etc. Bueno, doncs vaig dir que sí. Però aquests quadres, els 10 quadres que van guanyar aquest primer premi d'Onar durant 10 anys, doncs, esclar, va morir una... Bueno, en fi, no, se n'han quedat 8. Aquests 8 van anar a parar, finalment, quan l'empresa o alguna cosa, l'Associació Internacional de Dones de Catalunya, una associació també molt prestigiosa, amb molta càrrega política i amb molta força, doncs, quan ells van plegar, els quadres, que era el seu tresor, els van, naturalment, els van portar al MNAC, i el MNAC els va decidir portar a Sitges. Però estan en un armari.
1: Doncs quina pena.
0: Ah, amiga! Però si l'arribo a anar-lo a buscar, que no me l'haguessin donat, però si l'arribo a anar a buscar i el trec, ara no estaria com a dona triada ni m'haguessin fet l'homenatge del MNAC. Perquè com que hi ha tantes dones artistes, van dir, quines triem? Com podem triar 50 dones entre 5 o 6.000? Com les triem? Què fem? Doncs mira, les primeres que tinguin una obra en un museu. I el fet que el meu quadre sigués al museu va ser que jo i les altres, menys les que s'han mort, però les quatre que quedem, d'aquest grup de Don Art, doncs ens van triar per ser les 50 dones triades.
1: Carolina, podríem estar parlant, però no una estona més. No, podríem estar parlant hores i hores, i em sembla que no acabarem tota l'entrevista. Però sí que m'agradaria recordar que... Tu has parlat de conferències. Sí. Aquí a Sant Cugat has fet a l'aula d'extensió universitària...
0: Sí, des del 2001, que van començar...
1: De Sant Cugat. També formes part de la Junta de FIRAR.
0: Sí.
1: Des de 2005.
0: Sí,
1: una mica
0: anys.
1: Què t'aporta cadascuna d'aquestes facetes?
0: Fixa't que jo sempre agafo cosetes, piulant per aquí per allà, que totes m'aporten coses. No puc quedar només donant conferències perquè em moriria com una candela, entens? No puc estar sempre en batalla, perquè que ja ho estic, eh? Em calci bé tot, perquè a Pedraves n'estic per lo de la reina. Aquí, perquè es facin més coses culturals. No cultura popular, eh? No, que la cultura popular és tradicions i altres coses
1: és diferent.
0: Molt xules, que m'agraden molt, però no té res a veure amb el que jo parlo. I a fer art, què passa? Doncs que hi ha persones aficionades, uns són artistes i altres només són aficionats, però que no tampoc m'aporta, però en canvi em fan tenir el motor en marxa, m'entens? I llavors són tan gentils que els de la Junta em deixen que jo només em dediqui a una cosa, que és les vitrines que fem dos cops a l'any, amb poemes visuals, amb poetes, naturalment, doncs, de primera, i nosaltres llegim la seva obra i llavors fem una colla de poemes visuals. I es munten en les quatre vitrines que tenim en aquest moment a la Gabriel Ferreter. Això és una feinada, però només faig això. És a dir, que totes les altres que facin altres coses, altres muntatges i tal, normalment, a vegades sí que també hi he col·laborat, però vaja, jo només puc fer això perquè és que no tinc temps de fer més coses, perquè també restauro quadros, que és fascinant, el món de la restauració, cuidado, és fascinant. Doncs també procuro, com que treballo sempre sola, no, ningú treballa com jo vull que es treballi la restauració, perquè si s'ha de treballar pim-pam, pim-pam, pim-pam, feina, entrar, no, això no restaurarà ni res, això és igual que ho faci jo, que ho faci el fuster, no, de cap manera, entens? Llavors, tot el que he estat aprenent en un museu, com és a Pedralbes, doncs ho faig jo amb cuidado. Doncs, el que et deia, amb Firard, ja et dic que són encantadors i tinc molt bona relació amb ells i me'ls estimo molt, doncs, però jo només faig això. És a dir, munto tot el que s'està. En aquest moment tenim una poetessa catalana i una poetessa, bueno, és de Mallorca, però viu aquí a Sant Cugat, una dona estupenda, la Maria Antònia Massanet, i que quan va veure l'exposició que li havien muntat, pobreta, mira, és que em va fer... li vaig fer un retrat d'ella, però aquest acadèmic, eh? Un retrat molt dolç de la seva careta, allà posat, i diu, ai, pell de gallina, pell de gallina! Anava dient, pell de gallina, pobra meva! Escolta, un tresor de dona.
1: Tinc un parell de qüestions més, però les vull...
0: Stop.
1: Sí, ràpides, perquè jo sé que tu m'has comentat que, bueno, que coses que et preocupin, per exemple, la pau al món, la salut del planeta i les injustícies. Tot això també queda reflectit d'alguna manera en la teva obra?
0: Bueno, amb la meva obra verbal, sí. I amb la meva obra escrita, perquè també he escrit coses, faig col·laboracions amb llocs de guapos. Llavors, naturalment, vull dir, com es pot parlar d'art, Déu meu, si no hi ha un món de guerra? És que...
1: Bueno, i a la guerra és... també qui pateix és el patrimoni cultural.
0: Aquí. No? Però número un, òbviament, el patrimoni humà, però arriba un moment que quasi es pensa que les persones som... Res, doncs mira, n'hi ha aquestes, se'n posen unes altres, vull dir que... I és veritat, vull dir, la Sixtina allà està. I nosaltres, des de la mort de Miquel Àngel, hem passat moltes generacions i l'obra queda, i la persona passa. Entraríem en tot una discussió de si després tornem una altra vegada en el món i tornem a fer feina o no, però això seria una altra història. Que es deixen la meva obra, doncs esclar, perquè tot el que faig, tot el que dic, tota la meva postura, totes les coses que es va veient, el que penso, perquè és que si no seria impossible. La nostra obra som nosaltres mateixos.
1: I per acabar, què li diries a una jove que avui somia dedicar-se al món de l'art, com ho feies tu, pràcticament de petita? O sigui, què li diries?
0: Doncs que endavant. Que endavant. Si li agrada, si sap que és la seva vida. Si ha de ser, ah, faré això, com podria fer això? No. La qüestió és vocacional. Un, si no té vocació, no, que no s'hi posi. Amb res. Però amb res. Tu has de tenir una verdadera il·lusió, allò que et motivi a aixecar-te. que el dilluns et aixequis amb una alegria. Oh, oh, tot el que tens que fer. Bueno, et dic el dilluns per dir-ho, perquè jo el dissabte treballo.
1: Sí, perquè el dilluns costa molt, eh?
0: Cada... No, però jo treballo, treballo totes les hores del dia, tots els dies de la setmana. Vull dir que... T'ho prometo. Vull dir, jo estic un diumenge enganxada de la vida, al meu estudi, a Mirasol, segon pis, tot aquell... Tot aquell per fin tinc una, un lloc per treballar, veig un sol allà darrere, i allà estic treballant un diumenge. Em sembla la millor de les festes. Vull dir, fujo, i ara que el meu marit s'ha jubilat, que és el director, és el president de l'Aula d'Extensió Universitària, en aquest moment de Sant Cugat, i fa una feina estupenda. Vull dir, estem ocupadíssims tots dos, vull dir que és extraordinari. Per això...
1: Feliços aquesta, i contents.
0: Aquesta noia o aquest noi que vol ser artista, endavant! A veure, potser no està bé dit a la ràdio, però piti collons, tia, endavant! Jo tenia tot en contra, moltes vegades. El col·legi, les monges, la societat, la gent... Però què faràs pintant? No et guanyaràs la vida, mira tu. M'entens? Clar, tot en contra. Però tu dius, no, però és que és la teva vocació, és la teva vida, no pots fer una altra cosa, és que no pots fer una altra cosa. Llavors, doncs, aquesta il·lusió per fer tot això, que estàs bé, tot et nodreix, doncs, escolta, és que com podria fer una altra cosa? Com podria fer una altra cosa? La faria malament. Et parla que l'art, precisament, té un ventall d'actuacions meravellós, enorme. No és dibuixar, no és pintar, no és esculpir, no és fer poemes visuals, no és fer fotografia, no és fer cine. És tot, tot. Pots ficar-te allà on vulguis. Si t'agrada molt, no hi ha barrera, no hi ha barrera. Una dona empoderada, una dona amb voluntat i amb ganes, per favor... Per favor, és que, vull dir, tu l'has fet amb la teva vida, la teva filla, les teves coses, tothom, les dones com empenyen, per l'amor de Déu.
1: Carolina, un plaer haver compartit aquesta estona amb tu, que hagués pogut ser, vaja, interminable, eh? Perquè hi ha moltes coses que ens hem deixat a...
0: Bueno, és que és una vida, tinc molts anys per explicar, i no he parat mai. Una vegada doncs... algú em va donar un consell meravellós. La vida no pot ser més llarga, però pots més ample.
1: Ah, ostres. Reflexionem-hi.
0: Omple-la.
1: Sí.
0: No pots més llarga, no pots més llarga. Té una tiqui, m'ho va dir, va morir fa poc i tinc un disgust horrorós. Però aquesta persona em va dir... M'ha resolt? Clar, estic dibuixant, estic pintant, estic restaurant, estic preparant una classe, estic tal, estic...
1: I a sobre
0: faig classes de... Rebo classes de gravat amb gent que en sap més que jo. Vull dir...
1: El que et deia, Carolina, un plaer.
0: Gràcies, Reina.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat. Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
3: Avui va de la cadira buida. L'altre dia caminava pel poble i vaig veure una cadira, sola, al costat d'un arbre, enmig d'una zona de pas. No era res especial. Una cadira de plàstic blanc, una mica torta, d'aquelles que semblen esperar algú que no arriba mai. I mira, em va cridar l'atenció. I vaig estar temptada fins que vaig dir, vinga, va, seu un moment. I allà em vaig quedar, mirant el paisatge, escoltant el vent i deixant passar la gent que anava amunt i avall en pressa. Aquella cadira, sense saber-ho, em va regalar un espai de calma. Era com si digués, Roser, para, respira. Aquest lloc és per tu. I en aquell instant, el temps es va aturar. Vaig pensar que les cadires buides tenen aquest poder. Poden semblar absències, records, silencis, però també són oportunitats. Una cadira buida és un escenari a punt de començar, un recordatori que hi ha un lloc esperant-te, encara que no hi pensis. I quan em vaig aixecar, tampoc havia passat gran cosa. Al final, només una cadira vella i jo, amb un moment de pau i reflexió que no havia buscat. Més aviat, el moment m'havia buscat a mi. Així que... la propera vegada que vegis una cadira buida fora de lloc, no la miris només com un objecte abandonat. Mira-la com una oportunitat. Potser ets exactament el teu moment de parar, seure i reflexionar.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
2: Hola, hola. Per començar, us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir dels 5 anys publicat per Apuyuelo Ediciones, l'últim grapat de cendres. La sinopsis diu: la iaia ha canviat. Ja no és aquella que explicava històries i provocava rialles. Ara ja no pot fer tot el que feia. Els seus 4 nets, amb els quals manté un vincle especial, són la seva única alegria. Quan ella mor, la tristesa envaeix els cors de tota la família. Què faran els nets amb cada llàgrima i cada record? Què passarà amb l'últim grapat de cendres? La resposta és a les seves mans. Una història senzilla i emotiva sobre l'amor que, amb la màgia de la memòria, persisteix més enllà de la vida. Les autores són Sara López Calvo i Esther Parera Pous, dos mestres d'educació infantil que han treballat juntes durant molts anys i s'han volgut unir per recollir una manera amorosa d'acompanyar la mort d'un ésser estimat, i esperen que la lectura d'aquesta història doni peu a poder parlar de la mort sense tabús amb els infants. Un llibre que ens fa pensar en el cicle de la vida, en totes les persones que han fet possible que nosaltres siguem aquí i en com mantenir viu el seu record. I d'altra banda, per a un públic més gran, a partir dels 8 anys, però que també poden gaudir els adolescents, us recomano el nou còmic de la Miriam Bonastre, Valentina de Bonblanc, publicat per Entre Dos, el còmic que s'ha convertit en la primera sèrie d'animació en català feta a Catalunya d'estil anime. I es diu igual, Valentina de Montblanc. La princesa Valentina emprèn un viatge ple d'aventures per diferents indrets del país. Al llarg del camí es trobaran personatges mítics de les rondalles i llegendes catalanes, com en Patufet, Sant Jordi, el gegant Puigmal o el Mag Soc, que és ni més ni menys que el nostre tio. Un còmic que combina acció, humor i fantasia per revisitar els contes de sempre amb una mirada nova. Sembla que el folclore català últimament està de moda i crec que Valentina arriba en un molt bon moment per seguir reivindicant les nostres llegendes i tradicions. I a més de la mà de Miriam Bonastre, una autora supervendes que va triomfar amb la trilogia de Hooky, també disponible en català, i que és una aposta segura per enganxar petits i joves a la lectura. Paraula de Misha. Si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web parauladamisha.com. Fins a la propera. Adeu!
1: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions. La residència Mavir Sant Cugat ha posat en marxa una nova edició dels seus casals intergeneracionals, una iniciativa que permet que infants d'entre 6 i 12 anys comparteixin durant una setmana activitats, àpats i estones de convivència amb les persones grans residents al centre. La proposta forma part d'un projecte que la companyia desenvolupa des de fa anys arreu de l'Estat i que té un doble objectiu: afavorir el contacte entre generacions i oferir una alternativa de conciliació a les famílies dels treballadors i dels residents. L'Ajuntament de Sant Cugat defensa la nova licitació de l'Aumet després de la denúncia del PP sobre presumptes incompliments en la gestió del servei i anuncia que encarregarà una auditoria externa per avaluar els dos primers anys d'execució del contracte. El govern municipal sosté un comunicat que el nou concurs respon exclusivament a criteris tècnics i de millora del servei i assegura que incorpora els aprenentatges obtinguts des del canvi de model de gestió que va passar de concessió administrativa a contracte de serveis. Mirasol celebrarà la festa grossa del barri aquest cap de setmana, concretament els dies 3, 4 i 5 de juliol. El pregó de la companyia de Xoc Teatre donarà el tret de sortida a un programa amb més d'una trentena d'activitats per a tots els públics. I els clients de l'Esclat de Sant Cugat, que durant els darrers dies hagin trobat a faltar alguns productes, els prestatges ja estan coneixent el motiu. El grup Bonpreu ha informat aquest dimarts que les afectacions en el subministrament de determinats articles s'ha degut a una incidència tècnica relacionada amb l'actualització del sistema operatiu del seu magatzem logístic. Segons explica la companyia, el problema ha afectat temporalment el sistema de distribució que abasteix les botigues Bonpreu i Esclat, així com el servei de compra en línia, dificultant el ritme habitual de reposició d'alguns productes. I l'Ajuntament ha fet aquest dimarts al migdia un minut de silenci a les portes del consistori com a mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà, arran dels terratrèmols que han afectat el país i que han deixat milers de persones mortes i milers de ferides. Representants de tots els grups municipals, a més de treballadors i de persones a títol individual, han volgut mostrar el seu suport a les víctimes de la tragèdia. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat, a les nostres xarxes socials i a la ràdio, al 91.5 de la FM.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.

0: Viajar, disfrutar d'un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: Tornar a casa. Viure una vida somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: La Nit en Blanc s'ha consolidat com una de les grans cites del comerç a Sant Cugat, amb milers de visitants i una programació que transforma els carrers del centre en un gran escenari a l'aire lliure. En la 13a edició, impulsada per Sant Cugat Comerç, l'objectiu torna a ser combinar dinamització comercial, activitats culturals i participació ciutadana. I per parlar-ne i conèixer alguns dels detalls d'aquesta edició, avui ens acompanyen el Jaume Buscallà, president de l'entitat. Jaume, com
1: bon
0: estàs?
1: Gràcies.
0: Molt bon dia.
1: Molt
0: i l'Adela Burgos, que és la gerent. Adela, benvinguda.
2: Hola, bon dia.
0: Vinga, doncs ja tenim aquí una altra edició de la Nit en Blanc, una cita plenament consolidada a la ciutat. Amb quines perspectives, amb quin esperit afronteu aquesta nova edició?
1: Bé, sempre, és com tu dius bé, és una activitat molt consolidada que té molt èxit. Jo crec que podríem dir que és una mica la porta d'entrada a l'activitat estiuenca de la ciutat. A partir d'aquí ja venen, es precipiten la festa major, tot el seguit de concerts, etc etc. I d'alguna forma és aquesta activitat que traspassa pròpiament l'activitat comercial per ser una activitat de carrer. Jo crec que podem dir que la Nit en Blanc el que fa el comerç és prendre el carrer, prendre l'espai públic per fer que l'experiència vagi més enllà del simple fet de comprar. Les expectatives són molt bones i sempre anem a més, cada vegada hi ha més activitat, més participació, cosa que és fantàstica.
0: Ja l'hem enguany?
1: Bueno,
0: s'està cuinant.
1: S'està cuinant perquè és veritat que no sempre hem fet servir lema perquè en si mateix ja és potent, i justament aquest any el que volíem és acabar de tancar la nostra marca, i el que sí que és veritat és que el lema que ens acompanya des del Nadal i l'hem de repetir amb més impuls diferent és aquest Sant Cugat Comerç sense anar més lluny, que li donarem un petit canvi perquè en definitiva vam veure que destila, sintetitza molt bé el que nosaltres volem, i sense anar més lluny és justament el carrer, aquest espai que és la ciutat.
0: Parlem de novetats, perquè sempre hi ha doncs algun canvi, alguna sorpresa. Hi haurà novetats enguany?
2: Doncs sí, aquest any primer de tot tornarem a treballar amb una empresa que es diu l'Espectacleria, que vam treballar a la campanya de Nadal, i ens ajudarà a decorar els carrers que sí que quedin macos. Ens ajudarà també a oferir diferents activitats. Aquest any la novetat és que Sant Cugat Comerç aposta molt perquè els comerços facin activitats dintre dels seus propis establiments. No només trobar-nos a les places dansa, música, sinó que també els comerciants dintre dels seus propis establiments puguin fer una experiència, puguin oferir una experiència. Llavors, aquesta és la primera novetat. Aquesta setmana tenim reunió amb ells precisament per acabar de concretar què farà cadascú, però aquesta és la idea principal. Volem que el comerciant sigui el punt número 1 d'aquesta nit també, que no quedi arraconat. Està molt bé això de que la gent vingui, passegi, venen més de 10.000 persones aquella nit, i moltes són famílies, però també ens interessa que destaquin els comerços, per això es fa.
0: O sigui, que tindran un protagonisme especial en aquesta edició, és a dir, en els propis comerços s'intentarà fer caliu, no? Que no sigui només anar a comprar, que és el que també podran fer els clients quan vagin a aquests establiments. Quants comerços hi participen enguany? Els teniu comptabilitzats?
2: Aproximadament participen uns 100 establiments. Això no vol dir que els 100 establiments surtin amb burros al carrer, sí que tenim molts que ho fan, però participen uns 100 que els distingim bueno, aquest any serà amb una lluna en tots els aparadors, i dintre d'aquests 100 comerços després tenim els que faran activitats dintre del seu establiment, que això sí que hem de concretar-ho perquè encara no ho sabem. Però la veritat és que participa un gran número d'establiments perquè funciona molt bé, perquè és una festa molt, molt això, molt familiar i molt per interactuar comerciant i ciutadà. Llavors, és una festa que agrada molt.
1: Sí, a més, també és cert que podríem dir que hi ha com tres nivells, no? El comerç que participa i d'alguna forma dona a conèixer la seva activitat, el que ja directament participa activament fent la dinamització que estimi o que se l'ajudi a fer, i després hi ha una altra pota, també és una nit en què hi ha descomptes directes i venda directa de molt producte. Aquí ens n'anem a unes 60 que més o menys entenen que també aquella nit és bona per comprar. És a dir, nosaltres insistim molt que és una bona nit per poder-se donar a conèixer, per relacionar-se, per obrir les portes dels comerços, però també és cert que hi ha realment activitat econòmica directa.
0: I és important que afegim que és habitual que hi hagi descomptes aquella nit.
1: Correcte, correcte. Sí, sí, per això justament és molt... ja forma part de l'imaginari passar pels carrers i veure com, per exemple, les botigues de roba, que són les que, en definitiva, dinamitzen més la venda directa aquells dies, treuen directament la roba. O sigui, quan camines et trobes la dinamització, trobes la música i, a més, et trobes el producte davant teu, que inevitablement el veus i ens consta i ho veiem si passegem, que realment aquella nit doncs la veritat és que es ven, es factura, perquè no deixa de ser un espai en què la gent, tot i que no pensi en anar a comprar, se n'adona que és un bon moment perquè és més econòmic, perquè el tracte és diferent, perquè és molt més fàcil comprar en aquell moment, perquè també és al carrer. La valoració per part de tots els comerciants sempre és molt positiva, tant si van a la venda de veritat com a gran objectiu, com si entenen que és un bon moment per donar-se a conèixer.
0: Abans l'Adela ho ha esmentat, places. Les places són... un eix principal, el focus on es concentren activitats programades. Continuem tenint aquests escenaris?
2: Sí, continuem tenint els mateixos escenaris de l'any passat. Comencem des de plaça Doctor Galtés, plaça Quatre Cantons, plaça d'Octavià, plaça Sant Pere i la plaça 1 d'Octubre, que aquesta l'hem afegit nova perquè abans es feia plaça Barcelona, però es va decidir posar a la plaça 1 d'Octubre també activitats per fer una miqueta també de continuïtat cap a l'Avinguda Cerdanyola i que la gent passegi també cap allà, que a vegades queda una miqueta tallat. Llavors, són aquestes places. La plaça d'Octavià és la principal i on es fa normalment la dansa, i la resta de places doncs ja és més musicals, i country, una miqueta de tot. Rock, ens trobarem, com sempre, de tot.
0: Activitats culturals.
2: Culturals. Aquest any també participen Árboles Amarillos, que també m'agradaria destacar-ho, perquè és d'agrair també que participin. I normalment participen a la plaça Quatre Cantons. I també molt agraïts això de que vulguin venir, perquè...
0: De fet, l'any passat una de les novetats era aquesta desfilada inclusiva. No sé si amb la participació d'Árboles Amarillos us manteniu en aquesta línia, o hi ha alguna altra aportació?
2: Aquest any no farem la desfilada inclusiva, però per una senzilla raó, perquè ha agafat molt protagonisme, llavors no pot quedar diluïda dintre de la nit en blanc, que es fan moltes activitats per tot arreu, i llavors li hem donat una data en concret, que serà l'octubre, i es farà la desfilada inclusiva, però serà només això, desfilada, o sigui, inclusiva en el mes d'octubre.
0: Entitat pròpia, no?
2: Exacte,
0: aquesta desfilada.
2: Perquè va tenir un èxit tremendo. Sí. Van fer dues, una va ser a la nit en blanc, després vam organitzar una altra al mes de setembre, i la veritat és que es va omplir la plaça Octavià de persones, va agradar moltíssim, vam rebre molts comentaris positius i vam decidir que es dedicaria a la desfilada, doncs, a una data en concret per ells.
0: Jaume, l'impacte de la nit en blanc per al comerç local, tant a nivell econòmic com de visibilitat, és indiscutible, imagino, no?
1: Sí, i a més és el que comentava l'Adela i dèiem des del principi. L'activitat està molt consolidada i va més enllà de pròpiament la ciutat. És veritat que totes les ciutats fan activitats d'aquest tipus de dinamització, però que l'impacte transcendeix a la ciutat, això és així. I ho notem perquè els mateixos comerciants ens diuen que hi ha gent que habitualment no veuen. És a dir, i que no el veuen vol dir que no és de Sant Cugat, perquè en el fons no deixa de ser un nucli comercial on, encara que siguem una ciutat d'aquests gairebé 100.000 habitants, la gent es coneix, més o menys, i quan una persona té clientela la reconeix. I si ens diuen que ve gent que no és de Sant Cugat, vol dir que l'impacte econòmic hi és, perquè traspassa i a més també es factura i es dona a conèixer fora pròpiament de la nostra ciutat. I a més també és veritat això que comentàvem fa un moment, relatiu a entitats, relatiu a activitats que d'alguna forma tenim consorciades amb les entitats de la ciutat, perquè això també ajuda, perquè quan les entitats participen, quan fem coses amb aquest teixit, com ara fa poc el tema de l'art, el que estem fent també és que el client de vegades és també l'entitat en si mateix. És a dir, que transcendeix en el sentit que potser els membres d'entitats, la gent que es dedica dic lo de l'art perquè vam acabar ahir amb el tema dels quadres, te n'adones que potser no són clients, però el fet de fer-los entrar en aquesta dinàmica també fa que transcendeixi i que també, al final, l'activitat econòmica del comerç creixi. És a dir, en poques paraules, si hi ha més gent a qui vendre-li, amb qui oferir-li el producte que abans no coneixia o perquè ve d'una entitat o d'una altra ciutat, doncs tot és sumar, tot és sumar, tot és sumar.
0: O sigui, es tracta d'implicar, no? Quan més actors millor, per fer que la celebració, la festa, també sigui compartida.
1: Sí, aquest és un tema que diem moltes vegades i que és important i que no ens cansem de repetir-ho. On és el comerç local? On no hi pot haver-hi altres coses com la venda online o els grans centres comercials? No entrem a discutir-nos ni a veure com podem resoldre la competència. La nostra competència és qui pot estar amb les entitats, qui està al carrer, qui està i coneix la ciutadania. I en aquí és on el comerç local és imbatible, perquè només ho pot fer el comerç local.
0: El client, el públic, aquell que gaudirà de la nit en blanc, de quina manera podrà participar? No només com a un espectador d'aquestes activitats que es facin, sinó que també hi ha activitats que es proposen perquè hi participin directament, no?
2: Es proposen bueno, ara nosaltres el que fem és proposar-los que cantin també. O sigui, no només volem, que sí, que està molt bé, escoles amb persones que ja saben cantar perquè tenen un nivell, sinó que també ens interessa, doncs, això, que qualsevol que potser amateur, que a casa seva li encanta cantar i que té una bona veu i que diu, oi, a mi m'agradaria també sortir aquella nit, doncs obrim també les portes a que també puguin participar d'aquesta manera.
0: Però això com serà? Que serà un karaoke o...
2: No, els mateixos escenaris contacten amb nosaltres a través d'Instagram o a través del mail, i amb els mateixos escenaris nosaltres, a veure, escollim una miqueta les persones. La Gemma Navarra, que ja aprofito, que és directora de l'Escola Fusió, és la persona que coordina normalment totes les activitats que es fan a les places. Llavors, ella és la que s'encarrega una miqueta, doncs, de triar, doncs, aquesta persona té un nivell o aquesta persona, bueno, canta a la dutxa però no arriba més. Llavors, sí, obrim també la possibilitat. I després també aprofito per convidar a les persones a que vinguin vestides de blanc aquella nit. Ens fa molta il·lusió i fa molt goig veure famílies senceres vestides de blanc, perquè saps que això, que t'estan escoltant, que els agrada la festa i que contribueixen també a aquesta festa. Doncs des d'aquí també aprofitem per això, per fer un crit.
0: Doncs per acabar de complementar aquesta indumentària, repartireu quants barrets?
2: 2.000 barrets, tornarem a repartir a totes les botigues, o sigui que la gent que vagi a comprar les botigues els hi regalaran els barrets. Aquest any també tindrem una parada on vendrem barrets, perquè algunes persones ens demanaven voler comprar-ho, sí. I fins i tot tindrem també algunes samarretes també per vendre de la nit en blanc, o sigui, no tenen excusa per no anar de blanc. I bueno, ja la mateixa... Bueno, comentar també que farem el concurs de pintura, com vam fer l'any passat. M'ha vingut al cap perquè a la mateixa parada s'hauran d'entregar les pintures una vegada s'hagi acabat el concurs aquest. Aquest concurs serà de 12 a 18 anys i de 8 anys en endavant, o sigui, hi ha dos categories. I el que demanem és que pintin tant aparadors com botigues per dintre o com algun producte que hi hagi a la botiga. Ha de ser durant aquella nit, o sigui, recolliran el material que nosaltres els hi donarem i durant aquella nit han de pintar-ho, i després a la parada on estaran els barrets i les samarretes, abans de les 11 hauran d'entregar les pintures per participar en un sorteig, que també està molt bé, guanyaran uns premis que són interessants també.
1: Sí, aquesta activitat la donarem a conèixer més a més escoles, i quan entri la programació definitiva, on diguem cada comerç que fa, en farem molta difusió. L'any passat la vam fer i va anar molt bé, i aquest any li donem més... Bueno, és d'alguna forma el concurs de pintura ràpida que retrata la nit en blanc. Va funcionar, la veritat és que va ser molt maco, i aquest any encara li donarem més... Perquè va agradar, la veritat és que sí.
2: I aprofito també per convidar les escoles que vulguin participar, escoles d'art o escoles... Nosaltres intentarem contactar amb totes, però com que si alguna se'ns oblida o se'ns passa, doncs a partir d'aquí de...
0: Que està oberta...
2: Que poden contactar amb nosaltres i poder participar també aquella nit.
0: Doncs anotem a l'agenda la nit del 13 de juny, ja a les portes de l'estiu, celebració d'una nova edició de la Nit en Blanca Impulsa Sant Cugat Comerç, amb la col·laboració de l'Ajuntament, dels comerços, de les entitats de la ciutat. Jaume, Adela, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
1: A vosaltres, gràcies.
2: Gràcies.

0: Benvinguts i benvingudes a la secció Per tu, del Faves Comptades a Ràdio Sant Cugat. Som un grup de persones del Centre Ocupacional del Taller Geroni de Moragues de Sant Cugat i cada mes ens agrada portar-vos una selecció de temes d'actualitat, cultura i reflexió que ens afecten a tots. Un espai on les nostres veus compten i les vostres també. Avui us hem preparat una edició variada, amb molts temes interessants, com sempre amb el nostre toc especial. Entre els temes d'avui tenim les noves tarifes del ferrocarril, la detenció de Nicolás Maduro, la peste porcina, el terratrèmol del Vallès Occidental, el descarrilament de dos trens a Còrdoba, el descarrilament de Gelida, la pel·lícula Super Mario Galaxy i un resum de la Supercopa d'Espanya. Aquesta és la nostra proposta d'avui, un programa ple de continguts interessants i variats amb temes que ens connecten a la realitat social, política, esportiva i cultural. Estem aquí per compartir, per reflexionar i, sobretot, per escoltar-vos. Recordeu que tot el que fem és per tu. Comencem, Roger, amb les noves tarifes del tren.
1: Quan caduquen els títols de transport del 2025 i com vas canviar-los per els del 2025-26? Les tarifes aprovades van entrar en vigor el 15 de gener de 2026, però si teniu un bitllet comprat, encara el podeu fer servir durant un temps. Ara, viatjar amb transport públic serà més car aquest 2026, segons les tarifes publicades. Títols de transport de l'ATM s'aposaran un 3,5% de mitjana per l'encariment, varia segons el tipus de bitllet o abonament pel nou any. Es mantenen les bonificacions de la T-Jove gràcies a l'aportació que fan tant la Generalitat, 30%, com el Govern, 20%, qualsevol títol comprat durant el 2025 i fer servir fins al 28 de febrer. A l'excepció de la T-Jove i la T-70 i 90, títols trimestrals s'apliquen de manera lineal, varia segons el títol i el nombre de zones, amb l'objectiu de preservar l'equitat territorial i minimitzar l'impacte en els desplaçaments de llarga distància. Segons l'ATM, podeu consultar com queden totes les tarifes del transport públic pel 2026 a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, pels joves 30 euros i pels altres 60 euros.
0: Moltes gràcies, Roger. Joan, què ens expliques de la detenció de Maduro?
2: El pasado 3 de enero se llevó a cabo una operación de determinación absoluta mediante una intervención militar a gran escala en territorio venezolano. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ejecutaron una incursión coordinada que incluyó bombardeos estratégicos en distintos puntos de Caracas, con el objetivo de neutralizar infraestructuras clave y asegurar el control de zonas consideradas prioritarias. La operación se desarrolló durante varias horas y contó con el despliegue de unidades aéreas, navales y terrestres. Según los informes oficiales difundidos posteriormente, la acción militar se realizó con rapidez y precisión, evitando una prolongación del conflicto en la capital. Durante el transcurso de la intervención, Nicolás Maduro y su esposa Cecilia Flores fueron localizados, detenidos y capturados por unas fuerzas especiales. Posteriormente, ambos fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad a Estados Unidos, donde fueron llevados a la ciudad de Nueva York para enfrentarse a cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas a tribunales federales. Mientras tanto, el 15 de enero, en Washington, la líder opositora venezolana María Corina Machado se reunió con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Durante el encuentro, Machado le entregó de manera simbólica su medalla del Premio Nobel de la Paz como muestra de apoyo político a la intervención y al proceso de transición. No obstante, el propio Comité Nobel aclaró posteriormente que dicho galardón es del carácter personal e intransferible, y el gesto no implica ninguna excepción formal de reconocimiento.
0: Moltes gràcies, Joan. Xavi, quines novetats hi ha de la peste porcina?
3: El gobierno confirmaron 21 nuevas casas positivas de peste porcina africana. El jabalíes encontraron muertos dentro del radio de 6 kilómetros a la señora en el parque de Collserola, donde se originó el brote. Así lo has dicho el consejero de Agricultura, Oscar Ordeix, quien ha explicado que estos 21 jabalíes murieron en los últimos 7 días. Con ellos ya son 85 los casos declarados positivos en esta enfermedad desde el pasado mes de noviembre, cuando surgió el brote y obligó a ser a la zona a levantar restricciones y a confinar las granjas del cerdo más cercanas. España ha confirmado 4 nuevos positivos por peste porcina africana en jabalíes dentro de la zona de mayor riesgo en torno al primer caso en Cataluña, con lo que eleva a 64 los positivos en esta enfermedad y a un total de 17 los focos desde noviembre.
0: Moltes gràcies, Xavi. Marc, endavant amb el terratrèmol que va haver al Vallès Occidental.
4: El passat 9 de gener, sobre les 5:39 de la matinada, un terratrèmol de magnitud 2,7 a escala Richter es va registrar al Vallès Occidental. Segons va informar l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, l'epicentre

0: d'alta velocitat va ocórrer a la província de Córdoba diumenge passat 18 de gener a la tarda, prop del municipi de Ademús, deixant una xifra d'almenys 42 persones mortes, entre elles el maquinista del tren Àlvia. El sinistre va ocórrer al voltant de les 19:40 hores quan un tren de la companyia Ilio, que cobria la ruta Màlaga-Madrid, va descarrilar i va envair la via contigua. Poc després, el comboi va ser embestit per un tren Àlvia, operat per Renfe, que viatjava en sentit oposat entre Madrid i Huelva. Segons el servei d'emergència i les autoritats, el xoc va provocar la derivació de tots dos trens, amb diversos vagons greument danyats. Els equips de rescat van treballar durant la nit i el dilluns següent per atendre les víctimes, identificar els morts i extreure a les persones que encara romanien atrapades entre les restes dels combois. Les xifres oficials van indicar més de 120 ferits, dels quals decenes van romandre hospitalitzats, alguns en unitats de vigilància intensiva. Fins llavors, les causes exactes del descarrilament no s'havien determinat oficialment, encara que es va descartar inicialment un error humà. Les recerques es van concentrar en possibles fallades d'infraestructures, com a unions defectuoses en les vies i en les condicions tècniques del tren, que va descarrilar. El comboi accidentat havia passat la seva última inspecció tècnica apenas 4 dies abans del sinistre, la qual cosa va complicar les hipòtesis sobre les causes de l'accident.
1: Moltes gràcies, Joan. I ara seguim amb un altre Joan, que ens segueix parlant dels problemes dels trens.
2: Una persona ha muerto y otras 37 han resultado heridas. 5 de ellas de gravedad al descarrilar un tren de Rodalies el pasado martes 20 por la noche. Circulaba entre estaciones de Sant Sadurní d'Anoia y Gelida, Barcelona. El convoy ha topado contra un muro de contención que había caído sobre la vía. Al parecer, por el desgaste generado por las fuertes lluvias de los últimos días, el servicio de tren está suspendido en Cataluña y, según la web oficial, no restablecerá hasta que finalicen las tareas de inspección de la infraestructura. Al menos 3 consejeros del gobierno catalán se desplazaron al lugar de los hechos.
1: Gracias, Joan. Estela, ¿qué nos cuentas de estrenos en el cine?
3: Sobre Malagasy es la película de acción, aventura y comedia, basada en el popular videojuego o del mismo nombre. Las tres sofías son la operación de los nuevos personajes. La princesa Estela y Bowser. Ay, Bowser, el hijo de Bowser. La película sigue previsto su estreno en abril de 2026.
1: Gracias, Estela. Para acabar, Xavi, què ens expliques del primer títol de la temporada?
4: La Supercopa d'Espanya. El passat 11 de gener va tenir lloc el primer títol de la temporada on es jugava el campionat de la Supercopa d'Espanya entre el Barça i el Real Madrid, a l'estadi King

0: A Dolar de Lleida. Aràbia Saudita. En les semifinals, el Barça va jugar contra l'Atlètic de Bilbao, on es va imposar l'equip de Hansi Flick per 5-0. L'altra semifinals la jugava el Real Madrid contra l'Atlètic de Madrid, on va guanyar el Real Madrid per 1-2. La final va ser molt disputada, però es va acabar imposant l'equip blaugrana per 3-2. I així es va poder endur la seva 16a Supercopa d'Espanya. Equip amb més supercopes.
1: Moltes gràcies, Xavi. I fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Cultura viva marxa cap a Perafort i ho fa amb l'Eli i el Pol, que ens donarà tots els detalls sobre les colles de diables del Centre de Joventut de Perafort. Eli, Pol, hola, molt bon dia, què tal?
4: Bon dia, molt bé, i tu?
3: Com esteu? Esteu preparats?
4: Sí, preparats.
3: Nosaltres també estem preparats i encantats de tenir-vos a l'altre costat de la línia telefònica per conèixer-vos una miqueta més, la vostra colla de diables. Expliqueu-nos una miqueta els vostres orígens.
4: Mira, doncs nosaltres som el Centre Joventut Perafort, és una associació que es va fundar l'any 1991 per un grup de joves del municipi que volien fer coses al poble en l'àmbit cultural especialment. No va ser fins l'any 2000, quan es va crear la primera bèstia, que va ser la Cuca Llumaneta. La cuca llumaneta és una cuca de 15 metres que a l'inici llançava aigua i foc, però més endavant doncs, actualment només llança aigua. Per què es va fer la cuca llumaneta? Doncs, perquè aquí a Perafort hi havia moltes cuques de llum i els joves del poble doncs, sortien al carrer i es divertien doncs, caçant-les i buscant-ne. Llavors, l'any 2006 va ser quan es va crear Llumanot, que és la nostra bèstia de foc, que, com el seu nom indica, també és una cuca de llum, i es va crear doncs, per fer companyia a la llumaneta. Llavors, el Llumanot té una alçada d'un metre 60, i quan, la persona, o sigui, quan es porta, de 2,10 metres, una amplada de 1,50 i una llargada de 3,30 metres. I el seu pes pesa 55 quilos, i tot i això, la seva llargada doncs, dificulta una mica el fet de portar-lo. Té 10 punts de foc, tot i això, als 10 punts de foc n'hi ha alguns que surten dos o tres punts més. Vale? A més, a part d'aquestes dues bèsties, doncs, tenim la colla de diables infantil i una colla de diables adults. I també tenim un manotes i dos capgrossos que són avellana. També formen part de l'entitat un grup de batucades que acompanya sobretot a la llumaneta i després un grup de tabals infantils que està format per nens i nenes a partir de 5 anys.
3: En total, quan sou de membres? Perquè, déu-n'hi-do, en un moment m'has dit un munt entre els bestiots sí. I l'agrupació.
4: La veritat que actualment de membres doncs, entren i surten. Uh-huh. Vull dir, no hi ha com una estabilitat. Sí que és cert que, si comptem doncs, últimament les sortides que estem fent, som uns 40 membres en actiu, et podria dir.
3: I el tema vestuari, els que acompanyeu a les bestiotes i com a vosaltres com a correfocs, com aneu vestits? I de quins colors?
4: Doncs mira, nosaltres tenim tres colors que són la base del Centre de Joventut Perafort. La llumaneta, la samarreta de la llumaneta és de color groc, les avellanes és de color marró, i tot el que seria tota la bèstia de foc, el llumanot, els diables i infantils i adults i els tabals infantils van de verd.
3: Quines són les vostres actuacions destacades?
4: Doncs nosaltres actuem, bueno, hem fet sortides arreu de Catalunya, fins i tot hem viatjat a Andorra, però les actuacions així que destaquem seria la cercavila nostra de Festa Major d'aquí de Perafort i especialment el correfoc que fem per Sant Jordi. Ara, actualment, la llumaneta no té gaire èxit, no? Entre, no sé, costa molt d'arrossegar la gent, i el que tira més és tot el tema del foc, tant el llumanot, que fa un parell d'anys que el vam recuperar, que havia estat guardat durant uns quants anys, i també tot el que és el tema dels diables, tant infantil com d'adults. Llavors, l'actuació que destaquem més, juntament amb el Pol, és el correfoc que organitzem cada any per Sant Jordi, que anem alternant. Un any fent correfoc infantil, el següent any fent correfoc d'adults i el tercer any doncs, fent correfoc de bèsties. I llavors convidem doncs, colles especialment doncs, d'aquí de la vora uh-huh. I fem l'intercanvi amb ells. I llavors, així com a curiositat, que ara tenim moltes ganes, estem molt il·lusionats, el dia 30 d'agost participarem a la nit del foc de Cambrils. I és una actuació que la veritat que ens fa bastanta il·lusió.
5: Molt bé. I fins a... ha canviat molt des de que va començar fins ara? Ha canviat molt aquest món dels correfocs, de la pirotècnia, de les actuacions, de la vestimenta, la normativa?
4: Pel que fa a la vestimenta, no ha canviat gaire. El Llumaneta, des de que nosaltres formem part del centre de joventut des de que érem superpetits, i sempre han sigut aquests colors, el groc, el verd i el marró. Llavors, pel que fa a la gent, sí que és veritat doncs, que va haver una època, sobretot quan altres eren petits, que hi havia molta canalla i moltes famílies que formaven part del centre de joventut i la Llumaneta tirava molt, anàvem, però a tot arreu. A l'estiu teníem, cada cap de setmana teníem sortida. Vull dir, era un no parar, no podies agafar vacances. I ara està costant una mica. Ara, ja, com ja t'he comentat, el que tira més són els diables. Els diables i el Llumanot. Que hi ha una colla bastant de joves d'entre 20-30 anys que estan tirant molt. Pel tema del foc, doncs el Pol te comenta, ell és el que ara porta més el tema del foc, i pel que fa a la piro, doncs tenim una mica la castanya sempre.
6: Sí, bueno, intentem jugar amb els colors i coses noves que mai s'han provat.
5: Aquest és el que ha canviat més. I el tema de la normativa, us ha canviat molt?
4: Clar, nosaltres hem renovat la Junta aquest any. Sí. Llavors, nosaltres som molt jovenets i ara ens estem empapant una mica de la normativa. Sí que és cert, doncs ara nosaltres vam fer la formació del RG CRE i llavors es van fer progressivament les formacions del CRE als més petits i als adults. I bueno, és una mica anant-se adaptant. També cada ajuntament o cada colla de diables on anem doncs, ens diu pues això no ho podeu tirar perquè el seu ajuntament pues, no els hi permet, no? És una mica així. I llavors també amb l'empresa de pirotècnia que ens porta ara, que és la Pirotècnia Tomàs, també doncs, ens va aconsellant i ens va marcant una mica les pautes.
5: Ens comentàveu també que la Llumineta costa més que sortir ara. Per què?
4: Doncs mira, la Llumaneta, perquè surti la Llumaneta necessiten 6 persones, perquè és el cap i són 5 geps, ¿vale? Perquè la cuca té una llargada de 15 metres. Què passa? Que una cercavila, amb aquesta calor que està fent, sortir només amb 6 portants és anar a morir, com si diguéssim, sí, ¿vale? Perquè a més pesa bastant i és important que hi hagi canvis. Llavors, què passa? Que hi ha molta gent que no vol portar la Llumaneta. Llavors, ara fa poc, amb l'Ajuntament de Perafort, van fer la tela nova, que ara estem intentant que s'acabi de fer bé, perquè vam tenir un seguit de problemes, i ara la idea és que la tela està partida per part. Llavors, no farà falta que siguin les 6 persones. Podrem sortir a partir de 3 persones. Llavors ja serà una mica més versàtil. Però sí que és cert que ens està costant molt trobar gent que vulgui portar la Llumaneta amb aquesta calor que fa.
5: Normal, clar, és que és un hàndicap bastant negatiu per la calor amb les figures, no? Què us aporta a vosaltres formar part d'aquesta colla, formar part d'aquestes bèsties?
4: Doncs sí, nosaltres, bueno, ja t'he dit que formem part, pues, jo ara tinc 25 anys, el Pol en té... 20, i formem part que igual des de que teníem 3 anys, no? I ara, com està davant de tot això, doncs crec que parlo per tots dos. És una cosa que ens fa molta il·lusió i de tirar endavant, d'animar també a la gent del poble, als veïns i a les veïnes que vinguin amb nosaltres i que participin i formin part d'aquesta família, perquè tothom s'estima la Llumaneta, però clar, tirar-ho endavant suposa molta feina. No, Pol? No sé, a nosaltres ens agrada molt. A més, portem el nom del nostre poble doncs, arreu de Catalunya i jo crec que és una cosa a valorar. I també la gent està superimplicada i també s'agraeix, no, això?
5: Què sentiu quan feu la vostra cercavila i veieu les cares dels més petits o dels més grans, veure doncs, la vostra actuació? Què sentiu?
4: Doncs, clar, al final la cercavila, com qualsevol acte, comporta doncs, una feina amb bastant de temps, no? Una feina darrere. I veure doncs, la llumaneta quan surt, que la canalla doncs, els encanta, no? La veritat que se l'estimen. A part, nosaltres hi ha una de les diades que és la festa, celebrem l'aniversari de la llumaneta i fem un dia sencer tot d'activitats, on al matí doncs, fem activitats per la canalla, a la tarda fem espectacles i a la nit fem concerts. I aquell dia donem l'opció a les famílies que vulguin entregar els xumets de la canalla més petita, no? Que passa doncs, a l'escola o així. I la veritat que fa molta il·lusió veure les seves cares. I també doncs, de la gent que forma part del Centre de Joventut, gent que va fundar l'any 1991, va fundar l'associació, i també, doncs, no sé, fa il·lusió que continuïn i que vulguin seguir tirant endavant doncs, tot això.
5: Doncs, Eli i Pol, moltíssimes gràcies per deixar-nos conèixer una miqueta més aquesta cuca llumineta, aquesta llumineta, a tots vosaltres, vaja. Així que moltíssimes gràcies, que tingueu molta sort, que vagi molt bé, i a veure si aconseguiu doncs, arrencar que la llumineta doncs, torni a gaudir les diferents cercaviles. Gràcies.
4: Doncs moltes gràcies a tu per donar a conèixer la nostra feina.
6: Sí.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
7: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: La gravetat no és exactament igual a tot arreu del planeta. Tot i que solem pensar que és una força constant, en realitat varia lleugerament segons la forma de la Terra, l'altitud i la distribució de masses sota la superfície. Un dels exemples més curiosos és la zona de l'oceà Índic, coneguda com l'anomalia gravitatòria de l'oceà Índic, on la gravetat és més feble del que seria normal. Això provoca que el nivell del mar sigui fins a uns 100 metres més baix del que tocaria. Aquesta anomalia es va originar fa milions d'anys a causa de moviments profunds del mantell terrestre i de les plaques tectòniques. Els satèl·lits moderns permeten mesurar aquestes diferències amb gran precisió, cosa que ajuda a entendre millor l'estructura interna del planeta. Encara que aquestes variacions no afecten a la vida quotidiana, són fonamentals per la geofísica i per millorar els models sobre l'evolució de la Terra.
1: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
4: Sabeu què fan un gripau, una guineu, una perdiu i un bou a l'hospital? Aquest poema que ara sentirem ens ho explica amb molt de detall. El sentim?
5: Soc la Noelia Pradell Ruiz. Vaig a tercer B de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme del col·legi. El poema que he escollit es diu Gripa o guineu, perdiu i bou a l'hospital. I ho ha escrit Miquel Desclot. He escollit aquest poema perquè m'agraden els animals. El gripau té mal el trau, tot el dia està creu-creu. La guineu té mal el peu, tot el dia està nyeu-nyeu. La perdiu té mal el piu, tot el dia està xiu-xiu. El bou té mal al nou, tot el dia està cocou.
3: Moltíssimes gràcies, Noelia, per recitar aquesta poesia. I és ben veritat. Com els animals, si alguna cosa ens fa mal, hem d'anar que ens curin. Cuideu-vos molt, embaladits. Adeu.
5: Adeu, embaladits.
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
2: Que boig el món, que no té cap sentit. I em fa pensar, no sé què hi faig aquí.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La residència Mavir Sant Cugat ha posat en marxa una nova edició dels seus casals intergeneracionals, una iniciativa que permet que infants d'entre 6 i 12 anys comparteixin durant una setmana activitats, àpats i estones de convivència amb les persones grans residents al centre. La proposta forma part d'un projecte que la companyia desenvolupa des de fa anys arreu de l'Estat i que té un doble objectiu: afavorir el contacte entre generacions i oferir una alternativa de conciliació a les famílies dels treballadors i dels residents. L'Ajuntament de Sant Cugat defensa la nova licitació de l'Aumet després de la denúncia del PP sobre presumptes incompliments en la gestió del servei i anuncia que encarregarà una auditoria externa per avaluar els dos primers anys d'execució del contracte. El govern municipal sosté un comunicat que el nou concurs respon exclusivament a criteris tècnics i de millora del servei i assegura que incorpora els aprenentatges obtinguts des del canvi de model de gestió que va passar de concessió administrativa a contracte de serveis. Mirasol celebrarà la festa grossa del barri aquest cap de setmana, concretament els dies 3, 4 i 5 de juliol. El pregó de la companyia de Xoc Teatre donarà el tret de sortida a un programa amb més d'una trentena d'activitats per a tots els públics. I els clients de l'Esclat de Sant Cugat, que durant els darrers dies hagin trobat a faltar alguns productes, els prestatges ja estan coneixent el motiu. El grup Bon Preu ha informat aquest dimarts que les afectacions en el subministrament de determinats articles s'ha degut a una incidència tècnica relacionada amb l'actualització del sistema operatiu del seu magatzem logístic. Segons explica la companyia, el problema ha afectat temporalment el sistema de distribució que abasteix les botigues Bon Preu i Esclat, així com el servei de compra en línia, dificultant el ritme habitual de reposició d'alguns productes. I l'Ajuntament ha fet aquest dimarts al migdia un minut de silenci a les portes del consistori com a mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà, arran dels terratrèmols que han afectat el país i que han deixat milers de persones mortes i milers de ferides. Representants de tots els grups municipals, a més de treballadors i de persones a títol individual, han volgut mostrar el seu suport a les víctimes de la tragèdia. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat, a les nostres xarxes socials i a la ràdio, al 91.5 de la FM.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
2: Hola, què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop i gràcies per escoltar-nos un dia més aquí a la sintonia de Ràdio Sant Cugat 91.5 FM. Avui farem el programa des d'un estudi diferent de l'habitual. Us saludem des de l'estudi 1 de Matadepera Ràdio, l'emissora municipal de Matadepera. Així doncs, avui parlarem exclusivament d'aquesta emissora local, nascuda a la Festa Major del 1981, en un garatge del poble, amb una instal·lació provisional que només havia de funcionar els dies de celebracions i que va acabar tenint una seu estable, primer al Parc de Bombers de Matadepera i posteriorment al Casal de Cultura, on ens trobem ara. Us parlo avui des dels renovats estudis de Matadepera Ràdio, que ocupen des del 2009 un espai del casal molt més generós i amb més llum que no pas el que tenia l'estudi del soterrani, on jo vaig passar les meves primeres hores de ràdio entre 1994 i 1997. També us he de dir que la situació que avui tinc en aquest estudi de ràdio és força anecdòtica. Jo sempre he fet la ràdio amb self, és a dir, portant a la vegada el control tècnic i la locució. Però en aquests moments estic situat al locutori de l'estudi i el control tècnic el realitza Albert Beorlegui, llicenciat en dret i tècnic de comunicació de l'Ajuntament de Matadepera. Què tal? Bon dia, Albert, com estàs?
3: Bon dia, Esteve. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. No sé qui ha de donar gràcies aquí, però en qualsevol cas ens sentim molt honorats que vingueu des de Sant Cugat fins aquí a fer un programa i on parlem d'aquesta casa, de Matadepera Ràdio.
2: Per mi també és un absolut luxe i un plaer tornar a estar aquí després de tants anys. Jo vaig començar al setembre del 94 i vaig acabar la temporada 96-97 i des de llavors jo crec que només havia tornat alguna vegada allò per celebracions d'aniversaris de l'emissora i poc més. És a dir, que realment fa molta il·lusió. També avui és el primer dia que veig aquests fantàstics estudis que teniu amb llum directa del carrer i, vaja, això és un absolut luxe.
4: Benvinguts a Matadepera Ràdio, 107.1 FM. Comença ara la programació a l'emissora municipal de Matadepera.
2: Aquest era el jingle d'inici d'emissions de Matadepera Ràdio, tal i com sonava aquella dècada dels 90, i és el primer que vaig punxar jo quan vaig començar a obrir per primera vegada el llumicròfon d'una emissora de ràdio. Hem escoltat la veu de Crisol Tuà, per cert, que és un periodista ja fa bastants anys de la cadena SER i que sempre ens il·lustrava amb la seva fantàstica veu aquests indicatius.
4: Esteu sintonitzant Matadepera Ràdio, l'emissora municipal de Matadepera.
5: Hola, bona tarda. Són les 7 i 3 minuts. Iniciem aquí la programació de Matadepera Ràdio. Des d'ara i fins a les 9, acompanyant-te amb bona música i amb la que vulguis escoltar. Ja ho saps, teníem dues línies telefòniques al teu servei. Les teves peticions al 730-0000. A l'hora d'aquestes dues hores, t'acompanya l'Esteve Llop.
2: Doncs aquests van ser els primers minuts que jo vaig estar en antena en aquesta casa, a Matadepera Ràdio, el 13 de setembre de 1994. Recordo aquell moment com si fos ara.
3: Ah, sí?
2: O sigui, estava en un pànic absolut.
3: Doncs mira, amb molt pocs dies de diferència, perquè jo vaig començar just dos mesos abans, el 24 de juliol del mateix any 94. I sí, i recordo perfectíssimament aquesta sensació que vas tenir tu i també la convicció més ferma ja des del primer moment que això era el que volia fer la resta de la meva vida.
2: Bé, ara en parlarem de la teva activitat professional. Jo la veritat és que l'any 2000, després de molt picar portes, de fer moltes proves i de rebre unes ofertes, diguem, bastant lamentables, a nivell econòmic sobretot, i de condicions de treball també, per què no dir-ho, d'horaris intempestius, etc., vaig decidir canviar de sector. Però vaja, és el que diem sempre, la ràdio enganxa tant, que al final acabes tornant,
3: sí.
2: I encara que sigui col·laborant, doncs això, un cop a la setmana amb alguna emissora, al final no deixes mai de fer ràdio, no? I crec que és aquest esperit el que és bonic, no?, d'aquest mitjà nostre. Doncs, escolta'm, tu vas començar parlant de cinema i, de fet, encara ho segueixes fent a dia d'avui.
3: Sí, de fet, parlo de cinema més de cultura general, per entendre'ns, però sí, vaig començar amb un programa que es deia el Club dels Cinèfils Impenitents, en un programa d'estiu que es deia el Búnker, que portava el meu germà. Eren 10 minuts, 15 minuts la temporada d'estiu, que ja sabem que dura molt poques setmanes, de juliol a agost i part de setembre, i al setembre em va m'agrada tant la cosa que vaig dir, home, doncs jo voldria fer un programa, diguem-ne, com Déu mana. I llavors va ser quan a Xavi Portillo, que abans has mencionat, em va donar dues hores, els diumenges, de 12 a 2 del migdia, que no és una hora de prime time per entendre'ns, però jo estava supercontent, superorgullós, fent el que feies tu, és a dir, self, i portant, doncs, entrevistes, que si bandes sonores, que si ara m'inventava cròniques des de Hollywood. Va ser un aprenentatge extraordinari, de la qual mai he oblidat la petja que em va deixar. És més, sentint ara aquesta sintonia inicial de programació, que sempre equiparàvem a l'escena de Psicosis de Bernard Herrmann amb el ganivet, ostres, que gairebé se m'han humitejat els ulls, perquè feia molts anys que no sentia aquesta sintonia. I sí, amb cinema hem continuat en diverses emissores, a Catalunya Ràdio, on de Rambla en el seu moment, ara estic a RAC1, en una secció més cultural, que es diu a Basar de les Sorpreses, però vaja, content també, tal com comentaves, de continuar fent ràdio.
2: Ara que deies el Xavi Portillo, el Xavi doncs era el director de l'emissora en el moment que tu i jo vam començar, una fantàstica persona, amb uns records que tenim extraordinaris d'aquella època, i si parlem breument d'ell, era aquella persona que sempre el tenies accessible, sí, que sempre estava de bon humor, molt polit, molt correcte sempre, molt pausat, vaja, era fantàstic, però la veritat és que tinc uns boníssims records.
3: Sí, portava, sobretot serenor, portava aquest punt, diguem-ne, d'una extremada bona educació, d'una extremada cortesia, d'una professionalitat que excel·lia al seu àmbit típic, per entendre'ns, o del que li corresponia, i del qual en aquesta casa té un gran record de Xavi, perquè és una gran persona.
2: Doncs escolta'm, Albert, què et sembla anar una mica cap al passat i anem a recuperar un document teu de la retransmissió dels Oscars del 94, que va tenir lloc la matinada del 27 al 28 de març de 1995, i tenim aquí algun trosset enregistrat, que jo em vaig dedicar a enregistrar aquella nit. Era aquell moment en què d'adolescent doncs un tenia temps i anava a dormir tard i bé, fèiem coses d'aquestes.
3: I no li importava.
2: Exacte.
6: Anem a fer una petita abans, que hem d'estem des d'aquí a l'estudi, doncs tenim dos televisions i estem veient doncs de tot el que està passant allà, aquesta fantàstica ciutat a les 5 de la tarda. Segueix, Santi.
7: Aquesta noia va fer la comunió avui.
3: Bueno, a veure, sisplau, deixeu-lo acabar i llavors ja ens ho posem amb
7: tots els
6: artistes. Sí. Santi, sisplau, segueix.
7: No sap greu.
3: No falla't per això.
7: Perfecte.
6: I ara estan entrevistant el senyor Tom Hanks i la Sonrises, la noia del costat, que només fa que riure tota l'estona, que realment suposo que és molt graciosa.
3: Atenció, arriba Claudia Schiffer per aquí, eh?
6: Sisplau, escàndol.
8: Posem-nos a drets.
6: Hem d'encara averiguar de què és aquest sigut degut tot aquest histerisme col·lectiu que hi ha hagut aquí a Los Angeles.
3: Potser perquè hi havia la Claudia Schiffer, eh?
6: Això és el que diuen, però què pinta la Claudia Schiffer? Potser ha vingut amb el mag aquell paio...
3: Home, per patrocinar poder el Pret-a-Porté, no?
8: Per què xisclen les noies quan arriba Claudia Schiffer?
6: I no vindrà Emma Thompson per sirenes?
3: Atenció, sembla que aquí hi ha una multitud de periodistes i de guardaespatlles... Sí, la veiem.
7: Claudia Schiffer, atenció, sí.
3: Sí, però se'n va, no fa cas de ningú, passa tot... No! Uma Thurman, senyores i senyors, Uma Thurman! Oh, fantàstic, oh, però com passa de nosaltres?
9: Però una pregunta, hi ha alguna lista per apuntar-se o alguna cosa així?
10: No, pues creo que no. Creo que la señora Winona Ryder es muy celosa de su vida privada y por tanto creo que estará bastante inaccesible a los oscuros deseos del señor Puga. Y aquí tenemos el señor Schwarzenegger, acompañado de Maria Schreiner.
11: ¿Llegas a entrevistarlo?
10: Mira el señor Stallone, creo que lo estamos viendo por aquí ahora.
11: Los dos más.
10: Vamos a ver si le están dando, creo...
11: No m'ha fet,
6: eh? Sí, l'Estalone amb la seva esposa, que realment el vestit de l'esposa és important, és maco, eh? Jo, just a darrere, veiem la senyoreta top model, Claudia Schiffer, i tot darrere, doncs, el senyor...
7: Copperfield.
6: Schwarzenegger, i el Copperfield, l'escriptor.
8: A veure si et farà desaparèixer.
10: McRae, alguna cosa més?
6: George Bailey, connectarem amb tu en la mida que sigui possible, però no obstant intenta't colar-te pels camarins i a veure si fos possible doncs, enterrar-te'n d'algunes d'aquelles notícies que realment no surten per televisió. Tenim ara ja per televisió, per Canal Plus, surt la Winona Ryder just davant del senyor... ho és? No.
7: Sí, el rei.
3: Sí, davant del senyor Stallone.
6: Sí, davant del senyor Schwarzenegger.
7: Schwarzenegger, que la volem veure.
2: Doncs aquí teníem a l'Albert, a l'Eugeni i a tota la colla fent aquesta retransmissió en directe dels Oscars del 94.
3: No és que em guardi massa bon record d'aquella retransmissió, perquè jo volia anar en plan molt seriós, i no em deixaven. Clar. Jo, dels dos germans, perquè l'Eugeni, recordem, l'Eugeni va ser la persona que em va introduir en aquesta casa, a Mata de Pere Ràdio, sempre li he estat agraït per això, sempre li he comandat, i ho he agraït públicament, però, clar, ell és el germà cunyón, el germà divertit, el germà irònic, el germà ocorrent, jo sóc el germà seriós. I clar, jo volia fer la retransmissió dels Oscars, diguem-ne, amb una certa serietat, diguem-ne, amb una certa solemnitat, i òbviament no em van deixar. Però bé, forma part d'una mica de tot plegat. Però sí que és veritat que va ser la primera vegada que els Oscars es retransmetien en aquesta casa, a Matadepera Ràdio.
2: Ah, va ser la primera? Doncs sí, sí. Que ho desconeixia, eh? Jo pensava que ja ho teníeu això
3: no a l'aprés. No s'havien fet, no s'havien fet mai.
2: Uh-huh. Doncs, escolta'm, una reflexió al respecte, amb el pas del temps. Pel·lícules com Forrest Gump, Quatre bodes i un funeral, Pulp Fiction, i actors com Tom Hanks, Uma Thurman, Jessica Lange, Morgan Freeman, o directors com Robert Zemeckis, Woody Allen o Quentin Tarantino. Què t'aboquen aquests noms? Perquè a mi em fa l'efecte, ja sé que és una mica d'avi, eh, dir això, però passen els anys i dius, home, el davant sempre una mica millor. No sé si estaries una mica d'acord.
3: Sí, a veure, jo que acostumo a fer moltes conferències de cinema, sovint em pregunten aquesta qüestió. De dir, escolta, el cinema d'abans era millor que el d'ara? Hi ha diversos criteris, hi ha diversos factors. Un és l'element... essencialment l'element subjectiu. Les pel·lícules que vam veure a la nostra infantesa, a la nostra joventut, d'alguna manera o altra, ens marquen. Cada generació té les seves pròpies pel·lícules, com cada generació té les seves músiques. La música que nosaltres escoltàvem segurament quan érem més joves, diguem que segurament que la considerem infinitament superior que no pas la música que sona d'ara. Però la música que sona d'ara serà infinitament superior a la música que escoltaran segurament els nostres fills o els nostres nets. Vull dir que, per tant, hi ha un element subjectiu que és molt, molt destacat. I també hi ha la perspectiva temporal. És a dir, amb el temps només acaben traspassant la frontera de l'oblit doncs aquelles pel·lícules o aquells directors que d'alguna manera o altra han sobreviscut a ell. Clar, ens en recordem de Tom Hanks, d'Uma Thurman, de Jessica Lange, de Forrest Gump o de Quatre bodes i un funeral, perquè són pel·lícules d'una extraordinària qualitat que han resistit molt bé el pas del temps. Però segurament que no recordem totes aquelles pel·lícules que també n'hi havia, i n'hi havia moltes, que van passar sense pena ni glòria per les pantalles i per les cartelleres i de les quals no en tenim cap record. Dit això, quin tipus de cine t'agrada més? Que no vol dir que sigui més millor. Mira, jo prefereixo... mira, si em fas una pregunta més personal, jo prefereixo més el cinema dels anys 30 i els anys 40 i els anys 50 que no pas els anys 90. Però insisteixo, és un criteri estrictament subjectiu i, per tant, jo no tinc laments per dir aquest és millor pel·lícula que no pas aquelles altres, no? En el fons és un tema purament emocional.
2: Jo no sé si també l'efecte estrena de les pel·lícules, com també dels discos, per exemple, el llançament de discos, ara potser queda una mica més difós, perquè, clar, sí, internet desdibuixa molt l'estrena única que hi havia abans al cinema, no?
3: Mm-hmm.
2: Que sí, això també sí. Crec que és un factor a tenir en compte.
3: I l'impacte, sobretot, a les sales cinematogràfiques. Ara tot ho veiem a través de la televisió. Que sí, ara l'última novetat és a veure quina última sèrie fan de Netflix que ens pot interessar. La idea del cinema com a sala obscura, en què era una experiència col·lectiva, en què la gent assistia com una mena de catarsi, un catalitzador d'emocions, i anaves, que sí, el dia de l'estrena, que sí, el d'Indiana Jones i l'última cruzada, o el de Parque Jurásico, o el de Forrest Gump, home, t'impactava, perquè ja no només era la qualitat de la pel·lícula, sinó especialment, clar, un embolcall cinematogràfic en què estàs assegut en una sala a les fosques, comparteixes la mateixa experiència amb 300, 400, 500 persones més i la petja que et deixa és, evidentment, inesborrable.
2: Igual que la petja que deixa un estudi de ràdio, per exemple. Esteu a la Maroteca de la Ràdio, a Ràdio Sant Cugat.
1: La Maroteca de la Ràdio.
2: Doncs escoltem ara algunes veus conegudes d'aquesta emissora, tal i com van començar fa gairebé 3 dècades aquí, a Matadepera Ràdio. Escoltarem ara les veus d'Albert Parera, Òscar Andreu, que el reconeixereu, ja n'hem parlat aquí en el programa, per formar part del duo dels Òscars a RAC1, i jo mateix. Viatgem el 6 de juliol de 1995. 107 punt música, la radiofórmula d'aquella època de Matadepera Ràdio.
12: 107.1 FM, Matadepera Ràdio.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
13: Estem escoltant música de Pink Floyd, que es diu Marooned, des del The Division Bell, el seu penúltim àlbum. El seu darrer àlbum, recordeu, és el Pulse, una cosa així, el Pulse, no?, en directe. Bona tarda, Albert.
14: Hola, Parera. Bona tarda, Esteve.
13: Com estem?
14: Doncs, ja veus, per aquí el locutori davant... Veig que tens problemes.
13: Sí, tinc un petit mosquit.
14: Hi ha un petit mosquit al...
13: Petito.
14: Al control central.
13: Tenia manera de fer-lo fora, i sí.
14: Sí.
13: Ho tenim aquí.
14: És entretingut, realment.
13: Molt divertit. Bé, escolta'm, avui estàs aquí substituint el Joan Vilalta, que està a bastants quilòmetres d'aquí.
14: I des d'aquí li donem molts records. Esperem que ens estigui escoltant allà on estigui.
15: Sí, perquè hem fet la ràdio.
14: Difícil, però no sé, podríem gravar-li el programa i li, si cas li passem.
15: No, no, però Joan, si t'escoltes des de Madrid, Sant Sebastià, Bilbao, qualsevol lloc, tu agafes el telèfon...
14: I ens fas una petició.
15: Truques 93 davant i som-hi, sí, sí.
14: I fas una petició musical i l'escoltes des d'on puguis.
15: Bé, 7 per les 7 de la tarda.
14: Exacte.
15: Que bé, no?
14: Sí.
15: Bé, parlar de... Bé, amb el Joan Vilalta sempre acostumem, és el mosquit, acostumem sempre a parlar d'algun tema.
14: Però avui som tres. L'Esteve, jo i el mosquit.
15: Ah, exacte, però el mosquit no opina. Bé, no, doncs hauríem de parlar del programa especial de divendres que ve, 14 de juliol.
14: I
15: Mata
14: tant.
15: De Pere Ràdio es mobilitza, bueno, Mata de Pere Ràdio. Concretament els...
14: El 107.1 Música de Mata de Pere Ràdio, el, la fórmula, que es diu tècnicament.
15: Doncs els formularios, entre cometes, ens mobilitzem durant 10 hores per oferir-vos la millor música que hem punxat en aquesta temporada 1994-95 des del setembre
14: fins ara. Sí, sí, serà un programa, vaja, serà sonat. Ja segurament haureu pogut escoltar les falques de promoció que estem passant.
15: Això, per cert,
14: dies.
15: Ara la podem punxar i tot, fins i tot.
14: Exacte, escolteu-la que val la pena. És tot un artista, l'Esteve.
16: Ei, company! Sí, a tu, que t'agrada escoltar la música lligada al millor estil i que ens has trucat cada dia al 107.1 Música, el programa musical que Mata i es va pera de la Municipal de Mata de Pera, has de saber que el proper divendres 14 de juliol es produirà l'explosió radiofònica de l'any.
17: No foti!
16: L'especial 107.1 Música, 10 hores de repàs de la música de la temporada 94-95 i 10 hores de la música que tu ens demanis per telèfon. Recordeu el divendres 14 de juliol a partir de les 11 del matí, especial 107.1 Música, el programa que Mata i es la pera de Mata de Pera Ràdio, amb tots els teus DJs particulars durant 10 hores sense interrupció. Divendres 14 de juliol. T'hi esperem. Ei, no hi faltis.
15: Doncs bé, molt bonic.
14: Molt bonic, a la Falga, i tant.
15: Amb la nostra magnífica sintonia.
14: Si voleu, estimats oients, podeu trucar i dir-vos que us ha semblat la falca de promoció de l'especial 107.1 Música de Mata de Pere Ràdio.
15: No, el que han de fer és trucar per demanar peticions, Albert.
14: A part d'això, seria bo que donessin la seva opinió sobre les falques que tenim a l'emissora, també.
15: Ah, bé, també, sí.
14: És bo, total, és una emissora municipal i aquí compta
15: l'opinió
14: dels nostres oients. Durant 10 hores, els formueros, entre cometes, anirem fent relleus i us anirem punxant la música que ha sonat més durant aquests 9 mesos de temporada aquí a la Municipal de Mata de Pere.
15: I bé, doncs, la gent que fem aquí el 107.1 Música, doncs, som... comença el dilluns l'Albert Parera, el nostre company que tenim aquí.
14: Jo mateix.
15: El dimarts l'Òscar Andreu, el dimecres jo mateix, Esteve Llop, tot això de 7 a 9. Dijous jo mateix, ara, de 5 a 7. De 7 a 9, l'Òscar Andreu, avui per això... l'Òscar Andreu, perdó, Joan Vilalta.
14: Joan Vilalta, que avui absent i substituint un servidor.
15: Exacte. I llavors, divendres, Francesc Casas i Miquel Espada. Potser al revés, ara ho miro, aviam.
14: Sí, mireu, Miquel Espada, Francesc Casas...
15: Francesc Casas i Miquel Espada.
14: Vaja.
15: 5 a 7 i 7 a 9, respectivament. Doncs, i Nelson, el dissabte...
14: Nelson, atenció.
15: A la tarda de 4 a 6. Tota aquesta gent, i Marc Castellet, també, a veure...
14: El Marc Castellet, no t'ho
15: Marc Castellet, que és el cap de fórmula, per cert, de 6 a 8, els dissabtes.
14: Exacte.
15: Tota aquesta gent som els que fem... el 107.1 Música.
14: I d'aquí una estona, estimats oients, doncs amb tots vosaltres punxem-vos música.
15: A les 7 i 4 minuts.
14: Exacte.
15: Vinga, fins ara, Albert.
14: Vale, molt bé. Els magnífics cants de l'Esteve i un servidor, Albert Parera, no els podeu trobar pas a l'àlbum dels Offspring Smash. Quina llàstima, oi? Però la cançó aquesta sí que la trobareu. Self-Esteem. I ara una mica de rigui per informar-vos del que passarà demà. És en Bob Marley i el seu Keep On Moving, des de l'àlbum Natural Mystic. Push on through. Lord, keep on. Hola, bona tarda, Esteve.
15: Bona tarda, nou, Albert. Doncs bé, sí, això que dèiem, doncs, informar-vos de què passarà demà. Doncs ho sabeu tots molt bé, si no ho sabeu, doncs us informem de nou. L'especial 107.1 Música, demà, divendres 14 de juliol, a partir de les 11 del matí i fins a les 9 del vespre. 10 hores, perdó, continuades de Ràdio Fórmula Musical, aquí al 107.1 Música de Mata de Pere Ràdio, l'emissora municipal de Mata de Pere. Ja ho sabeu, que demà podeu escoltar-nos durant 10 hores seguides.
14: 10 hores seguides de peticions que ens podeu fer, com sempre, al 630 00 00.
15: I recordeu, doncs, que demà les peticions, cosa excepcional, el que es demaneu, doncs, ho passarem per antena. I bé, doncs, podreu escoltar-vos i segur que us farà molta il·lusió.
14: Doncs bé, companys, per part meva això s'acaba aquí. Salutacions d'uns dels que t'ha fet costat durant tota la temporada, Albert Parera. Ens trobarem de nou al setembre, suposo. Ara et deixo amb els U2 i el seu When Love Comes to Town.
17: Amb un programa a l'alternativa de 8 a 10. Una mica de publicitat pròpia. Escoltem les notícies. I res, Esteve, que et deixo, val?
15: Molt bé, doncs prendrem el relleu amb molt de gust i recordeu, truqueu al 730-0000 per demanar qualsevol música. Fins ara, Òscar.
17: Fins ara i adeu.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
18: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
2: Escoltant aquestes gravacions, t'adones de la manera diferent de parlar, de l'accent fins i tot. Sí. Jo fa anys que visc a Barcelona i això s'acaba notant. No tinc l'accent tant d'aquí del Vallès, això és claríssim. I també la pràctica amb la locució, també, clar. Feia mesos que feia 2 hores de ràdio a la setmana. Ara dius, realment, ho feia bastant malament, no?
3: Sí, el que passa que hi ha una cosa que supleix tot això, tots aquests inconvenients queden suplits per l'entusiasme. L'entusiasme, la il·lusió, l'engrescament de posar-se davant d'un micròfon, de saber que tenies una audiència extremadament reduïda. Clara, per exemple, des de Ràdio Sant Cugat o des de Mata de Pere Ràdio, es pot escoltar des de qualsevol punt del planeta, segurament, no? Funcioneu via streaming, teniu el ràdio La Carta o el podcast i tot això, i per tant, doncs, un sol programa pot escoltar-se en qualsevol moment i des de qualsevol lloc del món. Clar, fa 25 anys tot era com molt reduït. Si no escoltaves l'emissió des de Mata de Pere, a Sabadell arribava una mica, a Terrassa també arribava poc, clar, la cosa era molt limitada. Però tot, insisteixo, quedava suplit, precisament, doncs, per aquest entusiasme.
2: I a més, actualment podem arribar molt lluny des d'una emissora local com aquesta, participant, per exemple, en directe en programes com el Versió RAC1.
3: Per exemple?
2: Anem a escoltar, per exemple, el senyor Buigas des de l'estudi de Mata de Pere Ràdio.
19: A vegades em recorda, escoltant-lo aquests darrers dies, escoltant-lo em recorda el florista de Mata de Pere, el Moreno,
20: el Joan Moreno. Moreno,
19: recorda aquests arguments, saps? Aquest que vostè aquí va, com que va fa el bocamoll i va dir una mica tot el que...
21: L'altre dia vaig veure. L'altre dia...
19: Doncs em recorda vostè
21: L'altre dia vaig venir aquí a Mata de Pere Ràdio, amb cotxe, passo per davant de la seva floristeria, i veia com un embús, que és raro, Mata de Pere, un embús, no? I es veu que havia caigut tot una columna de... una pastatgeria d'aquestes de mecano de ferro.
19: D'ell.
21: Sí, després ho vaig veure, que ella té com una pastatgeria de totes plantes, d'aquestes de mecano, saps aquest ferro?
19: Mecanolux, de Mecanolux.
21: Doncs tal qual, escolté la cera i va caure tot al mig del carrer.
19: Jesús.
21: I tots, coi, no podien passar.
2: Doncs aquí teníem el somriure inconfusible de l'Eduard Biosca.
3: Que també havia col·laborat a la ràdio, és a dir, Eduard Biosca, sí, el coneixem ara per la seva bassa, diguem-ne, de senyor Buigas, al Versió, però abans amb el seu germà, el Maurici Biosca, havien fet un programa que es deia Trucades Absurdes. Aquí, en aquesta casa, Mata de Pere Ràdio, més o menys a mitjans dels anys 90. El que passa que llavors l'Eduard, doncs, ha fet molt de teatre, ha voltat molt, ara fa la ràdio, però els seus orígens radiofònics estan aquí, també en aquesta casa, com tants d'altres, evidentment. Abans es menciona l'Òscar Andreu, però si haguéssim de fer una llista de tota la gent que ha acabat saltant a mitjans, diguem-ne, més professionals o mitjans de la capital, diguem-ho així, doncs seria una llista gairebé inacabable.
2: Bé, de fet, ara continuarem, perquè tenim molts més exemples. Ara, per exemple, anem a escoltar Cara i Creu, un programa que feien el Pere Mas i el Tian Riba. Els escolteu actualment, doncs, al Món a RAC1, per exemple, també estan a la televisió. Jo els recordo perfectament. Jo, per exemple, recordo estar fent la radiofórmula aquí a l'emissora i en el lloc on estàs tu ara posat, amb el RAC, havia d'estar de vegades aguantant, doncs, no ho sé, el reproductor de CD, mentre el darrere estava posant a sota un altre mòdul al Pere, no?
3: Bé, doncs aquesta situació, diguem-ne que no ha canviat. El Pere continua sent el cap tècnic d'aquesta casa i sempre tenim petits ensurts tecnològics, però, clar, òbviament, ell, que té una agenda extremadament apaïda, doncs mira de trobar el moment sempre per millorar, sempre millorar aquesta casa.
2: Doncs vinga, anem a escoltar el Pere i el Tian amb aquesta gravació junt amb, atenció, Maria Glòria Ferrés, el dia 21 de desembre de 1994.
22: Bé, dèiem, doncs, que el primer punt de connexió que hem tingut ha sigut, bé, el primer punt de connexió que intentàvem tenir ha estat a l'entrada del poble, on hem vist un impressionant arbre de Nadal a casa del conegut president d'una coneguda germandat de Sant
0: Sebastià. Un arbre sencer, l'arbre?
22: Bé, jo diria que era un tros de pi, fins i tot. Un tros de pi tallat d'una manera
0: Han agafat el pi, l'han tallat un tros i han posat quatre llums.
22: I penjava d'un balcó, fins i tot.
0: O sigui, no penjat d'un balcó, sí, sí. No és un arbre, era una banca.
22: Exacte, no estava pas posada baix al carrer aquí. El Toni de Frankfurt fa unes mostres d'alegria, sobtades, però efectivament està posada com dalt del balcó, però es veia bé.
0: Penja del balcó.
22: El cotxe està fent moviments sospitosos, alguns han mirat amb cara com si fóssim uns lladres hipertecnificats, però no hem tingut problemes. I ara per fi ens hem decidit a venir aquí a la punt tradicional de connexió.
0: Molt bé.
22: I hem d'agrair-li molt la seva col·laboració al Toni de Frankfurt, l'hem hagut de fer aixecar, que està en un mig sopar. Ens pots explicar de què va aquest sopar?
4: És normal, cada dimecres sopem.
22: Molt bé, és que jo explicaré que hi ha dos sopars molt importants a Mata de Pere, en aquests moments.
5: Sí, el missatge...
22: És una mica llarg, eh?
5: Sí, no us el llegiré pas, només us explico el que té el rebedor aquests dies de Nadal a casa. I tinc el missatge de Pau aquí a primera vista, que tinc interès en llegir-lo per llegir. Després hi tinc, doncs, una espelma vermella al costat d'un nen Jesús amb un coixí i, bueno, i ornaments de Nadal. Això és tot.
0: Molt bé.
22: Estàvem fent una mica de silenci perquè ens hem estat cruspint per agafar forces de cara al fred. Què és això, senyora Ferrés?
5: El que...
0: Sembla que hem perdut la connexió.
23: Doncs sembla que sí.
0: Pensava que hem activat una mica més el
23: Camp Nou. Si vols, anem al Camp Nou.
0: Anem al Camp Nou.
2: Doncs aquí teníem Pere Mas i Tian Riba, amb Maria Glòria Ferrés.
3: Val a dir que la senyora Ferrés encara continua fent ràdio en aquesta casa,
2: Ho sé, jo em vaig informar, per no parlar d'alguna persona que no hi és, que això fa una mica de respecte, i vaig pensar quina il·lusió que encara segueixi fent.
3: És la veu més veterana d'aquesta casa, ens l'estimem moltíssim, és una persona extremadament entranyable, fa cada 15 dies un programa de música clàssica, que és el seu negociat, és el que sempre havia fet des que va debutar en aquesta casa, en aquesta casa, tot i que ja tenia una llarguíssima trajectòria d'altres emissores. A l'any 93 fa un programa que es diu Només Clàssica, es diu Dijous a la mitjanit, i un cop al mes s'encarrega de la direcció...

0: esportius que s'ha fet mai a Catalunya de Ràdio els va fer el Pere. Una persona de matí, una persona amb un punt polític molt important, amb un punt cultural molt important i amb una capacitat comunicativa bestial. I jo crec que ell no és conscient de les seves capacitats. No, és que no és conscient, i la caga.
1: Tian Riba.
0: El Tian és un analista brillantíssim. Brillantíssim. S'ho analitza tot. En el moment que ve, té una capacitat per retratar els moments molt admirable, molt admirable.
2: Doncs seguim aquí a l'hemeroteca de la ràdio, Ràdio Sant Cugat. Què et sembla, Albert, anar escoltant una mica de publicitat?
1: Publicitat,
2: diguem
1: sí.
2: Diguem que no és actual.
1: Eh? No hem tingut mai publicitat d'aquesta doncs casa.
2: Vinga.
3: Festa Major de Matadepera 1982. Demà dilluns a les 6, xocolatada per tota la mainada, patrocinada per la Caixa d'Estalvis de Terrassa. Es farà a la plaça de l'Ajuntament i actuaran els grups d'animació Pep Saltimbanqui i Bocoi, La Saragata i Titelles Night.
4: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
2: I ara seguim amb algunes falques, en aquest cas separadors. Anem a un programa que jo vaig estrenar després de la Ràdio Fórmula, després del meu primer any fent Ràdio Fórmula, aquí a Matadepera Ràdio. El programa es deia Magazine de Nit i el vaig començar presentant juntament amb Joan Vilalta i després el Joan Vilalta, per un tema laboral, va haver de marxar i el va suplir l'Albert Parera. I a les falques jo sempre acostumava a intentar agafar veus d'altres llocs. Per exemple, podreu escoltar aquí la Marta Bosch, actual periodista de TV3, que ja sabeu que presenta sempre els esports, i la vaig conèixer...
1: I com la vas aconseguir?
2: Doncs mira, no, això és d'aquella època, és de l'any
1: 96. Sí, no, ja, però com va anar el contacte?
2: Bé, perquè jo la vaig conèixer a Ràdio Rubí, quan ella estava fent la seva beca allà, de periodisme, doncs la vaig conèixer i li vaig dir, vine cap aquí i et gravo.
5: Escoltes, Magazine de Nit, la teva agenda radiofònica.
2: I també, doncs, entre d'altres, per exemple, al mateix Ràdio Rubí, doncs, li vaig demanar la veu a Amador Santos per aquest altre separador del Magazine de Nit.
6: Escoltes Magazine de Nit, la teva agenda radiofònica.
2: Bé, un dels moments on més vaig aprendre aquí a Matadepera Ràdio va ser amb la realització de falques. Jo no ho havia fet mai, però sí que ja abans d'entrar a la ràdio havia estat investigant molt amb un ordinador, amb la mítica targeta Sound Blaster instal·lada, i ja feia les meves cosetes, no? Llavors, jo em vaig dedicar a gravar una sèrie de falques amb la veu de l'Albert. És a dir, jo no intervenia normalment en la veu d'aquestes falques, sinó que entre els dos fèiem una mica de guió sobre el que volíem dir. Jo li gravava les veus, després me les emportava en minidisc a casa, les passava a l'ordinador, les editava, feia efectes de so, canviava la velocitat, etc. I les tornava a gravar en el minidisc per poder-les posar aquí a Matadepera Ràdio. I anem a escoltar com a exemple algunes falques del programa Track Dance, un programa molt efímer, va durar només 3 o 4 mesos, a l'antena d'aquí de Matadepera Ràdio, el 1997. Un programa que parlava de música dance i que, bé, hi havia una sessió de música, doncs, començava per música house, acabava amb música màquina, i teníem un munt de trucades que després escoltarem. De moment, per això, anem a escoltar alguna mostra d'aquestes falques amb la veu de l'Albert Parera.
7: Et ressona el bombo al cap? Doncs potser el tens una mica buit. Que tens mal de cap? Oh, que me'n sap de greu. Vols posar-te en forma? Fes flexions i abdominals al ritme de Track Dance. En poques setmanes, els resultats saltaran a la vista. Track Dance.
8: Que passa, Pepe!
2: Doncs aquí teníem aquest exemple de falques, ja n'hem posat algunes aquí en el programa i encara en tenim més, afortunadament, per poder seguir disfrutant d'aquesta veu, la de l'Albert Parera, que ara mateix és una persona important dins del grup Flash, i aquí, per cert, també, aviat ens rebrà els seus estudis, doncs, per poder parlar una mica de les emissores del grup Flash. Doncs ara, ja que us parlem de Track Dance, anem a escoltar algun fragment d'aquest programa en el qual m'ho vaig passar extremadament bé.
9: 5 minuts per les 11 de la nit. Les teves trucades les pots fer a través del 730-0000 i del 730-0072. Per fer la festa amb nosaltres, amb Track Dance. El tema que estàs escoltant ens arriba des d'Itàlia. És un tema que es diu House Pimps Remix de Transonic System. Per passar una nova trucada quan estem gairebé arribant a l'equador del programa, a les 11 de la nit. Hola, bona nit.
10: I un besito.
9: Molt bé.

0: Qui ets?
1: Hola.
0: Qui ets tu?
1: El Rana.
0: Des d'on ens truques?
1: D'aquí, de Cajo Presa.
0: Cajo Presa, vinga, a saludar.
1: DJ Paz.
0: Sí.
1: La penya del Caminillo.
0: Mhm.
1: Triqui Móvil.
0: Triqui Móvil.
1: I que, a ver, Triqui llama ahora, pero ya es Triqui, ahora mismo.
2: Triqui, no pequeño.
1: Triqui llama ya y hablamos los dos.
0: Molt bé.
1: Bueno, DJ Job.
0: Sí.
1: Au!
0: Ei, molt bé, això, eh?
2: Yo fly.
1: Està currao?
0: Clar que sí, home.
1: Pues venga, aplauso.
0: Vinga, aplausos.
2: Cita de punta.
0: Quina festa que ens estem fent avui, eh?
1: Vaya, bueno, saludo a Moni, que cumple los años lunes, de Guay, la Mona.
0: Més trucades ràpidament, perquè avui anem atrafegadíssims, eh? Bona nit.
3: Ué, se jugo, valenciano.
0: Ei.
3: Bonales. ¿Qué?
0: ¿Qué tal, com va?
3: Aquí soy el modo que ha llamado mi parienta.
0: Sí.
3: De Guay, ya tocaba que llamara.
0: La Raquel, no?
3: Sí.
0: Molt bé.
3: ¿Qué?
0: Això tu...
3: Va a ponerme camí eso, no?
0: D'aquí una mica, saps allò quan es comença a animar ja tot això?
3: Claro.
0: Doncs després ho posem.
3: A l'11 i media, por ahí, no?
0: Sí, més o menys. Trucades al 7300000. Sabem que ens escolteu des de molts llocs i estem esperant les vostres trucades. Ens ha trucat a vegades gent de Sant Sadurní de Noia, per exemple. O de Mataró. Doncs esperem aquestes trucades a Tracdents. I també d'aquí de Mata de Pere, que la gent sembla que estigui dormint aquí a Mata de Pere, que és... Vaja, des d'on surt aquest programa, Tracdents. Vinga, animeu-vos, 7300000 i 7300072. Ei!
3: Ponme el Triqui ahí, que quiero hablar con él un ratillo.
0: A veure, espera't. A veure si tenim algú a l'altra banda del fil telefònic. Hola.
4: ¿Qué pasa, Penco?
3: Hòstia, que soy el bo. Triqui!
4: Hòstia,
3: me subo.
4: Penco.
0: Passem una nova trucada ràpidament abans d'anar a la publicitat. Bona nit.
5: Hola.
0: Hola, qui ets?
5: Maica.
0: Maica, des d'on es truques?
5: De Campalet.
0: Campalet, què tal, com va?
5: Pues mira, aquí estamos.
0: Molt bé. Vinga, saludes al personal, no?
5: Pues saludo a mis compañeras, a las radicales, a la Laura, a la Té, a la Eva, a la Cedro, a la Vanessa y, bueno, a toda la peña de ahí del Caminillo.
0: Doncs,
5: abajo.
0: Escolta'm, Maica.
5: ¿Qué?
0: A ver si truquen més les radicals, no?
5: Sí, es que están todas en el camping.
0: Ah,
5: ok. La Laura está en el camping, las tres están en el camping, están todas en el camping. La única que estamos son la Vanessa y yo.
0: ¿A quién camping están?
5: No sé, por ahí, no sé, en la Pineda y todo eso.
0: Llunyets.
5: Sí.
0: Vaja.
6: Tornos a la Montse.
0: Tornos a la Montse. Ui, quina veu que tens, no?
6: Eh?
0: Que quina veu que tens?
6: De què?
0: No sé, d'encostipada, de cansada de cridar aquesta nit.
6: De cansada
0: festa.
6: De cridar.
0: Clar que sí, veus? Ja, sí. Ja sabia jo.
6: Bueno, és que vull saludar a uns nois.
0: Vinga.
6: A l'Àlex, al Litus, al Guille, al Marc, al Nani, a l'Héctor, a l'Ivan... Sí, ja bueno, ja
0: vinga.
6: Està.
7: ¿Qué pasa, Merluzo?
2: ¿Qué pasa, Merluzo?
0: Que mola, això.
7: ¿Qué te pasa en la boca?
2: ¿Qué te pasa en la boca?
7: Dice Job, no es un pez.
4: Dice Job.
0: Sí.
4: ¿Me puedo cantar una canción tuya?
0: Venga, ràpidament, que marxem.
4: Espera, a ver si me acuerdo.
1: DJ Job.
0: Sí.
1: ¡Au!
0: Hey.
1: Y un, dos, tres, cuatro, fuera los vasos de plástico.
0: Bé, companys, ei, gràcies per trucar, eh?
4: Venga, pa'l cocido.
0: Vinga, que vagi bé, eh? Adéu-siau, adéu.
8: Bon dia, són les 7 del matí.
9: Bon dia, són les 8.
10: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
11: No toquis el dial, toc els dits.
12: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
13: Swing Flash.
14: La maroteca de la ràdio.
15: Aquest va ser un programa amb una audiència espectacular, amb una quantitat de trucades. El primer programa va costar molt, es va haver de preparar, com sempre passa en qualsevol programa al principi, però és que després era un continu, o sigui, era trucada, rere trucada, rere trucada, i no podíem posar pràcticament ni les falques que teníem, ni res, o sigui, una barbaritat.
16: O sigui, tot això no estava preparat per entendre'ns? O sigui, tot era improvisat?
15: No, no.
16: O sigui, eren
15: ja
16: trucades autèntiques, sí?
15: Sí, sí, sí.
16: Era
15: sí.
16: Ràdio Verité, llavors?
15: Era ràdio en estat pur, i era ràdio feta en directe la nit del dissabte, amb gent que trucava des de cabines telefòniques. Alguns des de casa es concentraven, però la majoria eren cabines telefòniques.
16: Clar, és que quan analitzes una mica bé la trajectòria que hi ha hagut i amb la perspectiva dels anys, clar, estem parlant de fa 25 anys, per tant, quan no només la gent es comunicava doncs amb sistemes de telefonia que no eren els que tenim ara, sinó a través de cabines telefòniques, i a més hi havia una cosa que ara s'ha produït completament, que és això de saludar. Podeu saludar, no, que ara Això ja ningú saluda ara, no?
15: Ha passat a la història.
16: Sí. Ja. Bé, en el fons la ràdio també no deixa de ser una mica testimoni d'una radiografia de tot un món que evidentment ja no hi és, no?
15: Per cert, jo, Albert, et volia comentar que tenia la idea de fer un especial 25è aniversari d'aquest programa, perquè ara ens acostem a aquestes dates, i seria interessant, ni que fos allò una pinzellada a l'estiu o una cosa així, evidentment no serà el mateix, ni molt menys, però sí fer un especial de música house, per exemple, recordant bona música que hi havia en aquella època, no?
16: Doncs endavant, ja tenim les portes obertes i només hem de fixar dia i hora.
15: Doncs mira,
16: fantàstic. Clar que sí, ja tenim aquí l'invitació cursada.
15: Fantàstic, doncs vinga, doncs seguim endavant. Esteu aquí a Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
9: Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
14: Biblioteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey. La Maroteca de la ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Lló.
15: Doncs seguim el nostre camí en el temps. Ara viatgem al cap d'any de la matinada del 31 de desembre de 1995 per donar l'entrada a 1996 junt amb Xavi Portillo, Quimi Ruiz, Marc Altamiras, Albert Parera, Joan Vilalta, Cèlia Jiménez i jo mateix. I escoltarem doncs un fragment d'aquest programa que, entre d'altres, que ja hem escoltat aquí algun fragment aquí a la Maroteca, doncs trucàvem, per exemple, a Flash FM i parlàvem amb Mariola Dinarès, qui també va començar a fer coses aquí a Mata de Vila Ràdio. Vam trucar a Telefònica per parlar amb una operadora, vam trucar a TV3 i vam parlar amb el periodista Manel Sarrau, que també va començar a la ràdio, i Elena García Melero, per exemple, vam aconseguir parlar amb ella també. Anem escoltant, anem cap a aquell 31 de desembre de 1995.
13: El dia de Sant Innocent,
17: sí.
13: Després d'un butlletí que em van posar un gall.
17: Sí, ho vaig sentir, ho vaig sentir.
13: Ho vas sentir?
17: Ho vaig sentir, sí, sí. Va ser un butlletí del migdia, no recordo malament, el qual no era exactament aquest el so que
13: va sentir.
17: Però exacte, aquella típica sortida que fa flash o una cosa així, doncs no era exactament això.
13: Va sortir un quiquiriquí.
17: Exacte.
13: No, va ser divertit. Llavors també... És que aquí el que fem, cada any entre nosaltres ens esbarallem, o sigui, amaguem dins del sistema informàtic, llavors posa, allò que sé, per exemple, flash curt, flash llarg, i ho amaguem i posem un altre so, i clar, el que està prenent una nota i ho llença i surt una altra cosa.
17: Hola.
18: Hola.
17: Hola, qui ets?
18: El Jordi.
17: Jordi, que més?
18: Sí, Jordi, jo, sí.
17: Que ets aquell noi que fa música els diumenges a la tarda, potser?
18: Sí, home, eh?
17: Ah, ets el terrible Jordi Casas.
18: Ets el terrible Portill.
17: Sóc el Portill.
18: Com
17: estàs, company? Com va la nit de Cap d'Any?
18: Bé, doncs, fantàstic, aquí, ja sents la música de fons, la sent disc i de fons.
17: Eh? Sí. Sents que hi ha una... Sents, Jordi, sents que hi ha una certa histèria a l'ambient, eh?
18: Sí, sí.
17: És que anem passadíssims
18: molt,
17: de...
18: Molt histèrics. Gràcies, eh?
17: Anem passadíssims de voltes. Vosaltres com esteu?
18: Bé, bé, igual, igual.
17: Sí? Doncs vinga. Bon any, Jordi.
18: Gràcies, igualment, Portill.
17: Que vagi bé.
18: Adéu.
17: Adéu.
15: Bé, hem escoltat uns petits fragments d'aquest programa que, evidentment, es van registrar abans, uns dies abans, i, a més, crec recordar que es van registrar el 28 de desembre. I, clar, què passava? Que amb aquestes trucades que fèiem, la gent s'ho prenia a broma, no? I alguns els diem, no, és que esteu... Ah, d'acord, esteu gravant el programa i ja participo directament sense cap problema, no? Doncs bé, ja que parlàvem i hem escoltat també al principi d'aquest tall a Mariola Dinarès, recordem que ella és una de les professionals de ja fa força anys a Catalunya Ràdio i que actualment, i des de fa anys, està presentant el pop-up. Doncs anem a escoltar un petit fragment d'un programa, a més, el 13 de febrer del 2020, el Dia Mundial de la Ràdio des de Dinamarca.
19: Hem vist que tu estàs també a les xarxes socials, com a Thomas Ronhol. A l'avió et presentes com a enginyer civil i MBA amb 20 anys d'experiència especialitzat en empreses de serveis professionals, consultor i formador de direcció de projectes.
20: Efectivamente, sí.
19: Això seria una mica el nom llarg de, diríem, de LinkedIn. Tu treballes en una empresa que es diu Manas.
20: Sí.
19: És una consultoria, em deies, no?
20: És una consultoria en l'àmbit de desenvolupament professional i formació.
19: Ets enginyer.
20: Soy ingeniero, sí.
19: Per tant, ens va perfecte pel pop-up, eh? Enginyer, consultor i, a més, parlaves de formació. Esteu digitalitzant empreses?
20: Efectivament, sí, sí, sí. Hacemos mucha formación a través de las tipos informáticas, sí, sí, sí, con, con e-learning y también a través de cámaras digitales, virtuales, y conseguimos casi lo mismo como en la clase de presencia.
19: Clar, tu, o sigui, tu ara m'explicaves, no, que feies classes i les fas bé amb càmeres i després a distància, no?
20: Sí, sí, sí. Ahí tenemos los participantes pues, en Barcelona, en Madrid, en Londres o donde sea, y conseguimos la clase, y yo estoy delante de una cámara aquí en Dinamarca, y conseguimos el mismo efecto como en una clase de presencia.
19: I, Tomàs, amb quins canals ho feu? A través de YouTube? Teniu una plataforma pròpia?
20: No, és una plataforma pròpia. Se llama Adobe Connect, lo que estamos utilizando ahora mismo, y allí es un poco como el Skype, con las cámaras, y tú ves los participantes que si ponen la cámara, pero allí también se puede hacer grupos de trabajo, y aunque sean en Barcelona y en Londres.
19: A l'hora, ¿no?
20: A l'hora, sí. Es pones en el mismo grupo y puedes hacer un grupo de trabajo.
19: I ho segueixen? Ho poden seguir, per exemple, des del telèfon mòbil mateix, o ha de ser un ordinador més gran o...
20: Es posible a través del móvil, aunque sea más fácil con un ordenador, porque sí, también tienes más espacio y si tienes que enseñar algo en la pantalla.
19: I perquè em faci una mica la idea, quin tipus de classes és? Què és el que es demana més la gent? O sigui, que...
20: Nosotros lo indicamos en el tema de liderazgo y dirección de proyectos. Ah. Yo, dirección de proyectos, I mean, cómo lleva a cabo un proyecto, cómo liderará el proyecto y conseguir que se le entregue el proyecto en tiempo y con el presupuesto.
19: El dia que arribi a la ràdio a internet al cotxe, ja canviarà tot.
20: Pues sí.
19: I ens canviarà molt la nostra feina també, eh? Nosaltres, perquè això serà un canvi brutal. Bé, emissores d'aquí, em parlaves d'una informativa que normalment escoltes o...
20: Pues sí, se llama Damas Radio, es como Catalunya Radio aquí en Dinamarca, es la nacional.
19: I a nivell de música he vist que també hi ha molta gent que escolta Pop FM, no?
20: Pop FM, sí.
19: Que sí? Sí, sí. Amb música pop i quines altres? O...
20: informatives, ràdios locals.
3: Doncs aquí teníem a Mariola Dinarès des d'aquest especial fet en directe des de Dinamarca, un programa, el pop-up, innovador, ho va ser molt en el seu moment, i es segueix adaptant sempre a les noves tendències d'internet, per tant, molt interessant sempre d'escoltar, i també de recordar la veu de la Mariola, que, vaja, la recordem també.
16: És també tota una institució en aquesta casa, eh?
3: I tant, i tant, i tant. I mira, ja que la Mariola parlava d'aquesta qüestió, per exemple, de l'internet, els cotxes per poder escoltar les emissores de ràdio, amb aquest tema ja podríem cloure el programa d'avui. Tu què en penses de la ràdio d'avui, que vol dir la del demà, ja, pràcticament.
16: Doncs és evident que, clar, estem en una constant transformació que ja fa molts anys que dura i és la història de sempre. D'acord que som a tòpic, però és una veritat absoluta. La ràdio d'ara no és la mateixa ràdio que fa 30 anys, que és quan vam començar més o menys. Per tant, és una ràdio que ha hagut d'adaptant. I sí, i aquí continua sent una escola, continua sent Mata de Pere Ràdio un lloc de servei públic al poble, però també és veritat que la graella, que està planíssima, hi ha 30 programes actualment en emissió, però clar, ja no és el directe. Ja no tots els programes es fan en directe. Hi ha molts venen gravats, hi ha molts reserven estudi, ens el passen a través llavors d'internet, els pautem, hi ha alguns que només fan programa un cop cada 15 dies, d'altres que només ho fan a través online, tenim els podcasts, tenim la ràdio per internet, vull dir que d'alguna manera o altra sí, ens hem hagut de posar al dia amb les inevitables limitacions, ja no només pressupostàries sinó també de mitjans, que té una emissora petiteta com és aquesta casa, com Mata de Pere Ràdio, però, ostres, jo em sembla que estem extremadament orgullosos de poder dir que molta gent que encara ara continua fent el salt gran, emissores importants han començat aquí.
3: Hem dit uns quants noms, per exemple, també voldria citar a Carles Fiter, que també fa molta cosa a la televisió.
16: Carles Fiter, Toni Padilla...
3: Exacte.
16: Bueno, llavors, a nivell de generalista, tenim a Xavi Bundó, tenim el Ricard Ostrell, tenim el Roger Escapa, és a dir, molts noms. Clar, ara seria... És molt lleig només mencionar uns quants, però és evident que hi ha moltíssims noms que han començat aquí, que han saltat ja no només els mitjans que més o menys tothom coneix, sinó també a d'altres, i s'han acabat trobant el seu lloc, tenint en compte més que, home, les coses són com són. Les carreres periodístiques no acostumen a donar tota la formació pràctica que possiblement convindria, i, per tant, aquest és un lloc en què poden experimentar i, especialment, poden passar-s'ho bé, que a la fons és el que es tracta.
15: Bé, Albert, ha sigut un, de veritat, un gran plaer tornar a aquesta casa tants anys després, estem parlant de 20 i escaig d'anys, i tornar a parlar amb tu, que vaja, estàs al mateix lloc, jo et veig igual que llavors, o sigui que vaja, que això és un luxe i fa molta il·lusió.
16: Doncs escolta, igualment el privilegi ha sigut per nosaltres de poder comptar, no hi ha res, no hi ha major satisfacció que després que hagin passat els anys, antics col·laboradors de la casa tornin aquí, o sobretot tinguin aquell record de, ai, que bé que m'ho vaig passar a Mata de Pere Ràdio. Doncs aquesta és la idea que tenim, i bé, queda pendent dels 25 anys del programa que voleu celebrar, del Track Dance de cada any que ve. Només hem de fixar el dia i l'hora.
15: Fantàstic. Doncs, Albert, moltes gràcies i ens escoltem ben aviat.
16: Gràcies, Esteve.
15: Que vagi bé.
14: La Maroteca de la Ràdio. Ràdio. My Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop, Ràdio Sant Cugat.
5: I acabarem el programa d'avui encara amb un tall més. Viatjarem el 2 d'abril del 1996 en una edició del Magazín de Nit, a Mata de Pere Ràdio, junt amb Albert Parera, en la qual fèiem un especial dedicat a la música dels anys 70, perquè en aquells moments va tornar a posar-se de moda molta música i moda dels 70, i ens feia molta gràcia recuperar aquells discos i tornar-los a posar i comparar-los amb la música que s'estava fent en aquells moments, a principis dels 90. Us deixem amb aquest tall del Magazín de Nit, 2 d'abril de 1996, i fins al proper programa. Que vagi molt bé.
21: És la música de The Jacksons amb Blame It on the Boogie. Cracking, tio.
15: Sí, doncs com estava dient que explicaria una cosa de la meva tieta, doncs una tieta meva que ronda doncs ara mateix la trentena d'anys, deia que aquesta època, cap a l'any 79-80, quan anava a la discoteca, més d'un cop havia ballat aquesta música. És boníssim, això, eh? És la Anita Ward amb la peça Ring My Bell, o sigui, truca a la meva porta.

0: música més informació, igual a Magazín de nit.
1: I, evidentment, en un programa dedicat especialment a la música dels 70s, com és els 70s de nit, no hi podia faltar la música dels ABBA.
2: Absolutament brutal, també, els ABBA. Els Days of Base del 70. Digues, digues.
1: No, que anava a dir que això era el Dancing Queen.
2: Això és el Dancing Queen?
1: Sí, de fet és un medley d'ABBA,
2: sí,
1: en què escoltem algunes de les seves millors cançons del seu repertori dels 70s. I això és el Dancing Queen. El conec més que res perquè el Bono, cantant dels U2, el va interpretar en un concert a Los Angeles, si no recordo malament. De fet, Esteve, et volia comentar que m'ha sobtat molt el que has dit, que els ABBA eren els Ace of Base dels 70.
2: Home, és veritat. Si no, fem una mica de comparació fins i tot.
1: Vinga. Això sigui, és Ace of Base, el Beautiful Life.
2: És l'autèntic so dels 90, però clar, quatre suecs, o uns rossets, altres tenyits, perquè el rosa ja està massa vist per allà, una mica. Dos nois i dues noies, i vinga, tots a fer música...
1: Ballable.
2: Ballable, agradable, bonica, popular. A mi que seria això, els ABBA adaptats.
1: Exacte, sí, de fet. És que la primera vegada que sents la frase, vull dir, Ace of Base, els ABBA dels 90, sobta una mica, no? Però després vas pensant, escoltes la música d'uns i dels altres, els estils, la doble parelleta, dos nois, dos noietes, allò cantant...
2: Doncs, com et deia, Albert, ara canviàvem una mica d'estil de la música, però sense deixar, evidentment, els anys 70. Aquests són els Manhattan Transfer, ara, un dels grups vocals doncs més coneguts dels Estats Units i realment reconeguts arreu del món. Suposo que et sonaran els Manhattan.
1: Em sona el nom, bé, la música no em sonava gaire.
2: No, aquesta no és molt coneguda, no.
1: Aquesta cançó no la coneixia gens, absolutament gens, però el nom sí que sonava i ja suposo que ja és un fet important.
2: Bé, la peça aquesta es diu Don't Let's Go i està inclosa en l'àlbum Coming Out de l'any 76.
1: És a dir, que si algú se'l vol comprar, com que és un àlbum del 76, segurament el trobarà tirat de preu a qualsevol botiga, si és que el troba.
2: Volem més influències de guitarres dels 70 en els 90? Doncs molt senzill. Una mica se'ns servia per la nostra promoció d'aquest programa especial que esteu escoltant avui al Magazín de nit, de 9 a 10, 70s de nit. I això és, doncs, Vanilla Ice. Fixa't, fins i tot rap barrejat per aquí amb estil anys 70. Mesclat i samplejat tot. És una peça de l'any 94 de Vanilla Ice, rapper dels Estats Units, que es diu Now and Forever. O sigui que els anys 70 una mica són ara i per sempre. Però escoltem altres coses més espectaculars, com per exemple pot ser aquesta.
1: Això no és gaire d'actualitat, com si diguéssim. És 70-70.
2: Sí, total. Cinc grup d'aquests que passa una mica desapercebut al pas del temps i que no, a mi no em sonava gens.
1: Com es diu això? Newton.
2: Newton.
1: Newton.
2: És aquesta, es diu Disco Story.
1: Oh.
2: Ves per una discoteca, tal. Molt bé. I parlant de discoteques, com hem dit abans, anirem cap als Bee Gees.
1: Jo de tu la trobaria aviat, si no algú no hi ens trucarà i ens dirà ei, no us passeu, eh? No
2: va,
1: us passeu.
2: Doncs.
0: Si vols estar informat, sintonitza cada dimarts Magazín de nit.
2: Si voleu saber què és una samplejada bestial, l'únic que heu de fer és comparar aquesta música que estem començant a escoltar, dels Bee Gees, el seu Stayin' Alive, amb això altre.
1: És la versió que vam fer el 95, Entrance, amb l'ajut de Ricardo de Force, de Stayin' Alive.
2: Com podeu comprovar, és el mateix, però una mica més revolucionat. Una mica, va, mira, podem pujar el pitch i tot, una mica, i a veure si podem...
1: Podem posar una persona a l'altra, fins i tot.

0: Procedeix, més o menys.
1: Més o menys, una mica així. No, però de fet, costa fer-ho en directe. Hem de posar una base sobre l'altra.

0: mica seria això. Ens quedem amb els vigis, eh?
1: Sí, sí, no fan tant de soroll. La versió d'Entrance, el carrer de Forza, és més discotequera dels 90, amb una bateria bastant més marcada, bastant més pum-pum-pum, rapejant totalment per sobre, i la samplejada que comentaves tu, Esteve, anteriorment, d'això, de la peça original, dels vigis.
0: Doncs escoltem una mica de bitxis i després anem cap a escoltar més coses, tot i que només ens queden 11 minuts del programa. I aquest és el temps que teniu, si voleu comentar qualsevol cosa al nostre programa, per marcar el nostre número de telèfon.
1: El 730-0000, com sempre.
0: Doncs ja ho sabeu, truqueu si voleu comentar qualsevol cosa, encara que no sigui d'això. Doncs,
1: i si voleu dir què fa el Barça, també. Doncs també ens podeu trucar i dir: el Barça ja ha fet el segon, guanya per 2-0. Déu-n'hi-do. És una d'aquelles cançons que ho té tot, aquesta, eh? És que, francament, ho té tot. Té el piripiu, que sonarà ara mateix, em sembla.
0: Sí, sí, que fiu.
1: També té les guitarres, té els violins, té els cops de mans, ho té absolutament tot. És una síntesi molt i molt aconseguida del que és el so dels 70s.
0: Bé, tornem a despassar una mica de la música dance. I per escoltar una mica que també música que també pot ser absolutament ballable dels anys 90, que té la influència de la dècada dels 70. La influència als 90 de la dècada dels 70 es nota molt, no, és que és molt repetitiu.
1: Esteu una mica embolicant, eh?
0: No, però, a veure, la influència dels 70 en la nostra dècada, val?
1: És molt notable en
0: la moda, amb tot.
1: Amb tot.
0: Si fixeu,
1: amb la música de Misty Holland, com podrem veure.
0: Com ho sabies, això? Com has vist el compacte o què?
1: És el compacte amb aquella espiral blava, el fons blanc i la soneta Misty Holland per allà amb els seus pantalonets i el seu top. Tot atrevit a ella.
0: I, doncs, com deia, la moda, el que estaves dient també, les sabates de plataforma, totes aquestes històries tornen.
1: Els pantalons de campana, tot, absolutament tot.

0: Doncs bé, sí, una peça totalment espectacular. Com per exemple, Albert, també podria ser aquesta. Massa, no té massa a veure amb música ballable, però va sonar molt això. Suposo que et sona, no?
1: Molt va sonar això.
0: L'oxigen de
1: Jean-Michel Jarre.
0: Molt bé, vas informat.
1: Molt, molt informat. És que la tinc a compacte, company.
0: Ah, bé.
1: La tinc a casa allà ben guardada com una relíquia.
0: Doncs bé, la introducció de la informàtica i tot allò que comentàvem, també, aquí. Molt bé, doncs, digues, Puyol, bona nit.
1: Puyol, bona nit. Com va?
2: 5:46 de la segona part, picarà corna l'equip alemany.
1: Ui, malament.
2: Per picar corna, esforça.
1: Esforça.
2: El dorsal 15, Barça. A l'esquerra de la porteria de Busquets.
1: Sí.
2: Esforça cap a la pilota. Pica, esforça amb el peu dret, bastant obert, no ha pogut rematar ningú.
0: Bé, bé, mig, molt bé, molt bé.
1: Però el Barça què fa?
0: No ho sabem.
1: Anava a 0-1, ha finalitzat la primera part, si no tinc malentès.
3: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Salutacions. La residència Mavir Sant Cugat ha posat en marxa una nova edició dels seus casals intergeneracionals, una iniciativa que permet que infants d'entre 6 i 12 anys comparteixin durant una setmana activitats, àpats i estones de convivència amb les persones grans residents al centre. La proposta forma part d'un projecte que la companyia desenvolupa des de fa anys arreu de l'Estat i que té un doble objectiu, afavorir el contacte entre generacions i oferir una alternativa de conciliació a les famílies dels treballadors i dels residents. L'Ajuntament de Sant Cugat defensa la nova licitació de l'Aumet després de la denúncia del PP sobre presumptes incompliments en la gestió del servei i anuncia que encarregarà una auditoria externa per avaluar els dos primers anys d'execució del contracte. El govern municipal sosté un comunicat que el nou concurs respon exclusivament a criteris tècnics i de millora del servei i assegura que incorpora els aprenentatges obtinguts des del canvi de model de gestió que va passar de concessió administrativa a contracte de serveis. Mirasol celebrarà la festa grossa del barri aquest cap de setmana, concretament els dies 3, 4 i 5 de juliol. El pregó de la companyia de Xoc Teatre donarà el tret de sortida a un programa amb més d'una trentena d'activitats per a tots els públics. I els clients de l'Esclat de Sant Cugat, que durant els darrers dies hagin trobat a faltar alguns productes, els prestatges ja estan coneixent el motiu. El grup Bonpreu ha informat aquest dimarts que les afectacions en el subministrament de determinats articles s'ha degut a una incidència tècnica relacionada amb l'actualització del sistema operatiu del seu magatzem logístic. Segons explica la companyia, el problema ha afectat temporalment el sistema de distribució que abasteix les botigues Bonpreu i Esclat, així com el servei de compra en línia, dificultant el ritme habitual de reposició d'alguns productes. I l'Ajuntament ha fet aquest dimarts al migdia un minut de silenci a les portes del consistori com a mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà, arran dels terratrèmols que han afectat el país i que han deixat milers de persones mortes i milers de ferides. Representants de tots els grups municipals, a més de treballadors i de persones a títol individual, han volgut mostrar el seu suport a les víctimes de la tragèdia. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat, a les nostres xarxes socials i a la ràdio, al 91.5 de la FM.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
2: Bona nit, benvinguts a una edició molt especial de la Maroteca de la Ràdio, el programa de Ràdio Sant Cugat que parla de ràdio. Per cert, aquest programa l'estem emetent en directe per YouTube. I pel que fa a la ràdio, diguem que aquest és un programa en directe gravat, que s'emetrà més endavant a l'emissora. I per què us deia que el programa d'avui és molt especial? Doncs perquè és la primera vegada que traiem l'estudi al carrer. Concretament, estem situats a la plaça del Raval de Talamanca, un bonic poble de la comarca del Bages. Jo sempre dic que Talamanca és el meu poble, però no perquè hi hagi nascut, jo sóc terrassenc, sinó perquè ja abans de néixer, encara estant a la panxa de la meva mare, vaig estar a Talamanca, on tota la meva vida he disfrutat de les seves vistes, de la seva natura, del seu clima i de la seva gent. Aquí és on he passat tots els estius i molts caps de setmana, i també és en els carrers d'aquest poble on vaig jugar a ser radiofonista. Abans d'extendre'm més, permeteu-me saludar el meu company de programa, l'amic Jordi Casellas. Bona nit, Jordi.
3: Bona nit, Esteve. Bona nit a tots els que esteu aquí a Talamanca i també als espectadors via YouTube. És un plaer avui fer la ràdio en públic, poder ensenyar el que normalment fem a porta tancada i, a més, tenir l'oportunitat de fer aquest programa molt més participatiu. Ens fa estar convençuts que ens ho passarem molt bé. I permetem dir que jo també sento Talamanca com el meu poble. És gràcies a la nostra amistat i compartir moltes vivències aquí que des d'un inici vaig quedar impregnat de la màgia que l'envolta. I sobretot de tots i totes els que he conegut als seus carrers. I ja que parlem de Talamanca, fem una petita revisió històrica del que va ser i és el poble. Ho fem sobretot pels nostres oients, perquè de ben segur els que sou aquí a la plaça prou que ja la coneixeu. És un poble de la comarca del Bages, situat dalt d'un turó a 552 metres d'altitud i al bell mig de la serra del Rossinyol, a la carretera de Terrassa a Navarcles. Tot i que s'han trobat restes d'un jaciment ibèric, la primera notícia documentada de Talamanca és de l'any 960, quan el comte Sala, fundador del monestir a Sant Benet de Bages, feu donació d'unes terres i cases en el terme del castell de Talamanca, punt central, juntament amb l'església de Santa Maria, al voltant del qual s'instal·laren camperols que buscaven la protecció militar i espiritual d'aquests edificis. A finals del segle XII, el domini feudal del castell de Talamanca passà a mans dels Talamanca, nissaga present al llarg de tota l'edat mitjana i que s'inicià amb Bernat de Talamanca i la seva esposa Dolça. A l'església de Talamanca podem veure el sarcòfag de Berenguer de Talamanca, una de les restes històriques notables del nostre poble. Amb la crisi del feudalisme a mitjans del segle XIV i els estralls causats per les epidèmies de pesta negra, començà la decadència dels Talamanca. Al segle XVIII, el castell i el títol passaren a mans dels marquesos de Castellvell. És destacable l'episodi ocorregut els dies 13 i 14 d'agost de 1714, conegut com a Batalla de Talamanca, en el marc de la Guerra de Successió. Aquesta batalla constituí la darrera victòria de l'exèrcit català, dirigit pel marquès del Poal, davant de les tropes borbòniques poques setmanes abans de les capitulacions de Barcelona i Cardona.
2: Avui, òbviament, farem un programa diferent del que fem habitualment a Ràdio Sant Cugat. El que volem és explicar-vos des d'un punt de vista personal i radiofònic la nostra vinculació amb Talamanca. També parlarem de la ràdio, com sempre fem a la Maroteca de la Ràdio, però aquesta edició és cara al públic i, per tant, també volem que hi participeu els que esteu aquí a la plaça. Podeu entrar cap a dins, els que vulgueu, i parlar amb nosaltres. Això sí, respectant, com sempre, les distàncies de seguretat per complir amb la normativa Covid. Comencem. Avui explicaré les meves inquietuds amb això del micròfon. La primera vegada que vaig agafar un micròfon va ser un festival de final de curs del col·legi, amb 7 o 8 anys. Els que em coneixeu sabeu que sóc tímid, però aquell dia vaig veure que no em costava parlar pel micròfon. A partir d'aquell moment, quan hi havia per casa alguna cinta de casset disponible, em posava a gravar. Primer enregistrava la meva mare, a la meva germana, els amics, i després vaig començar a presentar discos, a locutar informatius i a fer concursos radiofònics. Aquí tenim, per exemple, un concurs que vaig enregistrar a casa el 1986.
4: Primera trucada. Just wanna call. Oh, és una estruca. Deixa Barcelona. Com et dius? Jordi. Molt bé, de qui és aquesta cançó? És el Mecano. Molt bé, encertada. 20.000 pessetes per tu. Si voleu guanyar tots els discos que hem estat posant aquí, a Catalunya Ràdio, trucar al telèfon 231-0015 i participareu en un sorteig.
2: Una gran tècnica, com es pot comprovar, anàvem al radiocasset posant la ràdio i commutant amb el micròfon per poder enregistrar, no?
3: Sí, home, eren els recursos que teníem en aquella època, tots hem passat per això. I a més, amb un accent molt català, que sempre ho hem comentat, això, que de petits teníem un accent més català que de grans, i jo crec que això no és bo.
2: A veure, jo crec que, com sempre, el fet de conviure en castellanoparlants fa que el teu accent variï. Jo ho he notat també mateix escoltant gravacions des que estic a Barcelona.
3: Sí, per exemple.
2: És així. O també, per exemple, tenim aquí l'amic Xavi Arnaus, que jo no el veig perquè davant només veig quatre persones, està tothom a darrere, però vaja, que si està per aquí, podeu comprovar-ho, que el seu accent, doncs ja... Ei, Xavi! Ei!
3: Xavi!
2: Doncs el seu accent ja està, diguem, afectat per l'alemany, cosa que també ens agrada, eh? Bé, doncs continuem. Els estius a Talamanca per mi eren sempre radiofònics. Recordo que ens ajuntàvem a casa amb el Ferran, la Neus, la Berta, la meva germana, i qualsevol amic més que tinguéssim per aquí. Jo m'encarregava de fer els guions i gravar veus amb les locucions. Tenia un radiocasset per una banda i un CD Walkman per una altra. Entre els dos dispositius podia mesclar música i veus sense disposar d'una taula de mescles. Aquí tenim un exemple enregistrat l'estiu de 1992.
5: Em dic Esteve Aró. Aquest és el tema notícies vespre de TV8. Avui és divendres i ara són 9:45. Jo soc Esteve i faig les notícies nacionals, internacionals i els esports. Ara anem amb les notícies nacionals.
2: Bé, aquí m'he colat jo en el guió, era una gravació de l'any 89, o sigui, encara més enrere. Ara sí, anem a aquesta gravació de Talamanca del 12 de juliol de 1992.
6: Marinero. Ràdio Cadena 8. Abans informatiu. Serveis informatius als llampecs.

0: segueixen els conflictes que van començar aviat farà un any a Iugoslàvia. Estem presenciant, gràcies a la ràdio, als diaris i a la televisió, principalment, una autèntica guerra civil entre serbis, croats, eslovens i macedonis. Les expectatives no són gaire bones. Ni l'ONU ni els iugoslaus veuen amb bons ulls les propostes de pau d'ambdós bàndols.
1: El comando terrorista ETA ha proposat una treva per no posar cap mena d'explosius en els jocs tant olímpics com paraolímpics, però l'acceptació de la proposta no ha estat massa bona.
2: Ahir vam fer per cinquè any consecutiu la traca de Sant Joan. Per motius extraoficials, aquest any s'ha fet l'11 de juliol i no el 24 de juny, però s'ha aconseguit un rècord quasi històric.
3: Entre el mes de juny i juliol, el mal temps i les pluges han estat abundants. Aproximadament han caigut 15 litres d'aigua cada dia. No ha fet gaire bon temps, sinó que ha fet bastant fred.
1: Totes aquestes informacions i moltes altres seran ampliades al proper informatiu.
4: La Maroteca de la Ràdio.
5: Doncs hem pogut escoltar en aquesta gravació, per ordre d'aparició, jo mateix, la Neus Garcia, el Ferran Garcia i la meva germana Berta. També escoltàvem el Ferran, que parlava de la traca. Això és una traca que fèiem nosaltres als carrers de Talamanca el dia 24, no el 23 de la nit, sinó el 24. Nosaltres el que fèiem era llevar-nos molt d'hora, molt d'hora, i recollir tots els petards que no havien explosionat al carrer i fer un caminet de pólvora. Llavors anàvem posant entremig petards i era un ritual que fèiem cada any que ens feia molta gràcia, no? Bé, parlàvem del Ferran García Calvet. És una persona que fa molts anys ens va deixar. Tenia 18 anys només, va tenir un accident de bicicleta, era el meu amic de l'ànima i des d'aquí doncs vull fer un record a la seva persona i també a tota la gent que durant aquestes tres últimes dècades ens ha deixat i ja no està entre nosaltres, aquí a l'ambient de Talamanca, entre els quals la meva mare, la tieta Isabel Sunyer, l'amic Lluís Baluda, la Dolors Castells, el Michel Astor, l'Òscar Garcia, la Carme Vinyals, que tantes coses va fer per la festa major de Talamanca que avui dia coneixem, el senyor Camps i la seva filla Núria, el Xavier, el marit de l'Antonieta, els veïns del carrer Nou també, en Pep, el Cisco, l'Edmond, l'Enric Bel, la Oro, la Carme Vallvé, i també sortint ja del carrer Nou, doncs el Josep Berneda, el Serra, el Quimet Monill, la senyora Rosario, tots els nostres avis, i bé, en aquests moments us volia demanar un aplaudiment per a tota aquesta gent que ja no està amb nosaltres. Bé, seguim aquí a la Maroteca de la Ràdio, Ràdio Sant Cugat, en aquest programa especial que estem fent en directe des de la Festa Major de Talamanca. Anem a fer ara una referència a les gravacions que feia jo mateix amb tota la colla als carrers de Talamanca. Els que em recordeu a mi fa uns 30 anys, jo portava el meu radiocasset sempre per tot arreu, amb la cinta de casset a punt, tant per escoltar música com per enregistrar coses, com per exemple aquesta.
6: Avui és dia 11 de juliol.
7: T'estàs
6: gravant? Sí, de l'any 94. Són uns quarts de 9 del vespre, estem al carrer Nou de Talamanca i ara estem intentant gravar una parida. Som el Juli Lito, la Berta, l'Estel i jo.
5: Per cert, ara que estàvem escoltant gravacions fetes des del carrer de Talamanca, recordo també que amb el Sergi vam fer Ràdio Talamanca. Vam comprar un emissor de ràdio molt senzillet que el posàvem a casa seva perquè és una de les cases més altes del poble i d'aquesta manera podíem emetre. Agafàvem un Walkman de casset, posàvem música o gravacions de nosaltres mateixos i anàvem amb la bicicleta al voltant del poble fins a trobar el punt on se sentia millor, no?
8: Buscant cobertura, eh?
5: Buscant cobertura de l'emissor de FM senzillet que teníem. Sí, sí, sí. Per cert, també, regidors de l'Ajuntament de Talamanca, podríem donar com a idea poder fer una emissora que es podria dir perfectament Ràdio Talamanca, ni que fos per internet, per FM és més complicat, però per internet és molt senzill, per tant, tant el Jordi com jo ens oferim per fer sí. Una cosa així que seria divertida.
8: Molt.
5: Per exemple, per fer, vaja, casals d'estiu, no? Per fer aquelles coses que l'estiu tens temps de fer, doncs per aprendre coses, no?
8: Clar que sí. Vaja, tot el que sigui, a veure, colònies de ràdio, que no seríem els primers, però sí que és una molt bona idea perquè s'està fent això. Jo crec que pot funcionar.
5: Molt bé, continuem. Ara anem a fer un pas en el temps històric. Anem a retrocedir gairebé 3 dècades enrere per a recordar les festes majors, les nits de discoteca, és a dir, tal dia com avui, fa una colla d'anys. Ens traslladarem, doncs, als anys 90 i escoltarem una gravació, per això, d'una mica més cap aquí, perquè és l'única que disposo, de fet, on hi ha alguns talls de veu i tota la sessió vaja enregistrada de l'any 2004. Primer, per això, comencem pels principis, per explicar com va anar tot això i perquè jo em vaig convertir durant 10 anys en el DJ del poble. No sé si està per aquí el Lluís, que abans l'he vist, el Lluís López, però vaja, ell era el DJ aquells anys i l'any 94, a la sessió de la festa major d'aquell any, es va indisposar cap a quarts de dues de la matinada, no s'aguantava i al final doncs, vaig haver d'agafar jo el comandament. És una cosa que sempre m'havia atret i doncs, com que tenia un equip fantàstic el Lluís amb els seus tècnics i amb una col·lecció de discos impressionant, em vaig posar a punxar i així vaig començar. I la cosa devia anar bastant bé perquè vaig estar fent això durant 10 anys. És a dir, que vaja, que va ser divertit mentre va durar. I tu, Jordi, de fet, vas estar en aquestes festes a partir de l'any 97, si no recordo malament.
8: Sí, concret, sí, sí. I vaig estar-hi. A més, jo la recordo amb molt de carinyo. De fet, eren unes festes fetes per la gent i de cara a la gent. I sense filtres, no? La gent podia apropar-se, demanar el que volia. Eren molt autèntiques. Jo guardo molts bons records d'aquests dies.
5: Molt bé, doncs anem a escoltar, com us deia, una sessió de l'any 2002 en concret, és a dir, ens traslladem tal dia com avui, 19 anys enrere, per escoltar com sonava una de les sessions de la Festa Major del poble de Talamanca.
9: Bona nit a tothom, bona nit, bona Festa Major. Espero que us ho passeu molt bé i a veure si ve la gent que està fora, perquè aquí hi ha quatre gats, eh? Què, Talamanca, us està passant bé? No? A veure, aquesta la dediquem al Lluís, al Pablo i al Sergi. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Anem a dedicar un tema al Sergi i al Lluís. Feu una mica de lloc al mig de la pista. A petició de la gent adulta, no direm gent d'edat, sinó gent adulta, música dels 70. Ens estan dient que baixeu una mica el ritme perquè la gent no li aguanta les cames. Doncs una mica de música dels 80. I nosaltres som de Talamanca i aquesta és pel Pau. A veure aquests rappers que hi ha aquí. Això sembla la ràdio ja, eh? Aquí anem dedicant cançons. Anem a buscar un tema ara pel Xavi, a recordar velles vibracions. La que ve me la podeu dedicar a mi, no?
10: Aquesta va dedicada per l'Esteve.
9: Aquesta és la secció cançons meves, eh? Aquesta dels fets ens l'havia demanat la Èlia. Ha dit que no volia que diguéssim el seu nom, però el diem, igualment. Abans que se'n vagi més gent a dormir als seus respectius pobles i tal, ha estat una bona festa, no, avui? Ens ho hem passat bé tots plegats, hi ha hagut gent molt maca i estarem una estona més encara per aquí, eh? Queixa't al síndic de Greuges, a mi no m'atabalis. Xavi, Sergi, una cançó per a vosaltres.

0: Doncs així eren les festes majors de fa uns quants anys. Unes festes majors molt properes. Vaja, semblava, com deia jo aquí, la ràdio, no? Perquè en lloc de trucades hi havia gent que se t'acostava a l'escenari i anava demanant cançons. Sí. I com que ens coneixem tots plegats, doncs clar, les anàvem seleccionant i les anàvem posant. Però arribava un punt que, diguem que la cua de peticions anava d'un any a l'altre. O, per exemple, passava de Sant Joan a la discoteca de la Festa Major, de manera que, vaja, estava molt sol·licitada aquesta cua.
1: Sí, tant. M'agrada molt l'anècdota teva de queixa't al síndic de greuges, que això està molt bé.
0: Bé, devia ser que hi havia doncs, algú que m'estava repetitivament demanant una cançó i jo doncs, no podia en aquell moment posar-la perquè tu saps com a discjòquei de vegades quan una cançó funciona o no. Que, de fet, jo crec que és de les millors experiències que he tingut mai, el fet de posar una cançó i veure la reacció de la gent, no? Com que la majoria de gent, a més, en un poble les coneixes i saps els seus gustos musicals, i més a més, d'un any a l'altre, amb una discoteca a l'altre, doncs clar, al final pots acabar posant exactament la cançó en el moment adequat i saps a quina gent li agradarà. Però, clar, hi ha molts tipus de... molts públics diferents. Hi ha el públic infantil, hi ha el públic adolescent, hi ha el públic ja una mica més adult, i la gent gran, i has de contentar tothom, i això no és gens fàcil. No. Aleshores, jo què feia? Jo agafava una sèrie d'estils musicals i anava posant pastilles, és a dir, em preparava una playlist i anava punxant en base a, doncs, per exemple, música llatina, doncs ara fem 4 o 5 cançons, o 10, de música llatina. En el moment que veus que això ja cansa i que aquella gent ja comença a retirar-se una mica, llavors canvies.
1: A més, clar, és una sessió a la carta, que això li dona la seva gràcia, està clar, però perquè pots contentar a tothom, però tu has de pautar molt bé. I a més això, has de contentar a tothom.
0: Correcte, correcte.
1: Has de tenir clar què has posat i què falta, perquè així ningú es quedi sense la seva petició.
0: Bé, estem a la Maroteca de la Ràdio, Ràdio Sant Cugat, i anem a escoltar ara ràdio. Anem a veure com vaig començar jo en el món de la ràdio, perquè ja que estem en un programa de ràdio que parla de ràdio, començarem a explicar-vos la meva història, el meu idili amb el mitjà radiofònic.
2: Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llops. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
0: Ens traslladem ara al setembre de 1994. Escoltarem la primera vegada que vaig sonar en antena a Mata de Pere Ràdio, l'emissora de Mata de Pere, que va ser la que em va obrir les portes per començar en aquest mitjà. Abans, però, ja vaig començar a fer pràctiques, diguem, de ràdio a l'escola. A la meva escola, a l'Escola Tecnos de Terrassa, es feien unes jornades culturals cada any i durant una setmana no es feien classes. Aleshores, hi havia una sèrie de tallers i em vaig apuntar al de ràdio perquè em cridava molt l'atenció. Això va ser aquell mateix any, l'any 94. I em va agradar tant, junt amb els meus amics Albert Parera i Toni Abad. L'Albert Parera, per cert, és l'únic dels tres que segueix de forma professional en actiu a la ràdio, a Flash FM. És una de les veus de Flash, segur que l'heu escoltat mil vegades amb moltes falques seves de Flash. I bé, doncs, la que feia aquest taller era la que havia sigut la directora fins feia molt poc de Mata de Pere Ràdio. I ens va dirigir el Xavi Portillo, que llavors era el director de Mata de Pere Ràdio, i ens va dir que gravéssim una maqueta perquè la pogués escoltar a l'emissora i decidir si valia la pena que entréssim a Mata de Pere Ràdio. I ens van acceptar els tres. I vam començar fent Ràdio Fórmula el 13 de setembre de 1994. Ens traslladem aquell dia per escoltar els primers instants a l'aire d'un servidor.
3: Esteu sintonitzant Mata de Pere Ràdio, l'emissora municipal de Mata de Pere.
4: Hola, bona tarda. Són les 7 i 3 minuts. Iniciem aquí la programació de Mata de Pere Ràdio. Des d'ara i fins les 9, acompanyant-te amb bona música i amb la que vulguis escoltar. Ja ho saps, tenim dues línies telefòniques al teu servei. Les teves peticions al 730-0000. A l'hora d'aquestes dues hores, t'acompanya l'Esteve Llop. Has escoltat el Sau amb el seu últim tema des del seu últim àlbum Junts de Nou per primer cop i el seu últim single.
0: Doncs aquí teníem els primers instants en antena a Matadepera Ràdio al setembre de 1994. Hem escoltat una veu diferent i també, doncs, vaja, uns nervis a flor de pell. Va ser un moment molt intens.
1: Una veu adolescent, però que, vaja, que jo crec que ho feies ja molt bé des d'un bon inici. Vas començant a millorar aquest to de veu, vas començar a treure els nervis i ja en poc temps ho tenies totalment dominat, això.
0: Bé, de fet, anem a escoltar-ho, anem a veure avançant en el temps com sonava la meva veu en antena el mes de juny de 1995 a Matadepera Ràdio.
5: Amb molt de gust et saluda per segona hora l'Esteve Llop. Abans hem tingut amb nosaltres l'Albert Barrera de 5 a 7 i jo he pres el relleu a les 7 de la tarda. Avui substituint el company Joan Vilalta. Hem començat la nostra quarta hora d'avui amb Kenny Dope, Presence the Bucketheads. De bom, la bomba. Recordeu, si voleu fer qualsevol petició, cosa que ja ha fet el Carles de Matadepera, el que heu de fer és marcar el 730-000-73 i 5 zeros. Ja ho sabeu. Continuem amb els Urban Spices. Can you do?

0: crec que això ja començava a sonar una mica millor, no, Jordi? Ja començava a estar una mica més afinat el tema.
1: Sí, ara sonava ja molt professional.
0: Sona que trona, una mica també.
1: Sona que trona, això...
0: Sona que trona també aquí, que se'ns acopla una mica al micròfon. Mica també.
1: Bueno, estem fent una mica com Flash FM, hem de sonar molt forts.
0: Exacte, exacte. Molt bé, continuem amb el nostre periple per la història radiofònica i també la història de Talamanca, perquè ara, de fet... Sandra, ara, de fet, continuem amb una trucada que va tenir lloc des de l'estudi de Mata de Pere Ràdio. Jo aprofitava moltes hores lliures a l'estudi, doncs, quan no estava en directe, per investigar, per provar coses. I en aquest cas ens vam traslladar a l'estudi de Mata de Pere amb el Sergi. Sergi, bona nit. Ara t'escoltaràs a tu mateix, l'any 94, fent unes trucades a persones que crec que coneixes i força.
2: Ei, hola, Sergi, com estàs?
3: Bé, gràcies.
2: Avui és el dia 28 d'octubre de l'any 1994. Estem a Mata de Pere Ràdio.
3: Mata de Pere Ràdio.
2: El Sergi està al locutori, al micro central, i jo estic al control.
4: Hola, que tinc connexió directa amb tots dos.
3: Mama, podries fer un favor? On estàs, al menjador?
4: No.
3: Ah, Vicenta, el solitari. Atenció, posa'm en antena, sisplau. Hi ha un telèfon que posa Noemí. Vale? El veus?
4: No, en mi cap vel.
3: Vols donar alguns records a algú?
4: A la meva mama, que m'està escoltant. Pues avui ha sortit el Barragán dient un xiste d'aquesta porqueria.
3: Hola, buenos días. ¿Es usted Elisa Miralles?
4: No. Tu penses que mal?
3: No, és que, hòstia, porto uns auriculars del 8, tio. M'ocupen tota l'orella.
2: Quan puges?
4: No pujo.
2: No puges?
4: No, que vosaltres hi aneu.
2: Sí, però tothom, si vas dir que sí, que pujaries.
4: Ah, clar que pujo.
3: Ah, t'havies guinyat, eh?
4: Com veurem tu, tio. Ella se va passar a gravar, sisplau.
2: No, era que no grava, com vols que gravi? Ens hem trobat el Xavi Marsellès amb la moto.
3: Hòstia, sí. Ja estic fotent la vida impossible a l'Esteve.
4: Que us ho passeu bé, eh?
2: Moment.
4: Adéu.
5: Vale, adéu. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop, Ràdio Sant Cugat.
6: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
7: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
0: Doncs aquí teníem el Sergi, també a la seva mare, la Mercè, no sé si l'heu arribat a reconèixer, i també teníem a l'Elisa Miralles. Vaja, fent una conversa privada des de l'estudi de Mata de Pere Ràdio en hores fora d'antena. Bé, ara seguim i anem a l'emissora on ens vam conèixer tu i jo, Jordi.
1: Sí, anem cap a Ràdio Rubí. De fet, no ens vam conèixer ben bé a l'emissora, ens vam conèixer al carrer. Ens vam conèixer a Rubí Fira, a una fira que molts estants i moltes empreses de Rubí, doncs això, posaven uns estants al carrer i entre ells els de Ràdio Rubí. I jo un dia passejant per la fira vaig veure l'estant de Ràdio Rubí, m'hi vaig apropar i estaves tu allà sentat. I em vaig voler interessar per tot això de la ràdio, tu m'ho vas explicar, i allà va ser el primer contacte. Després sí que el segon ja va ser en els estudis de Ràdio Rubí. I d'allà van sortir moltes coses, moltes.
0: De fet, vaja, va ser allò arribar i moldre, no? Perquè vam estar, parlant potser mitja horeta, sí. I jo et vaig convidar que vinguessis als estudis i l'endemà ja vas venir, o sigui, sí, va ser immediat, no?
1: Immediat, no m'ho volia perdre. De fet, la conversa amb tu al carrer ja em va resultar molt interessant i des del primer moment vaig dir això ha d'anar més enllà. Per tant, em presento. I de fet, només creuar la porta recordo que tu ja estaves en un estudi fent la tècnica i se't veia. O sigui, eres la primera persona, crec, que vaig veure només creuar la porta a Ràdio Rubí.
0: I també recordem l'anècdota de la nostra data de naixement.
1: Efectivament, que en un moment de la conversa ens vam preguntar l'edat que teníem i en aquell moment eren 21, si no recordo malament. Per tant, havíem nascut l'any 76 en aquell moment i ara també. I de fet vaig dir, vaja, aleshores...

0: magazín de tarda presentat i dirigit per Joan Vilalta i Esteve Llop. So in love and I like it.
1: Hola, molt bona tarda, què tal, com va tot? Ara mateix passen 6 minuts de les 4 de la tarda i aquí tens una nova edició de La Peixera a Ràdio Rubí, 96.0 de la freqüència modulada. Amb molt de gust, com sempre, fent-te passar una bona tarda, una bona estona des del 96.0 de la freqüència modulada. Estarem aquí fins a les 5 de la tarda fent-te companyia.
2: Doncs bé, jo vaig passar uns grans moments a Ràdio Rubí. La veritat és que m'ho vaig passar molt i molt bé i, a més, vaig fer amistats, no solament la teva, que eres externa a l'emissora, sinó amb una pila de gent que estava dins de l'emissora i que ens seguim veient avui dia, no? Per tant, va ser un moment realment molt interessant. Vaig aprendre molt a nivell professional i vaig fer amistats, per tant, no es pot demanar molt més. I també en aquells estudis, ja era una emissora molt més gran, hi havia 3 estudis de directe i un de gravació, doncs ja es podien fer més coses, com per exemple, ara aquí no tinc la gravació, Jordi, la podríem arribar a buscar, però ja l'hem punxat aquí en el programa, gravacions on surts tu fent proves de so. Bé, de fet, sí, després podrem escoltar un petit fragment enregistrat a l'estudi amb tu.
3: Perfecte.
2: I també fèiem trucades... Feia jo, en aquest cas, trucades als amics, com per exemple el Xavi, Xavi Arnaus. Ara no et veig, no sé per on... Aquí, perfecte. És que està una mica fosc això avui, està molt íntim. Doncs anem a escoltar una trucada que et feia jo el dia 1 de desembre de 1995.
4: Hola, Esteve.
5: Hola. Què, com va?
4: Molt bé, molt bé. He cobrat.
5: Sí.
4: Tinc les notes.
5: I què, bé?
4: Home, sí, en teoria només una catejada, però aquí en el boletí em figura 3, però bueno.
5: I per què en teoria?
4: Mira, he catejat filosofia, però, oh, sorpresa, han introduït una nova assignatura que es diu ètica. No hem fet una puta classe en tot el curs i em surt suspesa. Mira, el que bo que sóc, mira. Soc molt bona persona, mala persona, no sé anar pel carrer, sóc molt dolent, i com que i resulta que van lligar la filosofia i això, i ètica, saps?
5: Mm-hmm.
4: És filosofia, catejes ètica. Si aproves amb un excel·lent, tens doble excel·lent.
5: I què, pujaràs a tota la manca ara?
4: Sí, ara.
5: Doncs si jo pujo, demà a la tarda.
4: Vols pujar?
5: No, no puc, és que tinc... he d'estudiar, tinc exàmens.
2: Teníem exàmens. I Xavi, tu vas suspendre ètica. Que fort. Tu que ets tan bon estudiant i que traies tan bones notes i vaies i suspens ètica, tu. En fi. Bé, moments divertits fora de micròfon, a dins de la ràdio, també. Bé, seguim endavant en el temps. Ara, de fet, seguim el mateix 1995 perquè va ser un any superintens. Aquell 95, la temporada d'hivern vaig acabar a Mata de Pere Ràdio, vaig descansar aquell estiu, però vaig començar a Ràdio Rubí i també a Ràdio Sant Cugat, a la casa on actualment estem fent aquest programa i que sigui per molts anys. Aquell 95 vaig fer el programa que em van encomanar, que es deia FM Cap de Setmana i senzillament era un programa musical. Un programa que sonava així la tarda del 27 d'agost de 1995.
1: La música totalment ballable del 740 Boys, Jimmy Shake. Des d'aquí l'FM Cap de Setmana de Ràdio Sant Cugat. Continuem amb una cosa també ballable, però més relaxada. Què és això que repeteix tant? I'm in love. Doncs bé, és Elisa B. I precisament aquest tema, el que està dient aquesta noieta. I'm in love.
6: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop, Ràdio Sant Cugat.
2: I a la ràdio teníem trucades de gent que també coneixereu perfectament per la seva veu, com per exemple aquesta.
1: Tenim una trucada al 675-1587. Bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
1: Com estàs?
7: Molt bé, aquí escoltant la vostra emissora.
1: Des d'on truques?
7: Des de Sabadell.
1: Molt bé, doncs tu diràs.
7: Bé, et demanaria si poguéssiu posar Basket Case a Green Day.
1: I tant, home, sí que la tenim.
7: Pues vinga, us espero.
1: D'acord, doncs moltes gràcies per trucar.
7: De res, home.
1: Bona tarda, que vagi bé.
7: Adéu-siau.
1: A Aerosmith passem a una nova trucada. Bona nit.
8: Hola, bona nit.
1: Hola, qui ets?
8: Soc la Marta, de Sabadell.
1: Hola, Marta, què tal, com va això?
8: Pues mira, anar fent.
1: Estudiant, no?

0: estudiant a casa.
1: Molt bé. Doncs què, volies demanar alguna cançó?
0: Sí, m'agradaria que em posessis una cançó de Cranberries. Sí. Tant més, la que tu t'agradi més.
1: Perfecte, doncs després et punxem alguna cosa de Cranberries.
0: Molt bé.
1: I què, vols saludar el personal?
0: Bueno, sí, m'agradaria saludar la Laura, el Xavi i el Francesc. I
1: això també,
0: clar.
1: Molt bé.
0: Vale?
1: Doncs tothom saludat.
0: D'acord.
1: Vinga, Marta, que vagi bé, eh?
0: Molt bé.
2: No sé si els heu reconegut. Els que parlaven aquí pel telèfon, no sé si m'escolteu. Us heu reconegut, no, suposo? Vale. El Sergi i la Marta, que el Sergi, estic convençut que vaig ser jo que el vaig trucar. No va ser ell que em truqués a mi a la ràdio, sinó que vaig ser jo que vaig dir, escolta, em truquen perquè aquí no tenim trucades, està molt mort això, perquè, clar, quan et donen un programa de ràdio al principi, no ets el becari, però pràcticament el que estàs fent és tapar forats. I en aquest cas a mi em va tocar el cap de setmana a les tardes, el dissabte i el diumenge, i clar, era un moment que poca gent trucava, no? Molt bé, seguim endavant en el temps i ara anem a escoltar més trucades. Ens traslladem al 1997, en aquest cas, de nou a Matadepera Ràdio, amb uns oients que també segur recordareu i reconeixereu el moment. Una nova comunicació al nostre telèfon, 730-00-00. Bona nit.
3: Ei, DJ, sóc el Roger.
1: Quin Roger?
3: El de Salamanca.
1: No fotis.
3: T'ho juro.
1: Caram.
3: Un programa collonut, eh?
1: Sí?
3: Sí, sí.
1: Molt bé, noi.
3: Molt bé, no?
1: Des d'on truques?
3: Des de casa meva, tio, que estic aquí. N'he sortit de festa per sentir-te, tio.
1: No te'n anaves a esquiar?
3: No, però m'ha arribat ara.
1: Ah, heu arribat ja. Molt bé. Què tal?
3: Molt bé.
1: Bé, tu diràs, algun tema?
3: Sí, Sheila.
1: Sheila, molt bé, ho posarem després. També en tinc una aparició.
3: Ens dediques a tots els de Talamanca, eh?
1: Molt bé, està apuntat.
3: Vale, un moment, que s'hi posa el Jordi Alòs.
1: Vinga.
3: Vinga. Ei!
1: Ei, mare de Déu!
3: Què, què fas?
1: Mira, aquí punxant temes.
3: DJ, DJ.
1: DJ Llops, home, sí.
3: Sí, sí.
1: Què et sembla, això, bé?
3: Molt bé, molt bé.
1: Bon rotllo.
3: Eh?
1: Bon rotllo.
3: Collonut, eh?
2: El Roger Albert, que abans l'hem vist per aquí, jo ara no el veig perquè està molt fosc, això hi veig poc, des d'aquí en la distància ho veig poc, però vaja, un record per ell i també pel Jordi Alòs, que suposo que no hi és, però vaja, esperem que o bé vegi en directe ara el programa, que estem a YouTube, o si no, doncs també pugui escoltar després el programa. Bé, seguim endavant en el temps, ara seguim amb una altra història aliena a la ràdio, però que també va començar als estudis de ràdio, que eren els mics. Això és una cosa que vam estar explotant durant uns quants anys, als anys 90, sobretot amb el Xavi i amb el Sergi, però també hi van participar, vaja, tota la gent de la colla, gent de la urbanització de la Quintana, en fi, una pila de gent que, vaja, eren uns moments molt divertits perquè el que fèiem era amb el radiocaset i després amb el minidisc anar pel carrer enregistrant veus de gent. Això és una cosa, de fet, que jo ja havia començat a experimentar a l'escola. Als anys 80, jo m'emportava el meu Walkman gravador, l'amagava dins del pupitre i gravava els professors.
4: Jo això ho havia fet també.
2: A què dius ara? Això no m'ho havia fet mai.
4: Sí. Amb una gravadora de caset, de cinta ja de caset, gravava... Tinc gravat una visita a una fàbrica. I els alumnes, i els companys, això també ho havia fet jo.
2: Va, però això era, diguem, amb finalitats una mica...
4: No, però no eres tranquis, ningú ho sabia, jo m'ho portava.
2: Però després ho escoltaves per recordar
4: el
2: moment, no?
4: Sí, també, que són coses que... Sí, que les hem fetes, eh?
2: Bé, jo feia coses una mica diferents. El que feia era agafar les veus dels profes, agafava els seus tics, allò que acostumen a fer més, per exemple, el que diu o el que diu val, i llavors això ho anava repetint amb un muntatge amb música. Això va ser el primer que vaig fer ja als anys 80. I a principis dels 90, amb la colla del poble aquí a Talamanca, fèiem el mateix amb la gent del poble i amb nosaltres mateixos, també. Anem a escoltar un resum de tots els mics que van fer durant els anys 90 amb tots els amics.
5: Ves al bessó, que allà tens una gespa, per favor, per favor, volem descansar.
6: Que tiene ahí poc, eh? Que no, ara millor venda.
7: Flash. Flash. Flash. Flash. Esto es Quintana mío.

0: Me'n recordo com si fos ara, estan registrant això, em sembla que era amb tu, Xavi, no? Amb el teu ordinador, que anàvem samplejant la veu del Sergi i anàvem fent cançons. Vaja, en fi, coses molt, molt divertides i molt boges. I ara passem al teu mix, Jordi, perquè tu també vas tenir un mix.
1: Jo també vaig tenir un mix. Jo crec que això és com la meva targeta de presentació. Quan el vaig sentir, em va al·lucinar. Des de les gravacions improvisades a Ràdio Rubí i de la inestimable col·laboració dels que eren en aquell moment la colla, em va sortir aquest mix, que n'estic encantat, li tinc molt de carinyo. I ara, vist en perspectiva, també fa funció de maroteca, crec jo. Indirectament parla dels inicis de la telefonia mòbil, on ara són com una prolongació de les nostres mans. En aquells inicis eren tota una novetat. Per cert, me n'has de fer un de més actual.
0: Bé, haurem de buscar temps entre programa i programa i ho intentarem. Som-hi, doncs. Sentim. Jordi Mix, març de 1998.
2: Passen 5 minuts a les 7 del vespre. És ara moment, doncs, de començar aquesta nova edició. Passen 5 minuts a les 7 del vespre. Vegem, no sé què podria dir. Realment no tinc definit com podria ser el programa de ràdio que m'agradaria presentar, si més no. Però vaja, podríem fer alguna espècie de programa, suposo que algun tipus de programa. En fi, suposo que el tipus de programa que m'agradaria fer seria un programa musical, si més no, presentant música. Hola, torno a ser jo. Hola, això és una prova de veu en solitari. Hola, sí, provant. Efectivament, passen 5 minuts a les 8 del vespre. Hola, torno a ser jo. Aquesta cinta me l'ha demanat l'Esteve, que resulta, doncs, que vol fer un mix amb els meus talls de veu. Farà servir el bona tarda. Molt bona tarda. Passen 5 minuts de les 9 del vespre. I és el moment de començar aquesta nova edició del Pop Clàssics. Molt bona tarda.
3: La maroteca de la ràdio.
0: Déu-n'hi-do, eh? Va quedar bastant bé, això, eh?
1: Molt bona tarda.
0: En directe. Ara és en directe, això.
1: Ara és en directe, però sempre molt bona tarda.
0: Està bé. Esteu a la maroteca de la ràdio, a Ràdio Sant Cugat.
3: La maroteca de la ràdio. Jordi Caselles i Esteve Llop, Ràdio Sant Cugat.
0: I bé, ja que parlàvem de nosaltres, anem a parlar de la nostra primera experiència a la ràdio, perquè al final tu i jo vam aconseguir fer un programa de ràdio entre l'any 2001 i 2002 a Ràdio Sant Cugat.
1: Sí, jo crec que va ser com la culminació d'un camí que varen començar junts, no? La nostra passió per la ràdio era evident. Tu, de fet, ja hi estaves immers i per mi va ser quelcom fantàstic poder posar-me davant d'un estudi de ràdio i fer un programa amb tu i d'una música que tant ens agrada, no? Com és la música negra i que tant de material tenim.
0: Sí, de fet, jo reconec que la meva inspiració per la música rap va venir de Lluís López, aquí a Talamanca. Jo és una música que no coneixia massa i, vaja, vaig començar a escoltar aquí i vaig flipar. I jo recordo els estius de l'any 92-93, que va ser un moment d'efervescència d'aquest estil de música, i aquí va néixer una mica la part aquesta del programa que nosaltres volíem en un principi destinar a la música jazz, però que vam decidir complementar amb la música rap.
1: Exacte, i de tu cap a mi. Jo també tenia molt de material de jazz, com tu, però no tenia aquesta vessant de rap hip-hop. Tu també me la vas introduir, i d'aquí, doncs, que sortís un programa com el Black Knight.
0: Doncs anem a escoltar com sonava aquest Black Knight. Ens n'anem a escoltar un programa de l'any 2001 a la sintonia de Ràdio Sant Cugat.
4: Ara comença Black Knight, el teu programa de música negra, presentat i dirigit per Jordi Caselles i Esteve Llop.
5: Hola, bona nit, benvinguts a una nova edició de Black Knight, el programa de música negra de Ràdio Sant Cugat, que us acompanya, com sempre, durant aquesta hora de 10 a 11 de la nit, al 91.5 de la freqüència modulada. Avui som a dilluns 14 de maig de 2001. Rebeu salutacions d'Esteve Llop i del meu company Jordi Caselles. Bona nit, Jordi.
1: Hola, bona nit, Esteve. Hola, bona nit a tota l'audiència. Benvinguts una vegada més aquí en el Black Knight. Comencem ja directament, avui dilluns, amb el blues del Gary Moore, amb aquesta cançó que porta com a títol Stormy Monday.

0: Un tema que podem trobar des del seu últim treball, editat precisament aquest any, l'any 2001, que porta com a títol Back to the Blues. És Gary Moore, amb el seu tema, doncs, Stormy Monday.
1: Doncs sí, així començava un Black Night d'aquella època. Vaja, van ser unes nits increïbles, eh? Estàvem directe de les 10 de la nit fins les 11 de la nit. Teníem connexió amb Butlletí de Catalunya Informació. De fet, com sempre dèiem, nosaltres tancàvem la ràdio. I això era brutal. La ràdio de nit de per si ja té aquesta màgia. Tots ho sabem, tothom que hem fet ràdio i que fan ràdio diuen la nit és una altra història. Nosaltres vam tenir la gran sort de fer-ho i fer-ho en directe de 10 a 11. Van ser unes nits que ens ho vam passar molt bé i que, vejam si algun dia podem tornar a recuperar.
2: Bé, de fet, ara estem fent aquest programa, que l'estem fent, els que no hagueu escoltat aquest programa, que ara ens esteu escoltant en directe, l'estem fent des de casa.
1: Exactament, bueno, i ara mateix estem de nit, que jo crec que és la primera vegada...
2: De fet, és la primera vegada que estem fent un programa en directe, perquè per la ràdio es passarà a enregistrar, però estem en directe a YouTube i estem en directe a la plaça de Talamanca.
1: Correcte.
2: És la primera vegada també que estic aquí a Talamanca amb un equip de so i dient coses i posant música i gravacions des de l'any 2005. I és la primera vegada que estem de nit, tu i jo, junts, fent un programa, que això no ho fèiem des de l'any 2002.
1: Des del 2002, per això. Doncs avui és la primera vegada de moltes coses, eh?
2: Molt bé, doncs ara enfilem ja la recta final d'aquest programa especial des de la Festa Major de Talamanca, la comarca del Bages, i ho farem recordant la música que vam punxar durant 10 anys, des del 95 fins al 2005, aquí a Talamanca. Com us deia abans, jo feia unes pastilles de música segons estils i, per exemple, començava de forma habitual aquestes sessions amb música llatina. Música com aquesta.

Doncs aquest és l'estil musical llatí que podíem escoltar, un exemple d'algunes de les cançons que posàvem aquí a Talamanca durant aquells anys. Intentarem, en qüestió de poc més de 10 minuts, escoltar una setantena de cançons, diguem, hits d'aquella època que anaven sonant pràcticament any rere any. Anem a escoltar més coses. Ara anem a l'estil que jo anomenava rock clàssic. Aquí hi ha una mica de tot, una mica de poti-poti, però sí que hi ha música que segur recordareu perquè són èxits que van sonar a totes aquelles festes majors.

0: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
1: Seguim aquí a la Festa Major de Talamanca en directe, avui, 13 d'agost de 2021, i anem a escoltar ara, jo crec que l'estil musical que disfrutava més gent aquí a la Festa Major. Jo l'anomenava la pastilla de música de festa. Aquí també és una mica poti-poti, però vaja, segur que recordareu com a mínim la meitat de les cançons que sonaran en aquests 2 minuts i mig aproximadament de música de festa. Chiquilla!

Escoltant aquesta música, jo em plantejo si seria arriscat o no, quan s'acabi tot el rotllo aquest del Covid, de fer una proposta a l'Ajuntament que sigui fer una festa revival on punxem música tant el Lluís López com jo mateix, perquè podria ser una experiència inoblidable. Tornar a posar aquesta música i vaja, sense faltar el respecte, evidentment, a tots els DJs que actualment i durant aquests anys han estat aquí, perquè ho han fet fantàsticament bé, però evidentment cada estil és diferent. Bé, l'Àfrica em fa amb un polze amunt que sí, va, perfecte. Doncs seguim recordant més música d'aquells anys. Ara anem a la música dance dels anys 70 i 80.

0: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
1: Passem ara a la música dance dels anys 90 i del principi del segle XXI.

0: Amigues i amics, veïns talamanquins i oients de Ràdio Sant Cugat a la vegada, estem acabant ja el programa d'avui. Ha sigut un plaer estar en directe a la Festa Major de Talamanca. Gràcies a tots els assistents avui aquí a la plaça del Raval. Gràcies als espectadors que ens heu seguit per YouTube. Gràcies a la Comissió de Festes i a l'Ajuntament de Talamanca per la seva confiança. Gràcies també al suport tècnic d'en Beni.
1: I recordeu que l'hemeroteca de la ràdio continua a Ràdio Sant Cugat i a internet. Seguiu-nos.
0: De fet, ara us donarem per aquí uns codis QR on podreu veure, podreu seguir-nos des de diferents plataformes. I ens acomiadem amb el tema que tancava sempre la sessió de la Festa Major a petició de l'Àfrica, i no podia faltar aquest gran tema de Prince, aquest Purple Rain, aquesta balada que sempre ens acompanyava al final de les festes. Gràcies a tothom, que vagi molt bé.
1: Gràcies a tots, bona nit. I never meant to

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Les activitats amb aigua podrien guanyar protagonisme en les pròximes edicions de la Festa Major de Sant Cugat. L'Ajuntament estudiarà ampliar aquest tipus de propostes després que les altes temperatures hagin marcat bona part de la celebració d'enguany. Durant la valoració de la festa, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha assegurat que el consistori ja treballa amb aquesta idea de cara al futur. La regidora ha explicat que la gran afluència de públic als Jocs Aquàtics del Parc Central ha evidenciat les necessitats d'oferir més espais refrescants. El consistori també estudiarà com millorar el funcionament d'aquestes activitats perquè l'espera sigui més amena. Més enllà d'aquest anunci, Escamilla ha fet un balanç molt positiu de la Festa Major, ha destacat la cultura popular com a eix vertebrador de la programació i ha posat en valor l'esforç de les entitats, els serveis municipals i els cossos d'emergència. La regidora també ha posat xifres als concerts més multitudinaris de la festa. Segons ha explicat, The Tietz va reunir unes 12.000 persones, mentre que el concert de Ginestà en va plegar prop de 8.000. També ha valorat positivament la resposta a la programació infantil, les activitats esportives i la participació de la delegació de la ciutat agermanada d'Alba. Pel que fa als incidents, Escamilla ha defensat que el pla d'autoprotecció va permetre controlar ràpidament l'incendi que va afectar el xiprer de la plaça d'Octavià durant la trobada d'entremesos. Ha explicat que ara s'analitzarà si cal introduir millores al dispositiu, tot preservant la continuïtat dels actes de cultura popular, i ha reiterat que els primers informes apunten que l'arbre podria recuperar-se. Entre els aspectes a millorar, la regidora també ha reconegut l'error en la convocatòria de l'acte de descoberta del mosaic del Pagalí Joan, que es va suspendre perquè no s'havia avisat amb prou antelació a les entitats implicades. A més, ha assegurat que el diàleg amb la plataforma Cultura al Carrer continua obert i que durant l'últim any ja han materialitzat alguns dels compromisos adquirits, especialment en la planificació anticipada d'espais, dates i subvencions. Podeu veure tot el que ha donat de si la Festa Major, que va començar dijous 25 i s'ha acabat aquest dilluns 29 de juny, a la web de cugat.cat i a les xarxes, on trobareu fotogaleries, reels a Instagram, vídeos a la web i tot tipus d'informacions per poder reviure el que han donat així aquests 4 dies. A Cugat.cat també avui podreu trobar un reportatge de com es prepara la Festa Major, de què hi ha darrere i qui hi ha darrere per poder organitzar aquests 4 dies de festa amb més de 200 activitats per a tots els públics. Parlem de la polèmica que comentàvem fa un moment amb la regidora de Cultura. L'Esbar Sant Cugat, l'Esbar Mediterrània, la Comissió del Pagalí Joan, la Unió Sant Cugatenca i els Geganters de Sant Cugat han expressat el seu malestar per la gestió de la presentació de la nova ubicació del mosaic del Pagalí Joan. En un comunicat conjunt, les cinc entitats asseguren que no van ser convidades a l'acte previst per aquest dilluns i lamentaven no haver estat tingudes en compte ni en el trasllat ni en la reinauguració de la peça. Les entitats recorden que el mosaic, obra de Lluís Pallarès, creada entre els anys 36 i 37, és una peça emblemàtica del patrimoni cultural de la ciutat i reivindiquen que històricament ha estat vinculada a les entitats que mantenen viva la tradició del Pagalí Joan. En el comunicat també critiquen que aquesta situació se suma a una manca de suport a la tasca que desenvolupen des de fa dècades i reclamen una relació amb l'Ajuntament basada en el respecte, la confiança, el diàleg i el reconeixement. Divendres, l'Ajuntament havia convocat els mitjans de comunicació en un acte per aquest dilluns al matí per presentar la nova ubicació del mosaic al pati de la Unió. La convocatòria explicava que la peça havia estat restaurada i traslladada després d'incorporar-se als fons del Museu de Sant Cugat. Poc després de les entitats fessin públic el seu comunicat, l'Ajuntament va comunicar als mitjans de comunicació la cancel·lació de l'acte previst per aquest dilluns. Per la seva banda, com dèiem fa un moment, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha reconegut durant la roda de premsa de balanç de Festa Major que ha estat un error i ha reiterat la disculpa a les entitats. Després de la crema del xiprer de la plaça d'Octavià aquest diumenge, la trobada d'entremesos de Festa Major, en rebre una guspira de la pirotècnia dels diables de Torredembarra, el tècnic municipal de Protecció Civil, Gabriel Mas, ha analitzat els fets. Mas ha explicat que s'han d'avaluar les causes i aprendre dels possibles errors. Abans de l'acte es donen consells on s'ha de cremar i on no, ha explicat el tècnic municipal. De la seva banda, la coordinadora d'entremesos de Cultura Popular i Tradicional, organitzadora de l'acte, a més un comunicat on assegura assegura que es van seguir tots els protocols en l'incident del Xipre, que va ser inesperat i que l'organització lamenta els fets. L'exemplar, un dels més alts i emblemàtics de la plaça d'Octavià, de fet, és el que fa d'arbre de Nadal al centre de la ciutat. A més, forma part dels xifrers d'aquest entorn catalogats i protegits dins del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Sant Cugat. Aquest conjunt, arbori, està inclòs en el Catàleg Municipal de Patrimoni pel seu valor paisatgístic, històric i ambiental. Segons van explicar aquest diumenge els cossos d'emergència després de la seva intervenció, tot apunta que el xiprer no ha patit danys irreversibles, malgrat que el foc va cremar pràcticament tot el fullatge. L'arbre es manté viu i la previsió és que pugui rebrotar amb el pas del temps. I no deixem el xiprer perquè aquest dilluns ha aparegut un homenatge inesperat, i és que la tanca que envolta l'arbre han aparegut dibuixos amb missatges d'ànim i desitjos de recuperació. En un dels dibuixos s'hi pot llegir que et recuperis aviat, mentre que d'altres representen el mateix xiprer amb colors vius i envoltat d'elements de la natura. Els dibuixos han estat penjats a la tanca instal·lada després de l'incident i han cridat l'atenció dels veïns que passaven per la plaça. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
2: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Hola, llums d'un drac!
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
8: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
9: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
8: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
9: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
8: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
9: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
10: Per tu. Hola, em dic Marc.
11: Hola, me llamo Lalo.
12: Hola, em dic Xavi.
13: Hola, me llamo Elena.
14: Hola, em dic Joan.
15: Hola, i jo sóc el David.
10: Usuari del taller de Gerani de Moraga.
11: I que, a més, fem un programa de ràdio.
12: A Ràdio Sant Cugat.
13: I us expliquem les notícies més destacades.
14: I un resum esportiu.
10: Us recomanem música.
11: Fem agenda.
12: I el nostre dia a dia.
15: I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.com.
0: FM. Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Les activitats amb aigua podrien guanyar protagonisme en les pròximes edicions de la Festa Major de Sant Cugat. L'Ajuntament estudiarà ampliar aquest tipus de propostes després que les altes temperatures hagin marcat bona part de la celebració d'enguany. Durant la valoració de la festa, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha assegurat que el consistori ja treballa amb aquesta idea de cara al futur. La regidora ha explicat que la gran afluència de públic als Jocs Aquàtics del Parc Central ha evidenciat les necessitats d'oferir més espais refrescants. El consistori també estudiarà com millorar el funcionament d'aquestes activitats perquè l'espera sigui més amena. Més enllà d'aquest anunci, Escamilla ha fet un balanç molt positiu de la Festa Major, ha destacat la cultura popular com a eix vertebrador de la programació i ha posat en valor l'esforç de les entitats, els serveis municipals i els cossos d'emergència. La regidora també ha posat xifres als concerts més multitudinaris de la festa. Segons ha explicat, The Tietz va reunir unes 12.000 persones, mentre que el concert de Ginestar en va plegar prop de 8.000. També ha valorat positivament la resposta a la programació infantil, les activitats esportives i la participació de la delegació de la ciutat agermanada d'Alba. Pel que fa als incidents, Escamilla ha defensat que el pla d'autoprotecció va permetre controlar ràpidament l'incendi que va afectar el xiprer de la plaça d'Octavià durant la trobada d'entremesos. Ha explicat que ara s'analitzarà si cal introduir millores al dispositiu, tot preservant la continuïtat dels actes de cultura popular, i ha reiterat que els primers informes apunten que l'arbre podria recuperar-se. Entre els aspectes a millorar, la regidora també ha reconegut l'error en la convocatòria de l'acte de descoberta del mosaic del Pagalí Joan, que es va suspendre perquè no s'havia avisat amb prou antelació les entitats implicades. A més, ha assegurat que el diàleg amb la plataforma Cultura al Carrer continua obert i que durant l'últim any ja han materialitzat alguns dels compromisos adquirits, especialment en la planificació anticipada d'espais, dates i subvencions. Podeu veure tot el que ha donat de si la Festa Major, que va començar dijous 25 i s'ha acabat aquest dilluns 29 de juny, a la web de cugat.cat i a les xarxes, on trobareu fotogaleries, reels a Instagram, vídeos a la web i tot tipus d'informacions per poder reviure el que han donat a si aquests 4 dies. A Cugat.cat també, avui, podreu trobar un reportatge de com es prepara la Festa Major, de què hi ha darrere i qui hi ha darrere per poder organitzar aquests 4 dies de festa amb més de 200 activitats per a tots els públics. Parlem de la polèmica que comentàvem fa un moment amb la regidora de Cultura. L'Esbar Sant Cugat, l'Esbar Mediterrània, la Comissió del Pagalí Joan, la Unió Sant Cugatenca i els Geganters de Sant Cugat han expressat el seu malestar per la gestió de la presentació de la nova ubicació del mosaic del Pagalí Joan. En un comunicat conjunt, les cinc entitats asseguren que no van ser convidades a l'acte previst per aquest dilluns i lamentaven no haver estat tingudes en compte ni en el trasllat ni en la reinauguració de la peça. Les entitats recorden que el mosaic obra de Lluís Pallarès, creada entre els anys 36 i 37, és una peça emblemàtica del patrimoni cultural de la ciutat i reivindiquen que històricament ha estat vinculada a les entitats que mantenen viva la tradició del Pagalí Joan. En el comunicat també critiquen que aquesta situació se suma a una manca de suport a la tasca que desenvolupen des de fa dècades i reclamen una relació amb l'Ajuntament basada en el respecte, la confiança, el diàleg i el reconeixement. Divendres, l'Ajuntament havia convocat els mitjans de comunicació en un acte per aquest dilluns al matí per presentar la nova ubicació del mosaic al pati de la Unió. La convocatòria explicava que la peça havia estat restaurada i traslladada després d'incorporar-se als fons del Museu de Sant Cugat. Poc després de les entitats fessin públic el seu comunicat, l'Ajuntament va comunicar als mitjans de comunicació la cancel·lació de l'acte previst per aquest dilluns. Per la seva banda, com dèiem fa un moment, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha reconegut durant la roda de premsa de balanç de Festa Major que ha estat un error i ha reiterat la disculpa a les entitats. Després de la crema del xiprer de la plaça d'Octavià aquest diumenge, la trobada d'entremesos de Festa Major, en rebre una guspira de la pirotècnia dels diables de Torredembarra, el tècnic municipal de Protecció Civil, Gabriel Mas, ha analitzat els fets. Mas ha explicat que s'han d'avaluar les causes i aprendre dels possibles errors. Abans de l'acte es donen consells on s'ha de cremar i on no, ha explicat el tècnic municipal. De la seva banda, la coordinadora d'entremesos de Cultura Popular i Tradicional, organitzadora de l'acte, a més un comunicat on assegura que es van seguir tots els protocols en l'incident del xiprer, que va ser inesperat i que l'organització lamenta els fets. L'exemplar, un dels més alts i emblemàtics de la plaça d'Octavià, de fet, és el que fa d'arbre de Nadal al centre de la ciutat. A més, forma part dels xiprers d'aquest entorn catalogats i protegits dins del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Sant Cugat. Aquest conjunt arbori està inclòs en el Catàleg Municipal de Patrimoni pel seu valor paisatgístic, històric i ambiental. Segons van explicar aquest diumenge els cossos d'emergència després de la seva intervenció, tot apunta que el xiprer no ha patit danys irreversibles, malgrat que el foc va cremar pràcticament tot el fullatge. L'arbre es manté viu i la previsió és que pugui rebrotar amb el pas del temps. I no deixem el xiprer perquè aquest dilluns ha aparegut un homenatge inesperat, i és que la tanca que envolta l'arbre han aparegut dibuixos amb missatges d'ànim i desitjos de recuperació. En un dels dibuixos s'hi pot llegir que et recuperis aviat, mentre que d'altres representen el mateix xiprer amb colors vius i envoltat d'elements de la natura. Els dibuixos han estat penjats a la tanca instal·lada després de l'incident i han cridat l'atenció dels veïns que passaven per la plaça. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Les activitats amb aigua podrien guanyar protagonisme en les pròximes edicions de la Festa Major de Sant Cugat. L'Ajuntament estudiarà ampliar aquest tipus de propostes després que les altes temperatures hagin marcat bona part de la celebració d'enguany. Durant la valoració de la festa, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha assegurat que el consistori ja treballa amb aquesta idea de cara al futur. La regidora ha explicat que la gran afluència de públic als Jocs Aquàtics del Parc Central ha evidenciat les necessitats d'oferir més espais refrescants. El consistori també estudiarà com millorar el funcionament d'aquestes activitats perquè l'espera sigui més amena. Més enllà d'aquest anunci, Escamilla ha fet un balanç molt positiu de la Festa Major, ha destacat la cultura popular com a eix vertebrador de la programació i ha posat en valor l'esforç de les entitats, els serveis municipals i els cossos d'emergència. La regidora també ha posat xifres als concerts més multitudinaris de la festa. Segons ha explicat, The Tietz va reunir unes 12.000 persones, mentre que el concert de Ginestar en va plegar prop de 8.000. També ha valorat positivament la resposta a la programació infantil, les activitats esportives i la participació de la delegació de la ciutat agermanada d'Alba. Pel que fa als incidents, Escamilla ha defensat que el pla d'autoprotecció va permetre controlar ràpidament l'incendi que va afectar el xiprer de la plaça d'Octavià durant la trobada d'entremesos. Ha explicat que ara s'analitzarà si cal introduir millores al dispositiu, tot preservant la continuïtat dels actes de cultura popular, i ha reiterat que els primers informes apunten que l'arbre podria recuperar-se. Entre els aspectes a millorar, la regidora també ha reconegut l'error en la convocatòria de l'acte de descoberta del mosaic del Pagalí Joan, que es va suspendre perquè no s'havia avisat amb prou antelació a les entitats implicades. A més, ha assegurat que el diàleg amb la plataforma Cultura al Carrer continua obert i que durant l'últim any ja han materialitzat alguns dels compromisos adquirits, especialment en la planificació anticipada d'espais, dates i subvencions. Podeu veure tot el que ha donat de si la Festa Major, que va començar dijous 25 i s'ha acabat aquest dilluns 29 de juny, a la web de cugat.cat i a les xarxes, on trobareu fotogaleries, reels a Instagram, vídeos a la web i tot tipus d'informacions per poder reviure el que han donat de si aquests 4 dies. A Cugat.cat també avui podreu trobar un reportatge de com es prepara la Festa Major, de què hi ha darrere i qui hi ha darrere per poder organitzar aquests 4 dies de festa amb més de 200 activitats per a tots els públics. Parlem de la polèmica que comentàvem fa un moment amb la regidora de Cultura. L'Esbar Sant Cugat, l'Esbar Mediterrània, la Comissió del Pagalí Joan, la Unió Sant Cugatenca i els Geganters de Sant Cugat han expressat el seu malestar per la gestió de la presentació de la nova ubicació del mosaic del Pagalí Joan. En un comunicat conjunt, les cinc entitats asseguren que no van ser convidades a l'acte previst per aquest dilluns i lamentaven no haver estat tingudes en compte ni en el trasllat ni en la reinauguració de la peça. Les entitats recorden que el mosaic, obra de Lluís Pallarès, creada entre els anys 36 i 37, és una peça emblemàtica del patrimoni cultural de la ciutat i reivindiquen que històricament ha estat vinculada a les entitats que mantenen viva la tradició del Pagalí Joan. En el comunicat també critiquen que aquesta situació se suma a una manca de suport a la tasca que desenvolupen des de fa dècades i reclamen una relació amb l'Ajuntament basada en el respecte a la confiança, al diàleg i al reconeixement. Divendres, l'Ajuntament havia convocat els mitjans de comunicació en un acte per aquest dilluns al matí per presentar la nova ubicació del mosaic al pati de la Unió. La convocatòria explicava que la peça havia estat restaurada i traslladada després d'incorporar-se als fons del Museu de Sant Cugat. Poc després de les entitats fessin públic el seu comunicat, l'Ajuntament va comunicar als mitjans de comunicació la cancel·lació de l'acte previst per aquest dilluns. Per la seva banda, com dèiem fa un moment, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha reconegut durant la roda de premsa de balanç de Festa Major que ha estat un error i ha reiterat la disculpa a les entitats. Després de la crema del xiprer de la plaça d'Octavià aquest diumenge, la trobada d'entremesos de Festa Major, en rebre una guspira de la pirotècnia dels diables de Torredembarra, el tècnic municipal de Protecció Civil, Gabriel Mas, ha analitzat els fets. Mas ha explicat que s'han d'avaluar les causes i aprendre dels possibles errors. Abans de l'acte es donen consells on s'ha de cremar i on no, ha explicat el tècnic municipal. De la seva banda, la coordinadora d'entremesos de Cultura Popular i Tradicional, organitzadora de l'acte, ha emès un comunicat on assegura que es van seguir tots els protocols en l'incident del xiprer, que va ser inesperat i que l'organització lamenta els fets. L'exemplar, un dels més alts i emblemàtics de la plaça d'Octavià, de fet, és el que fa d'arbre de Nadal al centre de la ciutat. A més, forma part dels xiprers d'aquest entorn catalogats i protegits dins del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Sant Cugat. Aquest conjunt, arbori, està inclòs en el Catàleg Municipal de Patrimoni pel seu valor paisatgístic, històric i ambiental. Segons van explicar aquest diumenge els cossos d'emergència després de la seva intervenció, tot apunta que el xiprer no ha patit danys irreversibles, malgrat que el foc va cremar pràcticament tot el fullatge. L'arbre es manté viu i la previsió és que pugui rebrotar amb el pas del temps. I no deixem el xiprer perquè aquest dilluns ha aparegut un homenatge inesperat, i és que la tanca que envolta l'arbre han aparegut dibuixos amb missatges d'ànim i desitjos de recuperació. En un dels dibuixos s'hi pot llegir que et recuperis aviat, mentre que d'altres representen el mateix xiprer amb colors vius i envoltat d'elements de la natura. Els dibuixos han estat penjats a la tanca instal·lada després de l'incident i han cridat l'atenció dels veïns que passaven per la plaça. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa a www.cugat.cat.
8: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Greu accident d'autocar al centre de Lleida. Un vehicle que feia la ruta entre la capital del Segrià i la Granja d'Escarp ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació en plena Rambla Ferran a 8:15 a.m. Hi ha 44 ferits de diversa consideració, entre ells 4 de crítics. El vehicle transportava majoritàriament treballadors de cooperatives que anaven cap al camp. La conductora feia poc que treballava a l'empresa i l'acompanyava un instructor que és precisament

0: Aguts. Gairebé una setmana després dels sismes, els equips d'emergència continuen trobant supervivents sota la runa.
1: Una anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid.
0: Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona que posa de manifest la importància de destriar entre símptomes derivats de l'edat i l'aparició de la malaltia.
1: Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui.
0: La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes del govern espanyol. Des d'avui, el descompte per als consumidors baixa dels 20 als 15 cèntims. Així ho vivien aquest matí els conductors.
2: La semana pasada me costó aproximadamente 20-22 euros.
3: Nos quedamos en verano para a veces, no sé si coger coche o ir en transporte público, porque a este paso no sé dónde vamos a llegar.
1: En cultura, el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona.
0: El Saló es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director Shoji Kawamori.
1: Als esports, Toni Castro, Joan Laporta pren possessió del càrrec de president del Barça.
4: Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions del 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou palau.
1: I volem saber quina és la previsió de calor de cara a les properes hores. El temps amb Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Ha començat el mes de juliol amb una bassa d'oli pel que fa a l'estat del cel. Hi ha molt pocs núvols arreu del país. Sí que n'hi ha algun de baix, fruit de la mateixa xafogó, que sobretot es mou per l'àrea metropolitana, núvols completament descafeïnats, i també tenim una mica de cendra en suspensió dels incendis forestals que tenim a l'Aragó. Arriba aquest fum fins a casa nostra i deixa aquest cel una mica més enterbolit, també amb una mica de pudor de fum. Ja diem que ve des de ponent. Igualment, els núvols han de continuar sent força escassos al llarg d'aquesta tarda. Alguns creixeran entre la Catalunya central i les comarques de Girona, sobretot el sud gironí, i arribaran a caure algunes gotellades molt disperses al voltant del Mollanès, del Montseny, les Illeries, també el Puigcalb o la banda del Rocacorba, una mica de tramuntana a la Costa Brava i més calor quan més cap a la Costa Daurada. En vista demà, una situació molt semblant. Només al matí alguns núvols enganxats a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:15.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Cinc persones han estat crític, 9 de menys greus i 31 ferits lleus. És el nou balanç provisional de l'accident d'autobús d'aquest matí al centre de Lleida. Portava sobretot treballadors de cooperatives entre la capital i la granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació. La conductora feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor. Ja ha obert una investigació, però tot apunta a una pèrdua de control. Uau, Lleida Ràdio, Quim Gassó.
7: Per motius que encara es desconeixen, el vehicle amb uns 55 passatgers a bord s'ha desviat cap a la dreta de la calçada i ha patit el primer impacte contra l'edifici a la zona davantera. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat la gravetat de l'accident.
8: Però de l'abast i el nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, doncs sort no han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
7: L'avís al 112 s'ha rebut quan passava un minut d'un quart de vuit del matí. El sistema d'emergències mèdiques ha muntat una àrea sanitària al lloc dels fets, amb 12 unitats, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs, i ha fet el triatge i l'estabilització dels pacients. Una dotzena ha estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, mentre que la resta han estat atesos al CUAP de Prat de la Riba. D'entre els ferits més greus, alguns han hagut de ser operats d'urgència i un d'ells ha estat ingressat a l'UCI, segons ha indicat l'inspector en cap de la regió d'emergències de Lleida, Joan Josep Bellostas.
9: Els ferits més greus ja han estat evacuats en un primer moment, estan inclús a quiròfan atesos, hem mobilitzat també un helicòpter del SEM que ha estat expectant al parc de bombers per si calia algun trasllat a la zona de Barcelona, perquè no n'ha calgut.
7: Bellostas ha detallat que hi ha una investigació oberta i que encara és molt d'hora per conèixer els motius de l'accident. Ha afegit, però, que hi ha imatges de càmeres on es veu el xoc i que aparentment sembla una pèrdua de control. La conductora de l'autobús accidentat feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor que ha resultat un dels ferits més greus de l'accident.
1: Un accident, per cert, que ha inundat les xarxes socials de mostres de suport per als afectats, que s'han repetit també al Parlament, començant pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
10: Jo començo també sumant les meves paraules abans del president de la cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin.

0: operin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
1: Paraules de Salvador Illa durant la sessió de control al Parlament, on també el president de la Cambra i tots els grups s'han afegit a les mostres de suport i escalf. També hi ha hagut missatges d'agraïment als serveis d'emergència que hi han treballat després de l'accident.
2: Ens quedem a la Cambra perquè justament la vigília que el Parlament aprovi els primers pressupostos de la legislatura, Esquerra Republicana reclama al president Salvador Illa que pressioni per aprovar el nou model de finançament. A la sessió de control d'avui, Junts, el PP i Vox han tornat a reclamar explicacions a Illa pels casos de corrupció que assetgen el PSOE. Mont Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. El president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha aprofitat la sessió de control per assegurar que els pressupostos s'aprovaran demà gràcies a ells i ha alertat el govern d'Illa que davant la inestabilitat del govern espanyol s'afanya amb el finançament singular.
4: Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que vam pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords. Que ningú s'atreveixi a agitar l'espantall de l'extrema dreta per demanar-nos que renunciem a allò que dona sentit a aquesta legislatura.
3: I el president Illa s'hi ha compromès.
0: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la Cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
3: El govern espanyol convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest juliol per presentar el model proposat per Catalunya. Per la seva banda, el Partit Popular, Vox i Junts han demanat explicacions a Illa per la corrupció al PSOE. Illa ha admès que el seu partit, en referència al PSOE, ha comès errors.
2: Catalunya esdevé pionera mundial en la defensa dels drets humans després de l'aprovació avui al Parlament de la llei que permet crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans, un organisme que garantirà que qualsevol empresa que operi a Catalunya estigui obligada a respectar-los, tant en territori català com a l'exterior. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. Amb la creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, Catalunya se situa per davant de les Nacions Unides en el control de les empreses transnacionals en matèria de medi ambient i drets humans. L'organisme públic podrà investigar, rebre i contrastar denúncies contra empreses que deixarien d'operar a Catalunya fins que no reparessin les vulneracions denunciades. La iniciativa veu la llum després d'una dècada de treball de les organitzacions de justícia global que, malgrat aplaudir la fita aconseguida, han posat aquests deures al govern. Sandra Tous és portaveu de la FEDE.
6: Emplacem el govern de la Generalitat perquè treballi el més diligentment possible per crear-lo dins de l'establert a la llei. Això és, que el doti dels recursos necessaris perquè sigui ja operatiu aquest mateix 2026. També perquè en un termini no superior a 6 mesos treballi per constituir el Consell Assessor d'Empresa i Drets Humans a fi que pugui nomenar la Junta de Govern i de la mateixa manera perquè en el termini no superior d'un any treballi per aprovar el seu reglament. Les comunitats del sud global que se'n beneficiaran no poden esperar més.
5: La llei s'ha aprovat amb el suport del PSC, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP, amb l'abstenció de Junts. Ara bé, segons el Consell de Garanties Estatutàries, part de les funcions d'aquest organisme contravenen la Constitució i l'Estatut.
7: Notícies en xarxa.
2: Venezuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols de la setmana passada i a més de 10.000 els ferits, són el doble dels comptabilitzats fins ara. També augmenten a 26 les víctimes mortals espanyoles i a 150 els desapareguts.
1: Quan fa gairebé una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. De fet, les últimes hores se n'han detectat 11 més en vida. Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona, ha explicat a la xarxa com podem col·laborar-hi des de casa nostra.
8: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad, és recomendable.
1: La plataforma SOS Venezuela Barcelona inclou fins a 15 entitats socials i ONGs catalanes. Fins ara han recaptat 13.000 euros en una campanya de solidaritat.
2: En matèria sanitària, l'anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer també funciona en persones de més de 80 anys i, a més, pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid. Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona. Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. La pèrdua de memòria en les persones grans s'ha considerat durant dècades una conseqüència quasi inevitable de l'edat, però aquesta visió és cada vegada més qüestionada. És més, pot emmascarar l'Alzheimer. Per això la recerca de Sant Pau demostra la importància de fer una analítica específica que busqui una proteïna en les persones grans. Chiara Cherielo és geriatra de l'Hospital de Sant Pau i primera autora de l'article.
10: Saber si estos síntomas son debido a la enfermedad de Alzheimer, con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la PTAU-217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína es igualmente esta proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
9: L'arribada de nous fàrmacs que alenteixen l'Alzheimer reforça la necessitat d'un diagnòstic més precoç i precís, també en pacients d'edat avançada que podrien beneficiar-se d'aquestes teràpies.
2: Prop d'una vintena d'empreses de Barcelona i de l'àrea metropolitana s'uneixen per frenar l'abandonament escolar. Aquest curs han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic i laboral. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. 270 joves d'una vintena d'aules de l'àrea metropolitana han participat en aquest programa impulsat per un grup d'empreses barcelonines i coordinat per la Fundació Èxit. Nacho Sequeira n'és el director general.
12: Lluitar contra l'abandonament educatiu prematur de jovent que està estudiant un PFI, que és aquell curs que se li ofereix al jove que no ha tret l'ESO, que hem aconseguit involucrar a 17 empreses amb més de 300 voluntaris que han anat fent diferents interaccions amb aquests joves, acompanyant-los, bàsicament orientant-los des de l'empresa i motivant-los per continuar estudis.
11: La iniciativa ha estat molt positiva tant per als joves com per als voluntaris de les empreses que els han assessorat. 9 de cada 10 alumnes que hi han participat volen continuar formant-se quan la taxa d'abandonament d'aquest perfil d'alumnes és del 40%. Escoltem el Brian i la Cristina, estudiant i voluntària del projecte.
13: Vinieron una empresa del Villa y le dieron la oportunidad de participar para conocer el mundo laboral y saber lo que queríamos hacer. Lo dieron un coach para que agarramos un poquito más de confianza y todo eso, que nos sintiéramos un poquito mejor y los enseñaron el mundo laboral, donde están los tranvías, donde los arreglan.
14: Es un noi amb una actitud increïble. S'ha posat de 0 a 100 en molt poc temps, perquè venia d'això, de no tocar un llibre des dels 8 anys.
11: Aquesta és la primera iniciativa de Board 2030, una agrupació d'empreses que volen fer front als reptes socials de Barcelona i que ara comença a caminar.
2: Encara en relació amb l'educació, enguany han baixat lleugerament les peticions de plaça d'infantil 3 a la pública per al curs que ve. En canvi, pugen les sol·licituds a primer d'ESO.
1: Un 66% de famílies han demanat plaça per I3, un punt per sota respecte de l'any passat. S'han rebut 50.000 sol·licituds, tant per a centres públics com concertats, enfront de les 54.000 de l'any passat. A primer d'ESO, les xifres mostren estabilitat amb un 87% de peticions per a la pública.
2: I un apunt de successos, els Mossos han detingut a l'Hospitalet de Llobregat dos adolescents menors d'edat acusats de fer tocaments a dues noies, també menors.
1: Els fets van passar ahir a la tarda a la piscina del complex municipal l'Hospitalet Nord.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El sector de les benzineres calcula que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui. La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes del govern espanyol. De fet, des d'avui, el descompte aplicat als consumidors particulars baixa dels 20 als 15 cèntims. Anna Ruiz, bon dia.
15: Hola, Marta, bon dia. La reducció situarà el descompte en 10 cèntims a l'agost, 5 al setembre i desapareixerà del tot l'octubre vinent. En definitiva, cau l'IVA reduït i també ho fan els ajuts directes. El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei és Albert Campabadal.
16: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu.
15: I els consumidors es preparen per tornar a pagar els preus d'abans de la crisi a l'Iran.
17: Ahora me ha costado en torno a unos 25 euros. La semana pasada me costó aproximadamente 20-22 euros.
18: Nos quedo en verano para a veces, no sé si coger coche o... Hoy en transporte público, porque a este paso no se tendrá más llegar.
15: El govern de Pedro Sánchez activarà de nou tot el paquet d'ajuts en el cas que el context internacional tornés a empitjorar.
2: Són 3:45 i seguim en plana econòmica. La Unió Europea aplica des d'avui una taxa de 3 euros als paquets de baix cost amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. La mesura afecta principalment les empreses xineses, com per exemple Temu, Shine o AliExpress, i vol donar resposta a la competència deslleial que denuncien els venedors europeus.
1: L'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic, perquè la Unió Europea processa uns 16 milions de paquets d'aquesta categoria al dia, que representen el 97% dels enviaments, però només el 2% del valor total. El professor de Logística, Producció i Operacions de la UOC, Cristian Castillo, ha explicat a la xarxa les raons d'aquest recàrrec.
19: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística.
1: La Comissió Europea insisteix que no es tracta d'una mesura proteccionista i que tampoc està dissenyada contra la Xina.
2: Les obres del nou arxiu de Barcelona, que s'instal·larà a la nau central del recinte de Can Batlló, arrencaran el primer trimestre de l'any vinent, amb previsió d'inaugurar-lo el 2034. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni. Jordi Casino, bon dia.
20: Bon dia, Marta. Per fer-lo possible, l'Ajuntament invertirà gairebé 100 milions d'euros per rehabilitar l'edifici declarat bé cultural d'interès local. El nou equipament tindrà una zona dedicada a custodiar tot el fons patrimonial de la capital catalana des de fa 1.300 anys i integrat per 70 quilòmetres de documents, i inclourà un centre cultural obert a la ciutadania amb sales d'exposicions, un auditori i un àgora. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
21: Tindrem, per tant, un nou arxiu que serà un gran equipament cultural per la ciutat de Barcelona, un equipament al servei de tota la ciutadania, començant per les entitats del barri, on es poden fer conferències, exposicions i amb espais de consulta que siguin més funcionals i que siguin de qualitat. És a dir, un arxiu obert, un autèntic arxiu obert a la ciutat.
20: Quan comenci a funcionar el nou arxiu, el consistori podrà alliberar molts edificis que estan repartits per la ciutat i on ara hi ha el fons de l'arxiu i on podrà fer habitatge dotacional i equipaments pels barris.
2: Ens situem ara a l'Alt Penedès. L'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont ha descobert al jaciment als Casots de Subirats les restes d'una nova espècie de gossos que va viure a la zona fa 16 milions d'anys. El jaciment penedesenc és el primer del món a identificar aquesta espècie. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
22: Avui el jaciment dels Casots a Subirats s'ha presentat una nova troballa. Es tracta d'una nova espècie de gossos amb la corpulència d'un llop carnívor i que va viure fa 16 milions d'anys. L'espècie descoberta s'ha batejat amb el nom de Paludocion mollasolai. Isaac Casanovas és codirector del jaciment.
23: I el gen aquest Paludocion està a altres jaciments d'Europa, però per tot arreu en tenen o dents o mandíbules. El material més complet és el dels Casots, que a més és l'espècie que va viure més al sud, perquè totes vivien a Alemanya o a la República Txeca, i aquesta és la que va viure més al sud. La que va viure més tard, també, és l'última espècie, totes les altres són més antigues, les espècies de Paludocion, però encara té una altra particularitat, i és que quan te la mires, dius, és l'última, però és la més primitiva.
22: L'animal tenia una mida mitjana, era ràpid i probablement caçava petits herbívors que vivien a la zona. La descoberta s'ha fet a partir d'un crani fòssil trobat als Casots durant les primeres excavacions que es van fer al jaciment als anys 90.
2: I moment per a la cultura. Avui amb el Japó com a protagonista, perquè el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona, que es farà al recinte de la Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director de Labyrinth, Shoji Kawamori, o la banda Ali, a qui estem escoltant, i que és autora de la música de tancament de l'anime Jujutsu Kaisen. Té tots els detalls del Manga Barcelona el David Navarro. Bon dia, David.
24: Bon dia. La primera novetat del Manga Barcelona d'enguany és que es farà de dissabte a dimarts. Entre els primers artistes confirmats hi ha Shoji Kawamori, creador de l'anime Macross i director de la recent Labyrinth, la cosplayer internacional Yaya Han o la barcelonina Konata, que s'ha fet un lloc al manga internacional. També visitarà la trobada, com explica l'assessor de continguts Oriol Estrada, el creador del cartell del Saló, Junji Ito.
25: És un dels grans mestres del terror en el manga. Probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, sí, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
24: Pel que fa a la programació musical, destaquen noms com la banda Ali, responsable de temes com Lost in Paradise, de l'anime Jujutsu Kaisen, la cantant Reol o el raper Lotus Juice, autor de les bandes sonores de la saga Persona.
2: I ho hem sabut fa poca estona. El trasllat de les obres profanes de Sixena podria començar el proper 6 de juliol. Així ho ha comunicat el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el govern aragonès, però el museu encara no compta amb el vistiplau de l'executiu.
1: Fonts del museu informen que es tracta d'obres que no tenen res a veure amb les pintures de la sala capitular. Es tracta de peces d'art que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el MNAC ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència pel que fa al trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena.
2: I l'Amfiteatre Romà de Tarragona serà el primer del món en tenir una experiència de realitat mixta. Serà sota el nom de Clam de Tàrraco. Per aconseguir-ho, l'Ajuntament de Tarragona ha unit forces amb PortAventura World, Radio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
0: Aquest projecte permetrà als visitants descobrir com era aquest espai emblemàtic durant l'època romana, ara fa gairebé 2.000 anys. Durant l'acte de presentació, l'alcalde Rubén Viñuales ha destacat que el projecte representa una nova manera d'explicar el patrimoni, fent-lo més accessible, atractiu i comprensible tant per als visitants com per a la ciutadania, especialment per a les noves generacions.
3: Aquesta iniciativa ens permet incorporar nous llenguatges i noves eines per apropar la història de Tàrraco a tots els públics. I ho fa des del respecte absolut i profund pel monument, sense substituir-lo ni alterar-lo, sinó ajudant-nos a imaginar-lo, a entendre'l i a recuperar-ne el context original.
0: Mitjançant unes ulleres de realitat mixta, l'experiència combina la contemplació directa del monument amb recreacions digitals, àudio espacial i una narració immersiva amb una durada d'uns 13 minuts.
2: I la periodista i corresponsal Rosa Maria Calaf ha guanyat el Premi Nacional de Televisió 2026, que atorga el Ministeri de Cultura.
1: El jurat, per unanimitat, ha reconegut el llegat d'una figura pionera en el reporterisme televisiu i ha afegit que, com la corresponsal més veterana de Ràdio Televisió Espanyola, va formar part dels serveis informatius en un temps en què les dones tenien una representació anecdòtica en el periodisme.
2: I ara sí, arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Joan Laporta ha pres ja possessió del càrrec de president del Barça.
4: Bon dia, Marta. Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions el 15 de març. La fi de la remodelació del nou Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou Palau. Laporta també ha anunciat una reforma dels estatuts per brindar el model de propietat i reforçar la participació dels socis i s'ha mostrat contundent contra els enemics del Barça.
5: Tindrem doncs un equip molt competitiu, i hi haurà doncs totes aquestes situacions que crec que agradaran molt al barcelonisme, però igual que us dic això, de la mateixa manera que us dic això, us dic que no podem baixar la guàrdia perquè hi han que no descansen. I davant dels atacs al nostre escut, davant dels atacs a la reputació del nostre club, sempre trobaran doncs un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom.
4: El Barça, per cert, ha fet oficial la renovació d'Andreas Christensen després d'una temporada difícil per les lesions, amb només 16 partits entre totes les competicions. El central danès ha acceptat una proposta a la baixa per continuar dues temporades més. I encara en futbol, a la segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell ha incorporat el basc Alain Ribeiro, migcampista ofensiu polivalent de 28 anys, que arriba del Pontevedra, on ha signat 10 gols aquesta temporada. Tot plegat s'ha anunciat un dia després de fer-se oficial la renovació de l'entrenador Ferran Costa. En hoquei, el recamp Lázar Caldas mantindrà la categoria a l'hoquei Lliga Masculina gràcies a un acord amb l'Igualada. Ràdio Caldas, Aleix Marí.
6: El recamp Lázar ha tingut una mala temporada i ha descendit de la màxima categoria com a tercer per la cua, però ha aconseguit un acord amb l'Igualada per aconseguir la plaça d'hoquei Lliga del segon equip igualadí. El club calderí es va posar les mans a l'obra en les negociacions i això ha acabat donant els seus resultats aquest cap de setmana, quan s'ha jugat el Manlleu Vilafranca d'hoquei Lliga Plata que estava pendent i la federació ha pogut ratificar l'acord per la plaça de primera categoria. Oficialment, el pacte entre el Caldes i l'Igualada ha estat l'intercanvi de la plaça de primera per la plaça de segona i, per altra banda, el club calderí ha fitxat el porter de l'Igualada, Ferran Busquets, per un valor de 40.000 euros. Eduard Candami, doncs, seguirà a la banqueta d'un equip que, tot i estar molt canviat en quant a noms, continuarà el cicle i al setembre començarà la seva 12a temporada a Primera Divisió Estatal.
4: En bàsquet, l'Esport Girona ha anunciat la renovació de l'ala pivot Carol Guerrero, la barcelonina, amb una mitjana de 7,8 punts, 3,5 rebots i 8,2 de valoració per partit, viurà la seva tercera temporada a Fontejau. Escoltem el director esportiu de l'Uni, Pere Puig.
8: Molt contents de que la Carol continuï un any més a Girona, una jugadora en constant evolució, que segueix sumant en diferents aspectes del joc, a banda del seu tir exterior, doncs, ha evolucionat en molts aspectes del joc, amb la seva defensa, amb la seva lectura de joc, i que de ben segur ens seguirà ajudant a ser cada vegada millor equip.
4: I Dubai té a punt el fitxatge del jugador de la penya del Joventut de Badalona, Yannick Krach. Segons ha pogut saber la xarxa, l'equip dels Emirats Àrabs pagarà la clàusula de l'holandès amb la intenció de cedir-lo al primer any. Diferents equips, Marta, de la Lliga Endesa estan interessats en la cessió.
2: Gràcies, Toni Castro, per aquesta novetat per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà a partir de les 2, com sempre. Que tingueu bona tarda.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
10: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
12: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
13: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
12: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
13: Perquè la teva salut és el nostre futur.
12: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
14: Braseria La Bolera.
26: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
14: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
26: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
14: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
26: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
14: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
27: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Cricket in Barcelona.
28: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
29: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Les activitats amb aigua podrien guanyar protagonisme en les pròximes edicions de la Festa Major de Sant Cugat. L'Ajuntament estudiarà ampliar aquest tipus de propostes després que les altes temperatures hagin marcat bona part de la celebració d'enguany. Durant la valoració de la festa, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha assegurat que el consistori ja treballa amb aquesta idea de cara al futur. La regidora ha explicat que la gran afluència de públic als Jocs Aquàtics del Parc Central ha evidenciat les necessitats d'oferir més espais refrescants. El consistori també estudiarà com millorar el funcionament d'aquestes activitats perquè l'espera sigui més amena. Més enllà d'aquest anunci, Escamilla ha fet un balanç molt positiu de la Festa Major, ha destacat la cultura popular com a eix vertebrador de la programació i ha posat en valor l'esforç de les entitats, els serveis municipals i els cossos d'emergència. La regidora també ha posat xifres als concerts més multitudinaris de la festa. Segons ha explicat, The Tietz va reunir unes 12.000 persones, mentre que el concert de Ginestà en va plegar prop de 8.000. També ha valorat positivament la resposta a la programació infantil, les activitats esportives i la participació de la delegació de la ciutat agermanada d'Alba. Pel que fa als incidents, Escamilla ha defensat que el pla d'autoprotecció va permetre controlar ràpidament l'incendi que va afectar el xiprer de la plaça d'Octavià durant la trobada d'entremesos. Ha explicat que ara s'analitzarà si cal introduir millores al dispositiu, tot preservant la continuïtat dels actes de cultura popular, i ha reiterat que els primers informes apuntant que l'arbre podria recuperar-se. Entre els aspectes a millorar, la regidora també ha reconegut l'error en la convocatòria de l'acte de descoberta del mosaic del Pagalí Joan, que es va suspendre perquè no s'havia avisat amb prou antelació a les entitats implicades. A més, ha assegurat que el diàleg amb la plataforma Cultura al Carrer continua obert i que durant l'últim any ja han materialitzat alguns dels compromisos adquirits, especialment en la planificació anticipada d'espais, dates i subvencions. Podeu veure tot el que ha donat de si la Festa Major, que va començar dijous 25 i s'ha acabat aquest dilluns 29 de juny, a la web de cugat.cat i a les xarxes, on trobareu fotogaleries, reels a Instagram, vídeos a la web i tot tipus d'informacions per poder reviure el que han donat de si aquests 4 dies. A Cugat.cat també, avui, podreu trobar un reportatge de com es prepara la Festa Major, de què hi ha darrere i qui hi ha darrere per poder organitzar aquests 4 dies de festa amb més de 200 activitats per a tots els públics. Parlem de la polèmica que comentàvem fa un moment amb la regidora de Cultura. L'Esbar Sant Cugat, l'Esbar Mediterrània, la Comissió del Pagalí Joan, la Unió Sant Cugatenca i els Geganters de Sant Cugat han expressat el seu malestar per la gestió de la presentació de la nova ubicació del mosaic del Pagalí Joan. En un comunicat conjunt, les 5 entitats asseguren que no van ser convidades a l'acte previst per aquest dilluns i lamentaven no haver estat tingudes en compte ni en el trasllat ni en la reinauguració de la peça. Les entitats recorden que el mosaic, obra de Lluís Pallarès, creada entre els anys 36 i 37, és una peça emblemàtica del patrimoni cultural de la ciutat i reivindiquen que històricament ha estat vinculada a les entitats que mantenen viva la tradició del Pagalí Joan. En el comunicat també critiquen que aquesta situació se suma a una manca de suport a la tasca que desenvolupen des de fa dècades i reclamen una relació amb l'Ajuntament basada en el respecte, la confiança, el diàleg i el reconeixement. Divendres, l'Ajuntament havia convocat els mitjans de comunicació en un acte per aquest dilluns al matí per presentar la nova ubicació del mosaic al pati de la Unió. La convocatòria explicava que la peça havia estat restaurada i traslladada després d'incorporar-se als fons del Museu de Sant Cugat. Poc després de les entitats fessin públic el seu comunicat, l'Ajuntament va comunicar als mitjans de comunicació la cancel·lació de l'acte previst per aquest dilluns. Per la seva banda, com dèiem fa un moment, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha reconegut durant la roda de premsa de balanç de Festa Major que ha estat un error i ha reiterat la disculpa a les entitats. Després de la crema del xiprer de la plaça d'Octavià aquest diumenge, la trobada d'entremesos de Festa Major, en rebre una guspira de la pirotècnia dels diables de Torredembarra, el tècnic municipal de Protecció Civil, Gabriel Mas, ha analitzat els fets. Mas ha explicat que s'han d'avaluar les causes i aprendre dels possibles errors. Abans de l'acte es donen consells on s'ha de cremar i on no, ha explicat el tècnic municipal. De la seva banda, la coordinadora d'entremesos de Cultura Popular i Tradicional, organitzadora de l'acte, a més un comunicat on assegura assegura que es van seguir tots els protocols en l'incident del xiprer, que va ser inesperat i que l'organització lamenta els fets. L'exemplar, un dels més alts i emblemàtics de la plaça d'Octavià, de fet, és el que fa d'arbre de Nadal al centre de la ciutat. A més, forma part dels xiprers d'aquest entorn catalogats i protegits dins del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Sant Cugat. Aquest conjunt, arbori, està inclòs en el Catàleg Municipal de Patrimoni pel seu valor paisatgístic, històric i ambiental. Segons van explicar aquest diumenge els cossos d'emergència després de la seva intervenció, tot apunta que el xiprer no ha patit danys irreversibles, malgrat que el foc va cremar pràcticament tot el fullatge. L'arbre es manté viu i la previsió és que pugui rebrotar amb el pas del temps. I no deixem el xiprer perquè aquest dilluns ha aparegut un homenatge inesperat, i és que la tanca que envolta l'arbre han aparegut dibuixos amb missatges ànim i desitjos de recuperació. En un dels dibuixos s'hi pot llegir que et recuperis aviat, mentre que d'altres representen el mateix xiprer amb colors vius i envoltat d'elements de la natura. Els dibuixos han estat penjats a la tanca instal·lada després de l'incident i han cridat l'atenció dels veïns que passaven per la plaça. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: L'enjoc és...
5: futbol.
4: Bàsquet.
5: Hoquei.
4: Handbol.
5: Waterpolo.
4: Tenis taula.
5: Rugbi.
4: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
6: En joc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
0: FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Bé, i què voleu fer aquests dies?
8: Anar a una piscina caribenya.
9: Dormir en un hotel del Far West.
10: Volar a llums d'un drac.
7: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
11: Club Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
12: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
11: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
12: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
11: Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
12: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
2: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Amb l'arribada del fred al cos ens demana menjars que ens escalfin i ens reconfortin. En aquests plats destaquen les sopes, els estofats i els guisats. Plats que se serveixen calents, amb cert contingut d'aigua i que s'elaboren amb ingredients energètics. D'aquesta cuina de xup-xup en parlem avui amb el Manel Guirado, cuiner sommelier, professor de gastronomia i coordinador de l'aula gastronòmica de Sant Cugat. Benvingut, Manel.
1: Què tal?
0: Ja has fet sopa, has fet estofats...
1: Sí, jo la sopa ja, que com es pot, ja començo a preparar-la per tenir-la a casa. Tanco amb pots i no em falta mai.
0: Ara és època, pel que dèiem, perquè sí, arriba el fred i reconforta.
1: Clar.
0: Però a l'estiu també es poden prendre sopes.
1: Sí, jo sóc més llavors de sopes fredes, diguem-ne, però sí, sóc molt supero, m'agrada molt. El que passa és que ara, doncs, també, vulguis que no, si tens la cuina encesa fent xup-xup, etc., doncs també estàs escalfant una miqueta la casa. Llavors, també, que és el que antigament es feia, amb la qual cosa té més sentit.
0: Sí,
1: i, en canvi, l'estiu estàs escalfant la casa i no ens interessa, amb la qual cosa. Val més la pena cuinar coses, diguem-ne, rapidetes i que no...
0: I fresquetes.
1: Clar.
0: Què és el que tenen en comú tots aquests plats que avui destacarem?
1: Doncs mira, jo em volia centrar en aquests que tenen, com dèiem, doncs, una certa quantitat d'aigua. Per tant, sopes, estofats, i aquí assimila guisat, estofat, però bueno, per aquí aniríem. Per tant, diguem-ne, preparacions que utilitzen l'aigua com a mitjà de cocció, encara que després resultin més aquosos o menys. Per tant, l'artilugi que normalment utilitzarem seria una olla o una cassola. Són dos variants, diguem-ne, d'un mateix artilugi, d'una mateixa tecnologia. Després, normalment, a la versió més tradicional, l'ús de carn i verdures i llegums, que també és molt important. Mm. Carns, normalment, diguem-ne, de cocció lenta, per tant, molt cartilaginoses, amb col·làgen, diguem-ne, val?
0: Sí.
1: I que puguin tenir també os i que puguin tenir certa quantitat de greix. Les verdures, òbviament, doncs, verdures sempre seran més d'aquestes que comencen a aparèixer a la tardor, hivern, cols, pastanagues, naps, xirivies, aquest tipus de productes. Home, totes elles són formes ancestrals de cuina precisament per la forma de cuinar i per les circumstàncies. És a dir, són receptes que permeten posar-se totes en una cassola o una olla, posar-les a la llar de foc, que és el que es feia antigament, que era l'època en què estaven obertes les llars de foc i que permetien, per tant, seguir treballant i fent en la vida domèstica sense gaires preocupacions, no? Per tant, són de cocció lenta, llarga...
0: De xup-xup.
1: I que permeten posar, òbviament, productes que donen aquell moment la terra i que normalment són barats, és a dir, cada família hi posava el que podia, diguem-ne. Clar, és una cuina molt associada també, després si vols en parlem, a aquesta cuina familiar i, per tant, doncs, el compartir al voltant de la taula, etcètera, etcètera. No? I es reivindiquen aquest tipus de receptes precisament per aquesta component social, educativa, etcètera, també. I, en general, jo diria que són receptes també que milloren el dia següent.
0: Sí, és veritat, amb el repòs, no?
1: Exacte. Inclús les sopes, eh? O sigui, si tu estàs fent una sopa amb una cassola, la tapes, si no la tenies tapada, normalment sí, apagues el foc, deixa que es refredi i la posa a la nevera. I el dia següent inclús la tornes a arrencar perquè acabi de bullir. I encara queda més bona si li pares la cocció i li tornes a arrencar la cocció. Les sopes
0: sí,
1: també.
0: Parlem una mica de les diferències entre l'olla, la cassola, què triem per fer què o com les
1: Mira,
0: fem servir.
1: L'olla seria més alta que ampla, la cassola seria més ampla que alta.
0: Sí.
1: Així d'entrada. L'olla, què passa? Que ens va molt bé per fer a preparacions amb molt de líquid d'ebullició. No necessito tanta base de treball, no necessito que el producte estigui tan ben repartit, perquè al cap i a la fi jo treballo amb una convecció d'aigua que fa que tota la calor es vagi repartint i la quantitat d'aigua evitarà que el fons es cremi. Per tant, jo no necessito que sigui molt ample, però necessito molt de capacitat. Amb la qual cosa, amb una cuina m'ocuparà molt menys espai de la cuina, la olla, que és estreta, però en canvi és alta i em permetrà posar-hi molt de producte. I allò em permet anar bullint. És com una espècie de xamaneia d'aigua. Amb la qual cosa, per sopes o per preparacions basades en bullir,
0: Per
1: bullir una pasta, per exemple, també, doncs una olla m'anirà molt bé. Val? En canvi, una cassola ja necessito al revés. Necessito molt més espai, doncs, perquè aquell producte treballarà amb menys quantitat de líquid. Per tant, necessito que estigui més ben repartit en tot el que és la superfície d'on prové la calor, que és la base. Val? Llavors, tot el que és guisats, o rostits, o estofats, o... És igual, un risotto, o un... Necessitaré menys alçada, perquè normalment, a més, hauré de remenar, necessitaré poder treballar còmodament i necessitaré una bona base de treball.
0: Mm. Després anem als materials dels que estan fets aquests artilugis, l'olla, la cassola. N'hi ha molts.
1: N'hi ha molts. Jo destacaria entrar dos línies. La més tradicional, que seria el que és mineral, val? O sigui, fang, algun tipus de ceràmica, etc.
0: M'encanta aquest.
1: I d'altra banda, el que és metall. Val? Llavors, si anem a la part més mineral, a les de fang de tota la vida que s'han utilitzat aquí, va molt bé per aquest tipus de preparacions, especialment estufats i rostits, inclús amb una miqueta menys d'aigua, perquè no tenen tanta alçada, reparteixen bé el foc, però són delicades, es poden trencar, s'han de saber treballar una miqueta, i després, òbviament, es limiten a les cuines amb gas.
0: Sí.
1: Induccions...
0: Les modernitats no casen.
1: No. Val? Per tant, la gent a vegades em pregunta quina cuina et posaries a casa, que ens l'hem de canviar, inducció, gas, tal. Dic, home, jo si pots triar, jo posaria les dues alhora. Posa't un parell de plaques d'inducció i almenys un foc de gas, perquè et donarà molta més llibertat i per utilitzar aquests aparells.
0: Però després els tècnics que t'ho han de fer prefereixen que triïs una o l'altra.
1: Però a mi em pregunten com a cuiner. Llavors ja. Jo dic, clar.
0: Jo com a cuinera, sí, a casa meva, gas. Et dic gas.
1: Ja, sí. Practicitat per la vida moderna, jo et diria l'altra, però és cert que et limita el tipus d'aparell que utilitzes.
0: Sí,
1: això
0: sí.
1: Està clar. Val?
0: Està claríssim.
1: Llavors, després sí, hi ha altres tipus de materials ceràmics i tal, però al principi aniríem més a pel fang, i després a nivell de materials metàl·lics, clar, aquí també hi ha molta, molta variant. Comencem a eliminar l'alumini, que sabem que tampoc és gaire saludable, etc. Llavors jo aniria a acer inoxidable, que és el que actualment més es porta, és resistent, és net, no s'oxida, si és de qualitat, durant
0: tota la vida.
1: Dècades. Després hi ha les de ferro colat, diguem-ne, que són tipus les marca comercial, bueno, Le Creuset, sí, perquè ens entenguem, o que aquestes, òbviament, són de molta qualitat, i per fer estufats i aquest tipus de preparacions van molt bé, perquè reparteixen el foc realment per les parets, la calor, perdó, per les parets, els pots arribar a acabar els plats al forn, tenen una inèrcia molt bona, realment, per fer estufats està molt bé, però pesen, i a part, doncs, òbviament, són cares, d'acord?
0: Uh-huh.
1: Òbviament, també hi ha gent, doncs, que utilitza la cera al carbó, que és el que s'oxida, però s'han de mantenir, hi ha qui utilitza encara el coure, revestit per dintre, per això ja són coses que són molt més professionals i molt més... Si hagués de triar, una bona cassola de ser inoxidable i tires milles amb això.
0: Jo...
1: O fang.
0: Jo,
1: dic de metall, jo de metall, a ser inoxidable. O fang.
0: Sí.
1: O fang.
0: Jo el fang m'encanta per,
1: sí, sí, sí, sí,
0: per cuinar. També, encara que hi hagi molts detractors a les culleres i tots els estris de fusta...
1: Cap també, problema, ja... per què, detractors? Per la
0: home, per les bactèries, perquè allò on rentes però tampoc no queda massa net, diuen, sempre queden restes.
1: Però si tu hi poses la cullera amb l'estofat cremant, aquelles bactèries...
0: En qualsevol cas, en la restauració...
1: No recomana, no està prohibit, no recomana, perquè és brutot. Però ara s'està descobrint que els plàstics, a les taules de plàstic i tot, també desprenen microplàstics. Per tant,
0: sí.
1: Al cap i a la fi, s'ha de ser net, ja està.
0: Correcte.
1: Són net i sentit comú.
0: I què més podem destacar ara que parlem d'olles i cassoles?
1: Mira, jo us volia portar una referència, fem una mica de cultura. Hi ha un llibre que recomano a tothom que estigui una mica interessat en la gastronomia i en el fet de l'alimentació des d'una perspectiva més sociològica, si voleu.
0: Mm.
1: Fàcil de llegir, que és el llibre Cocinar, o Cooked, en anglès, del Michael Pollan, que és un referent en aquest camp, té la seva, diguem-ne, la seva sèrie a Netflix, també. Van fer d'aquest llibre una sèrie. I hi ha un episodi, ell divideix el llibre en quatre capítols, amb els quatre elements, diguem-ne, fa un paral·lelisme amb els quatre elements de la natura. Aigua,
0: sí.
1: Foc, terra, aire. I en el d'aigua, una mica el que tracta és aquest tipus de cuina de l'ebullició. Dintre d'això també li dona una importància cabdal a l'olla o a la cassola com a estri bàsic per poder fer aquest tipus de receptes que, a més, ell associa, com dèiem abans, a aquesta cuina casolana, no? A la cuina de que jo poso els ingredients, engego, els deixo fent xup-xup i jo em dedico a fer altres coses. Per tant, a una cuina que va desenvolupar durant dècades, segles, etc., la dona, que era la que en aquell moment, doncs, no treballava fora de casa, i que, per tant, feia aquest tipus de cuina que li permetia fer altres coses. Per tant, ho vincula molt la olla, la cassola, una espècie, diguem-ne, de metàfora de lo casolà, de l'interior, de la intimitat, de la feminitat, etc, etc.
0: Interessant.
1: És molt... El llibre està molt bé, en general, i en aquest capítol, doncs, que, ja que parlam d'aquest tipus de plats, doncs, me'l va recordar i crec que val la pena el seu punt de vista.
0: I quines diries que són les claus per fer una bona sopa?
1: Entrem a la sopa. D'entrada, totes les sopes del món començaríem amb aigua freda. Una cosa que a vegades quan ho explico, caldos, fondos, se sorprenen. Val? Una altra cosa és que després tu inicis aigua freda i després vagis afegint ingredients a posteriori. Ara explicarem el perquè. Però d'entrada, una sopa bàsica, a la qual tu el que vols és obtenir un suc, un líquid molt saborós, i la part sòlida és secundària, o inclús són restes que llançaràs, el que vols és treure el màxim de profit, doncs, del que et dona aquest producte. No? Per tant, aigua freda, aquí el que fem és començar a augmentar temperatura, passar per un rang de temperatura, que el que facilitem és l'osmosi. Per tant, que tota l'aigua entri al producte, però tots els sucs del producte se'n vagin en aquesta aigua. Val? A més, facilitarem, no?, que es creï aquella espuma en la superfície que nosaltres podem retirar, i a la que es posi a bullir, simplement a partir d'aquí, depenent de quin tipus de sopa, sobretot de quin tipus de producte utilitzem, doncs ens estarem 3/4 d'hora, 1 hora, 2 hores, 3 hores. En el cas de carns, pollastre, etc., jo recomanaria anar-nos en quasi les 3 hores. En el cas d'un caldo que fem només de verdures, amb 3/4 d'hora en tenim prou. I peix, 20 minuts, mitja hora com a molt. Tapat, foc al mínim, o sigui, la mínima ebullició ja ens està fent feina, no necessitem gastar una quantitat d'energia brutal, i ja està. I a partir d'aquí també la meva recomanació seria apagar el foc, deixar que refredi dintre de l'olla perquè infusioni, i llavors colem.
0: Molt bé. Haurem d'anar una mica ràpid,
1: sí,
0: perquè si no no ens hi cabrà tot.
1: Aquí he explicat una sopa bàsica, una escudella, és més complexa, és el que he dit. Nosaltres anem afegint producte a posteriori, per què? Perquè li donem tanta importància a aquest producte que després ens voldrem menjar com el líquid. Per tant, l'afegirem més tard perquè deixin a suc, però no tota la seva substància, que ens la mengem, també.
0: Clar. Què més? Estàvem amb les sopes.
1: Sí.
0: Alguna qüestió més que puguem...
1: Simplement una dada tècnica. Quan parlem d'aquest tipus de coccions, en la qual el que vull és que el producte m'ho deixin a tot cap a fora, cap a l'aigua, parlem d'un tipus de cocció, un mode de cocció per expansió. Val, que és el contrari de concentració, que seria quan fem una peça de carn a la planxa. Quan jo faig una peça de carn a la planxa, el que vull, o un peix, és igual, o unes verdures saltejades, el que vull és que tot el suc del producte es quedi dintre. Val? Llavors treballem amb un medi més sec i el que fem és alta temperatura, evitant que suïn. El contrari seria la sopa, expansió. El que vull és que se'n vagi cap a fora tot el suc.
0: Val. Correcte. Sopes. Estofats.
1: Això m'ha servit per explicar, l'estofat seria el cas intermig, seria un mode mixte. És a dir, el que vull jo és que hi hagi un cert intercanvi de sabors entre el líquid i el sòlid, generalment una carn amb unes verdures que jo faig coure, bullo al cap i a la fi, doncs amb una aigua, però el que vull és que al final és que em quedi sabrosa la carn i la verdura i el caldo, val? Llavors jo treballo d'una forma similar com a base, si jo... El més bàsic possible seria el mateix que fer una sopa, el que jo utilitzo una sèrie de carns, verdures, espècies, si voleu, una quantitat d'aigua justa per cobrir, i treballo llavors també bullint a foc fluixet i tapadet, de tal forma que, com que hi ha poca aigua en el fons, l'intercanvi no és tan potent, amb la qual cosa m'acaba quedant una cosa, diguem-ne, equilibrada. Un suc sucós, una carn i unes verdures sucoses. Val? A partir d'aquí, que ho vull complicar, quasi tothom amb un estofat el que fa és refregir primer les verdures, saltejar una mica la carn, etc, etc, perquè per donar més sabor general, que en diem unes reaccions de Maillard, que són aquestes reaccions que es produeixen quan jo sofregeixo els ingredients, caramelitzo, amb la qual cosa produeixo sabors molt més intensos. Faig tot aquest procés, cobreixo amb la meva aigua, a la que arrenca el bull tapo, molt fluixet, i deixo fer xup-xup fins que aquella carn està tova, que pot ser mitja hora, 3/4, 1 hora, 2 hores, dependrà de la carn.
0: Molt bé.
1: Però són cosins germans, diguem, la sopa i l'estofat.
0: Aquí podríem estar parlant, no sé, des de A veure, uns fideus a la cassola, depenent de si els vols més caldosos o secs.
1: Clar, més aigua o menys.
0: Per exemple.
1: Clar.
0: Sí. Quin altre tipus de plats? Unes patates amb sípia mandonguilles?
1: Exacte, això seria un estofat. Un suquet de peix no deixa de ser un estofat. Una sarsuela ho seria, però ja més complexa. Ens en podríem estar anant cap a una altra cosa, però la base de treball és la mateixa, és a dir, entre un fricandó i una sarsuela és més o menys el mateix, estem parlant d'una quantitat d'aigua diferent i d'un procés, una tècnica diferent a l'inici, és a dir, reboso amb farina i fregeixo prèviament, en el cas d'una sarsuela. Mm. En el cas d'un suquet, per exemple, no ho faig. Hi ha estofats de carn que jo reboso primer o no, en el cas del fricandó ho faig i en altres no ho faig. No? Estem afegint, diguem-ne, processos previs per donar resultats finals diferents, però aquest procés de jo acabo cobrint amb aigua i fent el meu xup-xup, és comú en tots ells.
0: Per últim, així, a modo de reflexió sobre el tema que avui estem tractant, què ens deixes?
1: Bé, el que us he comentat una miqueta relacionat amb el que deia Michael Pollan en aquell llibre, no? Malauradament estem parlant d'una sèrie de plats que actualment també s'estan reivindicant per part de cuiners com el Jordi Vilà, etc., doncs que s'estan perdent una miqueta, no? Per què? Primer, doncs perquè volen temps, que no sempre feina, perquè fer una sopa bàsica és fàcil, però volen temps, estar a casa, la gent no està a casa, la gent no va a comprar gaire al mercat, per tant, si no compres uns certs productes, no els cuines, la gent prefereix, doncs, gastar el seu temps i el seu oci i la seva, no sé...
0: Preferim pagar per disfrutar del nostre temps.
1: Sí, possiblement sí. Mm. Possiblement preferim anar a fer un fricandó a un restaurant que no fer-lo nosaltres. Parlo en general, però la tendència sembla aquesta, no? I clar, això no només comporta que cada vegada tinguem la possibilitat de menjar menys fricandós i de saber-los fer, sinó que moltes vegades va lligat a una pèrdua d'aquest moment que deia jo d'estar menjant en família al voltant d'una taula, que això és la part potser més perillosa.
0: Això m'ha agradat molt. Mira, jo t'he de dir, ara faig una reflexió molt personal. Jo recordo de petita, a casa, gairebé cada dia era plat de cullera. Gairebé cada dia. Que arribaves de l'escola i deies, ostres, avui també, avui... Volies altres coses, no?
1: Clar.
0: Aquestes més modernes que mengem ara i
1: sí,
0: tal.
1: Sí.
0: No, cada dia hi havia cullera. I és veritat que ara tot això està desapareixent. Vull dir, si ho fem ara en aquesta època, encara gràcies.
1: Clar.
0: Però és que no acostumem a...
1: Bé, fixa't que a l'escudella hi ha moltes famílies que possiblement només la fan un cop l'any, que és per Nadal.
0: Per Nadal,
1: com una
0: sí.
1: espècie de representació sí. simbòlica del que és la tradició. Quan l'escudella era plat, no sé si de diari, però quasi, a casa, doncs, els meus pares també passava. Mm. Era un plat de diari, pel que hem dit, perquè era un plat, diguem-ne, fàcil a aquest nivell. Jo poso allà tot el que tinc aquells dies, deixo bullir...
0: Feies
1: i al final,
0: aquell àpat i ja està.
1: Plat nutritiu, que té de tot, etc etc. Deia, si tot això es perd, normalment va lligat al fet de que cada vegada es fa menys aquesta cuina de casa, que va lligada a menjar al voltant de la taula, en el moment en què s'ensenya els nens a menjar, per tant, alimentar-se en el que es pregunten coses, en el que la gent xerra, en el que hi pot anar tot relacionat amb, doncs, també amb la salut física, amb la salut mental, no? Si nosaltres deixem que algú cuini per nosaltres i que, per tant, permeti que jo m'agafo el plat i me'n vaig a l'habitació a mirar-me el mòbil, o doncs tot això té una sèrie de conseqüències que a països que a vegades en aquest sentit van avançats, no cap a bé, que simplement que van abans, s'està veient, doncs, que estan portant tota una sèrie de problemes, que és el que denuncia el senyor Michael Pollan des de fa 15-20 anys ja, als Estats Units.
0: I després el fet de compartir, no?, aquest fet cultural, social, que en altres cultures, mm-hmm. en altres cultures encara es manté. Mm. I jo tinc al cap, doncs, aquelles taules que es preparen amb el Marroc, per exemple.
1: El cuscús, la tagine, tothom menja de la mateixa cassola.
0: Exacte.
1: No, el mateix plat.
0: No, cadascú amb el seu platet aquí, no? Allò també dona més per compartir, per
1: Clar.
0: Intercanviar, no?
1: Uh-huh.
0: I que aquí aquestes coses... Abans segurament sí que es feien. I segurament
1: sí, sí.
0: per circumstàncies, no?
1: Potser clar,
0: el que hi havia era per repartir-ho entre tots.
1: Sí, sí, hi ha un plat únic i mengem tots aquest plat, i punto.
0: Amb sí,
1: la qual
0: sí.
1: cosa, però sobretot és això, remarcar que no és només una pèrdua gastronòmica, sinó que és una pèrdua, no?, a nivell social, a nivell
0: I d'identitat, sí, fins sí, i tot. Sí. Manel Guirado, molt interessant la sessió d'avui. T'hi esperem per la propera, a veure què ens tens preparat.
1: Ja pensarem a veure què. Molt sorpresa.
0: Bé. Gràcies, que vagi molt bé.

0: aquesta conversa via telefònica. Pere, molt bona tarda.
1: Bona tarda, Carme, què tal?
0: Com estàs?
1: Anem fent.
0: Escolta, et coneixem com a humorista, com a creador de continguts vinculat a l'escena, al teatre. Explica'ns d'on neix aquesta nova iniciativa, aquest llibre, d'on sorgeix?
1: Bé, escriure sempre he escrit. Sobretot poesia i tot això, sempre he escrit. Sempre he tingut aquesta... aquesta neura, no? Per dir-ho d'alguna manera. És un refugi que tenc, que quan tinc necessitat d'explorar-me i d'explicar-me les coses que passen, pues, m'escric, bàsicament, a mi, no? I això neix d'un moment complicat, un moment que, tot i tal vegada esperat, no acabes d'assumir, no acabes d'acceptar, i bé, te du a un punt en què te planteges moltes coses, fins al fet d'haver de demanar ajuda, no? per dir, escolta'm, tens tota una vida per endavant i vaja, que has de tirar endavant, no? I arran d'haver escrit això, arran d'haver fet teràpia, doncs ara podem estar xerrant aquí tranquil·lament, intentant treure's cap, i seguir endavant.
0: Aquest Petita Walden utilitza la metàfora d'un edifici per explicar una relació. Com neix aquesta idea d'associar l'arquitectura amb els vincles emocionals?
1: Molt, molt senzill. Un dia estava a Sant Just i me van ensenyar l'edifici Walden. Jo l'havia vist sempre de lluny, i un dia me'l van ensenyar de prop, i just veure'l me va venir en el cap un test que començava amb Petita Walden. Molts dels testos que tenc dins el llibre, no? I arran d'aquest primer test, una vegada que m'havien ensenyat l'edifici, me van explicar com era, quines peculiaritats tenia i tot això, van sorgir 3 o 4 o 5 testos més, i a partir d'aquí, diguéssim que va ser una mica germen per fer la resta de testos, passant d'alguna manera per totes les estances d'un edifici, que en aquest cas podria ser l'edifici Walden, però poden ser qualsevol edifici, no? La porta d'entrada, el vestíbul, les escales, les habitacions, les vistes... Utilitzant aquesta metàfora, he construït d'alguna manera el que pot ser una com és una relació, no? Des que comença fins que acaba. I això és una mica és com va sorgir.
0: L'obra està construïda en fragments breus de prosa poètica, diàlegs i textos que semblen cartes no enviades. Per què vas optar per aquesta estructura?
1: Perquè escriure una novel·la me pareix que és molt més complicat. a mi sempre m'ha fet gràcia poder escriure una novel·la, però m'ha crescut bastant molt complicat i no tothom ho pot fer, no? Escriure d'aquesta manera, de manera com en petits fragments, de manera fraccionada, és com una mica de donar petits inputs, petits feedbacks, petites situacions que segurament molta gent s'hi pot sentir, pot sentir com a seu, no?, d'alguna manera, que és el que significa transitar una relació des d'un punt de vista d'un edifici, no?, d'alguna manera. I bàsicament seria això. Vull dir que no és que tingui un motiu en concret, simplement va sortir així, va sortir aquell primer test que he dit abans, i a partir d'aquí va sortir la resta, i així se va quedar.
0: O sigui, ha fluït de manera natural, podríem dir, no?
1: Ara que diuen que està tan de moda això de fluir, doncs sí, podríem dir que sí, que va fluir de manera bastant... bastant natural. Va ser això.
0: Escolta, en la nota d'intencions tu expliques que el llibre neix d'una necessitat d'entendre una experiència emocional. Escriure'l t'ha ajudat a ordenar el que senties?
1: Sí, totalment. Sí. Tot i que a vegades és difícil, a vegades és complex, a vegades t'acosta situar-te i estar on no hauries d'estar... escriure'l per mi ha estat d'alguna manera alliberador, podríem dir, no? És entendre una mica tot el que ha passat.

0: el que m'ha passat, com ho he viscut, i sobretot el que queda de tu després de tot això, que crec que és la part important, no? Et sabré que d'alguna manera, a vegades, quan estàs en una situació que has d'arribar a dir que t'estim, t'he de deixar, o t'estim, ho hem de deixar, perquè és una cosa mútua, és difícil. No, o sigui, no deixes algú perquè deixis d'estimar o perquè hi ha hagut alguna mentida, algun malentès, alguna història, no? Hòstia, t'estim tant o ens estimem tant que ho hem de deixar. I m'apareix una prova d'amor molt bona, molt forta, per part de dues persones, i per altra banda també és saber que en aquell moment no ho saps, però després sí que saps que això és una manera també d'estimar-te tu mateix. I crec que això tot comença per aquí, estimar-se un mateix.
1: Mm-hmm. Cada capítol va acompanyat d'una il·lustració de Llorenç Raïma. Com va ser el diàleg entre el text i la imatge en aquest projecte?
0: Mira, inicialment, en Llorenç, que és un bon amic, a més també segur que molta gent el coneix perquè està vinculat també al món del teatre aquí a Sant Cugat, en Llorenç va ser una de les primeres persones que va llegir el text i li va agradar molt. El primer que em va dir, diu, això ho has de publicar. Dic, mira, no sé si és que has begut, t'has pres la pastilla que no tocava, no sé què ha passat aquí, però no me diguis aquestes coses, no? I no, va insistir, va dir que sí, que això era publicable, que s'havia de publicar, i aquí va sortir la idea una mica de dir, escolta, mira, ja que te l'has llegit, ja que sé que tu fas il·lustracions, per què no me fas una il·lustració per cada capítol, a més de la portada, i després en parlant. I tot d'una se va oferir, va ser la veritat que ha fet una feina per mi exquisita. Crec que aquestes petites il·lustracions reflecten perfectament una mica com és el llibre, i vaja, vull dir, jo estic molt agraït a en Llorenç i a l'esforç que ha fet.
1: Un cop et convencen que això ho has de publicar, aquí ve una altra part important, que és trobar algú que ho vulgui publicar, no? Ha estat complicat?
0: Sí, no, clar, la primera opció és autopublicar, no? La primera opció és aquesta, però ell de seguida m'ho va descartar. Diu, no, això envia-ho a editorials, perquè tal, no sé què. I clar, bueno, el que vaig fer va ser enviar estes a diverses editorials, de petit format, diguéssim, més independents, i una d'elles, el Cep i la Nansa, s'hi va interessar bastant de seguida, i res, de seguida ens vam posar d'acord, per dur endavant, i ara estem en el procés de mecenatge, que és fet que l'editorial ha de recollir uns diners, vull dir, els diners són tots per l'editorial, jo aquí no m'ha quedat res, l'editorial ha de recollir uns diners per poder dur a terme tota la maquinària que comporta després la maquetació, posar bé les il·lustracions, la gramàtica i, evidentment, la impressió i la distribució, no?
1: Uh-huh. En quin moment està ara aquest procés de micromecenatge? Has de superar una prevenda? En quin punt està?
0: El pressupost que ha preparat l'editorial són 4.500 euros i el llibre se pot precomprar a 15 euros ara mateix. Evidentment, si no se cobreix el pressupost o si no s'arriba a fer llibre, els dubbers se tornen. Això vull dir que quedi clar, perquè a vegades la gent... Bé, jo també entenc que molta gent no vulgui comprar una cosa que no ha vist, també ho entenc. Per això, a les meves xarxes, jo aquests darrers dies vaig fent petites aportacions, vaig explicant una mica com és el llibre, vaig llegint algun text, perquè la gent vegi una mica com està, no? Ara mateix estem en el 38%, queden uns 30 dies per acabar aquesta promoció, però puc avançar que amb tota seguretat a final del dia d'avui estarem en el 50%.
1: Molt bé, no?
0: Que ja, sí, no, la veritat és que és molt, més del que esperava. Hi ha empreses que s'hi han involucrat, i també he de dir que vaig anunciar que la meitat dels drets d'autor que a mi me corresponen per cada venda, jo tinc estipulat un 8% de royalties, això és... no deu arribar a un euro per llibre aproximadament, no ho he calculat, però aquesta meitat de drets que a mi me pertoquen els donaré a alguna institució o alguna entitat que treballi per la salut mental de les persones. I molt possiblement, si veig que la cosa segueix tan encaminada i d'això, estic per donar 100%. Jo no he fet aquest llibre per guanyar diners, he fet aquest llibre per salvar-me, per ajudar-me, per sortir endavant, i a mi m'ha ajudat. I si d'alguna manera en la compra d'aquest llibre una part d'aquests dubbers poden ajudar algú a través d'alguna institució o alguna entitat, benvingut sigui. Vull dir, és que no, per mi ara mateix no té cap altre sentit que això percebi un sol cèntim com a dret d'autor, perquè a mi m'ha ajudat, i el que vull ara mateix és que, si pot ser, el llibre també ajudi altra gent.
1: Està clar. De fet, has explicat que el llibre no parla tant d'una ruptura com d'una una travessia, una travessa emocional, no? Creus que la literatura pot ajudar-nos a mirar aquestes relacions amb més distància i amb més comprensió?
0: Sí, jo penso que a veure, escriure està... Jo crec que va molt bé. Tant si ho fas per tu mateix, inicialment jo no tenia intenció de que això se publiqués, no? Ho feia per mi. Va ser a través de Llorenç, i em va dir no, això sí i tal, i aquí me va animar bastant. Però jo penso que escriure... jo crec que tots en algun moment ho hauríem de fer, poc o molt, ni que sigui de manera privada, per nosaltres mateixos, tenir un petit diari, tenir una petita llibreta on potser un dia vols escriure i després estar tot el moment sense escriure, però penso que això t'ajuda després a veure en quin procés estàs, en veure com evoluciones, en veure si estàs anant cap allà on fa dos mesos, quan vas escriure, jo volies anar, no?, d'alguna manera. Jo penso que sí, que és important escriure.
1: Mm-hmm. Et pregunto molt ràpidament, que ja estem a punt d'acabar. Algun projecte tens ara en l'horitzó?
0: No, bàsicament promocionar aquest llibre d'un molt que pugui per intentar arribar al màxim de gent possible i arribar en el 100% de la precompra, però a nivell de teatre i això, ara mateix ho tinc bastant apartat, això no, ara mateix no me crida, i com que encara estic traient el cap de tot aquest procés, me vull centrar en les coses que estic segur, les coses que tinc a l'abast, i anar endavant. I si me permets, només dir que si la gent vol precomprar aquest llibre, ho poden fer a través de la plataforma edita.cat. Allà trobaran Petita Walden i poden fer la precompra.
1: Edita.cat és el lloc on heu d'anar a petar, si és que us interessa conèixer una mica més a fons i en detall aquesta Petita Walden, textos que mai no vaig enviar-te. Gràcies, Pere. Escolta, a continuar.
0: Moltes gràcies, Carme.
1: Una I molta força, igualment. Adéu-siau, bona tarda.
0: Gràcies, bona tarda.

0: la ràdio amb samarreta.
1: Continguts en xarxa.
2: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a una casa que ens sigui llar. És un recull de 8 escrits a diferents autors que està editat per L. Geminada, on s'afronta la problemàtica del canvi climàtic des de diverses perspectives. L'obra està coeditada pel PEN Català, que l'any 2023 va crear el Comitè d'Emergència Climàtica, i nosaltres avui en volem parlar amb una de les autores d'aquest recull, amb la Marta Marín Dòmine. Marta Marín Dòmine, benvinguda, com està?
3: Molt bé, estic molt bé, moltes gràcies per l'acollida.
2: Gràcies per acceptar la invitació. Expliqui'ns d'entrada d'on neix aquesta idea de fer un recull com aquest per parlar de l'emergència climàtica.
3: Bé, el comitè, com heu dit, el Comitè d'Emergència Climàtica es va formar l'any 23 i forma part del PEN Català, que és una associació, en aquest cas a Catalunya, però internacional, que es cuida d'assegurar la llibertat d'expressió de tots els escriptors i escriptores i de qüestions que són importants i urgents en el món, com és la qüestió dels refugiats, i, evidentment, no podia faltar un comitè que es dediqués a la qüestió de l'emergència climàtica. La idea de formar aquest volum és donar resposta a una pregunta que és de molt mala solució, que és què pot fer la literatura davant de l'emergència climàtica.
2: Deixi'm fer-li aquesta pregunta. No sé si han pogut trobar algunes respostes o possibles respostes sobre què pot fer la literatura davant d'això que estem vivint des de ja fa temps.
3: Amb tota la modèstia i davant la importància de la catàstrofe que estem patint i que ens espera, jo diria que una miqueta sí. Entre tots i totes, des dels nostres llocs de treball, des de les nostres feines o activitats, fem aquests passos de formiga que són necessaris. Jo diria que en aquest volum, que és petit, però que jo crec que té una coherència, el que s'ha vist clar és que la lletra, la paraula, pot fer com a mínim unes quantes coses. La primera és informar. I la segona és donar veu a les persones que han reflexionat sobre el tema. I una tercera fase, que és la següent publicació que estem preparant, és fer passar la veu dels testimonis que han patit ja les conseqüències de l'emergència climàtica. En aquest volum fem un combinat d'informació i també unes reflexions que no són com és habitual a partir del gènere de la ciència-ficció ni de les distopies, sinó dient com des de un punt de vista de creació literària, però sempre arrelats a la realitat, com estem vivint nosaltres des dels nostres pobles i ciutats l'emergència climàtica. I crec que n'ha sortit, torno a repetir, un volum una mica, el que a mi em sembla que és un volum coherent.
2: Mm-hmm. De fet, el llibre, com dèiem, és la unió de diferents autors i autores. Com d'important és, si ho extrapolem a la societat, tenir una societat unida, compromesa, per, no sé si aturar seria la paraula, o almenys per pal·liar el canvi climàtic?
3: Haurà de ser per pal·liar. I en això crec que tots coincidim, no només els escriptors, sinó bona part de la comunitat científica, que és la que està alertant d'una manera més contundent, que aturar no podem. Ja hem arribat a un punt de no retorn, però sí que podem pal·liar, com vostè diu. Hi ha una cosa molt interessant, que és que el científic, sobretot, però altres sectors de la societat, estem comprovant una cosa que no volem saber. Combatre aquesta negació, que suposo que és perquè ens té tots una mica espantats, és molt difícil. Per tant, qui ens llegeixi potser podrà reflexionar. Qui llegeixi els científics té l'oportunitat de creure'ls. Però hi ha com un efecte de no voler saber, que crec que és això el que hem de combatre d'una manera més urgent, diria jo. Fins i tot estem pensant que la mateixa ciència i tecnologia, sobretot, que és qui ha portat més mals, ens podrà també portar una solució. I crec, francament, que estem molt equivocats. I no ho crec perquè jo sigui un expert en el tema, sinó perquè m'escolto als científics.
2: De fet, digui, perdoni.
3: No, perdó, anava justament a reafirmar-me la idea que aquesta és la posició obrir els ulls entre tots.
2: Que, de fet, ara em feia pensar que encara hi ha moltes persones que neguen el canvi climàtic, no?, tot i les evidències científiques.
3: Sí, i menys tenim episodis tan greus com els efectes de la Dana València, que, evidentment, hi ha aquí una qüestió de desinterès polític, hi ha hagut, i de falta d'acció davant l'emergència immediata, però també hi ha unes conseqüències. El fet que hi hagi unes inundacions que passin de tant en tant i això relaxa la gent, no ens ha de fer oblidar que això que ara passa de tant en tant està passant a un ritme que no passava abans. Evidentment que hi ha hagut sempre inundacions, però a un ritme molt més lent. Aleshores, sí, hi ha gent que ho nega, hi ha gent que ho nega als poderosos per interessos immediats, polítics i econòmics, i jo crec que la gent normal i corrent, que som els altres, doncs ho neguem o ho minimitzem perquè estem davant d'una qüestió molt forta i inèdita en la humanitat.
2: Mm-hmm. De fet, abans vostè ha parlat de refugiats climàtics, que és una de les realitats que posen sobre la taula amb aquest llibre. Encara som aliens a aquestes conseqüències?
3: Jo crec que totalment. I no ens fem el càrrec que això ho tenim al damunt. Evidentment, la desertització i el que això implica és que si fem un viatget per Google, ens n'adonem que vivim nosaltres en una península que s'està que ja té una forma de la superfície molt semblant a la que pot tenir el nord d'Àfrica. I això tindrà unes conseqüències i ja les està tenint immediates. Aleshores, estem en un compromís. I jo crec que aquí, literats, artistes, científics, els mitjans també cal que es posin d'acord però que siguin conscients que hi ha una posició ètica, no minimitzar les conseqüències, no? Mm-hmm. D'aquest... Nosaltres ja al comitè vam decidir no dir-ne canvi climàtic, dir-ne que estem davant d'una emergència climàtica. El canvi ja s'ha produït. Ara anirem veient les conseqüències. En aquest volum ens va semblar molt interessant que l'obrís un científic de molt renom, un dels primers que va tractar la qüestió del canvi climàtic a Catalunya, que és el professor Jaume Terrades. I ell explica en un article curt, però molt contundent, en què es trobem avui. I bé, aquests 40 graus que tenim a l'estiu, per exemple, arribaran en molt pocs anys a 50. La vida és difícil de viure, com estan patint ja a certes zones de l'Índia. Hi ha moltes mortandats. N'hi ha ja com a conseqüència del canvi climàtic. Les inundacions s'aniran fent més freqüents. Jo entenc que aquest discurs mateix que ara jo estic fent no és agradable, i menys al desembre. Però també és un... No podem amagar el cap sota l'ala. Aquest era el nostre principi.
2: Doncs ens quedem amb aquest missatge i recomanem a aquelles persones que ens escolten que llegeixin, que facin un cop d'ull a Una casa que ens sigui llar. És aquest recull de 8 escrits de diferents autors i autores que ha editat Ela Geminada al costat de PEN Català, que l'any 2023 va crear, recordem, el Comitè d'Emergència Climàtica. Nosaltres n'hem parlat amb Marta Marín Dòmine, que és una de les autores a qui podeu llegir en aquest volum. Marta, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
3: Gràcies.
1: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
0: La ràdio amb samarreta.
1: La informació més propera a tu.
0: I la millor música.
1: La ràdio amb samarreta.

0: Hi ha una muntanya que creix i disminueix d'alçada cada dia. Es tracta de l'Everest. Encara que solem pensar que les muntanyes són completament immòbils, en realitat estan en constant canvi. L'Everest pot variar uns quants centímetres diàriament a causa de diversos factors. Un dels més importants és l'efecte de les marees terrestres provocades per la gravetat de la Lluna i el Sol. Aquestes forces no només afecten als oceans, sinó també a la pròpia escorça terrestre, que es pot deformar lleugerament. A més, els canvis de temperatura també influeixen. Quan les roques s'escalfen amb el sol, es dilaten una mica, i quan es refreden, es contrauen. Això provoca petites variacions en l'alçada. També hi ha factors a llarg termini, com el moviment de les plaques tectòniques, que fan que l'Everest continuï creixent lentament amb els anys, encara que també es pot erosionar. Aquestes variacions són molt petites i imperceptibles per a nosaltres, però amb instruments precisos que es poden mesurar.
1: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Fisioteràpia fibromiàlgia.
4: La fibromiàlgia es caracteritza per dolor crònic i fatiga, però la fisioteràpia pot ajudar a gestionar aquests símptomes mitjançant tècniques de relaxació, exercicis suaus i teràpies manuals. Es pot millorar la mobilitat i reduir el dolor. Un programa de fisioteràpia ben dissenyat pot contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones amb fibromiàlgia.
2: Salut Activa.
5: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: La fibromiàlgia entra dins de les patologies del síndrome de sensibilització central, que afecten a nivell del cervell i que afecta molt a tota la part muscular, el cansanci, és com una fatiga crònica constant, no? Te vols aixecar del llit i el teu cos no tira, el teu cap sí que vol fer però el cos no respon igual i te limita molt el dia a dia. Llavors hi ha molta gent que té aquesta patologia i que no sap que la té, no? És recurrent dolors lumbars, dolors de cames, mal de cap, és una miqueta un dolor general de tot el cos i que hi ha dies que està molt, molt alt, aquest dolor està molt elevat, i altres dies que pots fer més activitat i que no estàs tan cansat, no? Llavors la fisioteràpia en aquest camp ajuda molt en poder començar a treballar la musculatura, a poder trencar el paradigma aquest del dolor, de tinc dolor, no me moc, i és tot el contrari. Encara que te puguis moure poc, però és millor que te moguis que no que t'estiguis quiet, perquè si no és el peix que es mossega la cua i que no acabem de millorar mai, no? Nosaltres fem uns grups de fibro que els hi ensenyem com comportar-se davant del dolor, com trencar el sedentarisme, com fer una miqueta de treball molt suau de força, perquè el treball de força ells no el poden fer en excés perquè si no tindrien més dolor, com fer exercicis de relaxació sobretot per trobar-se millor i com comprendre i entendre el dolor, que és el gran causant d'aquesta limitació.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
8: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. 5 persones en estat crític, 9 de menys greus i 31 ferits lleus. És el nou balanç provisional de l'accident d'autobús d'aquest matí al centre de Lleida. Portava sobretot treballadors de cooperatives entre la capital i la granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació. La conductora feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor. Hi ha una investigació oberta, però tot apunta a una pèrdua de control. Aquest accident s'ha referit avui a la sessió de control del Parlament al president Salvador Illa.
2: Jo començo també sumant les meves paraules abans del president de la cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
1: I efectius dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil van escorcollar dimarts les instal·lacions de l'IRTA Cresan al marc de la investigació del brot de pesta porcina africana. Ho ha avançat el País i ho han confirmat fonts policials que apunten que el jutjat que s'ocupa del cas, el número 2 de Cerdanyola del Vallès, va ordenar aquesta diligència. El primer escorcoll va passar, recordem-ho, el 18 de desembre. Va durar unes 14 hores. Els agents es van endur documentació i mostres del virus amb què treballen els investigadors. I Catalunya ha registrat 218 morts atribuïbles a la temperatura al juny, la xifra més alta de la sèrie històrica. De fet, multiplica per 4 l'anterior rècord, que data de l'any passat, amb 56 defuncions segons dades del sistema de monitoratge de mortalitat diària. I una dona de 32 anys ha mort en una piscina privada aquest dimarts a la nit a l'aldea, a la comarca del Baix Ebre, com ha avançat el Diari de Tarragona i confirmen des de Protecció Civil. L'avís pel succés es va rebre 9:45 de la nit. La dona estava inconscient a l'aigua i els serveis d'emergències no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per informar els jutjats de les circumstàncies de la seva mort. I a les comarques gironines avui s'ha estrenat el reforç de la línia d'autobús E2 que enllaça Girona amb Torroella i l'Estartit. Suposa més hores de sortida en tots els sentits durant l'any, sobretot de dilluns a divendres. I darrer apunt, perquè Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions el 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, que també té com a fita la recuperació econòmica del club.
3: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 1 de juliol i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, ha començat el mes de juliol amb una bassa d'oli pel que fa a l'estat del cel. Hi ha molt pocs núvols arreu del país. Sí que n'hi ha algun de baix, fruit de la mateixa xafogó, que sobretot es mou per l'àrea metropolitana, núvols completament descafeïnats, i també tenim una mica de cendra en suspensió dels incendis forestals que tenim a l'Aragó. Arriba aquest fum fins a casa nostra i deixa aquest cel una mica més enterbolit, també amb una mica de pudor de fum. Ja diem que ve des de ponent. Igualment, els núvols han de continuar sent força escassos al llarg d'aquesta tarda. Alguns creixeran entre la Catalunya central i les comarques de Girona, sobretot al sud gironí, i arribaran a caure algunes gotellades molt disperses al voltant del Mollanès, del Montseny, les Guilleries, també al Puigcalb o la banda del Rocacorba, una mica de tramuntana a la Costa Brava i més calor quan més cap a la Costa Daurada. En vista demà, una situació molt semblant. Només al matí alguns núvols enganxats a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats preguntarem per què les vacances poden alterar la digestió, la microbiota i el nostre sistema immune. Ens donarà resposta la Berta Martínez, que és nutricionista i PNI. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar la regularització de descendents d'exiliats i la falta d'instal·ladors per satisfer l'augment de demanda d'aire condicionat. A partir de les 5 coneixerem la il·lustradora terrassenca Núria Reina. Continuarem amb esports per parlar amb Feliu García, president del Club Bàsquet Castellà, sobre l'estat actual de l'entitat. I acabarem amb cultura per parlar amb l'associació fotogràfica Prat de l'entrega de premis Prat i Mac. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Les 4 i 6 minuts, ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que un dia més obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La soprano pedagoga i dinamitzadora cultural Maria Teresa Bert ha rebut el guardó de Músic de l'Any de Terrassa 2025, atorgat per l'associació Enfoc Musical. El jurat ha reconegut la seva llarga trajectòria com a cantant lírica, professora i líder d'iniciatives musicals col·lectives a la ciutat, com participa amb el cor Terrassa Canta o el cor participatiu del taller del teatre musical. El lliurament del premi s'ha fet aquest dimarts a la tarda a l'Auditori de Terrassa. La soprano, que a més de la seva formació musical també va estudiar filologia catalana, ha interpretat algunes peces musicals, la majoria de la mà de l'alumnat que ha passat pels diferents tallers. Bert és la dotzena guanyadora amb aquest reconeixement, que va néixer l'any 2014. Músics com Josep Freixa, Lídia Campà, Miquel Ferrer, Josep Maria Ferràs, José Ábalos, Joan Casals, Miqui Jiménez, Teresa Marçal, Josep Roig, Lídia Muniesa i Miquel Pujador també han estat reconeguts per Enfoc Musical.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Una cinquantena de persones s'han concentrat aquest dimecres al matí davant de l'Hospital Parc Taulí en una mobilització convocada per la Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell per denunciar l'elevat volum de llistes d'espera i exigir més recursos per la sanitat pública. La protesta ha arribat fins a l'interior del centre hospitalari, on els participants amb màscares blanques han accedit al vestíbul principal per llegir un manifest davant dels pacients i visitants presents. En aquest sentit, han defensat que les dificultats del sistema sanitari tenen l'origen en la manca de voluntat política per prioritzar la sanitat pública. Montserrat Muniente és presidenta de l'Associació de Veïns de Campoamor.
3: Les llistes d'espera no són un problema puntual, són el símptoma d'un deteriorament estructural que castiga milions de persones. Enredareixen els diagnòstics, agreugen les malalties, trenquen la confiança en un servei que hauria de ser el nostre orgull col·lectiu.
2: Els manifestants han volgut posar l'accent en la realitat del Parc Taulí. D'acord amb les dades recollides al manifest, el centre acumula més de 68.000 persones pendents d'una operació, una visita especialitzada o una prova diagnòstica. Un cop finalitzat l'acte, han fet arribar el document a la direcció de l'hospital.
0: Gràcies, Anna. I ara anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Adjudicada la licitació per les obres del nou parc del litoral al barri de la Mora. Els treballs, que tenen un pressupost de 3,9 milions d'euros, permetran que Badalona guanyi un nou pulmó verd al costat del mar. La construcció del parc del litoral preveu la reforma dels 7.500 metres quadrats de solar que hi ha davant de la costa. L'obra està dividida en dues fases i en aquests moments ja s'està duent a terme la primera, que consisteix a netejar les terres. Un cop quedi el terreny enllestit, començarà la segona fase, on es plantaran els arbres i s'instal·larà el mobiliari urbà. Escoltem a l'alcalde Xavier García Albiol.
5: Un equipament, en aquest cas, doncs, esbarjo amb un barri que és nou, un barri de nova creació, a un barri on algunes de les edificacions ja porten anys i durant molt de temps s'han sentit oblidats, i per tant el que estem fent és estructurar la ciutat, guanyant equipaments, en aquest cas un gran parc per als veïns de la Mora, però al final serà un parc molt espectacular per gaudir tots els veïns.
4: Les obres preveuen la instal·lació de dunes vegetals que garantiran l'ombra, també un mirador sobre el varador del port i una pavimentació que retrà homenatge a les cases romanes de Baètolo. El barri de la Mora és un dels més nous de Badalona i els veïns feia temps que reclamaven serveis essencials perquè se senten oblidats. La remodelació de l'espai s'assumarà a altres espais verds de la ciutat, com el de la Riera de Pomar Morera i el de Nelson Mandela, que comença amb les obres aquesta setmana.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
6: Bona tarda. L'alcaldessa del Prat participarà aquest dijous en una conferència al Parlament Europeu. La ponència és una de les quatre que se celebraran entre demà i dijous a Brussel·les sota el nom de Propera Parada Barcelona al Prat, connectant ciutadans, protegint el nostre planeta, on participaran eurodiputats del grup dels Verds, entitats ecologistes i representants dels comuns. Serà la darrera conferència de totes d'aquest cicle on participarà l'alcaldessa del Prat. Sota el nom, l'aeroport de Barcelona al Prat, govern espanyol, quan vau perdre el sentit comú, Alba Bou Jordà compartirà espai amb la coordinadora nacional de comuns, Gemma Tarafa, i la delegada de CEU per Life a Catalunya, Cristina Sánchez. Tot plegat ho seguirà al Prat Ràdio i al Prat Televisió, precisament des de Brussel·les, amb doncs, connexions en directe als serveis informatius d'aquesta casa i també amb un vídeo al Prat Televisió el divendres de resum.
0: Gràcies, Víctor. I ara, de retorn al Vallès, ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Tres de les millors atletes castellarenques han obtingut valuosos èxits per l'atletisme local, amb tres primers llocs en diferents campionats. Laia Rivera en pes i Gina Torres en marxa s'han proclamat campiones de Catalunya sub-20 i Daniela Gaitán suma un nou or per equips en el Nacional sub-18 de Logronyo. L'estadi municipal Josep Maria Pallàs de Vic va acollir els campionats regionals, on Rivera va ser la millor en llançament de pes. L'atleta del Futbol Club Barcelona va aconseguir el millor registre en el seu quart llançament i suma un nou català al seu palmarès pel davant de Martina Fernando i de Miquelina Gurgals. La també atleta local del Club Atlètic Castellà, Mireia Gómez, va acabar en cinquena posició. A més, la llançadora va sumar al subcampionat en disc pel darrere de Fernando després de superar Gómez tercera. També a Vic, Gina Torres no va tenir rival en el 5.000 marxa, mostrant-se molt superior a Andrea Moreno i Alba Felipe, les seves companyes de podi. Pel que fa a la resta de llançadors del Club Atlètic Castellà, Sergi Reyes va ser segon en martell. Tots aquests resultats tanquen una de les millors actuacions dels últims temps pels atletes castellarencs en un campionat català. Pel que fa al campionat d'Espanya per autonomies de Logronyo, Daniela Gaitán va ser vuitena en el 5.000 metres marxa, sumant l'or per equips amb Catalunya.
0: Gràcies, Albert. I abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Saravella.
8: La residència Amavir Sant Cugat ha posat en marxa una nova edició dels seus casals intergeneracionals d'estiu, una iniciativa que permet que infants d'entre 6 i 12 anys comparteixin durant una setmana activitats, àpats i estones de convivència amb les persones grans residents al centre. La proposta forma part d'un projecte que la companyia desenvolupa des de fa anys arreu de l'Estat i que té un doble objectiu: afavorir el contacte entre generacions i oferir una alternativa de conciliació a les famílies dels treballadors i dels residents. Durant aquests dies, els infants participen en activitats quotidianes del centre, des d'esmorzars i dinars compartits fins a tallers, gimcames, sessions de fisioteràpia o projeccions de pel·lícules. Però més enllà del programa d'activitats, el valor principal de la iniciativa és la convivència que genera entre els nens i la gent gran. La terapeuta ocupacional de Mavir Sant Cugat, Laia Troia, explica que els casals són una de les activitats més esperades pels residents. Segons assenyala, permeten recuperar rols que havien format part de la seva vida, especialment els relacionats amb la criança i la cura dels nets, alhora que contribueixen a mantenir la participació social de les persones grans. L'experiència també té impacte entre els participants més joves. La Greta Garcia, que aquest any participa per tercera vegada al casal perquè té familiars al centre, assegura que el contacte amb els residents li aporta una perspectiva diferent de la que trobaria en unes colònies convencionals.
9: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: Les vacances acostumen a ser un moment per descansar, descobrir llocs nous i gaudir de la gastronomia, però hi ha una part del nostre cos que sovint nota tots aquests canvis abans que nosaltres, i aquest és l'intestí. Inflor abdominal, restrenyiment, diarrea, gasos i digestions més pesades són situacions molt habituals durant els viatges, però és només culpa del que mengem o també hi ha alguna cosa més? Avui descobrirem què passa al nostre intestí quan viatgem, com afecten les vacances a la microbiota i per què cuidar-la també és una manera de gaudir més del viatge. I per fer-ho ens acompanya la Berta Martínez Bertran, nutricionista col·legiada i PNI. Berta, benvinguda.
1: Moltes gràcies.
0: Bé, segur que una situació com la que acabem de descriure l'hem passat tots, sobretot en aquesta època de vacances. Marxem fora uns dies i al cap de poc apareixen símptomes digestius. I normalment pensem que alguna cosa m'ha sentit malament, però avui volem anar una mica més enllà, Berta. Què és el que passa realment al nostre intestí quan viatgem?
1: Doncs quan viatgem, moltes vegades culpem aquell àpat concret, aquell gelat o aquell sopar abundant. Però en realitat, l'intestí és probablement un dels òrgans que més es nota i que més canvis rep quan marxem de viatge. Llavors, per què? Perquè no només canvia el que marxem, canvia el que mengem, sinó que també canvien els horaris, el son, la hidratació i l'activitat física, l'exposició a nous microorganismes, els nostres ritmes, i tot això té un impacte directament sobre la digestió i la microbiota intestinal.
0: Per tant, el problema no és només el menjar, estem parlant d'un òrgan molt sensible, hipersensible, no?
1: Molt sensible. És un òrgan que realment canvia amb qualsevol canvi que li fem amb el nostre entorn. Quan viatgem no només canviem el paisatge, sinó que també canvia l'ecosistema que viu dins nostre.
0: Mm-hmm. Parlem, doncs, de la microbiota, perquè sembla que últimament està a tot arreu, no? Ho trobem a tot arreu.
1: Avui sabem que la microbiota és molt més que un conjunt de bacteris que viuen dins el nostre intestí. És realment un autèntic òrgan metabòlic i immunitari que actua constantment amb el nostre sistema digestiu, el nostre sistema nerviós, el nostre sistema immunitari. Per això qualsevol canvi en els nostres hàbits, en l'alimentació o en l'entorn pot tenir un impacte directe en aquest ecosistema, perquè entre moltes altres funcions que té el nostre intestí, participa en la digestió d'aliments, que això és el que potser podem ja conèixer, però també produeix metabòlics amb efectes antiinflamatoris, contribueix al manteniment de la barrera intestinal, modula l'activitat del sistema immunitari, participa en produccions de neurotransmissors i en la comunicació intestí-cervell. Per això, quan estem bé de la panxa, estem bé de... estem contents, estem emocionalment molt millor. Jo sempre dic en consulta que quan arreglem la panxa, arreglem tota la part emocional, una gran part de la part emocional.
0: I per tant, fins a quin punt un viatge pot modificar tot això?
1: Doncs molt, perquè sabem que en qüestió de dies es pot produir canvis molt, molt potents en el nostre intestí. Canvis temporals en la composició de la nostra microbiota. I amb això, quan viatgem, doncs canviem aliments, canviem horaris, canviem el clima, canviem exposició ambiental, canviem la qualitat de la son, també, i la microbiota respon a tots aquests canvis. I això no és necessàriament dolent, és simplement una adaptació. La microbiota és un ecosistema viu i qualsevol ecosistema respon quan canvia el nostre entorn, és el que hem dit. Llavors, com millor tinguem la microbiota intestinal abans, millor ens podrem adaptar a tots aquests canvis.
0: Sí, sí, no, ja només amb totes les funcions que fa s'entén perfectament perquè és tan important, no?, tenir bé la microbiota. Una de les coses que fem quan viatgem és menjar diferent, no? També fora d'horaris, és un despropòsit, podríem dir, el tema de les vacances. Això és bo o és dolent?
1: Pot ser molt positiu, perquè realment el que vol la microbiota és la diversitat alimentària. Vol diferents tipus d'aliments i conèixer nous aliments, espècies, vegetals diferents o receptes de diferents tradicions la pot enriquir. El problema de les vacances és quan es converteix en que aquesta alimentació té menys fibra, que quasi no mengem vegetals, que bevem més alcohol, que mengem més sucre o que mengem més ultraprocessats, processats, tot el que siguin galatetes, pacatets i tot això.
0: I tot això es nota ràpid?
1: Molt ràpid. En pocs dies podem notar doncs, més inflor, més gasos, digestió pesada o alteracions al ritme intestinal. I no perquè un aliment en concret sigui dolent, sinó perquè desapareixen tots aquests aliments que realment ens estan alimentant la nostra microbiota intestinal.
0: Com per exemple?
1: La fibra. I hi ha una idea molt comú o molt normal que quasi tothom pensa que la fibra només ens ajuda, o sigui, només serveix per ajudar-nos en el bany. Però la fibra és molt més que un aliment per nutrir-nos o per ajudar-nos a anar al bany, sinó que, a part, és l'aliment principal de moltes espècies bacterianes beneficioses pel nostre intestí. I quan aquestes fibres fermenten, produeix substàncies molt importants per a la nostra salut intestinal.
0: Sempre ens han dit que la fibra serveix per evitar el restrenyiment, que és una de les coses que comprovarem segur quan marxem de viatge, no? Que ens costa. Aquests canvis és una de les alarmes que ens salten. Però estàs dient que fa molt més que això.
1: Sí, serveix per ajudar, evidentment, a millorar el ritme intestinal, però també serveix en moltes més coses. Molt més que això. Quan la microbiota fermenta de determinades fibres, produeixen un tipus d'àcids grassos de cadena curta que es diu butirat. I aquest butirat ens ajuda moltíssim, són un tipus de substàncies que ens ajuden moltíssim a alimentar aquestes cèl·lules intestinals, ajudar a mantenir la barrera intestinal, a regular la inflamació i participen en la funció del sistema immunitari, que tant estem parlant. Per això una dieta pobra en fibra afecta molt més que tenir un trànsit intestinal inadequat.
0: Recordem on trobem aquestes fibres?
1: Doncs es trobem amb els vegetals, ara és fantàstic, és un moment d'estiu, tenim molts vegetals i tipus de fruita diferents, es trobem als vegetals, a les fruites, als tubercles, patata, moniato, els llegums també, la fruita seca i fruits secs. Fruita seca, que la fruita seca és orellanes, figues, dàtils, tot això, i els fruits secs també.
0: Tot això que mengem per Nadal, doncs es pot menjar ara, no?
1: També.
0: Dic que per Nadal perquè és més típic, no?
1: Sí.
0: Com a postres.
1: Sí, per Nadal és molt típic, i per què no berenar una mica d'unes orellanes, unes figues i un grapat de fruits secs? També ens ajuda molt els fermentats. El xucrut, en altres llocs per allà a Corea tot això es menja molt el kimchi, però també aquí la kombucha, tot el que són aliments fermentats també ens ajuda molt.
0: I d'aquests ja n'hem parlat, no?
1: Sí, el que n'hem parlat...
0: Els tubercles.
1: Els tubercles. Sí. L'aliment que realment ens dona molt joc és el midó resistent, que vam parlar ja l'última vegada. Per què? Perquè arriba al colon i serveix d'aliment aquesta fibra no digerida, serveix d'aliment a la microbiota intestinal. I on ho podem trobar? Doncs en els aliments que ja vam parlar, que és a la patata, a l'arròs, a la xirivia, al moniato, les llegums, si es cuinen i es deixen refredar 24 hores a la nevera.
0: Clar, per tant, és perfecte preparar una ensaladilla, una amanida de patata
1: Fantàstic.
0: Freda, però deixar-la preparada a la nevera per menjar l'endemà.
1: Fantàstic.
0: Oi que sí?
1: Exacte.
0: Per tant, ja ho dèiem, l'amanida, una recepta perfecta, o l'ensaladilla russa. És una bona opció, oi que sí?
1: També una amanida d'arròs, una amanida de llenties, tot això és
0: llegums,
1: fantàstic.
0: Per suposat. Parlem ara del sistema immuner. Quina és la relació que té amb tot això que ara parlàvem?
1: Doncs l'intestí és l'òrgan immunitari més gran del cos. Aproximadament el 80% de tota l'activitat immunitària està relacionada amb el teixit immunitari intestinal. Per tant, quan la microbiota està desequilibrada, doncs ens afecta tot això. I si tenim una microbiota equilibrada quan anem de viatge, doncs hi ha més tolerància a tots els àpats diferents, hi ha menys inflamació i una resposta immunitària molt més alta i molt més adaptativa.
0: I quan es desequilibra?
1: Doncs pot augmentar, quan es desequilibra, aquesta microbiota pot augmentar la sensibilitat d'infeccions digestives, inflamacions o alteracions del sistema digestiu. Per tant, no és casualitat quan moltes gastroenteritis apareixen precisament quan anem a viatge. Tenim clar que la salut digestiva i la salut immunitària parlen constantment entre elles. Per tant, hem de cuidar aquesta microbiota intestinal per tenir una preparació molt més alta, que estiguem molt més preparats per qualsevol bacteri que puguem agafar en viatge. Si tenim una bona microbiota intestinal, anem de viatge i no ens posem malalts.
0: Et sembla que abans d'acabar ens deixis alguns consells pràctics?
1: Perfecte. Mira, primer, us en compartiré alguns. El primer, no entris amb unes vacances directament al bufet i et comencis a descontrolar. Per què? Perquè el teu intestí acaba de sortir d'un viatge, està cansat i sovint deshidratat, i potser no és el millor moment per menjar-ho tot alhora. O sigui que calma, no cal anar a atiborrar-se al bufet els primers dies. Segon, mantingues algun aliment familiar en la teva alimentació, per exemple, un iogurt, una fruita, uns fruits secs. La microbiota agraeix moltíssim totes aquelles referències ja conegudes.
0: Clar, diu, home, no m'han deixat abandonats.
1: No és tot diferent de cop.
0: Sí, sí.
1: Tercer, el midó resistent, que hem parlat abans. Una amanida de patata, una amanida d'arròs, un moniato cuinat i refredat. Tot això ho agrairà molt la microbiota si ho trobes en l'àpat. Bueno, si vas a un restaurant és fàcil de trobar. Potser l'àpat patata com a acompanyament és fàcil. Quart, camina una estona després de l'àpat, però no per cremar calories, sinó perquè caminar després de l'àpat... Per baixar, estimula la digestió, el nervi vaga i el moviment intestinal. Per tant, ens ajuda a que pugui haver una millor digestió. Cinquè, afegeix algun aliment fermentat. Cada dia, si pot ser, iogurt, kèfir, olives fermentades, pickles, els pepinillos, per exemple, els cogombrets, això.
0: Els encurtits.
1: Els encurtits, tot això. Xucrut, si tens l'opció de menjar kimchi, estàs viatjant, fantàstic. I sisè, exposa't a la llum natural del matí. La microbiota, encara que no ho tinguem gaire en compte, agraeix moltíssim els ritmes circadians. Per tant, la llum ens ajuda moltíssim a sincronitzar el cervell, les hormones, la son, la digestió. Així que podríem dir que potser les vacances ideals no són les que no el tenen l'intestí, sinó que són aquelles en què l'intestí té recursos per adaptar-se.
0: Que bé. Tanquem amb alguna cosa també important avui?
1: Sí.
0: O amb algun missatge que puguem oferir als clients, no, als oients?
1: M'agradaria afegir que quan pensem de vacances moltes vegades pensem en posar-nos morenos, en el pes, en els excessos, hi ha com molta preocupació aquí, i potser hauríem de pensar una mica més en l'intestí, perquè és realment una llar on és la nostra llar, la microbiota, i és el nostre principi òrgan immunitari del cos i és una peça clau per que puguem estar bé. Per tant, quan cuidem l'intestí durant un viatge, no només cuidem per poder digerir millor tot el que mengem, sinó que també tenim més energia, més descans i una millor capacitat d'adaptació. I gaudeixes molt més de la natura, no ens enganyem. Per tant, podríem acabar dient que quan viatges no només alimentes els teus records, sinó que també alimentes els bilions de 20 microorganismes que viuen dins teu.
0: Déu-n'hi-do. Com és important, eh? I quina poca consciència que tenim moltes vegades amb el nostre propi organisme, no? I ens fixem en coses potser més superficials, no? Ara deies, el pes, en comptes de...
1: Sí, hi ha molta preocupació i, de fet, el pes també, si hi ha una bona... una activitat física a l'estiu...
0: Un equilibri.
1: Clar, a l'estiu ens movem molt més, també. Si vas de viatge, te'n vas a la platja, fas... potser, o vas a la muntanya, fas excursions, a la platja també, doncs, nedes o camines, també, realment, el pes és relativament fàcil si podem fer un equilibri amb el que, bueno, mengem, que no tot sigui extras, que pugui també haver-hi aquesta part saludable i, a més, estarem cuidant el nostre microbiota intestinal.
0: Molt bé, Berta Martínez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i espero que tinguis un bon estiu. Tu segur que et cuides.
1: Moltes gràcies.

0: Dos quarts de cinc de la tarda, arribem puntuals a la nostra cita amb la tertúlia que avui farem en companyia del Rubén Iglesias, que és estudiant de dret i president de la companyia teatral La Nòria del Prat de Llobregat. Rubén, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Molt bona tarda. També ens acompanya el Josep Simón, que és col·laborador de l'Actual i es troba a Ràdio Castellà. Com estàs, Josep? Bona tarda.
2: Molt bé, i bona tarda per tots, eh?
0: I saludem també el Toni Fernández, que és tècnic de gestió cooperativa i empreses d'economia social des de Badalona. Toni, bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda a tots.
0: Molt bé, doncs anem a parlar i abordar els temes que avui us proposava per a la tertúlia i comencem per una, que és la llei de nets, que no sé si heu sentit a parlar, però de fet és una disposició de la llei de memòria democràtica que el que suposa és que es produeixi una regularització dels descendents que en el seu moment doncs, es van a exiliar i que té a la grenya, podríem dir, amb estires i arronses el PP i el PSOE. Les dades són que hi ha 2.400.000 fills i nets d'exiliats que han sol·licitat la nacionalitat espanyola i que d'aquests gairebé 2 milions

0: doncs, una mica el fil familiar i ara el poden recuperar. Com veieu aquesta, que es tiri endavant aquesta disposició de la Llei de Memòria Democràtica? Vols començar, Josep?
1: Hola. Bueno, jo, en principi, d'entrada ho veig com una restauració de la justícia per aquesta part de gent que es van veure obligats, donat a una guerra civil, a tinguer de marxar del país, no? Aleshores, això, aquesta llei que està dintrificat al tema de la memòria democràtica, una de les parts per restaurar aquests drets seus, jo crec que és del tot just per tota aquesta gent que es va veure en una situació extrema i va tindre de prendre aquesta decisió, no? Per tant, jo crec que està correcte. D'altra cosa, que ja podem entrar més endavant, sí, és el per què i tots els ets i uts, eh? Però d'entrada crec que és una reparació justa per tota aquesta gent que es van veure obligats a tindre de marxar.
0: Molt bé. Com ho veu el Toni?
2: Doncs així, globalment, també, és una cosa que és positiva. Des del prisma, mirant-ho des de dalt, pues no hi ha d'haver-hi cap problema que regularitzi tot això. Ara, no sé si els governs de l'Estat estan preparats també per regularitzar tot aquest nombre de gent fent-ho ben fet. La cosa és regularitzem i endavant, tu, que tinguin la societat espanyola, que els hi veia falti. Home, potser hauria d'haver-hi més sensibilitat amb el tema. S'hauria d'haver informat molt millor a tothom. O sigui, penso que això ara ens hem enterat del tema d'aquest tema de la llei del net i tal, molt a tranques i a barranques, i llavors, esclar, que siguin conscients que es trobaran amb l'impediment de la dreta i l'extrema dreta. O sigui, que això veurem.
0: Rubén?
3: Bueno, jo, la meva opinió és que aquesta és una llei que corrigeix desigualtats històriques i que és una bona llei. Que a més també corrigeix desigualtats de gènere, ja que moltes dones que es van haver d'exiliar al casar-se amb homes estrangers, per les lleis d'aquesta època, d'aquests països, els seus fills van perdre la nacionalitat espanyola. I bueno, crec que és una llei que unifica família, que també fortaleix el vincle amb Espanya, i jo crec que en general no sé, és una llei que és bona. No veig cap polèmica més enllà de la que ha hagut, que no té massa sentit. L'altre dia va...
0: Digues.
3: No, bueno, l'altre dia va sortir el president del Partit Popular dient això, de que és una forma d'alterar el cens, que és la gran polèmica que ha acabat amb aquesta llei. I bueno, jo crec que és una tonteria. És una tonteria per massa raons. Primer, perquè ell fa un temps defenia aquesta llei i l'hemeroteca ja està, ja es veu. Però no tan sols per això, sinó perquè realment no té gaire sentit. Estem parlant que el fet de tenir nous ciutadans espanyols que sí tenen dret a vot no vol dir que hi hagi una alteració gran, perquè estem parlant que crec que he llegit que s'han aprovat unes 500.000 sol·licituds de les que s'han demanat,
0: sí.
3: I hi ha 300.000, unes 600.000 més o menys, ja tenen els papers regulats i tot. Vale. Però és que aquestes 600.000 persones no van a votar. I és més, les dades que tenim és que el vot serà, que es diu, dels estrangers, és entorn al 10%. O sigui, d'aquestes 600.000 persones votarien, en el millor dels casos, 30.000. Però és que aquests 30.000 vots, vale, s'haurien de repartir en les diferents circunscripcions electorals. I aquests 30.000 vots, dividit entre les circunscripcions, dividit entre diferents partits. És que
0: a no ser que hi hagi, efectivament, un arrelament que serviria perquè aquell vot comptés en una determinada circunscripció. És a dir, doncs, que encara hi hagués algun familiar i que bueno...
3: Sí, però així encara tindrien que afirmar que tot aquest vot va al mateix partit, que és que tampoc té massa sentit. És que és molt difícil, amb aquest percentatge de vots, alterar un resultat electoral. Sí. És que és impossible.
0: Efectivament, com dius, una cosa és el dret a vot i una altra és el fet del vot en si. És a dir, segurament molta gent que tindrà la nacionalitat, però segurament continuarà vivint fora del país, doncs li resulti potser
3: sí,
0: una mica
3: intranscendent
0: exercir el seu dret a vot, però com a mínim

0: sí que recupera la nacionalitat. Ara, el fet que Núñez Feijóo, que acabes de citar, Rubén, barregi el tema de la regularització extraordinària, que va per una banda, amb el fet de l'anomenada llei de nets, que faci un tot un revolutum i ho posi tot en el mateix sac, té sentit o s'estan barrejant pomes i peres?
1: No té cap sentit. No. Bueno, perdona.
0: Toni,
1: sí,
0: vinga.
2: Sentit zero. Vull dir, és la política que fa l'extrema dreta, digue-li del Núñez Feijóo, digue-li de l'Abascal, vulguis. Llavors això és barrejar-ho tot, dir, bueno, això és un problema, veuràs a la que ens caurà, tota aquesta gent està comprada. Vull dir, són coses que, bueno, la gent ha d'entendre que es diuen molts disbarats en política i que en aquests moments pues, el tema està molt calent a Madrid i el que necessita el PP és que caigui el Pedro Sánchez i farà la vida impossible fins que caigui. I llavors això és una eina més que utilitzarà pues, en contra d'ell, la gent ha de ser conscient, no?
0: Josep?
3: Bueno, jo, per descomptat, això és una manipulació, una més, del senyor Feijóo i el PP, i juntament amb els de Vox, eh? És a dir, estem parlant d'una dreta i una extrema dreta que encara tenen l'ADN de l'època de la dictadura. I això ho sento en l'ànima, però no ho han perdut. I ara fan servir totes les eines habides i por haver, i el lema és claret, claret, claret. El que haga, que pueda. El que pueda, perdona. El que pueda, que haga. El senyor de la FAES, el senyor Aznar, que és l'ideòleg de tota aquesta gent del PP, malgrat que hi hagi un senyor que es digui Feijóo, que diu, vol ser el líder, de líder zero patatero, perquè ho ha demostrat, i aleshores la primera dada. Diu, això ho fan els socialistes, enginyeria electoral i fabricar votants. I a través de què? D'una regularització extraordinària de persones que ja estan vivint i treballant aquí al país i que, per cert, no tenen dret a vot.
0: Efectivament, només a unes municipals.
3: Per tant, això ja és una mentida fragant. I es té de dir claret, perquè ja n'hi ha prou d'anar blanquejant aquesta extrema dreta, i ara s'hi ha afegit el senyor Feijóo i tota la seva camarilla, per poder anar i guanyar o pujar al poder de la manera que faci falta, sense respectar normatives, dient mentides i manipulant el que faci falta. Segona qüestió, llei de nets. Això és una llei que està aprovada pel Parlament, que, si no recordo malament, l'any 2022, el senyor Feijóo, no vull pronunciar-me perquè no ho sé segur, però com a mínim es va abstenir. Per tant, li anava bé en aquell moment. Però ara, que estem en plena campanya des de fa 7 anys, des de que va pujar el PSOE, el govern, amb aquest govern de coalició, aquest senyor no ha fet política, ha fet antipolítica. I després, la tercera part que fa aquest senyor, proposta de Feijóo i el PP d'una nova llei electoral perquè el partit que guanyi les eleccions, no t'ho perdis, tingui un plus de diputats. Això és d'una cosa rància i dictatorial que només fa treure els colors a la gent, bueno, a la gent que té un mínim de decència. Però com que aquesta gent sembla ser que han perdut ja qualsevol tipus d'ètica i d'essència, automàticament fan servir tot per poder anar contra el PP, el PSOE i el govern. Per tant, es desqualifica ell mateix amb aquests comentaris. Per tant, jo aquí me quedo.
0: Val. Hem de dir que sí, que en la votació definitiva que es va fer al ple del Congrés, el 14 de juliol de 2022, van votar en contra, juntament amb Vox i Ciutadans, i que la llei es va aprovar amb els vots del PSOE, Unides Podemos, Bildu, PNB, PDeCAT i més país. La resta es van abstenir, però vaja, que en qualsevol cas queda clar el que estàvem apuntant, que el que apunta el PSOE i el que defensa el PSOE és que es tracta d'una reparació històrica per als descendents d'aquestes persones exiliades i emigrants espanyols, i el PP el que sosté és que aquesta regularització massiva pot alterar el cens electoral. Però, com dèiem abans, barregem coses. Una cosa és la llei de nets i l'altra és la regularització massiva, que segurament demà en parlarem, perquè volen intentar que segueixi un altre camí. I en parlarem segurament demà. Em sembla que el Rubén no ha contestat, no?, aquesta barreja, aquest poti-poti del senyor Feijó.
1: Bueno, no, jo tinc la mateixa opinió que els companys, o sigui, és una cosa que no té cap sentit barrejar-la, i que a més, és el que parlava abans de l'hemeroteca, és que avui ha estat sortint vídeos de la portaveu del PP, Esther Muñoz, la portaveu parlamentària de fa 2 anys, quan era senadora, o 3 anys, defenent aquesta llei tal, i per tant, no té massa sentit que ara la critiquin, i se la critiquen és clarament per un tema electoralista de simplement dir la contrària del que diu el govern. I si el govern no hagués recolzat aquesta llei, ells l'haguessin recolzat. O sigui, és portar la contrària. I aquesta és una excusa perquè d'alguna manera, alguna cosa, algun fil, has d'estirar per poder estar en contra. I aquest és el fil que han trobat per poder estar en contra. No hi ha més.
0: Mm-hmm. I que, a més, el procés de nacionalització o d'aconseguir la nacionalitat no et dona automàticament l'opció de poder votar, sinó que tot això també requereix d'un procés. I com abans apuntava el Rubén, una cosa és tenir el dret i una altra cosa és votar, i efectivament la participació dels residents a l'estranger acostuma a ser bastant minsa.
1: Bueno, és el que parlava, que ho has dit tu, també una mica ja el punt aquest de desinterès, de decidir una mica de, ostres, jo visc a Argentina, els meus pares s'han nascut aquí, jo sí, vull tenir un vincle amb Espanya, però a mi la política d'Espanya no m'importa tant com a perdre temps per anar a votar i fer uns papers i una sol·licitud prèvia i tal, que no, jo crec que no té... No té massa sentit aquesta alteració que diuen que hauria.
0: Clar, això passa aquí a l'estat espanyol, ho tenim a tocar, però el que està passant, per exemple, als Estats Units, el Suprem ja ha dictat que aquesta ordre de Trump d'eliminar el dret de ciutadania per naixement, quan està recollit a la Constitució, doncs això és il·legal. Estem parlant de les mateixes polítiques, no?
2: Sí, suposo. És evident, el trumpisme és de tot arreu, hi ha deixebles que més o menys avançats ho fan semblant a ell. Bueno, ell el que suposo que als Estats Units el que pretén és implantar, si no l'ha implantada ja, una dictadura. Llavors, aleshores, bé, allà és al revés que aquí. El poder judicial hi toca més, li frena el tema, quan aquí sembla ser que entorn de la dreta i l'extrema dreta, el poder judicial i col·labora amb més intensitat. Però que sí, és el mateix. Vull dir, és tot bé de la mateixa arrel.
0: Uh-huh. I fins i tot, si heu pogut comprovar aquesta informació, es parla d'una manera de fer que està relacionat, diuen, amb el turisme de naixements. És a dir, de ciutadans d'altres nacionalitats que se'n van directament als Estats Units per tenir les criatures allà i així automàticament tenir doncs, la nacionalitat dels fills. Cosa que sembla que no s'ha pogut demostrar, tot i que poguessin tenir alguns casos, alguns exemples. Estem parlant del mateix, Josep, Rubén, en el cas dels Estats Units, d'aquestes mateixes polítiques de dreta i d'extrema dreta?
3: Sí, sí. És más de lo mismo, eh? A veure, recordem que un dels màxims exponents de l'extrema dreta americana, l'Steve Bannon, va estar durant una temporada per Europa, va fer parada a Hongria amb el senyor Orbán a fer campanya, etc, etc, i en d'altres puestos, i va venir aquí a Espanya i es va reunir amb el senyor Abascal per en el fondo, apujar-lo i dir-li les línies mestres a seguir per continuar amb aquesta línia supremacista i totalment antidemocràtica. La sort que tenen els Estats Units és que estem parlant d'una Constitució vigent des del 1868 i que, d'alguna manera, tenen uns, malgrat el gran poder del president dels Estats Units, que per mi és totalment antidemocràtic, que té per poder designar de manera totalment, podríem dir, vitalícia els caps del Tribunal Suprem, però malgrat tot la capacitat i la professionalitat sembla ser de la gent que estan presents allà, evidentment dona unes garanties que aquí a Espanya, sentint-ho molt, jo no les hi veig. Per la trajectòria d'aquests jutges que bàsicament, que diguin el que vulguin, són majoritàriament conservadors i molt conservadors i que estan d'alguna manera preservant, i es veu amb el que està passant en aquests moments, de que les resolucions deixen molt que desitjar.
0: I perquè ja fa temps que la política s'ha judicialitzat, no?
3: Per descomptat, per descomptat.
0: Rubén.
1: Bueno, sí, per suposar, hi ha una relació directa. I, clar, el problema és que allà als Estats Units la cosa funciona com funciona, que és el que deia el company. Actualment funcionava i funciona el dret aquest de naixement, el principi de jus solis, que es diu, que també els seus veïns, Mèxic i Canadà, tenen el mateix principi. Aquí a Espanya no, aquí és el jus sanguinis, que és per descendència directa, i allà està això del jus solis. Clar, la cosa és que Trump... aquesta no ha sigut una derrota definitiva per a Trump, perquè Trump ho ha volgut fer mitjançant un decret executiu i la justícia no li ha donat la raó. Però pots fer una reforma constitucional. Mm. I fent una reforma constitucional, aquesta llei anirà cap endavant sí o sí. Sí o sí. Mm. És més difícil perquè necessita unes majories a les cambres, però bueno, jo crec que no és una locura que aconsegueixi aquestes majories i que aquesta llei pugui sortir endavant. És veritat que una reforma constitucional és molt més difícil, però si el vol fer, ho farà. Ho farà.
0: Bé, doncs és qüestió de temps. Ara tindrà temps de fer-ho? Ja veurem. A veure què és el que passa. Dediquem els últims minuts a l'altre tema que us proposava, que és un tema bastant, podríem dir que més domèstic, però no menys important pel que fa al dia a dia, a les polítiques del mercat laboral. No sé si algú de vosaltres ha hagut de fer alguna instal·lació d'aire condicionat aquests dies.
2: D'aire condicionat no, de ventiladors de sostre sí.
0: Bueno, suposo que això és més fàcil, que col·locar.
2: No, et pensis, va tardar un dia i mig a posar tres ventiladors, eh?
0: Bueno.
2: Sí, clar, però vull dir que no es poden posar amb tanta facilitat, perquè un mateix, a mi em van aconsellar que no ho fes i que busqués algun instal·lador que sapigués el que es feia. Realment, quan vaig veure com ho posava, vaig pensar, hòstia, potser això ho es foto pel cap o alguna cosa, no? Mm. Però que desconec el tema de l'aire condicionat, però puc parlar que fa tres dies a mi em va passar aquest tema.
0: I algú més? Algú més? Rubén, Josep, vosaltres heu hagut de patir perquè no heu trobat instal·ladors?
1: No, jo no, però sí és veritat que cada vegada és... Al meu voltant hi ha més gent que està posant els ventiladors aquests de sostre. S'estan posant una altra vegada de moda, perquè és una cosa com que havia passat una mica de moda i s'està tornant a posar de moda. I potser és perquè és més fàcil d'instal·lar, encara que tinguin les seves complicacions, tal. Però, bueno, jo tinc un amic que precisament ahir va estar instal·lant dos ventiladors de sostre i, bueno, és possible que un dels motius sigui aquest. Sí, és veritat que en general estem en, cada vegada perdent més els oficis. I clar, aquest és un ofici i s'està perdent. I passa amb molts altres gremis. Soldadors, transportistes, electricistes...
0: Sí, tot el que tenia a veure amb la formació professional, no? O el que té a veure.
1: I això és un exemple. I a més són oficis en els quals es pot...
0: guanyar un bé la vida. Sí, sí, i un es pot guanyar la vida, segurament.
1: Efectivament. Per tant, bueno, jo crec que hauríem de mirar quines solucions donar-li. Potenciar una mica la formació professional i potser denunciar-la menys, perquè hi ha una mica de prejudici a la formació professional.
0: Encara,
1: i jo crec que... Sí, sí. I jo crec que tot va per allà, eh? És una mica des de l'institut sempre s'ha enfocat una mica, bueno, el que no serveix per estudiar, que es vagi a la formació professional. I això és un error. Mm-hmm. I això és un error. I per tant, jo crec que s'hauria de començar per allà, perquè és que estem vivint aquesta manca de professionals i és un problema, i cada vegada serà més problemes, i això el que farà és que encarirà tots els serveis.
0: Estem parlant que la demanda, després d'aquesta onada de calor, aquestes altes temperatures, ha crescut respecte de l'any passat un 20%. La qüestió està en un dels arguments, un dels temes que ha tocat el Toni, que... no, ja no és només que falti mà d'obra, poca gent qualificada i disposada, és el tema de fons. O sigui, hi pot haver gent, però gent que estigui realment preparada, potser aquest és el tema de el quid de la qüestió. Josep.
3: Sí, sí, totalment d'acord amb el que heu dit, eh? És a dir, hi ha dos factors. Un factor és que, degut a tots aquests comentaris que heu anat donant, de que s'ha donat una espècie de menor importància al tema de la formació professional, que és un gran error, estem en una situació que la gent, tothom vol estudiar carrera, vull dir, així de clar. És a dir, tothom vol... I resulta que hi ha la gent que té les qualitats per fer-ho i la gent que no té les qualitats per fer-ho això. I automàticament volem anar tothom cap allà. I això és el primer error. Però després hi ha una altra situació, que és que, donat que també el nivell de vida a Catalunya i a Espanya ha pujat considerablement, la gent no vol fer segons quins tipus de tasques, de feines. I tothom vol o bé ser funcionari o bé agafar i fer una feina d'oficina, de representació, etc, etc. I resulta que els oficis, que cuidado, els oficis, la persona que ha tingut un bon aprenentatge es guanya d'allò més bé la vida, i inclús li diré clarament, perquè jo tinc exemples clars, millor que un enginyer, així de clar, i contundent, perquè jo tinc casos de gent que em venen a casa que els tinc ja fa 25 anys i que, per sort, són de la meva generació i han pogut anar plegats. I jo tinc aquesta mateixa gent des del primer dia i no els canvio per res del món. Per què? Perquè són gent que han tingut tot l'aprenentatge, s'han anat fent ells mateixos i automàticament tenen una experiència i s'han anat reciclant i estan al màxim de nivell. Però d'aquests que n'hi ha pocs, però els que hi han es fan dir sí senyor, també, eh? També us ho diré, eh? Es fan dir sí senyor, perquè ho poden fer-ho.
0: Sí, sí, i penseu una cosa, ja no ens queda més temps, però només faré un apunt. Si es manté aquesta aposta per la transició energètica, que és cap a on anem, es necessitarà més personal qualificat en aquest àmbit. O sigui que aquí hi ha una oportunitat de treball per a aquells que s'ho estiguin rumiant i vulguin canviar de sector. Sembla que és un de les professions del futur. Senyors, moltíssimes gràcies per aquesta estona de conversa. Que vagi molt bé. Si no ens tornem a veure, que tingueu bon estiu.
2: Igualment.
1: Moltes gràcies, igualment.
0: Que vagi molt bé.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Pide por esa boquita, un viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
3: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
6: Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
0: FM. Ràdio Sant Cugat.
8: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La residència Mavir Sant Cugat ha posat en marxa una nova edició dels seus casals intergeneracionals, una iniciativa que permet que infants d'entre 6 i 12 anys comparteixin durant una setmana activitats, àpats i estones de convivència amb les persones grans residents al centre. La proposta forma part d'un projecte que la companyia desenvolupa des de fa anys arreu de l'Estat i que té un doble objectiu: afavorir el contacte entre generacions i oferir una alternativa de conciliació a les famílies dels treballadors i dels residents. L'Ajuntament de Sant Cugat defensa la nova licitació de l'Aumet després de la denúncia del PP sobre presumptes incompliments en la gestió del servei i anuncia que encarregarà una auditoria externa per avaluar els dos primers anys d'execució del contracte. El govern municipal sosté un comunicat que el nou concurs respon exclusivament a criteris tècnics i de millora del servei i assegura que incorpora els aprenentatges obtinguts des del canvi de model de gestió que va passar de concessió administrativa a contracte de serveis. Mirasol celebrarà la festa grossa del barri aquest cap de setmana, concretament els dies 3, 4 i 5 de juliol. El pregó de la companyia de Xoc Teatre donarà el tret de sortida a un programa amb més d'una trentena d'activitats per a tots els públics. I els clients de l'Esclat de Sant Cugat, que durant els darrers dies hagin trobat a faltar alguns productes, els prestatges, ja estan coneixent el motiu. El grup Bonpreu ha informat aquest dimarts que les afectacions en el subministrament de determinats articles s'ha degut a una incidència tècnica relacionada amb l'actualització del sistema operatiu del seu magatzem logístic. Segons explica la companyia, el problema ha afectat temporalment el sistema de distribució que abasteix les botigues Bonpreu i Esclat, així com el servei de compra en línia, dificultant el ritme habitual de reposició d'alguns productes. I l'Ajuntament ha fet aquest dimarts al migdia un minut de silenci a les portes del consistori com a mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà, arran dels terratrèmols que han afectat el país i que han deixat milers de persones mortes i milers de ferides. Representants de tots els grups municipals, a més de treballadors i de persones a títol individual, han volgut mostrar el seu suport a les víctimes de la tragèdia. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat, a les nostres xarxes socials i a la ràdio, al 91.5 de la FM.

0: A les 5 i 3 de la tarda reprenem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora. Anem al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha força problemes a la xarxa viària catalana, a l'autopista P7 i a l'antitud i aturades entre Mollet i Santa Perpètua de Mogoda en sentit Tarragona per un accident que talla un carril. També hi ha retencions del Papi a la Sant Cugat en sentit nord d'intensitat de Cerdanya a la Barberà en sentit Girona. A la B30 hi ha retencions de Sant Cugat en sentit Girona per un accident que ja no talla cap carril. També hi ha retencions entre Cerdanyola i Barberà del Vallès en tots dos sentits. A la B23 hi ha cua de Molins de Rei i el Papiol en sentit Girona. A la 2 hi ha retencions entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en tots dos sentits. A la C32 retencions de Cornellà i Esplugues en sentit Barcelona per un vehicle variat que ocupa el voral. També hi ha retencions de Sitges en sentit Tarragona per un altre vehicle variat. A la C58 i a la C33 hi ha cua de Montcada i Reixac, el nus de Trinitat d'entrada a Barcelona, a la Pota Nord. A la B20 retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. A la C60 hi ha cua Argentona en sentit Mataró. A la Nacional 2 hi ha retencions a la Jonquera en sentit França. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs. I a la Ronda Litoral hi ha trams de retenció de Zona Franca Bon Pastor en sentit Besòs i des Madrid a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Mireia. Bona tarda.
2: A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: La terrassenca Núria Reina tenia clar des de bon començament que es volia dedicar a l'art. I ara imparteix uns tallers a una escola d'art mentre manté el seu desig de dedicar-se a la il·lustració. Avui passa pel Connectats. Núria, molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Deixa'm que saludem també el company, en Sergi Estapé. Sergi, bona tarda.
2: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Molt bona tarda. Bé, la Núria sembla que ha quedat atrapada per aquesta disciplina que és l'art. No sé per quins motius. Núria.
1: He de dir que ja des de petita, sempre, com has dit, sempre m'ha cridat molt. I al final jo crec que sempre una nena que m'agradava molt estar a casa i tot. I igual no era una nena tan expressiva, però tot el que sempre he volgut expressar ho he expressat a... pues d'alguna manera amb l'art. Llavors, crec que al final és una eina és que serveix per moltes coses, tant, bueno, tant psicològiques com per expressar-te o per passar una estona, si no vols dedicar això o si no vols que sigui tan seriós. I això, sí, sí.
0: I vas dir, com això és el que més m'omple, em vaig a formar, no? I te'n vas a l'Escola Massana.
1: Sí, exacte. Me'n vaig anar a l'Escola Massana a Arts Aplicades al Mur, que és una disciplina que tocàvem una miqueta de tot. Fèiem com esgrafiats, també fèiem vidreres, fèiem pintura... Sí, vaig tocar molts pals, la veritat.
0: Olé, déu-n'hi-do, això és xulo,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, és una carrera bastant completa, la veritat. Bé, és un cicle superior molt complet. Vaig sortir molt contenta, la veritat.
0: I després com continuen aquests estudis? A on?
1: Clar, llavors em va passar que... Per exemple, vaig fer tantes coses que no vaig poder centrar en el que jo volia realment, que era més el dibuix. Llavors, per al dibuix, ja des de petita, doncs, amb els salons del manga i tot, jo tenia l'escola Josso ja enfiladíssima. I vaig dir, jo vull estudiar aquí. Llavors vaig presentar el meu portfolio per a veure si m'agafaven per estudiar i vaig començar a estudiar il·lustració allà, durant 2 anys.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Sergi.
2: Bueno, deia això, no?, que va estudiar a l'escola Josso per formar-se en il·lustració, però en principi vas treballar d'una altra cosa, no?, que no tenies res a veure amb l'art, no?
1: Sí, exacte. Vaig acabar il·lustració i després a la mateixa escola vaig estar 3 anys més també fent art gràfic, que era una miqueta semblant a il·lustració, però tocava més coses també de 3D i era més aviat carreres, bastant més extens. Llavors, quan vaig sortir de la carrera, vaig dir, vale, quines són les meves opcions? I també venia una miqueta, no saturada, però al final, quan surts de fer alguna que t'agrada tant i tens tanta passió, també hi ha una mica com una por. Hi ha com un pou que dius, uf, i si no em surt bé, i si tot... I dius, mira, vaig agafar una feina que era com de teleoperadora, parlar amb clients i tot, i dic, mira, de moment faig això, i de mentre a casa meva, doncs vaig fent, a poc vaig fent coses i a veure què surt.
2: Uh-huh. I mentre anaves fent cosetes pel teu compte o com, què anaves fent?
1: Exacte, jo anava dibuixant, però jo em donava compte que, mira que tenia bastant temps, perquè era una feina només de matins, però com era una feina que no m'agradava gaire, al final era com molt drenant, perquè havies de, bueno, eren moltes coses, i em vaig donar compte de que cada vegada començava a dibuixar menys, tenia menys creativitat, menys ganes de fer coses... I acabava arribant a casa i sentant-me al sofà i com només com recuperant-me una mica de... Pues al final una feina que no tenia culpa la feina, però que a mi no m'agradava, no m'omplia i no em feia feliç, la veritat. I llavors un dia vaig veure una trucada i vaig veure que em trucava un número que jo no coneixia. I dic, ui. I quan el vaig agafar, se'm va presentar i dic, hola, soc l'Ariadna Simó, que és una dona que és meravellosa, la veritat, i té un estudi, té una escola d'art, i em va dir, necessito, em han passat el teu contacte, sé que has estat estudiant molt, que t'has format molt en moltes disciplines, necessito un professor. I vaig dir, ostres, jo mai he fet de profe, jo. I però li vaig dir, jo per treballar de l'art, al final, jo sabia que volia estar al món de l'art, o sigui, jo m'encanta la il·lustració i ojalà dedicar-me tota la il·lustració, però igual si fes només il·lustració... Igual també em cansaria, és que al final m'agrada molt tocar moltes disciplines. Llavors jo li vaig dir que sí, sense pensar-m'ho, sense parpellejar, li vaig dir sí, sí, sí, cap endavant. I vam fer una petita entrevista i li vaig ensenyar tot el meu portfolio, les meves coses i tot, i em va dir, bueno, m'encanta, t'he de veure primer una miqueta en acció. I jo, home, normal, clar que sí. vaig fer la meva primera classe i encara que estava molt, molt nerviosa, vaig donar compte que jo és una cosa, per exemple, que el fer, bueno, el fer tallers, és una cosa que mai m'havia plantejat i vaig dir, ostres, m'encanta, o sigui, és com que m'omplia molt estar amb la gent, poder ensenyar-los pues, les coses que jo havia après durant tots aquests anys. I llavors vaig començar a combinar les dues feines. I, curiosament, encara que tenia molt menys temps, perquè, clar, treballava pels matins en un lloc i per les tardes en un altre, en el meu temps lliure, que no era tant com abans, creava molt més i feia moltíssimes més coses que no abans, que tenia tant temps, però, clar, la meva creativitat estava totalment apagada. I em vaig començar a moure, moure, moure, moure, i... Sí,
0: i escolta, millor, Núria, des de que vas començar amb els tallers, quant de temps ha passat?
1: Doncs vaig estar un temps combinant les dues feines fins que vaig veure que em desbordava, que dic, ostres, és que hi ha bastanta feina aquí. I vaig parlar amb la meva, bueno, amb l'Ariadna, i vam dir, vale, hem de prendre una decisió, i vaig deixar una de les feines. I des de llavors, ara farà, a veure, com 4 mesos que ja estic només amb els tallers. I estic molt, molt contenta, de veritat. Fer moltes cosetes per aquí, per Viladecavalls, també. Sí, sí.
0: Molt bé. O sigui que ara tens una nova vida laboral, que és la que, bueno, estaves una mica buscant, no?, de moment.
1: Sí, i tant.
0: Molt bé.
2: I això de fer classes, diríem, tu haguessis esperat mai que ho faries, no, o no?
1: No, no. És més, jo de petita era la típica que la posaves a fer alguna exposició i jo tremolava, odiava parlar davant de la gent i tot, perquè sempre em trabava i tot, ui, no, ho passava fatal. I em vaig donar compte que és això, com és algo que m'agrada tant i m'agrada compartir amb la gent, no vaig tindre cap moment, cap tipus de problema. O sigui, potser sí que estava una miqueta nerviosa a les primeres classes, però després em vaig llançar i sí, fins aquí.
2: De totes maneres, una de les coses que, tot i que t'està agradant molt això dels tallers, una de les coses que t'agradaria és també fer una mica d'il·lustració pel públic infantil, no? És una de les coses que t'atrauen molt.
1: Sí, m'encanta, he de dir que m'encanta, sempre m'ha agradat molt la il·lustració infantil, i el meu treball, bueno, la meva feina final de la carrera que vaig fer a la JOSO va ser començar, és més, un llibre infantil. I llavors, és que crec que els llibres infantils tenen... Primer, que no és que no estiguin valorats, però és com que crec que no els hi donen tanta importància com mereixen els il·lustradors dels llibres infantils.
0: Però ara, Núria, es fan moltes coses que són xulíssimes, els àlbums il·lustrats...
1: Sí, ara ha millorat moltíssim. Sí.
0: És que hi ha joies, eh? O sigui, hi ha llibres que t'enamoraries només per les il·lustracions que tenen...
1: Exacte.
0: Es fan uns treballs molt, molt, molt xulos.
1: Sí, jo sempre per Sant Jordi sempre em quedo mirant també llibres il·lustrats i tot, sempre que puc en compro un. Llibre il·lustrat seria per mi perfecte, sobretot aquestes històries que són autoconclusives, llibres curts que són autoconclusius i amb això, amb molts dibuixos i poder explorar creativitat a tope.
0: Que bé.
2: I sí. Això ho tens aparcat o tens la il·lusió algun dia de poder fer un llibre d'aquests?
1: Sí, jo ara mateix ho tinc aparcat perquè pues, gràcies a la vida pues, tenim bastanta feina i estem fent coses també molt xules que tampoc m'esperava estar podent fer i m'estan agradant molt. Llavors ara de moment estem per aquí, però mai deixaré aparcat, sobretot inclús la idea que ja tinc començada, que ja ho vaig parlar amb els professors i va dir pues, algun dia si l'elabores una miqueta més portarà una editorial. I jo, pues sí, és veritat. I no, apartat mai. I sempre que, encara que ara estic molt amb el tradicional, perquè m'encanta, al final, jo crec que també trobava a faltar tacar-me una miqueta a les mans. Perquè al final vaig fer molt digital, que m'encanta també, però trobava a faltar tacar-me a les mans. I llavors, mentre faig també molta cosa d'aquarela, d'acrílic i tot, sempre tinc algun dibuix d'il·lustració infantil, sempre tinc a la recàmera, per algun d'aquests moments així morts. Sí, no hem parat.
2: Però el viure de l'art tampoc no sempre és fàcil, no?
1: No, la veritat és que no. A mi, he de dir que els meus pares i la meva família sempre han sigut super, super, super a tope amb el tema de l'art i tot. Em va dir, si és el que et fa feliç, de veritat, doncs és el que has de fer. Però m'he menjat de molta gent dient, segur, és que això no té futur, és que no sé què, i és com, bueno, pues que al final... Si tu no et mous, Perquè, clar, si t'agrada molt l'art i tot, però no et mous, no tens ganes, no tens aquesta... de fer coses, no fas coses, sobretot, i és que, al final, totes les feines són difícils de trobar. Llavors, sí, és complicat, però vull que se sàpiga que hi ha un mercat i que hi ha molts tipus d'art. Art només de, no només és això, només és, pots fer un llibre, per exemple, sí que és superxulo, però també hi ha tallers, també hi ha dissenyadors gràfics, hi ha un, a l'art és una cosa superextensa. Ja no sé, que et tanquis molt, que si tens un baremo supertancat, llavors igual és més complicat, però si t'obres i també pots aprendre coses superxules.
2: I si et dic, com et definiries com a il·lustradora, que, o les teves il·lustracions, que quina, no sé, quina paraula diries?
1: Una paraula? Mira, jo crec que essència, perquè m'agrada molt jugar, per exemple, amb les llums càlides, o, per exemple, coses que entren així, com llums per les finestres, o cosetes així. Llavors, té com una essència, o sí, o càlida, mira, més aviat càlida, anem a dir-li així. Intento que quan faig una il·lustració, com que la veus, saps aquestes imatges que veus i dius, oh, saps, com que t'omplen el cor, saps, que et posen el cor calent, no sé com dir-ho.
2: Ja. El sentiment, no?, una mica.
1: Sí.
2: I escolta'm una cosa, com veus això de la IA? Això ho preguntem sovint amb gent que, bueno, que, sí, que podeu estar afectats. Com ho veus? Com, què creus que pot passar? Que ho veus positiu, ho veus negatiu? Com ho veus?
1: Bueno, al final ho veig com una eina més, la qual no es pot parar, això està clar, perquè jo crec que cada vegada anirà més a més, però crec que és una cosa bastant... s'ha de tindre molt cuidado. Primer, perquè això, jo parlaré del meu sector, un ordinador mai podrà fer una il·lustració o una obra d'art que podria fer un ser humà al fin i al cap. O se la pot fer, però serà una obra buida. Serà, no sé, a mi m'agrada quan veig una il·lustració d'alguna altra persona, doncs veig alguns detallets i mira, aquesta persona ha pensat en posar això, en posar això. O ja, per exemple, molta gent, és el que he dit abans, que canalitza els seus sentiments a... amb l'art, llavors pots veure les vivències d'una persona, i un robot no té vivències, i al final jo crec que si tot ho fes un robot seria tot molt fred i molt gris, o sigui, jo crec que seria bastant trist.
2: Però també pot ser positiu, no? És a dir, hi ha el vessant positiu que pot ajudar, no sé si molt al vostre sector, però en general pot ajudar, no?
1: Sí, en general pot ajudar, però jo, per exemple, estic veient no sé, totes les... els professors, per exemple, jo tinc doncs familiars que són professors, i ara per saber si un nen o no ha fet els deures ell mateix, per exemple, és que és molt trist, o sigui, és que no aprendran al final. O sigui, sí, és una eina molt útil que pots fer servir doncs per recerca o pel que sigui, però al final és que no sabrà escriure la gent, no sabrà redactar, no sabrà tenir un pensament crític, perquè tot li pregunten a la intel·ligència artificial. Llavors, jo crec que sí, té coses positives, però igual crec que d'aquí uns anys veurem més les negatives que les positives. Molt més.
2: Va, marxem de l'art, anem a una mica a les teves aficions. Una molt, molt, molt pronunciada és la música, no?
1: Sí, m'agrada molt la música, i depèn de, doncs això, del que estic fent, o el que estic dibuixant, o si estic passejant, o depèn de, inclús del clima, doncs em poso alguna música o una altra. Els videojocs també m'agraden molt en el meu temps lliure.
2: I quina música t'agrada?
1: Mira, jo sóc una persona bastant que vario molt. Hi ha dies que em ve de gust, per exemple, doncs, música així com molt metal o molt rock, i hi ha dies doncs, que vull estar més tranquil·la, doncs, més pop comercial o alguna cosa més tranquil·la, inclús bandes sonores de pel·lícules m'agraden molt. Que a vegades no tenen lletra, però a vegades no fa falta lletra. Només escoltant la banda sonora, tu ja te't poses la teva pròpia pel·lícula.
2: I escolta'm una cosa, hi ha un lloc de Catalunya, un poble, que et té el cor robat, no?
1: Sí. És Ribes de Freser. Ribes de Freser és com el meu poble des de que sóc un nadó, des de que vaig néixer. Jo crec que la primera vegada que ens van portar allà, doncs igual tenia o mesos o a lo millor un any, no ho sé. I tenim una casa allà familiar, llavors també és molt un poble que junto molt en família, perquè al final sempre anem en família, uh-huh. és com així l'estiu, i a nosaltres que no ens agrada gaire la calor, anar una miqueta al poble de muntanya també va molt bé.
2: Jo t'haig de dir que jo no he anat mai a Ribes, però els meus pares, quan fa molts anys, quan encara no tenien fills, van anar-hi i sempre en parlaven molt bé, i és un poble d'aquests que tinc anar-hi.
0: O sigui, és molt mono.
2: Tinc la quota pendent d'anar-hi, perquè els meus pares sempre, no me'n recordo, la mare ja, pobra, ja no hi és, però sempre, oi, que maco, ja hem de tornar, aviam si un dia puc anar. Però bueno, l'entrevista és de la Núria i no la meva. Escolta'm una cosa, i la iaia què? Com cuina la iaia?
1: Ai, la iaia. Mira, doncs ahir mateix vam anar a dinar tots junts. Sí, no, la meva àvia és una persona molt important per mi, la veritat és que, a part de la seva cuina, doncs què diem? Cadascú diu que la seva iaia és la millor que cuina. Llavors, jo per mi, la meva iaia és la que millor cuina, clar que sí.
0: Per suposat.
1: No, però, i m'ha ensenyat molt, i moltes, i encara em queden apuntar-me moltes receptes, perquè al final són receptes que vull transmetre, en plan, doncs, a la meva família.
0: Fas bé de recuperar i guardar aquestes receptes de la teva àvia.
1: Sí,
0: perquè tant. Sempre les tindràs, eh? Sempre les tindràs. Doncs avui hem conegut a la Núria Reina, una amant de l'art que va trobant el seu camí, no? I que esperem que algun dia doncs, pugui venir a presentar-nos el seu àlbum il·lustrat. Oi que sí, Núria?
1: I tant. El veureu. Temps
0: molt
1: temps.
0: Bé. Perfecte, doncs escolta, moltíssimes gràcies. Que passis un bon estiu.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Sergi, adeu-siau.
2: Vinga, parlem. Adéu.
0: Adéu.

a la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: Des de fa uns anys, el Club Bàsquet Castellà no travessa el seu millor moment esportiu i institucional. L'entitat, que històricament va arribar a militar a segona divisió nacional, ara milita a segona catalana, on els seus equips sèniors han salvat la categoria en les últimes jornades. Ràdio Castellà, Albert Sant Andrés, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Doncs sí, el Club Bàsquet Castellà ha fet la seva travessa pel desert en els últims anys i aquesta temporada torna a salvar la categoria en la recta final de la temporada. Tot i això, el club està fent una bona feina amb la recuperació dels equips femenins i el manteniment del masculí, els dos a segona catalana. I avui tenim amb nosaltres el seu president, Feliu García. Bona tarda, Feliu.
2: Bona tarda, Albert.
1: Quin balanç fas d'aquesta temporada que ha sigut, almenys els equips sèniors, una mica dura?
2: Sí, la veritat és que, aviam, a nivell, com el que tu molt bé deies, a nivell de club, realment el club està en un moment espectacular, però a nivell dels sèniors, doncs, ens està costant. Ja ho sabíem, de totes maneres, no ens ha sorprès, perquè és un tema que ja teníem molt clar quan vam arribar a la Junta. La nostra idea era gent de la casa, els sèniors, i això sabíem que tindria el peatge de gent jove, gent experta, i que serien anys complexos fins que tinguéssim un bagatge dintre de la categoria, no? Que no esperàvem... Ja que el tema va ser, potser, que l'any passat vam quedar molt a prop de l'ascens, i això va ser algo que potser ens va distorsionar una miqueta la realitat que teníem al club, no? Pensàvem que teníem un equip, o pensàvem que teníem un equip més potent del que realment teníem, o la temporada va anar així, o aquesta ha sigut diferent, no? Però, bueno, en principi...
1: Quins són els reptes que has hagut d'afrontar? Portes uns anys a la presidència del club. Vas arribar en un moment molt crític per l'entitat, perquè...
2: La veritat és que, sí, o sigui, sobretot a nivell social i a nivell humà, diríem, de quantitat de nens, quan vam arribar tenim un problema molt important. Hi havia pocs nanos, sobretot el femení teníem dos equips femenins. Quan vam arribar al setembre es desfeia el sènior femení i només teníem un preinfantil. I vam poder recomposar aquell equip, vam poder fitxar l'última hora al setembre. Estem parlant del setembre, que la competició començava a final de mes. Vam refer l'equip, vam muntar el que es va poder i va ser un any que inclús al principi vam començar a ser entrenador, després vam fitxar el Xavi Revilla a la tercera jornada de la temporada i vam pujar. Vull dir, va ser una cosa espectacular, perquè aquell any vam pujar de categoria amb el sènior femení. I tot això ha anat generant el que dèiem, no? Com que els dos equips sèniors són de la casa, això genera en els nanos com una sensació de pertanyença al club, el pavelló està ple cada setmana, les nenes els veuen a les nenes que les estan entrenant, ja ens coneixem, i en aquest moment doncs hem aconseguit el que es pensava que trigaríem 2 anys més. Hem doblat tota la línia masculina, I tenim tota la línia femenina completa. O sigui, hem crescut. En aquest moment, quan vam arribar nosaltres, teníem de l'ordre de 13 equips, i en aquest moment estem en 21 equips. Tota la línia completa i tota la línia masculina doblada. I a nivell, o sigui, els nivells competitius, sobretot de les categories de formació, que jo conto des de preminis fins a cadets, hem pujat tots els equips de nivell, estem competint a nivells A, nivells B, quan vam arribar nosaltres tot era C, D. Llavors, això al final et fa que en els últims anys ens està retornant més gent que ens està marxant. Ens han retornat 8-10 jugadors que havien anat a jugar a Sabadell a equips més competitius i que han vist que el projecte de Castellà és interessant i estan tornant al club, no?
1: Parlaves ara, no?, de la categoria femenina, no?, que per qui no ho conegui, el femení, que es va integrar des de la Immaculada fa molts anys, havia estat sempre, tant el femení com el masculí, a Castellà havien estat referència. Parlem de que el masculí havia arribat a militar a la segona categoria nacional, el que avui dia està per sota de la CB, per entendre'ns, o sigui, déu-n'hi-do, i el femení també havia sigut referència al Vallès Occidental, es pot dir, no? Vau arribar en un moment que el bàsquet, pels que ens agrada el bàsquet i hem jugat a bàsquet, potser ara no és el millor moment pel bàsquet a nivell nacional, no? Hem passat de tenir jugadors a la NBA, la generació Gasol i tota aquesta, a estar en hores més baixes, no? Jo recordo, ja fa uns anys, no?, però recordo que ja tothom volia jugar a bàsquet, no? O sigui, pel darrere del futbol potser era l'esport més estimat, i vosaltres vau arribar en un moment que era tot el contrari fa 3-4 anys, i a més amb els problemes econòmics del club, que es va parlar fins i tot, no sé fins quin punt va arribar a estar allà la decisió, però fins i tot de que desaparegués
2: el
1: club.
2: Sí, sí. No, el club va estar molt, molt... La gent no és conscient del que... Va ser la Junta just abans de que arribéssim nosaltres. La gent no va ser conscient de l'esforç que va fer aquella Junta en els anys que vam estar. Nosaltres ja ens hi vam integrar al segon mandat d'aquesta Junta, que era quan estava el Josep Bordes i la Junta anterior. Però quan va sortir l'anterior en aquesta, el club tenia un forat molt gran. Tenia un forat molt gran, justament una miqueta per tenir una política que no es podia mantenir en aquell moment. Tenia l'equip a Copa o Supercopa, fitxant estrangers, fitxant gent de fora, pagant sous...
1: estratosfèrics, si sí, això ho recordo.
2: Per la categoria, llavors la idea va ser... Això no és insostenible. Nosaltres hem tingut molta sort també que tenim patrocinis importants pel club, cosa que també ha portat aquesta nova junta, doncs, patrocini és important, tenim el nou Castellà que ens està donant un gran suport, que realment ens dona una tranquil·litat a l'hora de treballar. Però, bueno, però al final el que hem cregut que l'aposta s'ha de fer a baix. Tu on has de tenir bons entrenadors, on has de tenir... Has de gastar els diners és a la base. I el club, això ja es anirà notant un cop arribis a les categories sèniors. O sigui, en principi el que no pot ser és que tu tingués un forat com teníem, de ser un sènior a Copa Catalunya i l'equip que tenies més... D'allò era un cadet que tenies a nivell D. O sigui, aquells nanos era impossible que arribessin a competir a Copa Catalunya. Totalment impossible. Perquè arribaven a júnior i no tenien la categoria ni la competitivitat per poder pujar al nostre sènior. I això no té sentit, perquè has d'agafar gent de fora. Aquest any, per exemple, l'any passat tot l'equip, exceptuant un reforç que vam fer perquè ens feia falta algun veterà, que vam fitxar l'Edu García, que és un exjugador del club, que havia jugat a la penya, i és el meu germà també, però també estava aquí. I va ser una bona oportunitat perquè ell volia tornar a jugar i llavors, doncs... I és l'únic jugador de fora de la casa. Tot el reste de jugadors són jugadors de la casa. Aquest any sí que potser farem un petit canvi perquè ens marxen quatre jugadors importants. I llavors, doncs, no tenim encara... Ens falten un parell d'anys perquè ja hi haurà un jugador, el Ramon Amat, que ja pujarà del júnior a donar un cop de mà ja seriosament en el sènior masculí. I la nostra idea és aquesta, que siguin els nanos. Ara aquest any farem un any pont, un parell d'anys pont, perquè hem d'aguantar la categoria i no ficar-nos ningú tipus d'objectiu. La veritat és que aquest any es veurà aviam com va l'any, sense fer-nos... Perquè jo crec que l'any passat l'error que vam cometre és com que havíem quedat l'any anterior molt a prop de pujar. Els nanos van sortir molt pressionats des del principi de temporada. Vam perdre el primer partit i va ser dramàtic. Vam perdre un partit i l'equip va caure completament quan havíem fet una pretemporada que ens pensàvem que perquè havíem guanyat un cop a Catalunya, el Sant Nicolau, vam fer un partit de pretemporada, els vam guanyar. Vam jugar també vam perdre un punt contra el Club Natació, que també era un cop a Catalunya. O sigui, l'equip estava amb una gran dinàmica, però vam perdre un partit i és el que passa, la joventut és el que té. Són nanos joves, perds un partit, no sé què ha passat, no ho entenc, estem guanyant equips més bons i quan juguem contra els de la nostra categoria... Bueno, és el que té la joventut, no?
1: Perquè l'objectiu és tornar a Copa Catalunya, perquè potser aquí estàvem molt mal acostumats a això, no? A tenir un equip a una categoria que llavors era...
2: Aquesta seria la meva il·lusió abans de marxar el dia que hagi de sortir, no? En principi nosaltres estem treballant el projecte fins al 2029, que és quan hi haurà les properes eleccions, i no sé si es presentarà algú o no, però la meva il·lusió seria pujar l'equip a Copa Catalunya amb gent de la casa, i tenim gent. Sí, tenim un parell d'equips per sota, que són els cadets i els juniors que tenim que van pujant, que realment pot ser un equip de Copa Catalunya sense problema. Segurament, per jugar a Copa Catalunya, haurem de fitxar un parell de tios, perquè aquestes coses sí. Ho sabem.

0: La idea és, o sigui, que vegin com està el club en aquest moment. Que vinguin un cap de setmana al Puigverd. Si venen un cap de setmana al Puigverd, veuran que s'estan fent les coses bé. L'últim dia, vam oblidar l'últim partit, que va ser quan vam salvar, que és la... O sigui, he jugat 35 anys de bàsquet, no he viscut algú com el que vaig jugar aquell últim dia. I vull dir que vinguin i ho veuran. Quan vinguin els nanos, vinguin totes les categories inferiors, inclús a veure el femení. És que el femení omplim el Puigverd, ve el masculí, omplim el Puigverd.
1: El femení jugant... que, a més, ha aconseguit dos ascensos seguits.
0: Correcte, un equip que són tan competitives. O sigui, el problema que ha tingut aquest any del canvi d'entrenador ha sigut perquè elles no van entendre el que nosaltres els vam plantejar a principi de temporada. Aquest any us heu d'adaptar a la categoria. No hi ha cap objectiu. L'objectiu és estar tranquil·les, mitja taula, però és un equip tan competitiu que està acostumat a guanyar tant que quan van perdre quatre partits ens vam tornar... Vull dir, va ser algo... Van ser les jugadores que no... Jo tenia claríssim que no baixaríem perquè és un equip supercompetitiu. Vull dir, no és... Perquè al final n'han quedat quatre victòries per sobre del descens. Vull dir, que no és que... Com amb el senyor masculí sí que hem... Bueno, hem passat allò...
1: Sobre la botxina.
0: Sí.
1: Però l'últim segon, de fet.
0: L'últim segon d'un altre partit. Amb l'alt femení tenia molt clar que no hi hauria cap problema, perquè, bueno, al final, quan van haver d'apretar... El desembre doncs, va haver-hi nervis, van perdre 4 o 5 partits, i elles no estaven acostumades. Quan tu portes 2 anys guanyant tots els partits de la temporada, quan perds 3 o 4 partits, hi ha nervis, sí.
1: Parlaves de la base. Com es treballa, no?, perquè aquests jugadors i aquestes jugadores arribin als equips sèniors? Perquè, clar, això és molt complicat a tot arreu, i a tots els esports.
0: El primer, nosaltres, el que hem apostat des que vam arribar, que ja va ser... Quan vam arribar, el primer vam fer va ser fitxar el Jaume Prat, que és el nostre director executiu aquest any, hem canviat una miqueta l'estructura, era treballar amb tots els equips... tots els equips hem de treballar amb la mateixa dinàmica. Hem de fer el director tècnic aquest any és el Jaime, Julián Moreno, que és el director tècnic, és el que ha encarregat de que tots els equips tinguin la mateixa estructura tècnica, de que tots els equips treballin, evidentment, amb les diferències que cada categoria porta, no? Però que treballem tots de cara a poder anar assolint unes necessitats tècniques per poder arribar al nostre sènior. El que no pot ser és que el sènior vagi per una banda i tota la base vagi per una altra. O sigui, nosaltres el que estem fent és formar entrenadors, que és que el Julián és la seva feina, doncs formar els entrenadors. Tots els entrenadors han de tenir les mateixes dinàmiques de treball, amb les diferents, evidentment, adaptar-les a les diferents edats, i arribar, i que un jugador júnior, quan el posin a jugar amb el sènior, conegui perfectament el manera de jugar, el sistema, si els tenen, com es juga, fer jugadors... Ara el que estem fent és això, doncs des de la base, tant en femení com en masculí, tenir una dinàmica d'allò, i llavors doncs, bueno, el que hem fet ha sigut ampliar l'estructura tècnica amb el Jaume, el Moreno, l'Anna Galve, que és una altra part, que és una mica la part femenina d'aquesta estructura tècnica, que és la que coordinarà una miqueta tota la part humana d'allò, perquè aquesta és la part més complicada del bàsquet, i la part humana, famílies, nens, entrenadors, nens, i la veritat és que és una dona molt potent, que realment el tracte humà és espectacular. Llavors, també era una cosa que bueno, abans eren molt homes, massa homes, no? I era un tema que no tocaven bé. A vegades el contacte entre nanos, entre coordinadors, però inclús entre en la mateixa estructura. Hi ha una persona que els coordinadors, perquè al final cada coordinador és una miqueta com els pares. Cadascú vol el seu, jo porto dos equips, aquests dos equips vull que és d'allò, però jo amb l'altre equip no vull saber res. Llavors, doncs, ha d'haver una persona que una miqueta doncs, ho gestioni tot, perquè realment som un club i anem tots amunt. I si des de baix anem amunt, doncs, quan arribem 3, 4 anys, 5 anys, tinguem nanos jugant al júnior i al sènior, tindrem categories per poder competir i pujar nanos que seran molt competitius en categories bones, però tu has de començar des de baix. No podem començar... Ara seria absurd tornar a fixar gent, portar gent que hagi jugat a Copa, que no sé què, perquè és que no tindríem els recursos per poder pujar nanos a ajudar-los. Llavors, doncs, bueno, és la idea una miqueta aquesta.
1: Doncs, Feliu García, gràcies per explicar-nos com està l'actualitat més actual, més rabiosa, no?, del Club Bàsquet Castellà, i molta sort i molts èxits al capdavant d'aquesta entitat històrica.
0: Moltes gràcies a vosaltres i pel suport que ens doneu.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Bona tarda, banda de Sant, de Sis de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreixidors per
0: Ràdio Castellà.
7: Bona tarda, l'Ajuntament

Hola, què tal? Sóc el Pol i avui us vinc a recomanar la cançó Cada nit del grup mallorquí Anegats, que és un grup alternatiu i que està de moda a les Illes Balears, i aquesta és la meva recomanació d'avui.

0: Doncs ara al Connectats us parlem del proper divendres 3 de juliol. L'Associació Fotogràfica Prat celebrarà l'acte d'entrega dels guardons de la 43a edició del Pratimac. Marxem fins al Prat de Llobregat, als estudis del Prat Ràdio, i tenim en Víctor Asensio García. Bona tarda.
1: Bona tarda. Es tracta del popular concurs estatal de fotografia que l'entitat pretenca organitza anualment i que inclou 6 premis de temàtica lliure i un premi social, exclusiu per a les persones sòcies. Per parlar-ne avui ens trobem amb en Josep Lloret, vicepresident de l'agrupació fotogràfica Prat, i Dionisio Siles, vocal. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Què és el Pratimac?
2: Bueno, el Pratimac és un concurs estatal del que fem a l'agrupació fotogràfica Prat cada any. Ja portem 43 anys fent-lo.
1: I com valoreu la participació d'aquesta edició?
2: Força bé, força bé. Han estat més de 100 participants. El que passa que hem tingut de treure alguna que no complien les bases i s'han quedat en 100 justos de participants. Arreu d'Espanya,
1: I això, per una associació local com la vostra, això és molt o està més o menys a la mitjana? O...
2: Bueno, és la mitjana de cada any.
1: Sí?
2: Bueno, es porta faena. Hi ha un grup de persones a l'agrupació que ens dediquem a fer aquest concurs i es porta una mica de feina, sí.
1: Quins són els premis que hi han i les categories que hi han en aquest Pratimac?
2: Bueno, hi ha tres categories, una que és tema lliure, una que és tema Ciutat del Prat i una altra tema social. Els premis, el primer premi de la categoria lliure es porta 225 euros, va ser un trofeu. El segon són 125 i trofeu. El tercer 75 euros amb trofeu. Després un quart 50 euros i un cinquè 50 euros. Això és el tema lliure.
1: Vale? Sí, són 5, en realitat.
2: Són 5, no 6, 5. El tema Ciutat de Prat també tenim 5 premis. El primer són 150 euros més trofeu. El segon 100 euros i trofeu. I el tercer 75 i trofeu. I després són 50 i 50, el quart i cinquè. I el tema social només tenim 3, que es portem 125 el primer, 75 el segon i 50 el tercer. Els tres amb trofeus. I també dir-te que els trofeus que de que ha guanyat la primera, diguéssim, ha quedat primer, sempre és una mica més bonic que els següents.
1: I la categoria social és exclusiva per socis de l'entitat?
2: La social, sí. És exclusiva només per socis de la ciutat.
1: I d'entre tots els guardons en destaquen dos per la seva vinculació al territori, que és el Premi Ciutat del Prat Trofeu Joaquim Aranda i el Trofeu José Luis Marín. Què els fa diferents?
3: El Trofeu del Prat és el que es dedica a obtenir fotografies de qualsevol aspecte de la ciutat del Prat. Aquest any ens hem centrat en quant a monuments i estàtues. Altres anys han sigut places, per exemple, o indrets. En fi, la veritat és que costa una miqueta, al llarg de tants anys, trobar un subjecte que no l'haguem sotmès a la vista dels fotògrafos. I el que és curiós és que, com es veu amb els premis que s'han otorgat aquest any, hi ha gent que ve de fora a fer fotos al Prat, el qual per nosaltres és un èxit.
1: Clar, estem parlant dels premis que s'entreguen el dia 3, però ja han estat guardonades les persones que el dia 3...
3: Has de fer el fallo. Van venir tres jurats a fer el fallo a les nostres instal·lacions al Centre Cívic dels Jardins de la Pau i tenim un acte que es va redactar en aquell moment, tenim els guanyadors i esperem que el dia 3 vinguin a recollir els seus guardons.
2: Sí. Són dos jurats de la Federació Catalana i després un jurat, diguéssim, aquesta vegada ha sigut un professor de fotografia d'una escola de Barcelona.
1: Què és el que es valora en aquests concursos i en aquest concret en el Pratimac per poder ser guanyador o guanyadora?
2: Bueno, tenim unes bases que han de complir totes les bases i després el jurat valora la composició, la tècnica, la originalitat, en fi, una sèrie de valors i els creuen que aquesta fotografia és la millor i puntuen i ja està, es queda així.
1: Ja sabem els noms dels guanyadors i guanyadores, però sí. No hem vist, almenys els que no hi hem estat, no hem vist aquestes fotografies, les veurem el dia 3. Ens podeu desvetllar alguna cosa del que veurem?
2: Bueno, què hem de dir? Pues són fotografies molt maques, algunes agradaran més o menys, però sí, però són fotografies que estan molt ben fetes, amb molt bona composició, i quan les veus dius, ostres, quina fotografia, no? Però...
3: Jo convidaria el poble del Prat que vinguin a veure l'exposició perquè, sobretot en el tema local, probablement veuran coses que no han vist mai, tot i vivint en el Prat, perquè hi ha estàtues que potser no estan en el teu itinerari normal i no les has vistes.
1: Just això us volia preguntar, perquè ara el Josep em feia referència que després de 43 edicions trobar temàtiques que no s'hagin tractat i les escultures, qui més qui menys, les va veient. I al final el Prat no és una ciutat on es camina molt. Això us ha sorprès?
2: Sí, sí, sí.
3: Home, és que són bastantes les escultures que hi han i jo crec que molta gent podrà venir a veure l'exposició i dirà, i això és del Prat? Mm-hmm. I això per nosaltres és un punt, clar.
2: Sí, però, que...
3: com he dit abans, cada vegada és més difícil de trobar alguna cosa que no haguem posat com a subjecte. O sigui, és complicat.
2: Sí, sí, a vegades passem pel poble i no es donem compte de que tenia allà una escultura d'algun personatge o d'algun altre tema i passen desapercegudes. I quan les veus en la foto, i ostres...
1: I a més, potser amb una composició especial encara la fa...
2: Exacte, no? Fas de nit o de bon matí, o no sé... Busques una mica l'angle, o sigui, i dius, ostres, quina foto, no?
1: Uh-huh. Dèiem el dia 3, és l'entrega dels premis, però també és l'inici de l'exposició.
2: Exacte,
1: aquest dia tindrà l'exposició. La sala d'exposicions, a la primera planta de Jardins de la Pau, que és on habitualment l'agrupació fotogràfica fa les exposicions. Què hi podrem veure? Fins quan? Quan ho podem visitar?
2: Bueno, normalment estarà tot a l'estiu. Bueno, hi ha uns dies que tanquen per dues setmanes, que no es podrà veure, però des del dia 3 de juliol al començament del setembre estaran exposades.
1: Després de 43 edicions del Partimac, és que es diu aviat,
2: Sí, sí.
1: Com ha evolucionat aquest concurs? Sempre ha estat igual o s'han anat incorporant doncs, novetats a aquesta forma de fer?
3: En quant a les bases, moltes novetats no hi han hagut. I en quant al contingut de la fotografia, pues, ha anat canviant de la mateixa manera que la fotografia ha canviat al llarg dels anys. Això és ineludible. Uh-huh. La fotografia digital és molt diferent de la que es feia abans.
1: Encara hi ha algú que treballa en analògic?
3: Que nosaltres sapiguem presentar-se a nosaltres? No, a més, nosaltres ara ja rebem fitxers digitals. Uh-huh. Ja fa uns quants anys que vam decidir-ho fer així, perquè, entre altres coses, és més còmode i a l'hora de retornar les fotos no hi ha cap problema, perquè no cal tornar-les. En canvi, abans, al tenir els positivats, doncs tenim moltes fotos encara que ningú les ha vingut a recollir i que no sabem com tornar-les. Estan allà en un arxiu i un diu altre farem una exposició.
1: Perquè les fotos perdudes.
3: Sí, sí.
1: Sí, sí. I, clar, la tècnica, deies ara, Josep, que ha anat canviant al llarg dels anys, també s'han incorporat noves tecnologies, com pot ser l'edició de fotografia. Es poden editar les fotografies?
2: Es poden editar, sempre amb uns límits. Es poden editar. El que no el podem admetre és un cap fotografia que tingui algú d'IA. No? Uh-huh. Això, si veiem que aquesta foto està fet algú de la foto està en via, l'eliminem.
1: Aquí us volia preguntar, la intel·ligència artificial, com està afectant el món de la fotografia i el món de l'afició?
3: És molt complicat. Jo, ahir pensava... A la ràdio, un dia els hi hauria d'interessar de fer un debat sobre la intel·ligència artificial, depèn de quins aspectes, naturalment. Uh-huh. En l'aspecte de la fotografia afecta moltíssim. Cada vegada hi ha més gent que es queixa. De fet, la fotografia, el cinema, suposo que estàs al dia de les últimes declaracions d'alguns actors que es queixen de que els hi volen agafar la seva figura per fer-la servir després.
1: O la veu, fins i tot.
3: O la veu. Bueno, la veu ja és el com. Hi ha molts cantants que ja porten molta intel·ligència al darrere, es veu. Doncs clar, a nosaltres ens preocupa que no ens colin un gol. A vegades pot passar perquè no tenim els medis per averiguar realment si allò és IA o no és IA. L'any passat, a l'empresa Sony fa un concurs importantíssim de fotografia i el que va guanyar era una intel·ligència artificial.
2: Sí.
3: I el que va guanyar ho va fer expressament i després va dir-ho, és intel·ligència artificial, el premi no el vull perquè no el mereixo. Mm-hmm. Doncs clar, aquesta situació és molt complicada. La gent de vegades s'ho pren una miqueta a la lleugera, però realment és complicat.
1: I com ho podeu...
2: Bueno, una manera de saber si aquesta fotografia, si tenim sospites, el que fem de manera en la fotografia original. Si està fet en via, no t'enviaran un arxiu, diguéssim, que posa aquí els metadatos. Uh-huh. És una forma de... Quan dius, ostres, aquesta foto, vinga, envia'm la foto. Uh-huh. És una manera.
1: O sigui que encara hi ha alguna forma de poder...
2: Sí, sí, sempre hi ha alguna cosa. Sí,
1: però... Us ha passat que us hi heu trobat?
2: He trobat, sí. Aquest any no hem trobat cap fotografia feta en via, però l'any passat sí, havien diverses. Clar, i després l'hem dit a la persona que ha fet allò i, escolta, això no és una fotografia. Això és una cosa, diguéssim, està feta amb l'altra història, no? O sigui, no? I clar, hi ha les persones que quan es donen que li han agafat això, doncs no diuen res, no?
1: Mm-hmm. Què diríeu a algú que vol iniciar-se en el món de la fotografia?
3: Que s'ho prengui amb calma, que vagi als museus a mirar pintura, que compri llibres de fotografia i que vagi disparant a poc a poc.
2: Faci més de fotos.
3: Que vagi fent fotos i que no es desanimi. Que és un camí molt llarg, que no s'arriba a dalt de tot ni en 2 anys, ni en 3, ni en 4. S'ha d'anar fent, i que hi ha gent que té més bon ull que altres i s'ha d'entrenar.
1: I clar, és el mateix fer fotografia, una fotografia pel carrer, artística, fer retrats, és el mateix fer fotografia nocturna, al cel, les estrelles, els planetes, o fer també a insectes, a plantes. Deu ser molt diferent cadascuna.
3: És molt diferent, cada especialitat és diferent, té les seves característiques, inclús materials. Sí, hi ha objectius que serveixen per una cosa, n'hi ha que et serveixen per una altra.
1: Cal saber una mica què vols fer, o pots fer una mica de tot.
3: Nosaltres que som aficionats fem una miqueta de tot.
2: Sí, les fotografies, per exemple, les nocturnes no les pot fer a mà. Has de portar un trípode, has de portar uns filtres, el temps és diferent. Clar, la larga exposició no és igual que fer una fotografia a ple sol, a migdia, no? Diguéssim, una persona que passa que fes una foto, és totalment diferent.
1: I tot això que sembla, no?, un món gairebé inabastable, poquet a poquet s'hi pot anar.
2: Sí, es pot anar.
3: Sí. Per exemple, s'ha de pensar que, contra el que molta gent diu, la foto no la fa la màquina. La fa l'ull que està darrere de
2: la màquina. Sí, sí. Per exemple, el tema macro, tu vas a fer una foto amb un animal o amb un insecte i, bueno, has de tenir un, diguéssim, un objectiu específic pel macro. I un filtre que també per fer aquesta fotografia. I molta paciència, sí, perquè clar, el bitxo es mou i ha quedat malament la foto.
3: I una mica de sort, també, perquè l'animaló pot marxar, o quan vas a fer una foto de la lluna, aquell dia que ho tens tot preparadíssim, va i està núvol. I
2: no hi ha núvol, sí, sí.
1: Aquí al Prat, en canvi, tenim sort que podem gaudir de molts espais diferents per poder fer fotografia, sí. No? Penso en els espais naturals, però també un tema que surt molt a l'estiu i que aquí al Prat Ràdio i al Prat Televisió sempre ho cobrim, que és el tema dels spotters, que també tenen, no?, un espai, sí, sí, perfecte, sí, per fer fotografia, o fins i tot podem fer, doncs, vida a la ciutat, perquè al final el Prat no deixa de ser, sí, una, sí, ciutat viva.
2: Aquest dia que va arribar el Papa, allà al mirador que era l'aeroport, allà no hi havia ningú. Hi havia 2 televisions... i estava ple a la sala.
3: Sí, sí.
1: O sigui, que dona moltes oportunitats un, sí, territori, sí, sí, com el Prat.
3: Però, a més a més, deixa que digui que nosaltres també organitzem el Trofeu Delta. Des de fa molts anys, que va ser una invenció nostra i que, bueno, seguim col·laborant-hi.
1: Quins reptes té, doncs, després de tants anys d'entitat, doncs, el dia a dia, el seguir fent, doncs, trofeus, activitats com aquestes? Costa molt?
3: Home, costa una miqueta, però s'ha de tirar endavant, no pots aturar-te.
2: Sí, sí,
3: el repte principal que tenim és que vingui gent jove, perquè, com pots veure, ell i jo estem jubilats, la mitjana d'edat és elevada, no només a nosaltres, sinó a qualsevol agrupació.
1: Qualsevol entitat, no només la vostra.
3: Tenim constatat.
1: Qualsevol sí. Sector on hi ha agrupacions, la majoria de persones són gent jubilada o molt grans, sí. I la gent jove costa entrar. Què es pot fer perquè la gent jove, doncs, s'apropi a la fotografia i sobretot que ho faci de forma associada, amb una agrupació, amb un grup de persones?
2: És difícil ara.
3: El tema és voler-se associar, més que res.
2: Sí, és difícil perquè ara amb això dels mòbils, Instagram i tot això, pues...
1: Sí. O sigui, no és que falti gent que li agrada la fotografia.
2: No, hi ha molta
1: gent. Falta gent que s'assumi
2: i li agrada la fotografia de veritat, perquè anar pel carrer, fer una foto o qualsevol cosa i posar-la a Instagram, això no... sí, és una foto, però no és una foto. La fotografia és una altra cosa, no?
1: Quanta gent sou ara mateix a l'entitat?
2: 60 persones, aproximadament.
1: Déu-n'hi-do. I ja esteu pensant en el que podria ser la 44a edició del Partimac?
2: Sí, clar, ja estem rumiant a veure què temes proposem i ja estem parlant, o sigui, és no parar.
1: És una roda que no para.
2: Sí, sí,
1: clar.
2: Sí. I hi ha persones, per exemple, el Josep, vicepresident, jo sí que sé el que em porto de tot això dels concursos, però ja estem treballant. Són moltes hores, que sembli que no, són moltes hores d'anar mirant, preparant. La junta que tenim també es convoquem allà per fer totes les bases, o sigui que és feina, és feina.
1: Déu-n'hi-do. Doncs Josep Lloret, vicepresident de l'Agrupació Fotogràfica Prat i Dionisio Siles Bucal, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu, bona tarda.
2: Adéu.
0: Doncs és tot el que us havíem d'explicar en aquesta edició de dimecres del Connectats, que arriba a la seva fi. Us hi esperem demà, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Tornarem amb l'edició de dijous. Gràcies a tots, molt bona tarda.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar llops d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
8: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
7: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
8: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
7: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
8: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els hits de tots els temps.
10: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La residència Mavir Sant Cugat ha posat en marxa una nova edició dels seus casals intergeneracionals, una iniciativa que permet que infants d'entre 6 i 12 anys comparteixin durant una setmana activitats, àpats i estones de convivència amb les persones grans residents al centre. La proposta forma part d'un projecte que la companyia desenvolupa des de fa anys arreu de l'Estat i que té un doble objectiu: afavorir el contacte entre generacions i oferir una alternativa de conciliació a les famílies dels treballadors i dels residents. L'Ajuntament de Sant Cugat defensa la nova licitació de l'Aumet després de la denúncia del PP sobre presumptes incompliments en la gestió del servei i anuncia que encarregarà una auditoria externa per avaluar els dos primers anys d'execució del contracte. El govern municipal sosté un comunicat que el nou concurs respon exclusivament a criteris tècnics i de millora del servei i assegura que incorpora els aprenentatges obtinguts des del canvi de model de gestió que va passar de concessió administrativa a contracte de serveis. Mirasol celebrarà la festa grossa del barri aquest cap de setmana, concretament els dies 3, 4 i 5 de juliol. El pregó de la companyia de Xoc Teatre donarà el tret de sortida a un programa amb més d'una trentena d'activitats per a tots els públics. I els clients de l'Esclat de Sant Cugat, que durant els darrers dies hagin trobat a faltar alguns productes, els prestatges ja estan coneixent el motiu. El grup Bonpreu ha informat aquest dimarts que les afectacions en el subministrament de determinats articles s'ha degut a una incidència tècnica relacionada amb l'actualització del sistema operatiu del seu magatzem logístic. Segons explica la companyia, el problema ha afectat temporalment el sistema de distribució que abasteix les botigues Bonpreu i Esclat, així com el servei de compra en línia, dificultant el ritme habitual de reposició d'alguns productes. I l'Ajuntament ha fet aquest dimarts al migdia un minut de silenci a les portes del consistori com a mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà, arran dels terratrèmols que han afectat el país i que han deixat milers de persones mortes i milers de ferides. Representants de tots els grups municipals, a més de treballadors i de persones a títol individual, han volgut mostrar el seu suport a les víctimes de la tragèdia. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat, a les nostres xarxes socials i a la ràdio, al 91.5 de la FM.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui ens acompanya, de fet, el referent de benestar emocional i comunitari del Centre d'Atenció Primària de Can Pantiquet, per tant, doncs, un dels professionals que tenim a la ciutat de l'Institut Català de la Salut. Estem parlant de l'Eric Espósito Sanz i amb ell parlarem en el dia d'avui del dol.
2: Esteu escoltant Fem Salut.
1: Us hem de dir que l'Eric Espósito, tot i que és jove, és un dels veterans ja del Fem Salut. Benvingut, Eric.
3: Hola, bon dia.
1: Anem a parlar del dol, no és la primera vegada, però evidentment és un dels temes que sempre es diu s'ha de parlar més, i això és el que intentem a través d'aquest programa, que intentem que sigui totalment allò pedagògic. Quan parlem de dol, ho associem a la mort. Però va més enllà, no?
3: Sí, va més enllà, perquè al final el dol entenem qualsevol tipus de procés de ruptura en la meva normalitat prèvia. El que més coneixem o el que més es parla possiblement sigui el dol per una pèrdua d'una persona propera, però també hi ha per temes de salut, per canvis de situacions vitals, per temes de feina inclús, si estic còmode a la feina, per moltes diferents situacions.
1: I llavors, clar, encara el dol de les situacions també deu de ser diferent, no? Entenem?
3: Sí, evidentment sí, no? Normalment, quan parlem d'un dol, el més clàssic d'una pèrdua d'una persona, la intensitat emocional, el com naveguem per allà, sempre té una càrrega molt més, diguem, intensa, moltes vegades, que altres tipus de dol que a vegades ni tenim al cap que siguin processos de dol obertament, no? Però sempre acaben potser generant també algun tipus de conseqüència o afectació més emocional.
1: De fet, m'imagino que és diferent perquè quan parlem d'una pèrdua saps que no té retorn, no? Mentre que en altres situacions se suposa que si un, evidentment ha de passar un dol si perd la feina, però se suposa que tindràs oportunitat de trobar-ne una altra, no?
3: Sí, hi ha alguns tipus de dol, millor dit, que sí que poden tenir com una solució, per dir-ho així, o una solució o un canvi que s'assembli, no? A tornar a una certa normalitat prèvia. I altres tipus de dol que estem com intentant a vegades buscar solució a un problema que no la té, per dir-ho així, no? I crec que hem de sortir una mica d'aquesta mirada i no sempre intentar solucionar, sinó més acompanyar en els processos.
1: Anem a explicar, perquè ara que parla l'Eric de processos, ens consta, perquè hem parlat en d'altres ocasions, que el procés de dol té com diferents etapes, no? Allò com bastant definides, bastant marcades, no sé si tothom passa per les mateixes o...
3: Realment és més un marc explicatiu més que una realitat per tothom, perquè moltes vegades quan parlem de les diferents etapes, les típiques més conegudes, no? Com la negació, la depressió, la negociació, totes aquestes etapes que es van succeint d'una certa manera, al final sembla que tothom haguem de passar per les mateixes, no? Que tothom hagi de passar de la negació a la ràbia, de la ràbia a la negociació, que es diu, que és un terme una mica així estrany, i després a la depressió, que també és un terme que tenim aquí una mica complicat, i després ja l'acceptació, que és un terme que a mi no m'agrada gens, per dir-ho així, i realment és que no és així, perquè quan tu preguntes a algú, expliques una mica aquesta situació i li preguntes obertament en quina etapa es creu que es troba, doncs a lo millor diu, no t'ho sé dir, en trobaria una mica totes o ninguna, no ho sé. És més un procés, més com una muntanya russa, més que un procés lineal en aquest sentit.
1: El que sí que és cert és que la negació o la ràbia hi és, no?, en tots els processos.

0: a vegades inclús desconnexió, no?, amb la situació, i això no és un problema de tipus psicològic, és una realitat dins d'un procés que és complicat i que a vegades el nostre propi cervell busca maneres també de poder com disminuir una mica la intensitat del malestar, no?
1: Eric, deies, ja en aquestes etapes que tu no estàs del tot d'acord, no?, que es defineix així, perquè dius, no, més que etapes lineals estem vivint una muntanya russa, hi ha hagut dues que has dit, aquestes no m'agraden. La terminologia, si més no, el sí. tema de negociació i acceptació.
0: Sí, negociació, perquè al final, tu quan parles de la negació, crec que tothom pot entendre una mica per on va. La ràbia, jo crec que es pot entendre cap on va. La depressió, encara que jo li posaria més una etapa més de tristesa, més que depressió, perquè això implicaria una altra cosa, també entenem per on va. Però clar, que quan tu dius una negociació respecte a un dol, què dimonis està implicant això, no? I al final, moltes vegades s'implica dins d'aquesta part en la qual busquem alternatives o busquem culpabilitats de si hagués fet alguna cosa diferent, si hagués plantejat això, si hagués plantejat allò, pogués haver, al millor s'hagués evitat aquesta situació, però s'hagués sent una etapa que sempre amb, com tinc poca, diguem, poca vinculació amb aquesta etapa, quan l'has d'explicar o l'has de contextualitzar, sempre com que trobo una mica de problemes en aquest terme, no?
1: D'entrada diries, ja amb què negocies, amb tu mateix,
0: clar,
1: ara,
0: és
1: no?
0: Que, són termes que, a més, és que no m'acaben de convèncer. Hi ha models més nous, més actuals, perquè posen també en un paper molt passiu. Si et fixes, són com processos pel qual tu passaràs i no saps ni quan durarà ni quan no durarà, i jo puc fer alguna cosa per passar per aquests processos. Sembla com tot molt passiu i això no m'acaba de convèncer, no? I el tema d'acceptació és que sempre, i això a través també de l'experiència consulta, doncs puc arribar a entendre que algú no vulgui acceptar que hi ha una pèrdua, però això no t'implica que no puguis entendre i tenir un funcionament a partir d'aquí, no? Perquè evidentment jo preferiria que aquesta pèrdua no hi hagués sigut, però això no m'impedeix poder tenir, doncs, un dia a dia o poder tenir una funcionalitat. I a vegades també l'acceptació és que s'ha quedat com un consell una mica buit, no? És la típica frase de, bueno, és que lo tienes que aceptar ya. I això normalment a la gent que està en procés de dol és un cop de peu a tots els budells, per dir-ho així.
1: Mm-hmm. Llavors, Eric, deies, bé, això, no? Cadascú afronta aquesta situació de la millor manera possible, però quines serien aquestes eines que des de, com a referent de benestar emocional, doncs tu mateix, no?, que dius a consulta, en aquesta conversa amb les persones, facilites?
0: Primer de tot, la normalització. Hem d'entendre que és un procés que, encara que sigui el procés, un dels processos més habituals que podem tenir al voltant, perquè igual que hi ha vida, hi ha mort, i en aquest sentit ens acompanyarà tots en algun moment, parlem molt poquet del tema del dol. Sempre és un tema que intentem com tancar un caixó i no obrir-lo molt perquè fa mal, i però al mateix temps la societat ens empeny una mica que hem d'avançar ràpid per aquest procés. És com una mica contradictori tot, no? Llavors, molta gent, quan està en procés de dol, no té un espai al seu voltant on poder parlar de com es sent, de com està passant per el dol, de les situacions que té, de si és normal, no és normal que sent, i la primera part que s'ha de donar és poder fer un espai, una mica d'acompanyament, on es pugui parlar de forma normalitzada del que sents, del que passa, i d'una mica del que també esperes, no?, en què consisteix el dol. Hi ha una temporalitat al dol, en 6 mesos has d'estar millor, no has d'estar millor, totes aquestes coses són coses que s'han de poder parlar. Llavors, la primera part, ja sigui dins dels grups més d'acompanyament o més quan es fan les primeres visites, sempre ha de ser l'espai de normalització, jo crec.
1: Mm-hmm. T'estava escoltant i pensava, dic, clar, és diferent allò quan un viu el dol d'una pèrdua, d'una persona que no ha marxat, que quan un l'han anunciat que, doncs, una malaltia que no té cura i que has d'assumir el teu propi dol, no?
0: Són coses diferents, sí, perquè al final, quan és per una pèrdua, es treballa d'una certa manera. Quan és sobre un procés d'enfermetat, segurament l'impacte, com afecta el teu dia a dia, serà molt, molt diferent, i depenent també del pronòstic que tu tinguis respecte a aquesta enfermetat, no? Pot ser que hi hagi un procés físic que t'afecti, però que puguis seguir amb una certa funcionalitat, encara que més limitada. O potser, si estem parlant en processos més terminals, doncs també com la persona se li acompanya en aquest procés de final de vida, doncs també és un tema. Crec que aquí sí que hi ha normalment es treballa una mica de forma diferent, no? I crec que tot el tema, quan és la persona en la que s'està treballant per al seu projecte final de vida, tot el que sigui, el poder acompanyar en els seus últims desitjos, en una mica poder fer tancaments, en poder parlar amb qui hagi de voler parlar, en poder escoltar una mica les seves pors i inseguretats, jo crec que normalitzar que puguin estar, crec que també és una mica el camí, en aquest sentit.
1: L'Eric fa servir allò, s'ha de normalitzar, no? Ho has dit allò abans, ara també s'ha de normalitzar, s'ha de parlar més en qualsevol...

0: edat, és a dir,
1: sí.
0: també...
1: Sí.
0: No? Allò que deies, estem en una societat que sí, s'ha de parlar, però anem ràpid, eh? Anem per feina i...
1: Bueno, que hem fet moltes vegades amb els nens, potser ara, bueno, ja no dic ara ni abans perquè cadascú fa una mica el que pot, però sí que és veritat que tenim la tendència una mica a voler protegir, dic entre cometes, encara que no se'n vegi, a voler protegir els infants, no? I els infants han d'estar implicats en les pèrdues també, dins del que poden ells, evidentment, el seu llenguatge entendre, no? Evidentment no es parlarà igual a un noi de 13 anys que a un noi de 6 anys, no? Però han d'estar implicats. Aquella tendència de no, que el niño no vea, que el nen no estigui, també té dret a despedir-se dins de la seva manera, té dret d'acomiadar-se, a entendre què està passant, perquè si no, al final és un procés que no acaba d'estar tancat. Si a nosaltres, imaginem una perspectiva adulta, no? Si a nosaltres no ens deixen ser a l'últim moment d'un tanatori o en una cerimònia que volem estar, doncs és un procés molt dur per nosaltres també. I per als nens tenen dret també a estar implicats.
0: Però a partir d'alguna edat en concret? O, és a dir, si tu tens allò un familiar a l'hospital, l'infant ha de poder anar a acomiadar-se d'aquest familiar?
1: Al final hem de poder parlar amb ells, també dels que ells volen, també en aquest sentit, i hem de treure'ns una mica la idea de sempre tendir a la infantilització completa dels nens en aquest sentit. Des de molt d'emprenedat edat ells poden tenir ja una comprensió del que passa al voltant, i si això ho normalitzes de parlar amb ells i, escolta, doncs l'avi, l'àvia, la mama, el papa estan a l'hospital, com et sents, vol anar, doncs ells dins de la seva comprensió de com parlaran, doncs també expressaran una mica les seves idees i se'ls ha de poder escoltar. Després, a lo millor hi ha coses que es poden respectar o no respectar, igual que per als adults, però sempre que puguem demanar la seva opinió està bé que intentem respectar-la una mica.
0: I després hi ha alguns elements o alguns tips allò per dir, escolta'm, i per superar aquest procés de dol, que no s'enquisti i que acabi doncs, provocant una malaltia de salut mental, no? Perquè no surts de... què s'ha de fer? S'ha de continuar normalitzant allò de dir, bueno, siguem, parlem-ne, no?
1: És una part molt important i sempre tenim aquesta idea dels tips, de les eines de psicologia, i és una manera que hem fet de que la psicologia sigui com una cosa molt, molt pràctica, i a vegades pot ser simplement donar-me els espais necessaris, els temps necessaris en aquest sentit. Sí que és veritat que, evidentment, doncs, dins d'un procés de dol, en els grups de dol que fem, doncs, també es parla d'autocura, es parla dels hàbits, es parla de com sortim, de com no sortim, de l'exercici, de moltes coses que poden ajudar a sobreportar una pèrdua i un malestar emocional, però crec que en un procés de dol els millors tips que es poden donar és, primer, permetre't estar com estàs i no posar-te presa, i després, doncs, sempre tendim una mica aquest intent de normalització, que això pot anar cap a moltes vies, perquè al final aquella situació que tu ara mateix no estàs passant per davant d'aquell puesto perquè era on anaves amb la teva parella, amb el teu pare, amb la teva mare, doncs t'agradaria poder anar-hi en un moment més endavant, doncs potser en algun moment hem d'intentar com tornar a apropar-nos, no? No sempre l'evitar totes les coses o tot el malestar sempre serà el camí. A vegades hem de poder afrontar una miqueta això, en aquest sentit.
0: De vegades és que un se sent com culpable, no? Allò que a l'Eric, que com us dèiem, allò acostuma, ens coneixem ja de fa uns quants anys, jo diria, no? En aquest espai del FEMA Salut, sempre ens diu, hem de ser una mica generosos amb nosaltres mateixos, no? I també doncs permetre'ns, no? De fugir d'aquesta culpabilitat de dir, és que estic fent això i ara ja no hi ha l'altra persona, i et sents com malament, no? Fins i tot de riure, potser.
1: Això és un tema molt important i se'n nota que has agafat molt bé tot el que sempre dic, perquè sempre parlo de l'amabilitat cap a un mateix, no? I és un tema que surt molt recurrent, perquè moltes vegades quan estic en un procés de dol tenim culturalment i per tradició una mica la manera de viure'l des de la pena, la tristesa, no? S'ha inculcat una mica així, en altres cultures és diferent, però aquí, doncs, d'on venim tenim aquesta cultura una mica, i llavors sembla que quan a vegades fem un pla o fem una activitat en la qual ens raïm o ens ho passem bé, sembla que estiguem fent alguna cosa malament, no? I aquí a vegades és quan agafem o podem agafar la tendència de no em sento preparat per estar aquí perquè em sento culpable. I la culpabilitat és una emoció que, per com funciona, si sempre li faig cas, seguirà apareixent moltes més vegades. I llavors, clar, mai acabaré de poder tenir un espai i una mica de confort. I és un procés que el meu propi cap i el meu propi cos aniran cap allà de forma natural. Perquè al final la tendència és una mica l'equilibri, no només que hi hagi una sola emoció en aquest sentit. Mm-hmm. Llavors ens hem de permetre, a vegades també, el poder tenir un moment una mica de desconnexió, un moment de passar-ho bé, un moment de poder provar coses diferents. Doncs potser, doncs, si ara s'aprova més l'estiu, no? El tema de... I si ens anem un cap de setmana, dos dies fora, potser la perspectiva també canvia una mica, no? I m'ajuda una mica.
0: Comentaves que feu grups d'adult, és a dir, imagino que a molts centres d'atenció primària on hi ha aquests referents, no?, de benestar emocional, treballeu de forma grupal, perquè heu vist que el grup reforça, és a dir, no?, ajuda al no sentir-te sol, al dir, doncs mira, hi ha una altra persona que es troba en una situació similar a la meva, o fins i tot dius, i de què em queixo, no?, si aquesta persona ho està, no sé.
1: No, però sí que el que fa sí que és molt el tema de poder donar espai on no es sentin les persones jutjades, no?, en aquest sentit, perquè moltes vegades ja anem una mica en la màscara de he de fingir que estic bé perquè no em preguntin, perquè se'm pregunten i no estic bé, encara hi ha comentaris de que ja toca avançar, i els grups des del principi s'intenta que ja trenquem una mica aquests consells buits una mica, que sempre dic, que normalment s'intenten donar des d'un... la major part de la gent des d'una... intent d'ajudar, però que no tenim la manera de funcionar, no? Però els grups intenten donar aquesta normalització i que es puguin sentir una mica escoltades i que puguin parlar obertament de com es senten. I aquí poden entrar moltes emocions en aquest sentit. I a vegades coses que en el dia a dia en el carrer, doncs a vegades no es veuen preparades per poder parlar d'una certa manera. Llavors sí, en principi entra dins de la cartera de serveis, dels referents de benestar emocional, el tema dels grups de dol, i en principi són grups que a qualsevol ambulatori, doncs potser en un moment o en altre, s'estan fent en aquest sentit, i crec que donen una resposta molt necessària.
0: Ens estem centrant en el dol, ajudar una pèrdua definitiva, però deien que hi ha diferents tipus de dol. No sé si a l'hora de fer grups també diferencieu, no?
1: Sí, sí,
0: clar,
1: sí.
0: Perquè deien que l'abordatge ha de ser diferent.
1: Sí, evidentment. El dol per una pèrdua d'una persona, doncs, s'abordarà d'una manera, i són tipus de grups, i el dol per situacions vitals o canvis, diguem, més a nivell físic o més inclús d'enfermetat, es poden treballar des d'altres temàtiques, no? A vegades en aquests grups es poden englobar més dins un grup més de benestar emocional més general, no?, per tornar a connectar amb certes coses que em donin una mica aquest benestar el dia a dia, i sempre els grups de dol de persones sempre aniran per una altra banda, sempre seran més específics en aquest sentit. Crec que han de tenir l'espai cadascú pertinent.
0: I dèiem allò que es fan en grups diferenciats, però també es tracta de parlar, escoltar, no? Bàsicament.
1: Sí. Al final és parlar i escoltar, i també hem d'aprendre també a parlar i també hem d'aprendre a escoltar, no?, una mica, i està molt, molt xulo veure com elles mateixes o ells mateixos quan estan al grup, doncs a vegades... entre ells mateixos en aquest clima de conversació respectuosa, respecten els tons, respecten les emocions alienes, i com ells mateixos van agafant i fent la pròpia dinàmica del grup en aquest sentit. Però, evidentment, sí que són grups en el qual parlarem de la pèrdua, però tampoc hem d'entendre que el primer dia ja estarem aquí volcant-nos i cadascú ha d'explicar la seva història vital, perquè això potser seria un impacte massa gran al principi, no? Al principi sempre intentarem entrar una mica des de la normalització, des de la conversa respecte al dol, de com l'entenem, de com funcionem, i poquet a poquet anirem entrant, doncs, les nostres històries vitals, les nostres necessitats, els nostres esdeveniments una mica més recents o la pèrdua.
0: Tothom necessitaria una sessió d'aquesta mena? O no? O hi ha persones que tenen eines suficients per en sortir-se soles?
1: A veure, tothom pot necessitar que algun moment se l'escolti. Això és una realitat. I moltes sessions que són primeres visites de tema de dol, moltes vegades no acaben entrant al grup perquè realment no, després no crec que el grup o ells mateixos no volen, o perquè potser crec que no és necessari, no? El tema de que entris en un grup o no té tant a veure amb una càrrega patològica o no, sinó també per al teu moment de necessitat. Hi ha gent que dins d'un procés de dol, potser en un procés temporal concret, doncs necessitaria aquest espai d'escolta i de suport, i la mateixa persona al cap d'uns mesos no el necessita. Llavors és una mica depenent del moment i del que tu necessites. Necessites una escolta que no et sentis jutjada, doncs potser un grup on puguis parlar obertament, potser és una mica la resposta. Necessites simplement una mica, com diguem, d'escolta activa en una situació més íntima i individual, doncs també hi ha més opcions en aquest sentit, no?
0: I Eric, has dit bé, tenim allò entès, allò, aquestes etapes, allò lineal, això no és així, has dit allò muntanya russa, pot ser que una persona doncs digui, escolta, m'ho estic superant prou bé, i al cap d'un temps tinc una recaiguda, perquè,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Allò de dir, pensava que ho havia superat, i no.
1: I jo tampoc ni li diria recaiguda, sempre soc molt amb els termes, intento ser molt curós amb les persones que tinc a consulta, perquè a vegades venen i diuen, no, és que he recaído i és que ho estic com... i ja anem a jutjar, no? Sembla que ho estigui fent malament. I escolta, el tema de que tu estiguis passant per una altra persona i quan arriba una data concreta, per exemple, doncs tu tinguis el record i tinguis una certa càrrega emocional, per mi això no és una recaiguda, per mi això pot ser molt normal en aquest sentit. Al final, un dol no implica que d'aquí un any, dos o tres, no pugui tenir tristesa quan penso en la persona, però l'única diferència és que també entraran altres emocions, simplement. Llavors, inclús dins d'aquest model una mica més conegut, que no dic que no sigui... Que estigui malament, sinó dir que m'agrada més veure com unes guies molt àmplies, no? S'entén que la part de tristesa és quasi el final del procés, perquè és un moment en el qual el nostre cap, la nostra ment, també connecta amb la realitat de la pèrdua. Justament al principi, que potser estem una mica com més desconnectats, no és perquè no vulgui processar-lo, sinó perquè el meu cap encara està una mica en què està passant. Quan connecto realment amb la pèrdua, és molt probable que potser el meu estat d'ànim com que pugui anar cap a baix durant un temps.
0: Bueno, i de fet, per experiència pròpia, no? La tristesa, sempre que penses en aquella persona que ja no hi és...
1: Pot aparèixer. I això no és una patologia. Això simplement crec que és un procés normal i la idea és que igual que pot aparèixer la tristesa, doncs després recordo alguna anècdota i pot aparèixer una altra emoció. Uh-huh. Però crec que sempre aquesta enyorança pot estar-hi i crec que hem de normalitzar una mica que això formi part del procés normalitzat de dol en aquest sentit.
0: De fet, fins i tot en dates especials, com tu comentaves, no? Jo he sentit a dir el fet allò de dir està bé parlar-ne aquell dia. Sí. Doncs mira, avui hauria fet tants anys, no? Seria l'aniversari. I tenir-ho present i poder comentar-ho, no?
1: Sí, clar, al final el tema torna mateix, si estem parlant de normalització.
0: No és allò de dir normalitzar, no vol dir allò, doncs mira, ara ja això ja ha passat, passo pàgina... Passo pàgina de forma relativa, no?
1: I hi ha gent que entén el normalitzar com oblidar, i per mi el dol no és oblidar, sinó fer una nova normalitat on la persona doncs pugui recol·locar una mica la pèrdua en aquest sentit, no? I com acompanya aquesta pèrdua a través de la meva vida. Llavors, normalitzar per mi és que la conversació pugui anar de com estic avui, d'una cosa que va fer aquesta persona, de com em sento en el dol, de què hem d'anar a comprar, o sigui, poden anar, una conversació normalitzada on pugui entrar una mica de tot, i això no és tancar un caixó, perquè això implica que cada cobrar el caixó no un impacte molt gran, sinó espaiar-lo en el meu dia a dia.
0: Bueno, de fet, jo deia jo per experiència pròpia que de vegades dius, ai, mira, això ho deia ma mare, ai, això ho deia ma mare, no? O es reconeixes, i per mi això és un orgull. Mm-hmm. Entenc que...
1: Sí, perquè no? A més segurament quan ho dius des de l'orgull, des de la normalitat en aquest sentit, no?
0: Uh-huh.
1: En canvi, si m'ha agafat una mica la dinàmica de sempre evitar parlar de la persona, dels seus moments, i sempre tancar-ho tot en un caixó, és que ja només fer aquest comentari segurament tindrà un pes molt gran en mi, tindrà una incidència uh-huh. molt gran. I per això el tema de normalització, perquè l'impacte emocional també, quantes més vegades parlo del tema, més m'acostumo també a parlar del tema, l'impacte emocional, doncs si en principi està en un 100, després anem poquet a poquet baixant una mica i em permet tornar a parlar de la persona, tornar a funcionar diferent.
0: Bé, l'Eric ens ha parlat això de muntanyes russes, ara que estarem a l'estiu i que molta gent visitarà els parcs d'atraccions, doncs que sapigueu que la vida també té això, que sí, és una muntanya russa, i mai saps allò si et toca estar a dalt o a baix o per on pararàs. Així que l'hem d'afrontar el millor possible, i sobretot jo crec que del que ens ha dit l'Eric, dues coses clau són parlar-ne i escoltar.
1: Jo l'únic la recomanació, per tant, una mica, si em permet, seria que si tenim una persona que està al voltant nostre i es troba en una situació de dol, més que aconsellar, preguntem què necessites. I a partir d'aquí, el que puguem fer.
0: I si no necessites res, estàs al seu costat i ja està.
1: Hem d'aprendre a tolerar també les emocions que no són tan agradables per nosaltres.
0: Eric, com sempre, tot un plaer, moltíssimes gràcies. Bon estiu si no ens retrobem.
1: Igualment, a vosaltres.
0: Si no ens retrobem a aquesta temporada, però segurament que la propera que sí que hi serem nosaltres. Que vagi molt bé, adeu-siau.
1: Igualment, gràcies.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: 44 ferits, 5 d'ells crítics en el greu accident d'autocar al centre de Lleida. El vehicle s'ha encastat contra la façana de l'edifici de la Diputació. Jordi Fortià.
2: L'autocar, amb 55 passatgers a bord, cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació d'autobusos. Hi ha una investigació oberta, però tot apunta a una pèrdua de control.
0: Uau, Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
3: Per motius que encara es desconeixen, el vehicle amb uns 55 passatgers a bord s'ha desviat cap a la dreta de la calçada i ha patit el primer impacte contra l'edifici a la zona davantera. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat la gravetat de l'accident.
4: Però de l'abast i el nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més en una zona tan urbana, pues la rampa de Ferran, doncs sort no han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
0: Usava. La benzina torna a pujar de preu un cop acabada la rebaixa de l'IVA, que torna a ser del 21%.
2: Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui. A l'encariment de l'IVA s'hi ha de sumar també la reducció de les ajudes directes. Els consumidors ja han començat a notar-ho.
5: Ahora me ha costado en torno a unos 25 euros. La semana pasada me costó posiblemente 20, 22 euros.
6: En verano, para veces, no sé si coger coche o ir en transporte público, porque a este paso no sé dónde vamos a llegar.
0: Una anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid també en persones més grans de 80 anys.
2: Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona que posa de manifest la importància de destriar entre símptomes derivats de l'edat i l'aparició de la malaltia. Chiara Cieriello és autora de l'article.
7: Saber si estos símptomes son debido a la enfermedad de Alzheimer, con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la PTAL217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína, esta proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
0: En cultura, el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona.
2: El saló es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada. Oriol Estrada és assessor de continguts de Manga Barcelona.
8: És un dels grans mestres del terror en el manga. Probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, o sigui, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
0: I en esport, Joel Gomis. Joan Laporta ja exerceix novament com a president del Futbol Club Barcelona.
9: Avui mateix ha pres possessió com a president del Barça després d'haver guanyat les eleccions celebrades el passat 15 de març. D'aquesta manera, Joan Laporta afronta el seu quart mandat al capdavant del Club Blaugrana.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
10: Bona tarda. Una temperatura elevada una altra vegada, la que hi ha a gran part del país. Només ha baixat respecte als últims dies a les comarques barcelonines, però a canvi de més humitat, per tant més xafogor. Però avui el màxim de calor s'ha donat sobretot a les comarques tarragonines. Compta també amb el vent que està girant cap a Marinada Alta, en el cas de Lleida, també a Tarragona, i és un vent sec en qualsevol cas. Per tant, risc d'incendi elevat, a l'igual que Girona, perquè tenim tramuntana rescalfada en aquella banda. De fet, al llarg d'aquesta nit i demà continuarà aquesta tramuntana, sobretot a l'Empordà, amb temperatures elevades i amb alguns núvols més gruixuts a cavall de les comarques de Girona i Barcelona, sobretot entre el Montseny, les Guilleries, el Ripollès, la Garrotxa, o també cap a la banda del Berguedà. En aquests indrets, alguna gotellada, sobretot ja aquesta nit, al voltant del Vallès Oriental i el Maresme, gotellades que el dijous marxaran. Serà un dia assolellat i amb una temperatura, en general, un palet més alta que la d'avui, la de la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. A hores d'ara la GI-524 està tallada a Santa Pau per un camió accidentat. A l'AP-7 també s'ha tallat la calçada Llers en sentit sud per un incendi. Hi ha retencions en aquest tram, a més la mateixa autopista AP-7 i a l'antitutiatures de Santa Pau de Mogoda, Barrera del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona. A l'AP-30 hi ha retencions entre Cerdanyola i Barrera del Vallès en tots dos sentits. A l'autovia 2 hi ha retencions a Cornellà en sentit Barcelona. A la C-32 hi ha l'antitutiatures a Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. A la C-58 hi ha l'antitut a Sant Quirze del Vallès en tots tots dos sentits, a la mateixa C58 i a la C33 i a Quart de Montcada a Barcelona en sentit sud, i encara a la C58 i retencions de Barcelona a Montcada en sentit Terrassa per un vehicle variat que talla un carril. A la Pota Nord, a la B20 i retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit sud, a la C60 i a Quart Gentona en sentit Mataró. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, situació complicada en tots dos sentits en diferents trams. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. Quaranta-quatre ferits, cinc d'ells crítics, en el greu accident d'autocar al centre de Lleida. El vehicle s'ha encastat contra la façana de l'edifici de la Diputació.
2: L'autocar, amb 55 passatgers a bord, cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació d'autobusos a quarts de 8 del matí. El vehicle transportava majoritàriament treballadors de cooperatives que anaven al camp. La conductora feia poc que treballava a l'empresa i l'acompanyava un instructor, que és un dels ferits més crítics. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, destaca que és l'accident més greu que s'ha viscut els darrers anys a la ciutat.
0: Hi ha una investigació oberta, però tot apunta a una pèrdua de control. UAU Lleida Ràdio, Quim Gasó.
3: Per motius que encara es desconeixen, el vehicle amb uns 55 passatgers a bord s'ha desviat cap a la dreta de la calçada i ha patit el primer impacte contra l'edifici a la zona davantera. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat la gravetat de l'accident.
4: Però de l'abast de nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més en una zona tan urbana, pues la Rambla de Ferran, doncs no han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
3: L'avís al 112 s'ha rebut quan passava un minut d'un quart de 8 del matí. El sistema d'emergències mèdiques ha muntat una àrea sanitària al lloc dels fets, amb 12 unitats, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs, i ha fet el triatge i l'estabilització dels pacients. Una dotzena ha estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, mentre que la resta han estat atesos al CUAP de Prat de la Riba. D'entre els ferits més greus, alguns han hagut de ser operats d'urgència i un d'ells ha estat ingressat a l'UCI, segons ha indicat l'inspector en cap de la Regió d'Emergències de Lleida, Joan Josep Bellostas.
12: Els ferits més greus ja han estat evacuats en un primer moment, estan inclús a quiròfan atesos, hem mobilitzat també un helicòpter del SEM que ha estat expectant al parc de bombers per si calia algun trasllat a la zona de Barcelona, perquè no n'ha calgut.
3: Bellostas ha detallat que hi ha una investigació oberta i que encara és molt d'hora per conèixer els motius de l'accident. Ha afegit, però, que hi ha imatges de càmeres on es veu el xoc i que aparentment sembla una pèrdua de control. La conductora de l'autobús accidentat feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor que ha resultat un dels ferits més greus de l'accident.
0: Un accident que ha inundat les xarxes socials de mostres de suport als afectats i que s'han repetit també al Parlament, començant pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
13: Jo començo també sumant les meves paraules a les del president de la cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
2: Paraules de Salvador Illa durant la sessió de control al Parlament, on també el president de la cambra i tots els grups s'han afegit a les mostres de suport i escalf. També hi ha hagut missatges d'agraïment als serveis d'emergència que hi han treballat després de l'accident.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: Doncs precisament en aquesta sessió de control i en la vigília que el Parlament aprovi els primers pressupostos de la legislatura, Esquerra Republicana reclama al president Illa que pressioni per aprovar el nou model de finançament. Junts, PP i Vox han tornat a reclamar explicacions a Illa pels casos de corrupció que assetgen el PSOE. Mont Carvajal.
14: El president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha aprofitat la sessió de control per assegurar que els pressupostos s'aprovaran demà gràcies a ells i ha alertat el govern d'Illa que davant la inestabilitat del govern espanyol s'afanya amb el finançament singular.
15: I convoqui una junta de seguretat per a fer efectiva la presència dels Mossos a ports i aeroports. Fa un any i mig que ho va prometre aquí, en sessió de control. I per l'altre, president, acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords.
14: I el president Illa s'hi ha compromès.
13: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
14: De la seva banda, el Partit Popular, Vox i Mònica Sales de Junts han demanat explicacions a Illa per la corrupció al PSOE.
16: I vostè era ministre de Sanitat, no era un simple espectador. Vostè compartia Consell de Ministres amb Ábalos i ara és el president de la Generalitat.
14: Illa ha admès que el seu partit, en referència al PSOE, ha comès errors.
0: Encara al voltant de la crònica parlamentària, l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Apartur, lamenta que la cambra hagi rebutjat la llei per vincular les llicències dels pisos d'ús turístic al planejament urbanístic de cada municipi.
2: La directora general d'Apartur, Marian Muro, aposta per preservar l'autonomia local en aquest àmbit per evitar que 200.000 persones es quedin sense feina. Ho ha dit a la xarxa.
17: Que estem davant una regulació que no diferencia les situacions particulars de cada municipi i és important que cada ajuntament pugui decidir envers la situació concreta del seu municipi i després perquè realment és una mala notícia perquè hem de tenir en compte que aquest decret portarà amb 200.000 persones al carrer.
2: La proposta de Junts plantejava que fossin els ajuntaments els que establissin les condicions i els requisits per autoritzar aquest tipus d'allotjaments, però no va prosperar per l'oposició de PSC, Esquerra, Comuns i la CUP.
0: I Catalunya esdevé pionera mundial en la defensa dels drets humans després de l'aprovació avui al Parlament de la llei que permet crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans. Un organisme que garantirà que qualsevol empresa que operi a Catalunya estigui obligada a respectar-los tant en territori català com a l'exterior. Carina Bebé.
18: Amb la creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, Catalunya se situa per davant de les Nacions Unides en el control de les empreses transnacionals en matèria de medi ambient i drets humans. L'organisme públic podrà investigar, rebre i contrastar denúncies contra empreses que deixarien d'operar a Catalunya fins que no reparessin les vulneracions denunciades. La iniciativa veu la llum després d'una dècada de treball de les organitzacions de justícia global que, malgrat aplaudir la fita aconseguida, han posat aquests deures al govern. Sandra Tous és portaveu de la FEDE.
19: Emplacem el govern de la Generalitat perquè treballi el més diligentment possible per crear-lo dins de l'establert a la llei. Això és, que el doti dels recursos necessaris perquè sigui ja operatiu aquest mateix 2026. També perquè treballi per constituir el Consell Assessor d'Empresa i Drets Humans a fi que pugui nomenar la Junta de Govern i de la mateixa manera treballi per aprovar el seu reglament. Les comunitats del sud global que se'n beneficiaran no poden esperar més.
18: La llei s'ha aprovat amb el suport del PSC, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP amb l'abstenció de Junts. Ara bé, segons el Consell de Garanties Estatutàries, part de les funcions d'aquest organisme, contravenen la Constitució i l'Estatut.
0: En plana internacional, Veneçuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. També augmenten a 26 les víctimes mortals espanyoles i a 150 els desapareguts.
2: Quan fa gairebé una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. De fet, les últimes hores se n'han detectat 11 més en vida. Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Veneçuela Barcelona, ha explicat a la xarxa com poden col·laborar-hi des de casa nostra.
20: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad es recomendable.
2: La plataforma SOS Veneçuela Barcelona inclou fins a 15 entitats socials i ONGs catalanes. Fins ara han recaptat 13.000 euros en una campanya de solidaritat.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: La benzina torna a pujar de preu un cop acabada la rebaixa de l'IVA, que torna a ser del 21%. Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui. A l'encariment de l'IVA, però, s'hi ha de sumar també la reducció de les ajudes directes. Anna Ruiz.
21: La reducció situarà el descompte en 10 cèntims a l'agost, 5 al setembre i desapareixerà del tot l'octubre vinent. Una reducció gradual dels ajuts que formen part del paquet anticrisi prorrogat ara pel govern central, tot i la també reducció de les hostilitats a l'Orient Mitjà. El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei és Albert Campabadal.
22: Els combustibles es aniran encarint progressivament. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent que al final també ens marca no molt moltíssim el preu.
21: I els consumidors es preparen per tornar a pagar els preus d'abans de la crisi a l'Iran.
5: Ahora me ha costado en torno a unos 25 euros. La semana pasada me costó aproximadamente 20-22 euros.
6: En verano, para veces, no sé si coger coche o ir en transporte público, porque a este paso no sé dónde vamos a llegar.
21: Pel que fa a transportistes, pescadors i agricultors mantenen invariable durant 3 mesos la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant professional. El govern de Pedro Sánchez activarà de nou tot el paquet d'ajuts en el cas que el context internacional tornés a empitjorar.
0: I encara en clau econòmica, la Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets de baix cost, amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. La mesura afecta principalment les empreses xineses, com per exemple Temu, Shein o AliExpress. També vol donar resposta a la competència deslleial que denuncien els venedors europeus.
2: L'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic, perquè la Unió Europea processa uns 16 milions de paquets d'aquesta categoria al dia, que representen el 97% dels enviaments, però només el 2% del valor total. El professor de Logística, Producció i Operacions a la UOC, Cristian Castillo, ha explicat a la xarxa les raons d'aquest recàrrec.
7: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística i especialment de la logística de darrera milla.
2: La Comissió Europea insisteix que no es tracta d'una mesura proteccionista i que tampoc està dissenyada contra la Xina.
0: En successos, mor una dona de 32 anys en una piscina privada a l'Aldea.
2: Els serveis d'emergència van rebre l'avís del succés a 9:45 de la nit. La dona estava inconscient a l'aigua i els sanitaris no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per informar els jutjats de les circumstàncies de la mort.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer també funciona en persones de més de 80 anys i, a més, pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid. Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona, Maite Polo.
8: La pèrdua de memòria en les persones grans s'ha considerat durant dècades una conseqüència quasi inevitable de l'edat, però aquesta visió és cada vegada més qüestionada. És més, pot emmascarar l'Alzheimer. Per això la recerca de Sant Pau demostra la importància de fer una analítica específica que busqui una proteïna en les persones grans. Chiara Cheriello és geriatra de l'Hospital de Sant Pau i primera autora de l'article.
9: Saber si estos símptomes són debido a la enfermedad de Alzheimer con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la PTAU-217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
8: L'arribada de nous fàrmacs que alenteixen l'Alzheimer reforça la necessitat d'un diagnòstic més precoç i precís, també en pacients d'edat avançada que podrien beneficiar-se d'aquestes teràpies.
0: Prop d'una vintena d'empreses de Barcelona i l'àrea metropolitana s'uneixen per frenar l'abandonament escolar. Aquest curs han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic i laboral. L'Ester Minguell.
23: 270 joves d'una vintena d'aules de l'àrea metropolitana han participat en aquest programa impulsat per un grup d'empreses barcelonines i coordinat per la Fundació Èxit. Nacho Sequeira n'és el director general.
24: Lluitar contra l'abandonament educatiu prematur de jovent que està estudiant un PFI, que és aquell curs que se li ofereix al jove que no ha tret l'ESO, que hem aconseguit involucrar a 17 empreses amb més de 300 voluntaris que han anat fent diferents interaccions amb aquests joves, acompanyant-los, bàsicament orientant-los des de l'empresa i motivant-los per continuar estudis.
23: 9 de cada 10 alumnes que hi han participat volen continuar formant-se quan la taxa d'abandonament d'aquest perfil d'alumnes és del 40%. Escoltem el Brian i la Cristina, estudiant i voluntària del projecte.
25: Vinieron una empresa del tranvía y le dieron la oportunidad de participar para conocer el mundo laboral y saber lo que queríamos hacer.
26: És un noi amb una actitud increïble. S'ha posat de 0 a 100 en molt poc temps, perquè venia d'això, de no tocar un llibre des dels 8 anys.
23: Aquesta és la primera iniciativa de Board 2030, una agrupació d'empreses que volen fer front als reptes socials de Barcelona i que ara comença a caminar.
0: Encara en relació amb l'educació, enguany han baixat lleugerament les peticions de plaça d'infantil 3 a la pública per al curs que ve. En canvi, pugen les sol·licituds a primer d'ESO.
2: Un 66% de famílies han demanat plaça per I3, un punt per sota respecte de l'any passat. S'han rebut 51.000 sol·licituds, tant per a centres públics com concertats, enfront de les 54.000 de l'any passat. A primer d'ESO, les xifres mostren estabilitat amb un 87% de peticions per a la pública.
0: I més coses, les obres del nou arxiu de Barcelona, que s'instal·larà a la nau central del recinte de Can Batlló, arrencaran el primer trimestre de l'any vinent amb la previsió d'inaugurar-lo el 2034. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni, que ha dit que es tracta d'un projecte modernitzat i ampliat respecte al que va presentar fa 8 anys i que havia quedat congelat. Jordi Casino.
3: Per fer-lo possible, l'Ajuntament invertirà gairebé 100 milions d'euros per rehabilitar l'edifici declarat bé cultural d'interès local. El nou equipament tindrà una zona dedicada a custodiar tot el fons patrimonial de la capital catalana des de fa 1.300 anys i integrat per 70 quilòmetres de documents, i inclourà un centre cultural obert a la ciutadania amb sales d'exposicions, un auditori i un àgora. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
4: Tindrem, per tant, un nou arxiu que serà un gran equipament cultural per la ciutat de Barcelona, un equipament al servei de tota la ciutadania, començant per les entitats del barri, on es poden fer conferències, exposicions i amb espais de consulta que siguin més funcionals i que siguin de qualitat. És a dir, un arxiu obert, un autèntic arxiu obert a la ciutat.
3: Quan comenci a funcionar el nou arxiu, el consistori podrà alliberar molts edificis que estan repartits per la ciutat i on ara hi ha el fons de l'arxiu i on podrà fer habitatge dotacional i equipaments pels barris.
0: En cultura, el dibuixant de manga de terror, Junji Ito, és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona, que es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 18 de desembre. David Navarro.
10: La primera novetat del Manga Barcelona d'enguany és que es farà de dissabte a dimarts. Entre els primers artistes confirmats hi ha Shoji Kawamori, creador de l'anime Macross i director de la recent Labyrinth, la cosplayer internacional Yaya Han, o la barcelonina Konata, que s'ha fet un lloc al manga internacional. També visitarà la trobada, com explica l'assessor de continguts Oriol Estrada, el creador del cartell del Saló, Junji Ito.
11: És un dels grans mestres del terror en el manga. Probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, sí, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
10: Pel que fa a la programació musical, destaquen noms com la banda Ali, responsable de temes com Lost in Paradise de l'anime Jujutsu Kaisen, la cantant Reol o el raper Lotus Juice, autor de les bandes sonores de la saga Persona.
0: I el trasllat de les obres profanes de Sixena podria començar el 6 de juliol. La Xiu ha comunicat al MNAC, al govern aragonès, però el museu encara no té el vistiplau de l'executiu.
2: Fons del museu informen que es tracta d'obres que no tenen res a veure amb les pintures de la sala capitular. Es tracta de peces d'art que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el MNAC ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència pel que fa al trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Comença així el seu quart mandat després de guanyar les eleccions del passat 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou, l'inici de la construcció del nou Palau Blaugrana o la recuperació econòmica del club són tres dels principals reptes de Laporta. El nou president ha aprofitat la presa de possessió per anunciar una reforma dels estatuts per brindar el model de propietat i reforçar la participació dels socis. Laporta també ha explicat que el Barça ha fet una oferta pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez.
3: L'oferta és ferma. Aquesta oferta la mantindrem ferma al temps que nosaltres considerem i ja ho farem saber en el seu moment. Però el que no estarem és a expenses del que ens pugui dir l'Atlètic de Madrid en aquesta qüestió. L'Atlètic de Madrid ja sap quina és la nostra voluntat. Si ho vol fer, estarem encantats.
2: Un Barça que ha anunciat la renovació del central danès Andreas Christensen fins al 2028, mentre que l'Espanyol ha traspassat Hugo Pérez al Torrent C de la Lliga Portuguesa. A la segona divisió masculina, el Sabadell ha incorporat el basc Alain Ribeiro, un migcampista ofensiu polivalent de 28 anys que prové del Pontevedra. A més, també ha anunciat les baixes de Carlos García i també de Jan Molina. En bàsquet, el Dubai té a punt el fitxatge del jugador de la penya Yannick Crack. Segons ha pogut saber la xarxa, l'equip dels Emirats Àrabs pagarà la clàusula de l'holandès amb la intenció de cedir-lo el primer any. Diversos equips de la Lliga ACB estan interessats en la cessió. I a la Lliga Femenina, l'Espar Girona ha anunciat la renovació de l'aler pivot Carolina Guerrero. La barcelonina viurà la tercera temporada a Fontejau. Escoltem Guerrero i també el director esportiu del club, Pere Puig.
4: Estic molt contenta de poder tornar a gaudir una temporada més amb vosaltres, amb moltíssimes ganes de començar i de donar-ho tot com sempre.
5: Molt contents de que la Carol continuï un any més a Girona, una jugadora en constant evolució, que segueix sumant en diferents aspectes del joc, a banda del seu tir exterior, doncs, ha evolucionat en molts aspectes del joc, amb la seva defensa, amb la seva lectura de joc, i que de ben segur ens seguirà ajudant a ser cada vegada millor equip.
2: En hoquei sobre patins, el recamp Làser Caldes continuarà una temporada més a l'hoquei Lliga Masculina, tot i haver descendit esportivament. Tot plegat gràcies a un acord amb l'Igualada. Ràdio Caldes, Aleix Marí.
6: El recamp Làser ha tingut una mala temporada i ha descendit de la màxima categoria com a tercer per la cua, però ha aconseguit un acord amb l'Igualada per aconseguir la plaça d'hoquei Lliga del segon equip igualadí. Oficialment, el pacte entre el Caldes i l'Igualada ha estat l'intercanvi de la plaça de primera per la plaça de segona i, per altra banda, el club calderí ha fitxat el porter de l'Igualada, Ferran Busquets, per un valor de 40.000 euros. Eduard Candami, doncs, seguirà a la banqueta d'un equip que, tot i estar molt canviat en quant a noms, continuarà el cicle i al setembre començarà la seva 12a temporada a primera divisió estatal.
2: En waterpolo, el Club Natació Sabadell ha presentat Nona Pérez, Martina Terré i Paula Camús. Les escoltem.
7: Comencem de nou i amb tota l'experiència que portem, evidentment, acumulada, i intentar seguir aprenent i créixer aquí, a casa una altra vegada.
8: Amb un projecte molt xulo, amb jugadores molt i molt grans i amb un entrenador que segur que estarà a l'altura i tinc plena confiança en ell.
9: Creo que todo el mundo cuando es pequeño sueña como jugar en Sabadell. Y nada, a nivel personal, pues seguir creciendo individualmente.
2: I un darrer punt en ciclisme, Lali, perquè avui s'ha inaugurat el centre de premsa del Grande Park, que s'ubica al Palau Sant Jordi de Barcelona. D'aquesta manera ja s'han enllestit la gran majoria dels preparatius per l'estrena del Tour des de la capital catalana.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
10: Una cigarreta.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
12: Pide por esa boquita, un viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita.
10: que lo que se da no se quita.
12: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
13: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
14: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
13: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
14: Perquè la teva salut és el nostre futur.
13: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
15: Braseria La Bolera.
16: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
15: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
16: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
15: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
16: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
15: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat.
17: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: 44 ferits, 5 d'ells crítics en el greu accident d'autocar al centre de Lleida. El vehicle s'ha encastat contra la façana de l'edifici de la Diputació. Jordi Fortià.
2: L'autocar amb 55 passatgers a bord cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació d'autobusos. Hi ha una investigació oberta, però tot apunta a una pèrdua de control. Els 5 ferits més greus evolucionen favorablement. Félix Larrosa és l'alcalde de Lleida.
3: En aquests moments, les 5 persones que han estat intervingudes han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa pues, és una molt bona notícia.
0: La benzina torna a pujar de preu un cop acabada la rebaixa de l'IVA, que torna a ser del 21%.
2: Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui. I l'encariment de l'IVA s'hi ha de sumar també la reducció de les ajudes directes. Els consumidors ja han començat a notar-ho.
4: Ahora me ha costado entre unos 25 euros. La semana pasada me costó posiblemente 20-22 euros.
5: En verano, para veces, no sé si coger coche o ir en transporte público, porque a este paso no se tendrá más llegar.
0: Una anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid també en persones més grans de 80 anys.
2: Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona que posa de manifest la importància de destriar entre símptomes derivats a l'edat i l'aparició de la malaltia. Chiara Cerielo és l'autora de l'article.
6: Saber si estos símptomes son debido a la enfermedad de Alzheimer con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la petabolismo 217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína es, esta proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
0: En cultura, el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona.
2: El Saló es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada. Oriol Estrada és assessor de continguts de Manga Barcelona.
7: És un dels grans mestres del terror en el manga. Probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, o sigui, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
0: I en esport, Joel Gomis, Joan Laporta ja exerceix novament com a president del Futbol Club Barcelona.
8: Avui mateix ha pres possessió com a president del Barça després d'haver guanyat les eleccions celebrades el passat 15 de març. D'aquesta manera, Joan Laporta afronta el seu quart mandat al capdavant del Club Blaugrana.
9: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una temperatura elevada una altra vegada, la que hi ha a gran part del país. Només ha baixat respecte als últims dies a les comarques barcelonines, però a canvi de més humitat, per tant, més xafogor. Però avui el màxim de calor s'ha donat sobretot a les comarques tarragonines. Compta també amb el vent, que està girant cap a Marinada Alta, en el cas de Lleida, també a Tarragona, i és un vent sec en qualsevol

0: estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Luismi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A hores d'ara la GI-524 es manté tallada a Santa Pau per un camí accidentat. Això provoca retencions en aquest tram. A l'autopista P7 hi ha un creu obert només per circular a Llers en sentit sud, en sentit Barcelona per un incendi. Hi ha retencions en aquest tram. A la B30 hi ha lentitud i aturades entre Cerdanyola i Barrera del Vallès en tots dos sentits. A la C58 i a la C33 hi ha cua de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la mateixa C58 hi ha retencions de Barcelona a Montcada en sentit Terrassa per un vehicle avariat que talla un carril. A la Pota Nord a la B20 hi ha retencions a Santa Coloma Gramenet d'entrada a Barcelona. A la C60 hi ha una mica de cua argentona en sentit Mataró, pel que fa referència a les rondes de Barcelona. A la Ronda d'Alt hi ha retencions de Sarrià a Horta en sentit Besòs. I a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a Poblenou, de Sant Adrià al Nus a Trinitat en sentit Besòs i de Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: ...44 ferits, 5 d'ells crítics, en el greu accident d'autocar al centre de Lleida. El vehicle s'ha encastat contra la façana de l'edifici de la Diputació.
4: L'autocar, amb 55 passatgers a bord, cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació d'autobusos a 8:15 del matí. El vehicle transportava majoritàriament treballadors de cooperatives que anaven al camp. La conductora feia poc que treballava a l'empresa i l'acompanyava un instructor, que és un dels ferits més crítics. L'alcalde de Lleida, Félix Larrosa, destaca que és l'accident més greu que s'ha viscut els darrers anys a la ciutat.
1: Hi ha una investigació oberta, però tot apunta a una pèrdua de control. Aquesta tarda, però, l'alcalde ha confirmat que els 5 ferits més greus evolucionen favorablement. Anem cap a Lleida o a Lleida Ràdio. Guillem Figuerola, bona tarda.
5: Doncs sí, la Rosa ha confirmat durant l'atenció als mitjans que les operacions que s'han hagut de fer ja han acabat i que tots evolucionen de forma favorable a l'UCI. A un dels afectats se li ha hagut d'amputar una cama.
6: En aquests moments, les cinc persones que han estat intervingudes han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa doncs, és una molt bona notícia.
5: L'alcalde de Lleida també ha explicat que els serveis de l'Hospital Arnau de Vilanova han atès 21 persones en total, sumant-hi els 5 crítics, han atès fractures, lesions i traumatismes cranials, a més d'abdominals i toràcics, entre d'altres. Pel que fa a la conductora de l'autobús, l'alcalde de Lleida també ha confirmat que ha donat negatiu a les proves d'alcoholèmia. Des de la Guàrdia Urbana apunten que s'està recopilant la informació necessària per completar l'atestat del que ja s'han fet les primeres diligències i s'han adreçat al jutjat, però encara, a hores d'ara, no es poden facilitar encara les causes o motius. Hi ha gravacions dels llocs dels fets que s'estan analitzant i s'estan recopilant dades sobre el terreny i relats dels testimonis, però falta inspeccionar en detall el tacògraf del vehicle per determinar qüestions com la velocitat a la qual circulava l'autobús en el moment de l'accident. També des de la Guàrdia Urbana indiquen que la conductora feia poc temps que feia la ruta i que estava contractada per l'empresa, però no han volgut apuntar si feia molt o no que tenia el carnet d'autocar.
1: Moltíssimes gràcies, Guillem Figuerola, amb les darreres novetats des de Lleida sobre aquest greu accident. Un accident que ha inundat les xarxes socials de mostres de suport als afectats i que s'han repetit també al Parlament, començant pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
7: Jo començo també sumant les meves paraules abans del president de la cambra de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
4: Paraules de Salvador Illa durant la sessió de control al Parlament, on també el president de la cambra i tots els grups s'han afegit a les mostres de suport i escalf. També hi ha hagut missatges d'agraïment als serveis d'emergència que hi han treballat després de l'accident.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
1: Doncs precisament en aquesta sessió de control i en la vigília que el Parlament aprovi els primers pressupostos de la legislatura, Esquerra Republicana reclama al president Salvador Illa que pressioni per aprovar el nou model de finançament. Junts, PP i Vox han tornat a reclamar explicacions a Illa pels casos de corrupció que assetgen al PSOE. Mont Carvajal.
8: El president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha aprofitat la sessió de control per assegurar que els pressupostos s'aprovaran demà gràcies a ells i ha alertat el govern d'Illa que davant la inestabilitat del govern espanyol s'afanyi amb el finançament singular.
9: I convoqui una junta de seguretat per a fer efectiva la presència dels Mossos a ports i aeroports. Fa un any i mig que ho va prometre aquí, en sessió de control. I per l'altre, president...

0: acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords.
1: I el president Illa s'hi ha compromès.
2: Tots els acords, hi estic compromès en particular amb el que hem arribat també amb el seu grup en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, ni ho dic pel meu. Sap per qui parlo.
1: De la seva banda, el Partit Popular, Vox i Mònica Sales de Junts han demanat explicacions a Illa per la corrupció al PSOE.
3: I vostè era ministre de Sanitat. No era un simple espectador. Vostè compartia Consell de Ministres amb Ábalos i ara és el president de la Generalitat.
1: Illa ha admès que el seu partit, en referència al PSOE, ha comès errors.
4: I encara al voltant de la crònica parlamentària, l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Apartur, lamenta que la cambra hagi rebutjat la llei per vincular les llicències dels pisos d'ús turístic al planejament urbanístic de cada municipi.
5: La directora general d'Apartur, Marianne Muro, aposta per preservar l'autonomia local en aquest àmbit per evitar que 200.000 persones es quedin sense feina. Ho ha dit a la xarxa.
6: Que estem davant una regulació que no diferencia les situacions particulars de cada municipi i és important que cada ajuntament pugui decidir envers la situació concreta del seu municipi i després perquè realment és una mala notícia perquè tenim que tenir en compte que aquest decret portarà amb 200.000 persones al carrer.
5: La proposta de Junts plantejava que fossin els ajuntaments els que establissin les condicions i els requisits per autoritzar aquest tipus d'allotjaments, però no va prosperar per l'oposició del PSC, Esquerra, Comuns i la CUP.
7: Notícies en xarxa. Edició vespre.
4: En clau internacional, Veneçuela eleva 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. També augmenten a 26 les víctimes mortals espanyoles i a 150 els desapareguts.
5: Quan fa gairebé una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. De fet, les últimes hores se n'han detectat 11 més en vida. Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Veneçuela-Barcelona, ha explicat a la xarxa com podem col·laborar-hi des de la casa nostra.
8: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad es recomendable.
5: La plataforma SOS Veneçuela-Barcelona inclou fins a 15 entitats socials i ONGs catalanes. Fins ara han recaptat 13.000 euros en una campanya de solidaritat.
4: La benzina torna a pujar de preu un cop acabada la rebaixa de l'IVA, que torna a ser del 21%. Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui. A l'encariment de l'IVA s'hi ha de sumar també la reducció de les ajudes directes. Anna Ruiz.
9: La reducció situarà el descompte en 10 cèntims a l'agost, 5 al setembre i desapareixerà del tot l'octubre vinent. Una reducció gradual dels ajuts que formen part del paquet anticrisi prorrogat ara pel govern central, tot i la també reducció de les hostilitats a l'Orient Mitjà. El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei és Albert Campabadal.
10: Els combustibles es aniran encarint progressivament. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu.
9: I els consumidors es preparen per tornar a pagar els preus d'abans de la crisi a l'Iran.
11: Ahora me ha costado en torno a unos 25 euros. La semana pasada me costó aproximadamente 20-22 euros.
12: Pero en verano, para veces, no sé si coger coche o ir en transporte público, porque a este paso no sé dónde vamos a llegar.
9: Pel que fa a transportistes, pescadors i agricultors, mantenen invariable durant 3 mesos la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant professional. El govern de Pedro Sánchez activarà de nou tot el paquet d'ajuts en el cas que el context internacional tornés a empitjorar.
4: I encara en clau econòmica, la Unió Europea aplica a partir d'avui també una taxa de 3 euros als paquets de baix cost amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. La mesura afecta principalment les empreses xineses, com per exemple Temu, Shein o AliExpress, i vol donar resposta a la competència deslleial que denuncien els venedors europeus.
5: L'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic, perquè la Unió Europea processa uns 16 milions de paquets d'aquesta categoria al dia, que representen el 97% dels enviaments, però només el 2% del valor total. El professor de Logística, Producció i Operacions a la UOC, Cristian Castillo, ha explicat a la xarxa les raons d'aquest recàrrec.
13: tenim un allau massiu de paquets amb un import molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística i especialment de la logística de darrera milla.
5: La Comissió Europea insisteix que no es tracta d'una mesura proteccionista i que tampoc està dissenyada contra la Xina.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
4: En successos, mor una dona de 32 anys en una piscina privada a l'Aldea.
5: Els serveis d'emergència van rebre l'avís pel succés a 9:45 de la nit. La dona estava inconscient a l'aigua i els sanitaris no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per informar els jutjats de les circumstàncies de la mort.
4: En l'àmbit de la salut, l'anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer també funciona en persones de més de 80 anys i, a més, pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid. Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona, Maite Polo.
14: La pèrdua de memòria en les persones grans s'ha considerat durant dècades una conseqüència quasi inevitable de l'edat, però aquesta visió és cada vegada més qüestionada. És més, pot emmascarar l'Alzheimer. Per això la recerca de Sant Pau demostra la importància de fer una analítica específica que busqui una proteïna en les persones grans. Chiara Cheriello és geriatra de l'Hospital de Sant Pau i primera autora de l'article.
15: Saber si estos síntomas son debido a la enfermedad de Alzheimer con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la PTA217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
14: L'arribada de nous fàrmacs que alenteixen l'Alzheimer reforça la necessitat d'un diagnòstic més precoç i precís, també en pacients d'edat avançada que podrien beneficiar-se d'aquestes teràpies.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
4: Més coses. Prop d'una vintena d'empreses de Barcelona i l'àrea metropolitana s'uneixen per frenar l'abandonament escolar. Aquest curs han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic i laboral. Esther Minguell.
16: 270 joves d'una vintena d'aules de l'àrea metropolitana han participat en aquest programa impulsat per un grup d'empreses barcelonines i coordinat per la Fundació Èxit. Nacho Sequeira n'és el director general.
17: Lluitar contra l'abandonament educatiu prematur de jovent que està estudiant un PFI, que és aquell curs que se li ofereix al jove que no ha tret l'ESO, que hem aconseguit involucrar a 17 empreses amb més de 300 voluntaris que han anat fent diferents interaccions amb aquests joves, acompanyant-los, bàsicament orientant-los des de l'empresa i motivant-los per continuar estudis.
16: 9 de cada 10 alumnes que hi han participat volen continuar formant-se quan la taxa d'abandonament d'aquest perfil d'alumnes és del 40%. Escoltem el Brian i la Cristina, estudiant i voluntària del projecte.
18: Vinieron una empresa del tranvía y le dieron la oportunidad de participar para conocer el mundo laboral y saber lo que queríamos hacer.
19: És un noi amb una actitud increïble. S'ha posat de 0 a 100 en molt poc temps perquè venia d'això de no tocar un llibre des dels 8 anys.
16: Aquesta és la primera iniciativa de Board 2030, una agrupació d'empreses que volen fer front als reptes socials de Barcelona i que ara comença a caminar.
4: En territori torna la línia L22, que des d'avui connecta el Prat de Llobregat amb l'Hospital de Bellvitge. La línia no prestava servei des de feia 2 anys, però ara torna amb sortides des del Cap Ramona, via de dilluns a divendres, programades des de les 7 del matí a les 9 de la nit, amb freqüència de pas d'una hora. Al Prat Ràdio, Noelia Aguilar.
20: Escoltem Alba Bou, alcaldessa del Prat, i Joan Maria Vigues, director de Mobilitat, Sostenibilitat i Transports de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
21: Connecta la ciutat amb el nostre hospital de referència i, a més, ho fem guanyant horari de matí i de tarda. Ens situa com a ciutat molt millor connectats amb un equipament necessari.
22: Dóna molt millor servei, amb més parades a l'entorn de l'hospital i, per tant, doncs creiem que és una bona millora per la població, per la ciutadania del Prat.
20: D'altra banda, les línies urbanes R1, R2 i R3 i també la línia metropolitana L20 deixaran de circular per carrers estrets i ho faran per avingudes i carrers més grans com ara Josep Anselm Clavé, Les Moreres i Logaiter del Llobregat. D'aquesta manera es permet ampliar la cobertura del servei i acostar-lo a diferents equipaments de la ciutat com ara el Centre Cívic Palmira Domènech, l'Escola d'Oficis, l'Escola d'Idiomes, entre altres.
4: Sabadell ha inaugurat la seva primera planta potabilitzadora. L'equipament permet incrementar la capacitat d'autosuficiència hídrica del municipi amb la posada en marxa de la infraestructura ubicada a la Serra d'en Camaró. Ràdio Sabadell.
0: L'equipament permet recuperar més de 1.000 milions de litres d'aigua freàtica cada any, cosa que equival al consum d'unes 6.800 famílies. Es tracta d'una aigua subterrània dels pous del Ripoll i del Parc Catalunya que ara podrà incloure's a la xarxa d'aigua sabadellenca. Ho explica l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.
2: Fins ara, doncs, les aigües dels pous i mines del Ripoll, del Parc de Catalunya o de la mina de Marivinyals es destinaven principalment a usos de rec i també, doncs, al llac del parc. A partir d'aquí, doncs, aquesta aigua que ara avui, doncs, que ja s'ha posat en funcionament, es podrà posar a la xarxa de consum, és a dir, serà aigua que ja podrem consumir en boca i, per tant, evidentment, amb les màximes garanties sanitàries.
0: Amb la posada en marxa d'aquesta planta, Sabadell podrà estalviar un 20% de l'aigua que actualment compra la xarxa Ter Llobregat. Un 10% prové de la planta potabilitzadora i el 10% restant surt de l'aigua regenerada.
4: I l'Institut Català de Paleontologia, Miquel Crusafont, ha descobert el jaciment als Casots de Subirats les restes d'una nova espècie de gossos que va viure a la zona fa 16 milions d'anys. El jaciment penedesenc és el primer del món en identificar aquesta espècie. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
3: Es tracta d'una nova espècie de gossos amb la corpulència d'un llop carnívor i que va viure fa 16 milions d'anys. L'espècie descoberta s'ha batejat amb el nom de Paludocion moyasolai. Isaac Casanovas és codirector del jaciment.
23: I el gen aquest Paludocion està a altres jaciments d'Europa, però per tot arreu en tenen o dents o mandíbules. El material més complet és el dels Casots, que a més és l'espècie que va viure més al sud, perquè totes vivien a Alemanya o a la República Txeca, i aquesta és la que va viure més al sud. La que va viure més tard també és l'última espècie, totes les altres són més antigues, les espècies de Paludocion, però encara té una altra particularitat, i és que quan te la mires, dius, és l'última, però és la més primitiva.
3: L'animal tenia una mida mitjana, era ràpid i probablement caçava petits herbívors que vivien a la zona. La descoberta s'ha fet a partir d'un crani fòssil trobat als Casots durant les primeres excavacions que es van fer al jaciment als anys 90.
4: En cultura, el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona, que es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. David Navarro.
24: La primera novetat del Manga Barcelona d'enguany és que es farà de dissabte a dimarts. Entre els primers artistes confirmats hi ha Shoji Kawamori, creador de l'anime Macross i director de la recent Labyrinth, la cosplayer internacional Yaya Han, o la barcelonina Konata, que s'ha fet un lloc al manga internacional. També visitarà la trobada, com explica l'assessor de continguts Oriol Estrada, el creador del cartell del Saló, Junji Ito.
25: És un dels grans mestres del terror en el manga. Probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, o sigui, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
24: Pel que fa a la programació musical, destaquen noms com la banda Ali, responsable de temes com Lost in Paradise, de l'anime Jujutsu Kaisen, la cantant Reol o el raper Lotus Juice, autor de les bandes sonores de la saga Persona.
7: Notícies en xarxa. Esports.
4: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
26: Bona tarda, l'Ali. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Comença així el seu quart mandat després de guanyar les eleccions del 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou, l'inici de la construcció del nou Palau Blaugrana i la recuperació econòmica del club són tres dels principals reptes de Laporta. El nou president ha aprofitat la presa de possessió per anunciar una reforma dels estatuts per brindar el model de propietat i reforçar la participació dels socis. Laporta també ha explicat que el Barça ha fet una oferta pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez.
27: L'oferta és ferma. Aquesta oferta la mantindrem ferma al temps que nosaltres considerem i ja ho farem saber en el seu moment. Però el que no estarem és a expenses del que ens pugui dir l'Atlètic de Madrid en aquesta qüestió. L'Atlètic de Madrid ja sap quina és la nostra voluntat. Si ho vol fer, estarem encantats.
26: Un Barça que ha anunciat la renovació del central danès Andreas Christensen fins al 2028, mentre que l'Espanyol ha traspassat Hugo Pérez del Torrense de la Lliga Portuguesa. A la segona divisió masculina, el Sabadell ha incorporat el basc Alain Ribeiro, un migcampista ofensiu polivalent de 28 anys que prové del Pontevedra. A més, també ha anunciat les baixes de Carlos García i de Jan Molina. En bàsquet, el Dubai té a punt el fitxatge del jugador de la penya, Yannick Crack. Segons ha pogut saber la xarxa, l'equip dels Emirats Àrabs pagarà la clàusula de l'holandès amb la intenció de cedir-lo el primer any. Diversos equips de la Lliga ACB estan interessats en aquesta cessió. A la Lliga Femenina, l'Espar Girona ha anunciat la renovació de l'aler pivot Carolina Guerrero. La barcelonina viurà la tercera temporada a Fontejau. Escoltem Guerrero i també el director esportiu del club, Pere Puig.
1: Estic molt contenta de poder tornar a gaudir una temporada més amb vosaltres, amb moltíssimes ganes de començar i de donar-ho tot com sempre.
6: Molt contents de que la Carol continuï un any més a Girona, una jugadora en constant evolució, que segueix sumant en diferents aspectes del joc, a banda del seu tir exterior, doncs, ha evolucionat en molts aspectes del joc, amb la seva defensa, amb la seva lectura de joc, i que de ben segur ens seguirà ajudant a ser cada vegada millor equip.
26: En hoquei sobre patins, el Recamp Làser Caldes continuarà una temporada més a l'hoquei Lliga Masculina, tot i haver descendit esportivament. Tot plegat gràcies a un acord amb l'Igualada. Ràdio Caldes, Aleix Marí.
8: El Recamp Làser ha tingut una mala temporada i ha descendit de la màxima categoria com a tercer per la cua, però ha aconseguit un acord amb l'Igualada per aconseguir la plaça d'hoquei Lliga del segon equip igualadí. Oficialment, el pacte entre el Caldes i l'Igualada ha estat l'intercanvi de la plaça de primera per la plaça de segona i, per altra banda, el club calderí ha fitxat el porter de l'Igualada, Ferran Busquets, per un valor de 40.000 euros. Eduard Candami, doncs, seguirà a la banqueta d'un equip que, tot i estar molt canviat en quant a noms, continuarà el cicle i al setembre començarà la seva 12a temporada a Primera Divisió Estatal.
26: En waterpolo, el Club Natació Sabadell ha presentat Nona Pérez, Martina Terré i Paula Camus, tres jugadores que provenen del Club Natació Sant Andreu i que han de permetre que el Sabadell pugui lluitar per guanyar tots els títols possibles. Escoltem Pérez, Terré i Camus.
9: Comencem de nou i amb tota l'experiència que portem, evidentment, acumulada, i intentar seguir aprenent i créixer aquí, a casa, una altra vegada.
10: Amb un projecte molt xulo, amb jugadores molt i molt grans i amb un entrenador que segur que estarà a l'altura i tinc plena confiança en ell.
11: Creo que todo el mundo cuando es pequeño sueña como jugar en Sabadell. Y nada, a nivel personal, pues seguir creciendo individualmente.
26: I un darrer punt en futbol sala, l'Ali, perquè l'Indústria Santa Coloma ha incorporat l'ala barceloní Pol Pacheco després que el jugador hagi arribat a un acord amb el Barça per rescindir el seu contracte.
4: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
12: Notícies en Xarxa, edició vespre.
13: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
28: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
29: Bé, i què voleu fer aquests dies?
30: Anar a una piscina caribenya.
31: Dormir en un hotel del Far West.
32: Volar a llums d'un drac.
29: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
33: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
34: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
33: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
34: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
33: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
34: Ens trobaràs al passeig de Xavier Queta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
35: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
13: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
36: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La residència Mavir Sant Cugat ha posat en marxa una nova edició dels seus casals intergeneracionals, una iniciativa que permet que infants d'entre 6 i 12 anys comparteixin durant una setmana activitats, àpats i estones de convivència amb les persones grans residents al centre. La proposta forma part d'un projecte que la companyia desenvolupa des de fa anys arreu de l'Estat i que té un doble objectiu: afavorir el contacte entre generacions i oferir una alternativa de conciliació a les famílies dels treballadors i dels residents. L'Ajuntament de Sant Cugat defensa la nova licitació de l'Aumet després de la denúncia del PP sobre presumptes incompliments en la gestió del servei i anuncia que encarregarà una auditoria externa per avaluar els dos primers anys d'execució del contracte. El govern municipal sosté un comunicat que el nou concurs respon exclusivament a criteris tècnics i de millora del servei i assegura que incorpora els aprenentatges obtinguts des del canvi de model de gestió que va passar de concessió administrativa a contracte de serveis. Mirasol celebrarà la festa grossa del barri aquest cap de setmana, concretament els dies 3, 4 i 5 de juliol. El pregó de la companyia de Xoc Teatre donarà el tret de sortida a un programa amb més d'una trentena d'activitats per a tots els públics. I els clients de l'Esclat de Sant Cugat, que durant els darrers dies hagin trobat a faltar alguns productes, els prestatges, ja estan coneixent el motiu. El grup Bonpreu ha informat aquest dimarts que les afectacions en el subministrament de determinats articles s'ha degut a una incidència tècnica relacionada amb l'actualització del sistema operatiu del seu magatzem logístic. Segons explica la companyia, el problema ha afectat temporalment el sistema de distribució que abasteix les botigues Bonpreu i Esclat, així com el servei de compra en línia, dificultant el ritme habitual de reposició d'alguns productes. I l'Ajuntament ha fet aquest dimarts al migdia un minut de silenci a les portes del consistori com a mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà, arran dels terratrèmols que han afectat el país i que han deixat milers de persones mortes i milers de ferides. Representants de tots els grups municipals, a més de treballadors i de persones a títol individual, han volgut mostrar el seu suport a les víctimes de la tragèdia. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat, a les nostres xarxes socials i a la ràdio, al 91.5 de la FM.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que el que intenta és fer-te veure, com sempre, la televisió d'una altra manera. I què tindrem avui al programa? Doncs de convidada. A veure, tenim avui moltes coses. De convidada, Anna Garcés, actriu, una de les cares conegudes de La Promesa, però que ara, després de deixar aquesta sèrie, doncs la tenim triomfant a Netflix amb Oasis, aquesta nova producció de Netflix juntament amb Bambú Producciones. No us ho perdeu. També tindrem a nosaltres, ni més ni menys, que a Íñigo Tín, exconcursant de Gran Hermano, que ens explicarà com ha anat aquesta travessia de Huellas a Santiago. No us ho perdeu. També tindrem a l'Assumpta Vitòria, que ens parlarà de la història de la tele, i el Toni Rovira, en el que, bueno, hi passarà de tot, i entre altres coses també tindrà convidats com Marcos Amcà, entre d'altres. No us perdeu el programa d'avui, que ve carregat. Seguiu-nos a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Preparats, preparades, arrenquem.
3: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.

0: de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. Assumpta, de què ens parles avui?
1: Hola, Joan. Mira, avui t'explicaré coses antigues perquè, clar, la història de la Caixa Tonta ha d'explicar una mica de la història.
0: I tant.
1: Però suposo que us agradarà. Mira, l'any 1976, costa de dir, es va crear una red de corresponsals per tot Espanya i funcionava com grups de treball. Ells proposaven temes i plantejaments i aquest grup de nois després realitzaven un reportatge, entrevistes o informe. I era un informativo juvenil que es deia La Setmana. Aquest programa, el 1976, va ser galardonat amb l'Art de Plata el millor programa juvenil de televisió espanyola, escollit per votació popular entre tots els nois d'Espanya. Clar, ara dius, que poc, però jo trobo que és molt, perquè era l'any 76.
0: Sens dubte, Assumpta, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, i nosaltres anem a recordar la sintonia i l'inici d'aquest programa.

0: teníem, Assumpta? A veure, què més ens portes?
1: El 1976 hi ha un altre programa que segur que aquests sí que el recorden, que es deia La Guagua, que era un autobús que anava voltes per Espanya buscant sorpreses, regals, jocs, danses... Clar, no hi havia mòbils i anava per tot Espanya aquest carro, aquest carret. Un carretó, perquè la foto és com un carro, que es deia La Guagua. I els nens participaven en modo activo i en el que se les brindava la més variada informació i diversió. Aquest programa el portava Torrebruno i Manuel de la Rosa.
0: Exacte, Assumpta. Torrebruno i Manuel de la Rosa. Què us sembla si anem a recordar l'inici d'aquest programa? Vinga.

0: També aquest any, el Circo de TV, va morir Fofito. Quina pena, també. I també hi havia un altre programa molt xulo, que aquesta sintonia també t'agradarà molt, que era Ábrete Sésamo, un ingente despliegue de imaginación televisual con todos los medios a la disposición, amb marionetes, hasta imagen real, desbordant d'optimisme i fantasia. Bé, hem parlat de programes infantils que eren molt xulos. Què et sembla, Joan? Una miqueta d'història sempre va bé, però fa tants anys, fa pena, eh? Però que bonic que era. Ai, Joan, que m'he equivocat, que no era Fofito que va morir, va ser Fofó, que els nens estaven molt tristos. Fofito em sembla que encara està, que estava treballant a televisió fent algunes coses. Ai, també havíem oblidat, perquè era molt important Heidi. Heidi era, bueno, als nens els hi va agradar moltíssim, amb dibuixos d'animats de la immortal narració de Juan Espirí, i després també reposicions de la Pantera Rosa, el l'Oso Yogui... Molt bé, hi havia molts programes infantils. Ara no n'hi ha tants, oi? Vale, un petonet, una abraçada.
1: Doncs sí, assumpte, el Fofito encara el tenim per aquí, era el Fofó que ens va deixar malauradament i està, doncs, segueix actiu, té el seu circ i també fa espectacles a alguna televisió. Nosaltres marxem amb una altra, amb la sintonia d'Ábrete Sésamo, aquesta sintonia que ens comentava l'Assumpta. Gràcies, com sempre, per portar-nos aquesta petita nostàlgia, no?, del que va ser la televisió i de tot el que ens va donar. I, com sempre diem, visca la Caixa Tonta. Us deixem amb Ábrete Sésamo.

0: les espatlles, però això amb ell li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? El nostre estimadíssim Toni Rovira. El mateix que fa saltar totes les alarmes aquí a la caixa tonta de la xarxa. Sí, sí, a tothom. Fa saltar les alarmes de tots. Anem a connectar amb ell. Jo no sé com estarà en el seu plató del Toni Rovira i tu. Toni, que estàs per aquí? Toni Rovira! Toni! Diria que està per aquí. A veure'l. Toni!
1: Què tal, amics de la caixa tonta, sóc en Toni Rovira. Bueno, ja estic per aquí preparant doncs, el que serà el programa d'avui. Avui tenim en Marcos, amb K, l'home que triomfa en Festuc. I bé, gravarem el dijous, i el dijous tinc l'Ismael Beiro, de Gran Hermano, amb el seu programa Sala de Confessiones, que vaig estar a Madrid. Us haig de dir que avui també ve una productora, la Vampira, de TV3, que està preparant un programa nou. I bé, en un moment us vaig saludar, també van estar els de l'APM, i ha arribat en Marcos. Marcos! Con K.
2: Què dius? Com estem?
1: Però quina veu, Marcos.
3: Mira, tia, estem posant aquí veueta agudeta.
1: Ara també et dediques a fer veus i humor, o què?
3: Sí, faig imitacions, faig de tot.
4: No, és broma.
1: Tu ets capaç de tot, nen, perquè et conec des de que vas començar, eh?
4: Sí, ja portem molts anyets ja fent feineta, eh?
1: Perquè vas amb pop rock, d'allò, amb flamenc, no?
4: Sí, començàvem allà amb el tema aquell que deia mi camerino, que era el
1: com
4: tema...
1: Com deia mi camerino?
4: Buah! Com era? Empiezo a ser yo mismo cuando estoy contigo. Eres el camerino de Teneno.
3: Ja ni me'n recordo.
1: Ja te'n recordes. Però al final ha anat durant voltes i hasta que has aconseguit ara que no paren les discoteques de tocar la teva música, xaval.
4: Sí, no, per fi. Un somni que dius, tio, mai saps si arribarà o no arribarà i que arribi ja d'aquesta manera, tio, ja estic hipermega feliç.
1: Va, la xarxa, el programa La Caixa Tonta, que posin el Festuc, que tota Catalunya balli, no?, aquest ball de moda.
4: Exactament, Festuc per tothom, que si la posem a les discoteques, tio, la gent comença a saltar i a ballar, que increïble.
1: El Festuc o Festuc?
4: De com vulgui, cadascú que ho digui com vulgui. Eh?
1: Ah, sí, vale, que la balli com vulgui, no. Té uns passos, això, eh?
4: Sí, allà, té uns passos prohibits, no?, que tenim ja coreografiats, però que ball lliure, freestyle, que tothom se la gaudeixi com vulgui, i jo content.

0: La Caixa Tonta.
1: ¡Ay, qué calor!
2: Hola a todos, ¿qué tal? Soy Verónica Romero y quería mandar un beso enorme a toda la familia que seguís a La Caixa Tonta. Un besazo enorme y que viváis la vida con mucha alegría. Claro que sí, un besito.
3: Passarà pel programa Verónica Romero, exconcursant de la primera edició d'Operación Triunfo, que està triomfant també ara amb Agua pel Calor, amb King Africa. Un dels temes d'aquest estiu, sens dubte. Gràcies a tots els que heu fet possible el programa d'avui, gràcies a Ana Garcés, a Íñigo Tina, a l'Assumpta Vitoria, al Toni Rovira, al Marcos Amcà i a tot l'equip del Toni Rovira i tu. Agua pel Calor. Gràcies a tots els que ens feu confiança cada setmana, a totes les emissores que també ens teniu amb vosaltres i a la xarxa de comunicació local. Res més, que vagi molt bé la setmana i fins la setmana que ve, si tu vols. A reveure, adéu-siau.
0: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La residència Mavir Sant Cugat ha posat en marxa una nova edició dels seus casals intergeneracionals, una iniciativa que permet que infants d'entre 6 i 12 anys comparteixin durant una setmana activitats, àpats i estones de convivència amb les persones grans residents al centre. La proposta forma part d'un projecte que la companyia desenvolupa des de fa anys arreu de l'Estat i que té un doble objectiu: afavorir el contacte entre generacions i oferir una alternativa de conciliació a les famílies dels treballadors i dels residents. L'Ajuntament de Sant Cugat defensa la nova licitació de l'Aumet després de la denúncia del PP sobre presumptes incompliments en la gestió del servei i anuncia que encarregarà una auditoria externa per avaluar els dos primers anys d'execució del contracte. El govern municipal sosté un comunicat que el nou concurs respon exclusivament a criteris tècnics i de millora del servei i assegura que incorpora els aprenentatges obtinguts des del canvi de model de gestió que va passar de concessió administrativa a contracte de serveis. Mirasol celebrarà la festa grossa del barri aquest cap de setmana, concretament els dies 3, 4 i 5 de juliol. El pregó de la companyia de Xoc Teatre donarà el tret de sortida a un programa amb més d'una trentena d'activitats per a tots els públics. I els clients de l'Esclat de Sant Cugat, que durant els darrers dies hagin trobat a faltar alguns productes, els prestatges, ja estan coneixent el motiu. El grup Bonpreu ha informat aquest dimarts que les afectacions en el subministrament de determinats articles s'ha degut a una incidència tècnica relacionada amb l'actualització del sistema operatiu del seu magatzem logístic. Segons explica la companyia, el problema ha afectat temporalment el sistema de distribució que abasteix les botigues Bonpreu i Esclat, així com el servei de compra en línia, dificultant el ritme habitual de reposició d'alguns productes. I l'Ajuntament ha fet aquest dimarts al migdia un minut de silenci a les portes del consistori com a mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà, arran dels terratrèmols que han afectat el país i que han deixat milers de persones mortes i milers de ferides. Representants de tots els grups municipals, a més de treballadors i de persones a títol individual, han volgut mostrar el seu suport a les víctimes de la tragèdia. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat, a les nostres xarxes socials i a la ràdio, al 91.5 de la FM.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
2: Què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Benvinguts a aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio, un nou capítol que us presentem des de Ràdio Sant Cugat 91.5 FM i que presentem, com sempre, amb el nostre company Jordi Caselles. Què tal, Jordi? Com estàs?
3: Hola, Esteve. Què tal? Molt bé. Encantat, com sempre, ja saps. Anem sumant programes, La veritat és que ja en portem una pila i crec que l'altre dia això ho parlàvem, que no se'ns acaben les fonts d'inspiració ni d'informació.
2: Doncs no.
3: Que la Maroteca va creixent, continua creixent, i ara mateix no visualitzem el final, A més, això és com una roda, no? Sempre ho hem dit. La Maroteca parteix d'uns programes de ràdio, diguem, antics, del passat, però clar, el temps continua avançant. Per tant, sempre podem continuar parlant de coses que ja no estan en antena.
2: Van apareixent coses, també en algun programa, com vam fer en l'anterior, vam parlar de novetats, i de fet, permet-me, Jordi, fer un apunt sobre les novetats, també, perquè van succeint coses a una velocitat més ràpida que la que nosaltres enregistrem, i, com us dèiem, hi ha una distància de temps entre la nostra gravació del programa i l'emissió de cada un d'aquests programes, i, per tant, la realitat canvia. Per exemple, us vam dir en anteriors programes que Jofre Llombart era el sols director de RAC1, doncs ja no ho és, ara està en un càrrec molt destacat a la Generalitat, i la Jenny Lozano també, per exemple, que ens va enviar una nota de veu des de Washington quan era la corresponsal de Catalunya Ràdio Washington, ja no ho és, ara ja torna a estar a Barcelona, per tant les coses van canviant, però us ho diem perquè si ho heu escoltat i sabeu que això no és cert, doncs que sapigueu que és per aquest motiu.
3: I deixa'm dir, doncs, que a més Jofre Llombart recentment ha presentat un llibre, el seu primer llibre. Un llibre de contes que es diu Hi havia una vegada un cos.
2: Correcte, nascut durant el confinament.
3: Exactament, mira, com la Maroteca.
2: Exacte, exacte. Al final també el que diem, els moments complicats porten també coses noves. Bé, doncs, què et sembla començar parlant del que és una ràdio de galena? Jo no sé si tu has sentit alguna vegada això o no.
3: Ho he sentit, ho recordo que també el meu pare m'ho havia explicat. Segur que les explicacions que ara sentirem seran molt, molt adients per entendre-ho.
2: Bé, de fet, començàvem parlant d'això i després seguíem parlant d'altres coses. Ho dic en passat, tot i que no fa gaire temps. Es tracta d'una gravació que vaig fer un dia en una sobretaula amb el meu pare. Sempre pensava que ell ens podia explicar moltes coses de ràdio i, de fet, en aquests mesos que hem fet el programa, he pensat que si jo sóc tan de ràdio i he sigut tan oient de ràdio des de ben petit, ha sigut gràcies al meu pare, perquè jo el veia escoltant ràdio i bueno, allò que fan els nens, no? Imitant l'acte el que fan els pares, no? I vaig pensar, doncs, home, segur que ens pot explicar coses interessantíssimes, no solament del mitjà, sinó també del seu record com a oient radiofònic des de petit i de més cap aquí, no? Doncs anem a escoltar aquesta gravació editada. Sentireu molt soroll de fons, i això és perquè està fet, com us deia, amb una sobretaula en família, en una terrassa, aquest estiu del 2021. I, vaja, doncs, aquí tenim els records del meu pare, que a mi em fa molta gràcia d'escoltar, perquè ha sigut una forta inspiració per mi en el món de la ràdio.
1: La Maroteca de la Ràdio.
2: Explica'ns què és una ràdio de galena.
4: La ràdio de galena és un fil de coure enrotllat sobre si mateix a una quantitat determinada de voltes i als extrems de la qual s'hi posava el que era la galena, que era el que captava la freqüència. Després, en allà, si posava uns auriculars que anaven sense corrent ni sense res, perquè res funcionava en corrent, sinó que anaven pel magnetisme del propi auricular, que era un imant i una cosa metàl·lica que feia auricular. I allò senties les emissores properes.
2: Però llavors funcionava sempre, o sigui, no s'havia de carregar de cap manera.
4: No s'havia de carregar mai, funcionava sempre.
2: Però què funcionava, això? Amb una mitjana, una llarga, una curta?
4: Jo hi sentia Ràdio Terrassa.
2: O sigui, una mitjana.
4: Una mitjana. I a més, bueno, llavors tenia una antena que anava connectada a tot el cablejat aquest, una antena que si la podies agafar un fil primet de 10 o 12 metres ben estès, ja era suficient per captar i se sentia perfectament. Sense consum de llum, ni bateria, ni piles, ni res.
2: Però llavors la freqüència com la canviaves? O sigui, quin regulador tenia?
4: Hi havia al mig d'aquest en aquest circuit hi havia com si fos un dial que podies sintonitzar. Jo recordo que me la van regalar i que era de la casa Imerit, de Terrassa de la Fontvella, que allà em venien de parells de galena.
2: Quins records tens tu de ràdio? Que recordis de quan eres petit? Què és el que escoltaves tu? O el que sonava a casa?
4: Que se sentia Ràdio Barcelona.
5: Ràdio Barcelona. La ràdio.
4: I Ràdio Terrassa.
6: Ràdio Terrassa, la ràdio del Vallès.
2: Però algun programa en concret?
4: Hi havia programes com ara Matilde, Perico i Periquín.
7: Matilde, Perico i Periquín.
4: Llavors també hi havia un programa que era El Forro, no el recordo, El Taxi Key, El Cascabel. També se sentia la meva mare, l'Helena Francis.

0: I futbol, retransmissions de futbol?
1: Algunes se sentien, però que totes eren en castellà, al principi. Fins que no va arribar el Puyol, tot era en castellà. Que llavors, a més, clar, per saber el resultat del futbol, hi havia molt poca cosa. Hi havia una cosa que em deia el marcador simultàneo d'Ardo, que una cosa que els camps de futbol, com que no hi havia ràdios portàtils, no n'hi havia, per telèfon hi havia un marcador al camp de futbol i ja per telèfon hi havia una persona que anava sabent els resultats de tots els partits perquè jugaven tots a la mateixa hora. Tu estaves al camp i podies veure el resultat dels altres camps de futbol de la Lliga. Ah,
0: si tu vols dir que havia telefònica, informaven del resultat i ho indicava.
1: I ho posaven en un... I llavors hi havia, per si hi havia sigut de gol de penalti, hi havia un símbol. Si havien expulsat algú, hi havia un símbol. Sí, perquè la ràdio de transistors no hi havia.
0: No existien encara.
1: El primer transistor que recordo era sobre els anys 60 i era d'ona mitja, no hi havia FM. La FM no va arribar fins a mitjans dels 70.
0: Tu tenies una ràdio al cotxe que jo recordo que ja tenia freqüència modulada, no?
1: Sí, perquè era un aparell de ràdio italià i tenia freqüència modulada quan aquí encara no hi havia cap emissora.
0: Això estem parlant de mitjans dels 70, més o menys.
1: Mitjans dels 70. Llavors la vaig posar amb el 850.
0: Però emissores n'hi havia molt poques en aquells moments a la freqüència modulada.
1: Quan van començar a funcionar n'hi havia 4 o 5. Més a més eren les potents de la Nacional d'Espanya, emissores molt grosses.
0: I tu què escoltaves llavors? En aquesta època que ja, diguem, eres autònom, que ja no vivies amb els teus pares, què és el que acostumaves a escoltar de programes?
1: Escoltava un programa que emetien en Ràdio Joventut.
2: Ràdio Joventut.
3: La veu de Catalunya.
0: Quin programa era, te'n recordes?
1: Era un programa de comentaris polítics que feien a la nit a les 10. Després del dematí a vegades escoltava la feina, si ho permetia la feina, mentre estava treballant, a Luis de l'Olmo, protagonistes.

0: Això era Ràdio Nacional, llavors.
1: No, en aquell moment va canviar.
0: Ah, la COPE, ja devia ser la COPE.
1: Estava la COPE, és que van començar a canviar de mano les emissores. Van canviar molts de programes, no? El programa Protagonistes de Luis de Olmo va passar d'una freqüència a l'altra i al final va acabar amb una altra, amb els anys.
0: Onda Cero.
1: Va acabar Onda Cero, que era un dels programes de la matí que tenia més audiència.
0: La transició a una època també de molta moguda, no? De programes de molt comentari polític i de bastant en renou, no?
1: Sí, però eren una miqueta... O sigui, els programes de tipus polític que eren interessants eren els de la televisió, el Baldín, la Clave, i altres afins que hi havia. Per la ràdio era més... era diferent. L'enfocament era molt diferent. El que passa és que no hi havia la crítica que pot haver-hi ara, i el que ara es diu, no es deia. Era tot més matitzat.
0: Ah, però això als 80 ja va canviar. Jo sí que recordo, principis dels 80
1: va anar canviant.
0: Ja va ser diferent, això.
1: Però el que va ser la transició de finals dels 70 fins a principis dels 80, tot era molt matitzat. Perquè si volia estar informat a finals dels 70, abans de la transició, jo escoltava Ràdio París, que emetien a les 10 de la nit en espanyol, per una mitja. I allà tenies idea de moltes coses que si no, no tenies, perquè aquí moltes coses no s'informava.
0: Jo recordo principis dels 80, estar a casa a la nit, a les tantes, i tu escoltaves La Linterna.
1: La Linterna, sí, sí.

0: La Linterna, en aquells moments, quina política editorial tenia? Perquè m'estranya que tu ho escoltessis.
1: Era crítica i informava. O sigui, jo que llegia cada dia tots els diaris, veia els matisos. I aquest, La Linterna, és després que es va tornar...
0: Es va radicalitzar, diguem, sí. No? Més tard.
1: Inclús gent que presentava programes va desaparèixer. Jo me n'en recordo, el de l'Olmo, i tenia crítica de l'aristocràcia. Hi havia crítica, però una crítica normal. No com ara, que és tot el que digui el contrari està malament. No puc acceptar res. Abans això no era així. És ara que s'ha anat polaritzant.
0: Bé, potser, diguem, la crítica salvatge d'un bàndol i de l'altre a la ràdio es va traslladar una mica al món esportiu. Bé, ara està bastant de moda la sèrie aquesta que han fet a Movistar Plus, que es diu Los Reyes de la Noche. Agafen una mica la història del Butanito i del de la Morena.
2: Lo mejor antes de dormir se escucha en la radio por toda la cadena COPE, al filo de la medianoche. Super García. Información superior para escuchar antes de dormir.
1: Aquests es van dedicar a muntar l'espectacle. Des de la ràdio van muntar a veure qui infla el globo més i a veure si peta, no? I es va passar a l'atac personal, que això abans no era... No es veia, l'atac personal no es feia.
0: Que devia ser la primera vegada que va passar això, no? A Espanya.
1: Sí, sí, sí. Però és que el Butanito es va passar a 10 pobles i, bueno... I això, el curiós és que l'endemà la gent, al bar, mentre usaven, en lloc de parlar de política, que llavors n'hi havia molta formació geopolítica, parlaven del Butanito i companyia. Era allò que va aconseguir treure de l'ambient del carrer, de la gent, de les xerrades de la gent, va aconseguir treure la política, se la va carregar.
0: Doncs aquí teníem els records d'Albert Llop, el meu pare, i destacar també, Jordi, que quan es refereix a Butanito, el meu pare, volia dir José María García. Era un dels sobrenoms que popularment se li van posar, no? Quines èpoques, eh? Aquesta sintonia de Simple Minds, l'escoltes i se't posen els pèls de punta. Era una època de la ràdio espanyola, jo crec que brillant. També amb moltes obscuritats, ara ho comentarem.
3: Sí, i tant. Eren les 12 de la nit. Algú deia, algú ens està escoltant a les 12 de nit? I tant. O sigui, crec que era el programa que quasi més audiència tenia. Podia arribar a 1,5 milió d'oients en aquella època. A les 12 de nit sonava aquesta sintonia i començava José María García amb el seu timbre de veu tan característic, muy buenas noches, plenament imitat. I allà començava un programa esportiu on es recollia, bàsicament centrat en el futbol, però no només en aquest esport, però principalment sí, on es recollia com havia anat tota la jornada futbolística, però hi havia... anava molt més enllà, o sigui, no era un resum de la jornada, sinó que eren entrevistes, directius, però és que uns nivells de periodisme, et diria molt alt i molt penetrant, i deixa'm dir així, no? Perquè és que entraven a despatxos, entrevistaven gent que estava a casa seva. Era una autèntica bogeria, una autèntica bogeria.
0: Home, jo diria periodisme salvatge i ràdio, sí. En estat megapur. Això ho parlàvem amb l'Albert Pelebe, el sí. Toni Abad, uns quants programes enrere. Doncs jo crec que això també és la màxima exponent de la ràdio en estat pur, però també, doncs això, creuant algunes línies vermelles de tant en tant per aconseguir una entrevista, que és una cosa que avui dia ja no existeix. I, de fet, anem a parlar una mica sobre aquest tema en el programa d'avui, perquè crec que és interessant i no l'hem comentat fins ara. Anem a parlar ara d'un podcast, Jordi, que jo te l'he facilitat perquè sí. L'escoltessis, que també va una mica en la línia del que deia jo en aquesta entrevista al meu pare, de Los Reyes de la Noche, aquesta sèrie de Movistar Plus, que parla sobretot d'aquesta relació, d'aquesta rivalitat entre els programes de José María García i José Ramón de la Morena, que és l'altre exponent d'aquesta història, que era el presentador d'El Larguero a la cadena SER. Per cert, també comentar-vos que no us posem cap tall d'aquests programes perquè no tenim permisos de les emissores propietàries d'aquests sons, de la cadena SER, de la cadena COPE i de la Onda Cero també, en el cas de José María García. Amb ells no hi hem pogut parlar, no hi ha hagut manera de contactar-hi, però amb les altres dues emissores doncs, ens han refusat donar el permís per poder posar aquests talls. Per tant, com que són sobradament coneguts, aquests professionals, ens imaginarem les seves veus. Doncs això que dèiem. Han tornat a l'actualitat. Per què? Doncs perquè hi va haver una sèrie que es va estrenar l'any passat a Movistar Plus, Los Reyes de la Noche, on es feia una representació inventiva, però basada en una història real d'aquests dos professionals, eh, Jordi?
3: Sí, en efecte. La sèrie ja diu que no és una biopic, no és simplement relatar exactament el que va passar, però sí que, evidentment, està inspirada en aquests dos personatges. Com a breu resum, i sense fer spoilers, per si de cas, parlem de que s'explica la marxa de José María García de Cadena Ser, ell aterra a COPE, la Ser es queda orfa del que era el seu programa estrella, i li proposen a José Ramón de la Morena doncs, com substituir-lo. I clar, no és una substitució, s'acaba convertint en una autèntica rivalitat entre els dos. Tots dos començaven a les 12 de la nit, José Ramón de la Morena portava un aire fresc i més modern, i José María García continuava amb el seu rigor periodístic. Aleshores, referent al que tu deies del podcast, clar, allà queda reflexat la gran rivalitat entre els dos. Es perseguien per intentar aconseguir l'entrevista, qui tenia primer l'entrevista. El programa començava a les 12 de la nit. Deien una cosa molt clara, o el tenies a les 12 o ja no importava. Si eres el segon, ja no importava.
0: Per cert, aquest podcast sobre el que feia referència és Saludos Cordiales, que és un programa que ens ha encantat, a més per Radio Marca. Bé, a més, no sé si s'ha més a la grella Radio Marca, però almenys sí que hi és en format podcast a internet. I parla doncs una mica sobre el mateix, però en aquest cas sí, diguem, basat en casos 100% reals i posant talls reals, que allà sí que els podeu escoltar, tant a José María García com a José Ramón de la Morena, les sintonies dels seus programes també, que avui no la tenim aquí, però un altre dia us posarem la de El Larguero d'aquella època, la cançó del Ra, Ra, Ra, suposo que la coneixereu també. Sí. Doncs anem a escoltar un petit extracte de la presentació d'aquesta sèrie, d'aquest podcast anomenat Saludos Cordiales.
4: Yo que me acuerdo que lo de las 12 de la noche, las señales horarias en la redacción de Marca, algunas noches te daban pavor.
5: Las noches del zapping, como un partido de tenis, a ver qué dice García, a ver qué dice de la Morena.
6: Luchar, trabajar, competir por ganar, por ser el líder de la noche.
7: Se odian, o aparentemente se odian.
8: Hay una tensión competitiva, hay una tensión personal.
7: Que se insultan, que pelean.
8: Hay una tensión profesional.
7: Pero que se necesita.
9: Cuando García daba a la Morena, de la Morena al principio no le contestaba.
8: Y entonces la Morena soltó una patada en la radio.
10: Allí se cruzaron líneas rojas que no se debieron cruzar.
11: Una batalla interesante y curiosa de la que no se ha hablado mucho.
12: Era la regla del juego y con el tiempo te das cuenta que lo ha hecho todo el mundo.
13: Esto era la ley de la selva.
14: Y nosotros luchábamos como perros.
15: Me dieron un micrófono amarillo de la cadena SER casi casi para utilizarlo como un fusil contra quienes llevaban un micrófono azul de la cadena COPE.
16: Si un día ganaba la amarilla, el del azul tenía bronca. Y si un día ganaba el azul, el de la amarilla tenía bronca.
17: Era difícil y tú como reportero estabas en medio y tenías que un día ganar y otro perder, como es la vida.
18: Yo cuando acababa el partido, que te habías dejado el alma, yo me santiguaba porque digo, lo peor empieza ahora.
19: Lo de ahora son dibujos animados. Esto es Bob Esponja y lo otro era Terminator, ¿no?
18: Porque ese periodismo fue espectacular. No se va a dar nunca un periodismo como el que se dio en aquella época.
20: Al final, a mí me pusieron en el ejército amarillo. Y el ejército amarillo iba contra el ejército azul. Y venga, chavales, a ver quién mata a quién esta noche.
21: Vivíamos en un fútbol asalvajado. El que no lo haya vivido es difícil que lo comprenda.
2: Saludos Cordiales. Un reportaje de Radio Marca. Un podcast de Pablo Juan Arena.
22: Radio Marca.
2: La Maroteca de la Ràdio.
0: Gran treball de Radio Marca, un treball de documentació i, sobretot, de recerca dels professionals que van fer possibles aquests programes als anys 80 i 90. Vaja, una feina espectacular. De debò que els felicitem des d'aquí perquè ens sembla una molt bona feina. I, vaja, doncs és un punt de vista més realista sobre el que dèiem. Això no és Los Reyes de la Noche, això és la realitat, és tal i com va passar, no? Un treball de documentació, per tant, molt, molt interessant, que us recomanem des d'aquí, des de la Maroteca de la Ràdio. La nit, Jordi, sempre parlem de la nit, un dels millors moments de la ràdio, perquè no hi ha ingerències externes que et molestin ni per parlar per la ràdio, en el cas dels professionals, o els oients també via telefònica, participació a nivell d'internet, com passa avui dia, i els oients, que estan només per escoltar el programa de ràdio.
1: És així. La màgia de la ràdio de nit, vagis on vagis i escoltis el que escoltis del que s'ha fet en aquella franja horària, és plenament reconeixible. Ho veiem aquí amb el podcast que ara ens explicava, no? El podcast de Saludos Cordiales, que ens parlava d'aquests directes a les 12 de la nit, i ho hem sentit moltes vegades també, doncs, amb ràdios musicals, que, per exemple, ara em ve al cap la part de RAC 105 amb en Jaques, que la gent que trucava allà, doncs, és que estaves escoltant el programa, estaves esperant l'hora per començar a escoltar això, no? I això també passava amb el cas del Larguero o amb el cas del Super García, no?
0: Molt bé, doncs ja que parlem de ràdio nocturna, anem a escoltar un programa del qual, a més hem fet referència a una edició d'aquest programa, perquè hi vas estar tu, el programa de la nit dels ignorants, que vas viure dins de l'estudi de Catalunya Ràdio el dia 17 de maig de 1997. La data la tinc aquí, no perquè l'apuntessis tu a la cinta, sinó perquè la deia, crec, si no recordo malament, en antena la Sílvia. Recordem una mica com va anar aquesta pel·lícula, Jordi.
1: És així. Doncs mira, la pel·lícula va anar de la següent manera. Jo, la nit dels ignorants, la vaig començar a escoltar per la ràdio, quan la descobreixo, evidentment, és des de casa meva i a través, doncs de les ones hertzianes. I hi ha un dia que decideixo, perquè sé que això es fa en directe des de l'estudi 1 de Catalunya Ràdio, i l'estudi 1 de Catalunya Ràdio, a Diagonal 614, està a peu de carrer amb una finestra que dona allà, concretament fa cantonada amb el carrer Beethoven, i se m'ocorreix agafar el cotxe i presentar-me allà amb una ràdio de butxaca i uns auriculars i dir, ai, jo a mi em fa gràcia veure-la, jo la vull veure en directe, no? I res, i em planto allà davant i veig el programa. I bueno, se'ns saluda, no?, la Sílvia Tarragona, i també es veia una mica el control. I allà m'hi tiro, doncs, el primer dia que hi vaig, doncs, pràcticament tot el programa. Però el bo és que m'agrada i repeteixo. I clar, crec que això ho devia fer només els caps de setmana. Bueno, perdó, no, els caps de setmana no, vull dir els divendres, perquè el cap de setmana no s'emetia la nit dels ignorants, però sí en divendres. I aleshores, doncs, de tant anar cap per allà, hi ha un moment que la Sílvia Tarragona va sortir al carrer i em va saludar. I aleshores vam parlar una mica i vam dir, escolta, doncs, que si un dia vols venir... escolta, que pots venir. I aleshores em diu, truca un dia aquí per telèfon i digues qui ets i que jo t'he dit, doncs, que un dia tal, i ho quadrem. I total, que doncs, va haver-hi un dia que em vaig presentar a Catalunya Ràdio abans que comences el programa i vaig tenir la sort de la primera hora del programa, perquè no va ser tot sencer, diria que va ser la primera hora, poder estar, doncs, a la taula de l'estudi 1 de Catalunya Ràdio al costat de la Sílvia Tarragona, amb els auriculars posats i escoltant el programa. I aquest programa, doncs, el vaig enregistrar amb cinta des de casa. Crec que li vaig dir al meu pare que estés pendent d'enregistrar-lo, no? I així va anar la història. I conservo una fotografia, que no hi surto jo, perquè això del selfie en aquella època no es portava tant, però en aquesta fotografia hi surt, doncs, la Sílvia Tarragona, la Cefa Ballonrat, que era la productora del programa, i el Carles Cayuela, que era el tècnic de so.
0: Ens remuntem aquella nit, 17 de maig de 1997, amb aquesta gravació original feta a casa teva, d'aquest programa en el qual estaves tu a dins de l'estudi a Catalunya Ràdio, amb la Sílvia Tarragona, a la nit dels ignorants.
3: Una de la matinada i 9 minuts. Bona nit, com va això? Benvinguts, si ara mateix acabeu de sintonitzar amb Catalunya Ràdio. Ben trobats, si una vegada més, després de sentir tota la informació esportiva amb en Jordi Basté i el seu No ho diguis a ningú, heu decidit quedar-vos aquí amb nosaltres i fer-nos companyia fins a les 3 de la matinada. Avui és dissabte ja, 17 de maig de l'any 1997. La primavera la tenim als carrers, la primavera la sentim amb l'olor que tenen les nostres ciutats i les nostres poblacions, i sobretot el bon temps es nota perquè cada cop més persones es decideixen a venir a fer-nos companyia físicament aquí a la Diagonal de Barcelona, perquè, per exemple, tenim un grup d'oients de la nit dels ignorants que ens estan fent companyia, com d'altres des dels cotxes que també han vingut saludant-nos personalment. Per nosaltres és un honor compartir aquesta estona no només a través de la ràdio, sinó també físicament. Així doncs que moltíssimes gràcies. Gràcies que hem de fer extensives en aquest cas a tot l'equip que fa possible aquest programa. Ja sabeu qui són, oi? Cefa Vallonrat, Lluís Salines i Carles Cayuela. Preparats? Sí? Doncs comencem.
4: La nit dels ignorants, amb Sílvia Tarragona.
3: Comencem amb una trucada. I sobretot comencem recordant el número de telèfon, que és molt important, perquè si vosaltres no truqueu aquí, ni nit dels ignorants, ni nit dels savis, perquè l'espai el feu vosaltres. 201-7474-93, 201-7474. La primera trucada d'una senyora. Lolín, bona nit.
5: Bona nit.
3: Com anem?
5: Bé, gràcies. Soc de Castelldefels. Ja.
3: Molt bé, doncs benvinguda.
5: Mira, jo volia fer una pregunta. A veure si hi hagués algun de l'Ajuntament,
3: sí,
5: o dels Parcs i Jardins de Barcelona,
3: sí,
5: que ens sapigués dir si és normal que a la plaça Catalunya, que és un centre que si tothom quan dius on ens trobarem a la plaça Catalunya i els estrangers i tot, sigui normal que hi facin el que estan fent en aquells jardins que hi ha al costat dels dos sortidors. Que allà tothom s'hi estira, allà tothom hi menja, allà em sembla que estan fent l'amor. Si és una cosa normal que ho facin en un centre de la ciutat com és Barcelona.
3: Ja. És això el que tu vols saber?
5: Això, jo, a veure si hi ha alguna ignorància que em sapigués dir si és normal que es faci això allà, o perquè, no sé, en uns altres jardins de més de fora de Barcelona, si tu vols, cap a Pedralbes, o un lloc, o sigui, que queda més allunyat. Però al mig mateix d'una ciutat on s'hi reuneix tothom, on hi van els estrangers, on tot, que es vegi aquell merder tan gran que hi ha, és molt lleig.
3: Què vols dir, Lolín? Que tu et molesta el fet de que la gent s'estimi d'alguna manera o faci la plaça Catalunya?
5: Alto, a mi no em molesta que la gent s'estimi. El que sí no m'agrada, ho trobo molt lleig, que sigui al mig mateix d'una ciutat, com és Barcelona.
3: És a dir, que d'alguna manera, perdona, Lolín, tu el que voldries és que hi hagués algú que d'alguna manera vigilés que les persones que vivim en una ciutat, sigui Barcelona, sigui Lleida, sigui Girona o sigui qualsevol altra, que es comportin com algú creu que s'han de comportar.
5: Ja. Ara, si volen fer-ho, jo, mira, cadascú el que faci el que vulgui, però trobo que en uns jardins més apartats que no fos al mig mateix de la capital.
3: És a dir, que ho facin però que no es vegi.
5: Però que no es vegi.
3: Molt bé.
5: O si es vol veure, però ja et dic, més amunt, cap a Pedralbes o cap a... Hi ha molts més jardins.
3: Doncs, aleshores, Lolín, potser aquesta pregunta no l'hauríem de traslladar a l'Ajuntament de Barcelona ni tampoc a Parcs i Jardins, sinó que en aquest cas aquesta pregunta l'hauríem de traslladar a un suposat, una suposada conselleria del govern català o una suposada regidoria de l'Ajuntament de Barcelona on es vigilés la moral de la gent.
5: Ah, això mateix, ja. Sí.
3: Fa estona que no us dic ni l'hora que és, ni on sou, ni cap on us dirigiu. Bé, la tercera afirmació no la puc fer perquè no sé si m'esteu sentint mentre conduïu, mentre estudieu, mentre sopeu o mentre senzillament us divertiu. Sigui quina sigui la circumstància, recordeu que sou en directe, això sí, a Catalunya Ràdio, que aquest programa es diu La nit dels ignorants i que vosaltres sou de tot menys ignorants, això ja ho sabem tots. Però nosaltres sí que necessitem ser més savis. Per aquesta raó us demanem la vostra col·laboració a través del telèfon, el 201-7474-93 201-7474. Joan, bona nit.
6: Ah, Joan, sóc jo, eh?
3: Ah, sí.
6: Què anava a dir-li?
3: Venim.
6: Que, bueno, que anava a dir-te.
3: No, no, vaig parlar de vostè i de tu, com vulguis tu.
6: No, bueno, que més o menys sé que som més o menys la mateixa quinta.
3: Ah, sí?
6: Sí, però et refereixo, si tinc la veu una mica coixó, perquè estic constipat, estic al llit, no?
3: Sí.
6: Que moltes vegades tinc ganes de col·laborar més amb tu, però és que, noia, fins que no em poso a l'alba, fa 25 minuts que estic esperant a tu i el comptador corre, eh? Vull dir que tot s'allarga i...
3: Ja, és que saps què passa? Que el problema... No, jo no estic sol·licitada, sou vosaltres els que ho esteu. No, Joan, el problema és que hi ha molta gent que s'espera, afortunadament, per nosaltres. Ja. El que passa que entenc que de vegades pot ser pesat.
6: Primer trucar, la feina per agafar, però i per agafar, t'espera't.
3: Jo sé que vosaltres sou persones amb paciència i que, a més, sou molt gentils, així sí, doncs que us ho agraeixo
6: moltíssim. Si col·laboréssim tots, anar una mica més ràpid.
3: Ja.
6: El mateix que et diuen, t'ho diuen 5 vegades, en dues que es pot dir.
3: Ja.
6: Jo ja he començat perquè m'has animat. Parlant
3: ja,
6: de la teva vera.
3: Però mira, tu també m'estàs explicant coses que jo estic encantada que me les expliquis, oh, i no em fas la pregunta.
6: No ho d'aquí a tall i després que m'he esperat 25 minuts.
3: No.
6: Sembla que em toca parlar-te.
3: No, però Joan, igual que tu, que jo no et tallo ni tinc ganes que tallis...
6: No, sí, jo quan t'ho digui acabaré, si tots fessin com jo, quan acabi,
3: ja,
6: encara et digaré menys.
3: Doncs et posarem d'exemple. Digue'm, Joan, digue'm.
6: En primer lloc, jo també soc membre de l'edat d'aquest xivó que ha parlat i també estic d'acord amb la senyora de, que ha tocat aquesta fel des de la plaça de Catalunya.
7: Tu estàs d'acord amb l'Olim?
6: Perquè per més ignorí,
7: sí,
6: hi ha un lletrero que para prohibit trepitjar el césped.
7: Ja.
6: A sobre d'això, i que encara un tècnic com el Gamber no l'ha arrencat, que allà permaneix pels segles, que fa un grapat d'anys, eh? Allà a la vora on estava antigament el rellotge aquell d'herba,
7: sí, sí,
6: doncs a la dreta hi ha un lletrer que posa no trepitjar l'herba. I no és perquè es falli l'amor ni fotin el magreu, que ja cadascú que foten els lotes terribles, no, perquè això...
7: Què has dit? Que cadascú que què?
6: Que dic que no és perquè allà es fallin els magreus que foten els lotes cada un...
7: Que... Ho pots dir d'una altra manera que no sigui així?
6: Jo ja passo... Bueno, el que ha dit aquella de fer l'amor, no, mm, no ens pitant, no li va anar tant, però falta poc.
7: Ja, però és que l'expressió que ha fet ara, doncs, home...
6: No dic que encara no és per això.
7: Ah, no,
6: no m'espanto d'això.
7: Ah, no, molt bé.
6: No, estic dient que, a part d'això, que col·labora, però es menja sobre. Es trepitja a sobre. Si t'hi fixes, tot allò que hi ha césped, la herba està, que fa un fàstic. Hi ha un senyor que el pobre es distreu cada dia donant de menjar els pardals. Hi ha la banda del Corte Inglés, a vegades foten una a tocar música, els altres assentats. O sigui, no és perquè el que es faci sigui una cosa que espanti, però no vaig al meu punt de vista. Que no sé d'on me la imagina, perquè com diu ella, que és el centre de Barcelona. Tothom li ha de fer les fotografies amb els coloms i tal, i escolta, allà sobre hi ha a vegades que hi ha un merder de papers i de deixalles i d'aquí, colilles i paquets de tabacos buits.
7: I Joan, tot,

0: que la primavera m'ha vingut a, perdó, a la memòria.
1: Digues.
0: Que a mi no l'ha preguntat ningú. Vas caminant per allà i trobes pedres.
1: Per la vorera del riu.
0: Per la vorera del riu, sí. Uh-huh. Dintre de les flors i tot que ha crescut.
1: Sí, sí, tot, tot, fantàstic.
0: Doncs hi ha les pedres del riu, no?
1: Sí, sí.
0: Escolta, una té una forma més rodona, més grosses, altra una forma més rodona, més petita, vaig trobar una que de la mida de... com si fos la pilota de ping-pong.
1: Sí.
0: Una altra és planes. Era molt la pregunta meva era... si algú m'ho sap dir, com es pot fer aquesta, la mida d'aquestes pedres, qui les fa, com se fan, però escolta, hi ha de mil formes, de mil tipus...
1: Quin procés natural,
0: com, no? No sé, com es deuen poder fer?
1: Molt bé.
0: Unes són més rodones, altres més planes, unes que semblen una piloteta de més mida, però de pedra a pedra, no és allò que està fet per la mà de l'home, no, que venen a parar per allà. I dic, com s'ha pogut, com es pot fer això, si se sap el procés?
1: Molt bé, Joan.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. L'hemeroteca de la ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
4: Seguim aquí a la Maroteca de la Ràdio, Ràdio Sant Cugat. Déu-n'hi-do, Jordi, aquestes trucades no tenen pèrdua. Va ser una arrencada de programa una mica accidentada, em sembla.
5: I tant, i tant. Ara, tornant-les a escoltar, mare Déu. És que la primera dona que truca ja... La Sílvia ja amb un, hi ha un moment que sembla que es posi un palen a la defensiva, una miqueta només, però ella, com a excel·lent professional, doncs, ho condueix molt bé. Però, clar, és que aquesta trucada, ja la segona, ja ho remata. Ja ho remata. Tornen amb el tema de la plaça Catalunya i del mal comportament de certs joves sobre la gespa, i déu-n'hi-do. Però, clar, que a més, tot això culmina amb una pregunta sensacional, que és que per què a la llera del riu hi ha pedres que unes són més rodones, altres menys rodones, unes són petites, unes són grosses, no? Que no està, això no s'ha fet amb la mà de l'home, i com és que, doncs, que s'ha fet? No? Bueno, escolta, és una pregunta legítima, però que déu-n'hi-do.
4: Espectacular, espectacular. Realment és d'aquells moments que dius no sé si m'he de fondre en aquests moments i aparèixer en una altra dimensió per no haver d'atendre aquestes trucades, que, vaja, el que dius tu, és lícit que cadascú pregunti el que vulgui i s'expressi com vulgui, però, clar, el sentit comú de vegades et porta a pensar, doncs, que no és del tot normal, no? Per cert, anem a recuperar un jingle de Catalunya Ràdio de les nits d'aquella època, de finals dels anys 90.

0: Jo el que he fet, Jordi, és trossejar una mica la cinta que em vas passar amb aquesta gravació del 17 de maig de 1997 de la Nit dels Ignorants de Catalunya Ràdio i separar-la en diferents moments. Primer hem escoltat la introducció amb aquestes dues trucades estrella de la nit, podríem dir, i ara anem a escoltar un apartat del programa que ens recordava una mica el passat musical de Sílvia Tarragona, i és que al principi de la segona hora sempre presentava una cançó. Una mica, doncs, per anar ambientant la nit després de la primera tanda de trucades. Anem a escoltar aquesta emissió del 17 de maig de 1997 de la Nit dels Ignorants.
1: 2:07 PM. La veritat és que no descobrim res de nou, eh? Què va. Sabíem que triomfaria. I sabíem que, a més, ens agradaria. El millor guionista del món, William Shakespeare. El millor director i a la vegada el millor protagonista. Un home que ha estat durant molts anys la personificació dels protagonistes del geni de Stratford-upon Avon, no només a Londres, no només a Anglaterra, sinó també a tot el món. Ex-espòs, marit d'una gran, gran actriu britànica. Ell, a més, perquè ens hem d'enganyar, és guapíssim. Però, a part de tot això, té un talent innat per fer gairebé sempre bones pel·lícules. Estem parlant de Kenneth Branagh, que ha presentat al Festival de Cannes Hamlet, una pel·lícula llarguíssima que dura 4 hores, però que us recomano des d'aquí perquè val molt i molt la pena, i que avui precisament s'ha estrenat al nostre país. La banda sonora, excel·lent. Però a mi aquesta cançó

0: té la seva història. Aquesta peça la vaig escoltar per primera vegada gràcies al bon amic Àlex Gorina, la nit que vam estar retransmetint d'alguna manera la cerimònia dels Oscars. No sé si aquella nit també ens feia companyia. Bé, sigui com sigui, la vaig escoltar per primera vegada allà i vaig decidir que quan la tingués a les mans el primer que faria seria compartir-la amb vosaltres. El tema es diu In Peace i la canta Plácido Domingo. Ah, per cert, sou a la nit dels ignorants i continuem esperant aquí les vostres trucades al 201-7474-93-201-7474. Us pot agradar o no, però és molt i molt especial.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
2: Doncs aquí teníem a la Sílvia amb la seva fantàstica veu, aquesta suggerència marca de la casa. Fantàstic, eh? Tornar-la a escoltar presentant música.
3: Sí, és una autèntica delícia. Ja l'havíem sentit prèviament a RAC 105 i després doncs, aquí a la nit dels ignorants amb aquesta presentació. Una veu, que ho hem dit moltes vegades, no? Una veu superdolça. A més, clar, és que tot acompanya. Fixa't que quan diu l'indicatiu horari, es diu 2:00 a.m. i 7 min. Clar, quan estàs fent un programa a aquestes hores, jo crec que tot ha d'acompanyar. Clar, no pots estar fent un programa, que potser sí, no? Però no pots estar fent un programa de heavy metal i cridant aquestes hores, no? Potser sí que el podries fer de música dance, que n'hi ha hagut.
2: Ja n'hem fet nosaltres, també.
3: I que sí, n'hem fet, hi ha hagut de programes que a partir de les 12 o a la 1 de la matinada, i recordo un programa de Catalunya Ràdio que es deia Intronit, que era un programa de música dance que començava quan acabava el Basté. Un dia en parlarem, d'aquest programa.
2: No tens cap gravació per això, perquè jo no l'he escoltat.
3: No tinc cap gravació, però sé on podem aconseguir una mica d'àudio.
2: Ah, molt bé. Per cert, ara m'has fet venir al cap que jo tinc un programa que vaig fer jo a Ràdio Sant Cugat, que era el despertador de l'estiu, que feia de 7 a 8 del matí, i és l'únic programa del qual no tinc cap gravació. Per tant, fem una crida a l'audiència i als companys de Ràdio Sant Cugat, excompanys, excol·laboradors, sobretot, perquè si algú té alguna gravació, doncs estaria bé poder disposar d'ella, perquè jo me'n recordo perfectament de la situació, i tu te'n recordaràs, perquè va ser l'estiu que ens vam conèixer, Jordi, un sí. Estiu que anàvem de festa major en festa major, era l'època doncs, que, vaja, jo era el gran de la colla i és el que tenia el carnet de cotxe i cotxe, i us portava amunt i avall a tots, anar fent de vegades viatges fins i tot, perquè érem més de 5 cada vegada, i vaja, doncs, passava que a la 1:15 màxim, jo me n'anava cap al llit, perquè l'endemà, abans de les 6 del matí, m'havia de llevar, agafar el cotxe, anar a Sant Cugat, obrir la ràdio, i fer el programa despertador amb tot el que això suposava. Però vaja, en parlem un altre dia dels programes despertador també, que déu-n'hi-do.
3: Exactament, sí, sí. Per cert, no eres l'únic gran de la colla. Eres...
2: Exacte. Érem els dos, perquè érem recordem que som nascuts tu i jo el mateix dia.
3: Exactament.
2: Molt bé, seguim amb més moments de la nit dels ignorants amb la Sílvia Tarragona, amb aquesta gravació teva del 17 de maig de 1997. Ara diguem els moments divertits del programa amb la Sílvia.
0: Paula, bona nit.
4: Bona nit, stop. De Barcelona. Stop. Només vull preguntar si m'han contestat a la cançó que vaig demanar ahir d'aquella propaganda que surten els gossos, que és d'un cotxe i té una música maca. Bona nit, que passeu molt bé. Bona nit, stop.
0: Doncs ningú t'ho ha dit, canvi i tallo. Eh?
4: Vale, tallat. Bona nit, stop.
0: Bona nit. Quin bon humor que té la Paula. Caram, aquesta és la nit dels sabadellencs, eh?
5: Sabelluts, escolta.
0: Escolta'm, per cert, encara no ens han dit allò de la diferència entre Terrassa mala raça i Sabadell mala pell, eh? O la diferència o per què es diu
5: no,
0: això?
5: Sí.
0: A veure si hi ha algun oient de Sabadell que ens ho comenti. Antoni, bona nit.
6: Bona nit.
0: Hola.
6: Des de Sabadell també.
0: Des de Sabadell?
6: Sí, senyor.
0: Que bé, quina il·lusió. Pots encendre el llum, sisplau, que no hi veig. És que no hi veig, Joan. Pots encendre el llum, sisplau.
6: Tranquil.
0: Gràcies, molt amable. A veure si trobo els papers i el bolígraf. Ernest, bona nit.
7: Bona nit.
0: Com estem?
7: Bé.
0: Bé?
7: Sí, sí.
0: Doncs mira, ara mateix he llançat un petó pel vidre a un oient que m'ha posat la cara molt gentilment i, esclar, si m'ho demanen d'aquesta manera, doncs he de llançar petons, no?
7: Ho sento pel rotllo, eh?
0: No, per què? Al contrari.
7: Home, perquè és una mica repel·lent, però bueno...
0: No, repel·lent, no. Escolta'm, ja sabeu, aquí... Mira, que no ho veiem, per això. A veure, quan vosaltres sou en antena, és a dir, quan jo dic Joan, bona nit, Toni, bona nit, Laura, bona nit, Eduard, bona nit, en aquells moments vosaltres feu ràdio, vosaltres parleu, vosaltres comuniqueu i vosaltres feu possible aquest programa.
7: Yeah,
0: i per fer-lo possible cal que us expliqueu i que digueu el que creieu que he de dir. Heu de dir. Així doncs, que de ratllo, res. I de què has dit? Repel·lent o quina paraula has dit?
7: Sí, bueno, repel·lent.
0: Doncs de repel·lent tampoc. Va. Perquè aquí que li repel·lent quan era petita deien allò del repel·lent nen Vicente, Vicent, eh? Te'n recordes d'això? Així doncs que tu tranquil, que de repel·lent res.
8: Me sent?
0: I tant. I quan ve en Mac Fèlix? Ara.
9: No tinc la gent d'aquí ara, no, però suposo que pels vols del 15 del mes que ve.
0: 3:15 de la matinada. Toni, bona nit. Toni.
10: Hola, bona nit.
0: Hola, com estàs?
10: Bé, eh?
0: I nosaltres també.
1: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat. Remember.

0: Recordant avui de nou la nit dels ignorants, un dels nostres programes de capçalera, Catalunya Ràdio, un programa que va començar als anys 80 amb Carles Cuní, que ha seguit tenint altres presentadors, entre els quals la Sílvia Tarragona. Per cert, un dia farem un recull de les veus que han conduït aquest programa.
1: Doncs sí. Sí, perquè han sigut diverses. Jo la vaig diguem, estrenar amb el Carles. Després vaig ser testimoni del relleu amb la Sílvia Tarragona. El canvi va ser destacable. No en direm ni millor ni pitjor, simplement va ser destacable perquè era un canvi de registre que era força notori. I després els successius que hi han hagut. Doncs un dia el repassem, com bé dius.
0: Molt bé, ja que estem parlant de ràdio de nit i en directe, anem a escoltar una gravació nostra, Jordi, teva i meva, del Black Night, del nostre programa de música jazz, R&B i hip-hop, que va començar a sonar a l'antena de Ràdio Sant Cugat l'any 2001. Anem concretament a l'emissió del dia 22 de juliol de l'any 2002, en la qual va passar una cosa en antena que acostuma a passar. Són aquelles coses del directe. O acostumava a passar, vaja, això ara ja no passa tant.
2: Seguim, Esteve, amb més històries.
3: En aquest cas anem cap al jazz de la mà de George Benson. Recobren un dels seus treballs més mítics. El disc Reason, el disc més venut fins a la data de la història del jazz. A la seva edició remasteritzada, tot i que el que farem serà treure el compacte i tornar-lo a posar, Jordi, sí, perquè sí. Sembla que...
2: Encara que sigui, els efectes aquests que utilitza Cypress són gravats en el disc, però aquest efecte em sembla que...
3: En aquest cas ha estat un problema de reproducció, sí. Que aquí hi ha un compacte que de vegades doncs, vol jugar males passades, sí. I en aquest cas ha passat això.
2: De totes maneres, amb la música Cypress queda plenament dissimulat, perquè ells ho fan expressament, això.
3: Sí, no? Sembla que encara seguís sonant el tema, no?
2: Ara sí.
3: Aquí ho tenim, ara sí que sona tal com ha de sonar. L'edició remasteritzada en el seu 25è aniversari, que publicava l'any 2001 George Benson, del treball Bridging, com dèiem, el disc més venut de la història del jazz, amb temes com aquest, 6-4.
0: Clar, val a dir, Jordi, que nosaltres som, jo diria, una mica puristes, perquè no s'acabava de sentir del tot bé el compacte. Feia com un crec un soroll al principi.
1: Sí.
0: I clar, vaig pensar, home, aquesta meravella de la música ja, saber-la escoltar amb una durada de 5 o 6 minuts tota l'estona amb aquest soroll, malament, doncs treu el compacte. I em fa gràcia la gravació també, que se sent de fons l'aire condicionat, aquell tan gran que teníem al passadís al costat dels estudis. I també se sent el compacte, com s'obre i es tanca.
1: Com fent aquesta... la safata d'entrada.
0: Sí, fent-la en directe, doncs, aquest arreglo, aquest apanyo, perquè sonés bé la cosa.
1: Sí, és el que tenia la ràdio, diguem-ne, analògica, no? O analògica barra digital, no? El CD era un format digital, però que s'havia d'introduir d'una manera analògica, no? O mecànica, diguem-ho d'aquesta manera. I, a més, el que tu dius del purista. Bueno, de fet, a tots els que ens agrada aquest mitjà i que ens agrada molt la música i que, en general, ens agrada el so, doncs desenvolupem aquesta sensibilitat acústica que fa que puguem detectar mínimes distorsions que potser a orelles d'una altra persona doncs, poden passar desapercebudes, però que nosaltres les detectem de seguida. No? I aquest sorollet de fregit doncs, recordava la música que posem també en el Black Night, no? De rap hip-hop, com el cas, per exemple, de Cypress Hill, que és aquest so del disc que té també el seu encant, aquesta el so de l'agulla, fregant el vinil, no? I fa aquest so de fregit i li genera com una espècie de banda sonora de fons, no? Per sobre de la música.
0: Val a dir que si l'ordinador et falla, et queda sense res actualment. És a dir,
1: això també és veritat.
0: Et pot jugar moltes males passades.
1: Sí, tot el programa, diguem, depèn d'una sola màquina, doncs una màquina que falli pot passar.
0: Bé, això no era exactament una pífia, però sí que us recordem, perquè em sembla que ja n'hem parlat. Anirem oferint-vos alguns capítols de pífies al llarg d'aquest programa. Pífies tant nostres com d'altres, com de les emissores en les quals jo vaig col·laborar, com també d'emissores professionals, perquè n'hi ha per riure i una bona estona. I em vaig escoltar algunes de noves que no havia escoltat i puc assegurar que hi ha unes coses bestials.
1: Segur.
0: Parlant una mica d'aquest humor, anem a escoltar un terme que vaig escoltar amb una falca, a més, aquí a Ràdio Sant Cugat, en un d'aquests Black Nights nostres, que em va fer molta gràcia com es deia una paraula. Escolta.
4: Pixes i entrepans.
0: Pixes.
1: Pixes. No és la primera vegada que sento dir pizza d'aquesta manera.
0: Bé, també pots dir taxis, no? Vaig a buscar un taxis.
1: Pots dir taxis.
0: Me'n vaig al Bart.
1: Però al Bart. Sí, però el de pizza, és que no ho entenc d'on surt la C. Perquè és una pic, o sigui, és P-I-C-S-A. I no és la primera vegada que ho sento. I em fa certa ràbia. Sí.
0: Bé, ja que parlem de falques, què et sembla escoltar falques d'aquella època, concretament de l'any 2002, amb la veu de la desapareguda i estimada Pilar Gefaell? Anem a escoltar una falca de, vaja, un anunciant que en aquella època doncs estava molt present a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Bruqui.
4: Bruqui és centre especialitzat en fusta tractada per al jardí. Tot el que necessiti ho trobarà a Bruqui. Vingui a Bruqui, una extensa exposició de mobiliari de jardí. Tanques, pèrgoles, refugis, tarimes, sillons, jardineres, casetes, taules, amb la qualitat de les millors marques i dissenys més actuals. Bruqui, carretera de Sant Cugat a Rubí, rotonda centre comercial.
0: I bé, si hem d'anar comprant, necessitarem diners. Per tant, podríem anar a la Caixa a buscar diners.
5: Si vostè necessita un pis de lloguer a Barcelona, la Caixa en sorteja 30 al mes de juny.
6: Es pot informar fins al 31 de maig a qualsevol oficina de la Caixa de Pensions. La Caixa.
0: La Caixa, una entitat que ja no existeix. Això és una falca de l'any 1981. Per tant, en aquella època sí que encara es podia parlar de la Caixa i no de CaixaBank, que és l'entitat que hi ha avui dia. Seguim de compres. Anem ara a Galerías Preciados, 1982.
7: Para la cocina de su hogar.
8: En Galerías Preciados, artículos exclusivos de importación. Fondís suizas, sartenes inoxidables alemanas e italianas de aluminio antiadherente.
7: Y todo para hacer de su cocina un lugar útil y muy agradable.
8: Y con muchas facilidades.
7: Viva el hogar en Galerías Preciados.
0: Galerías. Una botiga, una cadena que tampoc existeix. Jordi, no sé si te'n recordes.
1: Sí, me'n recordo. Fins i tot diria que estava en el portal de l'Àngel de Barcelona.
0: Sí.
1: I correcte. Que després va ser comprada per en Corte Inglés.
0: Correcte, correcte, exacte, exacte.
1: És així.
0: Molt bé, i ja que parlem de falques, parlem també d'algun jingle de casa nostra, en la versió doncs, dels anys finals dels 90, aproximadament, de la mà d'Àlex Blázquez.
9: Ràdio Sant Cugat, 91.5.

0: La Maroteca de la Ràdio. Radio, my radio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
1: Doncs anem esgotant els últims minuts del programa d'avui. Ja no ens queda molt per arribar a la nostra hora de programa que tenim cada setmana amb vosaltres. I Jordi, abans de marxar, volíem recordar la nostra direcció d'e-mail per si hi ha qualsevol persona que ens vulgui dirigir el que sigui, un comentari o una gravació de ràdio, això seria fantàstica, una gravació antiga. Doncs aquesta és la nostra adreça.
2: hemeroteca@radiosantcugat.com. Us la recordo, eh? hemeroteca@radiosantcugat.com. Com bé diu l'Esteve, aquí ens podeu adreçar tot el que tingueu, i si són gravacions, fantàstic.
1: Però bé, no marxem del tot encara, perquè encara tenim algun document que volem compartir amb vosaltres. Ara anem a escoltar un document que ens comparteixen els amics de Ràdio Terrassa i Ràdio Club 25, i anem concretament al 1992. Aquell estiu, ja ho sabeu, hi va haver els Jocs de Barcelona i Terrassa era seu olímpica. I anem a escoltar, doncs, una de les retransmissions, una de les cobertures que es feia dels actes dels Jocs Olímpics a Terrassa.

de Ràdio Terrassa. Ser el Vallès. Terrassa Olímpica.

0: presenta Ángel Cárdenas.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tarrasa Olímpica cuando son las 8 de la tarde y 31 minutos. Desde ahora y hasta las 9 aproximadamente de la noche, con toda la información deportiva a nivel local y comarcal. Con Antonio Viedo en el control de sonido. En la redacción deportiva, Paco Plaza, Óscar Armengol, Javier Cadalso, Fanny Sayés y quien les habla aquí frente al micrófono, Ángel Cárdenas.
2: Tarrasa, subseu olímpica d'hoquei. Autoramos dona suport a aquest esdeveniment esportiu.
1: Faltan solo 69 días para los Juegos Olímpicos de Barcelona 92.
3: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
4: Radio Terrassa, la ràdio del Vallès.
5: Radio Terrassa amb la festa de Sant Jordi. Avui, dia 23, programació especial per fer arribar a tota la ciutat i comarca el ressò d'una festa. Sant Jordi, una rosa, un llibre i la ràdio.
6: Doncs aquí teníem aquests documents històrics cedits pels amics de Ràdio Terrassa i Ràdio Club 25. Fantàstic escoltar aquests documents de les nostres emissores estimades que ja no existeixen. I Jordi, abans d'acabar i acomiadar-nos definitivament, deixa'm tornar a posar aquesta sintonia, perquè val molt la pena recordar aquells moments amb els quals hem començat el programa d'avui.
7: Lo mejor antes de dormir se escucha en la radio por toda la cadena COPE, al filo de la medianoche. Super García. Información superior para escuchar antes de dormir.
6: Amb aquest record de la ràdio que es feia a les matinades a la ràdio espanyola, a COPE, a SER, ens acomiadem i parlarem un altre dia també de la diferència que hi ha actualment dels programes de nit d'esports, perquè la cosa ha canviat i força.
8: Doncs permetem acomiadar-me com ho feia José María García en aquesta sèrie de Movistar, que deia muy buenas noches a casi todos.
6: Molt bé, que vagi bé, Jordi. Fins que aviat.
3: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La residència Mavir Sant Cugat ha posat en marxa una nova edició dels seus casals intergeneracionals, una iniciativa que permet que infants d'entre 6 i 12 anys comparteixin durant una setmana activitats, àpats i estones de convivència amb les persones grans residents al centre. La proposta forma part d'un projecte que la companyia desenvolupa des de fa anys arreu de l'Estat i que té un doble objectiu: afavorir el contacte entre generacions i oferir una alternativa de conciliació a les famílies dels treballadors i dels residents. L'Ajuntament de Sant Cugat defensa la nova licitació de l'Aumet després de la denúncia del PP sobre presumptes incompliments en la gestió del servei i anuncia que encarregarà una auditoria externa per avaluar els dos primers anys d'execució del contracte. El govern municipal sosté un comunicat que el nou concurs respon exclusivament a criteris tècnics i de millora del servei i assegura que incorpora els aprenentatges obtinguts des del canvi de model de gestió que va passar de concessió administrativa a contracte de serveis. Mirasol celebrarà la festa grossa del barri aquest cap de setmana, concretament els dies 3, 4 i 5 de juliol. El pregó de la companyia de Xoc Teatre donarà el tret de sortida a un programa amb més d'una trentena d'activitats per a tots els públics. I els clients de l'Esclat de Sant Cugat, que durant els darrers dies hagin trobat a faltar alguns productes, els prestatges, ja estan coneixent el motiu. El grup Bonpreu ha informat aquest dimarts que les afectacions en el subministrament de determinats articles s'ha degut a una incidència tècnica relacionada amb l'actualització del sistema operatiu del seu magatzem logístic. Segons explica la companyia, el problema ha afectat temporalment el sistema de distribució que abasteix les botigues Bonpreu i Esclat, així com el servei de compra en línia, dificultant el ritme habitual de reposició d'alguns productes. I l'Ajuntament ha fet aquest dimarts al migdia un minut de silenci a les portes del consistori com a mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà, arran dels terratrèmols que han afectat el país i que han deixat milers de persones mortes i milers de ferides. Representants de tots els grups municipals, a més de treballadors i de persones a títol individual, han volgut mostrar el seu suport a les víctimes de la tragèdia. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat, a les nostres xarxes socials i a la ràdio, al 91.5 de la FM.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Vins i teca amb Dominic Hipcoat. L'art de degustar, el plaer de compartir.
1: Hola de nou, benvinguts a Vinziteca. Avui tenim a la Judit Calix.
2: Exacte.
1: És que no sé si era
2: bon
1: Calix
2: dia.
1: O Calix. Calix.
2: Calix.
1: Calix.
2: Calix. Calix. És com a l'Astèrix i a l'Obèlix. Doncs,
1: però igual. Amb Judit.
2: Exacte.
1: Benvinguda, Judit. Gràcies per venir. I tenim a la Eva Vicenç, que ens fa molta il·lusió que siguis aquí, Eva.
3: Gràcies, igualment.
2: Sí, a mi també un plaer compartir taula amb tu i l'Eva.
1: Sí, sí, sí, que ja us coneixeu i bueno, ja molta cosa en comú tenim, crec jo. Començarem parlant amb tu, Judit. Bueno, ets la directora de la revista Cuina, entre moltes altres coses. Tens una trajectòria d'uns 20 anys, més o menys, amb el món editorial. I ara, fa quant que estàs a la revista Cuina?
2: A veure, jo t'explico. Jo vaig ser la primera directora del Cuina, llavors descobrir Cuina. Enguany Cuina fa 25 anys, estem en ple any de celebracions, i jo sempre dic que vaig tenir la sort de conèixer dos cuines molt diferents. El primer va néixer com un fillet de la revista Descobrir Catalunya, i fins i tot vam fer un qualitatiu, doncs, que va sortir amb el Descobrir Catalunya, uns números que eren més curtets, una mica perquè llavors, avui ens pensem que tots els diaris tenen seccions de gastronomia, que els cuiners són molt coneguts, però fa 25 anys no era així. I llavors vam fer aquest test, i la veritat és que la revista va tenir molt bona acollida. L'editorial, llavors, l'empresa va ser molt valenta, perquè treure una revista, doncs, més de nínxol, no tan generalista, doncs, i en català, doncs era tot un repte, però ens n'hem sortit. I llavors ara estic com en una segona etapa, doncs, que és el que et deia, és una revista totalment diferent del que eren uns inicis, que clar, al principi era només per un públic lector, doncs, de paper, i ara som molt més.
1: Sí, sí, de fet, Judit, t'he de dir una cosa que m'ha fet molta il·lusió, perquè jo sóc subscriptora a la revista.
2: Sí.
1: Llavors, he vist...
2: Ai, mira!
1: Quan m'ha arribat el dels 25 anys, dic, ostres, i he començat a mirar i he vist la teva foto amb aquesta, que era el primer número, no?
2: Sí.
1: I dic, quina il·lusió. I jo no sabia que tu eres l'editora al principi.
2: Ves, que gairebé no se'm reconeix, perquè semblo una nena que sigui estudiant de pràctiques...
1: Sí, sí. Bueno, clar, són 25 anys.
2: A la revista, clar, són 25 anys.
1: Wow.
2: De fet, avui ens hem trobat amb el Toni Massanès, que també és un... ja col·laborava en el primer número, i ell ahir va escriure una nota al LinkedIn que deia tenim una edat, certament tenim una edat, perquè quan dius que bueno, jo dirigia i ell va col·laborar ja en la primera revista, doncs és que han passat moltes coses, però a mi em fa molta gràcia perquè és una revista que els continguts t'ho podries llegir ara i és molt interessant.
1: Sí.
2: O sigui, dius, llegeixo l'entrevista en el primer número. Hi havia un reportatge central dedicat a la xocolata, però hi havia una entrevista al Santi Santamaría, per exemple. És supervigent i superinteressant el que explicava. I com a recordatori, mira, precisament en aquest número no, però en el següent, en el juliol-agost, fem una mica de selecció de continguts passats, doncs una mica perquè no tothom té, com tu, el número 1,
1: sí.
2: I llavors destaquem, doncs, alguns reportatges així que nosaltres considerem, doncs, emblemàtics o seccions que... Per exemple, aquí havíem tingut una secció en el número 1, que era aquesta dels sabors de món, que convidàvem cada mes, doncs, a un escriptor. Doncs en aquest, per exemple, el va escriure el Josep Maria Espinàs, però en tenim del Manuel Vázquez Montalbán, del Narcís Comadira, també d'un munt de periodistes doncs, de renom. Clar. I clar, són escrits que bueno, és una edició, conserva perquè és de col·leccionista.
1: Sí, sí. No, no, és un...
2: Pensa que no tenim ni arxius digitals. No, és que jo en tinc una, a la revista en conservem una altra, però no hi ha l'arxiu digital. Hi ha alguns números que s'han perdut, i aquest és un d'ells. Sí, sí. Ho hem hagut de digitalitzar de nou.
1: Sí, crec que va ser el Fòrum Gastronòmic de Girona, crec que me'l van donar, crec, no me'n recordo molt bé, o potser de Vic, seria la segona
2: potser,
1: edició
2: sí.
1: de Vic.
2: Jo crec que podria ser de Vic, perquè sí, ja vam fer una exposició amb fotografies de l'Enrique Marco, que també ha col·laborat des del primer número, i que ha fotografiat a tots els chefs del país, i allà vam fer una exposició. Mm-hmm. Segurament devia ser...
1: Clar, és com un legat, és com una enciclopèdia que amb els anys s'ha anat...
2: Sí, sí, a mi és allò que et dius, hi ha feines que t'han marcat la vida, doncs el cuina a mi m'ha marcat, no? Tant al començament, que ho vaig patir molt, perquè era... Bueno, devia tenir uns 27 o 28 anys, però potser era molt jove per la responsabilitat, i ho gaudeixo més ara que no llavors. Clar, llavors clar. Patia més que m'ho passava
1: clar,
2: bé.
1: Clar, imagino que estàs més...
2: Sí. Bueno, sí, sí. L'edat et dona...
3: Sí, sí. Ciència, no? També. Ets més conscient també de què estàs tenint entre mans.
1: Sí, sí, sí, sí. I com és el dia a dia en una revista de cuina?
2: Mira, avui dia, per això us explicava que és molt diferent al que era abans, que al final dirigíem uns continguts, que eren uns textos i unes fotografies i uns col·laboradors, i ara que tenim l'edició digital, tenim xarxes, que seria un altre canal, no? Que xarxes inclou sobretot per nosaltres són importants l'Instagram, tenim, em sembla, 55.000 seguidors, som com un petit influencer, no som com la Laura Escanes, però tenim molts seguidors. I després també newsletter, ens funciona molt bé la nostra newsletter, perquè al final és l'actualitat de la cuina catalana o del panorama culinari actual. I a més de tot això, doncs, estem molt involucrats en altres projectes tan audiovisuals, perquè nosaltres formem part del grup Abacus, de la cooperativa Abacus, i nosaltres estem al departament d'Abacus Media, però també col·laborem, fem col·laboracions interdepartamentals doncs, amb Abacus Idea, que fan audiovisuals, fan documentals, fem esdeveniments, fem una mica de tot. Llavors, no és... O sigui, ara em dedico doncs, a la revista, doncs em dec dedicar doncs, bueno, doncs, la meitat del meu temps a la revista i la meitat del meu temps doncs, a altres projectes doncs, dins el marc de la marca Cuina, que és una marca reconeguda, molt reconeguda al país. I bueno, tenim la sort d'això. Moltes vegades això, sí, la marca molt coneguda del país, però ens diuen molt cuines, com el programa de TV3, que a vegades... Sí, però jo no ho corregeixo. Jo dic, et situen. A vegades ells també els hi diuen, a mi em diuen, no, a mi em diuen cuina, doncs a nosaltres cuines, o descobrir cuines, també ens ho diuen, o sigui, totes les variants.
1: Sí, sí.
2: Però sí, sí, és una marca que la gent la té molt i l'han viscut molt a casa.
1: Mm-hmm. Sí, o sigui, 25 anys és un temps, eh?
2: Sí, són generacions,
1: sí, sí. Ja. I creus que el format paper s'anirà perdent o creus que seguirà? O sigui,
2: jo penso que depèn del producte que t'ofereixi. Hi ha productes, doncs, per exemple, les revistes que eren més exclusivament tipus receptaris, com aquells que feien el Lectures o el... Ara no recordo ni com es deien, però aquells que només eren receptes, aquests s'han perdut, perquè tu entres a internet, no? O ara amb la intel·ligència artificial, i pots preguntar la recepta que vulguis. Per això nosaltres també ens centrem molt en cuina catalana, no? Nosaltres sempre diem... O sigui, hi ha moltes receptes que... no les trobaràs al ChatGPT de les que publiquem nosaltres. És una cosa creada moltes vegades que sí, són variants amb una base catalana o amb influències, però hi ha alguna ment darrere, o sigui, som nosaltres que li donem sempre un determinat encaix que són novedoses. Mm-hmm. Perquè tothom pot trobar avui dia uns macarrons, però bueno, és donar-li doncs, aquest al punt. També quan vam fer l'edició digital, que és qüestió, és recent, és del desembre del 2025, També incloem nosaltres un bueno, tenim un assistent de cuina, que és amb intel·ligència artificial. Llavors, amb la base de receptes, que nosaltres tenim unes 4.000 receptes doncs, publicades des dels 25 anys d'història, doncs tu li pots dir, em pots muntar un menú doncs, per una persona celíaca que aquesta nit a sopar a casa meva, i doncs ell t'ho diu, amb les receptes que tenim nosaltres publicades. Uh-huh. Llavors, doncs, bueno, doncs, intentem sempre estar doncs,
1: al dia
2: sí, perquè sí. Si no és això... O morir.
1: Sí, sí, sí. No, jo espero que no mori mai els formats en paper, revistes, llibres,
2: sí.
1: Perquè és una altra experiència.
2: Sí, i a més, mira que tu tens l'opció de digital, no? Però és tan diferent agafar el cuina i mirar les fotografies, perquè quan hi ha un a nivell de gràfic, no, de grafisme, doncs que està tot tan cuidat.
1: Sí.
2: Clar, és diferent.
1: Sí.
2: Tu entres a aquest mateix doncs contingut, però ho mires doncs en el digital. Evidentment la informació és la mateixa, però no el gaudi, jo penso que no és igual, encara que digital sí, ho pots portar tot arreu, no et pesa, pots fer la consulta doncs al minut, però quan tens el moment, per això la majoria de molts subscriptors tenen les dues opcions, o sigui, tenen la print i la digital, doncs quan volen fer consultes.
1: I sabeu l'edat dels subscriptors, per cert? Em pregunto si és gent d'una certa edat o si també hi ha molta gent jove que està llegint.
2: Sí, nosaltres tenim detectat que és a partir de que la gent doncs, s'aparella i comença a tenir nens petits, hi ha una tendència a donar més importància al fet de menjar bé, a comprar doncs, producte doncs, de proximitat i vaja, és que al final una aposta per una bona alimentació és una aposta per la teva salut. Uh-huh. Quan tens nens, normalment t'hi fixes més. O sigui, a partir d'aquesta edat dels 30, ara que la gent tenim nens més tard, doncs 30 i pocs, fins
1: al final.
2: Sí, sí, quasi. Sí. Tenim lectors molt fidels, com tu.
1: Sí, no, la meva mare, que tenia 89 anys, fins al final. Sí, sí, totalment.
2: Però ens sorprèn, perquè a vegades que hem fet esdeveniments que tu dius, bueno, tenim totes les revistes a la casa i fan viatges i tot això, i nosaltres a vegades hem fet esdeveniments i ve gent de totes les edats. Jo també és maco, perquè comparteixes taula doncs, amb gent que pot tenir des de 20 i pocs fins a, doncs, a 60, bueno, els que assisteixen actes, ja, segurament n'hi ha de molt més grans, no? Però llavors ja fa més mandra potser bellugar-te. Però sí, és una... És una revista que l'interès pel món de la gastronomia i de la cuina existeix, però poses potser més en pràctica doncs això, quan comences a crear la família.
1: Sí, és que ara estava pensant, podríeu tenir una... No sé, crec que no ho teniu, però podria tenir una part de la revista dedicada als nens, que fossi la seva part, no? De dir...
2: N'havíem tingut.
1: Havíeu tingut.
2: N'havíem tingut, sí. En diverses ocasions, l'última diria que amb l'Ada Parellada, que feia cuina per nens, i la veritat era que després ha fet llibres ella també, eh? Però sí, havíem tingut receptes. També és el que intentem, que cada any anar renovant les seccions.
1: Sí, sí, sí.
2: O sigui, encara que siguin els mateixos col·laboradors, sí, però jo mateix els hi vaig dient, doncs bueno, doncs fas això, doncs ara què pots fer de diferent, no? La Maria Nicolau col·labora amb nosaltres, doncs ara el número de juliol i agost doncs estrenem secció, a veure què us semblarà. I sí, sí. La qüestió doncs no para mai.
1: Sí, bueno, la Eva tu has estat aquí.
2: L'Eva també ha fet, sí, has escrit diversos reportatges.
3: Un parell de reportatges. I he de sumar amb el que deies, bueno, felicitar-vos pels 25.
2: Gràcies.
3: Perquè jo recordo que just vam acabar la carrera fa 25 anys i ja ens van dir en el seu moment que el paper moria, amb la qual cosa, super fantàstic que seguiu en vida. Però, a més, una mica del que deies tu, del perfil de continguts, és que crec que realment es treballa absolutament de manera... molt exquisita, no sé com dir-te. O sigui, es treballen molt bé les fotos, es cuida molt el tipus de publicació, i crec que seguirà amb el que deies, que potser sí que el paper seguirà. Òbviament, els nínxols sempre són molt específics, no? Però tinc la sensació que segueixen els productes que estan ben cuidats,
2: sí,
3: des del punt de vista estètic, maquetació, gràfic... I sí, responent-te, de fet l'últim article era sobre les varietats, però el primer que vaig col·laborar amb vosaltres va ser sobre... a veure si recordo el títol, no el recordaré, però era sobre tot el que es pot fer aprofitant el raïm una vegada li treus el suc, o sigui, totes les possibilitats que et donava, i veient les imatges maquetades em vaig caure. O sigui, fins i tot a mi em va sorprendre el fet de que les imatges que t'acompanyaven superbé al text i gairebé parlaven soles sense llegir el que explicàvem amb el text. O sigui, sí, realment sí. És boniquíssim.
2: La secció de vins ha viscut diferents etapes al llarg de la nostra trajectòria, però darrerament una de les coses quan jo vaig entrar que li vaig voler donar és doncs, més pes, no? Té més pàgines, hi ha un reportatge fixe cada mes... Mm. Perquè per mi, encara que tots els indicadors, tu diràs, ho explicaràs millor que jo, que indiquen que la gent jove que no veu tan vi o es centra més en vins doncs, d'escumosos i vins blancs i rosats, però per mi és tan, forma una part tan important de la nostra identitat que l'hem de tenir, l'hem de destacar i des de moltes vessants. I jo per això estic molt contenta de la secció de vins. I a més, tenim la coordinadora, és la Margalida Ripoll, que és una persona hiper, super reconeguda en el sector del vi. I penso que estem... mira, em sento satisfeta.
3: No, jo crec que val la pena... Sí, has d'estar-hi, i sí que és veritat que la Margalida és un tòtem. Jo crec que tenir algú com ella és una sort, però... Però vaja, que al final també és com... Potser fins i tot això, com es decideixen els... Entenc que la feina vostra editorial, la part més complicada és decidir, no?, que hi poses o que encabeixes amb cadascun dels números. I parlar, per exemple, de la part de la reaprofitament del raïm o del vi o totes les diferents vessants són articles que no acostumes a tenir. Mm. I lo bo, jo he fet només dues col·laboracions, però dels dos articles la sensació que et queda és que et dona el temps suficient com per treballar-lo amb aquell segon o tercer pas, i més venint de digital, la Margalida i jo havíem coincidit al Badevi molt de temps, i clar, vens del digital, que tot és tot tan immediat i tan ràpid que gairebé no et dona temps a repensar, i el record que et dona poder escriure en una revista com Cuina, i entenc que altres del vostre grup, és que tens aquesta possibilitat de llegir, rellegir i fer el següent pas, que dir, vale, pues ja no és només una cosa que mori demà passat, sinó que, com estaves dient, al final és arxiu. Clar. Estàs explicant la història de la cuina des de totes les mirades, afegint-hi també el vi, que no deixa de ser un ingredient més, si vols.
2: Clar. També és una manera, o sigui, aquest punt de repòs, no?, que li posem als reportatges, als articles, és una manera de diferenciar-nos al final dels diaris, no? Ells fan pues, l'actualitat, Bueno, jo veig les meves companyes, no?, que estem a un acte i elles doncs, volen publicar les primeres doncs, perquè és el que al final impacta més. Sí. Però nosaltres sempre hem d'oferir, jo a vegades prefereixo no publicar-ho en el moment i fer una altra versió diferent, més reflexionada, no? Sí, i això és el que mirem de fer també perquè ells tenen un paper i nosaltres, que som una revista mensual, en tenim una altra.
1: És molt maco el que has dit de repòs, perquè realment no aneu amb pressa. A veure, si no ho publiqueu amb un número, podeu fer-ho al proper, però és cert que és un periodisme diferent. Sí. Jo vaig sortir a la revista amb el Josep Sucarrats quan estava ell fent una classe de cuina del Nadal anglès. Perquè jo sóc mig anglesa. Llavors va ser per al número de Nadal.
2: I de quin any va ser, ho recordes?
1: Uf, no ho sé, i no trobo la revista.
2: Clar, és que el Josep és el director que més anys ja ha estat. Llavors sí. és Clar, jo vaig estar, després va venir les directores, la Trinitat Gilbert, abans la Clàudia Pujol, la Trinitat Gilbert, i després ja el Josep, i després he tornat jo.
1: Imagina't.
2: Sí. Bueno. I, clar, és que són molts anys, ja han passat molta gent.
1: Molta gent.
2: I el que és sorprenent és que hi hagin allò encara col·laboradors que existien al número 1, entre ells fotògrafs, la Becky Lawton potser és una de les fotògrafs de cuina més reconegudes que tenim a casa nostra, l'Enrique Marco amb retrats de chefs, Massaners...
1: Això diu gent... diu molt de la revista i de la gent que hi ha darrere.
2: Sí.
1: I com contacteu amb els chefs? Els truqueu vosaltres? Us truquen ells? O sigui, com... com busqueu la gent que surt a la revista?
2: Mira, nosaltres fem tenim una planificació anual. Uh-huh. Llavors, normalment, els temes, diguéssim, centrals, doncs, si és aniversari, doncs, ja tenim clar que hem de fer alguna cosa especial, no? I després, doncs, bueno, marquem els temes grans, igual que l'entrevista. Normalment les entrevistes aquestes més llargues amb els cuiners, doncs, també els tenim marcats perquè hi ha alguns que tenen una feina de producció molt llarga. Mm-hmm. Per posar-te un exemple, el José Andrés, que va sortir el... diria que el desembre passat, clar, doncs hi ha una feina de producció important, perquè ja té molta gent darrere... fins que contactes amb ell doncs, directament i t'ofereixen un dia, doncs, més has d'anar, doncs, demanes a cuiners amics que comparteixes contacte, doncs, que t'ajudin i al final l'aconsegueixes, no? Mm-hmm. Hi ha d'altres, doncs, d'altres seccions, cuiners, doncs, que obren un restaurant i tot això, molts d'aquests sí que ens ho fan saber, mm-hmm, i es donen a conèixer com molt bé fan. Mm-hmm. El que sí que... Nosaltres, jo sempre dic al meu equip que hem de tenir... O sigui, nosaltres no només informem de cuiners o de restaurants o de productors de Barcelona i àrea metropolitana, sinó que jo, com que soc de comarques, reivindico molt sortir de fora de Barcelona. Uh-huh. I llavors, per això, doncs, si ho mireu, potser hi ha gent que dius «Ai, aquest està fora d'una mica de la ruta habitual que surten en els diaris o tot això», uh-huh, però ja... Penso que ho hem de fer, és el nostre paper.
1: Totalment.
2: Ens obliguem a sortir d'aquesta zona de confort, perquè de Barcelona t'arriben moltes propostes. Mm-hmm. Tu sabràs, moltes presentacions es fan a Barcelona, sí, sí, la majoria d'inauguracions, mm-hmm, però el xulo és anar-te'n al Pallars, mm-hmm, i destacar gent d'allà, per mi, i que també és a Barcelona, mm-hmm, però també forma part una mica del... dels nostres fonaments, de la nostra base, no? Del que volem fer, doncs és cuina, però és per tot el territori.
1: Clar, és que Catalunya és gran, i s'ha de poder cobrir tota la zona de...
2: I mira, doncs ara, per exemple, es van celebrar els Premis Nacionals de Gastronomia a Pedralbes, em sembla que fa un parell de setmanes, sí, de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, i van donar el Premi de Cuinera Revelació a la... Ara no li diré el nom, es diu Laia, però no li diré el cognom perquè és que la pifia és segur que sóc fatal pels noms, però que és d'un restaurant que està a Solsona, que és de Mare de la Font, i com a cuinera de revelació, és una noia que de revelació en té poc, vull dir que fa molts anys que a mi m'encanta que sigui revelació per la gent que no la coneixia, no? Però és una persona que nosaltres pues, ja havíem tret i havíem fet reportatges amb ella, i això també pues, dius, pues, bueno, pues, mira, pues, anem pel
1: sí, camí correcte.
2: Sí, sí, sí. I si a partir de nosaltres doncs, la gent descobreix doncs, restaurants o cuiners o propostes o productes doncs, que no surten tant, doncs, mm-hmm, doncs millor.
1: Totalment, sí, sí, ja estic d'acord. Crec que és molt important donar visibilitat a restaurants més petits o producte que no sigui una cosa super... com un, jo què sé, l'oli, que és més conegut, però hi ha productes de petits pagesos que també és important donar.
2: I tant. A vegades tenim joies, com ara recordo el reportatge que vam fer enguany de l'espàrrec blanc de Gavà, no? Mm-hmm. Que tu dius, és un producte que només el trobes al mercat 4 setmanes. Mm. I a més només per la zona de Barcelona, perquè tenen una producció que no els hi permet tampoc a portar-lo enlloc més. I molta gent li preguntaries quin és el dels cultius més importants a Gavà? I estic segura que no. Llavors, posar el teu petit granet de sorra doncs, a que es conegui aquests... És que a més queden una desena de pagesos que cultiven a l'espàrrec de Gavà. Doncs, hosti, dona'ls valor, no?, a la tasca que estan fent, d'alguna manera, encara que sigui una petita aportació des d'una revista doncs, modesta com el Cuina.
1: Sí, van venir els del Parc Agrari de Baix Llobregat fa 2 o 3 setmanes i realment hi han coses molt interessants que s'està fent.
2: La carxofa...
1: Sí. Molt interessant. Llavors, Judit, tu com veus la gastronomia catalana? En quin moment estem? Creus, i també en el mapa mundial, en quin... Creus que és més conegut ara?
2: A veure, és una pregunta complexa, perquè, o sigui, cuina catalana... ara hi ha molts restaurants, reconeguem que fa uns anys era molt difícil trobar un fricandó o uns macarrons al Cardenal a Barcelona, ara no, ara hi ha una tendència doncs, a que obren moltes bodegues o bars que tens, pots trobar doncs, aquests plats típics de casa nostra, sempre passats per la revisió, però per altra banda les cases cada cop cuinem menys. Això hem de ser realistes, no? Sí que és cuina catalana tota. Ara estava pensant un altre cop amb la Nicolau, que em diu, bueno, però és que la patata i la mongeta tendra també és cuina catalana. Sí, totalment d'acord. Però si en el súper ja veus packs d'aquests envasats al buit de patata amb mongeta tendra o de patata amb pèsol, és perquè la gent ho demana i no ho cuinen a casa, no? Llavors, la cuina catalana és coneguda internacionalment? Quan venen els turistes, jo veig molt que van a... Sí, deuen anar doncs, al Set Portes o algun que tingui interès en cuina catalana, però a la Boqueria, si tu vas a la Boqueria com a turista i estàs un dia aquí, t'endús alguna idea del que és la cuina catalana? Jo diria que gens, ni mica. Vull dir, no... Sí, trobaràs batuts, trobaràs fruites... quan vas a fora de Catalunya, a l'estranger, si tu vas a un restaurant... Hi ha de cuina espanyola que trobaràs tapes, no? Però cuina catalana n'hi ha pocs. Sí que hi ha una a Tòquio, al Masia, i hi ha un... O sigui, la cuina catalana com a tal, així com coneguda com la cuina francesa o com la cuina italiana, que a més no és la cuina només italiana, sinó que trobes cuines de diverses regions italianes i que en pots trobar, o coreana o tot això... Jo diria que jo no tinc aquesta percepció que sigui coneguda. Bueno, ara acabem de passar a la regió mundial, Catalunya, regió mundial de la gastronomia, no? Suposo que alguna cosa ha ajudat doncs, a donar-la a conèixer. Però és això, jo quan trobi, doncs, quan un dia anem a Nova York, a Manhattan, i trobem un restaurant doncs, que trobem cuina catalana, doncs ja t'ho diré, però de moment...
1: Sí, és curiós, això, la veritat, perquè és una cuina molt, molt interessant i molt, molt diversa.
3: Molt rica.
1: Sí, i no entenc com no ha... A veure, jo intento promocionar la cuina catalana perquè faig tallers de cuina amb maridatge de vins i és cuina catalana, perquè hi ha molta gent internacional que viu a la zona... I quan coneixen, jo què sé, Mar i Muntanya, Fideuà...
2: És una meravella, tot
1: sí,
2: això.
1: Sí, realment els hi agrada molt. Vull dir que és una... No sé, és curiós.
2: Sí, jo és això, vens més a l'exterior cuina mediterrània, cuina, entre cometes, espanyola, que tampoc no és espanyola perquè hi ha una mica de tot, no? Hi ha, fan tapes, fan doncs, braves... Però bueno, esperem.
1: Sí.
2: També a veure si han fet aquestes totes... L'altre dia llegia la memòria de la regió mundial. S'han fet més de 500, gairebé 500 accions. Clar, tampoc a vegades la resposta o l'impacte no és immediat.
1: No, clar. No, jo crec que hi ha interès, perquè hi ha, evidentment, amb els cuiners com Ferran Adrià, sobretot, o els germans Roca i tots... S'ha posat molt en el mapa en el mapa s'ha posat a dalt de tot.
2: Sí, però encara que tinguin alguns base catalana, però és una cuina més d'avantguarda, no? Diguéssim. Però la cuina catalana tradicional, i sí que hi ha tots els visitants, n'hi ha de tota mena, com nosaltres ens passa quan anem a un lloc. O sigui, sí que hi ha gent que té un interès. Que una de les dels puntals del seu viatge és descobrir la cuina dels llocs que visita. Però jo sempre em quedo amb el dubte aquest de que si, no sé, ens deu faltar un punt de màrqueting...
1: Sí, crec que sí.
2: Com els italians?
1: Sí, sí. Ens ho hem de creure més, potser. Uf, bueno, no farem el break de música perquè no tenim temps, com sempre. Parlarem, tornarem amb tu, Judit, i comencem a parlar una mica amb la Eva, que déu-n'hi-do el currículum també, comunicadora, sommelier, ens hem conegut, i eres directora de Va de Vi i dels Premis Binaris, WSET3, vamos, o sigui...
3: Un no parar.
1: I, bueno, ens vam conèixer, crec que les dones del vi, no? Quan, crec que tu i jo ens vam conèixer
3: allà. Sí, o abans
1: ja,
3: a l'escola.
1: Era abans, sí.
3: Compartim classe, no?
1: Ah, sí, sí, sí, sí, però ja havíem començat el curs, sí? Sí, sí, ah, mira, sí, sí, quina sí. Memòria, val. Sí, sí, doncs, Eva, benvinguda, gràcies per venir. I explica'ns tu una mica el teu camí en aquest món tan interessant.
3: En un minut?
2: Per on començo, no?
3: Exacte, vaig néixer, no? Ostres, faig un resum sempre molt ràpid. A vegades la meva pare ja riu i avui riurà quan ens escolti. Però explico una mica que vinc del món del vi, de família de vi. I això és una cosa que ho he... Quan parlàvem de la consciència que et deia, Judit, aquesta consciència, quan li poses més d'adult, a casa meva bueno, han sigut, som família viticultora, no? I s'ha fet vi tota la vida. I és algo que de lluny ho veus tan... Ai, de petit ho veus tan lluny, de no m'interessa gens, no vull seguir el camí, i així. I després de moltes veremes d'aquelles de... com costa, no? Amb els anys, la vida, jo que sé, també mil casualitats sumades, resulta que t'acaben oferint la possibilitat d'explicar el món del vi des d'un altre lloc. O sigui, òbviament no es fer ni soc enòloga, ni sé fer vins, ni així, però quina part bonica de reconnectar amb el que és l'origen des d'una mirada diferent, no? Poder explicar pues, la feina que fem, no? Vaig fer periodisme sense cap interès en dedicar-me a especialitzar-me en el món del vi i... La vida, casualitats, suma de mil coses, al final arriba un moment en el que t'apareix l'oportunitat d'entrar en un grup, en el nostre cas, en el meu cas, era el grup El Món, que abans, no sé si era el grup Món quan vaig entrar, però vaja, va, doncs anem a fer els premis, no? I va ser com una reenganxada a el que seria l'arrel, diguéssim, em vaig rearrelar a casa meva a través de la feina, no? De l'especialització que amb els anys, no sé si Judit et va passar, però quan fas el periodisme que et diuen has de trobar alguna cosa de la que puguis parlar amb una mica de coneixement, més enllà de saber parlar de tot i de res, pues, la part del sector primari pues, em va atrapar molt i llavors comença la formació, no? O sigui, en el moment en què... jo vaig entrar coordinant els Premis Vinari inicialment, hi havia un director en el seu moment, i quan al cap d'un parell d'anys o així se'm dona l'oportunitat, també massa aviat, jo crec, vull dir, quan estàs als 30 encara et falta mitja vida per fer, no? I llavors la meva obsessió va ser formar-me molt, perquè, ostres, vaig ser una mosca collonera, realment, perquè volia conèixer els concursos, abans de dirigir el concurs, saber una mica el que és un concurs de vins, no? Perquè et sembla com tot molt àgil, però és un...

0: camí i ara ja, bueno, ja em sembla que són 15 anys. Vaig entrar el 2013. No, 15 no, 13, m'he passat. Però clar, són intensos perquè la part de la direcció dels premis et dona una visió del món del vi molt potent, com a mínim com a radiografia, de conèixer molt bé com està el sector. No es pot dir arxiu, òbviament no té res a veure, no? Però veure l'evolució del concurs, dels resultats cada any, pues, també et donen una panorama molt xulo de com està el sector. I després, a més, sumant-li el va de vi, que et dona ja el fet de poder escriure com a periodista del sector, quan ja comences a pensar que alguna cosa ja vas agafant, pues, bueno, al final fins avui. Curiosament, ja he passat del dia a dia de la pressa de córrer, no?, el que comentàveu també ara, a poder fer coses amb una miqueta més de pausa. Jo, super innocent de mi, quan vaig entrar al va de vi, tenia el meu gran projecte era combinar lectura ràpida i lenta. No sé si existeix el concepte de lectura lenta, però vull pensar que és això, no? Que és la revista Cuina, que es pot sentar-te i llegir i no córrer i que el contingut al dia següent no hagi caducat.
1: Exacte. I que un dia l'agafes, la poses una marca,
0: Exacte.
1: un punt de llibre i continues quan
0: I el
1: vols.
0: tornes a llegir i dius i encara el que deies, encara té vigència o encara et fa com donar-li valor, no? El dia a dia és bastant inviable fer lectures lentes perquè et fa córrer, no? O sigui, has de ser, no sé si sempre el primer, perquè ser el primer a vegades et fa lo de les fe de rates del dia següent, que tampoc és molt recomanable, però crec que és molt difícil amb un digital fer lectura lenta, bàsicament. No sé si els vostres números ho diuen, però... Ostres, era molt curiós el va de Vita me conèixer l'evolució de l'audiència per veure, pues, jo que sé, les lectures lentes que li deia jo, que ho intentàvem, algun article una mica més en profunditat i així. Curiosament, alguns funcionaven molt bé, òbviament has de saber trobar el que deies tu, Judit, o sigui, saber trobar aquella cosa que transcendeix de lo que tothom coneix, no? O sigui, descobrir perfils que siguin diferents, petits productors, sortir molt de l'àrea metropolitana, t'ho compro, o sigui, sent de la Terra Alta, que sempre et sents, no?, com a que estàs tan lluny de tot i que sembla que no existeixes, no? Posa sobre la taula alguns noms de gent que potser estan fora del circuit més tradicional i llavors això sí que tenia un cert interès. Llavors, bueno, m'estic barrejant 50.000 històries, però al final crec que passat, present i futur per mi s'uneixen amb tema personal i professional. I ara, en els últims mesos, bueno, fa ja potser un any i mig o així, que estic vinculada amb l'Escola de Naturisme, perquè sóc molt fan de la formació contínua. O sigui, crec que, o sigui, el que us deia, mai no acabes, no? O sigui, si estudies sommelier una mica per entendre el sector, fas els cursos internacionals de wineset i així, i segueixes pensant que no toques ni una,
1: No,
0: amb la
1: clar.
0: qual cosa és, bueno, intentar d'alguna manera, pues, estar sempre present amb la formació.
1: A mi em passa això que dic, ostres, és que no sé si sé res. O sigui, realment és un món que no s'acaba mai.
0: No s'acaba. I crec que una de les coses, crec que ho hem parlat igual a classe, amb la Dominique, que fem l'escola de tast, intentant aprendre una mica o centrar-nos a aprendre a tastar. Una de les dels grans aprenentatges amb els últims mesos, sobretot com a alumna, no tant ja com a coordinadora dels cursos i així, és que arriba un moment en el que, clar, portes molt temps, no?, estudiant. Jo crec que, jo que sé, posar-hi 15-20 anys d'estudiar amb consciència, pues, geografia vitícola mundial, visitar molts projectes, escriure molt sobre... No? Aprens. Jo sóc, m'agrada molt aprendre amb les persones, les entrevistes i així, no? I arriba un moment en el que et sembla que tens un... En el meu cas, tinc un caos mental de coneixement o de lo que he anat aprenent en petits, no?, petits granets de sorra. I em trobo amb el Ricardo Herrera, que l'hem tingut a classe i és una persona que jo crec que té un coneixement del vi que és molt, molt vast. La veritat és que és un gran mestre. I de cop un dia fa que aconsegueix que dos dels teus punts inconnexos es trobin. I penses, ostres, pues això... I arriba un moment en el que comences a crear un petit mapa, que òbviament és petitíssim a lo que, no?, al costat de lo que és el món de l'aprenentatge. Però quan aprens a que els teus conceptes sols acaben tenint un nexe, per mi aquí és on comença ostres, el següent pas, de dir, vinga, va, doncs ara vull seguir aprenent sobre això. Però que arriba un moment en el que puguem connectar molts desconeixements inconexos i pensem que tenim, no sé, com un aprenentatge o que en el moment en què després has de poder escriure, no?, els reportatges de cuina, potser ja tens un petit background que ja d'entrada et serveix
1: Sí,
0: per...
1: el bagatge és superimportant. O sigui, això que dèiem abans de que patíem, que compartíem, que havíem patit doncs,
0: Els inicis.
1: en els inicis de la nostra carrera, doncs és una mica això, et falta el bagatge per poder doncs, unir doncs,

0: Aquests ítems, no?, que moltes conceptes, doncs, que moltes vegades estàs fent un reportatge i et surten sols ara.
1: Totalment. Sí, sí, hi ha una part, inclús per fer opinió, no? En el cas de dir, va, pues has de fer un article d'opinió, i tu penses, ja, però i la meva opinió, no? És com a qui li interessa. Clar, arriba un moment en el que, a part de que ja passa també certa vergonya, no?, amb els 40 alts que porto jo, almenys jo, i ja hi ha un moment en què penses, bueno, no és que importi l'opinió o no, però la tens, perquè al final se't forma, no?, amb la forges a partir de diferents coneixements. I arriba un moment en el que potser et sents més còmode signant alguna cosa.
0: I al final, ara aprofitem que estem entre dones, que hem de... Això del el síndrome de la impostora, que moltes vegades tenim, això no els hi passa al sexe masculí. Llavors hi ha molta gent que opina, que jo a vegades també escoltes la ràdio i dius... Mira, això també ho podria dir jo.
1: També ho penso, no? Igual no li donem el mateix valor.
0: Sí, sí, sí. Llavors, jo penso que és un... També una de les... No sé, de les feines pendents que tenim com a dones treballadores i que ens dediquem a la comunicació, que encara ens falta, doncs, aquest punt de dir... Pues sí, valem.
1: M'ho crec.
0: M'ho crec. Yeah. Com de la cuina. Mm. Ens hem de creure, no?, la cuina catalana,
2: sí.
0: Doncs,
2: pues sí,
0: nosaltres
2: sí,
0: també.
2: La cuina i els vins catalans.
1: És que amb els vins passa el mateix. Sí, sí. Vull dir, és que ben bé, com escoltar un discurs semblant, però amb el món dels vins ha passat sempre. O sigui, hi ha molts de reptes, és veritat. O sigui, la situació actual no és la més òptima, però és que crec que mai hem tingut clar que hi ha... O sigui, la qualitat és bastant innegable. En el món de la cuina hi ha una riquesa de punta a punta que no l'acabes. Amb el vi passa i tenim aquesta falta d'autoestima tan gran sempre, no? I falta d'autoestima sumada a, per mi, hi ha un gran hàndicap molt gran, que és que som incapaços d'anar a una. O sigui, no existeix una marca vi català, per exemple. O sigui, sí que s'ha fet algunes campanyes puntuals, però hi ha moltes guerres individuals, no? Que anem a sobreviure, tenim molts reptes amb el clima, amb el caigudes de consum... Però en quin moment hem decidit que podem fer una marca conjunta que sigui, jo què sé, l'altre dia en unes jornades parlàvem sobre que si s'ha de dir, clar, hi ha una deu que es diu Deu Catalunya i això fa que potser no hi hagi vi català com a concepte, s'associa potser Deu Catalunya i aquí hi ha un petit problema branding, no?, si vols. Però tothom deia el mateix, parlàvem del turisme, de Barcelona, de que moltes altres ciutats com Bordeus, com Dijon, si vols, o Bonn, o ciutats on hi ha més vi molt vinculat amb una regió determinada del món, són capaços d'utilitzar això cap a portar més vi o donar més marca de regió.
0: Utilitzen la marca de la regió ciutat. Per...
1: O sigui, Venècia, per exemple, el Vèneto... sí, s'utilitza molt més la marca d'alguna marca potent. Clar, parlem internacionalment. Què coneixen de Catalunya? Coneixeran Barcelona. Mm. O sigui, a nivell de vi català, quan he viatjat a concursos, sempre hi ha el típic reportatge, no?, que deien, vinga, va, anem a fer el report de què coneix el sommelier de Japó que coneix de Catalunya. El cava.
2: Sí.
1: I és
2: el
1: així.
2: Priorat, potser.
1: El Priorat, alguns arribaven al detall, altres que eren importadors, lo típic de, ostres, jo tinc un vi que és de no sé quina zona i conec sorprenentment Pla de Bages, per exemple, però és que realment el coneixement es quedava amb el cava.
2: Sí.
1: I a més és que la reflexió de després, cosa que sempre ha sigut com el dubte, si vale, coneixen el cava com a gran producte, però l'explicació de per què coneixen el cava era perquè era molt més barat que el xampany. O sigui, no,
0: clar,
1: perquè...
0: És com la, no de qualitat, no?
1: Deien perquè... relació qualitat-preu, o sigui, ja. Intentes com agafar-ho per aquí i tu penses, sí, ja, però ostres, hi ha molt més. Està molt clar que al final hi ha d'haver alguna cosa que t'atrapi, no? A Catalunya passa això altre i tot... però que et diguin que només et coneixen per això, perquè és més barat que el xampany. Mm.
2: Sí, jo crec que ha canviat una miqueta, que la gent s'està adonant de que hem d'anar una mica més a la una.
1: Sí.
2: Però sí que és cert que crec que hi ha hagut sempre una mica el tema de l'envidia, de coses de... Jo, aquest, no sé, crec que és una pena, perquè...
1: És una pena. Jo recordo, em surten anècdotes d'entrevistes fetes, però una de les entrevistes a un dels guanyadors d'un dels concursos que cobria, la pregunta va ser, ostres, quin és el secret, no? És una pregunta potser una mica, no sé, no?, massa romàntica, però és quin és el secret perquè el teu vi hagi guanyat el XX, no? I va dir, no te l'explico perquè me la copiaran. Però ho va dir de veritat, o sigui, no per fer la conya de dir, no, jo no t'ho explico. La cosa va ser, ni de conya t'ho dic perquè el veí després em copia. Mm.
0: Sí. Com... Mira, d'això haurien d'aprendre com molts cuiners de la cuina contemporània d'actuals, com el disfrutar o com feia el Bulli, no?, que quan publiquen el seu llibre llibres amb totes les receptes, vull dir, tenen, posen fins i tot el codi QR on pots connectar amb el vídeo en què elaboren la recepta.
1: Per veure.
0: Sí, sí, sí. O sigui que és allò... lliure, continguts lliures i perquè ho agafi doncs, qui pugui.
2: Sí, s'ha de compartir per créixer, crec. O sigui, si jo penso tu que guardes també, tot que no per és... tu... No.
1: Bueno, jo crec, sí, mira, poses l'exemple del bulli, que hem estat recentment amb la Dominica amb la visita, i també et dic una cosa, jo encara que li copiï, seria bastant incapaç de fer algo ni similar a lo que hi ha allí, que realment la revolució vam quedar bastant xocades.
0: Que, sí, sí, a vegades que, que la figura del Ferran Adrià desperta a vegades tantes o n'estàs molt a favor o molt en contra, però, bueno, t'agradi més o menys, és que el bulli, amb ell i el Juli Soler van canviar el que era el paradigma de la cuina que fins llavors existia.
1: Sí,
0: i això, doncs, i quan vas al museu te n'adones.
1: Mm.
0: És una altra manera
1: però...
0: de treballar. Ell ho diu, més que una recepta o més que...
1: És un mètode. Sí, sí, totalment. Però em sorprèn que tot i el moment... Perquè ahir, o sigui, recordo el final, no?, que et fixes més en el que et crida l'atenció. Totes les portades de tots els diaris o revistes internacionals on sortia el Ferran Adrià, o bàsicament el Ferran Adrià. Ostres, això fa que 20 anys, 15 anys, i que això no hagi servit per atraure, o sigui, donar més nom a la cuina catalana... Sorprèn, no? Perquè...
2: Bueno, és el que dèiem, jo crec que la gent venia o al bulli o venen als restaurants així d'estrelles i tal, però no és super representatiu del que és la cuina catalana, i això és el que crec que s'ha de treballar. Potser heu de fer cuina in English, també.
0: Això, per mi ja seria una opció. Seria una opció. No, de fet, són continguts que t'agradarien. Bueno, evidentment estan molt enfocats aquí, però hi ha continguts molt vàlids arreu.
2: Clar, que es poden adaptar a qualsevol part del món.
0: Sí, sí.
2: Totalment. Sí, sí. Jo crec que sí.
1: I tant.
2: I, Eva, llavors, si tu tinguessis una vareta màgica, què desitges pel món del vi? Que, com tal com està avui en dia.
1: Uau, mostra, si tingués una vareta màgica...
0: Molta pluja, no?
1: Sí, com a mínim que plogui el que ha de ploure. Després plou massa i després ens tenen mil diu. Mira, penso que un dels problemes més grans que té el sector del vi ara mateix és el futur. I com hi ha tants reptes actuals, m'imagino amb una vareta màgica garantint viabilitat de sector actual. O sigui, és molt difícil que les joves generacions, ja no parlem de consum, sinó ja de sector, de vida, de guanyar-te la vida a la vinya. I és molt inviable perquè s'estan pagant preus irrisoris. O sigui, estem sobre... Jo he sentit a dir que s'han pagat 20 cèntims per quilo de raïm, amb la qual ja em diràs tu. I quan vas al súper i veus segons quines marques que estan per sota de l'euro l'ampolla, penses que només el vidre, l'etiqueta i la càpsula, és que no vols ni pensar el que s'ha pagat pel líquid. Llavors crec que al final és una cosa estructural, o sigui, necessitem que el sector sigui viable i que sigui prou interessant i prou atractiu per a que les generacions... Ja, el sector del vi no deixa de ser molt generacional i familiar, o sigui, hi ha no sé quin percentatge elevadíssim de petits projectes familiars en el que si tu als teus fills els hi pots llegar pues, les vinyes, la terra, que tampoc és fàcil tenir-la amb els drets de vinya i així... Però si tu ja tens la base, que és la inversió de la terra, i molts han acabat fent celler perquè han vist que potser inicialment només amb la venda del producte no se'n surten, no? I dius, vale, anem a fer l'ampliació i estem fent ara, embotellem i intentem exportar i després intentem obrir l'enoturisme. O sigui que possibilitats han d'haver-ne, però jo crec que el problema és que l'origen no acaba sent prou atractiu per a que la gent s'hi pugui dedicar i guanyar-se-hi la vida. I també sortir una mica o sigui, hem de lluitar contra el despoblament, o sigui, els que som de comarques com la meva, Terralta, és que vam acabar marxant d'allà perquè les oportunitats són molt petites, no?, a nivell més enllà del món sector. Necessites que hi hagi un equilibri territorial per mi més gran. Estic fent aquí grans canvis estructurals de país, que és molt complicat. Però penso que el punt de partida ha de ser això, i el següent pas és que potser s'hagi de buscar altres maneres de sortir amb el tema del consum. Quan ara mateix hi ha una crisi extrema en la que llegia al matí que crec que eren unes 80 milions d'ampolles menys amb la caiguda de consum, que s'està consumint 80 milions d'ampolles menys, crec que en molt poc període de diferència, hem de canviar. Què passa aquí? O sigui, hi ha un problema també de consum, amb la qual els joves potser no els canviarem, potser no els hem de canviar. Els joves, alguns em deien a fa temps, bueno, és que jo no vull veure el mateix que el meu avi. Mm. Bueno, doncs pues vale, trenquem tendències, potser s'ha de canviar. Mm. Igual s'han de fer altres perfils de vins o s'ha de fer coses que siguin més atractives per les generacions que venen.
2: Crec que ha canviat una mica el consum, que va més cap a més vins blancs i més vins tipus brisats o tal, que no són tan...
0: Són més fàcils de veure,
2: més
0: no?
2: Fàcils, sí, menys escumós. Sí, i escumós. Però sí, és un tema... És un tema complicat.
1: Sí, sí. No has donat la vareta, tu?
2: Sí, sí, sí.
0: I a mi, si em permeteu, jo també, si tingués una vareta, és que el problema estructural és el mateix a la cuina. O sigui, dius, bueno, els cuiners, però és que si no, si no tenim productors...
1: Ja, totalment.
0: No hi ha cuina, ni cuina catalana ni cuina d'arreu. O sigui, hem de cuidar molt el sector primari.
1: Totalment. D'acord.
2: Això és tan clar per mi. Jo crec que s'ha de fer un pensament i uns projectes ben fets per seguir tenint
0: i escoltar-los, no? Si diuen que tenen doncs molta burocràcia i que això els treu molta, doncs, bueno, doncs mirar de simplificar tot el que han de presentar, ajuts, és que tot el paisatge, que quan anem en cotxe que diem, oh, que maco, i tot això és perquè tenim uns vigilants que són els agricultors,
2: vull dir que
0: i els ramaders.
2: Jo estava parlant amb una persona l'altre dia i realment crec que també hi ha un problema de comunicació entre la gent que pren les decisions, que no són totalment conscients de la realitat d'aquesta gent i de les necessitats, perquè no tenen, hi ha com un buit de comunicació i de que falta aquesta
1: connexió. És que hi ha desconnexió real entre el camp i la ciutat. O sigui, jo entenc que si tu estàs parlant més a nivell, no? Entenc polítics i decisions a nivell d'estructura del país o de... Però és que hi ha una desconnexió amb el camp molt gran, molt, molt gran.
2: Sí, a tots els nivells, no dic a nivell de govern, que també hi ha, però inclús a
1: nivell consumidor. Sí, i amb el vi passa aquesta cosa curiosa, que és allò de si no saps de vi, la gent no el demana, no? Perquè l'hem fet molt sibarita.
2: Sí.
1: Però és curiós que després vas a menjar qualsevol cuina exòtica i no preguntes d'on t'ha vingut el producte, ni com s'ha cuinat, ni com s'ha cuinat, no? I amb el vi és com, ui, no en sé, que demani ell que en sap, no? Sempre t'acaben dient, tria tu.
0: Bueno, sí, ja, però... i amb la cervesa no passa això, no? Sembla com més fàcil, no? Que no...
1: Sí. Això deu ser un problema nostre, també, eh? Vull dir, això de comunicar com hem de descriure el vi i si no trobes les aromes...
0: Jo penso que ens hem de deixar anar tant a la cuina com en el fet de beure, que si tu vas a una vinateria, doncs aconsella'm tu alguna cosa i ho tastes.
1: Mm. I m'agrada o no m'agrada, vull dir.
0: I a
1: no
0: la cuina igual, doncs... moltes amigues meves, és que si no tinc un ingredient, doncs és igual, però si no tens un ingredient, no el posis, o posa'n un altre, però cuina, no? Sí. És el fet. I si nosaltres no cuinem, els nostres fills no cuinaran.
2: No.
0: Està clar.
2: Sí. Bueno, ja estem arribant al final. Abans d'acabar, primer et pregunto a tu, Judit, si fossis un plat de cuina catalana, quin plat series?
0: Jo, mira, com que els dies de festa són pocs, jo triaria un plat de diari, de cada dia. M'encanten els llegums i jo, per mi, cigrons amb espinacs. Per mi és una delícia. I si li poses un ou dur o una mica de pinyons i panses per sobre i una mica d'oli, jo amb això ja sóc feliç.
2: Sí, que bo. I tu, Eva, si fossis una varietat de... David, quin
1: series? A veure, jo crec que seria la carinyena. No tinc l'alcohol encara, no m'he decidit si blanca, roja o negra. Però crec que és una varietat... és difícil de treballar, però crec que quan es fa vella, potser és perquè ja anem agafant edat, però crec que dona alguns dels vins que a mi m'han emocionat més i penso que al final la vida no deixen de ser reptes, no? O sigui, vull pensar que superar reptes és acabar aconseguint el millor vi de carinyena amb aquella sedositat a la boca i un final feliç.
0: A mi m'encanta perquè no és una de les varietats òbvies que et diuen ara, no? Que tots els vins semblen fets pel...
1: Les mateixes varietats,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
2: Sí, sí, molt bé, la Carinyena.
1: A mi la Carinyena,
2: sí,
1: va.
2: Sí,
0: i algun vi que ens puguis recomanar amb Carinyena?
1: Ostres, bueno, del Priorat molts. 100%. Jo et diria que vagis al 100% Carinyena, però de molta, molt veix. O sigui, que estiguin velles velles i que tinguin molt de temps en ampolla perquè necessiten molt.
0: Avui a la vostra salut me n'aniré a comprar una ampolla de Carinyena. Si
2: bueno, doncs moltes gràcies, Judit. Moltes gràcies, Eva, i fins una altra.
1: Un plaer. Gràcies a tu,
0: Dominic. Gràcies.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

uns satèl·lites petllats sense òrbita girant calidoscòpic al meu cap.

0: confosos tots amb l'aire i el vent. Tindrem estrelles vora els peus i els colzes, sorgirem de nou si ens enfonsem. Si els amants es perden, no es perdrà l'amor. I encara que enfollíssim, tindrem seny, confosos tots amb l'aire i el vent. I ja la mort no tindrà cap domini. No tindrà cap domini. Cap domini.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions. La residència Mavir Sant Cugat ha posat en marxa una nova edició dels seus casals intergeneracionals, una iniciativa que permet que infants d'entre 6 i 12 anys comparteixin durant una setmana activitats, àpats i estones de convivència amb les persones grans residents al centre. La proposta forma part d'un projecte que la companyia desenvolupa des de fa anys arreu de l'Estat i que té un doble objectiu: afavorir el contacte entre generacions i oferir una alternativa de conciliació a les famílies dels treballadors i dels residents. L'Ajuntament de Sant Cugat defensa la nova licitació de l'Aumet després de la denúncia del PP sobre presumptes incompliments en la gestió del servei i anuncia que encarregarà una auditoria externa per avaluar els dos primers anys d'execució del contracte. El govern municipal sosté un comunicat que el nou concurs respon exclusivament a criteris tècnics i de millora del servei i assegura que incorpora els aprenentatges obtinguts des del canvi de model de gestió que va passar de concessió administrativa a contracte de serveis. Mirasol celebrarà la festa grossa del barri aquest cap de setmana, concretament els dies 3, 4 i 5 de juliol. El pregó de la companyia de Xoc Teatre donarà el tret de sortida a un programa amb més d'una trentena d'activitats per a tots els públics. I els clients de l'Esclat de Sant Cugat, que durant els darrers dies hagin trobat a faltar alguns productes, els prestatges, ja estan coneixent el motiu. El grup Bon Preu ha informat aquest dimarts que les afectacions en el subministrament de determinats articles s'ha degut a una incidència tècnica relacionada amb l'actualització del sistema operatiu del seu magatzem logístic. Segons explica la companyia, el problema ha afectat temporalment el sistema de distribució que abasteix les botigues Bon Preu i Esclat, així com el servei de compra en línia, dificultant el ritme habitual de reposició d'alguns productes. I l'Ajuntament ha fet aquest dimarts al migdia un minut de silenci a les portes del consistori com a mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà, arran dels terratrèmols que han afectat el país i que han deixat milers de persones mortes i milers de ferides. Representants de tots els grups municipals, a més de treballadors i de persones a títol individual, han volgut mostrar el seu suport a les víctimes de la tragèdia. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat, a les nostres xarxes socials i a la ràdio, al 91.5 de la FM.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Benvinguts a una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Casa nostra és on construïm la nostra vida, on neixen les nostres històries i on ens sentim segurs. Però dir-ne casa nostra cada cop és més complicat. La crisi de l'habitatge ens fa fora dels nostres barris i obre les portes a societats despersonificades que volten amunt i avall sense arrelar-se, convertint les llars en productes d'especulació. Avui parlarem de tot plegat amb Llucia Ramis, autora de Un metre quadrat, un llibre editat per Anagrama que relata la crisi de l'habitatge a través de la vida i les cases on ha viscut l'autora. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó. Sergi Brió ens explicarà la tasca de la Fundació Xamfrà a la secció Gent amb Valors. Recollirem una nova recomanació literària de Concha per Ramon i escoltarem un nou conte amb valors a la veu d'Oriol Toro, de la companyia Vivint del Cuento. Per acabar, dedicarem el like al còmic La vida secreta de la roba, com el que vestim afecta el planeta. Aquesta novel·la gràfica és obra de Clara Mallart, Anna Llarch i Panxolei i ens convida a reflexionar sobre l'impacte real de la roba que portem. Amb una mirada crítica però propera, l'obra aborda les conseqüències ambientals i socials de la fast fashion i dona a conèixer alternatives més sostenibles per repensar la nostra manera de consumir moda. En parlarem amb Clara Mallart, que a més també és ecòloga industrial i dissenyadora. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
2: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
1: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
3: Què tal, Laura? Com estàs? Avui vull parlar sobre seguretat i llibertat. El motiu és que cada cop hi hagi més notícies que tenen a veure amb la implementació de nous sistemes de videovigilància, que en principi ens haurien de portar més seguretat, però que a la vegada ens poden suposar una pèrdua de llibertats.
1: Un debat interessant perquè parlen de mesures que s'implementen, perquè la sensació d'inseguretat, al cap i a la fi, està a l'ordre del dia entre la població i ha crescut, no?
3: La sensació d'inseguretat ha augmentat entre la població, sí, però les xifres pel que fa als delictes ha baixat. Vivim en un moment en què les xarxes socials ens apropen qualsevol fet delictiu que passi i ens dona la sensació que se'n produeixen més i que ens toca més de prop. Abans, per exemple, si algú li roben el mòbil, ningú se n'hagués assabentat perquè era algú que ningú podia veure, perquè només ho podies veure si eres in situ en aquell espai. A més, si tenim en compte la gran quantitat d'usuaris que reciclen o tergiversen vídeos a les xarxes, doncs fa que la percepció encara augmenti més.
1: Per tant, ens sentim més insegurs del que estem en realitat.
3: Doncs sembla que sí, i això s'està aprofitant per blindar, entre cometes, les ciutats. Amb la visita, per exemple, del papa Lleó XIV, els Mossos van estrenar un sistema de videovigilància per no perdre'l de vista en cap moment, examinant imatges captades pels agents, per drons o d'altres que rebien de càmeres col·locades en vehicles. Tot desplegat en un centre en què les imatges s'analitzaven en directe. I el comissionari dels Mossos, Miquel Àngel García, doncs, celebrava que fos el primer cop que es pogués posar en marxa aquest tipus de dispositiu.
1: Podríem dir, doncs, que va ser una prova pilot.
3: Sí, com també ho és Mataró, on la policia local serà el primer cos de policia local de Catalunya que desplegarà com a prova pilot un innovador sistema tecnològic de seguretat que permet integrar en temps real dades, imatges i informació operativa per millorar la coordinació i la presa de decisions policials. I, important, es farà ús de la intel·ligència artificial per exemple, buscar vehicles.
1: És evident que això suposa una millora en matèria de seguretat, però quin impacte té en la nostra llibertat, Carles?
3: El fet és que aquestes eines serveixen per protegir el ciutadà, però en qualsevol moment se'ns podrien tornar en contra. Recorda, per exemple, el panòptic digital que també hem tractat en algun moment, en què estem controlats de les 24 hores del dia, en aquest cas per les grans empreses tecnològiques, però aquesta vegada seria per els cossos policials o almenys per les institucions. És una exageració el que estic fent, però vull recordar que és la primera prova i que cada cop s'instal·len més càmeres de vigilància arreu de Catalunya.
1: Per què hauria de suposar-nos o podria suposar-nos un problema aquesta mesura?
3: El fet és que l'augment de la vigilància fa que l'humà perdi llibertat. Si jo crec que m'observen, el meu comportament ja està supeditat i no actuaré de la mateixa manera. Podríem dir que em modula. I si ens posem en un pla molt més exagerat, si aquest sistema de videovigilància creix i de control, potser en un moment de canvi polític pot servir com a eina de control i ja no de seguretat. Déu no ho vulgui, però si integrés un model totalitari, es podria controlar la societat des d'una sala i durant tot el dia, i no caldria ni que ho fes la policia.
1: És una reflexió molt interessant que segur que es posarà sobre la taula en moltes tertúlies i debats. Gràcies, Carles. És moment ara de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
4: Hi ha una paraula que surt a pràcticament totes les cròniques sobre Dawa Sherpa. Miracle. Aquest guia nepalès va sobreviure contra tot pronòstic a 6 dies perdut enmig de les muntanyes de l'Himàlaia, sense poder-se comunicar, amb molt poc menjar i assetjat pel fred, el vent i la neu. Però se'n va sortir. Com si estigués predestinat a tenir una vida marcada per la muntanya, a Dawa Sherpa van posar-li el sobrenom de Hillary, com Sir Edmund Hillary, la primera persona que va coronar l'Everest. Però ell no tenia gaire interès a seguir els passos de l'alpinista neozelandès. Treballava de cuiner per una empresa turística de l'Himàlaia i no tenia cap vocació escaladora, però una emergència va fer que acabés fent de guia de muntanya. El 28 de maig va acompanyar un escalador britànic, un de polonès i un xerpa nepalès en l'ascensió a l'Everest. Per sobre del camp 3 va aturar-se a descansar i va dir als companys que continuessin, que ja els atraparia. Els altres van seguir la ruta cap al cim del món segurs que al cap d'una estona o bé a la baixada el retrobarien. Quan Dawa Sherpa va intentar reprendre la ruta, va caure per un esporanc i va quedar-hi atrapat. Sol, cada vegada amb menys oxigen, amb un telèfon que no sabia fer funcionar i un walkie-talkie sense bateria, Dawa Sherpa només podia esperar un miracle. Passaven helicòpters i no el veien. Durant els primers 2 dies no va menjar res. Després va mastegar gel. I finalment va descobrir que en una bossa hi tenia xocolata i galetes, que van acabar salvant-li la vida. La neu que no parava de caure va acabar omplint l'esvorany i va fer que ell pogués sortir. Es va aturar la recerca. La seva família ja havia començat a preparar el ritual funerari. L'alpinista que l'acompanyava i que havia estat l'última persona que l'havia vist va escriure un missatge de comiat a Instagram. Ja ningú comptava trobar-lo viu. No hi ha precedents, almenys coneguts, de persones que hagin sobreviscut 6 dies desapareguts a l'Everest. El 4 de juny, responsables de l'equip que fa manteniment de la muntanya el van trobar lliscant a la cascada de Kumbu, anant cap al camp base. El van rescatar i van aconseguir evacuar-lo amb helicòpter. Des de l'hospital on s'està recuperant, Dawa Sherpa ha explicat que no té previst tornar a l'Everest. Diu que de moment, si va a la muntanya, serà només per fer una mica de trekking.

En l'últim segle, Barcelona i Mallorca, per exemple, s'han maquillat per vendre's al turisme i a la gentrificació. De seguida ens endinsem en aquesta qüestió, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: M'encantaria que les persones que ens escolten ens poguessin observar per un foradet, perquè veurien tota la comunicació no verbal que hi ha durant el programa, com la que acaba d'haver-hi entre Pere Sánchez i Carles Bancs, per discrepàncies musicals, jo crec, no?
1: Fem un podcast. Sí, jo li proposava una cançó de Maria Jaume i Joan Miquel Oliver que parlen molt sobre la situació de Mallorca i em fan una gran crítica, però aquesta també m'agrada i sí. Jo m'he criat escoltant aquest tipus de música, també.
2: Sí, són la fera i comença en tu, no? I és una manera de queixar-se de tot el que ens envolta en el tema de la vivenda. I l'he trobat bastant adequada i té aquest ritmillo tan festivalero veraniego que està bé.

0: Es espera per selecció musical com cada setmana. L'habitatge, Carles, quin gran tema.
1: Doncs sí, és un gran tema, sobretot per gent de la meva edat. Per exemple, jo tinc 24 anys i crec que no veig un futur clar amb tot plegat.
0: Crec que ningú, eh?
1: Segurament ningú. Encara bo que, per exemple, puc viure amb els pares de moment i no he de marxar. Avui parlarem de casa nostra perquè sí, crec que l'hem de reivindicar. Viure a la nostra terra no hauria de ser un privilegi, però la crisi actual de l'habitatge ens demostra que ho és. Això és el que explica Llucià Ramis al seu nou llibre Un metre quadrat, editat per Anagrama. A mig camí entre el reportatge literari, les memòries i l'anàlisi periodística, la periodista aborda el problema de l'habitatge al nostre país a través de les històries que ha viscut als pisos on ha estat llogatera en les últimes 3 dècades. Nascuda a Palma, ha vist com la seva illa es balearitzava i posava murs als locals i com Barcelona es posava guapa per vendre's al món.
0: Gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar la nostra primera convidada d'aquesta setmana, Llucià Ramis. Benvinguda a Valors a l'Alça, com estàs?
2: Molt bé, bon dia, què tal?
0: Molt bé, molt contentes de poder parlar amb tu i sobretot d'una qüestió com aquesta que ens interpel·la, jo crec que tots i totes, en alguns moments de la vida. Per tu, com ha estat visitar tots els pisos on has viscut? T'ha remogut?
2: Sí, m'ha remogut bastant perquè, bé, primer és aquesta cosa que fa una mica d'emoció, no? Anar a picar a la porta i a veure qui t'obre, quina relació té la persona que viu ara al teu pis i com es relaciona amb aquella casa, etc. Però després també, de sobte, té tota la teva memòria, no?, de cop. I em passava una cosa curiosa, que és que moltes vegades aquesta memòria corregia la realitat. Jo hi veia més del que hi havia, i no només això, sinó que era incapaç de deixar de veure la meva habitació, on hi havia la meva habitació, etc. etc. No? És com si hi hagués dues realitats superposades a les meves cases.
0: Mm. No sé fins a quin punt tots aquests pisos, que en són 10, te l'has sentit casa teva?
2: És una pregunta que em faig sovint, no? Perquè volia saber com es crea aquest sentiment de pertinença per coses que no et pertanyen, no? Ja siguin ciutats, ja siguin barris, o en aquest cas els pisos de lloguer, no? I volia saber si m'havia sentit com a casa meva o no. És difícil sentir-te a casa teva quan no tens l'estabilitat escaient per això, no? És a dir, des del moment mateix que tu signes un contracte de lloguer per 3 anys o per 5 anys, comença un compte enrere que fa que et vagis angoixant a mesura que s'acosta al venciment del contracte, no? Llavors, és difícil sentir-ho com a casa teva, quan no saps si pots continuar allà, i vaig adonar-me que jo sempre estava posant dates de caducitat a tot el que m'envoltava, no només la casa, sinó també el barri, etc. I llavors això, a la llarga, quan escrivia el llibre, he vist que potser no ho sentia tan casa meva com mentre hi vivia, no? Allà, que ja sí que jo no necessito tenir una casa en propietat per sentir-la meva, per fer-me la meva, però es veurà que aquest compte enrere complicava aquesta sensació de dir, bé, sempre tindré aquell lloc on tornar, no? Tenir un lloc al qual tornar, jo crec que és el que fa que te sentis a casa teva.
0: És interessant aquesta reflexió que fas, perquè no només estem parlant de tenir un sostre, sinó de tot el que va en aquest sac, no? D'arrelar a algun lloc, de crear vincles amb l'entorn, de sentir-se que formes part d'un barri, per exemple.
2: Uh-huh. És que a una casa ho tens tot, ho tens la teva vida, tens l'activitat, ho tens absolutament tot, no? Quan una persona perd casa seva perquè hi ha hagut un incendi, perquè hi ha hagut una inundació, un terratrèmol, etc., tenim això, ho ha perdut tot, no? I en canvi hi ha aquests desnonaments silenciosos, que els desnonaments silenciosos són aquests que passen quan tu no pots continuar vivint a casa teva perquè no te la pots permetre, perquè t'han pujat tant el preu del lloguer que ja no el pots pagar, o perquè directament ve un fons d'inversió i compra tot el bloc de pisos, o perquè, pel motiu que sigui, ja no pots continuar en el teu lloc, que tu havies fet com a teu, no? I tot el teu entorn, no? Llavors, aquest desnonament silenciós està completament naturalitzat, és a dir, l'hem assimilat completament, l'hem normalitzat, i això fa que cada vegada estigui més avesats a deixar de viure en un lloc determinat, no només la casa, sinó també el barri, la ciutat, no? I en el cas de les Illes Balears, moltes vegades hi ha persones que no poden viure ni tan sols a la mateixa illa on s'han criat, on tenen la feina, on tenen la família, on tenen les relacions, etc. No? És a dir, que cada vegada és com que com, no sé, normalitzant aquesta possibilitat que a casa nostra no ho sigui, no? I això, hi ha un moment en el llibre que dic, què n'hauríem de dir d'aquesta mena d'exili, no perquè hi hagi fams ni guerres, sinó simplement perquè no poden permetre'ns casa nostra, no? Perquè hem venut el més valuós que teníem, que era casa nostra.
0: Exacte. Què en queda, ara que parlaves de les illes, què en queda de la Mallorca on tu vas néixer o també de la Barcelona a la qual vas arribar fa 30 anys?
2: No ho sé, queda alguna cosa. Jo crec que Mallorca per mi és com una mare, jo l'estim com una mare, la trobo la més guapa del món, no n'hi ha cap d'altra com ella, però és vera que cada vegada que hi torno veig la seva transformació, també veig com ha canviat. No? Jo crec que ens reconeixem en un lloc quan som capaços de reconèixer aquell lloc, quan aquell lloc ja no hi és o directament és tan diferent que ja no sabem com era, no tenim la manera d'evocar-hi els records, és quan deixem de reconèixer-nos allà. No? Llavors, és el que em passa una mica a Mallorca i desgraciadament a Barcelona cada vegada em passa més, no? Aquesta sensació de dir, ostres, jo hi havia espais que sabia la seva història, no? Sabia com la seva història i la meva història en aquell lloc. No? I ara fa l'efecte que cada vegada més les ciutats estan més pensades per la persona que està de pas, que no té una memòria dels llocs que recorre i, en canvi, no estan pensades pels residents, que són els que formen part de la memòria dels espais. No?
0: Clar, ara parlàvem de Mallorca o de Barcelona, que són dos llocs on tu has arrelat, no, podríem dir, però també ens podríem referir a altres punts del món, com París o Buenos Aires, que coneixes bé.
2: Que, a més, de qualque manera, jo em sentia una mica malament quan feia el llibre, perquè deies que al final jo vaig ser expat, per exemple, a Buenos Aires, no? a París vaig ser immigrant perquè tenia menys diners que els residents de París, però a Buenos Aires jo tenia la sensació que tenia un poder adquisitiu superior a la gent d'allà, i de qualque manera em sentia una mica un expat. Però això també és una cosa que me n'he donat en escriure el llibre. En el moment que hi era ja, estava fugint de la crisi que tenia aquí, que tenia moltes dificultats per poder pagar el pis de lloguer, i vaig dir, mira, vaig intentar un altre lloc a l'altra banda del món, que estan molt avançats a les crisis, a veure com se'n refan. No? Llavors, he vist que la gentrificació no té fronteres i no té límits, no? Arriba a tot arreu, i com veig aquestes transformacions de les ciutats més pensades moltes vegades pel consumidor que està de pas, que no pas per la persona que hi viu.
0: Ja parles molt de gentrificació, també de turisme, no? Un dels grans problemes de l'habitatge és aquest turisme. Sempre culpem a la resta, però nosaltres no sé si hauríem de ser més autocrítics. Potser viatjar una mica menys o d'una altra manera?
2: Sí, estic completament d'acord amb això. És a dir, a veure, jo venc de Mallorca, tota la meva vida ens han dit que nosaltres vivim del turisme, que sense el turisme eren pobres, etc. No és exactament així, però al final és una espècie de professió autocomplerta, no? De tant dir-ho, al final tu crees, no?, un monocultiu, construeixes un monocultiu que fa que l'hagis de mantenir sí o sí, i per l'única manera de mantenir-ho és fer-ho cada vegada més gros. I, per tant, fer que les altres activitats econòmiques no funcionin, no?, que només funcioni l'activitat econòmica del turisme. No? Llavors, al final, això fa que esdevinguem molt pobres, perquè només tenim aquell monocultiu. No? Llavors, quan ets d'una illa turistitzada com Mallorca, i veus les dificultats que tenen les persones que tenen feina, per exemple, a Eivissa es veu claríssimament, no? Gent que viu a caravanes o gent que viu a habitacions compartides, no pisos compartits, habitacions compartides per 800 euros al mes, gent que té feina i que fins i tot té bons càrrecs, però que no tenen la possibilitat de llogar un pis perquè no tenen dobles per fer-ho, no es poden pagar un habitatge. Quan tu veus aquest problema, dius, ostres, no és veritat, no som cada vegada més rics gràcies al turisme, sinó que cada vegada som més pobres i cada vegada tenim més dificultats per viure a casa nostra, no? Llavors també fa que prenguis una consciència del que és fer turisme, que significa ser turista, no? I llavors jo crec que, bé, jo en el meu cas fa molt d'anys que no faig turisme. I si faig turisme, si qualque vegada he fet turisme, ha estat més per una qüestió de feina, que aprofit que tinc una feina i llavors vaig a fer un passeig, això sí, però sempre si he de fer un viatge o de fer alguna cosa, sempre m'informo abans si veig que és un lloc turistitzat o és un lloc en el qual jo aniré una mica ja de colonitzadora, no hi vaig. És a dir, fa molt de temps que ja no ho faig, però de tota manera cada vegada faig menys turisme, no? I hi ha aquesta cosa de que moltes vegades ens pensam que els llocs turistitzats són els altres i no són el nostre, no? I no és vera, al final també nosaltres som part corresponsables d'aquesta turistització des del moment que volem fer negoci amb jo què sé, amb un pis o amb l'habitatge o amb, moltes vegades amb els mateixos comerços que... O sigui, el problema de la gentrificació és que moltes vegades hem d'acceptar que hem de canviar el nostre negoci per poder atendre aquest nou consumidor que hi ha de pas. Llavors, desatenem moltes vegades el resident, canviem de producte, i nosaltres sabem si vivim en un lloc turistitzat o un lloc gentrificat quan veiem que el tipus de producte no està pensat per nosaltres, que la llengua en què ens el venen no és la nostra llengua, i sobretot pel preu, que és un preu que nosaltres no ens podem permetre. No? Llavors, aquesta persona que ha canviat el seu negoci pensant que faria més d'obvés d'aquesta manera, moltes vegades es veu en la situació que no pot pagar el local perquè s'ha encarit tant que després no pot mantenir aquell local, o directament no pot pagar els seus treballadors amb bons salaris, perquè aquests treballadors no tenen la possibilitat de viure a prop del lloc de feina i aquests locals acaben moltes vegades tancant. I, per tant, això fa que en els llocs gentrificats cada vegada hi hagi més franquícies, més negocis que són estrangers, i que fa que moltes vegades doncs, sentim, no?, que ens expulsen del barri, que ja no som capaços de reconèixer.
0: De fet, ara em feies pensar, Llucia, en una cosa que dius al llibre. No sé si és ben bé així literalment, però expliques que el turisme consisteix a vendre el que no és nostre. No sé si ens queda alguna cosa per vendre-li al turisme.
2: Sí, això és una frase que diu el José Mansilla, no? Que nosaltres venem el que no ens pertany, venem el clima, venem la platja, venem el mar, venem totes aquestes coses, no?, que no són nostres. Però no només això, també venem el tarannà de la gent, venem la seguretat, venem els recursos, no?, i fins i tot venem aquest preu assequible, no?, per a tothom, no?, aquest turisme massiu, que és un turisme que per guanyar només pot créixer, i si només pot créixer és negatiu per als residents, no? Llavors, queda alguna cosa per vendre? Sí, el problema és que sí, és que sempre pensam que això arribarà un moment que petarà i no es verà. Si ens fixam en Venècia, en el centre de Venècia, no ha petat mai. Quin ha estat el resultat? Que ja no hi ha venecians. És a dir, al final hi ha coses que es poden mantenir per sempre i poden anar creixent i creixent i creixent. A les Illes Balears, per exemple, l'any passat van arribar de 9 milions de turistes i s'espera que enguany n'arribin més de 9 milions. És una barbaritat. Això vol dir que per cada resident hi ha 20 turistes. Llavors, clar, és insostenible de totes, no? Llavors, jo crec que hi ha una part de consciència a l'hora de viatjar, hi ha una part de consciència a l'hora també d'intentar vendre'ns, no? Jo crec que Barcelona, les Balears, però també altres llocs, intentar vendre's internacionalment, tenir l'orgull per aquesta banda internacional, jo crec que ja no té molt de sentit. I crec que si començéssim a preguntar als residents si tenen aquesta necessitat de vendre's, moltes vegades jo tinc la sensació de que Barcelona és una mica una influencer, no? És a dir, està més pendent de traure aquest consumidor que està de pas que no pas de cuidar-se ella mateixa, no? Llavors jo crec que hem de començar a canviar el model, si és que es pot, perquè no sé si hem arribat a un punt de no retorn que fa molt complicat doncs, aquest tornar enrere, no? Intentar que les coses tinguin la densitat que haurien de tenir.
0: Clar, tota aquesta fotografia que ens estaves fent ens porta a fer-nos moltes reflexions, no? I tu ens ajudes una mica amb aquest llibre, com per exemple si tenim dret a viure on hem nascut o al barri on hem crescut, si a vegades ens sentim potser culpables fins i tot per voler viure allà on voldríem o allà d'on som.
2: Això és una cosa que em fa molta gràcia, no?, quan te diu la gent, no, és que tothom vol viure al centre. Primer, tres qüestions. Si no som nosaltres els que vivim en el centre, qui ha de viure al centre? Per qui és el centre, no? És a dir, si nosaltres que hem viscut al centre, jo he viscut a l'Eixample, jo he viscut a Gràcia, què vol dir que jo no puc continuar vivint allà? I, de fet, jo ara no podria permetre'ns la majoria de pisos en els quals he viscut, no? Llavors dius, si no és per la gent que hi viu, per qui és el centre? Segona qüestió, on s'acaba el centre? Perquè jo vaig viure a la Sagrera. En aquell moment la Sagrera no estava gentrificada, però ara s'està començant a gentrificar. On s'acaba el centre de Barcelona? A l'Hospitalet o més enllà? És a dir, i tercera qüestió, hi ha un moment, hi ha dues parts de l'article de la Constitució que parla del dret a l'habitatge digne, que és la paraula digna i la paraula especulació. Diu que no està per massa l'especulació. Aquesta part no s'ha respectat mai. Hi ha hagut sempre especulació. I després hi ha la part de la dignitat. Què vol dir dignitat? És a dir, si tu no tens la seguretat que pots continuar a casa teva, on és la dignitat, no? És a dir, si tu crees aquests vincles amb el teu entorn, amb els teus veïns, amb el teu barri, amb la teva gent, amb l'escola dels nens, etc., tu construeixes tots aquests vincles. Però com que vius de lloguer, passats uns anys, te diuen que no pots continuar vivint allà, on queda la dignitat? Persones que, jo que sé, ara mateix fa 55 anys que viuen en un pis de lloguer i els diuen que ja no poden continuar allà. On és la dignitat si no tens aquesta capacitat de seguretat, no? És a dir, ja no és tant el fet de dir que visc al barri dels meus pares, o és el barri on he viscut tota la vida. Clar, això tampoc està recollit per la Constitució. I després, en aquests barris, que val, no diuen lloc que puguen viure al barri on ens vàrem criar, per exemple, d'acord, fantàstic. Però llavors, Mallorca o o Eivissa, no? És a dir, ho diu enlloc, que la gent pot viure a l'illa on ha nascut, on ha crescut i on ha fet la seva vida, o tampoc, no? Això no està recollit enlloc. Llavors, jo no crec que ens haguem de sentir culpables per dir que jo vull viure a la meva ciutat, o jo vull viure a la meva illa, o jo vull viure al meu barri. És a dir, no ens hem de sentir culpables. El que passa és que cada vegada més hem normalitzat que ens puguin fer fora de casa nostra o que no puguem accedir a determinats llocs, no? Perquè la casa ha perdut aquesta funció de llar i es converteix en producte, i des del moment que es converteix en producte, evidentment, perquè sigui rendible, s'ha d'anar encarint. I llavors, clar, aquí xoca amb l'altre article de la Constitució, que és el de la propietat privada, que fa que des de sempre pensem en l'habitatge com en la propietat. I l'habitatge no té per què ser només una propietat. Tu tens dret a un habitatge digne, sigui de propietat o no sigui de propietat.
0: De fet, Llucia, tu obres cada capítol amb el que pagaves el lloguer, no?, als pisos on has viscut. De quina manera t'ha anat angoixant això en les diferents etapes que has passat a Barcelona?
2: Moltíssim, perquè clar, jo a més soc periodista freelance, per tant jo cobro per peça, per col·laboracions, i durant els moments de crisi, sobretot després de l'esclat de la bombolla immobiliària, a mi em van fer moltes retallades salarials, no? És a dir, m'ho pagaven menys o directament ja no comptaven amb jo per fer algunes col·laboracions, però els pisos de lloguer continuaven pujant de preu, no? Llavors jo em veia sempre amb la sensació de dir, ostres, ara com puc arribar a final de mes? He de cercar més feines, encara que estiguin pitjor pagades. Per tant, vaig arribar a fer 9 col·laboracions setmanals per poder pagar-me alguns pisos. I després, sempre que cercava pis, doncs això, mirava que hi hagués una habitació extra per poder tenir qualcú en un moment donat si havia de compartir pis, perquè hi ha hagut de compartir pis fins i tot entre 5 anys, amb persones moltes vegades que ni tan sols coneixia, però necessitava que qualcú m'ajudés a dividir despeses, o directament ficant el meu lot de torn, el ficava a viure amb jo, encara que fes 2 mesos que ens coneixíem, ja van anar a viure junts per fer aquesta divisió de despeses, no? Moltes vegades, llavors sempre estàs pensant en un plan B, perquè si no, l'alternativa és tornar a Mallorca, no? Jo ja fa molts anys que visc a Barcelona, fa 30 anys que visc a Barcelona, i si no, l'alternativa era això, tornar a cap un pare i mo mare, per que si no, no tenia on viure, no? Llavors sempre m'ha angoixat bastant aquesta sensació que els preus anaven pujant, i en canvi el que em pagaven a mi no pujava, sinó tot el contrari, no? I com sempre, això al final te va desgastant moltíssim, perquè sempre has de cercar una alternativa, sempre has de tenir una alternativa en escap, però sempre n'has de cercar una altra per si de cas, cerques pisos que encara siguin més barats que el que tens per si de cas, i després és aquest tornar a començar cada vegada, no? Perquè no pots arrelar-te enlloc, perquè no saps per quant de temps hi podràs continuar, no? Llavors, estava sempre, bé, conec una Barcelona de pisos que he visitat, en els quals no he viscut a tots els pisos, òbviament, no? Però conec moltíssims pisos de Barcelona que he anat a visitar per veure si els llogava o no, molts en les condicions deplorables, i això, no? És a dir, és tornar a començar, tornar a fer una mudança amb tot el que això implica, tornar a carregar amb totes les teves coses, tots els teus llibres, tornar a resituar-te en un barri diferent, en un pis diferent, i venga. Llavors tinc la sensació que la meva vida, fins que m'ho vaig hipotecar fa 8 anys, ha estat això, no? Un començar i recomençar, i de no anar enlloc, no? És a dir, que no veure mai un futur ni la possibilitat d'establir-me.
0: Et sents més tranquil·la des que et vas hipotecar?
2: Saps què passa? Que hi ha una cosa superperversa. Que dius, d'una banda sí, pensar, ostres, clar, estaré endeutada 30 anys, estaré histèrica, no dormiré mai més, i no m'ha passat això. Però d'altra, pens, és molt estrany, no?, que jo ara me faci menys por estar endeutada durant 3 dècades que no sabré on acabaré d'aquí 3 anys. No? I és això, no?, que al final, com que la quota de la hipoteca és molt menor, és molt més barata que la gent que viu al meu bloc de pisos, que paga un lloguer, que jo estic pagant ara mateix 650 euros i els que viuen de lloguer en el mateix bloc que jo em paguen entre 800 i 1.000, dius, ostres, és que clar, estic més tranquil·la, sí, però no deixa de ser una anomalia, no?, que diguis, ostres, al final me poden passar coses econòmicament i també puc deixar de poder pagar aquesta hipoteca com va passar l'any 2008, no?, en la crisi. Llavors, el que passa és que la solució al problema de l'habitatge no pot ser que tinguem la possibilitat d'hipotecar-nos que tinguem la possibilitat d'heretar o que tinguem la possibilitat que els nostres pares ens ajudin, no? I sembla una mica que aquesta és la situació en la que ens trobem ara mateix.
0: I que, com tu deies, i amb això anem tancant, Llucia, no només són les traves econòmiques, no?, i aquesta angoixa financera, sinó els efectes emocionals, que són enormes, que acompanyen aquests processos, evidentment.
2: Clar, és que l'habitatge és on vivim, no? És on hi tenim la vida. La nostra vida està absolutament condicionada pel lloc en el qual vivim. I per això volia escriure el llibre des d'aquesta primera persona, perquè es veurà que la travessa aquest reportatge literari sobre per què hem arribat fins on hem arribat, i després també hi ha tota la crònica de la transformació de Barcelona i també de Mallorca, però sí que tenia ganes com a fer aquesta autobiografia o aquestes memòries immobiliàries per explicar com afecta íntimament, no? Perquè al final és on ho tenim tot, la nostra, i bé, al final, doncs això, no? La nostra vida està plenament determinada per això, per la nostra.
0: Un llibre que es diu Un metre quadrat, que està editat per Anagrama, i on hi cap tota una vida, com ens ha demostrat la Llucia Ramis en aquests minuts de conversa. Llucia, moltíssimes gràcies i enhorabona pel llibre.
2: Moltíssimes gràcies.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: A la secció Gent amb Valors coneixem persones i entitats que treballen dia a dia per fer un món millor. Avui volem descobrir el Centre de Música i Escena Xamfrà, del barri del Raval. Impulsat per la Fundació L'Arc Música, és un projecte social i educatiu que utilitza la música, el teatre i la dansa com a eines de participació i d'inclusió social. Qui ens ho explicarà molt millor és Sergi Brió, responsable de comunicació i producció del centre. Sergi, benvingut, com estàs?
4: Hola, molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
0: Gràcies a tu per acceptar. Comencem una mica pels orígens de Xamfrà, perquè ens hem de remuntar que el 2004, fa més de 20 anys, com va anar tot plegat? Per què des de la Fundació L'Arc Música es va decidir crear un projecte com aquest?
4: Mireu, Xamfrà va néixer de la mà de la Fundació i allà hi era, i encara hi és, l'Esther Bonal, que és una de les fundadores de Xamfrà. L'Esther estava treballant a l'Institut Miquel Tarradell, que és un institut situat al Raval, aquells instituts mal anomenats d'alta complexitat. I bueno, es va adonar que les necessitats de moltes famílies feien que no poguessin accedir a la pràctica artística, un dret contemplat

0: que en el seu moment es deia Avina, i aquestes dues fundacions van crear el projecte i van engegar xamfrà, amb l'objectiu de fer arribar les arts escèniques a tothom qui no pogués pagar-se o qui no pogués això, pagar-se una escola de música o unes extraescolars artístiques.
1: A vegades no hi donem potser prou importància, Sergi, però de quina manera aquestes arts escèniques, és a dir, la música, la dansa, el teatre, poden ser autèntiques eines de participació, d'inclusió o fins i tot de cohesió social?
0: Absolutament. Això en farà fa 22 anys, com hem dit, que vam engegar el 2004, que portem fent això i ens n'adonem que les arts en general, la música, el teatre, la dansa en concret, són unes eines que et situen en un pla horitzontal amb l'altre i t'obliguen d'alguna manera a generar un espai de cocreació amb l'altre on l'idioma és aquest art, no és pas l'idioma que parlem, i això ens transforma en un col·lectiu. Nosaltres, a Xamfrà, no hi ha classes individuals, totes són participació col·lectiva, i la conjunció d'aquestes arts amb el teatre, la música i la dansa fa que ens situem, inclús amb els professors, amb un plasma horitzontal. I això genera actituds que a la societat actual costen de trobar, no? Com la cooperació, com la transparència, com moltes d'altres que les arts escèniques ens ajuden a compartir, no?
1: M'agrada molt perquè te m'has avançat a una pregunta que acostumem a fer als nostres convidats, que és en relació als valors, no?, que inculqueu vosaltres, en aquest cas, als joves o als infants, a través de l'expressió artística. Però és que me n'has dit dos que són impressionants, la cooperació i la transparència.
0: Sí, els valors, alguns valors de Xamfrà són la cooperació, la transparència i també la permeabilitat. Entenem com a permeabilitat la capacitat que tinguem l'equip de Xamfrà d'entendre les necessitats dels participants i les participants de Xamfrà per sobre dels programes. De vegades, quan l'Ester, companya de direcció, em pregunta, escolta'm, quants alumnes som? Actualment estem més de 330 alumnes. I llavors contesta, doncs, mireu, em preguntàveu quin mètode teníem, no? Dins, tenim 330 mètodes. Mm-hmm. És una mica exagerat, lògicament, però explica una mica que nosaltres posem per davant les persones i les necessitats d'aquestes persones més que per sobre el mètode. I per això som absolutament líquids, podríem dir. De vegades massa, eh? Davant de l'individualisme i l'egoisme i l'aïllament i la desconfiança que hi ha envers la societat actualment, a Xamfrà estem compromesos amb la generositat, el compromís, la permeabilitat, com deia, i la confiança. Són els nostres valors.
1: Com d'important és un projecte com aquest, com Xamfrà, en un barri com el Raval?
0: Bé, Xamfrà té podríem dir que va néixer al Raval per aquesta circumstància que us deia, però lògicament el Raval és un barri amb les seves complexitats, però Xamfrà té la idea d'universalitzar-se. És a dir, no només en els llocs on hi ha gent en situació de vulnerabilitat, entenem que és necessària la relació amb els valors que pensem i amb les arts escèniques com a eina. És a dir, ens n'hem adonat que és igual d'on vinguis, a quina societat pertanyis, podríem dir, a quin lloc estiguis situat, quins siguin els teus valors, que aquestes eines són transformadores per tothom, absolutament per tothom. I per això Xamfrà, òbviament, té certa, diguéssim, té certa ajuda a mobilitzar famílies no mobilitzades o que els costa molt més mobilitzar-se, però no és un gueto. No volem generar un altre gueto, com molts espais, malauradament, que ens trobem a la ciutat, a la ciutat de Barcelona, sinó que per generar oportunitats per tothom volem generar xarxa. Per nosaltres és molt important generar xarxa. Què vol dir? Que infants i joves i adults de diferents procedències i realitats es barregin i generant aquest interès comú, com és per les arts, tinguin coses en comú i puguin compartir. I a partir d'aquí

0: generem oportunitats per tothom, pels qui estan en situació de vulnerabilitat i pels que no.
1: De fet, la cultura és una cosa que ens interpel·la a tots i cadascun de nosaltres, tot i que malauradament sovint es
0: Absolutament.
1: mercantilitza o esdevé excloent, no?
0: Absolutament. Això em farà, diguéssim, que la part mercantilitzadora de la cultura, que és absolutament lícita, no, diguéssim que no és la nostra part de la cultura. Nosaltres entenem les arts escèniques com una eina de transformació personal i global, no només com també, que com un mercat, que també existeix, és absolutament fantàstic, però diguéssim que això em farà un no entra en la idea de fer-se el primer violí de l'orquestra de Viena, sinó de viure la música més que d'aprendre-la. Que l'aprèn, sí, igual o millor que un altre lloc, no? D'un altre diferent, però no hi ha la idea de vaig a fer un curs reglat amb uns nivells que em portaran a tenir un aprenentatge tècnic de l'instrument per arribar a uns coneixements. No passa per aquí, sempre és una altra cosa diferent. No, per això sempre diem que no som una escola, som un centre social, que la nostra eina són les arts escèniques, però en podria ser una altra. Però l'objectiu és la part social i la part on repliquem aquests valors i compartim aquests valors, sens dubte.
1: Sergi, on podem seguir tot allò que feu a Xamfrà?
0: Xamfrà, tenim sobretot l'Instagram és el que està més actiu, Xamfrà Arts BCN. La nostra pàgina web és xamfrà.net, allà expliquem tot això que us he explicat, una mica per sobre ho expliquem, quins són els nostres valors i com treballem, i hi ha un apartat on hi ha el calendari, i bueno, doncs fem moltes actuacions. Aquest cap de setmana, el 13 i 14 de juny, actuem al CCCB amb el nostre espectacle Ahinsa, que, bueno, que representa, sempre és un espectacle amb esperit crític, però que representa aquest any un equip de, bueno, una gent que viu en un món paral·lel a l'actual, on no hi ha les regles establertes i la burocràcia i les necessitats de permisos i de documentació els aixafa, com, bueno, és una mica un reflex de la realitat que vivim.
1: Hem conegut una mica Xamfrà, aquest projecte, aquest centre social educatiu que posa en el centre la música i altres arts escèniques. Ho hem fet amb Sergi Brió, responsable de comunicació i de producció del centre. Sergi, moltíssimes gràcies i enhorabona.
0: Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
1: Una abraçada. I ara un clàssic del Valors a l'Alça, la secció de contes, on donem valor a la tradició oral de la mà d'Oriol Toro, de la companyia Vivim del Cuento. Aquesta temporada estem recuperant contes que s'han publicat a la revista Valors i avui és el torn d'escoltar E tu, de Carme Ballús.
2: Tu, boja!
3: No ho puc suportar més. Aquest noi no és de la meva classe i em crida des de la finestra del gimnàs. M'insulta com tots. No puc més, no puc. Li partiria la cara. Ho vaig dir a la tutora, però no ha servit de res. O sí, ha servit perquè els companys m'apartin la taula i la posin al final de la classe amb les meves coses, com l'altre dia. Perquè em tanquin la porta del gimnàs als nassos quan hi vull entrar. I la Júlia segueix carrer enllà, les galtes enceses, caminant cada vegada més de pressa, clavant-se les ungles a l'avantbraç fins a arribar a la porta de casa. Treu les claus i entra mirant enrere, amb el record del crit ressonant-li a les orelles. Els pares encara no hi són. S'abraça la gossa, la Fum, que ha vingut de seguida a rebre-la. Fum, no vull tornar a l'institut mai més, ajuda'm! Ajagudes totes dues al sofà, la Júlia s'adorm amb la Fum damunt les cames. Quan la mare arriba de la feina, les veu totes dues tan plàcides. Avui deu haver anat bé a l'institut, pensa. Necessita creure-ho.
2: Puta!
3: La Maica està amb ells? Dilluns em va dir que m'ajudaria i ara està amb el grup del Carlos, tots fotent-se de mi des de l'altra vorera. Els odio. No els vull ni mirar. Continuaré caminant. Ara s'acosten, em fan ganyotes i riuen. Si accelero serà pitjor. Ja falten pocs metres per l'entrada a l'institut. Aniré a veure el director si no paren. O entro i quan pugui me'n torno a casa sense que se n'adonin. Tot plegat, el director, què em dirà? La Júlia ha resistit al matí les burles que han continuat quan la de matemàtiques no mirava. Les boletes de paper llançades des del darrere que se li enganxen entre els rínxols. Ha plegat del centre, com tots els companys, però ha agafat un carrer diferent per tornar a casa fent força amarrada. Quan està a punt d'entrar, arriba la mare, que s'estranya de veure-la tornar més tard del compte. Li pregunta si ha passat res. La Júlia arrenca a plorar, primer amb un plor sord, tancat, cap endins, finalment amb uns esgarips que trenquen el cor. Ho aboca tot, el poc que havia explicat i el molt que li passa cada dia.
2: La que tot ho xerra!
3: M'estan esperant. Hi ha la Maica, el Carlos, el Toni, el Musta i més. Si corro serà pitjor. Faré veure que em cordo la bota i truco a la mama amb el mòbil. S'estan acostant molt. Els plantaré cara a colla d'imbècils. Em borden que sóc una boca molla perquè els meus pares van anar a parlar amb el director i ara ells han d'anar al seu despatx, que aquesta la pago. Que se'n vagin ja. En Carlos s'acosta i m'escup. La Maica ho grava amb el mòbil i tot riu. En tinc por. La Júlia avui té sort, perquè el seu pare l'ha anat seguint a distància. Tot el que es va destapar abans d'ahir a casa el té molt preocupat. La seva filla, 14 anys preciosos, que va acabar confessant que es pega al cap quan ningú la veu, que es pessiga fort les cuixes, que no vol tornar a l'institut i que el que vol de veritat és morir. Ell l'abraça mentre li jura que a aquest centre no hi tornarà mai més. El grupet s'allunya, però un d'ells es gira i crida:
2: «Eh, tu, covarda!»

0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al còmic La vida secreta de la roba, com el que vestim afecta el planeta. És una obra de Clara Mallart, Anna Llarch i Panxolei que ens convida a reflexionar sobre l'impacte real de la roba que portem. Amb una mirada crítica però propera, aquesta novel·la gràfica aborda les conseqüències ambientals i socials que té la fast fashion i també dona a conèixer alternatives més sostenibles perquè puguem repensar la nostra manera de consumir moda. A tot plegat, en volem parlar amb Clara Mallart, que també és ecòloga industrial i dissenyadora. Clara, com estàs? Benvinguda.
1: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu per ser nosaltres. D'entrada, deixa'm preguntar-te què us va empènyer a fer un llibre, un còmic, una novel·la gràfica sobre aquest tema. És una cosa que us preocupava a les tres?
1: Bueno, bàsicament la idea sí va sorgir. Jo em dedico des de fa molts anys a dins del sector, sobretot a aquests temes de sostenibilitat i vinculats a la moda i com, no? Com podem fer-ho millor, impactar menys al planeta. I, bueno, amb unes d'aquestes que tinc un fill adolescent que em va demanar un dia, doncs, que li comprés una peça de roba d'una marca internacional, una gran corporació, i vaig pensar, ostres, el missatge realment, mira que fa anys que treballo amb això i no arriba, no? Hem de fer alguna cosa, s'ha de fer alguna cosa per poder arribar a tots els públics, no? A tots els consumidors i als futurs consumidors. D'aquesta manera, una mica va néixer la idea de crear un, bueno, això, un còmic pensat per un públic juvenil, adult, per donar a conèixer una mica tot el que comporta la fabricació i la industrialització de les peces que vestim, no? Una mica la idea general del còmic és sobretot donar informació, de com està feta la roba dins d'aquest marc que expliquem, que és el de la fast fashion, de la moda ràpida, i quins impactes associats i quines conseqüències més a nivell planetari genera, doncs, aquest model de producció i de consum.
0: A veure, és interessant perquè en el còmic ens ensenyeu dues maneres diferents, no? de veure la moda. D'una banda, la de la Nico, que és molt crítica amb l'impacte social i ambiental d'aquesta indústria tèxtil, però de l'altra tenim la Rita, que no s'atura a pensar en l'impacte, no? Que té el seu estil de consum sobre el planeta. Com podem ajudar algú, o a nosaltres mateixes, a canviar els nostres hàbits de consum sense fer-nos sentir culpables? Perquè suposo que per molt que cada vegada se'n parli més, fer el canvi de xip a vegades costa, no?
1: Sí, clar, la idea una mica també de la història, no?, d'aquestes dos personatges que una mica també els portem a dins, no?, tots els dos, són dos tipus de personatges, però bueno, que segur que cadascú també té una part d'un i una part d'una altra, no? Però sí, clar, la idea era això, no?, sobretot, sí, una idea sí que era no culpabilitzar el fet de... d'això, no?, de, i tampoc el còmic diu no anem a comprar, sinó pensem abans d'anar a comprar i coneguem allò que anem a comprar, no?, una mica. O sigui, intentar fer una mica de reflexió i donar a conèixer i donar informació abans d'accedir, no?, a aquest recurs o a aquestes peces de roba. Sí.
0: Per tant, pensar abans de la comprar seria, jo crec, que un bon inici, no? És a dir, ser conscients de sí. Què anem a comprar i què comprem. Què més podem fer perquè el nostre consum no tingui un impacte tan gran com el que té actualment en el medi ambient, quan parlem de moda? Quines possibilitats tenim?
1: Bueno, cada vegada hi ha, o estan emergint més propostes més vinculades, pues, a l'economia circular o a aquesta transformació del model, ja no només industrial, sinó també de consum. Aleshores, doncs... sí que en el còmic fem que al final de tot del còmic hi ha com unes 10 R's que li diem, o 10 propostes que cada persona pot pensar a fer. Algunes d'elles, pues, seria intentar, pues, trobar espais d'intercanvi que siguin pròxims al barri, o organitzar-se també de manera col·lectiva, pues, per generar, pues, també aquests espais més col·lectius o d'intercanvi. El primer, sobretot, és fixar-te, no?, abans d'anar a comprar, doncs, què tens dins l'armari, quines peces et combinen més o menys, no? Perquè sí que és veritat que hi ha una de les coses que també que donem moltes dades en el còmic, i és que entre el 30 i el 40% de les peces de roba que tenim a l'armari no ens les posem mai, no? Aleshores, això és per alguna cosa, o perquè ens ha quedat petita, o perquè realment no ens combina aquella peça de roba, ens la vam comprar, però no vam pensar en què ens combinava i s'ha quedat allà a dins de l'armari plegada i no la utilitzem, o sigui, hi ha moltíssimes explicacions, no, per això, però la realitat és una mica aquesta.
0: És veritat que socialment ens envolta encara avui dia, jo crec, una pressió estètica, no?, que a vegades ens asfixia, ens porta sovint a comprar, el que tu deies, més coses del que realment necessitem, coses que no pensem quan les farem servir ni amb què les combinarem. Com podríem començar allò a remodelar una mica el nostre armari perquè acabi sent una mica més sostenible?
1: Bueno, sobretot, el primer exercici, a vegades jo també m'ho demanen, això, molt sovint, i els dic, bueno, doncs agafa tot el teu armari, posa-te'l i desplega-te-la sobre el llit i compta quantes peces de roba tens de cada, no? Aleshores, primer sigues conscient una mica de tot el que tenim molt, i després intenta, no?, construir, doncs, no sé, tenim moltes alternatives a la fast fashion, no? Tenim moltes empreses del territori, que sí que és veritat que n'hi ha moltes que produeixen fora, però que això ha sigut, sí que és un procés de globalització que hem patit, doncs, aquests últims 20 anys, però hi ha empreses encara d'aquí que produeixen també aquí o que produeixen en proximitat. Tenim encara diferents models dins del sistema de la moda més en general. Tenim petits dissenyadors, tenim roba d'autor, tenim botigues de roba de segona mà, cada vegada n'hi ha més, i a més també cada vegada hi ha més plataformes, per exemple, online, no?, que el que fan o el que estan oferint és que els entre usuaris, per exemple, intercanvien roba més fàcilment, no? Llavors, crec que una mica la construcció de l'armari, jo sempre dic que és un projecte de vida, que te l'has d'anar construint poc a poc i sobretot diversificat, no? I sobretot també tenir en compte els usos, no?, que fem de les peces de roba, o sigui, quines peces de roba i per quins usos les utilitzem.
0: Importantíssim. Clara, acabo preguntant-te, jo crec que per un dels eterns dilemes quan parlem de moda, no?, que és si els preus de la moda lenta o moda sostenible són realment més cars o és que resulta que els de la moda ràpida són massa barats perquè algú està pagant el cost real.
1: Exacte, aquest seria una mica la lectura, no? O sigui, que estem deixant de pagar quan estem comprant una samarreta que costa 5 euros, no? La idea del còmic, una mica, que combina aquestes dues històries de les dues amigues, però també hi ha tota una part d'infografies que explica, doncs, el cicle de vida de les peces de roba, és precisament per conscienciar en això, no? Imagina't, no?, tot el recorregut que fa una samarreta des dels camps de cotó fins que arriba al teu armari, tots els passos que ha seguit, la quantitat de persones que han participat en cada un dels processos industrials d'aquest cicle de vida i d'aquesta història d'aquesta peça, i després compara-ho i també l'ús de recursos que s'han utilitzat en cada una d'aquestes fases, no?, ja siguin aigua, com matèries prima, energia, etcètera, etcètera, i tota la mà d'obra que hi ha participat, no? Si hi ha alguna cosa que està fallant en aquesta cadena i és això, no?, i és aquest cost, realment, les peces de roba fabricades, no?, així sota aquest model, doncs sí que amaguen, doncs, un cost invisible que sovint recau en el medi ambient o en les persones.
0: Sortim ben carregades de punts d'aquesta conversa amb Clara Mallart, que no només és ecòloga industrial i dissenyadora, sinó que, a més, és coautora de La vida secreta de la roba, el còmic que ha fet juntament amb Anna Llarch i amb Panxolei. El trobareu editat per Polen Edicions. Clara, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i enhorabona per la novel·la gràfica que heu publicat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Perramon.
2: Pension Dorée, d'Yvonne Breise, és un petit tresor de la memòria sentimental i col·lectiva de Barcelona. Es tracta d'una crònica viscuda de la segona meitat del segle XX amb un protagonista mut i immòbil però determinant, l'edifici, és a dir, l'edifici on està la Pension Dorée, i amb una protagonista de car i os, la mama gran, l'àvia vídua de la doctora Breise. Era una dona de caràcter fort i l'autèntic motor de la pensió. Ho controlava gairebé tot i feia funcionar la maquinària a la perfecció. Ben plantada, poderosa i, malgrat el seu geni, bondadosa i generosa amb els qui tenia a prop, segons explica la seva neta. La pensió Doré estava situada al carrer d'Avinyó, cantonada amb Ferran, aleshores carrer Fernando, i era regentada pels avis de Yvonne Breix. L'autora va néixer a l'habitació número 1 i aquell edifici va marcar profundament la seva infantesa i adolescència. En un recorregut minuciós i ple de detalls per l'hostal, ens descriu les diferents estances, la decoració, la distribució dels espais i les particularitats de cada habitació, sense oblidar els olors de la cuina i dels àpats. Paral·lelament, relata com va descobrint la vida i el món. Les descripcions que fa de la seva família i del personal de la pensió retraten una manera de viure basada en el treball, la solidaritat, la resignació, la senzillesa i una alegria sincera pels petits detalls. Era una època de postguerra, de reconstrucció física, econòmica i social, un temps de silencis i de lenta recuperació emocional, malgrat la forta repressió política exercida pel règim franquista. Un temps en què gairebé tot quedava dins de casa. Aquest relat, fresc i amable i emotiu, ofereix una visió quotidiana i costumista d'una família burgesa de l'època. És la història amb H minúscula, aquella que sovint no apareix als llibres. Tots els que van conèixer la doctora Breixe com a pacients descobreixen a Pensió Doré els orígens de l'amabilitat i el tracte humà que van caracteritzar la seva trajectòria com a metgessa al barri de Sant Gervasi de Barcelona. Unes memòries explicades amb amor i amb aquella inevitable melangia que ens envaeix quan aboquem els anys de joventut i sempre impregnades de l'aroma inconfusible dels canelons de la mama gran.
0: I fins aquí els valors a l'alça de...
3: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Salutacions. La residència Mavir Sant Cugat ha posat en marxa una nova edició dels seus casals intergeneracionals, una iniciativa que permet que infants d'entre 6 i 12 anys comparteixin durant una setmana activitats, àpats i estones de convivència amb les persones grans residents al centre. La proposta forma part d'un projecte que la companyia desenvolupa des de fa anys arreu de l'Estat i que té un doble objectiu: afavorir el contacte entre generacions i oferir una alternativa de conciliació a les famílies dels treballadors i dels residents. L'Ajuntament de Sant Cugat defensa la nova licitació de l'Aumet després de la denúncia del PP sobre presumptes incompliments en la gestió del servei i anuncia que encarregarà una auditoria externa per avaluar els dos primers anys d'execució del contracte. El govern municipal sosté un comunicat que el nou concurs respon exclusivament a criteris tècnics i de millora del servei i assegura que incorpora els aprenentatges obtinguts des del canvi de model de gestió que va passar de concessió administrativa a contracte de serveis. Mirasol celebrarà la festa grossa del barri aquest cap de setmana, concretament els dies 3, 4 i 5 de juliol. El pregó de la companyia de Xoc Teatre donarà el tret de sortida a un programa amb més d'una trentena d'activitats per a tots els públics. I els clients de l'Esclat de Sant Cugat, que durant els darrers dies hagin trobat a faltar alguns productes, els prestatges ja estan coneixent el motiu. El grup Bonpreu ha informat aquest dimarts que les afectacions en el subministrament de determinats articles s'ha degut a una incidència tècnica relacionada amb l'actualització del sistema operatiu del seu magatzem logístic. Segons explica la companyia, el problema ha afectat temporalment el sistema de distribució que abasteix les botigues Bonpreu i Esclat, així com el servei de compra en línia, dificultant el ritme habitual de reposició d'alguns productes. I l'Ajuntament ha fet aquest dimarts al migdia un minut de silenci a les portes del consistori com a mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà, arran dels terratrèmols que han afectat el país i que han deixat milers de persones mortes i milers de ferides. Representants de tots els grups municipals, a més de treballadors i de persones a títol individual, han volgut mostrar el seu suport a les víctimes de la tragèdia. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat, a les nostres xarxes socials i a la ràdio, al 91.5 de la FM.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
3: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
9: Anna Fernández, corredora d'assegurances, patrocina aquest espai.

0: Un dia més tornem a parlar d'emprenedoria en aquest espai, el Sant Cugat Emprèn, l'espai de Ràdio Sant Cugat dedicat a conèixer projectes professionals i iniciatives que impulsen l'ecosistema empresarial del nostre territori. I com sabeu, cada vegada que ens visita la Cuca Fernández descobrim històries, idees, maneres de fer que inspiren i transformen la manera d'emprendre. Cuca, què tal? Com estàs?
1: Molt bé, bon dia.
0: Avui una nova iniciativa que descobrirem acompanyades per les responsables, no, d'aquest projecte.
1: Així és, us presento un projecte molt innovador, disruptiu i divertit. És el Happy Teens, és un trivial col·lectiu pensat perquè les persones juguin, pensin i es tornin a connectar. És un joc per equips que combina preguntes de cultura general amb reptes que fomenten la complicitat, la conversa i la participació. Un format que converteix qualsevol trobada entre amics, famílies, escoles o fins i tot empreses en una experiència compartida. I al darrere hi trobem a quatre emprenedors d'aquí Sant Cugat, d'aquí la ciutat, perquè és una idea que ha nascut aquí, al nostre poble. Jo sempre dic el poble, ja sabem que és una ciutat, sí, però la nostra essència està al darrere. Doncs estan aquí amb nosaltres Sandra Piferrer i Teresa Macià, part de l'equip, dels CEOs, jo no sé ja com els hi mencionaria. Benvingudes al Sant Cugat Emprèn.
2: Moltes gràcies.
1: Explica-nos una mica com va néixer aquesta idea.
2: Pues mira, t'explico. Principalment la idea va sorgir del Jaume, el meu marit, va ser el principal ideari d'això. Va sorgir ell principalment al moment del Covid, vale? Va estar pensant quines coses ho van passar tots molt malament, no? I estàvem tancats i ell va començar a pensar quan la gent sortirà, això serà la bomba, perquè clar, la gent sortirà després de tantíssim temps tancat a casa amb un milió de coses i ganes de fer, però sobretot de viure moments, de viure experiències. Per què? Perquè hem viscut per primera vegada doncs aquell moment tancats, que potser s'acabava tot allí, potser no sabíem què passaria el demà, i era en plan, bueno, doncs quan sortirem d'aquí, què passarà? Pues siguem feliços, no? És a dir, fem alguna cosa per poder ser feliços, per poder disfrutar, per poder estar amb amics, per poder estar tots junts. Llavors m'ho va plantejar a mi, i jo en aquell moment estava en una punta de feina total, i li vaig dir no, jo no vull emprendre això ni en conya. Llavors va dir, doncs jo vull seguir picant pedra, i amb unes caminates, quan ens van començar a deixar sortir a caminar, vam començar a fer caminates doncs, amb el Patxi i la Teresa, i ell es va doncs, cohesionar amb el Patxi, i el Patxi, que és un gran també pensador de totes aquest, de, sobretot de la part de continguts, li encanta, no?, la part aquesta cultura i saber i coses, i va dir, doncs, a mi m'encanta doncs, aquesta part, no? I llavors, clar, tu amb un projecte sempre necessites tenir diferent tipus de parts, no? És a dir, uns han de ser els que donen la cara, uns els que fan la venda i els altres els que pensen, no? I llavors, doncs, bueno, vam començar a fer-ho i vam parlar amb la Teresa i també va dir, doncs, sí, jo, nosaltres també ho voldríem tirar endavant, i vam dir, doncs, som-hi. Quan sortim de tot això i ens deixin començar a trobar-nos, doncs, ho tirarem endavant.
0: Però quin era el plantejament? No sé si constituir-vos en una petita empresa, començar per on, o sigui, com visualitzàveu en aquell moment aquest projecte?
2: Pues la veritat és que no en teníem ni idea. Vam tindre que començar a trucar gent com la Cuca, perquè ens poguessin dir, escolta, això com ho arrenquem, no? És a dir, perquè nosaltres som assalariats d'empresa privada, vull dir que no estem no estàvem en aquell moment al grup, no?, d'emprenedoria, i llavors ens van dir, bueno, pues principalment pues tenim que primer trobar espais on es pot fer, organitzar-nos, perquè quan ho tinguem ho puguem dur a terme, no? Llavors, el primer espai que vam trobar que pogués capiguer, perquè, clar, ens van dir, heu de pensar en gran, perquè nosaltres al principi sempre pensàvem més aviat en petit, no? I quan tu penses a nivell d'emprenedoria, has de pensar en gran, perquè el no i el no anirà bé, això pot passar sempre, però tu no has de pensar això, has de pensar en positiu i que anirà bé. I clar, doncs vam dir, doncs vinga, pensem en gran, necessitem començar doncs, mínim 8-10 grups, necessitem un espai on capiguin aquests grups, necessitem tindre algú que ens faci de presentador, gent que ens ajudin a corregir els continguts, gent com ho vam començar a organitzar aquest primer, I no vam pensar en cap moment que darrere d'això pues, hi havia facturació, que hi havia entitats, que hi havia... Bueno, que hi
1: aquestes
2: moltes...
1: són les bogeries que van néixer en la pandèmia.
2: Correcte.
1: I llavors va ser una idea, i clar, les idees boges realment a vegades tenen recorregut. A mi, Teresa, m'agradaria preguntar-te si realment teníeu consciència de que arribaríeu a 19 edicions.
3: No, en cap moment, en cap moment. Va ser, al principi vam dir, bueno, fem el primer i a veure què passa. De fet, el primer ens va costar molt d'arrencar. Vam haver de tirar molt de família, companys, amics, de dir, va, sisplau, va, que volem fer el primer. I vam fer el primer una mica pendent a veure què passarà, no? I ja portem 19 edicions, més aniversaris, més team buildings a empreses i, bueno, activitats que hem fet també amb escoles d'aquí de Sant Cugat, amb mestres... Vull dir que...
1: Perquè és un format que es pot adaptar a moltes coses, o sigui, sí, a un aniversari. Com comentaves tu, un team building, que és innovador també per una empresa, sí. I combinar aquesta trobada amb els nostres coneixements, perquè al final el trivial és com recordar tot allò que havíem après quan, sí. Bueno, fa uns anys, no? En el cas de la nostra edat, fa uns anys.
3: Una manera d'aprendre molt. Bueno, ara, precisament el dissabte passat que vam fer l'últim, la gent quan marxava, algú em va comentant i diu, ostres, a més, surto molt content perquè és que he après moltes coses. I el que dius tu, no? A més, que és una cosa que nosaltres fem al nostre format, però quan el fem per una empresa, per un team building, per un aniversari, doncs sempre el personalitzem, no? El personalitzem.
0: Sí, que també el fem una mica a la carta, no?
2: Sempre,
0: sí,
2: sí, sempre.
3: Sí. Sempre amb la nostra base, però
2: hi ha gent, pues, clar, quan fem els team building, sobretot, o fem festes d'aniversari, pues nosaltres el que fem és demanar fotografies d'aquella persona que fa l'aniversari. Demanar informació... Bueno, mirem la informació de cada una de les empreses. Mirem el que necessitem per personalitzar al màxim possible aquella edició personalitzada que ja és per aquella persona.
1: Clar, hi ha una feinada darrere de tot això. Clar, i vosaltres sou un equip molt disruptiu,
2: molt
1: perquè, clar, també treballen les emocions, perquè treballar, ja sabem, en parella no és fàcil. Com ho porteu, això? Com ho gestioneu?
2: Pues mira, no barrejant temes. És a dir, la Teresa i jo, per exemple, no ens posem amb res dels continguts. Bueno, sí, jo la nit abans, perquè a l'hora de presentar-la, clar, jo, com que sóc la que presento l'esdeveniment... Clar, primer me l'he d'aprendre, no? I me l'he d'aprendre, tinc que... I clar, la nit abans, quan el veig, dic, uau, és molt difícil, perquè això no ho veig, això no... I em diuen ells, no es pot canviar. Això ja no es pot canviar, això ja està preparat, està editat, està tot fet, Sandra, és el que hi ha. Si veiem que no anirà del tot bé, perquè hi ha alguna a vegades surt alguna categoria pues, que és una mica més complicada que una altra, pues, i veiem que la puntuació, perquè ells es guien molt per la puntuació. Quan la gent diu si això és fàcil o és difícil, és en funció del que tu saps o no saps. Per tant, si per ells la puntuació passa del bé al notable, el que diríem antigament, del bé al notable, vol dir que la categoria no era tan difícil, perquè la majoria de gent ho sabia.
1: I quines categories són les que més troba la gent així com més complicades?
2: Home, sempre és el famoso trivial. És a dir, història, art, ciència...
1: Geografia?
2: Geografia no és tan complicada perquè la gent viatja molt. Llavors, de cada vegada que la gent ha començat a viatjar tant i viatja més, pues, jo crec que geografia encara la tantegen més. Clar, història. Normalment acostuma a ser pues, una de les... Però la gent ens ha sorprès. La gent sap molt.
1: I la gent jove s'engresca amb el Happy Teams?
2: Pues mira, normalment tenim una mitja de... Nosaltres fiquem un límit, perquè estem limitats a espai, val? I això ho fem sempre a l'hotel... Les nostres edicions fixes les fem a l'hotel Sant Cugat. L'hotel Sant Cugat hi podem posar, per estar còmodes tots, unes 20 grups. 20 grups, al voltant de 120-125
1: persones. Sí, perquè hem de recordar que sopa.
2: Sí.
1: És un sopar així com molt... No és un sopar de taula, però que es pot sopar mentre fas l'esdeveniment, no?
2: Ara t'ho explicarà la Teresa, això, que ho porta ella, és l'especialista. Jo t'explico el dels joves, si vols, perquè normalment a cada edició tenim 2-3 grups d'una mitja d'edat una mica més baixa. Quan diem joves, sempre diem menors de 30. De 30 ja en amunt, pues ja són gent jove, per suposat, val? Però ja nosaltres ja no és el que diem, perquè a vegades ens venen grups d'adolescents, val? És a dir, de 19, 20 anys. Bueno, pues fins ara tot havia anat normalment, pues, eren grups que els hi costava. Els hi costava perquè nosaltres els hi adaptem, quan tenim gent jove també adaptem el contingut.
1: Llavors, fixeu abans,
2: sí,
1: o sigui, mireu...
2: Nosaltres sempre al formulari preguntem. Sabem i preguntem. el rang d'edat, per saber una mica després el contingut de les preguntes estigui adaptat amb aquella, amb aquell grup, no? És a dir, que, pues, que hi ha una categoria de música que no és el mateix Bad Bunny que és Camilo VI. Per tant, és important. Tothom sap Camilo VI, perquè tothom sap Flipes, perquè tothom sap, però no és el mateix.
1: Quina bona manera de connectar aquestes generacions intermitjana o amb, per mig del joc, no?
3: Sí.
2: Pues mira, aquest divendres, el dissabte última edició, val? Eren 120 persones i hi havia 4 grups que podem considerar de menys de 30, i va ser per primera vegada amb els 19 edicions, el grup guanyador va ser un grup on tots els integrants, eren 7 integrants de 22 anys. I no estaven les preguntes sempre adaptades, és a dir, els havien fet les preguntes, perquè clar, hi havia 4 grups, per tant, va ser flipant, perquè a més la sala es va aixecar i la sala els va aplaudir, amb la il·lusió, no?, de que la gent jove, perquè hi havia cultura, hi havia, perquè sempre hi ha una... han ficat una categoria nova que es diu actualitat. Actualitat, sempre fem l'actualitat que surt a mitjans de l'últim mes, més o menys. Preguntes, 10 preguntes d'actualitat de l'últim mes. Clar, ja no és saber continguts, que has de saber també actualitat. I van guanyar no per mig punt, van guanyar amb diferència.
1: O sigui que tenim esperança.
2: Sí.
1: En el nostre jovent.
2: Sí.
1: I com surt la gent amb una primera experiència? Perquè, clar, jo sé que la gent repeteix. O sigui que això vol dir que a la gent li agrada. Però quan la gent per primera vegada fa un Happy Teams, com surten? Què senten? I després també segur que teniu un munt d'anècdotes.
3: Moltes, moltes, moltes anècdotes. La gent surt contentíssima, surt molt divertida. De fet, hi ha algun grup que ha vingut a les 19 edicions. Vull dir, que és que no és que vingui de tant en tant. Hi ha grups que venen i després diuen, bueno, doncs venim un cop a l'any, o perquè normalment en fem 4 fixes, però hi ha gent que ve a tots. I si un no pot venir, bueno, diu, ens sap un de greu, no podem venir. Clar, ens trobem a vegades que com és un equip de 6 persones, normalment ja fan un equip fixe, doncs a la que una persona falla per qualsevol cosa que no pot venir, doncs clar, aquell equip ja no ve aquell dia, no? Però és el que et deia, la gent surt molt contenta. Molt.
1: Jo, Teresa, ressaltaria també, vaig tenir l'oportunitat de viure, parlant d'anècdotes, una experiència molt emocionant, molt emotiva, perquè fins i tot va jugar una persona que estava malalta a l'hospital. Això m'agradaria que ho expliquessis.
3: Sí.
2: Bueno, nosaltres teníem una amiga, mal, que es va apuntar, perquè com ha dit la Teresa abans, a la primera edició, com l'emprenedoria és molt dura, no? I la primera edició estàvem a punt d'avortar-la. És a dir, no podíem tirar-la endavant, perquè bueno, havíem de pagar la sala, havíem de pagar el càtering i anàvem a perdre diners. Quan tu no ets emprenedor, bueno, quan tu no tens potser la mentalitat tan emprenedoria, perdre diners, dius, com que he de perdre diners? Però sí, havíem de perdre diners. Llavors va ser la persona del càtering, va ser la que ens va dir, us teniu que llançar. Us teniu que llançar perquè teniu que tindre imatges, teniu que tindre vídeos, teniu que tindre coses que després us ajuden a publicitar. Per tant, endavant. I vam dir, vale, però per no perdre tants diners és això, doncs hem d'agafar i que vinguin a jugar a grups d'amics i grups de coneguts. Llavors, un dels grups que va vindre de Sabadell era una amiga nostra que va fer un grup a Sabadell perquè a ella li agradava moltíssim tot el tema del trivial i tot el tema de la competitivitat i els jocs de taula. Aquesta persona va agafar un càncer molt greu. Però aquesta persona va vindre a totes les edicions i nosaltres vam anar veient la debacle d'aquesta persona, ¿vale? És a dir, vam anar veient com cada edició pues aquesta persona estava una miqueta més malament, no? Llavors va haver una edició que ella estava a l'hospital i va demanar l'alta voluntària per poder venir. És a dir, estava ja que li havien dit que aquell dia podria venir i va demanar l'alta. Però com que era un dissabte, el metge al matí, el dissabte al matí, no li va voler donar l'alta de cap de les maneres, ni voluntària ni res, no li van voler donar l'alta. I ella va dir que ella volia vindre a Happy Teams, perquè per ella era el retrobament amb els amics, el retrobament amb la gent, el passar-s'ho bé i el desconnectar de la malaltia. Llavors vam dir, a veure, pues per decisió pròpia no es pot fer, perquè no podem tindre gent fora de la sala, perquè podrien copiar. Vale? Llavors pues vam dir, pues nosaltres ho tirarem endavant. Ho tirarem endavant i li van posar un ordinador, es va posar un ordinador portàtil a l'Hospital de la Vall d'Hebron i ella des d'allà va fer la connexió via pantalla amb el concurs. I els altres integrants del concurs estaven a la sala, llavors ella era una més, però des de l'Hospital de la Vall d'Hebron. quan vam començar ho vam haver d'exposar a la resta de grups, perquè clar, tindre una persona, és que em posa la pell de gallina, tindre una persona fora de la sala, això implica que aquesta persona pugui copiar, com torno a dir, no? I llavors clar, els altres grups ho han de saber, però no, en cap moment els altres grups ho van tindre totalment clar, ens van deixar fer la connexió, primera era una decisió que estava presa per nosaltres i els vam dir que si no, si algun grup no estava d'acord, Happy Teams havia pres aquesta decisió i que per tant podien marxar i els hi tornàvem els diners, no havia cap problema. I va ser una edició, pues,
1: quina gran excepció que es va fer, perquè jo crec, bueno, ho vaig viure i realment va ser molt emocionant.
2: A més, volia afegir que a la següent edició van vindre dos grups amb honor a ella a guanyar i van guanyar. És a dir, van vindre per voler i per dedicar-li el premi a ella.
1: Torno a repetir...
2: Perquè ella va morir.
1: Que quina... Bueno, clar, és que la connexió que fa... A mi també se'm posa la pell de gallina. La connexió que fa el joc, que a vegades parlem... Doncs mira, una manera de jugar li va fer un... Li va rebre un homenatge a aquesta persona. Doncs hem tallat sí, una mica
2: perdona,
1: abans...
2: Perdona, que et volia dir també una altra cosa per afegir-te. Que també el que vam integrar... Vam fer... El que passa que a vegades no ha funcionat és que hi ha gent que està sola i que li agrada molt el poder fer aquest tipus de coses i no té grup d'amics o no té coneguts. I hem d'entendre que hi ha gent que no té aquesta facilitat com per agafar la seva agenda del mòbil i començar a convocar gent. Nosaltres hem donat la possibilitat de fer grup obert. És a dir, que si una persona...
1: Un Tinder happy.
2: Correcte. Sí, sí, sí, és això. Si una persona vol venir a Happy Teams i vol participar i no té amics o no té grup, que ens ho digui. Perquè nosaltres el que fem després és publicitar-ho. I si com amb la seva situació es troba més gent, poden venir, poden concursar. Ho hem fet. Han vingut dos vegades dos grups oberts amb diferents edicions i al final s'han conegut i hi ha algun grup que ha fet amistat allí, saps? Perquè, bueno, ha sigut una opció de poder participar i, a part, doncs mira, a sobre s'han fet amics.
1: Ens ha quedat pendent lo del menú que feu, que explicar una mica ràpid així perquè la gent sàpiga una mica el que es trobarà.
3: Sí, normalment les edicions que fem nosaltres comencen a 7:45 i normalment és fins 11:45, més o menys, les 11, 11:45, i el que és a la meitat es fa una parada, vale, que és pel sopar. Normalment això pues, és un sopar, com deies tu, que no és un gran sopar ni més, es menja directament a la taula i bueno, es porta una safata amb com un picoteo i es fa ja directament a la taula.
1: Però comentar que va inclòs en el preu.
3: I això va inclòs en el preu.
1: És un preu molt raonable que inclou tot i que és una experiència molt, molt xula per viure amb amics, amb família o, com dèiem, amb empreses. També parlem de que qualsevol moment és bo per fer un Happy Teams. De fet, fa uns dies vau organitzar junt amb l'Ajuntament de Sant Cugat un Happy Teams literari, no? Hem celebrat la Setmana de Sant Jordi. Com organitzeu aquestes trobades? Es pot fer qualsevol moment un Happy Teams?
2: Es pot fer a qualsevol moment. Com hem dit abans, es pot fer amb festes d'aniversaris. Hi ha hagut gent, doncs hi ha una persona que ens ha llogat ja un parell de vegades per anar a una festa d'aniversari que ella lloga una casa rural i allà munta un Happy Teams. Nosaltres li adaptem. Hi ha gent que necessita més planificació en el sistema que vol, taules, cadires, tot això s'ha d'encarregar en aquest cas la persona. O, per exemple, doncs, a vegades a les escoles doncs, també. Doncs, l'Ajuntament, nosaltres els vam dir que era una molt bona idea poder fer-ho, perquè com a activitat del poble és una manera de retrobar-se grups, de trobar-se gent i podem arribar a qualsevol col·lectiu que hi hagi al poble. És a dir, des de... qualsevol, des de gent gran a gent jove a col·lectius diferents.
1: I qualsevol temàtica és qualsevol, vàlida.
2: Això, qualsevol temàtica. I llavors ells ens van dir que s'ho volien pensar i que sí, que per suposat i ens van fer la proposta pues, de fer per l'activitat de Sant Jordi el que es va anomenar el trivial literari.
1: Clar, igual que fem el quinto, no? Es podia fer un Happy Teams.
2: Perfecte. És a dir, de la mateixa manera que la gent es troba per fer el quinto i jugar el que seria un bingo de tota la vida, pues, la gent es pot trobar igualment per fer un trivial de tota la vida.
1: A mi se m'ocorreix, Carme, que avui les recomanacions podríem dir-los a la Teresa i a la Sandra que ens diguin quines són les pròximes edicions i podem comentar per veure si la gent s'anima.
4: I jo tinc algunes qüestions per preguntar, per treure dubtes, perquè la Cuca, que ja ha participat, ja sap com funciona. Per aquells que no sàpiguen que és la primera vegada que senten a parlar de vosaltres, com ho fan per participar en les sessions que organitzeu a l'hotel?
2: Ho publicitem sempre al nostre Instagram, happyteams_sant_cugat. Allí sempre està publicitat. I allí hi ha el formulari, és a dir, allí hi ha el formulari penjat per poder-se apuntar. És a dir, donen clic al formulari i el formulari et fa les preguntes necessàries per poder-te apuntar.
4: Val. I en aquestes sessions que organitzeu vosaltres, què han de pagar?
2: Ells ja paguen 30 euros per persona i han de vindre amb equips de 5 a 7 persones. És a dir, pot ser un equip de 5, 6 o 7 persones.
4: Val. Heu parlat en algun moment de premis. Hi ha premis?
2: Correcte. Tenim 3 premis, primer, segon, tercer. També tenim premi per... No ho diem perquè els hi donem la sorpresa, però bueno, sí, també tenim premi a l'últim, val? Perquè nosaltres no volem que la gent vingui a competir, volem que vingui a passar-s'ho bé. Per tant, allò de que aquella sensació... La gent és molt competitiva i la gent al final... he quedat últim. Doncs a Happy Teams, l'últim, té un petit premi. I a més tenim empreses que ens ajuden, perquè empreses patrocinadores que ens fan obsequi d'algun lot, alguna cosa que ens donen, qualsevol cosa és benvinguda, perquè nosaltres fem uns sortejos. És a dir, abans de donar la puntuació final, fem publicitat d'aquestes empreses que ens ajuden i llavors fem sortejos. És a dir, que quasi tothom marxa amb algú.
4: Jo crec que ja estan solucionats.
1: Què et sembla?
4: Els dubtes.
3: Bueno, jo volia afegir una cosa, que és que hem parlat de categories, vale? De les típiques del trivia, història, geografia, però que no és això només. Vale? Després venen les divertides, que són les que ens agraden a la Sandra i a mi, vale? Que són cançons, són logos, són personatges famosos... Vale?
1: O sigui, hi ha premsa rosa, també, premsa en el trivia.
4: I de Sant Cugat hi ha preguntes?
2: Hi ha un apartat que es diu de menjar i beure, i a l'apartat de menjar i beure el que fem és posar diferents coses. Pot sortir a vegades coses de Sant Cugat, correcte.
4: Uh-huh. A veure...
1: I què més estaves comentant tu, Teresa, que t'hem tallat aquí i t'hem dit premsa rosa del Trivial, i sí. Quines
3: no,
1: més?
3: No, pensava d'això, deia, personatges famosos, per exemple, els logos, que són endivinar logos, aquesta també agrada molt a la gent, esports, que aquesta també hi ha gent que també li agrada molt, i bueno, que hi ha categories que són molt més divertides, que és una mica l'essència, no?, de que no és només que hi vingui la gent que en sap molt, sinó que... Cadascú, al final, si són 6 persones, doncs cada persona pot aportar una mica del que ja sap, no? Que tothom parles, acaba participant.
1: Teresa, parles de diversió i ja els noms també dels grups moltes vegades donen molt per riure.
4: Es posen nom.
1: Sí, cada grup sí? Té un nom. Sí, vale. És molt xulo, perquè el que parlem de l'equació, de connectar, fa que també el treball en equip sigui el principal.
3: Ja comença abans, sí, perquè quan s'han d'inscriure es demana que es posin un nom l'equip i que triïn una cançó, perquè el primer que fem quan presentem és fer la presentació dels equips i cada equip surt a la pantalla amb el seu nom i amb la seva cançó. I això ja de principi ja forma una cohesió de l'equip.
1: És una experiència molt, molt guai per viure així en grup. És molt xula, molt xula, molt disruptiva, com us he dit al principi.
4: Anem a les
1: recomanacions. Clar, ens quedem
2: això.
1: Sense saber-ho.
2: I no ens oblidem que també hi ha un tast. És a dir, dins de una de les preguntes és el tast. És a dir, a vegades hi ha hagut un tast de xocolates, hi ha hagut un tast de sugos, hi ha hagut tast de mermelades, tast d'espècies... Hi ha un tast programat a una de les proves, perquè al final són uns reptes finals en el qual sempre fiquem coses noves. I una de les molt, molt, molt xules és el tast, o també una nova que hem ficat ara també de postals del món, que com que la gent, com he dit abans, viatja molt, doncs postals del món, com la pregunta diu. Llavors hi ha imatges de tot el món i la gent...
1: Això és innovar, eh?
2: És innovar. Sí, estem innovant contínuament.
1: Doncs anem a la data de la pròxima edició. Sandra,
3: sí.
1: Teresa?
3: La propera que tenim ja confirmada amb l'hotel que comentàvem és el 28 d'octubre. Ara fem un parón a l'estiu perquè bueno, la gent ara ve el bon temps.
1: Doncs és el 24 d'octubre a l'hotel Sant Cugat. Espera, que confirmem ben exactament la data, perquè no ho diguem malament, clar, perquè si no...
3: 17 d'octubre.
1: 17 d'octubre. Vale, ja veig a la Sandra aquí, l'apuntadora. Veig que treballeu en equip, eh?
3: Sí, sí. És que ho tenim confirmat d'ahir, sí. De l'hotel. Vull dir que
1: doncs 17 d'octubre a l'hotel Sant Cugat, nova edició del Happy Teams. Una aposta que, bueno, a part de divertida, doncs això és una trobada amb els coneixements. Teresa,
3: Una cosa només volia dir, que hem parlat de, heu parlat de que som nosaltres, vale, les dues parelles, però volia comentar que és un tema que és familiar, vull dir, estem nosaltres, però els dies que fem les edicions venen els nostres fills també a col·laborar.
1: Aquí col·labora tothom.
3: I una de les que també col·labora molt, pobra, que jo crec que es mereix que li diguem, és la meva filla, la Paula, que porta tot el tema de les xarxes socials.
1: No l'hem mencionat a la Paula.
3: Seria com la community manager del tema, no? Perquè al final...
4: No els hi falta de res, no?
3: No. Al final el que dèiem, no? És molt difícil... No hi havia manera de fer-nos conèixer, i tot era a través de... Al final ha sigut tot a través de les xarxes socials i del boca a boca, de la gent que ha anat dintre.
1: Teresa, això s'emprendre, i això Sant Cugat emprèn, o sigui sí. Que el millor lloc perquè es poseu aquesta idea tan, tan xula. Moltes gràcies, Sandra, moltes gràcies, Teresa, i li envieu una abraçada molt forta a tot l'equip, a tota la família, perquè al final la família també és un equip, i ens acomiadem, Carme.
4: Ja no ens queda més temps. Gràcies, Sandra, Teresa, Cuca, i fins a la propera.
2: A vosaltres.
3: Que vagi molt bé. Molt bé, gràcies.
5: Ana Fernández, corredora d'assegurances, ha patrocinat aquest espai. Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat

0: Bon dia a tothom. Tenim amb nosaltres Helena Minuesa per seguir reflexionant sobre el tàndem entre cultura i educació per a la millora de la qualitat de vida. En aquesta ocasió, Helena, parlarem de caus i esplais, oi?
1: Així és, Sara. Bon dia.
0: Bon dia. Doncs explica'm una mica com podem definir els caus i els esplais.
1: Bé, Sara, primer de tot, deixa'm dir-te que el tema d'avui em fa especial il·lusió i l'he preparat amb molt de carinyo i amb molta tendresa gràcies a la inestimable ajuda de moltíssima gent, Sara, que al llançar jo la pregunta de què havia significat per ells i per elles el formar part d'un cau o d'un esplai, hi ha hagut com una allau brutal de respostes i això m'ha fet entendre quina és la dimensió del tema d'avui. Llavors, potser en 20 minuts no podré tocar tots els temes que m'agradaria, però sí que crec que podrem fer una pinzellada. Ja d'entrada, per definir els caus i els esplais, Sara, com que hem vingut parlant últimament del que és l'educació 360, no? Aquest model d'educació que surt de l'aula i que una mica el que vol és impactar en el desenvolupament de la persona des d'un altre espai que no sigui l'educació formal. Doncs els caus i els esplais són espais d'educació precisament així, no formal. Educació en el lleure, que el que fan és entendre que s'aprèn en tots els àmbits de la vida i que posen sobretot molt en valor l'espai directe doncs, d'interrelació personal, però també de relació amb la persona, de relació amb els altres, amb l'entorn, amb la naturalesa, i que en definitiva el que volen serà és dir que eduquen per viure i per conviure i per transformar.
0: Molt bé. Tu personalment has anat a un esplai o a un cau?
1: Jo vaig arribar de forma una mica aleatòria a un esplai, a l'esplai Sarau, gràcies a una molt amiga meva que m'hi va convidar, però ja tenia 15-16 anys. Llavors, vaig arribar-hi poc temps, però el temps suficient perquè m'impactés, jo crec que en la meva manera de ser.
0: Carai. Com funciona? Bueno, primer de tot, d'on venen? Quin és el seu origen?
1: Sí, Sara, el seu origen principalment, bueno, podem distingir entre caus i esplais, no? Principalment. Diguéssim que els caus tenen un origen una miqueta més vinculat a nivell internacional, amb el moviment escolta, a l'escoltisme de principis del segle XX, que bé, arriben a Catalunya amb força al llarg del segle XX, i d'alguna manera els caus tenen fonamentalment tres pilars, no? Un és el creixement de la persona, busquen saber una mica qui sóc jo en aquest món, el pilar de l'entorn o el fer país, fer conèixer el territori, i després una tercera pota que seria la de la fe, que d'alguna manera s'ha anat com secularitzant, va venir originalment doncs, des d'un punt de vista més vinculat amb la religió catòlica, i s'ha anat transformant aquesta fe, i ara parlem més d'espiritualitat o de vincle amb la naturalesa, amb aquest concepte de transcendència amb la naturalesa. No?
0: Però
1: també
0: sí que manté un vincle al cau de Sant Cugat amb l'Església?
1: Que jo sàpiga, no. Però després repassarem, si vols, els caus i esplais que tenim avui dia a Sant Cugat, perquè sí que hi ha una mica de diferències, no?
0: D'acord.
1: En tot cas, ara m'agradaria quedar-me amb aquest concepte de que el cau veu del moviment escolta internacional, no? I que, d'alguna manera, l'origen dels esplais és posterior. És a dir, els esplais neixen sobretot amb força a Catalunya després del franquisme i en un context, ara ja saps, de lluita social, de moviment obrer, de recuperar espais, de crear espais per sobretot per enfortir la democràcia. No? En aquest context d'efervescència neixen els esplais com una aposta també per la transformació social, la inclusió de les diversitats de nens i nenes amb diferents realitats socials, sobretot un fort protagonisme de la gent jove que vol transformar la societat i que d'alguna manera a través del lleure, a través del món de l'esplai, doncs volen fer-ho possible i es volen vincular molt al seu entorn i al seu barri. Però, en definitiva, hi ha diferències, no?, entre un cau i un esplai, evidentment.

0: focus amb la inclusió social. Potser hi ha una menor ritualització dins dels esplais, però una amiga meva, la Mar, em deia és que, Helena, hi ha molts esplais que cauegen i molts caus que esplaiegen. Vull dir que està tot bastant barrejat a dia d'avui.
1: Sí. Bona definició, la veritat. Doncs molt bé, ja veiem en què es diferencien i en què tenen, i què tenen en comú. Però llavors, si és el lleure, si és l'hora de l'esbarjo, si és el cap de setmana, si és la tarda, què hi pot haver d'educatiu, d'educador en aquest context?
0: Bé, principalment els esplais i els caus no tenen un fort component d'educació amb valors. Això que està tan de moda ara, educar amb valors, però que no sabem a vegades com fer-ho, no? Doncs en aquests espais, no? Potser més lliures, no només de lleure, sinó també més lliures, més on es posa de manifest doncs, la diversitat, una mica el caos, no? Perquè tu pots arribar a un espai que no està tot estructurat i formal com està a l'escola o a l'institut, sinó que tot és possible. I en aquest espai fomentem l'educació en valors, Sara, la pau, la solidaritat, la inclusió, la generositat i, sobretot, un tema de desenvolupament personal, no? Pensar per nosaltres mateixes, fomentar el pensament crític, que altres vegades ja ho hem vingut treballant en aquesta secció, a treballar l'autonomia i la presa de decisions. Una persona que m'ha ajudat molt també, la Vero, que m'ha fet àudios, em comentava, doncs, des del simple fet, Sara, de l'aventura de saber muntar una tenda de campanya per primer cop a la teva vida. Uh-huh. O la Mar, que parlava de que amb 12 anys ja es coneixia les línies de tren de Catalunya perquè havien d'anar a descobrir el territori i això... Tots aquests també valors, perquè estan vinculats amb la descoberta del teu país, del teu entorn, no? Totes aquestes coses que segurament passarien de forma molt estructurada o molt formal dins de l'aula, uh-huh. a l'espai del lleure és molt més fàcil que passi. I llavors, sobretot també parlem, Sara, del sentiment de pertinença a un grup. És a dir, el que fomenta sobretot un cau o un esplai és que una persona que potser... en un moment de la seva vida, parlem d'edats vulnerables, no? Sobretot les infàncies i les adolescències, en què molta gent no troba un lloc on sentir-se part o no forma part d'un col·lectiu molt potser segur o potser que se senti representat o representada. I l'esplai, el cau, ha sigut el lloc... M'agrada la paraula cau perquè és bastant metafòrica. Ha sigut el lloc... per molta gent amb la qual he parlat, de sentir-se com a casa, mm-hmm. de tenir un espai propi, a més un espai propi, Sara, lluny dels adults, perquè si t'hi fixes, tots els caus i els esplais són llocs fonamentalment d'infàncies i de joves, però no sí. Hi ha adults.
1: Ja, és que, de fet, com a nena o adolescent, sempre m'havia cridat l'atenció i, de fet, tinc una amiga que es va apuntar al cau i jo sempre estava allà i potser m'agradaria. Però, en canvi, com a mare, ara penso és que són els nens els que es fan càrrec dels nens. No sé si deixaria la meva filla anar en un cap de setmana amb nens de 7. No sé, qui són els monitors? Quants anys tenen?
0: Clar, els
1: tenen molta responsabilitat.
0: Els monitors acostumen a ser a partir dels 17-18 anys, que vale. hi ha aquesta part de transició, no? Passes de ser infant a ser cap, no? En els caus i en els esplais. I jo, Sara, sincerament, penso que és la millor oportunitat per creure, no? En que una societat en què ens cuidem uns dels altres és possible. Uh-huh. Ens hem tornat una societat molt individualista. Estem molt tancats a casa de cadascú, mirant el mòbil, mirant les pantalles, no? Així estic com exagerant moltíssim, però perquè ens entenguem. En canvi, sí, sí. L'esplai i el cau és aquesta aposta perquè les coses passin a les places, perquè les coses passin als carrers, perquè confiem de nou en que les cures, el cuidar-nos unes de les altres, normalment acostuma a ser molt femení, no? Això pot passar amb persones que no són de la nostra família. Uh-huh. Estableixes uns llaços amb els teus monitors i monitores que no són ni els teus pares, ni els teus germans, ni els teus cosins, ni els teus professors, ni mestres. Són persones en les quals confies, no? I segurament en moments determinats, Sara, potser confies coses molt més transcendents i importants que no has confiat

0: potser a una persona adulta de casa teva perquè et feia por, tenies vergonya, no sabies com reaccionaria.
1: Això és algú que t'ha explicat algun dels teus testimonis?
0: Això m'ha passat amb testimonis que evidentment, doncs, no diré amb noms, però testimonis que m'han arribat a dir, Sara, que gràcies a l'esplai la seva vida va poder canviar. O sigui, és molt emocionant sentir gent que diu jo anava per un camí que, vist a dia d'avui, no? Sobretot en tema de consum de drogues i de, bueno, coses que podrien haver acabat diferent a com van acabar, i que gràcies a trobar un espai a l'esplai, no? Sortir de l'etiqueta que t'han posat a l'institut, sortir de l'etiqueta que t'han posat a casa, trobar-te amb una altra gent que confia en tu i que sobretot confia en el sentit de grup, perquè hi ha un fort component en el grup, en saber escoltar l'altre, l'empatia, el respecte, el que tothom té el mateix valor. Ningú és més important que l'altre, sinó que tots estem aquí per compartir i per, d'alguna manera, saber com arribar a pujar aquella muntanya de forma conjunta, no? I en aquest sentit, Sara, no sé si has tingut ocasió de veure la sèrie de 3CAT, Jo mai mai. És una sèrie que...
1: Vaig veure el primer capítol només.
0: Sí, doncs és una sèrie que jo sempre recomano, perquè molts dels valors que estem posant avui sobre la taula, no? aquest respecte per l'altre, aquesta també escolta activa, l'empatia, en aquesta sèrie trobo que està molt ben treballada, amb molta sensibilitat, i no només els adolescents s'hi poden sentir identificats, sinó també els adults poden entendre moltes coses que passen en les adolescències. Perquè tinc la sensació, Sara, que nosaltres hem sigut adolescents, no? Ara som mares i veiem l'adolescència amb una certa distància i a vegades ens oblidem que hem transitat per allà, que hem estat allà, no? I a vegades val la pena tornar a aquell lloc, tornar a veure, doncs, el Jo mai mai, la sèrie, i dir, ostres, és veritat, això passava, no? Passava que una persona del grup, doncs, tenia un problema i li explicava abans a la monitora que els seus pares, perquè sabia que la monitora potser no la jutjaria d'aquella manera. I potser pots detectar un trastorn alimentari abans, en un espai com l'esplai, abans que a casa. No sempre passa, evidentment, però és donar també oportunitats a resoldre conflictes, a enfrontar adversitats, i sobretot una cosa molt important, Sara, és que l'esplai, per mi, l'oportunitat que vaig tenir de viure'l, era un lloc de sentit de l'humor, d'alegria, de riures. O sigui, això no ens en podem oblidar, que al final el que vol la gent jove és passar-s'ho bé.
1: Sí,
0: o sigui,
1: sí.
0: Està molt bé aprendre valors i tenir un vincle amb la naturalesa, amb l'entorn, amb la solidaritat, però què busca una persona quan és jove?
1: Passar-ho bé. Però tenint en compte que els monitors són tan joves, com, no sé si has arribat al punt de saber com organitzen, com s'organitzen, com s'estructuren. Tenen un llibre del manual del monitor?
0: És molt fort, Sara. Aquest és un punt que a mi realment em sobta, perquè parlava amb la Mar, la meva amiga, i em deia, Escalena, jo dedicava 20 hores 20 hores de
1: la setmana?
0: Potser ara no sé si era la setmana, però un munt d'hores, Sara, que, clar, ella parlava l'altruisme, la generositat, però que ho fas des d'un punt, Sara, de voluntariat extrem.
1: Sí, és com el primer voluntariat, no?
0: I per què ho fas? Per què? Perquè hi creus. Perquè creus que fent aquella tasca, perquè durant aquelles hores, donant aquella part de tu, del teu temps, transformaràs el món, d'alguna manera. I aquest punt també de... no vull parlar d'idealisme o d'utopia, perquè jo sí que
1: activisme, crec... Potser activisme.
0: Correcte. No? D'activisme i aquesta part de fe, fe entesa no des del punt de vista més vinculat a la religió, sinó una fe en què creure'n que és possible el canvi, no? Jo crec que estem en un moment vital, social, en què hi ha molt de pessimisme, només cal encendre la tele o la ràdio, però el canvi no és que sigui possible, és que és necessari, o sigui, pel futur del planeta i pel futur de les nostres filles. Llavors, qui pot canviar les coses? Qui està en capacitat de canviar les coses? Gent que amb la seva generositat, Sara, amb el seu voluntariat, amb la seva militància, perquè al final és militar per un canvi, digui, ostres, jo estic donant aquí el meu temps perquè aquests infants puguin créixer diferent, pensant diferent. I ara et diré una cosa que no sé si serà políticament incorrecta, però jo sé detectar una persona que ha anat a un cau o a un esplai.
1: Wow.
0: Sí.
1: Molt agosarada, em sembla.
0: És bastant agosarada, sí. Potser m'he passat i ara tothom m'odiarà amb el que he dit.
1: Però és una cosa que tu, quan coneixes una persona nova dins teu, dius, ah, mira, aquesta segur que ha anat a l'esplai, o ah, mira, aquesta segur que no ha anat
0: potser
1: a l'esplai.
0: Potser no, perquè hi ha moltíssima gent que estimo moltíssim, que no ha anat a un esplai i té uns valors increïbles, però perquè a casa seva l'han educat, jo crec que bé, o s'ho ha treballat molt amb psicòlegs o amb la vida en general. Però sí que sé, Sara, que, per exemple, quan una persona va a buscar una feina, es valora positivament el fet de formar per donar esplai, segons quines feines, evidentment, si te'n vas a ser un gran executiu d'un banc, potser no cal, però em refereixo a que hi ha uns valors de cooperació, de treball en equip, d'escolta activa, d'empatia amb les diversitats, amb persones que tinguis el que tinguis o vinguis d'on vinguis, formaràs part del grup igual, més igual d'on vinguis i el que siguis, no? I tot això crec que és un valor afegit que marca, i que és veritat, potser m'he passat amb aquesta sentència, però...
1: Aviam, clarament estàs fent un retrat molt positiu dels esplais i caus, on segur que també passen coses que no
0: Correcte.
1: Són tan positives ni bones, i de les quals també estaria bé en algun moment indagar... I
0: donaria per un altre capítol, però sí, avui em volia quedar amb...
1: Amb
0: la part més lluminosa. I parlant de lluminositat, deixa'm, sisplau, fer un regal final, Sara, que és la lectura d'un text preciós del Carles Capdevila, que jo crec que defineix i resumeix molt bé tot el que hem dit avui. Si em permets, el llegiré.
1: Endavant.
0: Es diu Entusiasme sospitós i el va escriure Carles Capdevila el 2017. Són uns éssers estranys d'entre 18 i 25 anys que es fan dir monitors d'esplai o caps d'agrupaments. Els reconeixereu perquè pringuen totes les tardes de dissabte als caus muntant gincames, perden els caps de setmana fent excursions i malgasten la Setmana Santa sencera i 15 dies de juliol anant de campaments. I tot sense cobrar res i amb una passió que no pot ser bona per la salut. La broma fa dècades que dura, i no són quatre sonats, es tracta d'uns quants milers. S'ha procurat fer burla d'ells com a xirocaires idiotitzats. Se'ls ha fet saber que s'han acabat les utopies i que la gràcia d'avui dia és ser famós, però ells insisteixen que no. Són especialment pesadets amb la idea d'anar a la muntanya i educant el lleure, assumeixen responsabilitats i ens donen lliçons als pares i mares sobre coses tan antiquades com desconnectar, conviure i madurar. I a sobre se'ls veu feliços, i el que és pitjor, a la canalla que cuiden també. Això els fa poc integrables a la societat, perquè el que es porta és no fotre res i fer cara d'estressat, i no pas passar-te el dia organitzant coses amb un somriure. L'administració els dona l'esquena i els nega el dret a fer servir les escoles públiques perfectament desaprofitades els dissabtes per intentar que s'ofeguin en petits locals d'entitats que sovint són literalment uns caus, però ni així pleguen. Els mitjans de comunicació tenim a punt el protocol del linxament mediàtic i exigència de responsabilitats a la mínima que algun grup es perd al bosc, però ells allà, valents. Les tècniques de captació de nous membres són terriblement sofisticades. Per culpa d'un mètode estranyíssim, anomenat seguir l'exemple, oi que sona carca? Molts nens d'esplai acaben assemblant-se als seus monitors i volen ser castellers, diables o voluntaris d'ONGs. I com que el moviment es renova, costa etiquetar-los de gent poc moderna perquè viuen el dia i s'adapten als nous temps. Si almenys tant d'esforç fos al servei d'una secta destructiva, s'entendria, i algun actor de Hollywood hi donaria suport. Però no, no són cap secta, i la seva voluntat és totalment constructiva. Ai, uix, quin concepte més passat de moda. Són tota una anomalia en els ambients derrotistes i les societats decadents. Algú els hauria d'aturar abans que se'ls acudeixi canviar el món de veritat.
1: Un gran final, Helena. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Sara.
2: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
3: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Hola, Naila Martínez. Com estàs, My Nutritionist? Benvinguda a Menja't la vida.
2: Moltes gràcies, Fili. Doncs bé, ja sabeu que quan estic aquí, jo, si tinc algun problema, aquí se'm passa.
1: Escolta, a mi també em passa això, eh? És aquest moment on no hi ha res més que tu i jo i aquesta conversa, i suposo i espero que als oients també els hi passi, eh? Doncs a les persones que ens escolten a l'altre cantó també els hi passi, que només que sigui un moment per gaudir, no?
2: Sí.
1: Per escoltar i gaudir. Avui volem parlar de les motxilles, que portem totes i tots i que, a més, anem encomanant, no?, a les persones del nostre entorn. Quines serien aquestes motxilles? Perquè hi ha moltíssimes. Suposo que tantes com a persones o moltíssimes més, perquè tots en tenim moltes, no?
2: Cadascú de nosaltres portem una motxilla. No estem parlant de la motxilla del col·le, d'anar al col·le. Estem parlant d'aquella motxilla de tots aquells missatges, veus que hem anat posant a dins aquesta motxilla i que ens condicionen en quant a les decisions que prenem amb l'alimentació, no? Ja no només la nostra alimentació, sinó potser també la de la nostra família. I que aquestes motxilles, doncs, moltes vegades no sols les carreguem, sinó que generen culpa, no?, judici cap a un mateix o inclús cap als altres, no? Uh-huh. Per tant, anem a revisar aquestes motxilles.
1: Som-hi, per exemple, no? Comencem a rascar de les nostres pròpies motxilles,
2: sí,
1: a veure
2: sí.
1: què surt aquí, no? No mengis tant. Sí. Però alhora, i paral·lelament, quan tu vols menjar tant, menges molt poc. No? Sempre hi ha aquest doble judici.
2: Sí,
1: si menges molt, i a més és no mengis tant mirant el teu cos. Quan te miren el cos i et diuen, no mengis tant. No?
2: Aquest és un dels missatges, no? La quantitat del que mengem genera judici, no? I quin judici? Doncs depenent de la motxilla que porta la resta, no? Al final és que, clar, quan algú està menjant més del que tu creus, no?, que hauria de menjar, en funció de què? En funció potser de la quantitat que has posat, no? Tu creus que la ració és una i n'està menjant més i, per tant, creus que és més. I l'altra, que sol ser la que més mal fa, no?, i la que més culpa i la que més mala relació genera amb l'alimentació, és aquesta que tu molt bé has dit, no?, que és estàs menjant molt pel cos que tens. No?
1: Exacte.
2: Quan realment, com més gran és un cos, més quantitats es necessita de menjar. No? I com més petit és un cos, menys en necessita, de forma generalitzada. Però sí que és veritat que jutgem la quantitat que mengen els altres, sí? I ens jutgem també amb la quantitat que mengem nosaltres, perquè potser ens ho han dit, no? O sigui, quina és la nostra pròpia motxilla? Quan jo em poso un plat a davant i en el moment en què jo jutjo si estic menjant molt o poc, és perquè en algun moment m'han jutjat, no? La quantitat no és objectiva. La quantitat que jo menjo no és sempre la mateixa. La quantitat que hauria de menjar és en funció de la meva sensació de gana i sacietat. I ja està. I és algo fisiològic, no és ni mental, no? És algo que ens hauria del nostre cos marcar, de dir, doncs, no sé si n'hi ha molt o poc. Menjo fins que ja noto la sensació d'estar tip o d'estar tipa, no? I aquesta seria la quantitat. Però en el moment en què qüestionem, no? Ala, o està... És que hem de revisar com ho diem, sí?
1: Clar,
2: com
1: sí.
2: ho diem.
1: I després també és a la inversa, no? Com és que no menges pastís si jo he fet aquest pastís tan bo per l'aniversari de no sé qui i ara no te'l menjaràs? No et menjaràs el pastís? No et menjaràs el pastís, eh? Fins que no dius, posa'm un dit de pastís, perquè en realitat aquella mermelada no te la vols menjar perquè no et ve de gust, no? Això també passa, aquesta altra pressió, segurament, i dins de la mateixa motxilla, eh?
2: Sí, al final tornem al mateix, a la quantitat, no mengis segons quin cos tens, però la teva felicitat recau en el meu, en que tu te mengis el pastís que jo he fet, i la teva educació, no? Que tinguis més educació o menys depèn de si tu ho deixes o no, no? Si tu m'ho acceptes o no m'ho acceptes, és a dir, utilitzar l'alimentació com una moneda de canvi emocional, no? I és el que fem. I això fa que, doncs, potser a mi no em ve de gust menjar-me aquell pastís, i aquest és un missatge que jo he rebut, jo crec que tota la vida, Pili. no m'agraden els pastissos, ¿vale? Ho dic així en veu alta, no m'agraden, ¿vale? I ho dic també perquè jo tinc una intolerància a la lactosa des de que sóc petita, i què passa? Que la majoria de pastissos porten nata, no? I em sentaven ja malament quan era petita. Jo recordo la meva mare que inclús el dia del meu aniversari em deia, és que no sé quin pastís comprar-te, doncs pues no me'n compris cap, jo li deia. No, és que no em vull, bufem les espelmes en un altre lloc, no? O, vale, o les bufem aquí, que se ho mengi la resta, jo no vull pastís, no? Però aquesta de... No, és que, ai, no menges perquè si me'l rebutges és de mala educació, val? Si no, després també ve, ai, si tu pots permetre, no? Ja tornem a relacionar l'alimentació amb el cos, tu pots permetre, no saps si jo tinc colesterol, si jo tinc diabetis, si jo tinc no saps res de la meva vida, val? A part que els aliments, no estem parlant de si m'ho puc permetre o no, sinó que tenen un altre rol, no? I després, doncs això, el menjar que estàs prim, no? O estàs primer i tu has de menjar, no? Com si fos un moment de jo m'ho imagino com els tocinos, no? Que s'han de... els porcs, que s'han de...
1: De
2: exacte. Llavors, hi ha una ambivalència, eh? Perquè i si ho pensem amb els nens i nenes, encara ho veiem més, no? Perquè a l'inici de la primera infància és com... tenim com... el missatge d'un nen sa, una nena sana, és un nen o una nena amb el cos més gran, no? I, en canvi, si tenim un nen o una nena que és més prim, doncs sembla que estigui malalt. No ho sembla, eh? El missatge que rebem,
1: sí, sí,
2: no?
1: Sí, sí, sí.
2: Ja li has fet anàlisis a aquest nen o a aquesta nena que no menja, que està molt prim, i molts missatges, no?, de que estàs molt prim. I a l'inversa, quan ja s'acaba la primera infància, no? No sé en quin moment la població diu ara ja no, ara ja el cos gras ja no és saludable, ara ja ens anem, ara ja estàs massa gras. Val? O sigui, és aquesta opinió constant, no? I ara ja ens hem anat, Pili, a la motxilla, no? Que és la relació de l'alimentació amb el cos, no? O sigui, és com que tu no tens dret i tens l'obligació de menjar en funció del cos que tinguis. No és així.
1: Una altra motxilla, un altre... no sé, un altre pes a la motxilla.
0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions. La residència Mavir Sant Cugat ha posat en marxa una nova edició dels seus casals intergeneracionals, una iniciativa que permet que infants d'entre 6 i 12 anys comparteixin durant una setmana activitats, àpats i estones de convivència amb les persones grans residents al centre. La proposta forma part d'un projecte que la companyia desenvolupa des de fa anys arreu de l'Estat i que té un doble objectiu: afavorir el contacte entre generacions i oferir una alternativa de conciliació a les famílies dels treballadors i dels residents. L'Ajuntament de Sant Cugat defensa la nova licitació de l'AUMET després de la denúncia del PP sobre presumptes incompliments en la gestió del servei i anuncia que encarregarà una auditoria externa per avaluar els dos primers anys d'execució del contracte. El govern municipal sosté un comunicat que el nou concurs respon exclusivament a criteris tècnics i de millora del servei i assegura que incorpora els aprenentatges obtinguts des del canvi de model de gestió que va passar de concessió administrativa a contracte de serveis. Mirasol celebrarà la festa grossa del barri aquest cap de setmana, concretament els dies 3, 4 i 5 de juliol. El pregó de la companyia de Xoc Teatre donarà el tret de sortida a un programa amb més d'una trentena d'activitats per a tots els públics. I els clients de l'Esclat de Sant Cugat, que durant els darrers dies hagin trobat a faltar alguns productes, els prestatges ja estan coneixent el motiu. El grup Bonpreu ha informat aquest dimarts que les afectacions en el subministrament de determinats articles s'ha degut a una incidència tècnica relacionada amb l'actualització del sistema operatiu del seu magatzem logístic. Segons explica la companyia, el problema ha afectat temporalment el sistema de distribució que abasteix les botigues Bonpreu i Esclat, així com el servei de compra en línia, dificultant el ritme habitual de reposició d'alguns productes. I l'Ajuntament ha fet aquest dimarts al migdia un minut de silenci a les portes del consistori com a mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà, arran dels terratrèmols que han afectat el país i que han deixat milers de persones mortes i milers de ferides. Representants de tots els grups municipals, a més de treballadors i de persones a títol individual, han volgut mostrar el seu suport a les víctimes de la tragèdia. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat, a les nostres xarxes socials i a la ràdio, al 91.5 de la FM.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar llums d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Club Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
8: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
7: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
8: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
7: Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
8: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui al Faves Comptades ens endinsem en la segona edició d'Impulsa Startup, un programa d'acceleració empresarial de la Cambra de Comerç de Terrassa que aquest any ha impulsat 12 projectes tecnològics del territori, entre els quals n'hi ha dos de Sant Cugat. Analitzarem en què consisteix aquest programa, què ha portat als emprenedors i quins resultats ha generat. Per fer-ho ens acompanya en Daniel Ferrer, ell és santcugatenc i fundador de Will David. Molt bon dia, benvingut.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: És la segona edició d'aquest programa d'acceleració que es fa des de la Cambra de Comerç de Terrassa. No sé en quin punt tu vas conèixer aquest projecte i com el vas conèixer i vas decidir presentar-t'hi.
1: Doncs la història és una mica curiosa perquè jo l'any passat vivia a Menorca, vaig estar un any visquent a Menorca, allà vaig conèixer la Cambra de Comerç de Menorca i vaig estar d'alguna manera involucrat, no vaig participar-hi, però vaig estar involucrat al programa Impulsa d'allà i vaig conèixer doncs, a tota la gent que ho portava i tal. I al Mobile World Congress de l'any passat vaig conèixer la Montse i a la Marina, que eren, participaven, diguéssim, a la Cambra de Comerç de Terrassa. Vaig preguntar per la Cambra de Comerç de Sant Cugat, que no hi havia,
0: no,
1: i ens van dir no, però penja de la de Terrassa, i així és com vaig conèixer el projecte i doncs, vaig decidir participar i vaig tenir l'oportunitat d'entrar entre les empreses que hi participaven.
0: Per les persones que us dediqueu al món de l'empresa i de l'emprenedoria, un programa d'acceleració és una cosa coneguda, no? Però per aquella gent que no estigui tan avesada en aquest sector, què diries que és un accelerador de startups?
1: Doncs jo crec que és una empresa una espècie de concurs on diverses empreses hi poden participar, se'ls dona una sèrie de recursos i d'ajuda a nivell de mentoria i de doncs, ajuda a nivell de consells o fins i tot econòmica, en alguns casos, per intentar empreses que estem començant doncs, donar-nos aquest impuls, per això també el nom, suposo, doncs per guanyar una mica de recursos i per participar en les primeres parts o els primers passos de l'empresa, que és normalment bastant complicat, doncs començar, i s'agraeix moltíssim aquest tipus d'ajudes.
0: Per parlar-ne també ens acompanya la Montse Junyent, ella és la responsable d'emprenedoria i del projecte Impuls Startup de la Cambra de Comerç de Terrassa, que ara el Daniel ens feia 5 cèntims de com es va posar en contacte i com va conèixer aquest projecte Impulsa i com funciona una acceleradora per a aquella gent que no estigui tan avesada a aquest llenguatge. Montse, és la segona edició del programa Impuls Startup. Per situar-nos una mica, explica'ns com neix aquest programa d'acceleració i amb quin objectiu el feu des de la Cambra.
2: Sí, doncs com bé comentava el Daniel, al cap i a la fi el programa el que busca doncs, és donar impuls a aquestes empreses de base tecnològica que normalment doncs, tenen una casuística més particular i que necessiten doncs, aquest acompanyament. Aquest és un programa que neix des de Càmera d'Espanya, que és la cambra paraigües, diguéssim, de totes les cambres regionals. Va sorgir a través d'un grup de treball en què nosaltres des de Càmera Terrassa ja estàvem implicats i vam ajudar doncs, a definir com volíem que fos aquest programa. I l'any passat va ser la primera edició per totes les cambres que ens hi vam adherir. Va ser una edició molt exitosa. Ens vam adonar doncs, que realment estàvem aportant el nostre granet de sorra a aquestes empreses que estaven naixent o algunes que ja havien nascut i que, tot i així, necessitaven aquest impuls. I per això vam decidir doncs, repetir-lo aquest any i, de fet, continuarem l'any que ve.
0: Quin és el tipus de projecte que pot accedir en aquest programa? Són empreses que estan constituïdes? Són idees en prototip? Quins són els requisits bàsics?
2: Doncs hi ha uns requisits molt, molt marcats, que són doncs, empreses de base tecnològica, és a dir, que utilitzen algun tipus de tecnologia innovadora per escalar aquest projecte, i que han d'estar o bé ja constituïts i amb menys de 5 anys d'existència, o bé que sigui un projecte no constituït però amb un prototip validat.
0: Com funciona el dia a dia d'aquesta acceleradora? No? Durant 6 mesos, què reben exactament els projectes que en formen part, que enguany són 12?
2: Doncs aquests projectes, per una banda, reben l'acompanyament de cambra, del que nosaltres anomenem els tutors cambra, no? I per altra banda, tenen el que són els seus mentors, que són persones expertes del món de les startups, persones que tenen o bé experiència pròpia muntant una startup, o bé relació amb el tema d'inversors, etc. I el que nosaltres fem és, doncs, en un inici, fem una entrevista individual amb cada projecte per veure doncs, quines necessitats tenen en específic. A partir d'aquí, nosaltres els assignem un mentor i els creem el que nosaltres creiem que és un itinerari per resoldre aquestes a aquestes necessitats. A partir d'aquí, nosaltres com a tutors, el que anem fent és doncs, verificar que les mentories estan anant bé, que n'estan traient profit, i veure si tenen alguna necessitat addicional, específica, i veure si els podem posar en contacte amb alguna altra persona.
0: Hem començat parlant amb el Daniel, que és un d'aquests 12 projectes participants a Mobile Debit. Daniel, per qui no us conegui, tot i que tu ets veí d'aquí de la ciutat, explica'ns breument què és Mobile Debit. Com ho diries així en 30 segons, eh? Algú per presentar la teva empresa.
1: Doncs Mobile Debit és una empresa especialitzada en intel·ligència artificial i ciberseguretat i ajudem altres empreses, independentment del volum i de la indústria, a adoptar aquesta tecnologia per guanyar competitivitat, per guanyar eficiència i per securitzar també doncs, tots els seus sistemes informàtics.
0: I com neix la idea de crear Mobile Debit? No sé si vens d'un recorregut previ en tecnologia, en intel·ligència artificial, que són les solucions que vosaltres proposeu. Quin és el punt de partida del projecte?
1: Doncs el projecte comença a Alemanya, a la meva prèvia empresa. Érem una consultora especialitzada en ciberseguretat i quan surt el boom de la intel·ligència artificial amb ChatGPT i tota aquesta tecnologia, comencem a adoptar aquestes noves tecnologies a nivell intern per guanyar eficiència, per automatitzar processos, i és quan veiem que hi ha una oportunitat d'ajudar altres empreses a fer el mateix, però amb la base de ciberseguretat que teníem, no? I així és com torno a Espanya i obro el projecte de Mobile Debit fa un any i mig.
0: Ens has explicat aquesta etapa primera a Menorca, després coneixes al Mobile World Congress la gent de la cambra. Per què vau decidir presentar-vos a l'Impuls Startup? I no sé quines expectatives que esperaves trobar-t'hi quan vas aplicar.
1: Doncs vam decidir participar perquè qualsevol ajuda és benvinguda en aquest punt que comences i que arrenques amb un nou projecte. Les expectatives no eren ni altes ni baixes. Jo diria que teníem clar que hi hauria bastanta ajuda perquè des del primer punt que vam començar a parlar amb la Marina i amb la Montse vam veure que la proactivitat per part seva era bastant positiva. I ha sigut, jo, a tothom que em pregunta li dic que ha sigut una mica com teràpia per l'empresa, no? Hem tingut l'oportunitat de pensar-hi molt en totes les tutories que hem fet, en què estem fent, com ho estem fent i per què ho estem fent, que són coses que a vegades quan comences, doncs, no tens el temps o no pares a pensar-hi i vas una mica, diguéssim, atropellat, no?, pel dia a dia. I en aquest sentit jo crec que ha sigut bastant positiu, ens ha servit com a teràpia, com dic, i hem pogut reflexionar molt sobre moltes coses i n'hem tret moltíssim profit de totes les sessions.
0: Volia preguntar quina valoració en feies. Evidentment és positiva, però no sé què és el que ha sigut que us hagi ajudat més en la mentoria, potser també en el networking amb els altres projectes, amb el contacte amb la càmera, si haguessis d'allò de triar. Què és el que més valores d'aquest recorregut?
1: 100%. I pensant en el nostre projecte, probablement el networking ha sigut el més important. Tenim, de fet, deures pendents de l'última sessió de dijous. Tinc diverses targetes i diversos contactes que haig de començar a contactar ara d'aquesta setmana. Crec que el networking ha sigut molt important. L'ajuda que ens ha donat la nostra mentora, en aquest cas Mireia, crec que ha sigut també molt positiva. Justament era una persona molt especialitzada en el món de consultoria que aplicava bastant al nostre. Suposo que hauríem fet una mica d'estudi previ als tutors. Llavors, en aquest sentit, jo crec que ha sigut molt positiu i estem molt contents i amb moltes ganes de seguir tirant ara dels fils que han anat sortint.
0: Al principi dèiem que hi havia dues startups santcugatenques que formaven part d'aquests 12 projectes seleccionats per l'Impulsa. També tenim un representant de l'altra startup, és el Xema Chaqués, que és un del director executiu de Lifefresh. Xema, en el vostre cas, Lifefresh treballa amb solucions de fred intel·ligent per situacions de calor extrema. Explica'ns una mica com es tradueix tot això.
3: Bon dia, moltes gràcies. Sí, bàsicament això és una solució que intentem aplicar per a aquelles persones que estan sotmeses a situacions de calor molt intensa i que dura massa temps i, per tant, que les porta a una situació d'incomoditat. I això ho apliquem tant al món laboral, tant la gent que treballa fora, construcció, jardineria, forces de l'ordre, com gent que està dintre, cuiners, persones que treballen en indústries, en fons de calor, i el que volem portar és benestar. Nosaltres millorem vides, és un projecte fantàstic.
0: Has explicat que és un projecte que aplica a diferents àmbits, al laboral. Sí. Em sembla que també té algunes opcions terapèutiques per a persones que estan en tractament de també quimioteràpia o de lesions.
3: Així és. Això, nosaltres som una companyia que en diuen Deep Tech, per tant, tecnologia, però bioquímica, i ens va fer molta il·lusió perquè sempre se'ns apropen persones que superen la nostra imaginació i ens diuen, mira, jo tinc aquest problema. I jo tinc la parella d'un amic meu que va haver de patir pues, el tema de quimio i ràdio i de seguida em va dir, Xema, és que el cap li bull, no podria ser que el teu li servís? I ostres, pues provem, vaig a fer una fórmula especial. Vam estar uns dies, li vam donar una fórmula especial amb diverses alternatives i vam veure que una li funcionava molt bé i li treia tota aquesta sensació d'un cos horrible que et queda posteriorment, que és necessari, però que té uns efectes secundaris. Si li podem donar benestar després d'aquestes sessions, pues ja som feliços i ara ja tenim el producte al mercat i molt contents de poder ajudar les persones que estan en aquesta situació.
0: El Daniel ens deia que tenia deures de dijous passat, que va ser el Demo Day. De fet, el vostre projecte va ser el més ben valorat d'aquesta cita. Això s'ha traduït també en una dotació econòmica de 4.800 euros, que suposa per vosaltres haver participat en l'Impulsa i ser el projecte més ben valorat d'aquest Demo Day.
3: Sí, jo et diria, participar és una oportunitat enorme. Jo sempre convido a tothom que tingui l'actitud de seguir aprenent. Quan participes en qualsevol programa sempre aprens noves coses, les pots aplicar, pots millorar i, per tant, sempre és superpositiu i ja el camí és de per si una gran fita que pots assolir. Si a sobre pues, tens un reconeixement, pues, encara molt millor. Al final sempre diuen que els líders de les grans empreses estan molt sols. Pues imagineu-vos amb una startup que són pocs, és que la solitud és quasi infinita. Per tant, tot el que sigui recolzament, suport i una mica de reconeixement, jo crec que és la nostra gasolina per seguir lluitant endavant.
0: I coincideixes, Daniel, amb aquesta solitud de l'emprenedor?
1: Sí, sí, segurament sí. L'únic que sí que és veritat que intentem fer molta comunitat, no? I entre nosaltres doncs, ens recolzem una mica i jo crec que això s'agraeix.
0: De fet, Xema, tu tens experiència en això de la creació de start-ups. Hi havia una entrevista que t'havien fet a La Vanguardia, que n'has engegat més de 20. Què ha tingut d'especial Lifefresh?
3: Especial és que jo sóc enginyer de formació i de vocació i, per tant, sempre havia tingut la il·lusió d'engegar un projecte que tingués sentit crear una fàbrica. I aquest projecte vam arribar a la conclusió, a part de les seves patents, que com que la majoria de gels refrigerants es fan a Àsia, són països que les patents no les respecten gaire i que probablement veus el teu producte fabricat a un preu més baix i fent-te la competència, pues vam decidir que per un tema de supervivència a l'empresa havíem de fer i era el meu gran desig i a més haver-ho pogut fer aquí al Vallès, al costat de cases,
0: a Castellbisbal teniu la fàbrica.
3: Sí, i estem super contents i ja ha estat un repte majúscul. I la veritat és que estem molt, molt, molt contents i és una manera, perquè al final pues, les companyies que tenen coses físiques en principi tenen que perdurar més, no? Que algú ens perduri pues, més enllà i que a més generi més riquesa, sobretot arrelada al territori, perquè al final lo digital ens hem tornat globals. Però la fàbrica necessita diverses persones allà i han de ser presencialment. I, per tant, doncs, també això ens fa feliç perquè com comentàvem ara, doncs, al final fas més pinya i això sempre és positiu.
0: Daniel, quins són els pròxims passos de Will David un cop acabi el programa? No sé si nous clients, ronda d'inversió, nous productes, què tens sobre la taula?
1: Bona pregunta. A nivell d'inversió ara mateix no ho estem mirant. Hem tingut creixement orgànic fins ara i la idea és continuar així, finançant-nos amb els nostres mateixos projectes, diguéssim, dels nostres clients. Sí que tenim un objectiu molt clar cara a l'any que ve, que és començar a vendre projectes a nivell internacional. Llavors, ara acabem d'incorporar una nova persona a Londres que ens ajudarà amb tota la part més comercial fora d'Espanya i creiem que és el següent pas. Aquí tenim un hub tecnològic molt interessant i molt important. Estem connectats amb universitats molt bones, amb perfils molt interessants i professionals molt bons. I l'objectiu és començar a internacionalitzar per poder vendre aquests serveis doncs, fora d'Espanya, ja sigui al nord d'Europa o fins i tot d'Amèrica, si es pot en un futur, doncs seria interessant.
0: I Xema, en el cas de Lifefresh, cap on voleu enfocar els pròxims mesos? No sé si escalar la producció, sí. Obrir mercat internacional, sí. Com deia el Daniel.
3: Sí, nosaltres som una companyia que des del primer dia ha venut més a l'estranger que aquí. I, per tant, aquesta vocació l'hem de seguir recolzant. Estem amb ronda d'inversió ara, portem més de 3 milions invertits amb la companyia, per les patents, la fàbrica, etc. Ara en busquem un i mig, i jo animaria, ja que la majoria dels nostres socis són empresaris d'aquí del Vallès, jo animaria els empresaris que ajudin i que s'hi sumin, perquè tenim grans reptes, hem d'incorporar a l'equip gent que desenvolupi tot Middle East, tenim un viatge pendent a Aràbia Saudí, Kuwait, etc. Allà la calor intensa dura 10 mesos i, a més, el nivell de potencial de compra és molt alt, i també ja volem posar el primer peu a Estats Units, perquè entenem que és el gran mercat, i també tota la part central i el sud d'Estats Units també tenen molts mesos. I, per tant, doncs, amb aquesta vocació internacional, a seguir creixent amb il·lusió.
0: Montse, quina valoració en global en feu d'aquesta segona edició, tant en la qualitat dels projectes com també en els resultats, no?, que estem veient?
2: Jo ets a dir que aquesta segona edició, els projectes, n'hi havia molts que estaven en una fase potser més inicial, no? Trobem que sí que és veritat que, tot i haver-hi uns requisits d'entrada, hi ha projectes en diferents nivells, i sí que hem vist, doncs, una evolució molt clara de l'inici fins al final, no? Sobretot de cara a quan toca presentar aquest projecte, aquest Demo Day del que parlàvem, que es va celebrar dijous passat, en què els projectes tenen 4 minuts per presentar el seu projecte. Nosaltres hem vist una evolució molt gran de com ens van presentar aquest projecte cada persona fundadora en un inici, i de com es va presentar aquest dijous passat. Hem vist un canvi, inclús, a vegades, de model de negoci, un canvi de perspectiva, i que creiem, doncs, que aquí les mentories hi han tingut molt a veure.
0: I breument, perquè ens queden un parell de minutets per acomiadar-nos, ens ho deies, ja esteu preparant la convocatòria per al 2026. No sé què us agradaria consolidar, què us agradaria reforçar de l'impuls a Startup de cara a les pròximes edicions.
2: Doncs, com bé comentava el Daniel abans, ens agradaria molt reforçar aquest aspecte de comunitat, no? Perquè també, en relació amb el que deia el Xema, doncs, aquesta solitud, ens agradaria molt reforçar, doncs, la comunitat entre les startups participants, generar més espais de debat, inclús entre ells, o de coneixença, i sobretot el que volem és, doncs, també ampliar aquestes places perquè més startups puguin beneficiar-se d'aquest programa.
0: Estan enfocades al territori ja en aquesta segona edició, eh?
2: Exacte.
0: Doncs enhorabona a la Cambra de Terrassa.
2: Gràcies.
0: Per aquesta segona edició, i als projectes de Sant Cugat, per estar entre els 12 escollits, doncs, que imagino que entre els 14 que s'hi van presentar això ja és un mèrit, i per seguir endavant amb les vostres empreses. Esperem que tingui molt d'èxit i seguir parlant amb vosaltres en entrevistes posteriors, perquè ens aneu posant al dia de com evoluciona tot plegat. Daniel, Montse, Xema, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al Faves Contades.
1: Gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.

Bon dia, Quaters. Us parla Rick Indersons aquí des de l'estudi de Quat Media al centre de Sant Cugat, al costadet del monestir. Avui tenim una secció una mica especial, tot i que m'han presentat que anàvem a repassar l'agenda musical. Anem a repassar l'agenda, però d'aquest any que estem acabant, d'aquest 2025, i és que han passat moltes, moltes cosetes, des de Sota Sons i també a nivell local municipal. I aquí en tenim una, i és aquesta música que escoltàvem, i és que aquests dos grans cantants de Jamaica, Keith and Tex, les dues llegendes, van visitar el festival Train to Scaville, que es va fer allà a les antigues carpes, un espai que esperem poder tornar a utilitzar, si ens deixen aquests polítics que tenim ara després aquí a la tertúlia sobre política de Quat Media. Puja-la una mica, que s'escolti aquesta gran cançó. El festival va tenir lloc del 28 al 30 de març, va portar aquestes agendes, va portar Rudy Miles, va portar Natibu, amb Soweto, un fotimer d'artistes, moltes hores de música jamaicana, a la fresca, realment va fer uns dies espectaculars. Com hem dit, esperem que es pugui repetir, de moment ja podem anunciar que no repetirà ubicació a Sant Cugat, no repetirà emplaçament a Sant Cugat per aquest proper 2026, i és que, bueno, vam tenir ja un al poble espanyol aquesta tardor i segurament serà el seu nou emplaçament.

I seguim amb aquesta repassada de la programació del que ens ha deixat aquest 2025, i és que al maig vam tenir el Sant Cublac número 11, anomenat L'Última Esperança. Sembla que no serà l'últim, per això L'Última Esperança del tot. I és que aquest 2026 sí que tindrem Sant Cublac, la primera setmana de juny. Ja vindrem més endavant a parlar també de les dates de la programació. De moment podem anunciar que el leitmotiv o la frase serà anada i tornada. Aquí ho podem deixar. Això sí que és molt primícia. Vam tenir aquest artista, gran artista que cantem des de Burundi, que era en JP Bimeni. Vam tenir l'Afro Latin Jam All Stars. Vam tenir un showcase de reggae amb el Rhythm Riders, on van tocar gent com Adal, el Sr. Wilson, la Rosie, la Paula, la Haipau, que va tocar Kuka P des dels Woman Fighters i un fotimer d'artistes. Va ser un Sant Cublac increïble, batint rècords un cop més de participació de públic. Vull dir, vam tenir el parc de Can Bernet a rebentar i esperem poder-ho repetir aquest any. I això és el que ens va deixar el Sant Cublac. I una d'aquestes artistes també que va tocar és la que ara escoltarem, que és la Rosie.

I és que sí, ens agradaria molt poder escoltar les cançons senceres. Sempre tenim una secció ben, ben curteta, però bé. La Rosy va tocar, com dèiem, en aquest showcase de reggae. També va estar tocant a Festa Major, va ser un dels concerts destacats allà a Plaça Barcelona, on vam compartir escenari amb els Octavians, aquesta banda formada pel Sant Cublac. Un concert increïble, i també la Rosy després ens va acompanyar al Sant Cugat, que en aquest cas, aquest 2025, ha tingut els seus emplaçaments a el Parc de les Dones el mes d'abril a la Floresta, a la Festa Major, que va tenir un showcase, una barreja de sounds, un sound clash amb Sagittarius, amb la timba, amb diferents estils musicals. Va estar molt i molt bé. I també vam repetir el 25 d'octubre un cop més a Festa de Tardor, que va ser el Parc de Ramon Barnils, i vam tenir també el Cucapí, la Rosy, i un fotimer d'artistes. Va estar molt bé també, jo crec que va ser rècord d'assistència d'un Sant Cugat de Festa de Tardor. Recordem que aquesta festa es fa a diferents emplaçaments i dins de diferents marcs. I bé, com hem dit, això ha sigut els Sant Cugats, i res, passem ja al següent i últim tema,

I és que només uns dies més tard d'aquest Sant Cugat, i és que en aquell Sant Cugat estem creuant els dits i resant, se'ns anunciava que el senyor Stranger Call, que estem escoltant, no podia viatjar a Barcelona per l'huracà Melissa, que estava tenint lloc al Carib i que va destruir Jamaica. Així que vam decidir que, en lloc de fer el seu concert dins d'aquest Trento's Cabil que havia tenit lloc al poble espanyol, es faria un concert solidari amb diferents artistes com Soweto, Cabrians, bueno, un fotimer d'artistes, gent d'Octor Calypso, diferents bandes. Va ser un concert espectacular, es va fer pràcticament un sold out, tots els diners es van poder enviar a l'associació Peter Tosh. Tots aquests diners van arribar a bon port, de Jamaica, amb una associació que col·labora amb la gent jove, sobretot amb músics joves, i amb poder crear espais on ensenyar música i donar aquestes oportunitats als joves músics. I res, parlant de... La llàstima és que Peter Tosh segurament no ens podrà tornar a visitar perquè ja està molt gran, així que segurament no tindrem l'oportunitat de veure'l un altre cop a Barcelona. Esperem que sí, aquest Trento's Cabil seguirà lluitant el 2026 per poder portar aquestes llegendes de reggae, de ska, de rocksteady, aquesta música que tant ens agrada sota sons, per la portar a tocar a casa nostra, a Barcelona, a Catalunya. I ja que estem dient això de llegendes que no podrem tornar a veure, anem a repassar una mica quines són les que ens han deixat aquest 2025.

I comencem escoltant aquest tema de Blues Brothers, i és que Steve Cropper, el mític guitarrista de Blues Brothers, considerat potser el tercer o segon millor guitarrista del món, depèn de quin top veiem, ens deixava feia dues setmanes, el senyor Steve Cropper, que ha estat tocant amb Stack Records, ha donat un so al soul, aquest Dirty Soul, i és que era un dels fundadors també de Stack Records, de la mítica discogràfica de Memphis, on també hi tocava un altre mític grup, que eren Sam and Dave, i el senyor Sam Moore, que ens deixava el passat gener, o sigui que ens han deixat dos llegendes d'Stack Records i d'aquest so del soul. També ens deixava aquest any Roberta Flack, Roy Ayers, D'Angelo, Sly Stone, un dels pares de la música funk, també de Sly and the Family Stone, en Michael Sumler, de Cool and the Gang, cantant mític de la banda de disco, ens deixava Walter Scott, dels Whispers, Chris Jasper, de Isley Brothers, com no, també hem dit, d'aquesta música jamaicana, d'aquestes llegendes de reggae que no podrem veure mai més, el Trent Tuscaville, com són el grandíssim Mac Romeo, Jimmy Cliff, també ens ha deixat aquest any, vull dir, mitiquíssims artistes de reggae i llegendes que han fet que molta gent li arribés aquesta música. I com no, dins del rock and roll, tot i que nosaltres no som tant de rock, ens han deixat el pare de les tenebres o el mestre de les tenebres, Ozzy Osbourne, ens ha deixat en Robbie Iniesta només fa una setmaneta, d'Extremoduro, que ho vam veure a les xarxes, no?, tothom compartint la seva música, i en Jorge Ilegales, així que una forta abraçada també, i que estiguin allà on estiguin fent la seva gran música, i esperem que no ens deixin moltes més llegendes aquest 2026, perquè realment no tindrem cap concert que veure el 2027. Així que una forta abraçada als oients, i ens veiem l'any que ve amb aquesta repassada de l'agenda cultural santcoatenca. 6 and 3 is 9.

0: Som amb la cuinera de la ràdio, la cuinera de capçalera, la Joana Molins. Bon dia, bona hora.
1: Bon dia a tothom.
0: Quin plat o plats tens preparats per avui?
1: Bueno, avui, com que fa fred i és temps de barbacoes, llavors us he portat una verdura que és adient per fer la barbacoa, que són els calçots. Perquè ara és de més temps de calçots.
0: Sí, sí.
1: Llavors els calçots es poden fer de moltes maneres, eh? Es poden fer a la brasa, es poden fer arrebossats, es poden fer en truita, hi ha gent que en fan canelons, bueno, infinitat de plats. Però a la brasa són molt bons, eh? I amb tèmpora també, també són bons. Llavors jo us he portat una barbacoa amb uns calçots, i llavors per acompanyar aquests calçots, una galta de porc, si us agrada la brasa, o costella. Venen una costella ara, que és diferent, és com la d'abans, però se'n diu la costella del llonzat, que la desfan i no té tanta grassa. Llavors aquesta costella a la brasa, només senzillament amb sal i pebre, és molt bona i no t'enfalega tant com l'altra. I llavors, doncs, bueno, aquests ingredients per quatre persones, com sempre, posarem dos manats de calçots, perquè cada manat de calçots normalment n'hi van 25. I llavors 12 jo crec que és correcte per cada persona. Si n'heu de menjar més, en compreu un altre paquet. Però jo crec que dos manats està bé. Llavors una galta per cada un. La galta, si la podeu comprar d'Uroc o Ibèrica, millor, és més bona. Costella, si en compreu i la voleu barrejar amb aquestes galtes, només dos talls, perquè sembla que no allarga molt. Si feu tot costella, doncs vosaltres mateixos, o un per cada un, o la meitat. Llavors necessitarem oli, sal i pebre per salar aquestes galtes i aquesta costella. I llavors, què necessitarem? Lo principal, que és la salsa dels calçots. La salsa dels calçots jo sempre la faig jo, no la compro, perquè primer aquesta salsa, si te'n sobra a la nevera, la pots durar, has de durar un mes. Perquè, esclar, com que tot és cuit, vull dir, i llavors pots fer una xatonada, pots fer amb verdures a la brasa, que n'hi poses una mica de salsa, la pots fer servir per moltes coses. Llavors, aquesta salsa, farem 50 grams d'ametlles, que jo els compro que ja els venen pelades, així no tens feina a pelar-los, torrades, eh? No sense torrar. 50 grams d'avellanes, també torrades, 8 tomàquets de penjar, que aquestes tomàquets els escalivarem, una cabeça d'alls o un i mitja, una nyora,

0: que les tomaques ja s'han obert, la pell queda oberta, que vol dir que ja estan cuites, ho trec. Llavors, què agafarem? Agafarem el minipímer, pelarem, traurem la pell d'aquesta tomaca, els atallarem, els posarem al minipímer i posarem aquests alls, que després sí que els apelarem. Jo els hi trec sempre el grill, diguéssim, de l'all, perquè no ens retorni, i posarem les ametlles, i posarem les avellanes, i posarem un bon raig de vinagre, i jo li poso de poma, perquè no és tan fort, llavors una mica de raig de pebre, i la sal i l'oli. I després l'anyora l'he posat en remull amb aigua tèbia, amb un got, o amb un bol. I mentre que tu ja aquestes tomaques els escalives i tot, doncs ja aquesta anyora s'ha hidratat, perquè llavors, com que és seca, agafa l'aigua i s'infla. Llavors l'obres i amb un gabinet treus tot el que hi ha dintre de l'anyora, que és la carn de l'anyora, que és el bo. Llavors això ho tires al minipímer, ho tritures tot, i llavors ja el teu gust una mica espès, perquè pensa que quan tu poses en un bol, al posar-hi el calçot ha de quedar la salsa enganxada. Uh-huh. I llavors hi poses o més oli o menys, depèn del triturat. A mi m'agrada ben fineta, de triturat. A vegades has de parar una mica per no carregar-te el túrmix, ho tornes de cap d'un rato, ho tornes a batre més, i quan ho rectifiques de sal i pebre al teu gust, i ja ho tens. I podem fer una barbacoa amb aquesta calçotada i aquesta carn. Un plat per dissabte, per diumenge, pel dia que tinguem, que puguem disfrutar d'això, amb unes torrades, vull dir, excel·lent. I si no teniu foc a terra, ho podeu fer també al forn. Mm-hmm. Llavors, els calçots els podeu fer al forn, i la carn també la podeu fer al forn, o rostida. Però, bueno, si teniu foc a terra, el millor és això. I ja està. I això és el plat que us proposo aquesta setmana.
1: Molt bé. Ens pots fer una relació dels ingredients?
0: Tornem a repassar els ingredients, eh? Doncs, dos manats de calçots, les quatre galtes, una per cada un, i un trosset de costella, si volem compartir-ho una mica, l'oli, la sal i el pebre per salar aquesta carn, i llavors el més laboriós és la salsa dels calçots. Llavors, aquesta salsa dels calçots són les 50 ametlles... 50 grams, 50 ametlles, no. 50 grams d'ametlles, 50 grams d'avellanes, els 8 tomàquets aquests de penjar, que els escalivarem, una cabeça d'alls sencera, una anyora, sal, oli, pebre i vinagre. I això són els ingredients que es necessiten. Llavors, els calçots, ja sabeu que jo el que faig és... procuro tenir paper de diari. Uh-huh. I quan els anem escalivant els anem tapant amb aquest paper de diari, i llavors els poses en una plata gran, i si tardes un rato els atapes en una altra plata, i així et queden calents.
1: Clar.
0: Perquè una mica tebis són més bons. I això és de la manera de fer-ho.
1: Doncs un plat que serà molt ben triat per aquesta època,
0: sí.
1: Sobretot perquè ara, si el que tingui barbacoa a la torre també pot fer...
0: Pot
1: gaudir d'aquesta barbacoa, si no a la llar de foc, i si no, al forn.
0: Al forn, si no al forn. Sí.
1: Doncs moltes gràcies, Joana Molins, per la teva participació en aquest espai de fogons i davantals, i serà fins a la setmana vinent.
0: Doncs molt bé, adeu-siau.
2: Continguts en xarxa.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura

0: De llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
1: Si us agraden les croquetes, aquest poema us encantarà. I és que parla de com són de bones. Tant com un bon poema.
2: Hola, sóc l'Ainhoa Núñez Sabariego. Vaig a tercer B de primària de l'escola Mare de Déu del Carmen, del col·legi. El poema que he escollit es diu Croquetes i ha escrit Miquel, Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè les croquetes és el meu menjar preferit. Croquetes, sense mollen les dentetes, quan la mare fa croquetes. Ben roses i cruixidores, no te'n menges, en devores. En qualsevol ocasió, si hi ha croquetes, millor.
1: Moltíssimes gràcies, Ainhoa. Gràcies per escollir aquest poema tan bo. I és que, com a tu, als Embaladits també ens agrada molt menjar croquetes i llegir poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
4: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
5: Calaix actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
6: Avui us recomano El senyor dels anells, de J.R.R. Tolkien. No som la mateixa persona quan tenim 15 anys que quan en tenim 40. I els llibres canvien amb nosaltres. No tindrem la mateixa experiència quan llegim sent adolescents que quan ja hem entrat a la maduresa. Un exemple paradigmàtic és El senyor dels anells. Amb la joventut, és una obra èpica sobre la clàssica batalla entre el bé i el mal, amb mags, hòbits, elfs i, és clar, l'anell únic, l'objecte màgic més famós de tots els temps. Amb la maduresa, l'èpica no es perd, però adopta una transcendència especial. El pes de marxar de casa i saber que quan hi tornis ja no seràs el mateix. El que semblaven antagonistes comencen a esdevenir dues cares de la mateixa moneda. O és que Frodo i Gollum no podrien interpretar-se com el mateix personatge? L'un que va sucumbir a la temptació, l'altre lluitant per no fer-ho, tots dos atrapats en l'encanteri de l'anell. Torneu a emprendre el viatge del Senyor dels Anells, o empreneu-lo per primera vegada i descobriu-ne tots els viarans. És una experiència que no oblidareu mai i que, com a Frodo, us canviarà per sempre. Per fer-ho, us recomanem la traducció de Francesc Parcerisses, que utilitza un català majestuós en una narració nostàlgica en un món condemnat a desaparèixer. Escolteu com Frodo empren els primers passos cap a Mordor. El sol s'amagà. L'atzusac semblava trist i llòbrec i desendreçat. En Frodo va gregarejar per les cambres que li eren familiars i va veure com la llum de la posta s'esmorteïa a les parets i com les ombres s'estenien silenciosament pels racons. A dins, a poc, s'anà fent fosc. Sortir i baixar fins al capdavall del senderol i després per un avancívol fins al camí del turó. Mig esperava veure en Gandalf pujant a grans gambades enmig del crepuscle. El cel era clar. Els estels esdevenien més lluents. Farà una nit molt bona, va dir en veu alta. És un bon començament. Tinc ganes de caminar. Ja no suporto més haver d'esperar de braços plegats. Em posaré en camí i en Gandalf m'haurà de seguir. Feu mitja volta per tornar-se'n. I llavors s'aturà, perquè acabava de sentir unes veus, a la cantonada mateix, al final del passatge del sac.
5: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
7: Ràdio Sant Cugat. La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La residència Mavir Sant Cugat ha posat en marxa una nova edició dels seus casals intergeneracionals, una iniciativa que permet que infants d'entre 6 i 12 anys comparteixin durant una setmana activitats, àpats i estones de convivència amb les persones grans residents al centre. La proposta forma part d'un projecte que la companyia desenvolupa des de fa anys arreu de l'Estat i que té un doble objectiu: afavorir el contacte entre generacions i oferir una alternativa de conciliació a les famílies dels treballadors i dels residents. L'Ajuntament de Sant Cugat defensa la nova licitació de l'AUMET després de la denúncia del PP sobre presumptes incompliments en la gestió del servei i anuncia que encarregarà una auditoria externa per avaluar els dos primers anys d'execució del contracte. El govern municipal sosté un comunicat que el nou concurs respon exclusivament a criteris tècnics i de millora del servei i assegura que incorpora els aprenentatges obtinguts des del canvi de model de gestió que va passar de concessió administrativa a contracte de serveis. Mirasol celebrarà la festa grossa del barri aquest cap de setmana, concretament els dies 3, 4 i 5 de juliol. El pregó de la companyia de Xoc Teatre donarà el tret de sortida a un programa amb més d'una trentena d'activitats per a tots els públics. I els clients de l'Esclat de Sant Cugat, que durant els darrers dies hagin trobat a faltar alguns productes, els prestatges, ja estan coneixent el motiu. El grup Bonpreu ha informat aquest dimarts que les afectacions en el subministrament de determinats articles s'ha degut a una incidència tècnica relacionada amb l'actualització del sistema operatiu del seu magatzem logístic. Segons explica la companyia, el problema ha afectat temporalment el sistema de distribució que abasteix les botigues Bonpreu i Esclat, així com el servei de compra en línia, dificultant el ritme habitual de reposició d'alguns productes. I l'Ajuntament ha fet aquest dimarts al migdia un minut de silenci a les portes del consistori com a mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà, arran dels terratrèmols que han afectat el país i que han deixat milers de persones mortes i milers de ferides. Representants de tots els grups municipals, a més de treballadors i de persones a títol individual, han volgut mostrar el seu suport a les víctimes de la tragèdia. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat, a les nostres xarxes socials i a la ràdio al 91.5 de la FM.